0: Tribunal. Cinc dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, ha fet seu l'esperit del pronunciament de Luxemburg i ha destacat la seva contribució a un escenari de reconciliació.
1: La guerra dels Estats Units contra l'Iran ha costat fins ara 37.500 milions de dòlars, segons ha revelat aquest dimarts al Senat el secretari de Defensa Pete Hegseth. Això són 8.000 milions de dòlars més de l'anterior estimació feta pel Pentàgon fa setmanes. Abans de comparèixer al Senat, Hegseth ha dit a la Casa Blanca que mentre l'Iran continuï atacant vaixells a l'estret d'Hormuz, l'exèrcit nord-americà mantindrà l'ofensiva militar contra la República Islàmica.
0: Han detingut el presumpte autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. És la segona detenció vinculada amb el cas, com confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: El Tribunal Europeu dels Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. L'ha presentat Iridia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, en nom de la víctima, que denuncia haver rebut agressions i maltractaments mentre era al centre. La demanda sosté que les autoritats espanyoles no van dur a terme una investigació efectiva davant la denúncia per tortures per part d'aquest intern. Adif no pot precisar quan es restablirà la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies tallades per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues.
0: El servei entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus. Per l'alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, plou sobre mullat.
3: Doncs una altra vegada busos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, doncs ja és un drama això, perquè no en surt. Vull dir, quan no és un nap és una ceba.
0: El robatori es va cometre dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors.
1: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiu, de 18 anys. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al Club Blaugrana.
0: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no va aconseguir la classificació de l'equip pel Mundial.
1: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Ha derrotat per 4-0 el Pau de la segona divisió francesa en un partit disputat a Peralada, a l'Empordà.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i mig, respecte d'Evenepoel.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
7: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
8: No podem acceptar que hi hagi...
7: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
9: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
4: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
11: Com vas camuflar la intenció?
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
4: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
10: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més.
4: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Sou dins la pista de fusta. Gràcies per venir a triar-nos una tarda més. A la sintonia d'ICAT. Miqui Puig, els plats us diu hello. Hola, ja hi som. Roden plats, bola de miralls. I hem tocat les 8. Ara som a les 8. A les 20. De dilluns a dijous, també. I cap de setmanes. De repeticions exquisides a la teva emissora favorita. Sempre som a 3CAT Cultura i a migdia. Els més llaminers ja teniu el podcast. Per portar-lo on te'n necessiteu, on calgui i on faci falta. Un cop al mes. Normalment a primers ens dediquem una tarda a tafanejar els nostres baguls. I avui comença França.

Anna Karina, la seva Angela, Ina Femmes, Ina Fon, una de les moltes cançons que va cantar per pel·lícules, en aquest cas de Godard. I així ens arrenca una tarda de baguls a la pista. A sobre d'aquest rhythm, el del Technics All Stars, el mític Stalag 17. És un Sister Nancy i va fer el bam-bam. I això és l'arrel, el caldo on es va generar tot.

Riddim. Aquest estàleg 17 dels tècnics All Stars, on a sobre la Sister Nancy va posar el bam-bam. Ja saps que els Riddims eren com el que fan ara els productors, però tocat per músics. Una base on tu hi posaves la teva veu a sobre i podies devenir un hit o no. Més reggae. Gigi All Stars. Avui tot va d'All Stars.

El grup del productor J.J. Johnson, a Jamaica, es dedicava a fer també bases One Dollar of Soul. És una de les cançons que va quedar com a instrumental clàssic de clàssics. Johnson Boys, també els deien així. I vinga, al matí es llevaven i què hem de fer? Hem de fer tracks. Un darrere l'altre. I ara m'acabo de donar compte que no és la segona o les tards d'avui, sinó que sense veure-ho, només programant les cançons com faig, tinc una tercera o les tards. Aquests eren els músics que gravaven els Compass Point Studios de les Bahamas. Peanut Butter, una de les cançons que va quedar durant la gravació del Nightclubbing de la Grace Jones per la Compass Point All Stars. Així sonava el Caribe als 80.

0: senzilla ment. Després va ser el Pop on the Butter, The Bumper, però Peanut Butter. Eren com no, Sly and Robbie, Barry Reynolds i en Wally Badaroo. Això és el Peanut Butter.
1: Will you please make the voters say for our eastern listeners, good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Good afternoon, radio audience.
3: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
0: I això és un regal que em va fer el meu amic Arnau Sabater.
4: Lost in the middle of a foggy sea.

una còpia. Nova d'aquest single del 82 d'un grup que es deien Disconnection, d'aquest Valley High, un grup que només va treure un parell de maxis, un parell de singles, i que ja va predibre el Baleàric. Com diu l'Arnau, això li encantaria, a pocs BPMs, en el nostre Andy Weatherall. Un Angela Jagger, la líder de Disconnection, que havia cantat amb els Pick Back, que havia fet coros amb Monochrome Set, que havia set a Instinct, i que diuen als anys 90 va estar vivint a Barcelona fent sessions amb molts d'artistes d'aquí. Tot lliga, tot arriba al seu lloc, i a més això és un regal que em va fer l'Arnau. Una mica de Brazilian Funk. Anna Rosalie, Skim Dum Dum Dum.

84, un single únic llavors recuperat per algun d'aquells segells que ja saps busquen els baguls perquè tothom tinguem cançons que es veien perdut. Debian the Code, Code of Love, més boogie, més cançons per picar de mans mentre fem una vida normal.

0: Les cançons no s'esgoten, surten i les trobem als baguls de la pista. David Blackett Cole. Així es deia la cantant d'aquesta banda, Dave and the Coat. Cançons perdudes, alguns maxis que als anys 80 havien de competir i treure el cap amb molts d'altres artistes. Avui són protagonistes, avui es fan grans, avui són les nostres estrelles, els nostres all-stars. I tu els gaudeixes aquí a la pista.
1: Pista de fusta, nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Inesgotable. Patty Joe, Make Me Believe in You. Més cançons que ens demanen amor i creure. Això és el bonic del ball.

altra d'aquelles cançons que és històrica, perquè Curtis Mayfield la va fer, la va produir, perquè Patty Joe hi va posar aquesta veu increïble i perquè és una d'aquelles cançons que l'has samplejat, Déu i sa mare. Com no la samplejaràs amb tots aquests violins, amb aquest ritme i amb la marca de la casa? Make me believe in you. Una animalada del 74. Jo encara anava amb calça curta. I ara una de picar de mans, de picar molt de mans. Archie Bell and the Girls, Strategy, quan el funk i el soul als anys 80 van esdevenir boogie.

Increïble, so de Philadelphia, gravat als estudis Sigma. Escrita per McFadden i Whitehead i interpretada per un Archibald als drals que no volíem perdre gens del que venia. El disco als 80 ja era mort i el música negra, tota l'arrel afroamericana canviava de mai de bàndol. I ara, si us sembla, boogie francès, l'Henri d'Estal, Fribol de Nuit.

0: Rei d'Estel, Frivol de Nuit, arranjat per Regí Dupà, l'home que feia feina, per Richard Clayderman, per bandes sonores, i que li van encarregar fer una cançó que fos funk. I funk és...
1: Plus de bébé, Frivol de Nuit, le fac à l'âme, c'est pas pour un chou. Plus de
2: AICAT, pista de fusta.
0: Sou a la pista de fusta. Un cop al mes baixem els baguls. Remenem entre discos que tenim guardats i tornen a sortir cançons que van ser èxit en lloc. Dancing to the Beat, Another Boogie Mix, Anderson and Whitfield, més clàssics de la música afroamericana.

Craig Anderson era un trompetista que havia tocat salsa, llicenciat a Berkeley, i que treballant en els estudis va col·lisionar amb un Whitfield de la nissaga Whitfield. I es van treure Dancing to the Beat. Avui en dia, alguns dels seus maxis són de col·leccionista. Són imparables, peces fosques, deep, absolutament obscures, però amb tant ritme que un no es pot escapar. El pop també es tenia sempre de música de ball, i Anglaterra, ja saps, que en som mestres. Per això, Owell, amb el seu UK Big Beat Remix, van omplir les pistes de ball d'arreu del món. Oh Well, la cançó homònima. I aquest so sintètic funk inesgotable.

així van per línia interna. Cowell no eren anglesos, sinó que eren alemanys, i tens raó. Tens tota la raó, Pep. El segon disco ja feien versions més previsibles, però en el de debut, tots aquests sintes, tot aquest ritme germànic, funcionava. Era funk, era sintètic, i llavors podia esdevenir, fins i tot, techno. Oh, well! I si parlem de Detroit, hem de parlar de Kashmir. Aquest és el mític Percolator. De Kashmir, amb una revisió que el DJ James Jones bateja, Jamie Jones Bowl Mix, un altre que té baguls i coses guardades.

i la signa de Human League. La Human League en el seu primer disc, quan encara era electrònica, pura, dura i vanguardista. Després va esdevenir aquell pop que tots ens va fascinar. Però en aquest Toyota City, la Human League era senzillament un grup de fanàtics dels sintetitzadors. El meu nom és Miqui Puig als plats. S'acaba una nova pista de fusta. Avui, amb tarda de baguls, la llista ha sigut bonica i acaba amb The Human League. Demà torna a haver-hi pista de fusta, de dilluns a dijous, a les 8. Sigueu feliços i balleu.

l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Avui obrim els baguls de la pista de fusta.

0: Trescat.
1: Som Trescat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus, universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop dels centres educatius i sanitaris. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés dels Diputats. Pas a altres informacions, Joan Trias.
4: El govern espanyol està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Aquest dimarts, Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha situat l'expresident com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
5: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: La ministra de Transició Ecològica francesa, Monique Barbut, ha dimitit després que s'ha aprovat una llei que reintrodueix dos pesticides que fins ara estaven prohibits al país. La norma contempla que l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària pugui autoritzar l'ús de dues substàncies admeses per la Unió Europea, però prohibides a França, en granges que passin dificultats econòmiques. Aquest és l'argument que defensa de forma acèrrima la ministra d'Agricultura del país, que assegura que donarà una resposta concreta a les necessitats del sector agrari.
4: L'home que va morir la matinada passada apunyalat a la Barceloneta havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella. Els fets van passar a la platja del Somorrostro, quan, segons diversos testimonis, la víctima es va acostar a la seva exparella, saltant-se l'ordre judicial, i l'acompanyant de la dona l'hauria agredit amb una arma blanca. Ja ferit, els Mossos el van portar

0: S'ha detingut a l'hospital on va morir. Els Mossos continuen buscant l'autor de la ganivetada mortal.
1: 9 ferits, un dels quals han estat crític en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest dimarts a la C-12 a Maials, al Segrià. Els 9 passatgers viatjaven en una furgoneta que ha volcat per causes que encara no se saben. El ferit crític l'ha traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i no es tem per la seva vida. També han portat al mateix hospital 4 persones més en estat menys greu. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló.
0: Narrador, poeta, assagista i traductor també, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua.
2: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir i un gran llegat per les lletres catalanes. Aquest dimecres a les 12 a Catalunya Ràdio reproduirem la conversa que Sílvia Coppolo va tenir amb el seu divan amb Josep Vallverdú l'any 2024.
1: A esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Barça també té tancada ja la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerre del Bruges belga Jesse Bissiou, de 18 anys. A més, Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
0: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempedor es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no aconseguís la classificació de l'equip pel Mundial.
1: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga és segon en la general a 4 minuts i mig de Tadej Pogacar.
0: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui parlarem dels Smiths i escoltarem els Smiths. A Maria de Gus, un programa dedicat a aquesta meravellosa banda britànica liderada per Morrissey i amb altres membres, evidentment, no menys importants, com és el cas de Johnny Marr. Però, si busquem alguna excusa, doncs cap ni una. No hi ha cap efemèride, no ha passat res, més enllà de que Morrissey ha anunciat gira per Espanya l'any vinent. De fet, aquest any passat tenia, o aquest any 2025, tenia anunciada una data a Madrid, a les Noches del Botánico, i finalment es va cancel·lar. Esperem que això no passi amb les dates anunciades en diferents ciutats espanyoles, de les quals no n'hi ha cap de catalana. Per tant, doncs, de moment, qui vulgui veure a Morrissey haurà de viatjar. I dels Smiths hi ha 4 àlbums, per tant, doncs, he anat a triar 3 cançons de cada un d'ells. Mentida, hi ha un àlbum del qual n'he triat 4. Però ens servirà per fer un recorregut exhaustiu per tots i cada un d'aquests meravellosos discos que ens ha deixat aquesta meravellosa banda.

Des de debut dels Smiths, any 1984, una època, als 80, en la que hi havia una gran efervescència d'aquest Britpop o pop britànic, del que destacaven alguns per damunt dels altres, però que, sens dubte, els Smiths per mi van ser una de les grans referències, entre altres coses perquè proposaven algo diferent. Rítmicament, la veu de Morrissey, les guitarres, les lletres, per suposat, les portades dels seus àlbums, tot plegat era completament diferent del que havíem sentit fins ara. Són d'aquelles bandes que marquen un estil propi, particular, personal, inimitable, i que amb el pas dels anys doncs algú ho ha intentat. Hi ha algunes bandes que intenten sonar a Smiths, però la veritat és que resulta gairebé impossible. Reel Around the Fountain és la primera de les cançons que he triat, la segona, aquest Pretty Girls Make Graves. S'ha de dir que quan tries cançons d'una banda tan popular i d'una banda que té tants seguidors i tants fans, segurament no contentaré a tothom. Ja parlo des de la meva perspectiva personal. Un àlbum que parla de moltes desgràcies, de molta tristor, de temes com la infantesa, però que moltes vegades jo crec que es va malinterpretar en el seu moment, perquè de fet va ser un disc prou polèmic. Hi ha cançons realment brillants en aquest àlbum, en aquest primer àlbum de debut dels Smiths, com per exemple aquest This Charming Man.

Doncs enorme cançó per un àlbum trist, però un àlbum que amb cançons com aquest d'Charming Man ja, diguem que marcava una mica el camí a seguir per al que seria el següent disc. Un any després, en 1985, publicarien The Smiths Mad is Murder. No vol dir res més que la carn és assassinat, és un legat contra els carnívors, aquells que ens agrada menjar xuletons, i és que Morrissey va fer apologia total del vegetarianisme, suposo que ho he dit bé, vaja, del fet de ser vegetarià, i també obligant a la resta de la banda a prohibir que es fessin fotografies menjant carn, etc, etc. Ja sabeu que Morrissey sempre ha estat un tio peculiar i complicat. I un disc en el que també hi ha certes reivindicacions contra l'estament polític, un disc molt polític. En aquest moment hi havia Margaret Thatcher governant a les Illes Britàniques, i per tant poca cosa que es digués i en veu alta i cridant doncs es quedaria curta. Aquest disc té cançons meravelloses. M'he quedat també amb aquest I Want the One I Can Have.

I Wonder What I Can Have, es diu aquesta cançó dels Smiths. La veritat és que avui segurament moltes no necessiten de massa presentació, tot i que no sé jo si entre la gent jove els Smiths han calat o no. Les coses estan canviant, evidentment. Un ho veu des d'una perspectiva que és ja completament diferent. I tinc la sensació de que els Smiths són una banda enorme. Suposo que si tornessin com ho van fer els Oasis, doncs seria un rebombori tremendíssim. Però no sé jo si entre la gent jove... no ho sé, la veritat és que tinc els meus dubtes. 1985, Made is Murder, cançons tremendíssimes. No em vull allargar molt perquè és que tinc avui la llista clavada al temps que tinc de programa i si parlo massa quedaran coses fora.

Any 1985. Ja veieu que ser fan dels Smiths és una cosa relativament senzilla. Imagina't ser fan de Bruce Springsteen, que publica un disc cada 10 minuts, o de Van Morrison, cada dos. Doncs ser fan dels Smiths, relativament fàcil. 4 discos, molts singles, això sí també, i moltes possibilitats de saber-te totes les cançons absolutament de memòria. I de l'any 1985 ens quedem amb un altre àlbum realment meravellós. El mateix any van fer Matis Murder i també van publicar The Queen Is Dead. És evident que aquest és el meu àlbum favorit, ja s'està notant com ho estic dient. Us el posaria senceret de la primera a l'última i sense fer cap intervenció pel mig, però d'aquest àlbum he triat 4 cançons. I a lo millor n'hi ha una que us l'espereu i no hi és, perquè n'hi ha una altra que és que m'agrada molt i l'he posat per davant. Però bé, comencem per una indiscutible. I Know It's Over.

Aquest disc és meravellós. Aquest disc està sempre en totes les llistes dels millors àlbums de la història. Doncs el trobareu com a mínim en el top 10, segur, com a mínim en el top 10. Tot i que no va ser el disc que va arribar mai al número 1, va ser número 2 de llistes de vendes. El Metis Murder va ser número 1, però el The Queen is Dead no va ser-ho. The Queen is Dead és una meravella i és fruit també del que passa amb tota aquesta història cíclica de les bandes, perquè sempre passa el mateix, de que quan la banda està en el seu millor moment és quan la banda toca més pasta, és quan la banda doncs, pot accedir més fàcilment a les drogues, a l'alcohol, a les festes, i era un moment en el que realment hi passaven coses brutals. Sembla ser que diu la llegenda que l'Andy Rourke li van posar un pòstit en el cotxe posant Andy, estàs fora dels Smiths, signat Morrissey. Bé, són coses que poden ser llegenda, poden ser verídiques, però el que és veritat és que Johnny Marr ha declarat al guitarrista dels Smiths en moltes ocasions que en aquella època, diguéssim, que bevia molt més del que no podia digerir. Sigui com sigui, l'àlbum, que ja estava acabat a finals del 85, però que es va publicar finalment a l'any 86, perquè també va haver-hi molts problemes amb la companyia discogràfica Rouge Trade. De fet, hi ha alguna cançó que parla dels directius d'aquesta companyia discogràfica amb la que es volien desvincular. El de sempre, bandes que toquen la fama, que toquen les drogues, que toquen l'alcohol, que volen acomiadar-se de tota aquella gent que els ha ajudat a créixer i que acaben en aquell moment de crisi tan absoluta fent el millor àlbum de la seva vida.

Un encabritat, enrabiat Morrissey, repartint a tort i a dret companyies discogràfiques, la societat britànica, que deia que era absolutament hipòcrita de queixar-se de conflictes internacionals quan realment allà on estaven pitjor era casa seva. Big Mouth Strikes Again, una cançó meravellosa, del The Queen is Dead de 1986 dels Smiths. I ara, doncs, aquí és quan us deia que no posaré una cançó que segurament algú s'esperaria. És el The Boy with the Thorn in His Side. És que n'havia de posar 4, no podia posar-ne 5 perquè n'he posat 3 dels altres i no, em quedo amb el Cemetery Gates. La veritat és que The Boy with the Thorn in His Side és una gran cançó. De fet, hi havia un músic de la Bisbal, del segell Bank Rover, que es deia justament així, El Chico con la Espina en el Costado. Es va posar aquest nom, i del qual jo crec que ja fa molt de temps que no se sent absolutament res. Però vaja, entre l'una i l'altra, debat intern, absolutament intern meu, m'he quedat amb aquest Cemetery Gates.

Ho sento per als fans del Chico con la espina en el costado, però avui la podeu escoltar vosaltres quan us vingui de gust. Cemetery Gates. De fet, aquests dies de festes, a banda de sortir por ahí i posar-se fins a... com les greques, no?, que es diu ara, doncs, a banda de tot això, també es pot aprofitar per escoltar música, si és que teniu vacances, eh? Si no, a currar. Però és una bona manera també d'aprofitar aquests dies per recuperar coses, escoltar música o fins i tot recuperar podcast del Delicatessen, si us ve de gust també. I, evidentment, d'aquest The Queen is Dead, doncs la cançó més escoltada, la que té més reproduccions, són aquelles coses que a mi no m'agrada mirar, però de tant en tant se m'escapen els ulls. Però sí que és veritat que aquesta cançó és la que té més escoltes. No diré xifres, no m'agraden les xifres, però a més és que és una cançó descomunal. There is a light that never goes out.

Cançons meravelloses, avui recorregut per la discografia dels Smiths, fent un informe dedicat als Smiths sense cap mena d'excusa, o en aquest cas sense cap mena com ho dic, això? Sense cap mena de... Ai, no ho trobo, no trobo la paraula. Però, en fi, allò que tens un recurs, no?, per parlar d'alguna cosa. Doncs això, no trobo la paraula, després quan estigui escoltant els Smiths la trobaré, perquè si no ara em poso pensant en ella i no estic pel que estic. I arribem a l'any 1987, o sigui, hem anat any a any, ja veieu que la vida dels Smiths va ser molt i molt curta, perquè els 87 es van separar. Després de publicar aquest últim àlbum, en el que també hi ha coses molt, molt xules, que es deia Strangeways, Here We Come...

Doncs un àlbum que parla en el seu títol, amb aquest àlbum que es diu Strange Ways Here We Come, doncs de que estan anant cap a la presó. De fet, Strangeways és una presó que hi ha a la ciutat de Manchester. No sé si a la presó, però sí cap a la defunció definitiva de la banda que donaria pas després, sobretot a les carreres de Morrissey, la més popular, la més concorreguda també per al públic en general. Això passa, eh? Quan un cantant se'n va d'una banda, s'emporta, jo crec que el... no sé si el 80%, però quasi, quasi. Perquè després, si no eren compositors, busquen nous compositors, però la veu, aquell segell personal de les bandes, és impossible de modificar, o en aquest cas, impossible de substituir. Abans la paraula ja l'he trobada, era excuses, no em sortia la paraula excuses. Anem amb una altra de les grans cançons que té aquest àlbum, per mi de les millors cançons que té aquest àlbum, que es diu Girlfriend in a Coma.

escrita a quatre mans entre Morrissey i Johnny Marr, entre el cantant i el guitarrista. És una cançó que està inspirada en una cançó que van cantar originalment un duet que es deia Bob and Marcia des de Jamaica. De fet, era una cançó que sonava a reggae, però que estava inspirada a la seva vegada d'una cançó que es deia To Be Young, Gifted and Black, de la Nina Simone. I acabarem amb una de les meves cançons favorites, però no, la meva cançó favorita de Morrissey en solitari. És una cançó que està inclosa al You Are the Quarry, un disc que es va publicar el 2024 i que es diu I'm Not Sorry. Amb ella hi posarem el punt i final avui aquesta setmana i el Delicatessen. Recordeu que demà no tenim programa i ens trobem dilluns a la mateixa hora de sempre. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Joan Trias. Ha mort l'escriptor Josep Vallverdú. Tenia 103 anys. Autor de pes de les lletres catalanes, va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no en quedava res. Era molt prolífic i va cultivar tots els gèneres, des de la narrativa a la poesia, de les traduccions al periodisme. Va néixer a Lleida, però ha viscut els últims 10 anys a Balaguer. El 2023 es va commemorar el seu centenari en vida i des d'aleshores vivia cada dia com un premi afegit. A Catalunya Ràdio va fer una de les últimes entrevistes al divan de Sílvia Coppolo.
3: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
2: Va ser promotor també del lleidatanisme i li atribueixen la creació del concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme. Altres informacions amb Quim Balaguer.
4: El Consell de Ministres aprova una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i als concerts a l'aire lliure i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor.
2: L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que ja està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba al mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial.
4: La cadena hotelera Balear Meliá abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Meliá se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond.
2: Queda aprovat en primera instància la reforma de l'Estatut de l'Artista, destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret del Govern espanyol incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries i han augmentat un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya.
4: Representen un terç del conjunt de queixes que rep aquest organisme regulador i de mitjana tenen un cost de 700 euros per client. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya, alerta que és una

0: tendència en augment.
1: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
0: El 60% de les reclamacions que arriben al Banc d'Espanya no s'admeten perquè el client no havia fet abans la queixa al servei d'atenció al client de la seva entitat bancària.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Un Barça que ja té tancada també la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissouw, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, al Barça se li ha ofert el defensa Aymeric Laporte.
0: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que mantenen converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no va aconseguir la classificació del seu equip pel Mundial dels Estats Units.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i mig respecte d'Evenepoel.
0: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que firma fins al 2028. Un model de 27 anys té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
3: Fins aquí les notícies.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
7: No podem acceptar que hi hagi...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
3: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: La policia troba mort al maleter del seu cotxe l'empresari andorrà Joan Casals, de 60 anys. Està pràcticament nu i embolicat amb llençols i mantes. Li han donat un fort cop al cap i té el crani tot ensangonat. El vehicle, un BMW de color blanc, estava ben aparcat en un polígon industrial de Granollers. 5 dies abans de trobar-lo mort, la filla l'havia denunciat per maltractaments, però la policia no la creu. Els Mossos obren dues línies d'investigació. La primera és l'entorn familiar i descobreix enfrontaments per l'herència de la mare morta feia 3 mesos. En concret, per una casa que la dona tenia a Empuria Brava i que s'ha venut per 32 milions de pessetes. I la segona línia d'investigació és la de dues prostitutes russes que són germanes, la Tània i l'Helena. El Joan Casals es veia regularment amb la Tània i li havia llogat un pis a ella i a la seva germana al carrer Aníbal de Granollers. Després de molts interrogatoris, les dues noies reconeixen que van trobar el Joan Casals mort al pis llogat i que, com que són estrangeres i estan mig legals, van tenir por i, en lloc de denunciar-ho, van optar per netejar-ho tot i desviar l'atenció. En un dels interrogatoris, una d'elles deixa anar una frase molt enigmàtica. «Prefereixo anar a la presó que estar morta. És més segur, la presó». La policia sap que sovint les acompanya un ciutadà rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte, però encara no l'han identificat.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les noies russes tenen por i prefereixen la presó que donar noms a la policia. La família del difunt sembla que no acaba de dir tota la veritat als Mossos. Qui va matar el Joan i el va posar en calçotets i embolicat amb llençols i mantes al maleter del seu cotxe? De vegades, la clau és en els detalls. La roba de llit es va fer servir per embolicar el difunt, però què va passar amb el matalàs? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
4: Els investigadors troben el cadàver de Joan Casals al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004 i just 8 dies després, el dissabte 21 de febrer, detenen dues germanes russes, la Tània i l'Helena. Elles han reconegut que van moure el cadàver, però asseguren que ja se'l van trobar a casa i que elles no el van matar. Els Mossos necessiten proves per incriminar-les i, a més, estan convençuts que pot haver-hi més gent implicada, a part que encara els queden molts fils per lligar, per exemple, els derivats de l'estranya relació familiar del difunt. A pams! Les noies russes diuen que van trobar el Joan ja mort al pis del carrer Aníbal de Granollers, un pis que l'home andorrà de 60 anys havia llogat per tenir contenta la Tània. El pany del pis no l'havien forçat. La policia mira qui tenia claus i troba que, oficialment, n'hi havia 3 còpies, una de cada germana i una del Joan. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica què van pensar els investigadors.
0: No estava forçada al domicili. Si és una persona que entra a robar, no té per què moure el cos en un altre lloc. Si no tinc jo cap relació amb aquest immoble, entro, mato, agafo els diners i no tinc per què moure el cos. No tinc que desviar l'atenció enlloc, no?
4: Els investigadors creuen que si no s'ha forçat l'entrada al domicili, vol dir que es va entrar al pis amb les claus o amb el consentiment del Joan, que anava en roba interior quan es va trobar el seu cadàver, amb calçotets i mitjons. Però la policia no descarta que un dels jocs de claus s'hagi pogut donar a una tercera o quarta persona. Els Mossos tornen a donar voltes a l'enigmàtica frase que va dir una d'elles.
6: Prefiero ir a la prisión que estar muerta. És més segura la prisió.
0: I això us fa pensar de que li tenen molta por amb aquesta tercera persona i que la implicació d'aquesta persona no seria una persona que només les acompanya a comprar un matalàs, sinó que podria ser automaterial, sinó el principal automaterial d'aquests fets.
4: Repassem un moment això de la tercera persona i el matalàs. Com va anar això, Lídia Oriols?
7: Els Mossos d'Esquadra, després de fer la primera inspecció ocular del pis del carrer Aníbal, hi van tornar a anar acompanyats del propietari de l'immoble, que els va dir tres coses que seran importants. La primera, que els llençols i la manta que embolicaven el cadàver podien haver estat les que hi havia al pis quan el van llogar. La segona, que faltaven les tauletes de nit al mobiliari de l'habitació. I la tercera, que el matalàs que hi havia no era l'original. Algú l'havia canviat.
4: Els Mossos van visitar botigues de matalassos i en una d'elles els van dir que uns dies abans hi havien anat dues noies russes acompanyades d'un home. I, a més, aconsegueixen una imatge d'una càmera de seguretat en la qual es veuen les dues noies i el tercer sospitós. Els Mossos obren una segona investigació per intentar identificar la persona que acompanyava la Tània i l'Helena quan van anar a comprar el matalàs, però no perden de vista la filla de l'empresari, que tenia embolics amb el seu pare per qüestió de calés. Ella mateixa i el seu marit ho van explicar als matins de TV3 amb Josep Cuní.
8: Vostè mantenia el seu pare?
9: Sí, fins que no va vendre...
8: I vostè, a veure, vostè no li donava els diners perquè anés de prostitutes, però resulta que vostè sabia que els diners que vostè li donava al seu pare era per anar de prostitutes.
10: Jo... Va vendre la casa?
9: Sí, bueno, però abans de vendre la casa.
10: Abans, sí.
9: Abans, bueno, després va vendre la casa. Tenia un xalet a Empúria Brava, que, bueno, el va heredar ell. Aleshores, a partir d'allà, pues, suposa que són aquests calés que els feia servir...
8: S'ho va gastar tot.
9: No ho sé, realment, és que això no ho sé.
4: No oblidem que el marit de la filla havia tingut un interès insistent que s'obrís el maleter del BMW de la víctima perquè veia el cotxe molt enfonsat i on, efectivament, es va trobar el cadàver del seu sogre. Aquestes situacions sempre són molt complicades. Un familiar que ha tingut discussions amb la víctima reclama de manera insistent que la busquin en un lloc concret, en aquest cas, el maleter del vehicle, i resulta que allà hi ha el cos. La pregunta és, ho va fer per despistar? Deixem de moment la família i tornem a la persona que va acompanyar l'Helena i la Tània a comprar un matalàs nou i mantes i llençols. Elles no volen dir de cap manera qui és. Però els Mossos tenen una imatge, la que van captar les càmeres de seguretat de la botiga Ropa Hogar. Els investigadors tornen a indagar sobre l'entorn de les dues germanes, interroguen el propietari del club on treballaven la Tània i l'Helena i també escorcollen la casa del Toro, on fins feia poc havien viscut les noies. Recordeu que el Toro és l'actual parella sentimental de la Tània. I a casa d'ell, els Mossos troben diverses coses interessants.
7: Una camisa del Toro amb restes que semblen sang, unes sabatilles esportives del número 40, també tacades possiblement de sang, i que el Toro explica a la policia que són de la Tània. Uns pantalons texans que serien de l'Helena amb una taca de sang a la part del davant, al costat de la cremallera, i una tovallola de bany que estaria igualment tacada.
4: Això permetria als investigadors afirmar que són elles i el Toro els assassins? No necessàriament. Les dues germanes russes han declarat que es van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal, que es van desfer d'ell per poc que les acusessin del crim i que van fer una neteja a fons de tota la sang per distreure l'atenció. La roba tacada que s'ha trobat a casa del Toro podia ser ben bé a conseqüència d'aquesta neteja. La policia continua escorcollant el pis i hi troben alguns papers amb el nom d'una persona que els crida l'atenció. Busquen aquesta persona... L'endemà mateix parlen amb ella i li ensenyen la imatge del misteriós ciutadà rus.
0: I aquí apareix una persona que ens facilita molta informació, que és un antic nòvio, un altre antic nòvio, en aquest cas de la Tània, abans que el Toro. És una persona d'origen magrebí. El podem identificar, parlem amb ell, i ell es dona dades de qui podria ser aquesta persona que era d'origen rus.
4: Aquesta persona que dona informació als Mossos es diu Said. Els explica que la Tània va tenir durant 4 anys un nòvio que era de la mateixa ciutat que ella, Odessa, i que ara el noi viu als afores de Terrassa, amb un amic. Tots dos treballen en una empresa de construcció. Diu que la Tània va tenir aquest nòvio fins que va començar a sortir amb el Toro, però que, malgrat van trencar, es van seguir trucant per telèfon. El Said s'ofereix a ajudar i proposa a la policia fer d'esquer.
0: Ell s'ofereix per quedar amb una cita amb aquesta persona perquè nosaltres puguem identificar-lo. Això és muntar un dispositiu, es queda amb aquesta persona a Terrassa, perquè aquesta persona d'origen rus vivia a Terrassa, es queda allà, es munta un dispositiu, queden a trobar-se en una estació.
4: Serà aquesta persona d'origen rus que viu a Terrassa la mateixa persona que acompanyava les dues germanes russes quan van anar a comprar un matalàs? Tornem de seguida. You want
3: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Inere, inere. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
4: La cita entre exnòvios que ha de servir d'esquer es farà el 28 de febrer. Abans de saber quin serà el desenllaç a Terrassa, repassem amb la Lídia alguns detalls de la investigació que ens permetran resituar-nos i avançar.
7: Hi ha tres línies d'investigació obertes: la familiar, la de les dues prostitutes russes i l'existència d'una tercera o terceres persones que haurien pogut col·laborar o fins i tot ser els autors materials del crim. Detalls del cas. L'autòpsia determina que la víctima tenia menjar sense digerir a l'estómac i que presentava una gran retenció de líquids. La policia sap que el Joan va sopar amb les dues noies russes el dia 9. Elles diuen que les va deixar al pis del Toro, al carrer Joan Coll, a 1:45 de la matinada, i un testimoni diu que les va trobar al pis del Toro entre 1:45 i les 2 de la matinada. Els Mossos creuen que hi ha un marge d'una hora o una hora i mitja en el que les germanes no tenen coartada. Els dos pisos, el del carrer Joan Coll i el del carrer Aníbal, estan prou a prop perquè la Tània i l'Helena s'hagin pogut desplaçar d'un lloc a l'altre, ja sigui per cometre elles el crim o bé per facilitar-hi l'entrada a un tercer.
4: Però a qui i per què? Quin seria el mòbil? Ara hi entrem. Abans, però, encara hi ha més coses.
7: Hi ha una trucada de la Tània al telèfon mòbil del Joan a les 3:30 de la matinada del dia 10. La policia no troba justificació a aquesta trucada. Les dues germanes diuen que és per confirmar que l'home ja ha arribat a casa i per quedar per l'endemà per anar a Andorra. Però els investigadors no troben cap lògica a aquesta explicació, ja que no feia ni 3 hores que tots tres havien estat sopant junts i sembla més normal que ja haguessin parlat del viatge durant aquella estona i que ja haguessin quedat a una hora determinada per marxar l'endemà.
4: Més càbales policials. Als investigadors els estranya que les dues noies anessin a dormir aquella nit al pis del carrer Joan Coll, el del Toro, perquè només té una habitació. En canvi, el pis del carrer Aníbal, el del Joan, en té tres. I tots els estris de bany i neteja personal que hi han trobat són típicament femenins. La nevera i la cuina també estan perfectament equipades, amb productes de primera necessitat i aliments frescos. No es troba una explicació raonable al fet que, si les noies vivien habitualment al pis del carrer Aníbal, aquella nit anessin a dormir a l'altre pis, al del Toro, on no estaven instal·lades i on no tenien totes les comoditats perquè feia dies que no hi anaven.
7: Els Mossos tampoc no veuen clar que una tercera o terceres persones hagin pogut accedir al pis sense forçar la porta i que tinguin coneixement suficient dels moviments del Joan durant aquells dies. Que després de matar-los prenguin la molèstia d'embolicar de la forma que ho estava el cadàver, que sàpiguen quina plaça de pàrquing tenia la víctima per col·locar el cos al maleter i que el traslladin a un lloc allunyat de l'escena del crim. La policia necessita proves i una d'elles pot estar en el cabell que es va trobar al maleter del cotxe, enganxat en una bossa que hi havia al costat del cos i que no és de la víctima. El cabell l'estan analitzant al laboratori.
4: Continuem. Encara hem d'anar a Terrassa, on el dia 28 s'ha de fer la cita esquer entre el Said i l'home rus, que podria ser la persona que acompanyava les dues germanes quan van anar a comprar el matalàs. Però mentre no arriba el dia, la policia esbrina que un taxista va portar tres persones amb accent rus a Terrassa durant la setmana del 9 al 15 de febrer. Joan Casals estava desaparegut des del dia 10 i el van trobar mort el 13, que era divendres. El 23 de febrer, 10 dies després de trobar la víctima, interroguen el taxista, que es diu Antonio, i que és qui normalment acompanyava una de les noies en els seus trajectes. Però mireu què passa amb el taxista.
0: És una persona que aporta també molta informació, però que també es menteix. És una altra de les persones que no es diu la veritat en el moment que la policia l'agafa a declaració. I també no es diu que aquell dia no va... Perquè nosaltres sabem que ja es traslladen a Terrassa, en aquest cas la Tània es trasllada a Terrassa a parlar amb aquesta persona. El taxista no es diu això quan nosaltres sabem que va anar amb un taxi. Bueno, protegia les noies aquestes. Suposo que era un negoci, anar a portar-les d'un lloc a un altre, guanyar uns diners i per protegir-les. A mi jo no era coneixedor de que s'havia produït un homicidi i simplement a mi jo volia amagar pues, alguna cosa, un delicte menor, i en aquest cas es mentien.
4: L'embolic de mentides es va fent gran. Els investigadors havien tingut dubtes inicials al voltant d'alguns dels membres de la família del Joan, però, a mesura que avancen les investigacions, els queda clar que els familiars no han tingut res a veure amb la mort de Joan Casals i focalitzen totalment la mirada en la trama russa. Saben que el testimoni del taxista pot ser important. Insisteixen i, finalment, canta.
7: L'Antonio no recorda exactament quin dia va fer el viatge a Terrassa, però sí que va ser entre setmana. Explica a la policia que tres persones van arribar a la tarda a la parada de taxis on normalment espera els clients, quan encara era de dia. Dues dones i un home. La primera dona era morena, de 1,75 m aproximadament i d'uns 30 anys. La segona dona tenia els cabells caoba, era igual d'alta que la primera i d'uns 35 anys. I l'home era un home de cabells curts i castanys, d'1,75 m d'alçada i d'entre 30 i 40 anys. Diu que durant el trajecte li van explicar que elles dues eren germanes i que tots tres eren d'Ucraïna, que li van demanar que els portés al supermercat Capravo, que hi ha en un polígon industrial de Granollers, i que li van dir que els esperés mentre compraven un element que és clau en aquest cas.
4: L'element clau és un matalàs de matrimoni. Dels tres ucraïnesos, el taxista que era reticent a parlar, es va fixar que una de les noies tenia els cabells de color caoba, ja ho hem sentit. El taxista també ha recordat que quan van haver carregat el matalàs van anar de Terrassa a Granollers, al carrer Aníbal, i que un cop allà van baixar les dues noies amb el matalàs. El noi es va quedar dins del taxi i li va dir que el tornés a portar a Terrassa. Durant el trajecte, li va explicar que era camioner i que era amic de les dues noies que havia deixat a Granollers. I el dia 28 de febrer del 2004 passa això.
11: I els Mossos d'Esquadra han detingut una tercera persona per la seva presumpta implicació en l'assassinat d'un empresari andorrà trobat mort al maleter del seu cotxe en un polígon industrial de Granollers, fa dues setmanes. Els Mossos ja havien detingut dues germanes russes que exercien la prostitució en un club de contactes al Vallès Oriental. L'home detingut ara també és rus i és un conegut de les dues germanes.
0: Nosaltres ja veiem visualment, veiem que és ell, per la foto, que és la mateixa persona que acompanya aquestes dues noies a fer la compra i el trasllat del matalàs, i és quan nosaltres fem la detenció, per còmplice, en principi, de que podria ser de l'homicidi.
4: En veure que coincidia amb l'home de les imatges captades per les càmeres de seguretat, van decidir detenir-lo de seguida.
0: Vigilància discreta. No és un dispositiu policial amb vehicles policials, sinó són companys d'investigació que depèn una mica de lo que ho trobem, faríem una cosa, farem una altra. No decidim, en aquest mateix moment es decideix si es deté, si no es deté, si és molt important fer la detenció, si tenim altres maneres de fer un seguiment per trobar on viu, que en aquest cas es va fer la detenció. Depèn del cas, es fa d'una manera o es fa d'una altra.
4: Es diu Alejandro i l'interroguen.
0: Quan ja l'ensenyem tota la informació que tenim, el que ens diu és que, bueno, que ell estava al seu domicili, que li truca la Tània, que li diu que s'ha trobat un cadàver. Ell li diu que avisa la policia, que el millor que pot fer és que avisa la policia, i ella diu que no pot avisar la policia, i que bueno, les ajuda a fer el trasllat del cadàver, les ajuda a netejar, les ajuda a comprar el matalàs. col·labora en desfer-se, diguéssim, del cos. Clar, ell el que es diu és simplement que és un col·laborador, que l'avisen i ella col·labora.
4: Els investigadors cada vegada veuen més clar que estan en la bona línia i que hauran de trobar el culpable sense ajuda dels propis interrogats.
0: Sabem de que aquest home tenia més relació amb aquestes noies. Podríem dir que era el proxeneta, el que s'encarregava de cobrar i donar-li protecció amb aquestes noies, que era coneixedor de la relació que tenia ella amb el Joan. El Joan donava molts diners amb aquestes noies, el fet de convidar-les a sopar, portar, estar tot el dia amb elles, això valia molts diners, li feia molts regals, amb la germana, l'Helena, li va pagar un tractament metge que era molt car, li havia muntat un pis, el seu proxeneta era coneixedor de tots aquests extrems.
4: L'Helena i la Tània li havien explicat tot al seu amic rus, el tal Alejandro, que ja ens havia sortit al capítol 1, quan el Toro havia declarat a la policia que la Tània havia estat sortint amb un compatriota seu, que era aquest tal Alejandro. Doncs bé, aquest home rus ho sabia tot del Joan. Des de la baralla que havia tingut amb la seva filla el 7 de febrer per l'herència de la mare, fins als detalls que podien semblar més insignificants de l'empresari andorrà. I de la informació que tenien les germanes russes i l'Alejandro, potser en surt un mòbil pel crim. Sentim l'inspector Domènech.
0: Era coneixedor, perquè les noies li van dir, de que el dia 7 s'havia barallat amb la família, que tenia molts diners, on amagaven els diners, perquè ell sempre amagava els diners a la cuina, a la part baixa de la cuina, al sòcol, doncs tenia els diners amagats allà, i que el dia 10, precisament, era quan ell tornava a Andorra a portar tots aquests diners, aquests 16 milions de pessetes que tenia, portar-los a Andorra, igual que les joies que tenia al seu domicili, i es podia veure que s'acabava el negoci amb aquesta persona. Que a partir d'aquella data, entre que estava barallat amb la família i que ell se marxava a Andorra, que tenia un judici, se s'acabava ja tota la manera de treure diners d'aquest senyor. El que estava fent era traient-li molts calés.
4: És el rus de nom Alejandro l'assassí de Joan Casals?
12: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
4: El Joan Casals amagava els diners al sòcol de la cuina. Escoltem què hi van trobar allà.
0: Que per ser allà es va trobar una empremta d'una de les noies dins de la part interior del sòcol.
4: Però sabrem qui va matar el Joan? La Tània? L'Helena? L'Alejandro?
0: La conclusió que vam arribar, no podem determinar qui va ser la participació de cada un d'ells, perquè només ho saben ells i ells entre ells se van contradir. Sí que està clar que el que diu la prostituta, prefereixo estar ara a la presó que morir, es referia amb el seu proxeneta, amb el rus. Pensem que la participació del rus és molt més activa a la que simplement acompanyar, que podria ser l'autor inclús material que va matar. Qui va ser l'autor material? Si va ser la Tània, va ser l'Helena o va ser el proxeneta, el rus? Això no se va poder, almenys per la part nostra d'investigació, no es va poder saber. Que les tres van estar al domicili, que van netejar, que hi ha imatges com treuen el matalàs, que els tres eren coneixedors, però qui era l'autor material?
4: La policia creu que els tres es van posar d'acord per matar l'empresari amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que guardava a casa seva i que van tenir ajuda.
0: En una segona fase es va detenir, en aquest cas ja sigui com a encobridors, els antics novis, com seria el Toro i el Fabregat, que es van detenir per aquest fet, perquè ells sabien que s'havien produït aquest fet delictiu i van encobrir, van ajudar amb aquestes noies sent coneixedors de que s'havia produït un fet greu com era un homicidi.
4: L'Helena, la Tània i l'Alejandro, o el que és el mateix en rus, la Tetiana, l'Olena i l'Alexander, es van asseure al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona el 21 de maig del 2007. Se'ls va condemnar a cadascun d'ells a 17 anys i mig de presó, culpables d'un delicte d'homicidi, en podríem dir en solidaritat. L'Audiència de Barcelona ho va escriure així a la sentència.
3: Existió entre los tres un previo acuerdo en orden a la causación de la muerte del señor Casals, aunque no conste la persona que materialmente dio el golpe mortal. Conforme a una conocida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, existe un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado cualesquiera que sea la parte que cada uno toma, ya que todos coadyuvan en modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos.
4: La sentència de l'Audiència de Barcelona del 14 de juny del 2007 considerava provats aquests fets.
3: En la madrugada del 10 de febrero del 2004, encontrándose Tatiana Kratzova y Olena Pjanic en la vivienda de la calle Aníbal junto a Joan Casals, llamaron a Oleksandr Lefkovich y, actuando los tres de común acuerdo y con intención de matar a aquel, uno de ellos dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente al señor Casals, produciéndole lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico con fractura de calota craneal a nivel temporoparietal, con pérdida de masa encefálica por la zona de la fractura y gran hemorragia que provocaron su fallecimiento. La agresión fue realizada aprovechándose de que el señor Casals no podía defenderse eficazmente debido a que sus facultades se hallaban seriamente disminuidas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas y un fármaco contra el insomnio, ya que recibió el golpe por la espalda.
4: El Toro y el Fabregat, que estaven acusats d'encobriment, se'ls va absoldre, que quedi clar. Amb què va rebre el cop per l'esquena el Joan Casals? 16 anys després de la seva mort, tampoc està clar quina va ser l'arma, però els Mossos tenen una teoria.
0: Que la manera de matar-lo va ser amb una tauleta de nit, que li van estimbar contra el cap, per això es van desfer d'aquestes dues tauletes de nit, i que va sangrar molt. Va sangrar molt, tant com per treure el matalàs i canviar el matalàs i fer aquests moviments.
4: L'Helena havia declarat a la policia que van llançar el matalàs tacat de sang en un contenidor del davant del pis i que també van llançar les tauletes de nit perquè estaven trencades. Atenció a la paraula, trencades i no tacades. A la segona sentència, perquè hi va haver recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 29 de novembre del 2007, hi apareix un nou element.
13: La coincidencia de la herida con el martillo encontrado en el domicilio de Oleksandr, según las pruebas forenses, no son concluyentes con exactitud, pero creemos que el martillo tiene unas características que a la prueba fotográfica concuerda plenamente con el arma usada.
4: Han passat 16 anys des de la mort de Joan Casals, l'empresari andorrà que guardava els diners al sòcol de casa, que discutia amb la filla i el gendre i que anava a buscar, pagant, l'afecte i les atencions de la Tània i l'Helena, dues germanes russes que, finalment, ajudades pel seu proxeneta per robar-lo, el van matar. La Tània, l'Helena i l'Alexander ja estan en llibertat condicional. I avui em sembla que estaria bé que parléssim amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, sobre aquest cas. Bona nit, Adrià Pujol.
14: Hola, bona nit.
4: Escolta'm, a mi em crida l'atenció que el senyor Joan, amb 60 anys, té aquesta bronca amb la família, amb la filla sobretot, segurament perquè no sé, alguna cosa hi deu haver darrere, i prefereix gastar-se els diners llogant-li un pis i tot tipus de luxes o el que faci falta amb prostitutes russes.
14: Bé, per no jutjar i agafar les coses pel costat que no cremen, que és el més sensat, jo aquí veig un pare que té una relació amb una filla, però una relació molt estàndard, que és, noia, busca't la vida i no em vulguis o no m'estiguis a sobre només pels meus diners. Vull dir que al final és una acció, la del pare cap a la filla, sense entrar de moment en el pis, la prostituta, és una acció pedagògica bastant estàndard. Ja sé que això rebaixa la gravetat del cas, però si només agafem aquest costat, que és el que jo dic que no crema, és un pare que diu, bé, busca't la vida, ja ets gran, no m'atinguis aquí pels diners. Després el senyor fa el que fa, eh?
4: No sé, les teves interpretacions me sorprenen moltes vegades. Vaya manera de fer pedagogia.
14: No, perquè si el pare, en comptes de llogar un pis i prostitutes i tot el que fa, si en comptes de fer això hagués dedicat a fer viatges culturals o gastronòmics, no el jutjaríem de la mateixa manera, tot i que l'acció seria la mateixa.
4: Bueno, mentalitats com la meva probablement ho entendrien una miqueta millor.
14: Sí, com la majoria dels oients. Però després el que fa un home de 60, que no hem d'oblidar que avui dia un home de 60 és un home tirant a jove, segons com, el que fa si ho deixi de fer aquest senyor amb els seus diners, bé, ens pot esgarrifar, però en qualsevol cas no podem jutjar-lo pel fet de posar un pis amb una prostituta.
4: En aquest cas, hi ha una diversitat absoluta d'intenció. L'home busca aquest carinyo, o, no sé, sexe, o el que lliguin, m'és igual, no ho sé i no m'importa. Uh-huh. I la Tatiana, en aquest cas, busca diners.
14: Sí.
4: I, a més, ho acaba fent d'una manera, diguéssim, una mica poc ortodoxa.
14: Sí, la Tatiana busca diners i l'home busca saciar el que sigui, no? Perquè pot voler no saciar una avidesa sexual, sinó que potser és una, de sentir-se més jove, o de prestigi, o de poder, perquè finalment qui paga mana. I la Tatiana busca diners, també hauríem de veure les condicions de la Tatiana. La Tatiana deu haver de pagar el seu pruixaneta. No sabem el pruixaneta en quin règim d'abús o quin tracte té amb la Tatiana.
4: Bueno, no sé, això devia arribar molt lluny, perquè al final la sentència acaba condemnant les dues germanes i el que els feia de proxeneta.
14: Ah, exacte. I és aquest fil que no s'acaba mai de causes i efectes que porten a un desenllaç tortuós, eh? Però tampoc sabem com, aquest proxeneta com hi arriba a dedicar-se a això. No acabaríem mai, no?
4: Vas molt lluny sempre, eh?
14: Sí, escolta, sí, és la meva feina.
4: I com comença tot aquest món de la prostitució? És veritat això que es diu sempre, que la prostitució és la feina més antiga que hi ha?
14: Això és un tòpic, en el sentit de lloc, de topos, de lloc comú, és un tòpic per no haver de dir que la prostitució neix d'una mena d'estructuració o de la violació, de la cultura de la violació. Dones al servei de, no? del desfogament, del dragat d'energia, de la violència, etc. Que després això, o en paral·lel, passi a ser una mena d'ofici. Bé, home, sí, però no cal ser gaire afuat per entendre que ve d'una cultura de l'abús. Homes i dones, vull dir, hi ha homes que es prostitueixen també.
4: Sí, però no és tan freqüent. Per què sempre acaba rebent la dona?
14: Perquè la dona és...
4: Al llarg de la història, també,
14: sí,
4: eh?
14: Sí. És que és un bé, és un producte. És un bé que es pot intercanviar, robar, mutilar, vendre, posar-li preu... És un bé com un altre, culturalment, entès així. Les dones es casen, les famílies casen les seves dones, encara avui a bona part del món, adolescents. És un bé d'intercanvi, és una moneda de canvi, és un botí de guerra, sempre, i ara també.
4: No evolucionem. Un altre dels casos que hem fet recentment és lo de l'assassinat de la Federica Squarise, una noia italiana que ve a passar uns dies de festa a Lloret de Mar i es troba amb un energúmeno que no sap entendre que una noia sigui simpàtica i li accepti que li facis un petó, quan et diu prou, ha de ser prou.
14: Quan et diu prou, ha de ser prou. I aquí no valen excuses que sempre es posen, en els judicis. He begut, o ella ha begut, o no em vaig poder controlar, o no sé què em va passar. Vull dir, les declaracions de l'assassí, en aquest cas, són de manual. No era jo, aquest no era jo. Em va sortir una cosa de dins que no sé d'on em venia, però no acabava de ser jo. Escolti'm, sí, era vostè, i vostè pesa 120 quilos, i la va matar. La va matar just després que ella digués no, així de clar. I això és el pa de cada dia. Les discussions eternes sobre on s'ha de tallar entre el consentiment i el no consentiment no les acabarem mai fins que no entenguem que no és no i no hi ha res més.
4: Ja. A mi sempre m'ha semblat que això, atacar-ho per darrere, és a dir, amb més presó, no s'arregla mai. Això és una qüestió d'educació i de sentit de la convivència.
14: Educació, sentit de la convivència, dotar d'eines a la ciutadania per tenir un amor propi raonable, perquè moltes vegades aquestes reaccions són per manca d'amor propi, les reaccions masculines, violentes, etc. Això no les justifica, però per aquí s'hi podria entrar, amb una mica de pedagogia, de fer que la gent tingui eines per estar bé al món i que no es desmunti o no exploti pel simple fet que li acaben de dir que no. És de nen petit, no? És de rebequeria.
4: Mentre fèiem el cas de la Federica, per un moment, mentre el vas fent, vaig pensar, potser sí que és que aquest noi es va rebotar perquè li va dir que no i es va sentir menys tingut i no va acceptar aquest noi prou. Però clar, és que després a la noia li van trobar benzodiazepines, per tant l'havia drogat. Això ja implica una premeditació i unes ganes de prescindir de que et digui que no. És a dir, si em dius que no, ho faré igual.
14: Sí, sí, sí. Jo no tinc tota la informació, no sé si la droga li posa ell o algú altre del bar. El que sí que tinc força clar és que l'assassí, si és ell, el que va posar la droga a la beguda, si ho fa és perquè ho ha vist fer. Les coses s'aprenen totes per imitació. I si aquest noi té aquesta informació és perquè un amic seu, un progenitor, un oncle, un mentor, un camell, és igual, un ambient, ho ha vist fer. I, per tant, a partir d'aquest moment, això passa a ser legítim. Malgrat estigui prohibit, malgrat es peni en presó, malgrat tot, es fa per imitació. Aquest noi hi cau perquè ho ha vist fer prèviament, no sé si al seu país o a casa nostra, això és el de menys.
4: Ai, Déu meu, un altre cas que hem tractat últimament, el de la CAM, l'assassinat de la vídua del que va ser president de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. No sé, això és una lluita de poders intern dins d'una família, però que acaba amb el culpable, o el, no el culpable, amb l'acusat, acaba amb l'acusat absolt. I, per tant, si la justícia, si el jurat popular ho diu així, ho hem de creure així. Però sí que és veritat que la lluita interna familiar existia, no? Moltes vegades penses que això només passa a les pel·lícules, a les sèries, i al final les pel·lícules i les sèries l'únic que fan és inspirar-se en la vida real.
14: Sí, és allò de... Quan els rics també ploren, però a més quan un ric plora és molt més escandalós. En aquest cas... L'assassinat o la possibilitat de l'assassinat és curiós perquè en entorns de poder o de famílies molt poderoses té un aire com una mica més habitual. És a dir, es contempla sovint el tema del mercenari, de l'assassinat, del segrest. Els pobres, en general, no se segresten quan estan en amistats familiarment. S'esbatussen, si vols. Però la possibilitat que et dona tenir poder... La possibilitat que el poder et dona d'actuar amb aquests mètodes, no? Pistola amb silenciador, poder, diners, capacitat de moure proves amunt i avall i, per què no dir-ho, el jurat popular, en un principi el declara culpable.
4: Sí, sí, això és un... M'agradaria molt poder parlar amb aquests membres del jurat. Segur que ha de ser superinteressant. Jo crec que s'haurien de gravar les deliberacions, mira què et dic. Guardar-les en secret durant 25 o 30 anys, però s'haurien de poder gravar perquè n'aprendríem un disbarat.
14: Bueno, i no sé què en penses, però tu en saps molt d'això. Què passa amb aquest jurat que el declara culpable? Llavors una advocada és...
4: No, la jutge.
14: La jutge diu que no.
4: El jurat la declara culpable, però no justifica prou bé. Uh-huh. Al jurat se li fa una sèrie de preguntes que ha de contestar. Uh-huh. Són preguntes que després li han de servir al president del tribunal o al ponent per redactar la sentència. Perquè la sentència, l'objectiu que té, és explicar la veritat. Uh-huh. És a dir, què va passar. Això de la veritat ho he dit amb aquest rintintint perquè, sí, òbviament, sí, sí, sempre és molt relatiu. Però l'objectiu d'una sentència que ha d'executar un jutge és dir què va passar i per allò que va passar a tu et condemnen o t'absolen. Però s'ha d'explicar bé. Aquell primer jurat no va contestar totes les preguntes de manera comprensible. Per tant, no podia haver-hi un veredicte clar o una sentència ben redactada. Ara hem estat fent un altre cas que passa una cosa semblant. És a dir, no recordo quin és, perquè en fem tants, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li demana a l'Audiència de Barcelona que redacti de nou una sentència, perquè no estava prou motivada. Coi, en aquest cas? Sí, en el cas de Granollers, i tant. Aquí hi va haver una situació que és que es va presentar diferents recursos... I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va fer tornar a redactar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè no motivava prou clarament com s'havia produït l'assassinat. I en aquest cas de la CAM, el que va passar és que la presidenta del tribunal, que és una magistrada, li diu al jurat popular: escolti, vostès no han contestat totes les preguntes, tornin a entrar. a la sala de deliberacions i tornin a votar. Amb aquest procés, a les 9 del matí, amb un dels membres del jurat li agafa un atac d'angoixa, el canvien i a partir d'aquí voten absolució.
14: Primer, ens hem de congratular, perquè el que expliques dona a entendre, i així és, que el sistema és bastant garantista. Això està bé. Però al mateix temps...
4: Menys no? Si es tracta d'independentistes.
14: No, llavors és una altra...
4: Llavors és una altra història. Però si no, sí, l'objectiu és aquest. Ah, és allò que diuen clar. Indubio pro reo.
14: Ah, exacte, però alhora, i aquest, en el cas de la CAM, parlàvem de poder, dels tentacles del poder, de la capacitat que té una família poderosíssima de fer i desfer a la seva manera. Fa de bon creure que també poden fer i desfer a dins d'un jutjat. Perquè, home, d'acord que aquest jurat popular que primer el condemna no ha respost bé a totes les qüestions, d'acord, però que en qüestió d'hores part dels membres del jurat canviïn d'opinió i se'n vagin als antípodes, home, enllà del que agafa ansi i el substitueixen, agafa un atac d'ansietat i el substitueixen.
4: Bueno, és un 6-3, eh? És un sí. 6-3.
14: Que més coincideix amb el... Hi ha 6 homes i 3 dones.
4: Sí, però no sé si el 6... No, 6 dones i 3 homes.
14: Això, perdó.
4: No sé si les 6 dones voten absolució o no.
14: No, ho sabem. Això no ho
4: sabem. Per això et dic que m'agradaria molt que aquestes coses es gravessin, perquè, a més, serien un gran material per poder fer bons documentals. Seria un material impressionant, tant per advocats, com per jutges, com per psicòlegs, com per educadors, per tothom, perquè veuríem què crida l'atenció, què pensa la nostra societat d'aquest tipus de situacions... com es defensen, com s'ataquen... Podria ser molt interessant.
14: Ho seria, i també, estirant el fil del cas de la CAM, també és molt interessant, tornant una mica al principi, veure com el poder estrafar la moral de les persones. Perquè quan maten aquesta dona, els nets, uns nets de la dona,
4: sí, sí,
14: comencen a penjar que si jaque mate a Instagram, muere de zorra, li diuen de tot, i és l'àvia. Té perfum de lloc de poder, això. No dic que els altres no ho fem, els que no tenim poder i diners i accions i empreses. Tots som el mateix, els esquimals, som humans. Però aquest punt de banalitzar-ho tot, que té, parlant clar, el pijariu, que és capaç de passar per sobre de coses que altra gent ens costaria Déu i ajuda. Penjar aquests missatges després que t'hagin assassinat l'àvia.
4: No sé, a mi em va sonar molt a malcriats absoluts.
14: Totalment.
4: Però, no sé, les famílies és un meló molt complicat, eh?
14: Bueno, com deia aquest, el gran psiquiatre Francesc Tosquelles, cada família és una guerra civil.
4: No l'havia sentit, aquesta.
14: Sí, sí, cada família és una guerra i per això les famílies aguanten, perquè estan en guerra. És una tesi bastant interessant.
4: No, però això m'ho has d'explicar més, perquè aguantar perquè estàs en guerra, què vol dir això? Que fins que un no guanyi l'altre no s'acaba res?
14: No, l'equilibri està en l'estat de guerra permanent. Llavors hi ha petites treves, hi ha retirades, hi ha avançaments, de tant en tant surt un tret per la culata i es mor algú, molt de tant en tant, per sort, però aquesta tesi ve a dir, és senzilla, ve a dir que mentre hi ha un estat bèl·lic... entre diversos membres de la família, la mare contra la filla, el pare contra la mare, la mare contra la seva mare, el pare contra la sogra, etc, etc. Aquest estat de tensió permanent fa que les famílies es mantinguin unides, curiosament, perquè és el motiu o el motor que les fa viure. L'odi a la sogra, l'enveja...
4: Però i la protecció, i la companyia, el compartir objectius comuns,
14: bueno,
4: la sang, jo què sé, això de les famílies jo sempre m'ho he pres com una cosa positiva.
14: Jo la meva també, però com diu aquest psicòleg, mira, hi ha una altra frase que potser s'entén millor, és una frase feta, que és doneu-me un bon enemic. És aquesta idea de jo envoltat de gent que em fa la pilota o que només em diu que sóc el millor del món, bé, però perquè la vida sigui interessant de debò i trepidant de debò, doneu-me un enemic intel·ligent. Això es diu molt.
4: Hòstia, amb el que a mi m'agrada la pau i la calma, mare meva.
14: I a mi, però mira...
4: Mare meva. Escolta'm, abans d'acabar, voldria, avui que mos estem allargant, voldria reflexionar sobre dos cosetes.
14: Uh-huh.
4: Una, que arrel d'aquest crim de Granollers m'ha vingut al cap el crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha estat jutjant aquests dies, per reflexionar amb la gent dos coses. Una, el crim de Granollers... Les tres persones acusades, és a dir, les dues germanes i el proxeneta, van acabar sent condemnats tots tres pel mateix crim, quan probablement només un va agafar la tauleta de nit i li va estimbar el cap del pobre Joan. Per tant, tots tres van tenir la mateixa condemna perquè no quedava clar qui era el culpable. Amb el cas de la Guàrdia Urbana, tot pinta que pot acabar cap aquí, des del meu punt de vista.
14: Tot apunta cap aquí, sí. Sí, sí.
4: Però una cosa que ho fa molt interessant narrativament parlant i analitzant-ho des de la nostra perspectiva és aquesta mena d'embolic amorós i que tots formin part d'un cos policial.
14: Sí, home, hi afegeix una morbositat extra. Hi ha bonus aquí, hi ha bonus, que tots formin part d'un cos policial. Reflexió. Bé, si fessin part d'una altra tipologia, si tots fossin metges de l'Hospital Clínic, també ens ho semblaria.
4: És probable, sí.
14: Per tant, aquest plus de morbositat és, com has dit tu, exclusivament narratiu. És un enriquiment de la trama que en aquest cas s'ha donat i que, a més, té tots els visos de, no del triangle amorós, sinó d'un show entre ells de mentides, mitges veritats. De fet, reprodueixen veu alta el que ha dit el fiscal. Embolics, enganys, persecucions, enveges... una cosa humaníssima, però que donada dins d'un cos policial agafa una volada gairebé de shakespeariana, teatral.
4: No, i amb una protagonista que es diu Rosa Peral, que a mi em sembla una dona magnètica.
14: Sí, els mitjans també hi han contribuït.
4: Sempre.
14: Vull dir, això és la pornovenjança, que va ser un concepte periodístic...
4: No, però ella amb sí, amb els seus... amb tots els homes que s'han aproximat amb ella, han sortit un... no sé, per cames, no? És igual. No, per cames no, perquè al final és complicat, no? Però aquesta dona ha de ser magnètica, ha d'exercir una atracció molt particular sobre el masclet, o el masclot, perquè es tria homes de 1,90 m.
14: Sí, i molt fibrats, i molt catxes, i molt gimnàs, i esteroides, no? Bé, però a ella també l'han fet ells. És entre tots que ho fem tot. No sé, ella encaixa amb un cliché de dona...
4: A mi em fascina.
14: De vibra, sí. Encaixa, ella encaixa perfectament el cliché, i de fet els mitjans de comunicació per analitzar o parlar del cas de seguida han anat a buscar aquest cliché, no? De dona magnètica, escorpina, no? Que és verinosa, tòxica, i tot d'homes ballant al seu voltant. De fet, bona part de la defensa que està esgrimint l'home, en aquest cas, és que ell era un actor secundari, no? Que es deixava portar per... Bueno, mira, jo no m'ho crec, però bueno... Sí.
4: No sé, jo la veig més magnètica que una altra cosa.
14: Uh-huh.
4: Una última qüestió, Adrià Pujol. Aquests dies s'està emetent la sèrie Crims a Televisió de Catalunya i està agradant molt, està tenint allò que en diuen èxit. Amb Crims a Catalunya Ràdio tenim la sort de que fa temps que ja tenim aquest retorn tan maco de la gent que mos segueix i mos escolta. Per què mos agrada tant això?
14: Jo crec que és bastant obvi, eh? I no per això vol dir... No vol dir res, això. Què passa? Que ens encanta que les coses... Ho diré molt planer, eh? Que les coses dolentes passin als altres. I no només ens encanta perquè això demostra que nosaltres estem bé, que nosaltres no ens han assassinat, no ens han violat, no ens han segrestat. No només això, sinó que aquestes històries exciten, esgarrifen. I, de fet, Crims... acompleix aquest paper amb l'afegitó, que són casos de veritat. Però són les històries de tota la vida. És tornar de mercat i dir, saps què m'han dit de tal? Saps què li ha passat? Oi, explica. Doncs això esgarrifa, dona una sensació a mig camí entre la por i la seguretat. De dir, bueno, mentre passi als altres. I quan més morbós i més detallat, doncs millor. Ens encanten aquestes històries. I Crims ha vingut ha trobat aquest lloc que potser la ràdio fins no fa gaire no complia. És fantàstic, això.
4: És fantàstic que agradi, sí. A mi l'únic que em sap greu sempre és que només pel fet d'explicar-ho acabes tornant a remoure coses desagradables a les víctimes i a les famílies. Però, clar, sempre penso que són històries que ja no són de ningú, que són de tots. En particular, no hi ha una propietat sobre una història, sinó que són de tothom. I és complicat de gestionar això.
14: És molt complicat i, a més, s'hi barregen sentiments més aviat morals i no racionals, però els que som de poble, com tu i jo, sabem que no cal que sigui un crim. Una malaltia d'un familiar teu, si és aparatosa, acaba sent de tot el poble. T'agradi o no t'agradi.
4: Ho continuarem fent amb respecte, sobretot per les víctimes i les seues famílies, però sense faltar el respecte a ningú. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
15: Полях завислый сон лежат в земле сырой.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
15: А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

0: Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia. Us informa Joan Trias. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on hi ha hagut diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bucher, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatolàs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, repetia aquest objectiu durant una compareixença al Senat.
4: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
3: Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut una vintena de soldats. Més informacions amb Quim Balaguer.
5: Josep Vallverdú ha mort als 103 anys. És l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la i també al teatre i al periodisme. Es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua, com subratllava a 3CAT Info la seva editora a la Galera, Pema Maimó.
6: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020.
5: Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies de Rodalies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial. El servei s'oferirà mentrestant per carretera.
3: L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià, vol treure el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del seu institut, al·legant que no tenia vinculació amb el poble i que la seva defensa dels països catalans divideix els veïns. La mesura impulsada pel Partit Popular amb una votació popular ha provocat una forta polèmica. Àustria obre avui una comissaria de policia al lloc de naixement de Hitler. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia.
5: L'edifici està situat en un carrer comercial al cor de la petita ciutat de Braunau-Anin. La reforma s'ha elevat a 20 milions d'euros i la comissaria s'hi inaugura 3 anys més tard del previst. Damunt l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme. Ens ho recorden milions de morts. Les autoritats confien que amb aquest projecte amainin les crítiques pel retard en el reconeixement del PP d'Àustria en l'Holocaust. 65.000 jueus austríacs van ser assassinats i 130.000 es van veure obligats a exiliar-se. Ara bé, l'extrema dreta continua guanyant terreny a les enquestes d'opinió.

0: Esports, el Barça anuncia oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que també té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerre del Bruges belga Jesse Bissiwu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: L'Espanyol ha guanyat el seu segon partit amistós de la pretemporada. Ha golejat 4-0 al Pau de la segona divisió francesa en el partit disputat a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han fet Rafa Bauzá i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, a Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, i ara amb 4 minuts i mig respecte d'Evenepoel.
2: Fins aquí les notícies.
3: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
3: És un veí que sortia de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
4: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
5: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
6: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem. No ho sabem.
2: I per què?
7: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
5: Comencem.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui t'agradarà perquè és músic.
1: Però em pots dir el nom o no em pots dir el nom?
0: Sí, home, collons, perquè no poca paciència, tranquil.
1: Però no...
0: Calma't, vull dir que t'ho hagués dit abans i això,
1: ja,
0: saps?
1: No està, però...
0: Avui ens visita l'Andrea Motis.
1: Ostres, tu, avui sí que sentirem bona música.
2: Ei, ei, ei, ei, que els altres dies no ho fem prou, eh?
1: Sí, no, ui, perdona, ui, ja ha saltat.
0: Ja ha saltat, ja ha saltat el músic. Ah,
1: ui, el capitán.
0: Sí, sí, sí.
1: L'aristòcrate. Saps? El que fa els personatges ben parits.
0: Sí. No el suportes, eh?
1: Bueno,
0: no
1: suport... sí.
0: No, ja ho veig, no, ja tens mania. Tu, escolta'm una cosa, Xuriguera, tu tens la sang dolça o salada?
1: Ui, no me l'he provada mai.
0: Doncs avui nosaltres dos parlarem de remeis per les picades de mosquit i també solucions perquè no ens piquin.
1: Sí, senyor, un bon moment per parlar d'aquests temes. Ha passat l'estiu i ja no queda cap mosquit.
0: I llavors farem allò de sortir a passejar el gos, que a mi no m'agrada gens,
1: sí.
0: I dedicarem el capítol a la mosquitera.
1: Ja t'ho dic jo, que en aquest programa sempre anem a deshora.
0: S'ha de parlar ara, aquestes coses.
1: De la mosquitera?
0: De temporada...
1: Ara de la mosquitera?
0: Ara van brates, collons, ara van brates.
1: Ah.
0: Xxt, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: L'origen de la mosquitera l'hem d'anar a buscar a l'Àsia Oriental fa més de 2.000 anys.
2: Fa molts anys que s'ha estat inventant, no?
1: Sí, noi.
3: Mira, lo important, lo més gros,
1: sí.
3: O sigui, lo ben parit, ja es va inventar tot fa 2.000 anys.
1: Bueno, ara també s'inventen coses, eh? La intel·ligència artificial, el wifi...
3: Sí, no, però lo important, la roda, la mosquitera, tot això...
2: Ja cada 2.000 anys algú ja va inventar una mosquitera.
1: Sí.
3: Trobo que va ser molt ràpid inventar-la, eh?
1: Molt, molt ràpid, depèn de com t'ho miris, perquè els mosquits són animals del Triàsic. Fa més de 200 milions d'anys que hi ha mosquits a la Terra i només en fa 2.000 que hi ha mosquiteres. O sigui, tardar 199.998.000 anys a posar-hi remei.
4: Sí.
1: Vull dir que tens marge perquè et piquin molt, sí, els mosquits i diguis...
4: Sí, sí.
1: I si inventéssim alguna cosa, sí, perquè... No?
3: Sí, no, esclar, vist així...
1: Clar.
3: No, per raó,
1: No.
3: Disculpa'm, eh?
1: No passa res. No. La mosquitera bàsicament s'inventa per reduir la gran quantitat de morts humanes que provoquen. Sabeu que el mosquit és l'animal que causa més morts cada any, sabeu?
2: T'has de rascar molt fort per matar-te, eh?
1: A veure...
2: Saps?
1: Sí. Ja. Hi ha gent que ho fan, eh?
2: Sí.
1: Hi ha gent que graten amb una delera... Amb una...
2: Sí, hòstia, és molt fort.
3: Mira, el meu cunyat el va matar un mosquit.
1: Què dius ara?
2: Sí. Aquell tan porc.
3: El mosquit? Ai. No, el meu cunyat el que li passava és que no rentava mai el cotxe.
1: Sí.
3: I el parabrises de davant sempre el tenia ple de merda i mosquit. I no veia res i es va empotrar contra un camió.
2: Veus com era porc?
1: Bàsicament, els mosquits transmeten malalties que acaben provocant la mort. I una de les malalties més transmeses és la malària. Diuen que Tutankamon va morir per culpa de la malària. Oh. Que el nom de la malaltia és ben curiós, eh? Malària ve de l'italià medieval. Mal aire.
3: Ah,
1: aire dolent. Perquè els romans creien que la malaltia venia dels vapors terribles, dels mals aires que desprenien les aigües estancades.
3: No t'acostis al llac, que agafaràs un mal aire.
1: Més o menys. No anaven desencaminats, perquè a les aigües estancades és on solen viure els mosquits que transmeten la malària, precisament. Que els cabrons viuen molt poc, els mosquits, eh? Entre 10 i 30 dies, eh? Hòstia. Menys d'un mes, eh?
2: Vius un mes i te'l passes tocant els collons a tothom, eh?
1: Sí, noi.
5: Sí, tu.
2: És emprenyador, això.
3: Sí, sí.
1: Són uns dels culpables de la desaparició de l'imperi romà.
3: Què dius, ara?
1: El senyor, els mosquits.
3: Però els visigòtics?
1: Els visigots.
3: Ah.
1: Al segle V, després de Crist, a Roma, molta gent va morir per culpa d'aquesta malaltia. Un brot de malària fulminant, que s'ha conegut com la febre romana, que té una mica de nom com de filia sexual, una mica.
2: Doncs a mi m'agradaria provar-ho.
1: Fem la febre romana, nena.
2: Fotem una febre romana o què?
1: Una mica lleig. La febre romana va ser un brot mortal de malària que els mosquits es van encarregar d'anar passant d'un romà a l'altre.
2: Collons de romans.
3: Sí. Home, sí, menys circus i menys coliseums i més teles mosquiteres.
1: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu com intentaven curar la malària a l'edat mitjana?
1: No.
2: A veure, Mercè, no ho sé ara, i vols que ho sàpiga com ho feien abans?
1: Ara no hi ha vacuna, eh? En principi. Jo quan vaig anar a l'Àfrica em van donar unes pastilles, però tampoc t'asseguraven res.
0: No, i són terribles, eh?
1: Donaven com unes joanola i diu, t'he pren-te això. No.
0: Doncs saps què podries haver-te fet?
1: Què?
0: T'hauries pogut amputar el braç.
1: Què dius ara?
0: Sí, és com ho feien.
1: Ah, mira.
0: A l'edat mitjana, ho feien així. Una de les cures era amputar-te una extremitat.
1: Bueno, mira. Bueno, si funciona.
3: Anava molt més a la idea.
0: Sí. Molt més a la idea.
1: Sí. Sí.
0: També hi havia mètodes menys dràstics, com la inducció al vòmit.
2: Doctor,
0: no sé si ho curava, però...
2: Doctor, no em trobo bé, eh? Espera't, que et farem vomitar.
0: Exacte.
1: Bueno,
2: et trobaves bé de collons, després.
0: Bueno, quan et trobaves bé és quan et proposaven la tercera manera, que és la trepanació.
1: Hòstia, aquesta sí que no l'he entès mai. Jo, el de la trepanació...
2: No sé què és, jo.
1: És allò que et foraden el crani.
0: Clar.
3: És allò...
2: Ah, veus, no m'ho trobes... fet mai. No m'ho fet mai.
1: Home, espero que no t'ho hagin fet mai i si no, canvia de mútua, perquè... Sense anestèsia, eh? Escarpa i martell i cloc, cloc, cloc, cloc, cloc.
2: Collons.
1: I el cap fordat, no?
0: Doncs es veu que no cura la malària, eh? Però tinc una tècnica encara millor. Es veu que hi ha un llibre del segle III després de Crist que es diu Liber Medicinalis.
1: Sí.
0: Un llibre escrit per un metge romà que es deia Quint Samònic Serè.
1: Quin, no?
0: Quin.
1: No?
0: Bueno,
1: no sé. Quint, sembla. Quint. Sembla un altre tipus de romà.
0: No sé, és que no el parlo romà, jo.
3: Almenys es dius... Almenys es diu Serè.
1: Sí.
0: Serè.
2: Està bé que el metge... Sí, home, és un metge que es diu Josep Maria Borratxo.
1: Malament. També la mateixa mútua.
0: No, doncs poca broma, perquè aquest home va ser el metge de l'emperador romà Caracal·la.
1: Carai.
0: Sí. I va deixar escrit en aquell llibre una tècnica per curar la malària, que era la següent.
1: Aviam.
0: Ara us explico. En un papir, tu escrius la paraula abracadabra.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, si te notes que tens malària...
3: Ja es veu que no n'hi
1: ha. Vas a escriure abracadabra.
0: Sí,
1: però... És el dels mags per fer desaparèixer els conills.
0: Sí. És justament d'aquí.
1: Sí, l'origen ve d'aquí.
0: Exacte. Perquè era per fer desaparèixer la malària, no? Uh-huh. Escrius abracadabra i a sota tornes a escriure la mateixa paraula, però sense l'última lletra.
1: Abracadabra.
0: Abracadabra.
3: Això ho haig d'entendre, això, eh?
1: Sí. Abracadabra primer.
3: Abracadabra primer i llavors tot seguit abracadabra.
0: Sí, i després...
1: Sense la...
0: I després vas fent...
3: Sí.
0: Però cada vegada amb una lletra menys.
3: Ja es veu que no.
2: Ens està quedant un programa maco avui, eh? Sí.
0: No sé. Aquest metge deia que ho curava així, que vols que et digui?
1: Si més no, et distreus mentre et vas morint.
2: Sí, això sí.
0: Com fer un sudoku, doncs mira, vas fent...
1: Abracadabra.
3: Abracadabra.
1: Vinga, Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boja coneguda. De fet, és una d'aquestes persones que molta gent ha anomenat nena prodigi perquè amb 14 anys ja estava dalt d'un escenari i havia tret el seu primer treball. Quincy Jones va dir d'ella que és algú tocat per les bones muses.
1: Podia ser la Melody, eh?
4: No és ben bé el mateix.
1: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença Andrea Motis.
2: Bravo!

0: Què tal, Andrea? Què has esmorzat avui?
1: Molt poca cosa. Unes figues.
0: Unes figues.
1: Sí.
0: Quan dius unes, quantes són?
1: Tres
0: figues. Sí. Tres figues i pa amb oli.
1: No hagués menjat moltes més.
2: Unes anxoves aquí sobre, t'hi queden bé molt.
0: Sí, menges poc? Menges poc o només és l'esmorzar?
1: És l'esmorzar només.
0: Ja, esmorzar suau, eh?
1: Depèn de l'hora que tingui, depèn del temps.
0: Sí. Escolta, has vingut amb la trompeta?
1: Sí, preparada, sí.
0: Home, tu toques la trompeta, també el saxo?
1: Sí.
0: No? Amb què et quedaries dels dos?
1: Amb la trompeta, sí.
0: I això és una cosa que portaves com vocacional de petita? Jo vull ser trompetista de gran.
1: No, és més la vocació del meu pare.
0: Ah, sí?
3: Ai,
0: mira. Mira, que hem tocat com un trauma, una cosa.
1: Sí, se sona una mica malament. Però la veritat és que el meu pare tocava la trompeta de jovenet, així als 15, s'hi volia dedicar.
0: Sí.
1: I la veritat és que a mi em va preguntar què volia tocar i com que coneixia pocs instruments quan tenia 7 anys, els instruments que coneixia no estaven disponibles, aleshores em va tocar.
0: No estaven disponibles, què vols dir?
1: Que estaven les places ocupades a l'escola de música.
0: Ah!
1: Així de trist.
0: O sigui, què volies fer realment?
1: Violí o piano, les coses que... Yeah. Populars, diguem-ne.
0: I llavors, bueno, queda una plaça.
1: Exacte.
0: A trompeta.
1: Queda només una plaça a trompeta.
0: Bueno, la Laia Gluck va arribar més tard i es va apuntar al gran.
1: Així són les coses. Sí.
0: I on ho assages, això? Perquè, bueno, com la Laia, també, clar, has de viure...
1: Sí,
0: tu ets de Barcelona.
1: Sí, sóc de Barcelona, però ara, gràcies a la música, encara que sembli impossible, ara tinc una casa prou aïllada i puc tocar a casa.
0: I de petita, com ho feies? Perquè a Barcelona té que vivies en un pis,
1: sí,
0: els veïns.
1: Sí, vivia en un pis, sí. Pues com podia. Mira, a més, ara tinc una sordina que realment ajuda molt a que no soni tan fort.
0: Va.
1: Però abans no. Abans tocava, imagina't com toca un principiant, no? O sigui, horrorós, els pobres veïns els compadeixen.
2: Els veïns, digues, allò que triomfia d'una vegada la nena.
4: Des de veïna de música és terrible.
0: Va anar prou ràpid a triomfar, que amb 14 anys ja estaves sobre els
1: escenaris.
0: Estava
1: molt fora de casa.
0: Com és que de cop i volta, tan jove, com ho recordes ara, aquella època? Ah, quants anys tens ara?
1: Ah, tinc 30.
0: 30. Sí. Això fa 15 anys. Com la recordes, aquella època, aquells primers moments?
1: Jo recordo que sempre m'havia agradat molt, que vaig tenir la sort de topar amb professors que eren molt bons i, sobretot, molt simpàtics i això, que em sentia molt còmode amb ells, em feien ganes d'anar a classe i amb això, doncs, recordo gaudir molt del procés. Per mi va ser molt progressiu tot i jo què sé, ho he disfrutat sempre, així que tampoc tinc un record de cap moment.
0: Però no és normal que una noia de 12, 13, 14 anys, no?, li interessi tant el jazz o aquest tipus de música, perquè de petita, què escoltaves?
1: De petita escoltava Los 40 Principales, al cotxe, com tothom. Bueno, no sé, el meu pare sí que és veritat que al meu pare li agrada el jazz i sí que ens posava una mica de Louis Armstrong, d'alguns músics que els agradaven, de Joe Pass, el guitarrista, i sí, unes coses més concretes. També als meus pares, els dos, els agrada molt la música cubana i ens posaven Buena Vista Social Club, el diguis qui tal. Aleshores sí que és veritat que algunes influències ja les teníem, però per la resta, que nosaltres volíem sentir la Carla i jo, la meva germana i jo, era la Shakira, vull dir.
0: Clar, clar. Poseu el Waka Waka i ara...
1: Literalment, així.
0: Tot el rato amb el jazz aquí, hòstia. Déu-n'hi-do. Creus que vas una mica contra corrent amb els gustos musicals actualment?
1: Depèn amb qui em comparis. La veritat és que tenim aquesta cosa, els músics, que a vegades també ens relacionem una mica uns amb els altres i a vegades sembla que visqui en una bombolla on tots tenim els mateixos gustos, però és veritat que, a veure, avui en dia també hi ha tanta cosa, tanta varietat, sí, no? I és això, també hi ha sectors i tal, i, bueno, cadascú dins la nostra bombolla tots som iguals, però després és veritat que el mainstream és una altra cosa, sí.
0: Tens fills ara?
1: Sí, tinc dos fills.
0: I els hi fas el mateix que et feien els teus pares? Els hi fots jazz a les venes o els deixes escoltar
1: de moment,
0: Shakira?
1: De moment encara són sucres, són petitets, oi? Tot arribarà.
0: Música infantil?
1: Sí, intento... Sí, el que passa és que el meu gran només vol sentir Jurassic Park, la banda sonora de John Williams, i t'ho juro que és un bucle que no acaba mai.
0: No surt d'allà, eh?
1: Anys, bueno, en Jurassic Park.
0: Jo tinc un amic de 39 anys que està igual, eh? Des de fa 39 anys.
1: Sí, coses... Na, na, na, na, na, na.
0: Sí. Vas de concerts, Andrea?
1: Poc, ara, perquè, clar, amb els nens tan petitons, clar, a les nits, està complicat, però...
0: Però quan eres jove, és com, recordes
1: molt
0: algun...
1: Selectius.
3: Encara és jove, Peyu. Té 30 anys.
1: Gràcies.
0: Ja té 30 anys.
5: Bueno, però, Peyu, no tens... perquè ens ho ha dit que té 30 anys.
0: Quants n'hi posaves? No comencem per aquí, que sempre ens equivoquem, eh?
5: Jo, 22, 23.
0: Bueno. Sí.
5: No?
1: Hòstia, el que passa que... Aquesta cara de son de no dormir.
0: Jo, com que recordo que des dels 14 anys, que d'allò, i em sona que és una cosa de fa 20 anys,
1: exacte,
0: que l'Andrea Motis
5: sí,
0: està...
5: Sí, jo soc molt fan des de que era molt petita, però per tinc això la sensació que jo em vaig fotent bé i ella no. Ella és que...
0: La tenim tots, aquesta sensació.
5: Que jo em foto bé sí, i vosaltres no, vale.
0: Escolta, has voltat per tot el món gràcies a la música. Recordes algun concert en especial?
1: Sí, recordo uns quants, d'altres també s'ha oblidat moltíssim. Abans de camí cap aquí em preguntaven si havia estat mai a aquest poble i...
0: A Gurb?
1: No, sí, sí, no en tinc ni idea.
0: Jo ho dubto, ja t'ho dic ara, no crec que hi haguessis
6: Gurb
0: estat.
6: No, Gurb no existeix.
0: Gurb no existeix. No.
1: Sí, he sentit anomenar, però no estic segura si hagués estat aquí abans. Així. En qualsevol cas, aprofito a agrair l'honor i el plaer de que m'hagueu convidat.
0: Home, el plaer és nostre, el plaer és nostre.
6: Va ser idea meva bastant, eh?
0: Ah, sí?
6: Era una idea bastant meva.
0: No recordo aquesta reunió.
6: Home, no hi eres.
0: Si et dic Quincy Jones, ja has coincidit amb aquest senyor.
1: Sí,
6: has coincidit amb Quincy.
1: Sí.
0: Has coincidit amb en Quincy Jones.
6: Molt bé, molt bé.
0: I has coincidit tu, Xuriguera?
6: Amb en Jones no.
0: No. Què et va dir Quincy Jones?
1: Bueno, em va dir una cosa que em va, a part de que, bueno, em va fer molta il·lusió, que li recordava a tres persones que eren en aquell moment els meus referents en la trompeta, en el jazz, en el jazz, òbviament, en la trompeta, en el saxo i a la veu.
0: Sí.
1: Vull dir, referents molt, molt fins, allò de filar, de gent que hi entén molt, però a més m'ho va dir no com a referent, sinó que em va dir que li recordava els seus amics, saps? I per mi que sempre he escoltat i he transcrit a músics que ja no hi són, que estan morts, doncs per mi que em diguin que eren els seus amics, doncs no sé, va ser ja com, no sé, gairebé tocar-los, no? I em va fer molta il·lusió això.
0: Donem prou valor als músics que acompanyen les cares visibles, els frontmans, diguéssim, tota aquella gent que hi ha darrere tocant?
1: No, jo crec que històricament és una cosa que queda molt darrere. És com en un programa de televisió, les persones que estan darrere gravant, les persones que estan, no?, ajudant en el so i en altres coses, també...
0: Ja els valorem. Aquests els sí, donem una atrapada de llum a formatge, a vegades. Sí.
6: A vegades trobo que mengen massa.
0: Sí.
1: No, jo trobo que un bon frontman sí que els valora, però és veritat que després queden una miqueta amagats.
0: Recordes bolos d'aquests de llum en formatge o no? O ja et queda molt lluny?
1: Home, i tant, sí, sí, de llum en formatge, en el millor dels casos. Sí. A vegades no hi ha res pels músics, sí o no?
0: Ostres, nosaltres una vegada amb un bolo ens van donar les sobres d'uns canapés. El que havia deixat la gent. Home. Tenim això, si voleu, dic, home, sisplau, per amor de Déu.
1: Fa de mal dir, però els concerts que són així, diguem-ne, més... D'Ajuntament.
0: A vegades... Diguem-ne concerts d'Ajuntament.
1: Saps dir-ho.
3: El concepte s'entén.
1: Però segur que ho ha estat alguna vegada en aquests teatres completament desangelats i desolats en un camerino on no hi ha res, que amb prou feines hi ha llum.
0: Sí.
1: I no hi ha aigua.
6: Sabem de què parles.
1: Bueno. Sí.
0: Els músics de jazz, teniu algun lloc, algun escenari de referència on us agradaria tocar abans de morir? Jo no puc morir sense haver tocat allà.
1: Home, sí que Nova York en general és una meca, no?, pels jazzistes, i sí que té molts petits clubs i escenaris on ens agradaria veure concerts i tocar. He tingut la sort de tocar a Nova York una miqueta, vull dir, òbviament sense cobrar, òbviament, així anar a jam sessions i ficar-me entre els músics i bueno, això és complir un somni per un músic de jazz, jo crec, sí.
0: Nova York, eh?
1: Sí.
0: Et va impressionar o no?
1: Sí, molt, sí, sí.
0: No hi he estat mai, tu. Hi heu estat, a Nova York?
5: Jo no.
0: No?
5: Sí. Em sembla que no, deixa'm pensar. No.
0: I la gent que t'escoltava allà, qui són aquesta gent?
1: Uf, o sigui, no tinc ni idea, jo què sé.
0: Gent que passaven
1: sí,
0: per allà.
1: Sí, no, tampoc hi havia tanta gent, no pensis, eh? Hi havia més músics intentant pujar a la jam session que no gent que li interessi escoltar-la.
0: Escolta, abans que marxis, Andrea, on et podrem veure aquests mesos que venen per davant? Tinc entès que prepares una cosa molt bonica al Palau de la Música.
1: Sí, estic preparant un concert que és un homenatge a la gran Amy Winehouse.
0: Ep!
1: Sí, per qui li agradi, estaré el 15 de novembre al Palau de la Música amb un cor de gospel, que sí que seran unes versions molt diferents de la música de la Amy.
0: Home, això serà bastant maco, eh?
1: 15 de novembre,
7: vindrem, Andrea.
8: Vaig a comprar entrades, però ja.
0: Palau de la Música seria el dels millors llocs de Catalunya per a tocar?
1: Sí, o sigui, crec que a mi és un escenari que desgraciadament m'imposa molt cada vegada que toco, i això que tinc la sort de tocar-hi cada any. Però sí, sí, és un lloc impressionant. I haig de dir que de tots els escenaris del món el meu preferit és el Grec.
0: El Grec?
1: Barcelona, sí, perquè el trobo espectacular. El fet de que sigui a l'aire lliure, que normalment es toqui a nits d'estiu, i que hi hagi tota aquesta flora i fauna i les, sí, les roques, sí, darrere.
0: Sí, fauna també,
8: sí,
0: eh, perquè...
8: Sí, fauna molta, fauna molta.
0: Bueno, no, i actuar els estius amb els focus, molts de mosquits també.
5: Hòstia, si hi ha mosquits allà. Que... Allà sí que... Allà sí.
1: Val, val la pena escoltar els remeis que proposareu. Perquè sí, a casa meva em fa molta falta també.
0: Sí, van a parar amb tu els mosquits?
1: Uf, ets de les horrorós, que et piquen, eh? Horrorós, sí, sí, sí.
0: Jo tinc una sort, no em piquen.
5: Jo, jo em pico molt mosquits i si m'infla tot.
6: I a mi em passa que, a més, és que si el sento ja està. L'haig d'anar a buscar i haig d'anar a parlar amb ell i amb la seva família.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula en català i tres definicions i m'has de dir què creus que vol dir. Trascada és la paraula d'avui. Trascada. A. Trascada. Neu de poca consistència, semifosa, pròpia de la primavera quan desglaça.
6: L'Esteve va voler anar fora pistes. La neu era trascada, se li va enfonsar l'esquí, tíbia i peroré trencats.
0: B. Trascada. S'utilitza col·loquialment per definir el penis d'un home quan és de mida considerable.
5: Collons, l'Esteve, el vaig veure l'altre dia despullat al gimnàs i fot una bona trascada.
0: O C. Trascada, del verb trascar, fer una caminada per llocs abruptes.
8: A veure, de baix a Ribes de Freser fins a dalt a Núria hi ha una bona trascada, eh? I vam estar 5 hores.
0: Endavant, Andrea. Uf,
1: jo entre la A i la C, perquè la B és una ocurrència vostra, n'estic segura.
8: Però per què ho diu, això?
5: Què diu?
8: Per què ho diu?
1: Diré que és la C.
0: La C. Trascada. Correcte!
5: Bravo!
0: Una trascada, una bona caminada.
10: President.
0: Presidents de la Generalitat de Catalunya, no sé com vas de política.
8: No feu aquesta pregunta.
0: N'hi ha hagut 133, començarem de l'actual cap enrere. 133è.
1: Com?
0: El 133è, que és l'actual, me'l sabries dir?
1: No.
0: Bravo!
1: Visca el segle XVIII, que s'ha arribat a l'any.
0: Està fantàstic. Escolta, Salvador Illa, si mai t'ha de donar alguna subvenció.
1: L'he conegut en persona.
0: Escolta, l'has conegut en persona, Salvador Illa?
1: Això ho diu tot.
0: Sí? I què?
1: Fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí, va quedar un gran record.
5: Peyu, no ho has comentat?
0: No.
5: És la primera persona que ve a la Renaixença descalça. No sé si
0: és que no els veig, els peus.
6: Ah, sí.
0: Oi, per què vas descalça?
5: T'has deixat les sabates
1: perquè,
5: a casa?
1: No, perquè és que les meves sabates no compleixen els requisits del segle XIX. I no, és que estan fora d'època.
0: Eren molt modernes.
1: Sí, he dit.
5: Ara ens has fet ganes de venir a veure les teves sabates.
1: És avançar massa coses que no...
0: I tocaràs descalça, també, o no? Sí,
1: sí tocaré descalça. Sí.
0: Doncs l'Andrea Motis...
1: Així fa taverna, fa aquesta cosa que m'agrada.
0: Sí. No et recomano que entris a cap bar descalça.
1: Només aquí a la Renaixença.
0: Aquí sí. Andrea Motis, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i gràcies per això que ens oferireu ara amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que interpretaran Record de nit.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: Avui no parlàvem de la mosquitera.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la mosquitera.
3: Un moment, nois. Bueno, sou vosaltres que heu dit que portaríeu solucions per les picades de mosquit.
2: Exacte. Sí. Avui us donarem remeis per anar en contra els mosquits. La patata, eh?
3: Sí, aquesta sintonia no...
2: Mira, n'hem parlat abans.
3: Què?
2: Jo trobo a faltar la gralla, jo trobo a faltar la guitarra. No. Ens queda fora l'univers.
3: Sí, no els hi podríem fer una sintonia per aquests dos, Arnau, Laia?
4: Bueno, ja ho pagarem.
1: Ja t'ho pagaré.
2: Quines ganes.
5: Quina emoció,
2: Arnau. Ja me la faré jo a casa, amb aquestes ganes que ja has fotut.
4: Farem una sintonia.
2: Bravo!
3: Sí, perquè jo crec que aquí estàvem, quedàvem malament,
2: sí,
3: aquí.
2: Sí,
3: tota la música original, ben feta, i aquesta...
2: No s'entenia, no s'entenia.
3: Em sembla que ho va triar en Xuriguera.
1: No.
2: Les merdes no les tria ell, saps?
1: Que bandera! És que sempre aneu contra mi!
3: No,
1: saps?
3: No.
1: Em fotré una tela mosquitera aquí?
3: Que no t'emprenyi ningú.
1: Que no m'emprenyi ningú.
3: Vinga, nois, va, remeis per
2: mosquits.
3: Les picades.
2: Bàsicament, jo, per exemple, que sóc un home que m'han picat sempre la vida molts mosquits,
3: sí.
2: No? I em ve molta gent i et diu, què haig de fer perquè no em piquin els mosquits? On vius? Què et diria jo? Sabadell?
3: Sí.
2: Malament.
3: Ah, sí?
2: Vés-te'n a viure a Groenlàndia.
3: Groenlàndia no hi ha mosquits.
2: No hi ha mosquits.
1: Però per què no hi ha mosquits?
2: Perquè hi carda un fred que pela. Llavors els mosquits...
1: Per sota dels 10 graus, els mosquits no viuen.
3: Què dius ara?
2: Doncs per què m'ho preguntes, si dius això?
1: Bueno, però era un peu que te la centrava.
2: És com una cosa així d'interacció entre tots dos. No?
1: El que passa és que fa temps que no... Ens acabem de conèixer.
3: Sí.
1: No
3: et sap llegir, no et sap llegir.
2: És que ha fet una pregunta sèria, dic ara que li...
3: O sigui, per sota 10 graus el mosquit no viu.
1: El mosquit no...
2: Per sota dels 10 graus, si un mosquit et pica...
1: No és mosquit.
2: No és mosquit.
5: Però hasta jo em moro sota 10 graus. Jo no podria viure sota 10 graus.
1: No, sí.
5: Prefereixo viure a Sabadell, saps què et dius?
2: Vale. No, doncs no vinguis en plorera si et piquen els mosquits.
1: Una cosa que no heu de fer...
5: Dóna'm un altre remei.
2: Sí, un altre remei.
1: Un remei que és una equivocació. Vull dir, vull fer un desmentiment. Es diu desmentiment?
3: Ja ho has dit.
2: Sí, ho has dit.
1: Doncs vull fer un desmentiment. Pixar-se a sobre una picada de mosquit no funciona.
3: No?
1: Ara, pot anar bé per altres coses, però per curar la picada de mosquit...
3: No.
2: Per una conjuntivitis tampoc va bé.
5: No.
3: És que hi ha gent que de seguida es pixen a sobre.
2: Em piquen els ulls...
1: Cigala fora.
2: Va, que se't pixo a sobre. Dius, no...
5: Però això és una cosa d'homes, no? Perquè jo no em veig picant-me sobre una picada de mosquit que tinc a l'espatlla, per exemple. No sé com
2: jo que anava a casar al d'estiu quan era petit, a l'estiu, qualsevol cosa que et piqués una mica, ja deien... Algú corini sobre d'aquest.
5: Ai, què dius?
2: Qualsevol nen se't pixava sobre arbúcies, eh? Sí.
5: Has de sortir d'arbúcies.
2: No, per això...
5: Com t'ho he de dir?
2: Però això, a mi m'ha curtit la pell, tot això.
5: Sí.
1: Els actos innocentes, aquella pel·lícula que es pixava les mans perquè no se li...
3: Sí, senyor.
1: És d'arbúcies.
2: És d'arbúcies.
1: Aquella escena es va filmar
2: arbúcies. El guionista és d'arbúcies.
3: Ah, sí?
2: Sí, venia al casal d'estiu amb mi. Sí.
3: Molt bona pel·lícula, aquella, per cert.
2: Molt bona. Ara estic pensant, ves que no
1: fos... Era una novel·la, eh?
3: Sí, del Borges.
2: Però la novel·la no val res.
3: No sé de qui era la novel·la.
1: Bona pel·lícula, per favor.
2: I llavors hi ha una altra remei que va molt bé a les nits, que això també a casa m'ho vaig posar una temporada, que és aquests llits que van amb tota la mosquitera.
3: Ah, això és molt maco.
1: A mi em fot tonto.
3: Això sí? T'agrada, eh?
1: Saps?
3: Com veus un llit amb aquesta mosquitera que penja del sostre...
2: Ah, va venir a casa meu.
1: Com que no veus ben bé qui hi ha dintre.
3: Ja.
1: I veus que es mou...
2: Va obrir la porta i jo em fotia el llit i com un tonto sobre meu, eh?
3: Surt d'aquí.
2: Surt d'aquí que vindrà la meva dona i què es pensaràs? És que avui dia...
1: No, me li vaig ben pixar sobre.
2: Per favor. Quina secció que estem fotent.
3: Sisplau.
2: L'hem preparat durant molt rato.
3: Mira, us queden 25 segons per donar un consell de veritat.
1: El canvi climàtic afavoreix que hi hagi més mosquits. Per tant, des d'ara mateix, comenceu a desconnectar tots els aparells aquí, que tot això
5: és
1: gasto electrònic i electrotignàtic,
3: sí.
1: I afavoreix el canvi climàtic.
3: O sigui,
2: és l'últim consell que us donem.
3: Si no
2: I
3: voleu...
2: si et pica un mosquit, rasca molt, però vigila no matar-te, que això és
3: el més important.
2: És el més important.
1: I sobretot, a punt d'arbre a cadabre.
3: Carles Xuriguera, Fel Fixeres, moltes gràcies.
2: A vosaltres, sempre a vosaltres, paio.

0: Xxxt, és bona aquesta.
1: Escolta, escolta.
0: És boníssima.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Això és òpera, eh?
1: Òpera, eh?
2: Això forma part d'una òpera.
1: Forma part d'una òpera.
2: El vol del burinot.
1: El vol del burinot.
2: És el més similar a mosquit que he trobat.
1: Ah. Bueno, bueno.
2: És una òpera que s'anomena El conte del tsar saltant, del compositor rus Rimski-Korsakov, que va estrenar el 1900. Un dels personatges de l'òpera ha de fer un llarg viatge i, per poder-lo fer ràpidament, un signe amb poders màgics li ofereix la possibilitat de transformar-lo en burinot.
1: A Rússia també fa fred, eh?
3: Sí, també.
1: Llavors se'l fan passar amb el vodka i escriuen el que escriuen, també.
2: La música de la peça evoca la velocitat trepidant de l'insecte i el moviment imparable de les seves ales. Una autèntica fantasia musical.
1: Doncs escoltem El vol del burinot i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui ens acompanya un gosset de 13 anys.
1: Oi. Oi.
0: 13 anys.
2: Per un gos és molt, eh?
0: És molt.
2: Jo no sé si l'hauríem de portar
0: enlloc. Però aquest és espavilat. Es diu Trivet.
2: Trivet.
1: Trivet.
0: Mirem la foto.
2: A veure, en Trivet. Oh!
0: Mira quines orelles més punxegudes.
2: Moltes orelles, eh? Porta un collar de la senyera.
0: Sí, sí, sí, ara t'ho explico. La Rola i el Lluís, de Sant Feliu de Guíxols, sí, ens expliquen que en Trivet té una col·lecció molt gran de collars.
2: Ah, mira.
0: I que n'hi ha un especialment que no li agrada gens. Què és aquest?
2: El de la senyera.
0: Sí.
2: Ah, oh,
3: cony.
0: Sí.
2: És un gos...
3: Què li passa?
0: És igual.
2: No diré el nom.
0: No diguis.
2: És un gos...
0: No diguis.
2: És un collons de...
0: No li agrada, potser... No ho sé. Bueno. És del tònic.
2: Jo ah, no sé, no sé, no sé. No sé, no.
0: És un quisso que a casa és molt tranquil, però quan surt al carrer s'esvera un pèl massa.
2: Bueno.
4: Mentre acabem de decidir quin collar li posarem a en Trivet, deixeu que us expliqui que ens l'emportarem a Estrasburg, a l'època en què la ciutat francesa formava part del Sacre Imperi Romano-Germànic. Ens situem a l'any 1518.
2: Avui passegem el gos per l'epidèmia del Vall d'Estrasburg. Ens ha costat Déu i ajuda, però després de molt barallar-nos amb el gos, hem aconseguit que en Trivet accepti el collar de la senyera.
3: Home, és que esclar.
2: És que si no...
3: Home, també és per emprenyar-se, eh?
2: Un dia que surt a Alemanya, si vas a fora, que ho sàpiguen, que ets català, com a mínim. I ha fet bé, eh? Està molt guapo. I tothom amb qui ens creuem per Estrasburg es pensa que venim d'un regne molt important. Ens situem en una ciutat de dues cares. Per una banda, Estrasburg és una ciutat pròspera. El riu Rin permet que el comerç estigui cobrint d'or les famílies més benestants. Però als barris baixos les coses són d'una altra manera.
5: Sempre igual.
3: Sempre anem allà mateix,
5: no,
3: eh?
5: És que... No hi ha manera, eh?
2: Sempre hi ha hagut rics i pobres, nois.
5: Sí, però només els hi van bé els rics, i els pobres mai no els hi va bé.
2: És que si no serien els rics. Mm. Saps què vull dir o no?
5: Però sempre... Deixa-m'ho pensar.
3: Sí.
2: És així, és això?
3: Sí.
2: Ben vist. S'entén o no?
5: No, encara sí, no, però quan... poder d'aquí un rato ho dic.
2: Molta gent les passa magres i es guanya la vida com pot. Casualment, a nosaltres ens toca passejar en Trivet per aquests carrerons tan bruts. Són plens de gent de mala vida i moral lleugera. Parant una mica l'orella, podrem sentir què diuen.
5: A veure. Oh! Diuen que la bossa porta moltes hores allà fotent-li, eh?
0: Hores? No, no. A mi m'han dit que porta més d'un dia seguit, eh? Sense parar.
6: Vols dir que és bo fer-ho durant tanta estona seguida?
0: No, no, no. I que al final t'has de cansar, eh?
5: I tant que cansa. I tant que cansa.
0: Clar,
5: A vegades ho fem amb la dona,
0: sí,
5: i no aguanto pas més de 2 minuts.
0: Ja m'ho ha explicat la teva dona.
5: Per
7: favor, sisplau. Ja sé que estem al segle XVI, però podem canviar de tema. Jo crec que ja queda clar, no?
2: Em sembla que posar-nos a escoltar la conversa d'aquesta gent ha estat una mala idea. Tracten temes una mica delicats.
6: Però, a veure, se sap de què li va venir aquest rampell?
0: No.
6: Què volia, batre un rècord, aquestes bestieses que fan el jovent avui en dia?
0: No, no, és que ningú sap què li ha picat, tu, no, no. És... Però la ciutat en va plena, eh? Es veu que fins i tot, és que n'hi ha molts que ho van a mirar i passen la tarda allà, allà, fent el tafaner.
5: Déu, quina vergonya.
0: Oi?
5: Mira, jo poder soc molt trencat, eh? Però a mi anar a mirar una cosa així em fria... Vull dir, em fa sentir incòmode.
0: Molt, molt incòmode.
5: Tu dieu que ho fan?
7: Home, enlloc, senyor, guarro! Treguis la mà de la butxaca.
0: Ai, Àlex.
2: La conversa puja de to. Serà millor emportar-se en Trivet d'aquí abans que el perverteixin. Però al cap de poc descobrim que la gent que hem escoltat estaven parlant d'una cosa que no tenia res a veure amb el que creiem.
8: Però tu l'has vista? És veritat el que diuen?
9: Sí, sí, et prometo que sí. L'he vist. I és veritat el que diuen. Porta ballant sense parar des de fa 2 dies.
0: Pensats, eh? Teniu el cap podrit.
2: Anàvem desencaminats. El comportament que tenia tan sorpresos a tota aquella gent era molt menys escandalós del que ens pensàvem. Per això no treu que veure algú ballant des de fa 2 dies sigui gaire normal.
3: No.
2: Decidim agafar en Trivet i anar a veure aquest estrany fenomen. El quisso encara sembla molest per portar el collar que tant odia, però al final s'ha deixat convèncer per passejar una mica més. Després de recórrer uns quants carrers podrits, arribem al nostre destí, una petita plaça desmanegada, on hi ha una munió de persones que encercla la ballarina de qui ens han parlat.
6: Ja. La gent també té pebrons, eh?
2: La gent no tenen feina.
6: No, ara.
2: La gent, vas un dimarts al dematí i una mà de gent en bicicleta.
6: I
2: una mà de gent a córrer.
6: I a tot arreu.
2: Tot arreu.
6: El dimarts al dematí hi ha gent a tot arreu.
2: És que el dimarts al dematí no sé què... És el dimarts al dematí,
6: És el dimarts al dematí, El dimecres al dematí, n'hi ha ningú allò, ningú, pel dimarts.
2: Ens hi volem acostar, però serà difícil. Per una banda, perquè hi ha molta gent davant nostra, i per altra, perquè, de bon principi, en Trivet tampoc seria el més sociable del món. A mesura que avancem, només fa que abordar a tothom. Ai, és que els gossos vells no estan d'hòsties, tampoc.
6: Jo també m'ho noto que em passa a mi,
2: Sí? Ja vas bordant per tot arreu.
6: Si puc, sí.
2: Al final aconseguim fer-nos lloc a primera fila i contemplar l'espectacle de que parla tot Estrasburg. És cert, hi ha una dona ballant com una boja.
5: Com és això?
2: No ho sé, tu, balla amb ganes, es mou sense parar. Ai. El més inquietant de tot plegat és que balla sense música. Això sí que és raro.
5: És algú del cap,
2: no està bé, això, algo que no...
6: O drogues.
2: No ho sé.
5: Com ho fos del Baix Llobregat, però no...
2: Respecte pel Baix Llobregat.
6: Perdona?
8: Hi ha molta gent de respecte.
2: Hi ha molta gent del Baix Llobregat, aquest programa. La Mercè, la Laia...
6: I de l'Empordà? Quants n'hi ha de l'Empordà?
2: Sí.
6: I encara perquè hi ha subvenció, Sí. I ja no deu de l'Empordà.
2: La dona balla amb un silenci absolut que només trenquen en Trivet amb els seus lladrucs i el murmuri dels curiosos que han vingut a veure-la.
9: Ho veieu, com era veritat que hi havia una dona que ballava?
6: Sí. Ostres, és veritat. Però d'on t'ha sortit aquesta dona? Qui és?
0: No ho sé, jo no la conec. Però m'han dit que és una dona... És de mala vida, saps? I em sembla que fuma molt, una cosa estranya. Fuma... Ha fumat.
5: A mi no m'han dit això,
0: Què t'han
5: dit? A mi m'han dit que aquesta dona la va visitar el diable.
0: Què dius?
5: Sí. Van tenir sexe amb ell.
0: No.
2: Què dius?
5: I s'ha tornat una bruixa.
6: T'has boig, nano.
5: El diable l'ha visitada i li ha fotut ben...
2: Sisplau. Ni uns ni altres tenen raó. La dona que balla ni va drogada ni té pactes carnals amb el diable. La noia es diu Trofea. I ella mateixa ens ha explicat què coi li passa. Diu que li va venir el rampell de ballar i ara li és impossible estar-se quieta. L'explicació és més senzilla que els rumors d'aquests veïns de Faners.
6: I aquest que va amb el gos, qui és aquest? Algú sap d'on ha sortit, aquest?
0: No sé. Jo. Saps què m'han dit a mi? Sí, tu. M'han dit que és un home de mala vida i que sempre va fumant coses...
6: Es
0: veu que fuma i, clar, no...
5: A mi m'han dit...
6: Què t'han dit?
5: Que el va visitar el diable.
0: No.
5: Va tenir coses de sexe.
0: Què?
6: Amb el diable?
5: Amb el diable?
2: Escolta, però si jo sóc el narrador, jo.
5: I ara té una cua davant i l'altra al darrere.
2: Mare de Déu, senyor.
6: Escolta, i el collar aquest del gos deu ser un símbol satànic, això, amb aquests colors de sang.
2: No, home, no són colors de sang, és la senyera, idiota.
6: Ah, collons.
1: Sí que és sang.
2: És sang. Bueno, allò de la llegenda de Guifré el Pilós...
5: Diu que hem de passejar un gos amb això d'aquesta
2: manera. Sí, perquè no acaba de ser cert del tot, diuen,
1: Ara m'has tret aquí una il·lusió que tenia històrica.
2: El batibull va en augment. Hauríem de marxar perquè encara ens penjaran a la forca. Però en Trivet no ens deixa marxar. Al principi li costa sociabilitzar, però quan agafa confiança, noi, ja no hi ha qui l'aturi. Al voltant nostre, en aquella plaça, cada cop hi ha més gent que està començant a ballar. És com si el ball d'aquesta mossa fos contagiós. Al cap de poc, mitja plaça està movent els braços i portant el ritme amb els peus, encara que no hi hagi música. Fins i tot en Trivet fa saltirons per tota la plaça. L'espectacle és ben estrany.
6: Tu, a veure, no us passa que us venen ganes de moure una mica el cul, també?
5: No, fa estona que m'hi hauria apuntat, però és que em feia vergonya. Que si us animeu, no m'hi foto de caps,
8: Jo també hi vaig.
6: Bueno.
2: Cada cop són més els que ballen en silenci. La cosa s'anima. Ara, a més de gent ballant, també hi ha músics que amenitzen la festa. També els músics han dit, hòstia, hi ha gent ballant. Sí. Ja que quan toquem no venen mai.
6: Igual algú ens paga, deu pensar.
8: Igual algú turucau, sí.
2: Ja no hauran de ballar en silenci. Ara ja es veu l'escena una mica més normal. Sembla una festa major. Hi ha 100 persones ballant, liderats per aquella noia anomenada Trofea. Cadascú va a la seva i per la cara que fan estan fora de si. Tenen els ulls en blanc, semblen posseïts. Sí, ja he vist alguna festa major que més o menys també...
8: Sí, segons a quina hora, sí.
6: Els que també tenen una entrevista són els pares d'aquesta noia, posar-li Trofea.
2: Sí, Déu-n'hi-do, també.
6: Com a nom?
2: Trofea.
6: Què tal, nena, que maca? Li posem Trofea.
5: Aquests pares els va visitar el diable.
6: Va, calla, boig! Calla, boig!
2: El nostre gos també se'ns ha descontrolat. En Trivet salta sense parar. I recordem que és un gosset vell, ja té 13 anys. No està per gaires festes, Amb el pas de les hores, la cosa ja hauria d'anar cap a la baixa, però ni la noia ni la resta de ballarins tenen intenció de plegar. L'ànsia de moure el cos d'aquella gent continua intacta. Sembla que la cosa va per llarg, tu.
6: Ara, pla.
2: Quan l'endemà ens llevem i tornem a la plaça, ens trobem amb un panorama més mogut que que el dia anterior. La festa encara s'ha fet més gran. Opa. Hi ha més gent ballant avui que no pas ahir. Opa. I en Trivet continua saltant com un gos boig. Les autoritats ja estan al corrent de la situació i coincideixen que comença a ser un problema tenir centenars de persones ballant durant tants dies.
6: Tant de bo passés ara, això.
2: Això ja passa, eh? Hi ha alguna rave que els han d'anar a treure amb el tractor, eh?
6: Sí, sí, sí. Amb
2: el tractor. Aquells, home, n'hi ha algun que el veus... N'hi ha algun que el veus ballant allà a tres dits de l'altaveu, que dius, nano, te quedarà un pit a l'orella de per vida.
6: Llavors em vindran ploreres que t'acufens.
2: Exacte. Bueno, els acufens són lo de menys, amb aquesta gent. Al principi era una raresa que feia gràcia, però ara ja fa una mica de feredat tot plegat. Primer decideixen que per acabar amb aquella bogeria prohibiran els músics que segueixin tocant. Però la idea no funciona. La gent continua ballant en silenci. Això és molt estrany.
5: No sé. Molt estrany.
2: Cal aturar-ho. Les autoritats creen un consell d'experts que busca com poden acabar amb aquella epidèmia de ball d'Estrasburg. Escoltem-los.
0: A veure, jo crec que el que hauríem de fer, no? Sí. Tornem a contractar els músics,
6: sí,
0: eh?
6: Sí.
0: Potser no s'acaba l'epidèmia, però com a mínim ens estalviarem veure'ls ballar així sense música.
6: Sí, noia.
0: És molt inquietant.
6: No, fa mania veure'ls.
0: Fa mania.
6: En silenci, fa una cosa que dius...
10: Disculpeu, però nosaltres no tornarem a tocar fins que se'ns pagui la factura dels dos dies que hem estat actuant.
0: Ja hi som.
6: A veure una cosa.
0: Ja hi som. Sempre igual.
6: Una altra cosa. Voleu dir que cal fer res? Vull dir, tard o d'hora pararan, eh? Fa molts dies que ballen, tampoc s'hi estaran gaire més. Vull dir que... Nano, tots! No estàs cansat o què?
5: Collons, si estic cansat. Estic destrossat, estic. Em fa mal tot. És el pitjor dia de la meva vida.
0: I per què no pares, tros de pallús?
5: No puc! No puc!
6: Que vostè no pot.
5: Si pogués, pararia, però és que no puc.
2: Para,
5: eh? No puc parar de ballar. Porta dos dies així. Ajuda!
2: Para, eh?
5: No puc!
2: Però què vol dir no puc? Para, eh?
5: Em ve com una... Però... Això és el que...
6: Això em ve del cap, nano.
5: El tren. No se sent, eh?
2: No.
5: Ho sento jo.
2: Només ho sents tu. I anar ballant. Els contagiats per l'epidèmia del ball són incapaços de parar de ballar. Fins i tot en Trivet està fora de si. Els seus responsables s'emprenyaran fort perquè això no acabarà bé, eh?
6: Escolta, noi, para, sisplau, para de ballar.
2: Para de ballar.
6: Dóm la mà.
5: No!
6: Dóm la mà que t'aturo.
5: No, dóm la mà. No, és que no em toquis. Si em toques acabaràs igual que això.
6: No, confia en mi. Agafa-te.
2: Agafa't aquesta. S'ha de vigilar perquè aquell ball s'encomana. I tot això sense música, eh? Durant dies i dies cada cop més ciutadans s'uneixen al ball silenciós. El que primer era només una dona que ballava sense parar ha acabat amb 400 persones movent-se sense aturador.
0: Atureu-me, sisplau! Que jo vull marxar cap a casa!
5: Jo no feia més alegre, sí, ja no m'ha fet un drama aquí.
6: No, és que per mi que balla despullat i tot.
0: Però és que ja no pot, quants dies portem així, no m'aguanto.
6: Que tornin a fotre música, que em sento molt ridícul.
0: No puc més, que em desmaio.
5: És que l'ha visitat el dimoni.
6: Aquesta ha parat boig.
2: La situació és esperpèntica i empitjora per culpa del cansament. Els cossos no resisteixen tantes hores d'estrès. A hores d'ara, el terra de la plaça està ple de sang, perquè tots els ballarins tenen els peus destrossats per culpa de les llagues. Nosaltres el problema el tenim perquè en Trivet continua ballant i saltant com si fos un conill, i té 13 anys, pobret. Arriben els problemes de veritat. Hi ha molts desmais per l'esgotament i fins i tot hi ha desventurats que es desplomen víctimes d'infarts o de vessaments cerebrals de tantes i tantes hores de ball.
0: Això no acabarà bé.
6: Això no fa gràcia, això, eh?
2: No, ara ja no.
6: Això no, eh?
2: Ara ja comença a ser pitjor que lo del swing, eh?
6: I tant.
0: Què és lo del swing?
2: Hi ha una gent a Catalunya. Una gent a Catalunya que es troben per ballar swing.
0: Però no es moren, no?
2: No, malauradament.
5: Jo no ho he dit.
6: Home.
2: Una abraçada a tota la gent que...
5: Sí, ja.
2: Tota la gent que us trobeu per ballar swing, una abraçada, home. Es veu que s'hi lliga tant, eh? Es veu que,
5: Es
2: veu que el dimoni... Sí. Us pot semblar que l'epidèmia del ball del 1518 va ser una anècdota, però la veritat és que arran d'allò van morir desenes de persones a Estrasburg. Penseu que hi ha documents que indiquen que va durar un mes sencer.
5: Apa!
6: Home.
2: Mai s'ha sabut del cert què ho va provocar. Algunes teories diuen que es va tractar d'un brot d'histèria col·lectiva provocat per la fam. Altres diuen que era una espècie de brot hipocondríac.
5: Què dius?
2: I n'hi ha més, eh? Uns afirmen que l'epidèmia es va produir arran d'una intoxicació alimentària i fins i tot n'hi ha que diuen que es va tractar d'una infecció col·lectiva de coreomania. És una malaltia que popularment es coneix com el mal de Sant Vito.
5: Ah, sí.
2: Pot provocar espasmes involuntaris a tot el cos.
0: Però,
2: un més, ballant.
0: Jo és que em fa por preguntar. Però què se n'ha fet el Trivet?
2: En Trivet.
5: En Trivet.
2: En Trivet.
0: No, és...
2: El gosset de 13 anys de Sant Feliu de Guíxols...
0: No m'ho diguis, eh?
5: Home.
2: És...
0: No.
2: Mort.
0: No!
6: Amb el crit de la Mercè... M'he esparracat jo, eh?
2: En Trivet ja era gran i el seu cos no ha suportat aquest desgast d'energia. Després d'un mes seguint ballant com un boig, ha vist com el seu cos ha dit prou. És trist, però sempre ens quedarà el consol de saber que se'n va anar passant-s'ho d'allò més bé i que va morir sense aquell collar de la senyera que tant odiava. Amb tanta ballaruga, al final es veu que el va acabar perdent.
6: Ja.
2: Pobret.
6: Ai, senyor, la vida.
2: Sí, noi. Un dia balles, l'altre dia ja no. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
6: I en el vostre esprit!
11: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que la avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa i mec Laport s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral, on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida.

0: del 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
1: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rovelló.
0: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
1: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
0: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
1: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
0: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
1: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
0: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
2: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
0: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
2: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
0: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
3: A 3Cat hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
3: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
3: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
8: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
8: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
3: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
9: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
3: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
10: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
3: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
11: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
3: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
12: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
7: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
13: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho consideri oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
15: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
14: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
16: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
14: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
3: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
15: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
3: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
17: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació. Per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat, que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
3: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greu per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
18: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment ha mort a l'hospital ja.
3: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
19: Voilà, le Parlement vient de voter l'interdiction.
20: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
3: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
21: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
22: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara doncs una altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, quan és un nap és una ceba.
21: Un cop s'enllesteixi, la valoració dels danys a DIF ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
3: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
1: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
3: 3CAT Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
2: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo tanto con balón como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
3: 3CAT Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Thonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company de Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del tour, i aquest any encara ens ho pren més, no?
7: 3CAT Info. Són 7:15.
3: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa AutoPlus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
3: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
5: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
6: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, una mica com tu.
8: Sí. I llavors vaig començar a pensar en un rebelló.
3: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
8: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
3: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
8: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
3: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
8: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
3: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
9: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
3: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
9: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador en equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
3: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental. I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
3: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3Cat Info.
23: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
24: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura. I, sobretot, amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori. Per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
3: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
11: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
3: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
12: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix, segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
13: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
3: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
14: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
3: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
14: M'he reunit amb Mykhailo Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
3: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
15: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens l'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
3: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç als Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
16: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
3: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
3: Amb Gemma Puig.
17: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
7: 3Cat Info.
3: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més, dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'Avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes a Amposta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
18: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar, sumar esforços, generar confiances.
19: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
3: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
20: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament, dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
3: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
21: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
3: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
22: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
3: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
0: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
3: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
7: Esports.
3: David Ubach.
1: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada, Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té prevista endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
2: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
1: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
7: 3Cat Info.
1: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Jonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
7: 3CAT Info.
1: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
4: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
1: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias, adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
5: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
1: Parlem ara de ciclisme.
7: 3CAT Info.
1: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevent i Zonon-Levent. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta Tadej Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
6: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.

0: Continuen aquestes matinades tòrrides, aquestes nits incòmodes, que costa molt de dormir. De moment, en aquest sentit, poques variacions. Entre altres coses, perquè els núvols són abundants a les Terres de l'Ebre, van passant, van mantenint aquest aire càlid, fan una mica com de tap, i ara mateix doncs, no estan baixant més enllà dels 25 graus en moltes poblacions. A Falset, a Vinebre, a Gandesa, a Tortosa, per exemple. També a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, arribant un altre cop a aquests 27 graus, com ha passat aquests darrers dies, i molts valors tropicals a l'interior. Avui, però, podem anunciar que la temperatura serà molt alta, molt calorosa, amb molta xafogor, però els valors seran un palet més baixos. Serà difícil arribar als 40 graus amb una jornada en què, sobretot, els núvols aniran passant pel sud del país amb un cel més variable, i a la resta, doncs, estones alguns núvols prims i encara una mica de pols sagriana en suspensió, tot i que va una mica de baixa. Aquesta tarda no es descarta algun ruixadet a la zona dels ports, Terres de l'Ebre, alguna nuvolada de calor que estengui els seus núvols cap al Camp de Tarragona i mantingui, el que dèiem, cap al sud del país la presència d'alguns núvols. Bé, pels propers dies pendents del descens de les temperatures aquest cap de setmana i amb l'arribada de ruixats.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Avui ens llevem, per tant, amb aquestes temperatures i amb aquesta calor i una mica de pols sahariana, deia el Jofre ara mateix, però avui, sobretot, hem de començar el dia lamentant la pèrdua d'en Josep Vallverdú, una de les grans, grans figures de la literatura infantil i juvenil que ens ha deixat els 103 anys.
2: Sí, tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat. L'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
1: Així parlava Vallverdú de la seva trajectòria en la que ha estat una de les últimes entrevistes que ha concedit. Recordem que fa 6 mesos es va retirar de la vida pública. Aquesta entrevista que sentíem és el Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Coppola, una entrevista que avui remetrem sencera quan acabem el matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 12, la entrevista que Sílvia Coppola li va fer a Josep Vallverdú. Un autor que marxa deixant més de 300 obres, novel·les, traduccions, poesia, però molt, molt especialment, com dèiem, la literatura infantil i sobretot un personatge.
3: Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
1: Evidentment, el rovelló, les obres protagonitzades per aquest gos han acabat traduïdes al francès, a l'italià, al rus, van acabar a la televisió, en aquesta sèrie que sentíem, però és que, a més, Vallverdú va ser un enorme defensor del català, estava preocupat per la salut del català en els últims anys de la seva vida i, durant la seva trajectòria, va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. Avui el recordarem amb persones que el van conèixer de prop, per exemple, el periodista i guionista Francesc Canosa.
4: Fins fa 4 dies, penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps, és increïble, és un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick, que ha tocat tots els gèneres.
1: És el que recordava el Francesc Canosa, que ara fa poquet va fer un llibre justament sobre en Vallverdú, amb 50 hores d'entrevistes amb ell. Bé, aquest serà un dels temes del dia, evidentment, aquí a Catalunya Ràdio, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també seguirem políticament l'última sessió de control del curs al Parlament, on segur que sortirà l'amnistia fa gairebé una setmana de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i avui a l'Àgora parlarem amb l'expresident Artur Mas. És un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes i comentarem amb ell quin futur creu que seguirà la causa, si creu que se li aplicarà el perdó aviat o si la justícia espanyola continuarà arrossegant els preus. Per cert, els peus. Per cert, que Carles Puigdemont ja ha denunciat a la Comissió Europea que 5 dies després de la sentència els tribunals espanyols encara no s'han mogut. I avui també analitzarem un dels temes més comentats a les últimes hores, com és l'evolució del cas Zapatero i el suport que li continua donant el govern espanyol.
5: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
1: Un govern espanyol que va fer aquest anunci també a les últimes hores. Restriccions als fumadors, més restriccions als fumadors. Si la llei que ara s'envia al Congrés veu la llum tal i com està ara, no es podrà fumar en terrasses de bars i restaurants, no es podrà fumar en piscines, no es podrà fumar en campus universitaris i també tindran prohibit fumar, incloent-hi els vapejadors, els menors d'edat, i les multes les assumiran els pares. Tot això està per veure si això queda finalment així, però és el que està previst ara mateix. Avui ho analitzarem amb la Cristina Martínez de la Unitat contra el Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bàsicament volem saber si això serveix, si aquestes restriccions són efectives. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.

0: Tot plegat ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, l'Eva Pomares i en Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El que dèiem, Josep Vallverdú.
2: Sí, que ha mort als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil de la llengua catalana. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no quedava res. Ara bé, se'l considera un autor total, ja que va cultivar la majoria de gèneres. També novel·les, memòries, viatges, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
3: Nascut a Lleida, havia viscut els 10 últims anys a Balaguer. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge, el Gorro Velló, l'any 1968.
4: I jo que em pensava que aquí el cadell era jo, m'hauria d'amagar sota vostre. I vosaltres m'hauríeu de tranquil·litzar dient-me que no passarà res.
3: Tot just fa uns mesos em va fer una última entrega a l'editorial.
0: Més de 300 títols.
5: Josep Vallverdú marxa sent un dels autors més prolífics en català. A més, dels articles en diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels grans defensors de la nostra llengua. En parlava així el programa Col·lapse de TV3.
6: Està parlant català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquesta secundària resulta que és el català. Doncs ara anem per bon camí. Ara jo moriré tranquil, no pararé de xerrar en aquest sentit.
2: Entre molts altres premis, també va ser guardonat amb el Crític Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi l'any 82. Un any més tard es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
3: Va ser promotor del concepte obert de lleidatanisme que va plasmar a Proses de Ponent. De fet, se li atribueix el concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme.
0: Ampli reconeixement.
5: El seu amic i col·laborador, l'escriptor balaguerí Francesc Canosa, descrivia el Tres Catins fou el valor de la seva personalitat literària.
7: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Ha escrit que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. Descriu el seu llegat com a immens per les lletres catalanes i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, n'ha parlat així a Catalunya Ràdio.
8: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
3: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, li veu el llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català, segons explicava a 3cat.info.
9: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
5: A Catalunya Ràdio retrem avui un record a Josep Vallverdú amb la remissió a les 12 del migdia de l'entrevista que la Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.
0: Manté la confiança.
2: El govern espanyol amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que el seu amic i empresari i els directius de Plus Ultra l'hagin incriminat directament en el rescat de l'aerolínia. Com a mínim ho fa el PSOE, perquè des de Sumar sí que li demanen més explicacions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Mentre Elma Saiz tanca files amb Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Sumar Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
11: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
12: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
10: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Senat.
2: Compareix avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Està citada pel PP a la comissió d'investigació del cas Koldo per explicar la relació que tenia amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
5: La setmana passada ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional, on va assegurar que no sabia res de cap suposada trama per torpedinar causes judicials que afectessin els socialistes.
2: Per cert, que avui a les 12 el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, farà una roda de premsa de balanç del curs polític, on segur que els casos judicials que esquitxen Pedro Sánchez tindran un paper molt protagonista.
0: Sense fum.
2: El Consell de Ministres envia al Congrés la nova llei antitabac, que amplia els espais on no es podrà fumar, a terrasses de bars i restaurants, platges, piscines i altres instal·lacions esportives, també campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
5: A més, aquesta nova normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà explícitament fumar als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els seus pares. Aquestes restriccions no entren encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suport d'aquí uns mesos al Congrés.
0: I els té, Cèlia Forment?
1: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals i proposa...
13: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
14: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
1: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president Jacobo Sallarès creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
15: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
1: Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reconciliació.
2: Primer pronunciament del president del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea que avala l'amnistia. Cándido Conde Pumpido, en un comunicat amb motiu de la seva audiència anual amb el rei Felip VI, destaca que el TJUE hagi conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea i que els estats poden aplicar aquest tipus de mesures quan responen a l'interès general. També subratlla que la sentència recull la doctrina del TCE, segons la qual l'amnistia pretén reduir les tensions institucionals i polítiques derivades del procés i també facilitar un escenari de reconciliació.
5: Conde Pumpido també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos d'empara que han presentat els líders independents per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El primer serà el de Jordi Turull el 22 de setembre.
0: Denuncia.
2: Carles Puigdemont a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat un escrit davant el govern comunitari després de la sentència de la setmana passada.
16: Critiquen, per exemple, el reactivament de la causa al Tribunal de Comptes espanyol contra una trentena d'exalts càrrecs. De fet, fins i tot la Fiscalia també ha demanat que s'apliquin amb urgència el perdó contra aquests encausats.
0: Última.
5: Sessió de control abans de les vacances serà avui al Parlament a partir de les 9. El president Salvador Illa debatrà amb els líders de la resta de grups parlamentaris.
0: Joan Vilaplana.
17: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
18: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
17: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de vuit, 3 casos nous.
2: En 24 hores, 3 dones han estat assassinades a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles, una en Tequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan 2 sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida.
16: De fet, s'investiga un quart cas, una dona a Benavís, a Màlaga, que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. Aquest 2026 ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista. Sentim Elena Saiz, portaveu.
19: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva i no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Detingut.
5: Un jove de 21 anys relacionat amb la mort a trets del noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, a principis d'aquest mes de juliol. Es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim. Segons la consellera d'Interior, Núria Parrón, es tracta de l'autor material dels fets.
20: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: S'investiga.
2: La mort d'un home apunyalat ahir a la matinada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era el lloc dels fets.
0: Agressió a menors.
3: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat.
0: Manel Sastre.
21: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Admès a tràmit.
5: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. L'ha presentada Iridia, al Centre de Defensa dels Drets Humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb els fets que han passat en un CIE a Espanya.
0: Pioner.
3: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat.
5: La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no s'ha concretat quin mecanisme s'utilitzarà.
0: París, Isabel Galí.
22: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insumisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I endureix?
3: També a França s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions sexuals a menors i s'han apujat les penes. L'Assemblea ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys.
0: Continuen.
5: Els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran, i ja són 11 nits consecutives. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries del país s'han activat a la capital, a Teheran, on s'han sentit diverses explosions.
3: Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha una única central nuclear iraniana en funcionament. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, n'ha parlat durant una compareixença al Senat.
23: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: Contra Netanyahu.
5: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de Nacions Unides. L'alcalde, que recordem és musulmà, ha admès que la seva administració no té capacitat legal per executar un ordre, l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
24: I agree with the ICC.
25: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims, com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
3: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa emprendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà.
0: Adaptar-se al canvi climàtic.
5: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves variants de cereal per tal de facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sòl més salinitzat.
0: Júlia Bacar.
26: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del Centre de Recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
27: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és
4: tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
26: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Limita!
3: El PSC i Esquerra volen que la prohibició de compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més, i per això han presentat esmenes al text original dels comuns que preveu que afecti tot tipus de propietaris, siguin grans o petits.
0: Marxa!
5: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que diu que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
0: Allà on va néixer Hitler.
3: Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer el dictador. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn.
5: Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
0: 7:21 als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
0: El Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi.
6: L'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. El jugador porta des de fa uns dies a Barcelona. Està esperant l'anunci oficial per incorporar-se a la plantilla del Futbol Club Barcelona.
0: I el club continua fent fitxatges. Ara s'hi afegeix un nano de 18 anys.
6: Ja té tancada l'operació per fitxar un altre extrem. És un jugador de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Visibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Visibu, en principi, tindrà fitxa del filial, dinàmica del primer equip, però fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
0: I l'altra cara de la moneda, també s'ofereixen jugadors.
6: El defensa Meiric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar darli al president del Barça la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol, que tindrà més diners per poder fitxar, el club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós, Espanyol 4, por 0. I el Barça bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'alè nord-americà Stanley Umud, de nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xengelia ha de decidir aquesta setmana si continua al Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció blaugrana.
7: En gran part un canvi de projecte, s'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
6: I Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour. Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, retalla mig minut el líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
11: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
9: I se't transmet el fred a la mà?
11: Suposo.
9: Oh.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
29: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, 5 i 7.
30: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I ara que l'atenció deixa estar molts dies després lluny dels televisors pel Mundial de Futbol, volem parlar de l'atenció, justament. L'acció de fixar el pensament en alguna cosa, és a dir, d'aplicar-hi l'enteniment. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia, sí. Per fer-ho ens remuntem al 1999, no perquè aquell any hi hagués cap Mundial, l'any anterior, el 98, havia guanyat França, que de fet era l'anfitriona, sinó per parlar-vos d'un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units. És el cas del goril·la invisible. Pot no semblar-ho, però aquest és el so que fan els goril·les. És un experiment interessant perquè es va voler demostrar que no és el mateix veure que percebre, que adonar-se de les coses. Què van fer els psicòlegs en qüestió? Doncs van ensenyar un vídeo on dos equips, un de blanc i un de negre, es passaven una pilota, de fet, de bàsquet, també una altra de futbol, i van donar una instrucció clara als participants de l'estudi que comptessin quantes passades feia un dels dos equips.
2: Gio cap al mig del camp, la juga per Deco. Deco combina en curt per el mig, sempre li torna la pilota. Deco més cap a l'esquerra per Gio. Gio Pareto.
1: I què passava? Doncs que mentre tothom estava ben concentrat, una persona disfressada de goril·la entrava a l'escena. No només això, caminava fins al mig, i tampoc només això, sinó que es picava el pit durant uns segons i sortia. Què va passar? Doncs que gairebé la meitat dels participants ni tan sols havia vist el goril·la. És més, quan els tornaven a passar el vídeo, molts dels participants juraven i perjuraven que segur que es tractava d'un estudi diferent.
0: I això per què passa, Marc?
1: Doncs perquè el cervell té una capacitat limitada d'atenció. Quan concentra tots els recursos en una tasca, com comptar les passades, filtra molta informació considerada irrellevant. Dit d'una altra manera, no és que els ulls no captin el goril·la, és que el cervell decideix no processar-lo conscientment. Això té un nom, de fet, ceguesa de desatenció, però els estudis del goril·la van molt més enllà. Més tard se n'han fet d'altres que demostren les moltes il·lusions que tenim sobre el funcionament de la nostra ment. En destaquem un més. Van inserir imatges de goril·les en tacs que feien els radiòlegs. Doncs bé, 8 de cada 10 radiòlegs tampoc el van veure. Per què? Doncs perquè el seu cap estava pendent només de trobar tumors.
0: I a partir d'aquí, Marc, quines conclusions hi ha?
1: Doncs mira, dues conclusions, Freddy. La primera, la seriosa: l'atenció no funciona com un focus que il·lumina tota l'escena, sinó com un embut. I la segona, no ho tingueu en compte, aquelles persones amb qui conviviu quan, ara que tornarà a jugar al Barça, no parin cap atenció a allò que els dieu.
0: I una de les notícies de les últimes hores. Josep Pedrerol fitxa per Mediaset. Mariola.
10: No sé quants diners li haurà costat a Telecinco fitxar a Josep Pedrerol, que ha deixat Antena 3 per mudar-se a Mediaset amb el seu xiringuito, tal i com es va fer públic ahir. Suposa que hauran fet estudis de mercat. Ara bé, jo no sé si esta història de com que aquí funciona, li faig una oferta i me l'emporte, continua valent en estos temps audiovisuals tan diferents. La OPA Franganillo, que va deixar Televisió Espanyola per anar-se'n als informatius de Telecinco, recordem que no va eixir bé.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula Maigret i la mort de l'ambaixador.
12: Adaptació d'un dels casos del cèlebre comissari creat per George Simenon. Quan un ambaixador estranger apareix tirotejat a casa seva, Maigret és cridat per resoldre el misteri, que té implicacions tant policials com diplomàtiques. Amb les seves preguntes punyents a membres de l'aristocràcia, descobreix relacions amoroses clandestines, antigues rivalitats familiars i lleialtats malenteses. El director Pascal Bonitzer manté el relat detectivesc clàssic, però situa el comissari al segle XXI. Això sí, sense que faci servir ni el telèfon mòbil ni tampoc l'ordinador. La teniu a Filmin i és en versió doblada al català.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
13: Preveiem una vaga molt participativa.
14: Això és campixi i rellisca, això no...
15: Es preveu que la vaga de docents tingui un seguiment massiu. El sector de l'educació reclama millores salarials, reducció de les ràtios...
16: No deuen tenir prou.
15: A veure, tenim una trucada. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
16: Marta, de Sant Celoni.
15: Ah, sí, vostè és la senyora aquella que es queixa sempre de Rodalies. Avui els trens funcionen, com a mínim, tal i com estava previst.
16: Sí, bueno, sí, els trens van com estava previst. Què quieres? Que te digas gracias?
15: No, li pregunto que per què truca si avui
16: bueno,
15: els trens van
16: bueno, perquè,
15: més o menys...
16: Avui que podia anar al treball en tren, vale, sí. Avui que, gràcies a Dios, els trens funcionen, avui em tinc que quedar els trens a casa. Bueno, això què és?
0: Amb això arribem a 8:15. Clavats, 8:15.

0: I avui el nom del dia és el de Josep Vallverdú, una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil en català que ens ha deixat els 103 anys. Deixa enrere més de 300 obres i, evidentment, el Rovelló.
1: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Ara fa tot just uns mesos em va entregar una última edició del Rovelló. Josep Vallverdú va estar molt, va rebre moltíssims premis, evidentment, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fins la Creu de Sant Jordi. A les últimes hores, la seva editora, Pema Maimó, en parlava així a Catalunya Ràdio.
2: Utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Avui a les 12 remetrem l'entrevista que li va fer la Sílvia Coppola al divan, una de les últimes entrevistes íntegres a Josep Vallverdú que sentirem quan acabem el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 12. A l'àmbit polític, avui molt pendents del Congrés, última sessió de control del curs, segur que hi apareixerà el cas Zapatero, segur que hi apareixerà l'amnistia, igual que el ple del Parlament de Catalunya, on també hi ha sessió de control. Pràcticament una setmana després de la decisió favorable de la Justícia Europea, avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas. Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article preguntant-se si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir justament les sentències europees. Un matí en què també ens fixarem en la nova llei del tabac, que prohibeix fumar a terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris, però també prohibeix el consum de tabac i dels derivats, per tant vapejadors, als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que haurien de pagar els pares. De moment això encara no va a missa, perquè ho ha d'aprovar el Congrés, però qui ha dit que no ho veu gens clar és la patronal de l'hostaleria FECASARM. Joaquim Boades n'és el secretari general.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: I a França una alta prohibició. Es converteix en el primer país europeu que estableix un mínim d'edat per accedir a les xarxes socials. Els menors de 15 anys no hi podran entrar. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club, Laport, s'ofereix al Futbol Club Barcelona.
0: I ens falta el temps també per les pròximes hores. Jofre Genué, bon dia.
5: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar. De fet, les mínimes més altes han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui la calor torni a ser protagonista. No esperem grans canvis en aquest sentit. En Pol Segarià en suspensió, tot i que va una mica de baixa, encara el cel estarà força enterbolit. I amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40. A les zones més càlides baixa un palet al termòmetre. De fet, ho notarem bastant poc, perquè aquest descens, sobretot, doncs es notarà a l'interior, potser a la costa no tant, i alta muntanya tampoc. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests núvols que aniran arribant desfensa, la resta algun núvol prim, i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, Terres de l'Ebre, amb un cel potser una mica més ennuvolat al llarg de la tarda, vespre, a l'extrem sud del territori. Pels propers dies pendents d'aquest canvi de temps del cap de setmana. Abans, entre demà i demà passat, la calor que repunta una mica, però al cap de setmana baixen els termòmetres per fi i, a més, amb l'arribada de ruixats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que està al bon dia.
6: Bon dia, doncs, al servei de Rodalies, les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona estan tallades des d'ahir a primera hora que els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Fins quan? Doncs Adif diu que el robatori de coure que hi va haver dilluns a la nit a l'estació de Vinaixa va causar molts danys i per ara no dona una data per restablir la circulació. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals destaca l'endarreriment de 40 minuts del tren de l'R15 que és a punt d'arribar a Barcelona Sants procedent de Reus i també el de 45 minuts del tren que ha sortit de Manresa cap a Lleida. I mentrestant, el tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els combois no passen quan toca a les línies T1, T2 i T3. Les del Baix Llobregat.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs les principals retencions a aquesta hora, com és habitual, són a l'àrea de Barcelona. Destaca lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció cap al Nus de la Trinitat. També a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia.
7: Bon dia.
0: Moment de repassar què diuen els diaris d'avui. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el cas Zapatero a tot arreu.
9: Després de molts dies de selecció espanyola, avui La Vanguardia explica que el govern espanyol assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero.
10: El periódico diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra.
9: O El Mundo, que titula que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% del rescat d'aquesta companyia.
10: Fotos a tot arreu de l'empresari Julio Martínez ahir abans de declarar a l'Audiència Nacional.
9: Tema que també trobem als editorials. El periòdico en publica en un titulat Suport a crítica Zapatero.
10: En què s'admet que hi ha informacions coincidents de diversos investigats que reforcen el que ha fet el jutge.
9: I s'alerta que el suport del govern espanyol i el PSOE a l'expresident resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
10: I a La Vanguardia, l'editorial es titula Zapatero a la teranyina del cas Plus Ultra.
9: Una teranyina més enganxosa que ahir, diu el diari.
10: Que també subratlla que l'afany de Julio Martínez arriba un mes després que Víctor de Aldama no ingressés a la presó per col·laborar amb la justícia.
9: També trobem alguna portada, la mort de Josep Vallverdú.
10: Ocupa, de fet, mitja pàgina de la portada de l'Ara en fotografia i titular Mor el tòtem de literatura infantil i juvenil.
9: I un altre nom que trobem a tot arreu, el de Carles Puigdemont.
10: Que denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia.
9: I per acabar, llegim el periòdico que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató.
10: Per la teràpia de confrontació, són paraules textuals de Jonathan Andic.
0: Després en parlem, perquè aquestes novetats que hi ha al voltant del cas Andic també són molt cridaneres. De moment, afegim-hi el comentari del que ha llegit a la premsa l'escriptor Pons Pons.
11: A pesar de com va el món, Albert Camus va descobrir que dins seu hi havia un estiu invencible i més que vacances perfectes, el que necessitem són vacances viscudes en plenitud, perquè no es tracta d'anar més lluny, sinó més endins, i tenir un manual d'humanisme que ens posi en ordre per dintre, a fi que en arribar al setembre no tornem sols descansats, sinó més conscients que viure és un miracle extraordinari i convé mantenir dins nostre, a pesar de males notícies, esperançat i entusiasta, un poètic estiu invencible.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany-segur.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quines interioritats explica el perruquer de Ferran Torres?
13: Que ve des del País Valencià cada setmana a Barcelona per arreglar-li el cabell i la barba. Es tracta de Fernando Díaz, de la barberia valenciana Los Honorables. El diari Las Provincias l'entrevista i explica que li va proposar canviar el cabell curt de la majoria dels jugadors avançant-se a un canvi de tendència. Després d'un estudi facial, li va suggerir tres pentinats i diu que la transició ha estat complicada, 9 mesos fins a arribar al Mundial amb el look que volien. Per als interessats, s'anomena Middle Lash Executive.
0: No només els pobles es queden sense caixers.
6: Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en 5 anys. Llegim al diari de Sabadell que la ciutat té ara 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.800 habitants. Barris com Can Déu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei.
0: I torna a ser un èxit.
13: El concurs de Castells de Tarragona, que en només 3 dies ha registrat més de 67.000 peticions per entrades per a les poc més de 7.000 disponibles. Ha estrenat un nou sistema de vendes perquè s'esgotaven de seguida. Ja s'ha fet el sorteig i per a dissabte podem comprar entrades els que tinguin a partir del número 5.172. Per a diumenge el número de la sort ha estat el 14.337. A partir de divendres els afortunats tindran 15 dies per comprar-les. Ho veiem a diversos digitals.
0: I una pèrdua pèrdua per als gironins.
8: Tanca el restaurant històric l'Avellaneda per falta de relleu generacional. Ho llegim al Diari de Girona. Explica que l'establiment era un referent a la ciutat des de finals del 80. Finalment, el 30 de juliol, baixarà persiana. El local es traspassarà, això sí, els propietaris del restaurant Tomàquet i amb el nou nom de Massa Mare reobrirà a finals de setembre.
0: Qui resisteix?
14: Claret, un petit poble del Solsonès de 8 veïns. De fet, és una entitat de població del municipi de Torà. Llegim al Regió 7, que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Detalla que va estar a punt de quedar deshabitat a finals del segle XX, però la recuperació de les cases i l'arribada de noves famílies li han retornat la vida just quan commemora el primer mil·lenni.
0: I una clienta peculiar.
8: Una vaca, sí. Una vaca va entrar dins del bar Gusi, a Ribes de Freser, al Ripollès. Veiem al 9-9 les imatges que van gravar les càmeres de seguretat. Va estar-s'hi poc més de 20 segons, després va girar cua i va topar amb un cambrer. Segons el diari, la vaca era propietat d'una explotació propera i s'havia escapat d'un grup més gran.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
6: The Economist es fixa en el que anomena la misteriosa milícia marítima de la Xina, que assegura que es mostra activa d'una manera preocupant. Aquesta misteriosa milícia estaria formada per vaixells pesquers que, a banda de buscar crancs i corbines, dedicarien també part de la seva activitat a fer maniobres militars. The Economist alerta que des del desembre més d'un miler d'embarcacions de pesca s'han agrupat en 5 ocasions al mar de la Xina Oriental, en el que segons el diari, podrien ser entrenaments per si s'han d'activar en cas que esclati un conflicte amb Taiwan. I mentrestant, d'altra banda, a França, la premsa explica que l'Estat té la intenció de reduir en un 25% el parc immobiliari públic en els pròxims 6 anys per generar estalvis. Es crearà una societat gestora d'immobles amb l'objectiu d'administrar millor les propietats públiques i una de les mesures és que els ministeris i altres organismes estatals hauran de pagar un lloguer a aquesta societat estatal perquè utilitza aquest espai.
15: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que Iberdrola compra el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions d'euros, inclòs el deute de la companyia. El cost de l'operació en diners estaria xifrat en poc més de 2.000 milions. Per la seva banda, l'Expansión diu que la inhabilitació d'Ola Luz que tira endavant el govern espanyol ha destapat el descontrol que hi ha en aquests moments a l'Estat en el mercat de la comercialització elèctrica. En concret, asseguren que hi ha centenars d'empreses sense control i un forat de més de 300 milions d'euros. Finalment, On Economia diu que Josep Font, de 73 anys, que va ser copropietari de Bonpreu fins fa 7 anys, ha deixat la presidència del grup empresarial familiar per cedir el pas als seus dos fills. El 2019, Font va vendre el 50% de Bonpreu al seu germà Joan per començar una nova etapa com a inversor.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: S'obren les carpetes en els fitxatges per l'esportiu. Un cop tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran Torres i es manté l'expectativa amb Julián Álvarez. El mercat de l'estiu està en marxa i n'anirem parlant aquests dies. Quan no tens res, El Mundo Deportivo explica que el Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi, que prové del Dortmund, que va passar ja la revisió mèdica. Estava esperant l'anunci oficial de Laporta. El president del Barça ja és a Barcelona. El diari Esport assegura que el defensa Laporte de l'Atlètic Club s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Hi ha hagut un acostament amb el president del Barça. Laporte vol jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. El diari Ara diu que el cas Ter Stegen està encallat per qüestions fiscals i que l'Ajax de Mitchell comença a perdre la paciència i està empipat. La Vanguardia explica que ja està tancada una operació per fitxar un altre extrem, un jugador de 18 anys de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Visibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Visibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Flick se'l vol emportar a la gira d'Anglaterra.
0: I la premsa del cor, Maria.
6: Doncs per primer cop s'ha fet públic el testament d'un membre de la monarquia britànica. És el de la duquessa de Kent, que va morir al setembre als 92 anys. Segons ha pogut saber el Daily Mail, deixa 1.700.000 euros i el gruix d'aquests diners es reparteix entre els seus tres fills. El seu marit, el duc de Kent, li deixa béns personals com joies, mobles i objectes domèstics i també els ingressos procedents del fons patrimonial familiar. I també llega 6.000 euros a cadascun dels 9 fillols que tenia. Crida l'atenció que a un dels 10 nets, el més gran, Lord Downpatrick, rep més que els altres. Li deixa una propietat al barri d'Edwards Squares de Londres, que és un dels més cars del món. I no deixem de parlar de la monarquia, perquè avui la premsa del cor també explica com és el iot de luxe en què naveguen els reis dels Països Baixos. Costa 2 milions d'euros i té un interior personalitzat i també tot tipus de comoditats.
0: 3:15 d'avui.
16: Catalunya Ràdio.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
23: Doncs una cantant, compositora, actriu, productora i empresària. És Selena Gómez, que va ser una de les joves prodigi de Disney Channel i que actualment és coprotagonista de la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio, entre moltes altres coses. Avui bufa 34 espelmes. També és l'aniversari de l'actor Willem Dafoe, aclamat per la seva versatilitat. Tant et fa de Follet Verd a Spider-Man com t'interpreta Jesucrist. Doncs avui fa 71 anys. Els mateixos que l'actor català Juanjo Puig Corbé.
0: I el Santoral, Sílvia.
23: Avui és Santa Maria Magdalena, una de les seguidores més fidels de Jesús i que va ser la primera a veure'l ressuscitat, segons la tradició cristiana. El santoral català també recull que avui és Sant Ciril, Sant Teòfil i un sant que als que tenen o tenim una certa edat potser ens farà gràcia, perquè avui és Sant Baldric. Et sona?
0: Home, l'escurça negra, no?
23: Molt bé, sí, doncs...
0: Era Baldric, aquell.
23: Però tens una edat. Mateix, tens una edat.
0: Sí, no, i dues. I, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria. Som-hi.
24: Hola, sóc la Marta de la Bacus Urquinaona, Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el llibre Una llum tímida, de l'Àfrica Alonso. És un llibre basat en la història real de dues mestres que es coneixen durant el franquisme, i trobaré una novel·la molt emotiva que reflexiona sobre l'orgull de ser una mateixa i de viure i estimar lliurement. Una llum tímida és un llibre per qui busqui una història inoblidable i, sobretot, per qui busqui recuperar la memòria històrica i no repetir els errors del passat.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15 de vuit. Aquests són els sons del matí.
21: Els sons del matí.
25: En català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlants.
26: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent.
27: Soc el rovelló i sempre estic content.
28: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
29: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
7: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
30: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Refutar.
10: Demostrar que un argument, una opinió, una teoria és fals o erroni, o creure-ho. És el que fa el govern espanyol i el PSOE amb la versió de l'amic de Zapatero, Julio Martínez, en el cas del rescat de Plus Ultra. Rebaten, impugnen i contradiuen el que està explicant l'empresari, que ha corroborat davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia.
0: Cobertura.
10: Privilegi històric, dret o cerimònia en què els grans d'Espanya i els consellers de Barcelona es cobreixen el cap davant del monarca, però també, i això és el que tothom recorda i fa servir, allò que tapa alguna cosa, acaben de començar les obres per tapar, per cobrir un tram de la Ronda de Dalt de Barcelona entre les sortides 5 i 6.
0: Puzzle.
10: Adaptació de l'anglès puzzle, joc que consistent en un conjunt de peces, regulars o irregulars, que cal combinar per formar una figura. D'acord amb el diccionari normatiu, és sinònim de trencaclosques. Això és el que és el cas del cas Andic. Avui, el periòdico publica una nova peça. Una dona diu que la terapeuta dels Andic li va demanar una ruta extrema per Collbató al caire del precipici.
0: Ara explicarem aquestes novetats que trobem als diaris, no només al periòdico, sinó també a La Vanguardia, però de moment posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 31.000.
1: És el nombre de reclamacions interposades el 2025 pels clients a les entitats financeres. Aquesta xifra representa un descens d'un 45% respecte a l'any anterior, en què es va arribar a un rècord de 56.000 reclamacions. Les queixes se centren bàsicament en estafes i problemes amb les targetes o les transferències.
0: 600.
1: És la multa màxima en euros que hauran de pagar els menors que fumin en públic. Aquesta penalització s'inclou en el nou projecte de llei del tabac que comença a tramitar-se. La multa l'hauran d'assumir els pares. En el topall mínim serà de 200 euros i en el màxim de 600.
0: 25.000.
1: És el dèficit comercial de l'Estat entre el gener i el maig d'aquest any, un 16% més que en el mateix període del 2025. El dèficit s'ha incrementat en 3.500 milions d'euros pel creixement de les importacions, que van marcar un màxim històric, mentre que les exportacions van pujar de manera moderada.
0: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge, evidentment, Josep Vallverdú, una imatge en què és al lateral d'un claustre. Vallverdú està vestit amb tons blanquinosos, porta el seu habitual llacet negre al coll i la seva característica barbeta blanca.
2: Ens ha deixat als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del nostre país. Vallverdú, entre molts altres guardons, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o Creu de Sant Jordi, passarà a la història per molts motius, però per la majoria la primera imatge que ens vindrà al cap en sentir el seu nom serà la seva principal creació literària, el gos rovelló.
0: A la segona imatge hi veiem la foto d'un bosc molt embosquida. Al mig hi ha un pi enorme, un pi cobert totalment des del terra fins a la copa per flames, unes flames, no cal dir-ho, molt, molt virulentes, que s'escampen, a més, pels arbres del costat.
2: Després de 6 dies, els bombers comencen a ser una mica optimistes en aquest incendi a la Sierra del Norte, a Guadalajara, en el pitjor foc que ha patit mai aquesta comunitat, que ha cremat ja més de 30.000 hectàrees. Més de 1.000 veïns de 34 municipis continuen fora de casa.
0: I a la tercera imatge, un nen d'esquena porta la samarreta del Barça amb el 7 de Ferran Torres. És davant d'una paret, mirant un mural que s'hi acaba de pintar, un mural on es veu el jugador, en aquest cas amb la samarreta de la selecció espanyola, fent un petó al trofeu de la Copa del Món.
2: Mural que ha pintat Tibi Boy a Joanic, al barri de Gràcia, a Barcelona, per retre homenatge al golejador de la final de diumenge contra l'Argentina. La imatge del davant està acompanyada de la frase Making History, fent història, i a sota dibuixades dues estrelles per recordar els dos mundials guanyats per Espanya.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquesta notícia que circula. Un home es converteix en el més sorollós del món després d'haver aconseguit fer un crit al mateix volum que un avió en l'airança. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que l'home ho va intentar fins a 7 vegades fins que finalment va aconseguir cridar la paraula now, ara en anglès, a un volum equiparable a la d'una motoserra en funcionament o a la d'un avió en l'airança. També diu la notícia que l'home es va quedar 2 dies afònic després de la seva gesta. El crit es va mesurar amb un aparell de decibels. L'home va aconseguir fer-lo a un volum de 122,4 decibels. Per últim, la notícia explica que l'home, que ara s'ha convertit en el més sorollós del món, és pregoner de la seva ciutat des del 2017.
0: I això és real o és fals?
9: Catalunya Ràdio.
11: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: La recerca universitària també comença en els primers treballs acadèmics. 2 treballs de final de grau fets per estudiants de filosofia de la Universitat CEU Abat Oliva han estat reconeguts i publicats per l'editorial Sicòmoro. Aquesta distinció posa en valor la qualitat dels projectes, la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat i l'acompanyament acadèmic rebut durant la seva formació. Un reconeixement que reforça la projecció dels estudis de filosofia i el talent dels estudiants de la universitat.
11: T'agrada qüestionar-ho tot i entendre els perquès? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el grau en filosofia en modalitat semipresencial conjuntament amb la Universitat Catòlica d'Àvila. Avui aprendràs els fonaments de la societat. Demà contribuiràs a fer-la millor. Canvia el teu present, crea el teu futur.
8: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es converteix en el més sorollós del món després d'aconseguir fer un crit al mateix volum d'un avió en l'airança és una notícia real. L'home del crit és australià, és el pregoner oficial de Canberra. Se'l coneix com Lord Joseph. Treballa com a netejador d'aires acondicionats i aquí el podem sentir mostrant les seves dots de pregoner.
0: No, home, Déu-n'hi-do, sí que crida, sí. Marc, gràcies, cuida't.
8: Adéu, bon dia.
0: 6 minuts i les 8. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i de la llengua catalana en general.
4: Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil. Als anys 60 va popularitzar la literatura infantil amb el gos Rovelló l'any 68. Amb més de 300 títols de tots els gèneres, va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Pema Maimó és la seva editora a la Galera.
6: Sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
0: I un altre dels temes del dia, la nova llei del tabac que prohibirà fumar en terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris.
10: També prohibeix el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. La patronal d'hostaleria FECASARM fa una contraproposta a Joaquim Boada, secretari general.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
10: Ara, perquè entri en vigor, l'ha d'aprovar el Congrés.
0: I avui, última sessió de control del curs al Parlament, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'amnistia sobre la taula.
4: Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article a les xarxes en què es pregunta si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir Varsovia, que és complir les sentències europees. Avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas.
0: I el PSOE i el govern espanyol de moment manté la confiança en Zapatero, tot i que el seu teòric amic i directius de Plus Ultra incriminen l'expresident pel rescat de l'aerolínia.
10: Qui no ho té tan clar és Sumar. Sentim la portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
28: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: I hem de lamentar la mort en només un dia de tres dones per violència masclista.
4: Ahir una dona va morir en Tequera, una altra a Toledo i una altra a Madrid. Aquest any ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
0: França ha aprovat per llei prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
10: Es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes per verificar l'edat.
0: I la cadena hotelera Malià se'n va de Cuba.
4: Ho justifica per les dificultats operatives legals i econòmiques que està provocant el país el bloqueig als Estats Units.
0: Pas endavant pels drets laborals al sector artístic i tècnic.
10: El govern espanyol aprova la reforma de l'Estatut de l'Artista. Com a novetat principal, protegeix des del punt de vista laboral els menors de 16 anys, però en deixa fora la intel·ligència artificial.
13: Bon dia, doncs l'ambient tòrrid aquesta nit i matinada, amb una nit doncs un altre cop incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral ha predominat, temperatures que han variat poc en general, i avui doncs promet el dia un altre cop estar dominat per la calor intensa, per la xafogor, per la presència encara d'aquesta polsa gariana en suspensió amb un cel enterbolit, tot i que va un palet de baixa, i en conjunt amb una calor intensa que ha de voltar un altre per sobre dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior. Tot i així serà ja difícil arribar els 40 avui perquè potser perdem un parell de graus a les zones més càlides del territori. Sempre presència d'alguns núvols al sud del país, inofensius la majoria, mantenint un cel variable. Potser a la tarda sí que hi hagi alguna petita tronada al voltant dels ports o sud de les Terres de l'Ebre, algun petit ruixat, alguna gotallada. Entre demà i demà passat repunta la temperatura per baixar clarament el cap de setmana per fi i amb l'arribada d'alguns ruixats.
0: I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs pocs canvis respecte al que us explicàvem fa uns minuts. Segueixen la lentitud als accessos a la ciutat de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, direcció Trinitat, també per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.

0: Menys de dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, eh? Però posarem la cançó original a qui ens digueu amb una nota de veu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Ester, per exemple.
1: Hola, sóc l'Ester i voldria dedicar Waiting on a Sunny Day d'en Bruce Springsteen a la meva mare, la Rosa, perquè tot i que ja està farta de tant de sol i de tanta calor, aquesta cançó la fa posar contenta. Vinga, bon dia, merci.

Molt bon dia a tothom, com esteu? Molt bon dimecres, avui en una jornada en què, evidentment, el nom propi, i el repassarem abastament a Catalunya Ràdio, és el de Josep Vallverdú. Una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil ens ha deixat als 103 anys. Avui recordarem, d'entrada ho recordarem,

0: tot el que els records que en tenim tot, del rovelló, per exemple, però no només. També una de les coses que abordarem encara és, de nou, les conseqüències polítiques de la sentència europea al voltant de la llei d'amnistia. Parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot just ahir vam tenir una escena d'aquestes com a mínim curioses, perquè va ser la pròpia fiscalia que li va dir al Tribunal de Comptes fes el favor d'aplicar la llei d'amnistia, dit de pressa i malament. Si us recordeu, la sentència de la setmana passada de la llei d'amnistia li deia al Tribunal de Comptes tots aquests que tens encausats els pots amnistiar quan vulguis, perquè per mi no hi ha cap problema, perquè per mi això no afecta els interessos financers de la Unió Europea. El Tribunal de Comptes ha dit, bé, ens ho hem de mirar. Deixeu-nos que ens mirem la decisió i en tot cas ja en parlarem d'aquí uns dies. Doncs ahir la Fiscalia deia, no, això s'ha d'aplicar i s'ha d'aplicar com abans millor. Avui en parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Avui, que hi ha l'última sessió de control al Parlament de Catalunya abans de les vacances d'estiu, on és més que previsible que l'amnistia sigui un dels temes que hi apareguin, a banda, evidentment, dels records, aquesta personalitat que dèiem, amb la qual començàvem ara a les 8, en Josep Vallverdú. En fi, tot això, però, subjecte a aquesta calor que tenim i que no acaba de marxar. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta la jornada?
1: Bé, hem de vendre una mica d'optimisme pels que no els agrada la calor, perquè de cara al cap de setmana sí que la temperatura per fi anirà de baixa i deixarem enrere una mica aquest episodi d'aquesta bombolla d'aire càlid que des de finals de juny, amb algunes petites oscil·lacions, ens ha afectat de ple. Avui encara la tenim bastant a sobre, comença a retirar-se un palet, avui baixa un parell de graus a les zones més càlides del país, és a dir, bàsicament parlem de valors de 38, potser hi ha algun 39, però no s'arribarà als 40, i encara, de fet, a la resta es notarà poc, amb molta xafogor, amb un ambient enterbolit, amb aquests valors per sobre dels 30, moltes poblacions, un ambient de plena canícula, amb alguns núvols al sud de país, sempre en conjunt esquifits poc importants, però que donaran aquest cel una mica enterbolit o variable. De fet, a la tarda podria haver-hi algun ruixadet entre la zona dels ports, sud de les Terres de l'Ebre, acompanyat de fang. Poca cosa. Entre demà i demà passat la calor repunta, transitòriament, és la fugueta final d'aquesta bombolla d'aire càlid, i sí que el cap de setmana, doncs, pels que no els agrada la calor o tanta calor, doncs la temperatura anirà normalitzant-se i arribaran ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix passen 4 minuts de les 8.
3: La gent molt aviat creu que l'única literatura important és la literatura per a grans. Però quan aprenem a llegir és de petits. I si els llibres són ben triats, la gent acaba sent bon lector.
4: Et preocupa l'ús que en fan els joves ara del català?
3: Moltíssim. El català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats. Hem d'estar parlant català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no... Ara jo em moriré tranquil·la, no pararé de xerrar en aquest sentit.
4: I penses en la mort?
3: No em preocupa gens. Des que vaig fer els 100 anys, ja vaig fer el propòsit de treballar dia per dia. Sí. Avui és avui, demà serà demà. En poc temps s'han mort dos amics d'ictus. Pot passar a mi.
0: Aquesta era una de les últimes entrevistes d'en Josep Vallverdú al programa Col·lapse de TV3, ara fa ben bé un parell d'anys, expressant el neguit pel català i defensant la importància de la literatura per als lectors més joves. També ho deia en aquesta entrevista que avui sentirem amb la Sílvia Coppolo, al divan de Catalunya Ràdio. Aquesta mateixa defensa de la literatura juvenil, de la importància que té d'escriure llibres de qualitat per als lectors més joves, la feia en una altra entrevista bastant més enrere, fa més de 40 anys, també a TV3, amb l'Espinàs.
5: Tu has escrit llibres de molts temes diversos, molts. Sí. Però, evidentment, has d'admetre que se t'ha classificat especialment com a escriptor especialitzat en llibres per infants i per adolescents.
6: Sí, això... i crec que ho soc.
5: I ho ets.
6: Sí, sí. Perquè ara ja m'hi dedico pràcticament en exclusiva.
5: Ara dius sí, però la primera època devia ser bastant dura, no?
6: No, el que passa és que aquí teníem censura, una censura molt més forta pel llibre juvenil que pel llibre d'adults. O sigui, el llibre juvenil s'havia de presentar l'original a censura, més els dibuixos, i encara moltes vegades allò no obtenia el permís. Llibres infantils en català no podia ser quan el règim el que volia era separar els catalans joves, petits, dels catalans que ja estaven infectats d'abans de la guerra.
0: Era el nom de Josep Vallverdú, la veu de Josep Vallverdú fa més de 40 anys. El seu nom ara estarà sempre lligat amb d'altres gegants del gènere, com en Joaquim Carbó, el Sebastià Sorribas,

0: o l'Emili Teixidor en l'escriptura de per nens i joves. És un dels noms vinculats, per exemple, a Cavallfort, escrivia contes per la revista, i sobretot, a un llibre que hi ha uns quants anys, que s'ha traduït a mitja dotzena de llengües i que es va adaptar a la televisió.
1: Rovelló, no em segueixis, em vull espavilar jo sol.
2: Que no et sembla bé el que ha decidit el meu amo?
3: Que no t'enredis, Rovelló, que aquest cua llarga poca solta la sap
0: Rovelló, de l'any 69 és el llibre, eh? És un personatge al qual Josep Vallverdú, per cert, va renunciar a tornar fins no fa gaire, fins passat els 100 anys. En tenia 103 quan ens ha deixat. Avui el recordem amb el Pere Joan Álvarez.
4: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. L'any 1954 guanya el seu primer premi, el d'un concurs espanyol de novel·la juvenil d'aventures amb Les cinco vides del Nereo. El 1960 publica el seu primer llibre en català, El venedor de peixos, dins la primera col·lecció juvenil que es va fer a Catalunya. El 1963 guanya la primera convocatòria del premi Joaquim Ruyra, amb l'obra Trampa sota les aigües. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
5: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
4: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'Assaig, que porta el seu nom.
5: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
4: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
6: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
4: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Honor de la Universitat de Lleida. També va ser nomenat doctor honoris causa per l'UdL i guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
6: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, que el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal, que tenia l'ambició de ser molt llegit.
4: Als seus 90 anys comentava que estava en condicions òptimes per l'edat que tenia.
6: Tinc molta empenta per treballar, però el que passa és que treballo més reposadament, més lentament, estic més fent vida familiar, sortim més amb la dona, si em demanen per un lloc i m'interessa, doncs hi vaig, sempre que em transportin, perquè ara ja agafo el cotxe només per viatges pastorals per aquí a la vora. I en conjunt estic en condicions físiques òptimes per la meva edat.
4: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental, que inclou obres inèdites de l'autor, quaderns escolars i correspondència que va mantenir amb els escriptors Guillem Viladot i Manuel de Pedrolo, entre altres. Són més de 2.500 volums. La seva activitat no es va aturar els últims anys. El 2020, a Balaguer, en el Mar de l'Encontats, al Mercat del Conte Infantil, Vallverdú, fill adoptiu de la capital de la Noguera, participava en la inauguració d'una escultura del popular Rovelló.
7: És una cosa sempre agradable, però, sobretot en aquest ambient. Perquè hi ha la canalla, hi ha els Encontats, que és una mena de fenomen que es produeix a Balaguer cada any, i naturalment és molt agradable ser al mig.
4: L'any 2020 també va rebre el títol de fill predilecte de la ciutat de Lleida, una distinció que no s'atorgava des de l'any 1927. El març del 2020 va tornar a les llibreries amb la novel·la El vuitè nan, on planteja una revisió del conte clàssic dels germans Grimm, de la Blancaneu i els Set Nans, una obra que va escriure amb 98 anys.
6: Per què en deixa 7? I per què no podrien ser 8? Tal com us ho conto. Doncs voleu creure que immediatament em vaig posar el teclat, immediatament l'ordinador, i havia engegat la novel·la.
4: El 21 de setembre del 2022 va pronunciar a la Universitat de Lleida la lliçó inaugural del curs universitari a Catalunya. Vallverdú parlava dels estudiants d'avui en dia.
7: A mi m'interessa molt veure com l'estudiantat intervé cada vegada més en la vida de la universitat. És a dir, jo recordo, per haver-ho viscut, un estudiant que a la força havia de ser passiu, a la força havia de ser receptor d'ensenyaments, receptor de ciència, i pràcticament no se li demanava opinió de res.
4: A la tardor del 2022 arribava a les llibreries un llibre sobre la vida de Josep Vallverdú, escrit pel periodista Francesc Canosa, Tu, Vallverdú, basat en 50 hores de converses amb l'escriptor il·lustre.
7: Si el protagonista té memòria, aquesta memòria, si bé a la llarga pesa molt, és molt enriquidora. És a dir, ha passat la història pel meu davant i és sorprenent i beneficiós i d'agrair que tingui la memòria que tinc.
4: Vallverdú no va parar mai d'escriure. El 2023 va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia, i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb El captaire. A finals del 2025, Vallverdú estrenava una altra obra, la segona part del seu clàssic conte infantil Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
7: Jo vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors, vaig començar a pensar en un Rovelló.
4: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
7: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
4: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure.
0: La notícia l'hem coneguda aquesta nit, aquest repàs a la biografia d'en Vallverdú amb el Pere Joan Álvarez, i en les valoracions hi ha una absoluta unanimitat en assenyalar la rellevància de Vallverdú no només amb la literatura infantil i juvenil, sinó en la defensa del català. De fet, el president Illa ha escrit a les xarxes que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. La consellera de Cultura el recordava així a Catalunya Ràdio.
8: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
0: Avui recordava, per exemple, que va traduir algunes obres claus com Oscar Wilde o Raymond Chandler o Graham Greene. Va publicar llibres de memòries, però evidentment es recorda sobretot la part de la literatura infantil i juvenil. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia. Tot això es recollia en un llibre sobre Vallverdú que va publicar fa 4 anys el periodista Francesc Canosa.
10: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
9: La Pema Maimó és l'editora de Josep Vallverdú a la Galera, destaca el seu gran llegat amb la llengua.
11: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
9: O el president d'Òmnium Cultural, el Xavier Antic, que recordava l'arrelament de Vallverdú a les comarques de Lleida.
12: El Manuel Lladonosa, de Lleida, deia una cosa molt bonica, i és que Vallverdú va ser l'ull escrutador de la Catalunya de Ponent.
9: De fet, Vallverdú ha mort a Balaguer, on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa passava pel 3CAT Info.
13: De fet, aquest terme ponent que va encunyar, no?, doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no?, són de les terres de ponent.
9: Era Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
0: I Catalunya Ràdio, com dèiem, avui el recordarem, el Josep Vallverdú, no només a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, que també, sinó a partir de les 12 del migdia amb l'entrevista que la Sílvia Coppola li va fer al programa El Divan, quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.

0: A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i li preguntarem, evidentment, per l'aplicació de la llei d'amnistia. Artur Mas és un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. I recordem que la justícia europea, entre d'altres coses, la setmana passada va donar llum verda a aplicar l'amnistia en aquestes 30 persones encausades al Tribunal de Comptes per les despeses del referèndum independentista. El Tribunal de Comptes què va dir? Doncs que s'ho havia de mirar, que s'havia de llegir exactament la sentència i a partir d'aquí decidiria què feia. Ara, i això és la notícia, la Fiscalia li ha dit al Tribunal que faci el favor d'afanyar-se.
1: La Fiscalia reclama al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia després d'aquest aval de la justícia europea d'ara fa 5 dies. En un escrit assenyala la improcedència d'analitzar l'ús dels fons europeus en el procés sobiranista després que els jutges comunitaris el descartessin.
0: La Fiscalia, que demana aplicar l'amnistia al mateix dia que el president del Tribunal Constitucional fa un comunicat per aplaudir la sentència de la justícia europea sobre aquesta llei. Ho fa en aquesta nota en motiu, i això no és casual, de la seva audiència anual amb el rei.
1: Cándido Conde Pumpido destaca que el Tribunal Europeu ha conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea. També subratlla que la sentència recull la doctrina del Constitucional segons la qual l'amnistia pretén facilitar un escenari de reconciliació. Conde Pumpido també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos dels líders independentistes.
0: I encara una cosa important també sobre això, eh? Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant de la Comissió Europea pel mateix, per l'incompliment de la llei d'amnistia.
1: Juntament amb els consellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit davant del govern comunitari després de la sentència de la setmana passada. En un article al seu blog, Puigdemont aquest matí diu textualment que sembla que enmig de l'orgia nacionalista que ha provocat el futbol, el Tribunal de Cuentas s'ha animat i ha demanat que li aguantessin el cubata per demostrar que s'atrevia a desafiar la més alta magistratura europea. Puigdemont parla d'una manipulació vergonyosa.
0: Tot això apareixerà avui a l'última sessió de control al Parlament de Catalunya abans de les vacances, a partir de les 9, i trobarem el nas durant l'àgora per veure què es comenta en aquesta sessió de control al Parlament de Catalunya. Però a Madrid el que tindrem avui és balanç del curs polític del líder del Partit Popular, d'Alberto Núñez Feijóo. No només això, sinó que compareix al Senat la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en concret a la comissió d'investigació del cas Koldo. Tot això mentre continua havent-hi el rebombori i els casos judicials que envolten el govern espanyol o el Partit Socialista, però de moment el govern de Pedro Sánchez i el PSOE de moment manté el suport a Rodríguez Zapatero, tot i les declaracions que hem conegut a les últimes hores. Anem a Madrid. Tani Tapi, bon dia.
2: Bon dia, sí. La Moncloa no es mou, segueix fent costat a l'expresident. Fons de l'executiu reconeixen que ara mateix hi ha dues versions sobre la taula, la de Zapatero i una altra, la del seu amic Julio Martínez i els dirigents de Prusultra que l'assenyalen. I ells, des de la Moncloa, creuen a l'expresident. Amb el risc que suposa i en són conscients que més endavant puguin sortir més indicis o canvis de versió. La part socialista del govern demana calma. Zapatero ja s'explicarà quan cregui, però des de Sumar creuen que és urgent que ho faci ja. Elma Saiz, portaveu Yolanda Díaz, de Sumar.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación. Pedimos que se den explicaciones.
2: La Moncloa evita valorar les estratègies de defensa de Martínez i manté que el rescat a Plusultra va ser legal i afegeixen no tindria sentit que Zapatero fes de mediador perquè no calia el rescat complir els requisits.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
2: Fins ara.
0: 8 i 20 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem començat aquest informatiu al matí de Catalunya Ràdio amb la mort de Josep Vallverdú i, evidentment, encara amb la ressaca política de la llei d'amnistia, però hi ha altres notícies que volem comentar. Moment de repassar els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Per exemple, ho dèiem abans, eh? Aquestes novetats en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Segons una testimoni del cas, la terapeuta del fundador de Mango i del seu fill va dir-li a Jonathan Andic, el fill, que havia de viure una situació extrema amb el seu pare com a part de la teràpia, com a part del tractament. De fet, la dona que ha declarat és qui literalment va acompanyar el fill a Collbató, a la famosa ruta on va morir l'Isaac Andic, l'amo de Mango.
8: Ho trobem a La Vanguardia i al Periódico. Segons diuen, una dona britànica ha explicat als Mossos que va buscar una ruta a la muntanya a petició de la terapeuta del Zandig, amb qui col·laborava de manera puntual. La dona diu que Jonathan Andic va rebre instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici. Seria com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven.
9: Aquesta dona britànica diu que va acompanyar Jonathan Andic a Montserrat dos cops. Abans de la caiguda, la dona també ha entregat al jutge els missatges del mòbil. En un d'ells, després de la mort de l'empresari, li pregunta què ha passat i, segons explica La Vanguardia, la terapeuta respon: gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo.
0: Gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo. Això és el que ha declarat en dues ocasions davant dels Mossos aquesta dona britànica que col·laborava, com dèiem, puntualment amb la terapeuta de pare i fill, la pare de l'amo de Mango i del seu fill, com sabeu, que està sent investigat per la mort del seu pare. En fi, és aquestes novetats que tenim a la premsa del dia, a La Vanguardia i al Periódico. Ho comentarem de seguida a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. I també comentarem un dels temes del dia. El Consell de Ministres ja ha enviat al Congrés la nova llei antitabac.
8: Amplia els espais on no es podrà fumar: terrasses de bars i restaurants, platges i piscines i altres instal·lacions esportives, campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
9: A més, la normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà fumar als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els pares.
0: Aquestes restriccions no entraran encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suports, però a banda del suport, diguem-ne, polític, quins altres suports té la llei, Cèlia Forment?
10: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals i proposa
11: que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
10: En canvi, Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, assegura:
12: enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
10: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
13: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
10: Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta llei, que insistim, això encara no va missa, diguem-ne. Això encara s'ha de portar al Congrés, ja sabeu que al Congrés de vegades hi ha canvis. Però un dels motius de la llei és protegir els menors d'edat, és protegir els adolescents i els nens. Precisament amb aquest objectiu també, a França s'ha convertit en el primer país europeu que aprova una llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. La llei obligarà TikTok, Instagram i companyia que comprovin si l'edat dels que hi accedeixin és la que ha de ser. París, Isabel Galí.
14: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i arribarem a dos quarts. Encara alguna cosa més? Adif no pot precisar encara quan es restablirà la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies, que recordem, estan tallades per un robatori de coure.
8: El servei entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus.
0: Per cert, parlant de mobilitat, la Ronda de Dalt ha començat aquesta nit, 15 dies de talls nocturns. Es tallarà el trànsit en els dos sentits 4 nits per setmana entre les sortides 5 i les 6 per instal·lar prelloses. I el govern espanyol ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que en 24 hores 3 dones hagin estat assassinades per les parelles o exparelles.
9: Una a Antequera, a Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer, quan dos sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida i encara s'investiga un quart cas.
0: També s'investiga un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa detingut per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat, Manel Sastre.
15: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les posar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Justament al voltant d'aquestes agressions, a França també s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions a menors i s'han apujat les penes. De fet, una nova llei preveu condemnes a cadena perpètua pels violadors en sèrie de menors de 15 anys. Tornem a París, Isabel.
16: La llei introdueix una mesura fins ara reservada als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Un altre article del text, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, genera dubtes entre els professionals. Creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el silenci i la por, davant la possibilitat que l'agressor sigui un familiar. El Senat revisarà aquesta llei integral de protecció als menors a l'octubre i, si és aprovada, podrà entrar en vigor. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, una informació al voltant de París també. Avui, el Museu del Louvre reobre la galeria d'Apolo. És allò on va haver-hi el robatori de joies. Evidentment, les joies no, però reobre aquesta galeria al públic. En fi, tornant a casa, més coses dels jutjats. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al centre d'internament d'estrangers de la zona franca de Barcelona.
8: L'ha presentada Iridia, el centre per la defensa de drets humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb fets que han passat en un CIE a Espanya.
0: I també de les últimes hores, la detenció d'un jove de 21 anys suposadament relacionat amb la mort a trets aquell noi de 15 anys que va morir al parc de la Pegaso.
9: Al barri de la Sagrera de Barcelona, a principis de juliol, es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim.
0: I també a La Vanguardia, avui llegim que tres famílies vulnerables del Masnou fan mesos que tenen talls d'aigua, això en plena onada de calor.
8: I no només això, sinó que fa un any que viuen amb garrafes que omplen de fons amb l'ajuda de veïns. El Sindicat de l'Habitatge del Baix Maresme reclama una resposta urgent per garantir aquests serveis bàsics. L'Ajuntament assegura que no s'ha tallat l'aigua
0: a
8: ningú.
0: I encara a Barcelona, un incendi a les bateries del Turó de la Rovira ha esperonat les queixes veïnals perquè diuen que aquest incendi és culpa dels botellots nocturns, dels que hi entren de nit, dels que beuen alcohol i dels que llencen pitars. L'Ajuntament ha dit que aplicarà més mesures de control a la zona. I notícia de la nit. Continuen els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. 11 nits consecutives de bombardejos ja portem.
17: La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital, Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana que funciona.
0: En una compareixença al Senat ha parlat d'aquesta guerra el secretari de Defensa dels Estats Units.
18: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: I també de les últimes hores, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern de Donald Trump que detingui Benjamin Netanyahu quan vagi a la ciutat, quan vagi a Manhattan, el mes de setembre, per l'Assemblea General de Nacions Unides.
19: I agree with the ICC.
20: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims, com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
0: Són les polèmiques paraules de l'alcalde de Nova York. El govern de Donald Trump ja ha deixat meridianament clar que no té cap intenció de detenir Benjamin Netanyahu quan arribi en territori nord-americà, quan arribi a Nova York. I la cadena hotelera Balear Meliá abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba.
17: La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
0: De seguida rematem els bàsics encara amb un parell d'informacions més, però són en punt 8:45, cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
21: Bon dia, ara ho explicava. A les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona, els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, i hi ha servei per carretera, i també hi ha retards importants en aquestes línies. Per exemple, veiem com el tren que surt de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va, atenció, una hora tard.
0: També, una hora, eh?
21: Una hora.
0: Vinga.
21: I no és l'únic, perquè també va una hora tard el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que és a punt d'arribar a Barcelona a Sants. Déu-n'hi-do. Mentrestant, al tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els trens no passen quan toca a les línies del Baix Llobregat, la T1, la T2 i la T3.
0: Quin és el que va una hora tard, dius?
21: Mira, és el que va de l'R15, el que va de Reus a Barcelona i també el de la plana Picamoixons a Barcelona.
0: En fi, paciència. Gràcies, Maria. Fins
21: paciència,
0: ara.
21: Paciència, molta.
0: I transport públic dit, amb aquesta una hora de retard, a veure com tenim les carreteres carreteres. Clàudia Serra, des de l'equip viari, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
1: Mira, els punts vermells són els accessos a Barcelona, eh? Per la B20 a Santa Coloma, per la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, també a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Vaja, són punts habituals a aquesta hora. Atenció, perquè també tenim tallada una carretera local per un accident, és la BP1101 al Bruc.
0: I punts taronja?
1: A les rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral, hi ha trams amb força densitat a aquesta hora encara, sobretot en direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
1: Fins ara.
19: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
22: Què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Ara parlàvem de paciència, Rodalies, la mateixa que hem de tenir per resistir uns dies més d'aquesta calorada.
22: I tant. Mira, ara mateix la temperatura al barri del Raval és de 28 graus ja. I els termòmetres ja no baixaran més aquesta matinada i, per tant, costa molt de dormir. Insistim que estem patint unes jornades de poc dormir a la costa amb aquest ambient tòrrid de valors que no baixen dels 24, 26, 27 graus, no només a la costa central, sinó també al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Això podria finalitzar sobretot al llarg del cap de setmana, que evidentment tindrem temperatures superiors als 20, però passaríem a valors més tropicals, és a dir, que no arribarien als 25. Per tant, recularien una mica, perquè el cap de setmana doncs, sembla que hi haurà un descens de les temperatures més generalitzat de cara a diumenge i, a més, a un temps més insegur i amb ruixats. Però encara haurem d'esperar. Avui serà un dia similar al d'ahir. Molta calor, ambient enterbolit, pols agriant en suspensió i algunes nuvolades al sud del país que aquesta tarda podrien donar algun ruixat amb fang, algunes gotellades, sobretot a la zona sud de les Terres de l'Ebre, amb uns núvols que s'estendrien una mica amb una tarda mitja nuvolada doncs al Camp de Tarragona, potser costa central, la resta del territori, si algun núvol serà primi i poc important, amb unes màximes, temperatures màximes, que superaran els 35. Continuem amb calor intensa, amb xafó, com dèiem, un ambient canicular, però difícilment arribin ja als 40. 38, 39, molt estirar els valors més alts. Demà i demà passat, abans d'aquest descens de les temperatures que comentàvem, hi ha un repunt del termòmetre, de la calor, i per tant, entre demà i divendres encara parlaríem de calor intensa.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
22: Fins ara.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
24: Bon Preu i Esclat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 4 minuts de 8:45. Encara algun titular més que us volem explicar? Per exemple, Àustria. Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer Adolf Hitler, el dictador.
26: La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn. Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
0: I més qüestions que també volem explicar. Per exemple, el canvi climàtic. La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica per combatre l'escalfament del planeta. Un nou equipament científic, és aquest centre d'edició genòmica, de recerca, bàsicament sobre noves varietats de cereal.
26: La idea és facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sol més salinitzat.
0: Més detalls, Júlia Albacar.
27: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del Centre de Recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
28: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
27: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. I en cultura, llarga, llarga ovació a Raül Refri, Walid Ben Selim i Vincent Moon en el Grec. Vostès van acumular aquests aplaudiments després de presentar un espectacle audiovisual basat en la poesia àrab, que realment va anar molt bé, Marruiz.
9: Raúl Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per la deliciosa veu de Walid Ben Salim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes com el mestre sufí Mansur al-Halaj, del poeta cordobès Ibn Zaidun, del segle XI, el més venerat de l'Àndalus. Ben Salim ha modelat la cançó Analak al-Atul, del cantant egipci Abdel Halim Hafez, i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima el-Halil. Raúl Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1000 anys.
2: I és una visió de l'amor pura i innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.
9: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 2:15 de nou.
3: Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La parella de comercial mundial, el defensa de l'Atlètic Club Aymeric Laporte, ara resulta que s'ofereix al Barça.
1: Ha estat durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao, va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou, com va avançar el diari Esport i va confirmar el Tot Costa de Catalunya Ràdio. El defensa bas de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros, per tant no seria un greu problema econòmic. El Barça agrada Laporte, però ara mateix la primera prioritat del club és fitxar un davanter.

0: Encara parlant de fitxatges, el Barça farà públic avui la incorporació d'Adeyemi.
1: Està costant l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica, és des de la setmana passada a Barcelona, però s'espera ja per avui l'anunci oficial. Ha arribat Joan Laporta a Barcelona, per tant, les pròximes hores es produirà aquest anunci. Ja té tancada l'operació el Barça per fitxar un altre extrem, un jugador de molta projecció, 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga, Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.

0: I l'Espanyol, Robert, que tindrà més diners per poder fitxar.
1: De fet, el club augmenta el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé ara mateix 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat, en partit amistós espanyol 4-0. El Barça de bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada, l'alè nord-americà Stanley Umude, nigerià, juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xengeli ha de decidir aquesta setmana si continua el Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció del club blaugrana.
2: En gran part, un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
1: Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour, Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, li retalla mig minut al líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
1: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
0: Tota la informació a boitaüll.cat.
1: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquaris. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquaris Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
7: Aquaris Ponés, Aquaris Ponés.
8: Guardar un secret. No planta cara.
9: Parlis així, ho sents?
10: On és la Zoe?
9: A tu què t'importa?
11: He de fer una cosa molt, molt important.
8: Fer-se enrere.
12: Et puc comentar una cosa?
8: Tota acció.
12: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
8: Té una reacció.
13: Ens encanta sentir els teus consells.
8: I tota història té un moment culminant.
14: Nico!
8: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
1: Catalunya Ràdio.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb el politòleg Aitor Arriaga, amb la consultora Alicia Puig, amb el periodista de l'ABC Joan Guirado i amb la periodista Eva Pomarés.
5: I de què han parlat fins ara, Pol?
4: Hi ha hagut queixes per la temperatura de l'estudi.
5: Ara m'ho ha dit l'Eva, sí. Ara
4: i des d'aquí fem una crida al Departament de Temperatures de Catalunya Ràdio, que si pot, doncs...
5: Però és la mateixa de sempre, eh? Vull dir que no, jo no toco res. No.
6: És no sostenible. O sigui, perquè després surts de fora i et cau l'infern damunt el cap i llavors agafes el refredat de l'estiu. Que
5: sí, això passa. En tenim uns quants a la redacció.
6: Són
5: ja,
6: molt difícils de marxar, més a més, els de l'estiu.
5: Sí.
6: Perquè, clar, com que vas canviant de temperatura tan, no? tan ràpid d'un lloc a l'altre...
5: I a més, com porteu la calor, en general, Alicia?
7: A veure, ara estem millor, no? Jo fa dues setmanes vaig passar-ho molt malament. Ara ja, no sé, el meu cos s'ha adaptat així.
5: Sí.
7: Però millor, no? Vull dir, no fa tanta, o sóc jo?
5: Home, no, abans ens passàvem dels 40 i ara, bueno, ja. I ara els freguem, només. Exacte. Però vull dir que déu-n'hi-do.
6: Ostres, però els edificis retenen moltíssim la calor, eh? Vull dir, si no tens aire condicionat, realment... baixat 2 o 3 graus dins a casa.
5: Sí. Joan, on pares tu?
8: Doncs jo estic a Eivissa avui.
5: Hombre.
8: I fa un calor molt humitat,
5: sí, eh?
8: Però bastant... És a dir, inclús diria que s'està millor a Madrid, que mira que fa calor, és a dir, sí, fa molta calor a Madrid, però és un calor més sec, però aquí realment ahir era molta humitat, era molt aixafogor, era pesadet l'ambient.
9: Confessa, Joan, estàs en banyador, no?
8: No, m'he posat pantaló llarg, d'aquests de fil, però pantaló llarg. Que he vingut als estudis IB3 a Eivissa, que ens han deixat venir aquí.
5: Fantàstic.
8: I va dir que aniré amb pantaló llarg, no va així ser que creï enveja.
5: No, això anava a dir, no fos cas. Vinga, comencem l'agora, el matí de Catalunya Ràdio. I una de les notícies l'hem coneguda en aquestes últimes hores, l'hem conèixer ahir a última hora, la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys, un dels grans noms de la literatura catalana, especialment en l'àmbit infantil i juvenil, que ell reivindicava, però no només. Saludem a aquesta hora la Carme Vidaloguet, ella és filòloga, és editora, i va ser comissària de l'any Vallverdú, ara, del 2023, que va ser l'any del seu centenari, a més va ser alumna seva. Senyora Vidaloguet, que tal com estem? Molt bon dia.
10: Molt bon dia a tots.
5: Avui que ja l'enyorem, diguem-ne, quin record en tenim?
10: Avui ja l'enyorem, avui sí. Ahir va ser un dia molt intens, els vam acompanyar fins a l'últim moment. I el record que deixa Josep Vallverdú, el deixa per a la família, el deixa per als amics, el deixa per als que ells han estat alumnes, però el deixa al país en tot el seu conjunt i en tota la seva diversitat. Deixeu-m'ho dir així. Per què ho dic així? Ho dic perquè el país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. El país perd una persona que no tenia mai un no. Quan, des de tots els àmbits, començant pel social, pel que li ha tocat de viure a nivell familiar, tampoc no ha tingut mai un no, el país perd un home que ja ha cregut per convenciment ideològic en la situació que ens ha tocat de viure i que ens toca de viure, i el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua. Un home que deia cada dia: la llengua no és dels que hi arriben. La llengua, la qüestió de que es perdi l'ús social de la llengua, és dels autòctons. Som nosaltres, som aquells indígenes de què parlava Joan Fuster. És una qüestió de convenciment, és una qüestió de tenir-ne la consciència lingüística, però sobretot allò que cal és que actuem en conseqüència. I això vol dir mestratge, no només a l'escola. Això vol dir mestratge a casa i al carrer. Vallverdú, sense estridències, sempre va actuar en conseqüència. Ha estat exemplar. Ha estat mestratge a l'aula i al carrer.
5: Això de sense estridències ho trobo molt, molt encertat, perquè a banda dels textos i a banda del llegat literari, cada cop que hi havia entrevistes era molt interessant sentir-lo, perquè, com deia vostè, sense estridències, deia molt sovint de dir, bueno, això de que la literatura infantil i juvenil encara no sigui considerada literatura, quan és segurament la més important, perquè si els lectors més joves els acostumes a llegir i de llegir de qualitat, seran lectors d'adults, i això no, doncs, construeix una millor societat, diguem-ne.
10: Nosaltres tenim amb el professor Vallverdú a l'Institut de les Borges Blanques, que avui porta el seu nom, i quan fèiem tercer i cou, ho dic perquè són allò els cursos d'aquell cou, llavors allò ja els més alts, i ell sempre ens feia llegir en veu alta, i deia, per escriure bé s'ha de llegir, i s'ha de llegir de tot, i és cert que en Vallverdú serà conegut sobretot com a autor de literatura infantil i juvenil, però els quatre volums de memòries que deixa Josep Vallverdú, jo diria que en literatura catalana, si hi ha un autor important, important per, de la literatura personal, de les memòries, de les biografies, de les autobiografies, de les semblances, és Josep Vallverdú. Aquest Vallverdú també s'ha de llegir. Vallverdú ha parlat d'ell, de la seva vida, i de la seva vida paral·lelament de la del país. Per tant, ara que comença, que ja n'hi ha d'estudis d'obra, però que segurament en sortiran molts més, aquest carril que sempre, aquest doble carril que sempre ha anat junt, paral·lel, s'ha d'estudiar molt bé, perquè aquest és molt important. De fet, l'Eva Pomares ens va rebre l'any Vallverdú, recordarà, al Palau Robert.
6: Mm. Hola, Carme.
10: Sí?
6: Sí, ja ho anava a esmentar. Sí.
10: Que va ser un acte molt i molt i molt emotiu, aquella, de l'any Vallverdú. Va ser una conversa molt interessant. Parlàvem de tot això.
6: Sí, bueno, hola Carme, un altre cop, però jo el que volia remarcar en aquest commemoració del seu centenari, que vam fer l'exposició juntament amb la Diputació de Lleida a Palau Robert, no? Perquè crec que Vallverdú té dues coses, i una que a més és molt actual. El seu llegat no és un llegat del territori, perquè aquest concepte de territori és un concepte absolutament modern, i que en el qual jo precisament no hi estic gens d'acord, sinó que és un escriptor nacional. La seva perspectiva és nacional. I dic nacional no només políticament, sinó també des del punt de vista cultural. Però també és veritat que és un absolut referent per a Ponent. Lògic, també. Ell és, recordem, és de Lleida.
5: Oh, i el concepte és una mica seu, eh?
6: És seu, no? Ponent, que a més és un concepte molt poètic, és preciós, no? On es pon el sol. També voldria, a banda d'aquest compromís amb el país sencer que tenia en Vallverdú, el que també voldria destacar és la riquesa de la seva llengua, no? Riquesa que, per exemple, també pots trobar en escriptors com Jesús Moncada, els quals són una absoluta fan, igual que de Vallverdú, o pots trobar rellegint, doncs, Espinàs, o pots trobar rellegint, tu ho has esmentat, a Fuster, no? Cadascú amb les seves característiques, amb el seu llegat, però a la llengua catalana, diguéssim, de l'estandardització que es va fer fa 100 dies, 4 anys fins ara, doncs hem anat perdent també pel propi procés d'estandardització, però també per aquesta concepció de la llengua, no? De cada cop una llengua més petita, on fem servir cada cop menys paraules, on els parlants no s'entenen, però no s'entenen pel propi desconeixement de la llengua. I, en canvi, quan tu abraces a Vallverdú o abraces això de Moncada, descobreixes unes paraules, unes expressions absolutament meravelloses, no? I jo crec que el millor, i acabo, el millor regal que ens podem fer a nosaltres mateixos i també celebrar Vallverdú és rellegir Vallverdú i els clàssics aquest estiu, perquè és el millor que li pots fer a un escriptor, no? Llegir-lo.
10: I de fet, ja se la vida llegia en vida, cert, però ara, és a dir, la seva presència sempre hi era d'en Vallverdú, però ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú seran els que es mantindran en els catàlegs editorials, és evident, però sí, en Rovelló és etern, Vallverdú és etern, això ja ho sabem, però i en Rovelló amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de, que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs. I respecte d'això del ponent que deia l'Eva, si m'ho permeteu,
5: sí, tant.
10: Ell, quan era Sant Feliu de Guíxols, ell quan acaba la carrera amb Isabel Arquer, que era deixeblella d'en Galí, que va ser la fundadora de l'Escola d'Alba Lleida, ell es va instal·lar a Sant Feliu de Guíxols. Ell volia ser ganxó com el seu fill, però després ja van anar cap a, cap a Balaguer tots dos i van donar classes al, al, a l'Institut Industrial de Balaguer. Ell sempre deia darrerament, a mi això de les proses de ponent segurament m'ha fet més mal que bé. És veritat que a Lleida i a les terres de Lleida ens sentim més nostre, Vallverdú, ens el sentim més nostre per la proximitat, com a Girona es poden sentir més seu Narcís, com a dia, com a València se senten més seu Joan Fuster, per aquesta proximitat. Però en Vallverdú no volia que se la catalogués, malgrat el ponent ser seu, no volia que se li digués escriptor de ponent, de no posem aquestes etiquetes, perquè la literatura pertany a la llengua en què és escrita, no hi ha adscripcions territorials per a la literatura.
6: És nacional. Aquest,
10: ell explicava, ell, el terme ponent el volia per explicar, és a dir, què era això de la Catalunya interior en aquells 60, en el país en general. Eh? I per això es va inventar, és a dir, va crear el terme aquest de ponent que s'ha fet literari per ell.
5: Carme Vidaloguet, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a recordar i enyorar en Josep Vallverdú aquest matí. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Home, realment és d'aquests gegants que tindrem i que per això ja dic que avui ja l'enyorem.
6: Una persona, jo, el que el vaig poder tractar, diguéssim, amb la commemoració d'aquest centenari, he de dir que era una persona també molt lliure, no? Clar, quan arribes als 100 anys ets molt lliure, i ha de dir el que et doni la gana, i això és magnífic, però que tenia les idees molt clares i... com molts escriptors en aquest país, no tots, el seu compromís amb el país, amb la terra, però sobretot amb la cultura i les lletres, era absolutament insubordinable. O sigui, clar, a vegades demanem als escriptors catalans el que no se li demana a un escriptor d'una llengua que té un estat, no? Com, per exemple, doncs, els escriptors espanyols, que facin militància. Però jo crec que la militància en la cultura de Vallverdú segueix sent necessària per tots els escriptors, però, a més, era una cosa realment viscuda i creguda. O sigui, no era de dir, bueno, ara em toca fer això. No, no, no, ell creia en el país i creia en la cultura i que era la potencialitat a les lletres catalanes. I, per tant, una gran pèrdua.
5: En aquest sentit, recordàvem aquest matí algunes de les seves últimes entrevistes. Avui a les 12 sentirem una de les últimes que li va fer amb la Sílvia Coppola al programa El Divan d'aquesta casa, però també recordàvem la que el Ricard Ostrell li va fer el col·lapse. Deu fer un parell d'anys, com a màxim.
11: La gent molt aviat creu que l'única literatura important és la literatura per a grans. Però quan aprenem a llegir és de petits. I si, si els llibres són ben triats, la gent acaba sent bon lector.
12: Et preocupa l'ús que en fan els joves ara del català?
11: Moltíssim. El català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats. Hem d'estar parlant català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduir de seguida, perquè si no... Ara jo moriré tranquil, No pararé de xerrar en aquest sentit.
5: I penses el que deies, això, eh? És a dir, hem de mantenir-lo, i si veus que no t'entenen, llavors traduir-lo, però, ai, traduir-lo, canviar-te, però no canviar-te la primera de canvi, que és un vici que tenim molts catalanoparlants, Alicia.
7: Sí, no, totalment, i en això és una cosa molt certera i que jo crec que... També amb el retrocés lingüístic que estem veient en els últims anys, també hi ha com una major conscienciació lingüística per part dels catalanoparlants, aquesta idea de que, bueno, jo mateixa fa uns anys ràpidament canviava el castellà i ara hi ha una noció de dir, escolta'm, estem al que és 36% de parlants habituals, bueno, no sé, ens acabarem convertint en una cosa minúscula, per tant, usem-lo amb normalitat, creiem-nos que és la llengua oficial del nostre país i que, per tant, hi hagi aquesta normalització i aquest ús diari de la nostra llengua.
5: Aitor.
9: No, et diria que aquesta idea de que marxen i que els enyorarem, doncs, evidentment, és certa, i especialment per aquells que han tingut l'oportunitat de conèixer-los, sigui un sol dia, sigui a través dels seus llibres, però també a nivell personal. Però també és veritat que jo crec que qualsevol dels nostres grans, no? Dels grans noms propis que té aquest país i en herència, no? Per exemple, aquest és l'any Gaudí, no? Que aquest és el gran recordat per tots, però no marxen mai, perquè al final ens han deixat una herència d'aquelles més solidàries, perquè aquesta no paga impostos. Però és una herència preciosa que tots tenim el deure i, com deia l'Eva, doncs el millor que podem fer és llegir-lo. Mm. Pel que fa a la militància per la llengua, jo em considero un militant per la llengua, jo l'utilitzo sempre en primera instància, encara que la persona que em respongui en castellà, jo continuo mantenint el català, perquè entenc que s'està produint un acte de comunicació. I quan no m'entén, si és una conversa molt petita, tipus cafè amb llet o 16 euros, no? Doncs intento fer-lo potser una miqueta més lent, etc, i intentar fer una miqueta de pedagogia per crear un incentiu. I sobretot és un incentiu no pensat en mi, estic pensant en aquella persona, perquè jo sempre he cregut, i ara ja parlo de les persones que venen, pel motiu que sigui, però que venen, que s'instal·len aquí, de que el contracte de la integració és bidireccional, és a dir, nosaltres t'oferim drets, llibertats, t'oferim oportunitats, i tu tens una altra oportunitat, que és la d'integrar-te al 100% amb la nostra llengua i ajudar-nos a que formis part del nostre col·lectiu, que al final no hi ha una altra manera de ser català que és fer-ho en català, perquè és allò que ens diferencia de la resta del món, si no...
6: Bueno, i que quan tu no li parles en la teva llengua amb algú, de fet l'estàs excloent.
9: Sí.
6: O sigui, li estàs dient, ah, hola, què tal, però tu no ets com jo. No? Mm. I quan tu ho fas des del país que és el teu, jo crec que fins i tot és un acte agressiu. La gent de la generació com la meva, no? que sorgíem de l'escola franquista, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 70, vam fer, arrel de la primera gran campanya que va fer en aquell moment el govern, als anys 80, amb la Norma, no?
5: I tant,
6: molta gent, com ara jo ja parlava en català, perquè vinc d'una zona catalanoparlant, però dèiem multitud de castellanismes, multitud, no? I vam fer un esforç per canviar això, no? I després tot això s'ha anat perdent. L'anterior govern va fer la campanya de parlar en català, no? Però és que crec que sí, que és militància. Mira, precisament ahir la nit estava escoltant un programa que adorava, que era Els viatgers de la gran anaconda d'aquesta casa, un clàssic, i encara el segueixo escoltant, els podcasts, perquè... I tenien el David Valls, un lingüista, no?, que parlava de les llengües mortes, i deia que a l'Àfrica, que és un altre context, és cert, s'havien perdut en els darrers 150 anys 70 llengües. Mm. És a dir, les llengües, cada any moren llengües al món. I crec que els catalans, potser, des de l'autonomia tenim això de que això no ens passarà.
5: Clar.
6: Fins que ja hem tocat os. Mm. I ara ja som tocant os. I també demana de la nostra, no col·laboració, sinó de la nostra normalitat, seguir parlant en català, no?
9: I també et diré que quan tu decideixes fer servir el castellà perquè dones per fet que no hi haurà comunicació en català i ho fas, per tant, en funció...

0: cada... Vaja, jo crec que a més a més deu ser nascuda, si no a Catalunya, a les Balears o a la Comunitat Valenciana, per alguna conversa que hem tingut abans, i ho intentes i veus que hi ha gent que tampoc vol fer l'esforç i és important el que hi anem insistint. És veritat que hi ha zones i zones de Catalunya, per exemple, a la Garrotxa, doncs, és més militant, no?, també el parlar català, i sobretot jo ho veig molt amb els nanos. Per exemple, la meva neboda fa uns anys, 2-3 anys, diu, hi ha una nena nova a classe, dic, i d'on és? Diu, no ho sé, dic, i què parla? Diu, castellà. I en canvi la nena de casa no, el castellà pràcticament no el parla, i a casa sí que el sent, perquè a mi em sent a vegades molt parlar per telèfon en castellà i tal, i ella no. Crec que aquest és un dels llegats també de Vallverdú, sobretot amb els que som la generació que vam créixer amb el rovelló, que ens costa... Jo, mira, recordareu el famós dia del 155, que el govern espanyol, que el govern de Rajoy va aprovar el 155, durant uns minuts... semblava que dins del decret hi havia el control de Televisió de Catalunya, de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, que llavors va quedar fora, però semblava que durant mitja hora estava inclosa. I jo estava en una tertúlia a Antena 3 amb el Matías Prats i em vaig posar a plorar, i el Matías em diu, què et passa? Dic, ostres, dic, que pels que hem nascut amb les sèries de nens en català, pels que hem nascut amb TV3, pels que ens llevàvem al matí posant Doraemon en català i a la tarda, bueno, jo en el meu cas hi veia l'en directe, però els que veiem la programació en català i hem crescut amb aquesta llengua, bueno, doncs era molt dolorós, no?, pensar que d'un minut per l'altre podia venir una administració de fora i dir, doncs mira, no, a partir d'ara això no serà així. Crec que preservar això és important, i dic preservar perquè en aquest país tractem molt bé a les persones quan moren, inclús més que quan estan en vida, lamentablement. En el cas de Vallverdú se l'ha recordat molt en vida, i aquests homenatges que ha pogut viure, doncs, és important que hagi pogut ser així, però també ens oblidem molt fàcil de la gent un cop mortes. I tenim molts exemples de persones que han fet moltíssim per la nostra cultura, per la nostra terra, per la nostra llengua, que els anys posteriors a la mort se'ls ha recordat, que quan ha passat el centenari se'ls ha recordat, però que entre l'any 10, per dir alguna cosa, i el centenari, molts cops ens oblidem inclús de preservar el seu llegat més directe, és a dir, arxius personals... biblioteques que han deixat, que, vaja, és que no fa tants anys algú que va anar als Encants va trobar, no recordo ara de quin autor era, però va trobar obres d'un autor que dius, ostres, com pot acabar això als Encants venent-se per 10 o 15 euros, no? És a dir, com algú no pot donar l'importància que té a una obra d'aquestes característiques.
1: 9 i 5 minuts. Recordeu, que a partir de les 12 recordarem l'entrevista que la Sílvia Coppola li va fer al Josep Vallverdú en una de les seves últimes entrevistes abans de deixar-nos. La recordarem a partir de les 12. Però ara a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio també volíem parlar de tabac, de la nova llei antitabac que s'ha aprovat al Consell de Ministres, que és veritat que encara haurà de passar pel Congrés, però si rep llum verda tal i com està ara, la idea és ampliar els espais on no es pot fumar. Connectem amb la redacció del Matí, amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: On estarà prohibit fumar, Maria, si això tira endavant?
2: No estarà permès en terrasses de bars i restaurants, platges i piscines i altres instal·lacions esportives. Tampoc en campus universitaris, zones de transport públic, als parcs nacionals, ni tampoc als espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure, incloent-hi el teatre, el cinema i altres esdeveniments. I tampoc es podrà fumar a menys de 15 metres d'edificis públics, centres sanitaris, educatius, socials, esportius, culturals o d'investigació, així com museus, biblioteques i parcs o recintes infantils.
1: Aquesta és l'ampliació de les restriccions, però hi ha altres novetats, no?, en aquesta llei, Maria?
2: I tant, es prohibeix fumar als menors amb multes de fins a 600 euros que hauran de pagar els pares, i el tabac s'equipara a altres productes com els cigarrets electrònics o els vapejadors. Tindran les mateixes limitacions de consum previstes per al tabac en els espais on està prohibit fumar. I a més, també es posen més límits a la publicitat.
1: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
1: Saludem aquesta hora la Cristina Martínez, que és la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Doctora Martínez, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com li sona

0: tot això?
1: Doncs són mesures molt esperades. Fa més de 16 anys que la nostra llei no s'actualitza i en el marc del que ha passat en totes les tendències del consum de tabac hem tingut doncs, la irrupció de nous productes i una llei que va ser un pas important, reduir el consum de tabac en base als restaurants, però aquesta mesura, que va ser molt important per reduir l'exposició, doncs no s'ha traduït en una reducció de la prevalència de consum de tabac a nivell d'Espanya o de Catalunya i encara tenim una prevalència de les més altes de tota Europa, al voltant del 21-22%. Per tant, aquestes mesures no fan més que enfortir totes les mesures que són basades en l'evidència per reduir el consum de tabac a nivell poblacional i millorar la salut poblacional tenint una exposició d'una gent que és tòxic i que mata, no?
0: Per tant, pel que sabem o pel que han investigat al voltant de mesures semblants i restriccions semblants, aquestes iniciatives funcionen perquè la gent fumi menys? O menys gent fumi, vaja?
1: Absolutament. Les mesures de reducció de els llocs en els quals es poden fumar, és a dir, reducció dels espais. El que fomenten, per una banda, és la reducció lleugera de la prevalença, sobretot a l'inici. Fomenten que les persones que fumen doncs, incrementin la seva educació per deixar de fumar, per tant, redueix la prevalença, però no només això amb les que ja són fumadors, sinó també hi ha un efecte molt important en la desnormalització i fa que la gent jove doncs, vegi no fumar com una normalitat. I en aquests moments passa tot el contrari. Es veu fumar com quelcom integrat a la nostra societat. Això sumat també en que aquesta llei té un element important, que és equiparar aquests nous productes que han sorgit en els últims anys en el mercat que contenen nicotina i que són tan perjudicials per la salut com els de combustible, doncs fa, evidentment, que estem esperant aquesta llei perquè, evidentment, la llei que tenim ara està obsoleta i no afronta la realitat de lo que és el tabaquisme aquí a Catalunya i aquí a Espanya.
0: És important això que deia. Per tant, el fet que s'equipari el tabac amb els vapejadors, parlant en plata, és positiu.
1: Absolutament. De fet, la joventut, actualment, el que comença el seu consum de tabac o el consum de productes que tenen nicotines i que són addictius, és a través de cigarretes electròniques que les veuen més atractives, pensen que és més innocu, que realment hi ha una estratègia de màrqueting a través dels saboritzants que tenen aquests productes i que també es venen o es promocionen a través de les xarxes socials, que és quelcom que aquesta llei també està regulant, perquè la gent jove ja no consulta els mateixos mitjans de comunicació que fem nosaltres, no utilitza ni la ràdio, ni la televisió, ni la premsa escrita. Ells ho fan tot a través de les xarxes socials. Si limitem la publicitat i la promoció a través d'aquestes xarxes socials, si regulem el que els instagramers o les persones influencers recomanen, doncs, evidentment, reduirem la possibilitat de que els joves s'iniciïn aquesta addicció de la nicotina, sigui a través de les cigarretes electròniques, les bossetes de nicotina o els altres productes més antics com la cigarreta convencional.
0: Clar, això s'equipara una mica al que havíem fet anys enrere, perquè fa a les pel·lícules, no? A les pel·lícules va haver-hi molt de temps que no només veies els personatges fumar, sinó que era sexy, era molava, diguem-ne, parlant clar, no?
1: Exacte, sí.
0: L'equivalent avui és això que deia vostè ara, les xarxes socials, d'eliminar aquest contingut progressivament o eliminar-ho del tot, vaja.
1: La indústria del tabac ven un producte que és altament addictiu i si no fos addictiu la gent no el consumiria. El que també ha venut és valors a través del el màrqueting. Antigament, doncs, amb el cowboy de Marlboro o bé amb la dona sofisticada que fumava cigarretes electròniques, això està una mica obsolet per la gent d'avui dia. Per tant, el que hem de fer és altre tipus de màrqueting que enganxi més a la gent jove i amb els canals que utilitza la gent jove. Per tant, què hem de fer? Hem d'estar equiparats amb el que passa en la realitat i tenim una llei molt obsoleta. Tenim una llei que no inclou els productes que han entrat últimament en el mercat i, a més, no inclou tampoc els mitjans. I, això pel que fa a la publicitat i pel que fa als productes. Però també la proposta de llei que redueix els espais en els quals es pot consumir és una passa importantíssima per la salut pública perquè redueix lleugerament la prevalença a curt termini i redueix molt l'exposició a nivell poblacional d'aquest agent que és tòxic i que produeix malalties. Pensem, per exemple, una cosa. Sí. En les terrasses, el fet que una persona que amb problemes respiratoris estigui inhalant per uns breus minuts aquest fum ambient del tabac pot incrementar les seves possibilitats de tenir doncs, un atac asmàtic o una embarassada que estigui en una terrassa o un nen petit. També tenen uns pulmons molt més petits, respiren molt més ràpidament i acumulen més quantitat d'aquest fum que és nociu. Altres països, per posar un exemple, on tenen lleis integrals, un dels efectes més importants que s'ha vist a nivell poblacional és la reducció de malalties cardiovasculars i fins i tot reducció de malalties generals respiratòries i cardiovasculars en les persones que treballen en aquests ambients, perquè ens recordem que tot i que per nosaltres és un lloc de la majoria és un lloc de lleure, hi ha persones que treballen en una terrassa o que treballen en un lloc en el qual es fuma, no?
0: La Cristina Martínez és la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Doctora Martínez, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Alicia, com ho veus?
2: A veure, jo crec que és una mesura que és una mica al final de la normalització del tabac a la nostra societat. O sigui, realment és una mesura que va molt enllà. Jo crec que allò de les terrasses és com... Però, bueno, bàsicament permet llavors fumar com a casa i lliurement pel carrer. Vull dir que és realment un canvi molt radical... també en el sentit de les multes a menors que seran pels pares d'aquests menors que fumen, que això sí que em sembla més de difícil aplicació, eh? Però sí que sembla que anem com a un canvi radical com el que vau viure, suposo, el 2006 amb el moment com de deixar de veure la gent fumar als interiors. O sigui, serà un canvi molt radical. Jo entenc que això és molt necessari per temes de salut pública, perquè això, bueno, entenem que el tabaquisme és com una lacra socialment. Ara, és veritat que a mi a nivell de salut, m'interessa més l'esquerra que amplia drets i amplia el sector sanitari que no pas l'esquerra que prohibeix. Què vull dir en aquest sentit? M'interessa molt més la Mònica García fent el Pla Veo, que és aquest de les ulleres gratuïtes amb menors de 18 anys, o m'interessa molt més el dentista públic que va crear l'Ajuntament de Barcelona, que no aquesta idea de la prohibició. Ara, bueno, els metges t'ho diuen, no? És necessari? Doncs hem d'anar cap allà? Doncs escolta, hem d'anar cap allà. Doncs bé, no?
0: Mira, el que més greu m'ha sabut és el canvi que veu viure el 2005,
2: sí, és que, jo no
0: que és una manera de dir-me gran molt elegant per part
2: de la vida. Era petita, no recordo
0: però
2: molt.
0: Que consti que és completament cert. Vull dir, jo recordo que quan es fumava als avions. És a dir, que ho veus des d'ara i penses, però en quin moment m'han acceptat la marranada aquella que poguessis fumar al seient de darrere dels avions, Eva?
3: Des de Humphrey Bogart i la Lauren Bacall fumant en pantalla. Allò era supersexy. Jo el 2005 no fumava i ara he de dir que ara fumo.
0: Ah, sí, eh?
3: O sigui que no sóc un gran exemple de com funciona.
0: Tu has anat al revés, diguem,
3: jo sí, jo és que a vegades sóc una persona una mica fora del sistema, a vegades. Ja m'ho reconec a mi mateixa, eh? A veure, jo crec que malgrat això, i que em costarà, per exemple, a mi, jo parlo a nivell personal, perquè clar, al final estem 20% de la població, em costarà molt, diguéssim, no anar a fer un cafè en una terrassa i no poder fumar, però crec que aquesta mesura, l'actualització de la llei és absolutament necessària. És necessària perquè, bueno, jo ja no vaig entendre aquell moment perquè sí que es permetia fumar els menors. O sigui, és una cosa que va semblar una grandiosa incoherència. A més, està parlant de menors, perquè aquí cadascú al final amb la seva vida pot fer el que li doni la gana, entenc, no? Igual que s'haurien de posar mesures i se'n posen però molt petites i s'han posat doncs, per eliminar l'excessos de sucres i adulterants que té el menjar, no? I que causen obesitat. Dit això, era molt necessari actualitzar-la perquè és veritat el que ja ens han dit els tècnics, que el tema dels vapejadors fa feredat. Jo no vaig gaire a bars de nit, però hi vaig anar un recentment i clar, hi havia allò prohibit cigarretes, d'acord, ja sortirem fora, no? Però és que quan vaig entrar, la pista de ball era un núvol de vapejadors, que a més és que gairebé em vaig marejar, no? Perquè a més tots tenen gustos diferents. Per tant, hem d'abordar aquestes noves formes de consum i crec que la pressió funciona. Vaig tenir la sort d'estar al Japó l'any passat i, clar, allà potser molta gent no ho sap, però crec que segurament deu ser el país més restrictiu del món perquè no es pot fumar ni tan sols en l'espai públic, ni tan sols al carrer, no? I realment la pressió ambiental acaba sorgint efecte, perquè això ho fas només perquè te prohibeixin, sinó perquè tu no tens referents al costat que fumen, no? Igual que abans hi havia el Humphrey Bogart, doncs ara no veus absolutament ningú, no? Per tant, aquestes polítiques sí que funcionen. Ara bé, A mi em preocupa gairebé igual, diria, la contaminació ambiental, no? Perquè al final li estem dient amb algú, escolta'm, no fumis una cigarreta, en espais oberts parlo, en espais oberts, no? A la platja o a la muntanya o on d'allò, i resulta que la contaminació i la qualitat de l'aire causen uns entre 3.500 i 5.000 morts anuals a Catalunya, no? I això és perquè no hi ha transport públic eficient. Per tant, tu a vegades quan t'acostes a Barcelona fa feredat Barcelona, perquè la veus coberta d'un núvol tòxic impressionant i saps que ara vas a respirar allò. Per tant, molt bé això, però crec que fan falta mesures per millorar la qualitat de l'aire de la salut pública, molt més dures contra el tema de la contaminació, i això només es fa millorant el transport públic, que és el gran emissor de contaminants a les zones urbanes.
4: Jo et diré que crec que no es pot estar repicant ni anant a la processó, perquè la sensació que tinc és que és un gran negoci per l'administració. És a dir, si tu realment vols acabar amb el tabaquisme, que no deixa de ser una addicció i que deriva en malalties molt, molt, molt greus, no fas que l'impost passi de 0,47 euros a 0,69 euros, que és un augment del 47%, perquè aquest és el 47%, és el que et dirà la ministra des del Consejo de Ministros, no? I semblarà que ha pujat moltíssim, però en realitat estem parlant d'una cosa irrisòria, una cosa irrisòria que ha fet rècord de recaptació per a l'administració amb més de 7.300 milions d'euros. A més, es van inventar un nou impost, que estic molt a favor, que és el del líquid per fumar, que és el dels vapejadors, perquè hi ha un nou producte, per tant anem a gravar-lo també, però tinc la sensació que, tot i que és veritat que estan aconseguint que hi hagi menys persones que fumin tabac, però sí que hi ha més joves vapejant, val? Però és veritat que hi ha una salut pública millor, no deixa d'haver-hi el negoci. Si tu vols acabar amb el negoci, realment el que fas és gravar de veritat, i també segurament mesures, si no recordo malament, em sembla que és el Regne Unit, que ja han posat data pel final del tabac.
3: Sí és el Regne Unit. El que passa que el tema del gravar, o sigui, al final és com el de les autopistes, no? Resulta que els que sí tenen diners poden fumar fins que aconseguis un demà. O sigui, a mi les mesures que fan discriminació, diguéssim, per ingressos no em semblen bé. En tot cas, han de ser horitzontals per tothom.
4: Sí, però aleshores també aniríem, ara que l'Alicia havia obert un altre meló, que és aquest de en relació a les polítiques públiques, no? De vinga, de dentista gratis o ulleres gratis, resulta que tot...
3: No,
4: però tot sense importar la renda. I aleshores tenim un dels països amb la distribució de renda més deficitària i més ineficient, segons organismes com la OCDE. Jo et diré com he començat, és a dir, el que no pot ser és que el teu missatge no l'acompanyi de decisions que estiguin avalades en memòries, no? I que et diguin que efectivament això acabarà amb el tabaquisme. Perquè aleshores, un cop més, tenim una administració que el que està fent és negoci amb la salut de la gent.
0: Ara vaig al Joan, però per al·lusions, Alicia, això que comentava ara l'editor.
2: No, bueno, jo crec que a hores d'ara no hem de justificar perquè necessitem un dentista com a part del sistema públic, igual que necessitem cardiòlegs, neuròlegs i tot el tipus de sanitat. Jo crec que tenim ara mateix un sistema públic que té tres potes fluixes, que és el tema de la visió, l'òptica, el dentista i el fisioterapeuta, que són temes que no estan coberts per la salut pública i que, evidentment, tenen una afectació molt gran sobre la població i que, per tant, evidentment, hem d'avançar cap a la gratuïtat d'aquests serveis. Per què? Entrem, si volem, en un debat fiscal, però el que ha de ser redistributiu per classe és la fiscalitat. Els serveis públics han de poder ser universals, igual que l'educació, la salut, i, per tant, evidentment, que han de poder ser gratuïts. I si una petita menció sobre l'ús al consum del tabac. Hi ha una correlació entre la classe social i el consum de tabac. Un 20% de la classe alta fuma i, en canvi, un 33% de la classe baixa fuma. I això, a mesura que vas veient els canvis de percentil de renta, hi ha una correlació absoluta. Per tant, és veritat que la cosa impositiva, bé, afecta més a la classe treballadora. Per tant, bueno, són temes a tenir en compte a l'hora de fer grans augments impositius, i és més important en aquest sentit. És més igualitari mesures prohibitives que afecten a tothom que no impositives, que, per tant, als rics, com tu dius, no hi ha com una afectació.
0: I Joan, Joan, digues, Joan, perdona.
5: Amb això del negoci que deia el Borja, és molt interessant el fet de què passarà als aeroports. Per exemple, quan un viatge a Canàries i entra a un aeroport, el duty free, el primer que es troba són grans expositors de tabac. És a dir, i te'ls oferten amb grans cartells, amb grans ofertes. No recordo ara en altres aeroports on, per exemple, els impostos són els mateixos, Barcelona, qualsevol aeroport de la península, no tinc clara si també s'ha ofert el tabac cap a, pels turistes estrangers, com es fa a Canàries. Però tu vas a qualsevol aeroport de Canàries i el primer que et trobes són grans expositors de... Escolti'm, aquí tenim tabac més barat, compri'l. I llavors, a mi em sembla molt bé la mesura, és a dir, crec que és de les millors coses que ha fet el govern, els governs al llarg dels anys, i a Catalunya va ser una feina per la que va lluitar molt l'exconsellera Marina Geli. Va treballar moltíssim perquè això fos així, però han de predicar amb l'exemple, també, eh? Ho dic perquè prohibir el fumar al lloc de treball em sembla meravellós. Hi ha, a Madrid hi ha algun company que aquí ens faríem creus, però hi ha algun company que a les tertúlies de ràdio està amb el vàper, que a mi a vegades em toca al costat i dic, a veure, dic, pots sortir a fora o pots no fumar directament? És a dir, és que no està 15 minuts a la tertúlia assegut al seu lloc sense fumar. Ho dic perquè al Congrés dels Diputats, al pati del Congrés dels Diputats, els mateixos que estan legislant això, els mateixos que aprovaran en unes setmanes la prohibició, el canvi de regulació per prohibir-ho més, són els primers que se't posen al costat del pati del Congrés amb el cigar a fumar. Per tant, si ho prohibim a tot arreu, prohibim-ho també en espais com el pati del Congrés dels Diputats, que és el millor lloc on donar exemple, perquè és que, a més, molts cops... és veritat que per molts cafeters, això, però molts cops tens l'imatge en directe que et dona la senyal quan hi ha un ple important del pati del Congrés...
0: Hi ha més gent a fora que dins.
5: I et trobes, sí, i diré... Abans era Ábalos i Patxi López. Yeah. Eren els dos tipis que sempre estaven amb el cigar al pati. Ábalos ja no hi és per motius obvis, sí. I Patxi López està intentant deixar de fumar.
4: El nom que volem és el del tertulià, no sí. El dels polítics.
5: Exacte. Mira, el diré perquè és amic meu, és el Jaime sí. González, home. Que a més havies treballat amb mi, sí, i li dic Jaime, i a la redacció quan havia compartit amb ell feia el mateix, fins que li van prohibir. I ara hi ha polítics, per exemple, la Teresa Jordà o l'Arnau Ramírez, per posar noms de polítics catalans, que si mireu les imatges us els veureu cada dia al pati del Congrés amb el cigar a la mà. Vinga. És a dir, i molesta molt. Quan tu estàs treballant, quan estàs... Ja sabem que nosaltres al pati del Congrés anem a buscar informació. Si veiem un polític allà, si està fumant, ens fotrem allà amb ell a veure si ens dona alguna informació i et menges tot el seu fum.
3: Escolta, però s'ha de tenir clar que això és una addicció i, per tant, hi ha més d'un milió de catalans que són addictes al tabac i, per tant, jo crec que més enllà de la prohibició, que reitero, estic d'acord amb l'actualització de la llei, s'ha de pensar què es fa amb els fumadors. Perquè, és a dir, no n'hi ha prou en dir mira, no, i ja et buscaràs la vida. Perquè l'únic que farà la gent serà allunyar-se. Per tant, juntament amb això, s'han de posar més programes per erradicar el tabaquisme. O sigui, més programes sanitaris, perquè si no, m'assembla també una certa discriminació cap a la gent que fuma i que, de fet, fuma perquè té una addicció.
0: Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, quan falten 5 minuts per 2:15. Aviam, un altre tema que avui volíem abordar és les novetats que trobem del cas de Jonathan Andic i d'Isaac Andic, que trobem a dos diaris, com són el Periódico i la Vanguardia. Parlen d'una dona britànica que ha testificat davant dels Mossos, que d'alguna manera col·laborava puntualment amb la famosa terapeuta del cas Andic, i que aquesta terapeuta li va dir, escolta, busca una ruta perquè els hi he encarregat que facin una teràpia una mica extrema, diguem-ne, que es posin en una situació de risc extrem, que facin una ruta per la muntanya i es posin en una situació de risc extrem com a part d'aquesta teràpia. De fet, aquesta dona és qui acompanya Jonathan Andic, segons aquestes informacions, a la famosa ruta de Collbató, on va morir l'amo de Mango. Un dels periodistes que afirma aquesta informació és el Toni Muñoz de La Vanguardia. Toni, com estàs? Molt bon dia. Toni, bon dia. No el sentim ara mateix, el Toni Muñoz. Mirarem de recuperar-lo ara mateix, el company i amic de La Vanguardia que afirma aquesta notícia avui al diari. El tenim? De moment no. Mirarem de recuperar aquesta connexió amb el Toni Muñoz de La Vanguardia. Anem a publicitat i de seguida mirem de recuperar-ho. Fins ara.
6: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
9: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: L'esport no fa vacances a l'estiu.
11: Tampoc a Catalunya Ràdio.
10: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
11: També del Girona i del Sabadell.
10: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
11: A més del mercat de fitxatges.
10: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
11: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
10: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
12: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
13: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
14: I d'on ha sortit aquesta butaca?
13: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
15: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
16: Ja m'entens.
17: Un programa d'un altre gènere.
18: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
19: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
20: Amb David Ávila.
19: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Arribarem a 9:45 al matí de Catalunya Ràdio. Ara sí, saludem el Toni Muñoz, el periodista, el company de La Vanguardia. Toni, com estàs? Molt bon dia.
23: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Toni, tu firmes avui amb la Maica Navarro aquesta notícia al voltant de les novetats de Jonathan Andic i del cas de la mort del seu pare. Explica'ns una mica qui és aquesta dona britànica que ha declarat davant dels Mossos i que ha explicat això, que col·laborava puntualment amb la famosa terapeuta.
23: Doncs mira, aquesta és una dona que portava un any i mig sense dormir, que deia que estava molt angoixada perquè tenia informació sobre aquest cas i que no s'havia atrevit encara doncs, a revelar-la. I el passat 6 de juliol el que va fer va ser anar fins a la comissaria dels Mossos, va concertar una cita i va dir: escolteu, tinc informació que us pot servir de cara a la investigació sobre la mort d'Isaac Andic. I aleshores el que va fer va ser, els va ensenyar tota una sèrie de missatges que s'havia intercanviat amb Maria Júlia Ludersval, que és aquesta terapeuta, polèmica terapeuta de la família Andic, i els hi va mostrar tota una sèrie de missatges que ara són molt valuosos per a aquesta investigació. Aquesta dona, aquesta britànica, doncs, que va fer aquest pas el passat mes de, bueno, aquest mes de juliol, és una persona doncs, que treballa de col·laboradora amb aquesta terapeuta i, bàsicament, al principi el que feia és aquesta dona, la terapeuta, li derivava alguns clients que volien aprendre anglès, perquè aquesta dona és professora d'anglès. Mm-hmm. Però a partir d'aquí, doncs, com que és col·laboradora estreta, de tant en tant, doncs, coneixem almenys dos casos en què li va demanar que busqués rutes per la muntanya per posar els pacients d'aquesta terapeuta en situacions extremes. En un primer moment era una persona doncs, que sembla ser doncs, que tenia comportaments violents i que li va demanar amb aquesta traductora o amb aquesta professora d'anglès doncs, que busqués aquestes rutes. Mm. Finalment, aquella excursió amb aquesta persona doncs, que tenia aquests trets violents no es va fer i va dir: escolta, tinc un altre pacient que potser sí que li serviria, busca'm una ruta per fer-la amb ell. I ella és qui troba aquesta ruta de Collbató, aquesta famosa ruta de les coves del Salnitre, i la primera vegada que la fa Jonathan Andic la fa acompanyada d'aquesta professora d'anglès. Clar, aquesta és una novetat que fins ara no sabíem, que no sabia ningú, no sabien els investigadors, no sabia la pròpia defensa de Jonathan Andic, i que quan aquesta dona doncs, fa aquest pas endavant i explica aquesta situació, doncs clar, els Mossos d'Esquadra es queden molt sorpresos, però comencen a pensar que clar, tenen una informació molt valuosa que apuntala aquesta tesi de que potser la mort d'Isaac Andic sí que podia ser un presumpte homicidi.
0: En tot cas, el que diu la terapeuta a Jonathan Andic és, escolta, has de posar-te en una situació extrema amb el teu pare, jo et recomano una ruta de muntanya, és això, més o menys?
23: És això, sí. El que no tenim és les instruccions directes que li diu a Jonathan Andic, yeah. Però sí que li comenta, és a dir, aquesta terapeuta, amb aquests missatges de WhatsApp, parla sobre quina són la intenció de la seva teràpia envers Jonathan Andic. Parla amb aquesta professora d'anglès. I clar, en aquests missatges el que li diu és que vol que Jonathan Andic es posi en una situació extrema i que es posi al caire del precipici i aleshores aquí hi ha una instrucció que no sabem si és per Jonathan Andic o perquè Jonathan Andic la fes amb el seu pare, que és posa'l a la vora del precipici i fes veure que el tires d'alta baix. Aleshores, clar, aquests missatges ara mateix estan en poder dels Mossos d'Esquadra i haurem de veure com evolucionen i què és el que, com ho interpreten, no?
0: Clar. Llavors, és aquesta dona que fa aquesta ruta la primera vegada amb el Jonathan Andic fins al punt de dir, escolta, doncs aquesta és la ruta que et recomano. És important una cosa que deies, Toni, això la defensa de Jonathan Andic no ho sabia.
23: No ho sabia, perquè, clar, hi ha una cosa més enllà dels missatges, perquè, clar, aquí la defensa de Jonathan Andic no té per què saber quins missatges ha intercanviat la terapeuta amb alguna altra persona, no? Però el que sí que poden saber és que el primer cop, aquest 7 de desembre de l'any 2024, que és el primer cop que Jonathan Andic descobreix, diguéssim, la ruta de les coves del Salnitre, no hi va a iniciativa pròpia, o almenys no hi va sol, sinó que va acompanyat d'una persona col·laboradora de la persona que li feia teràpia. No?
0: Una de les coses que expliques en aquest article avui a La Vanguardia és que, com deies tu al principi molt bé, la dona ha entregat els seus missatges als Mossos i en un d'ells expliqueu que, quan ja se sap la mort de l'empresari, aquesta dona britànica li diu a la terapeuta, escolta, què ha passat? Perquè he vist això, què ha passat? I sí, que la terapeuta li respon, gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent fos jo, sigui jo.
23: Sí, sí, aquest missatge també és molt sorprenent. És a dir, aquí hi ha dos missatges, no? El primer, aquest, no? De posar el Jonathan Andic a una situació extrema i a la vora del precipici, i després n'hi ha un altre, que és això. És a dir, quan ja tothom té coneixement del que ha passat i aquesta professora d'anglès té coneixement doncs, que Isaac Andic ha caigut doncs, per un barranc a la mateixa ruta que havia fet ella, li diu, escolta, tothom té coneixement del que ha passat i aquesta professora d'anglès té coneixement doncs, que Isaac Andic ha caigut doncs, per un barranc a la mateixa ruta que havia fet ella, li diu, escolta, tothom té coneixement del que ha passat i aquesta professora d'anglès té coneixement doncs, que Isaac Andic ha caigut doncs, per un barranc a la mateixa ruta que havia fet ella, li diu, a la mateixa ruta que havia fet ella, li diu, escolta, què ha passat? Aquesta professora d'anglès serà citada properament al jutjat perquè expliqui directament a la fiscal i a la jutja tot el que sap d'aquest cas.
0: Toni Muñoz, de La Vanguardia, mil gràcies per explicar-nos-ho. Cuida't molt, una abraçada.
23: A vosaltres, una abraçada, Freddy. Adéu.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
20: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
20: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
24: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
26: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
27: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
26: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
27: Perquè no controlem a vegades les emocions.
26: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
25: Comencem.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Perquè la
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: A l'Àgora, amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, en Joan Guirado i l'Eva Pomares, i ara mateix en marxa la sessió de control al Parlament, l'última del curs polític, la primera després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Una sessió de control que ha començat amb paraules de record tant del president del Parlament, Josep Rull, com del president de la Generalitat, Salvador Illa, per la figura de Josep Vallverdú. Ja en mateix

0: Matèria política, Junts i Esquerra han demanat l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el líder d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no eren d'entrada partidaris d'aquesta amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant i ha tornat a demanar a la judicatura espanyola que apliqui de manera immediata la llei.
1: Dijous passat vam aconseguir una nova victòria a Europa, un aval rotund a la llei d'amnistia. Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada d'eso, i ara en canvi sembla que hagi estat el ponent de la llei.
2: Per aquells que tenien dubtes, no sóc jo els que m'hi conto entre ells, deixa acabar que la llei d'amnistia és una llei conforme al dret europeu. He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i diligent.
3: La llei d'amnistia és una victòria democràtica de l'independentisme, malgrat que ara alguns vulguin fer un relat diferent. Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien.
2: A mi m'importa mirar endavant. I l'amnistia era necessària perquè a Catalunya es poguessin normalitzar les relacions polítiques i perquè pogués tornar al terreny de la política el que mai hagués hagut de sortir al terreny de la política. Tots hem de poder fer política.
0: Per cert, Freddy, la victòria de la selecció espanyola al Mundial també s'ha colat a la sessió de control. Alejandro Fernández, el popular Alejandro Fernández, ha retret que el Parlament no hagi volgut rebre els jugadors de la selecció i en la rèplica el president Illa ha revelat que va oferir rebre els jugadors catalans de la selecció, però que això no ha estat possible per raons d'agenda.
4: Gràcies, Jordi. Fins ara.
0: Adéu-siau.
4: A aquesta hora podem saludar l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. President, com estem? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
4: Amb el president Mas volíem comentar aquesta situació de l'amnistia, però abans que res, inevitable preguntar-li quin record se'n mantindrà de la figura d'en Josep Vallverdú, que ahir sabíem que ens ha deixat els 103 anys.
5: Home, com un gran referent en l'àmbit cultural, en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit literari. Això, per suposat, és molt evident, no? Però també com una persona molt compromesa amb el país. Jo crec que en Vallverdú doncs, ha demostrat al llarg d'una vida molt llarga i molt plena aquest compromís ferri amb el que era Catalunya i amb el que era el catalanisme en general. No? I són aquest tipus de persones que no deixen... vaja, que al revés, que deixen una petjada molt gran. No? Hi ha moltes persones que passen i deixen petjades molt més lleus, però en Vallverdú no. En Vallverdú és d'aquelles persones que deixa una petja molt significativa, molt rellevant, molt notable, i això, doncs, el fonamental és que inspiri a molta gent d'ara, a molta gent a partir d'ara, que vegin en aquest tipus de trajectòries i d'exemples el referent a seguir.
4: Dit això, president, demà farà una setmana que la Justícia Europea avalava la llei d'amnistia. La llei d'amnistia, recordem que el pronunciament de la Justícia Europea era sobre dues causes, una de les quals el té vostè com a un dels encausats, el Tribunal de Comptes, per les despeses de l'1 d'octubre. Es va comentar que si hi hauria una relació directa, aquesta havia de ser amb una de les seves causes, però des de llavors el Tribunal de Comptes ha dit que s'ho ha de mirar, que ha de llegir la sentència, fins al punt que ahir la Fiscalia va venir-li dir al Tribunal de Comptes que faci el favor d'afanyar-se, com ho veu?
5: Doncs en aquest cas, i no sempre passa el mateix, bastant en la línia del que diu la pròpia Fiscalia, però no només la Fiscalia, sinó molts altres referents, molts altres actors polítics, institucionals, molta gent està reclamant el que és la pura evidència, per altra banda. No? Es van intentar dilatar l'aplicació de la llei d'amnistia per part d'alguns tribunals espanyols, concretament el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, i la manera que van trobar de dilatar l'aplicació de la llei va ser fer una consulta a les institucions europees, a les institucions judicials. I resulta que després de 2 anys les institucions judicials europees s'han pronunciat. I resulta que, a més, s'han pronunciat de manera diàfana. No deixen cap lloc a dubte en cap sentit. Però, malgrat això, alguns tribunals espanyols segueixen fent el ronso i segueixen intentant no fer allò que han de fer, que és aplicar una llei aprovada per les Corts espanyoles. I jo vaig dir recentment, i reitero avui, que a mi que em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. i davant de la desobediència, doncs algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment, és probablement el Tribunal Constitucional, que té pendent una sèrie de resolucions que, si les pren ràpid i les pren bé en la línia que toca i, a més, de manera taxativa, ha d'obligar a tots els altres tribunals i magistrats que són reticents a l'aplicació d'aquesta llei a fer-ho. I si no ho fan, s'han de tenir les conseqüències, perquè desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
4: El fet que ahir, justament, el president del Constitucional defensés la llei d'amnistia i fins i tot l'esperit de la llei d'amnistia, dient que facilita l'escenari de la reconciliació, pot anar en la direcció que vostè comenta?
5: Jo crec que sí, però vull recordar una cosa, i és que el propi Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat respecte del tema de la llei d'amnistia i de la seva constitucionalitat. I no només una vegada, sinó unes quantes fins ara. I sempre ho ha fet en la línia de considerar que la llei d'amnistia, aprovada ara fa 2 anys, és plenament constitucional. Doncs, escolti'm, si el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat i la justícia europea també, a què esperen? I si resulta que estan fent el ronso i que estan buscant viaranys de tot tipus i excuses de tot tipus per no aplicar aquesta llei, aleshores, quan jo dic que el que estan fent és literalment desobeir. Desobeir sentències d'organismes superiors. I quan un jutge o un tribunal desobeeix sentències d'un organisme superior, doncs incorren un potencial delicte.
4: I el paper del govern espanyol com l'està veient? Ho dic perquè, per exemple, es va comentar molt que el ministre Òscar Puente l'endemà de les sentències digués que si ell fos Puigdemont tornaria immediatament a Espanya.
5: Home, és una opinió, suposo, purament personal. M'imagino que no és l'opinió del govern espanyol. De fet, ningú més no s'hi ha referit. I fixi's que si el president Puigdemont porta pràcticament 9 anys fora del país perquè va voler preservar la figura i la institució de la presidència de la Generalitat i ha jugat precisament aquesta carta i, a més, amb prou èxit, perquè moltes resolucions de tribunals europeus han desautoritzat les resolucions dels tribunals espanyols, el que té més sentit de tot per acabar correctament tota aquesta estratègia és que algun dia, el més aviat possible, el president Puigdemont pugui tornar a casa, però ho pugui fer com una persona lliure. No de qualsevol manera, no amb el risc de ser empresonat, no amb el risc de no sé què, que és el que suggereix el ministre, sinó com una persona lliure. Una persona que ha jugat l'estratègia de l'exili, doncs ara que estem segurament més al final de tot aquest camí, doncs segurament el que té lògica és que completi, que complementi aquesta estratègia fins al final, no?
4: N'ha parlat amb el president Puigdemont en aquests últims dies?
5: Recentment no, però n'hem parlat moltes vegades i efectivament en aquesta línia, no?
4: Una altra cosa que no em resisteixo a preguntar-li, president, a banda de la qüestió de l'amnistia, és tot el que estem veient del cas Zapatero. És vostè una persona... Vostè hi va parlar sovint amb el president Zapatero quan estava en el càrrec. No sé com està vivint tot el que està sortint, si li sorprèn, si se'l creu.
5: Miri, efectivament, el vaig conèixer molt, vaig negociar amb ell durant una pila d'anys, vàrem negociar temes de màxima transcendència, concretament el tema de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i, per tant, és una persona a la que, des d'un punt de vista institucional i polític, la conec bé. Des d'un punt de vista personal, la conec molt menys, perquè no vàrem ser mai amics, però vàrem tenir una relació, doncs, molt intensa, no sempre del tot productiva o eficaç, però en qualsevol cas molt intensa i en moltes ocasions, efectivament, arribant a acords significatius. Dit això, si em trobés en una situació com aquesta i fos ell, jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners. Es va dedicar a això. Això un president en exercici no ho pot fer. Però un expresident que no estigui relacionat econòmicament amb l'Estat, com devia ser el seu cas, que no cobra de l'Estat, per entendre'ns, doncs es pot dedicar, si vol, a l'activitat privada. I com que totes les evidències aniran cap allà, jo crec que és millor que ho expliqui i que expliqui que efectivament va prendre aquesta opció, que potser es va equivocar amb algunes coses, però que era una opció legal i que, per tant, doncs, ell va triar aquest camí. Tot el que siguin subterfugis de voler evitar l'evidència o de negar el que sembla que és la veritat, jo crec que no servirà de gaire cosa, perquè les evidències s'aniran acumulant, no? I torno a dir, una persona que ha estat president pot triar mantenir-se en l'àmbit públic o no. Jo, per exemple, he triat això. Jo m'he mantingut en l'àmbit públic i no m'he anat en el món privat. Ell va preferir fer una altra cosa, que era això que dic, activitat privada, guanyar-se la vida, fer diners, etc. No? Va preferir això. Doncs, escolti'm, que ho expliquin, que ho expliquin.
4: President Artur Mas, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
5: Gràcies, bon dia.
4: El expresident de la Generalitat, Artur Mas, demà farà una setmana de la llei d'amnistia. Eva.
6: Bé, es constata que hi ha un segueixament, un boicot per part de l'alta judicatura i una rebel·lió ja dels jutges per aplicar la llei. Un estat que, i he parlat d'un estat, malgrat que el Constitucional avui mateix ha donat un altre cop l'aval a la llei d'amnistia, vull recordar que el Constitucional té eines per fer complir això, és a dir, pot expedientar els jutges es pot multar els jutges del Suprem, per exemple, de l'Audiència del Tribunal de Comptes. Veurem com acaba aquest xoc, no? Perquè al final, sí, per motius bàsicament ideològics i tàctics de la dreta, aquests, el Suprem i la resta de tribunals decideixen no aplicar la llei d'amnistia, doncs hi ha les eines, per cert, amb una reforma que va fer Rajoy en el seu moment,
4: sí,
6: hi ha les eines perquè simplement en digui, bueno, fins aquí, dependrà de com de Pompidou, això també, no?, del president. Dit això, evidentment l'amnistia ha de ser absolutament immediata, no?, perquè un tribunal que no aplica les lleis del país està en un acte de rebel·lió, punt número 1, que és inacceptable, i dos, està privant dels drets civils no només els represaliats, per tant, la qualitat de la democràcia espanyola un cop més és tirant a la baixa, sinó que, a més, també la qualitat dels drets de tots els ciutadans, no? Escollir, com és el cas d'Oriol Junqueras, si és que es vol presentar, que ja dic que sí, doncs, de ser candidat, o dels que en el seu moment van escollir a Puigdemont com a president, no? Per tant, els drets civils dels ciutadans queden anul·lats, i em sembla gravíssim, i després també hi ha tocs de revenja, no? Com a la destrucció de les urnes i del material del referèndum, no?
4: Sí.
6: A mi em sembla gratuït per començar, i després, si no és que s'explica per un ànim de revenja, no? I després que, a veure, resulta que les lleis de memòria històrica, que el PP i Vox se volen carregar, i de fet quan poden se les carreguen, diguéssim, la memòria històrica està molt bé quan estem parlant de que a Tortosa encara tenim el monument feixista, i ells s'han escudat en què és patrimoni històric, però a les urnes del procés més important, pacífic i democràtic, que s'ha fet a Europa durant dècades de mobilització ciutadana, això no és patrimoni històric, doncs sí, és patrimoni històric, no? Per tant, i acabo, amnistia immediata és el que s'hauria d'aplicar. A veure què fa el Constitucional al final.
7: Exacte, el Constitucional, que sembla que es pronunciarà de cara a la tardor, on sí que farà aquesta resolució que, per tant, dirà que l'amnistia és legal, i per tant sí que llavors el Suprem, si no l'aplica, els jutges que resisteixin enfrontaran conseqüències penals a no fer-ho. Per tant, sí que podem pensar que a partir de la tardor aquest tema estarà encaminat. Ara, no sabem fins a quin punt hi ha voluntat de rebel·lia per part de certs jutges del Suprem, i per això és tan interessant el que comentàveu del tuit d'Òscar Puente, que malgrat les formes i el que volem, en el fons fila molt prim, de dir que vingui Puigdemont a veure fins a on arriba la rebel·lia d'aquests jutges disposats a tot en nom de perjudicar a certs sectors. Per tant, per mi el tema és, jo crec que a partir de la tardor aquest tema estarà encaminat, el que jo crec que tots ens preguntem és què passarà en el següent mandat, no? Quan hi haurà eleccions i què passarà? Jorge Buxadé, l'eurodiputat de Vox, fa 5 dies deia, animava el PP a dir, vinga, pactem que la propera legislatura, si tenim majoria absoluta, revertim l'amnistia. Per tant, per mi, ara ja és com anar un pas més enllà. Sembla que a partir de la tardor estarà encaminat, però tornarem a una època punitiva a Catalunya en el qual no, a part d'altres certes repressions, tornarem a la via punitiva del procés. Jo crec que el PP no està aquí, però està per veure.
4: Joan.
8: No, de fet, el PP no només no està aquí, sinó que la setmana passada Feijó va donar algun pas precisament per evitar aquestes especulacions amb un Vox que intenta jugar això, i que segurament si s'ha de negociar un govern espanyol de coalició de la dreta ho posaran sobre la taula, però que el Partit Popular no acabarà transgredint en aquesta qüestió. Dues qüestions. Si el Constitucional volgués, Eva, ja fa dies que Puigdemont seria aquí. És a dir, per què dic això? Ho dic perquè parlem molt dels jutges del Suprem, i ara m'hi referiré, però també el govern espanyol està jugant amb la llei d'amnistia pels seus propis interessos polítics, perquè el Constitucional no havia d'esperar el pronunciament del TJUE, podia fer-ho abans. Per què ens anem el 22 de setembre? Oh, sorpresa, just quan arribaran els pressupostos generals a l'Estat al Congrés dels Diputats, i hem vist molts cops com el Partit Socialista juga amb això per intentar xantejar a Junts.
4: Fer xantatge, no, crec que
8: no sortir la paraula ara. Això per un costat. Segon, la llei d'amnistia, ens fixem molt en Puigdemont, però no s'està aplicant en tot el seu en tota la seva totalitat. Poso el meu cas concret. Jo estic esperant des de fa 2 anys que el Gonzalo Boye, que és qui m'ho porta, va fer la sol·licitud a la delegació del govern espanyol a Almeria, que em tornés... Bueno, que deixem sense efecte la sanció administrativa de 4.800 euros que em van posar, 4.800 interessos, per fotografiar la Policia Nacional retirant estelades a un partit entre el Girona i l'Almeria de la promoció d'ascens a primera l'any 2013, i a dia d'avui, a 22 de juliol, seguim sense resposta, i com jo, som molts. És a dir, que ens fixem molt amb el cas del president Puigdemont, que hauria d'estar aquí des de fa molt temps, però que hi ha molts altres afectats, hi ha centenars d'afectats menors, i el meu cas és el de menys, però hi ha altra gent que sí, que estem parlant de situacions més importants, de judicis pendents, que no s'estan acabant tampoc de donar resposta. I el tercer element que volia portar sobre la taula és amb certa informació. Veurem l'1 d'octubre. És a dir, veurem si podrà tornar després d'aquest ple del Constitucional, perquè em consta que el jutge Marchena, que el president de la Sala Tercera, està plantejant l'opció de presentar una nova prejudicial a Europa, amb alguna excusa, no sé exactament, no recordo quina era la qüestió que volien tornar a preguntar, per allargar encara més tot aquest serial. Per tant, no celebrem tan ràpid que a la tardor tindrem el president aquí, o a la tardor tindrem ja un aval complet a la llei d'amnistia, perquè si el Constitucional segueix jugant a la bassa que està jugant a dia d'avui, és a dir, si segueix jugant a la carta de... Bueno, esperem a què diu el TJUE, doncs possiblement, si hi ha una nova prejudicial, tampoc resolgui el 22 de setembre com s'ha fet públic en les últimes hores. Per tant, veurem què passa, perquè no seria tan optimista jo.
4: Ja, Aitor.
9: Jo, simplement per fer una miqueta de pedagogia de què és el dret. El dret té diferents fonaments, però n'hi ha un que és claríssim, i és que la jerarquia importa. I, per tant, el dret internacional i el dret europeu són superiors al dret espanyol. Jo ja entenc que hi ha gent a Espanya que considera que Déu no va descansar el setè dia i va crear Espanya. I, per tant, és innegociable la unitat d'Espanya i, per tant, s'ha de fer tot. De fet, és una persona que està morta i li tinc molt de respecte, però va dir això. Pérez Rubalcaba va dir: haremos lo que haya que hacer para acabar con el presidente Puigdemont, que és l'enemic número 1 i que segueix sent l'enemic número 1. Però, com molt bé diu el Joan, hi ha moltíssima gent, de fet, des de Junts i des d'Esquerra s'han anat recordant molt. L'altre dia escoltava els testimonis, per exemple, del CDR, que estan a l'Audiència Nacional, acusats de terrorisme. És que és tan bèstia. És que
6: 27 anys els demanen.
9: I aquesta gent se'n van de vacances, etc. Estem parlant de drets fonamentals. I tu et pots permetre el luxe d'anar-te'n de vacances. Escolta'm, jo tinc empresa. I jo, si l'empresa no em va bé, jo no faig vacances. Com pot ser que hi hagi drets fonamentals que estan en joc, que a més t'han fotut una pantuflada de les importants, perquè has vulnerat drets. I resulta que te'n vas de vacances, no? Hi ha uns privilegis que s'està prenent aquesta gent que es creu que Déu va crear Espanya el setè dia, que em semblen al·lucinants. I quelcom més, és a dir, l'europeisme no és un capritx, no? I llavors, avui sóc europeu, demà no sóc europeu. i sobretot em sembla molt sospitós que sempre siguis europeu quan necessites pasta, no? Llavors vas demanant diners als nostres socis europeus i t'alarmes quan et diuen, oh, és que no ens fiem gaire de vosaltres perquè no sabeu gestionar, no? I aleshores dius, oh, sou uns racistes, però acaben venint els europeus, no? I ens ho anem gastant, però aleshores quan ens venen, no? Ens venen les tempestes i ens diuen que no som tan guapos, aleshores ja no som tan europeus. La credibilitat de l'Estat està molt tocada pel que fa als drets i llibertats. Per exemple, tenim la llei d'amnistia que no amnistia. En el cas del president Puigdemont, vull recordar que durant 5 anys va ser eurodiputat i es podia moure pràcticament de forma lliure per tota Europa i podia exercir els seus drets de sufragi universal, de sufragi passiu, els podia exercir en el Parlament Europeu. Ara és diputat al Parlament de Catalunya i no els pot exercir perquè Espanya ha decidit rebel·lar-se contra Europa. I després també vull recordar aquelles eleccions que ens va convocar el 155, on els ciutadans el van poder votar al president Puigdemont com a diputat, però van canviar les normes, fins i tot en el Consell de Ministres li van dir que se presente, que se presente. I aleshores, contra viento i marea, doncs va haver majoria independentista i els mateixos diputats no el van poder votar com a president de la Generalitat. I una última idea. La malversació el podrien haver jutjat per malversació. Quan Alemanya... li va dir, por rebel·lió no, que encara estava la rebel·lió allà sobre la taula, però per malversació sí. I van dir que no. Van dir que no, perquè és revenja. I ara la mateixa malversació és l'excusa per no aplicar-li l'amnistia. Això no és un estat de dret homologable a la resta d'estats europeus.
4: Hem d'anar acabant, però...
6: Només un apunt. Ja va...
4: Ara vinga tu, Joan.
6: Ja va dient el seu dia l'alerta solidària, no? Els que sí, hi ha una aplicació parcial de la llei d'amnistia que s'està aplicant. S'està aplicant bàsicament en els policies implicats, que més del 90% han estat amnistiats. I això ja, entre moltes altres coses, ja t'assenyala cap a on va l'alta magistratura espanyola, que és no respectar els drets i de tota la causa independentista.
4: Ens queden 30 segons, Joan.
8: Sí, molt ràpid. Si hi ha una nova prejudicial, veurem aquí també com actua el Constitucional i el Partit Socialista, és a dir, el govern d'Espanya, i l'ascendència que té sobre Cándido Conde Pompidou, perquè ens podem trobar en un altre escenari, que és prejudicial, que el Constitucional digui seguim la mateixa línia, no resolem fins que Europa digui, que ens n'anem unes eleccions i que el PSOE digui, Junts, vosaltres escolliu entre el PP que diu que derogaran l'amnistia o entre nosaltres que l'hem aprovat.
4: Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado, Eva Pomares, moltíssimes gràcies. La temperatura millor? Hem millorat una mica?
6: Una mica.
4: Una mica només, no? Ho farem millor la pròxima vegada. Moltes gràcies a tots quatre.
9: Vosaltres. Bon dia. Yes.
4: Natàlia, Ramon, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia.
4: Ens actualitzem, som-hi.
10: L'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
11: Bon dia. Josep Vallverdú volia un comiat discret com el que va tenir la seva primera esposa Isabel Arquer. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal.
12: De fet, ell no volia res. I quan es va morir la seva dona, la Isabel Arquer, no hi ha vetlla. El que hi haurà és un acte de comiat.
11: Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidal dona per fet que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana. Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
10: Més notícies, Marta Prat.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a demanar l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència favorable de la justícia europea. Els partits independentistes han aprofitat la sessió de control al Parlament per exigir també als tribunals espanyols que l'apliquin sense més dilacions. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
14: Hola, bon dia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no fossin inicialment partidaris de la llei d'amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant.
1: Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada d'eso, i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei.
3: Fer memòria, president, és recordar que vostès no la volien.
2: Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
11: Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
10: Doncs justament l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses

0: un potencial delicte.
1: Bons resultats per les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% als guanys durant el primer semestre. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al juny, un 6% més que en el mateix període del 2025. I també ha fet balanç el primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny, un 30% més que en el mateix període de l'any passat.
2: L'administració nord-americana arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani, segons informen avui diversos mitjans nord-americans. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context que la tensió per la guerra de l'Iran. La Casa Blanca planteja, doncs, signar i anunciar formalment aquest acord avui mateix. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió l'Iran des que Washington i Teheran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. I als esports, Audal Serra.
3: El Barça femení acaba de fer oficial el fitxatge d'una jugadora. Es tracta de la central neerlandesa Van Aasten, que firma pel club blaugrana fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana també ha d'anunciar oficialment avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Adeyemi va arribar ja fa una setmana a Barcelona, però la seva incorporació encara no s'ha anunciat. El club blaugrana també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa de l'Atlètic Club de Bilbao, Aymeric Laporte, s'ha ofert també al club blaugrana. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'Espanyol posa avui el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet a Nabat, a l'Alt Empordà, durant la darrera setmana. Els blancs i blaus van guanyar ahir el segon amistós de l'estiu, superant el Pau de la segona divisió francesa per 4-0. Avui, qui juga amistós de pretemporada és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot. El Tour de França, avui, 17a etapa, l'última amb un perfil relativament pla, abans que arribin les etapes dels Alps. Tadej Pogacar es manté amb el mallot groc de líder amb 4 minuts i mig respecte de Benepul, que ahir va guanyar la contrarrellotge individual. I en waterpolo, avui comencen les superfinals de la Copa del Món, tant masculina com femenina. La selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes a l'equip, s'enfrontarà a Hongria als quarts de final a partir d'un quart d'una del migdia.
4: Fins aquí les notícies.
5: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte.

0: banana a 0,99 al quilo
1: i la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Guardar un secret. No plantar cara.
4: Parlis així, ho sents?
5: On és la Zoe?
4: A tu què t'importa?
6: He de fer una cosa molt, molt important.
3: Fer-se enrere.
7: Puc comentar una cosa?
3: Tota acció.
7: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
3: Té una reacció.
8: Ens encanta sentir els teus consells.
3: I tota història té un moment culminant. Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: A les 4 de la tarda,
10: a Catalunya Ràdio comença...
11: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
12: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
11: Hola.
13: Oli.
12: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
11: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
9: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
12: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
14: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Rosa Maria Calaf, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho firmem, això de The Best Is Yet To Come, que canta la Fitzgerald,
1: sí,
0: aquí,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sempre,
1: Absolutament.
0: A més, aquesta cançó em fa pensar que, evidentment, l'havia popularitzat el Frank Sinatra i que tu el vas conèixer, el Frank Sinatra.
1: Sí, sí, el vaig conèixer de refiló, però perquè me'l vaig trobar en una pizzeria, eh?
0: Això, home, però això
1: és... Sí, sí, són aquelles coses que ens passa als periodistes, sí, i als periodistes, que té molta gràcia, no? I era més fàcil abans, eh?
0: Sí.
1: Jo parlo dels anys 80, eh? A més, amb una mica de trampa, perquè ja sabíem que anàvem a aquella pizzeria.
0: Perquè això era a Nova York, eh?
1: A Nova York. Sí, sí, l'etapa de Nova York, sabíem, estàvem amb uns companys actors, estava amb ells, que ells estaven estudiant en aquell moment en l'Actors Studio, i amb la Uta Hagen, i tot això, la Guerra, o sigui, el company basc, que encara me'l vaig trobar no fa gaire a Madrid. I vam dir, un parell de vegades, vam dir, vinga, anem a la pizzeria aquesta, que era el Bronx. Llavors el Bronx era terrible, eh? No s'hi podia anar. I a veure si... I efectivament, a la segona, tercera vegada, o sigui, no molt, ens el vam trobar.
0: I vau parlar ni una mica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, vam parlar perquè no hi havia ningú més, era tard, eh? I aleshores estàvem nosaltres i doncs va aparèixer amb ell, amb una gent, el vam saludar i llavors el fet de bueno, doncs espanyols... Tal, sí, sí, era molt diferent d'ara. Ara probablement hagués sigut molt més difícil.
0: I tu que sempre has dit que no ets gaire mitòmana, ni tan sols amb això, quan tens a Frank Sinatra cara,
1: sí,
0: a cara...
1: Sí, sí, en aquest cas haig de, sí, confessar, eh? Que sí. Perquè, sincerament, a mi com que el cinema sempre m'ha agradat moltíssim, i aleshores el fet de... De fet, quan vaig arribar i poder estar doncs, a Hollywood i la primera vegada va ser complicat dels Oscars, que vaig poder anar. En els Oscars, quan ens vam quedar fora, absolutament, no teníem credencials, estàvem al davant, sí, i res. Però després ja, pel següent any, ja ens vam mobilitzar i en fi, a més, treballava aleshores amb el Guillermo de Mulder, que és gran amic i que possiblement molta gent el recorda perquè segueix vinculat, amb el tema del cinema i els Oscars, i per tant doncs ja estàvem a la catifa vermella, al pitjor lloc, vull dir, després de totes les grans teles, però en fi, sí, i aleshores reconec que va ser molt emocionant.
0: Amb la Rosa Maria Calaf tenia moltes ganes de parlar-hi i de felicitar-la. Premi Nacional de Televisió 2026. Enhorabona.
1: Moltes gràcies. La veritat és que sempre fa molta il·lusió tot això. Tots els premis, perquè moltes vegades és obvi que, evidentment, aquests que són una mica la grossa, doncs fa, sí, fa més gràcia i més il·lusió, més satisfacció, més responsabilitat, també. Però sí, o sigui, està molt bé. Però a mi tots els agraeixo molt, perquè de vegades et donen premis doncs de llocs molt remots i que dius, doncs, i això no sé, vol dir que hi ha unes persones, no, que pensen que la teva feina doncs ha valgut la pena i l'han seguit, i jo crec que això és molt important.
0: És el premi que dona el Ministeri de Cultura. El jurat reconeix diverses coses. Una d'elles és el periodisme rigorós, amb una especial destresa per explicar la complexitat en claredat, coneixent in situ els protagonistes, tombant prejudicis i modernitzant la narració periodística amb la creativitat i gosadia.
1: Ara, quan veig això tot junt, no? No, la veritat és que ho agraeixo, perquè, a veure, no és que jo hagi fet res que no sigui el normal, és a dir, el que sabia i el que s'ha de fer, no? El que passa que sí que és veritat que era una època, quan jo començo, que encara per Espanya és evident que era dictadura, o sigui, era l'any 70, i per tant era intentar fer, i després i també, la transició, i en fi, totes les primeres etapes, sortíem d'uns anys molt foscos, absolutament en blanc i negre, i per descomptat, doncs, amb molt poca anàlisi, no? I amb molt poca... nul·la costum, no? de poder exercir sentit crític. Aleshores, jo crec que la ciutadania el que va agrair va ser això. No és que jo vagi inventar aquest tipus de periodisme, sinó que és el periodisme. I això és el que jo havia intentat aprendre, com tantes altres companyes i companys, no? Doncs, fora, perquè aquí doncs era difícil, encara que hi havia grans noms, ja sobretot premsa escrita, no tant l'audiovisual. Aleshores, jo crec que aquí es van unir moltes coses, no? Que una va ser això, o sigui, una forma de fer periodisme, que és fer periodisme, i l'altra, doncs, el format, no? És a dir, una televisió diferent, més, ja dic, no només materialment en blanc i negre, sinó que van canviant el color, no? També des del punt de vista informatiu, i una dona, que en aquell moment doncs érem tres gates.
0: Això de tombar prejudicis, Una persona com tu, que un dels segells de la marca és voltar molt, és anar a molts països, suposo que és de les coses que cal tenir sempre presents. No?
1: Sempre, i és la millor manera, o sigui, viatjar. És a dir, que és, jo sempre dic que a les universitats, als col·les, que faig moltes coses, sobretot amb la gent jove, perquè crec que és important no passar el missatge, i és això, no? És a dir, que tu has de conèixer per poder saber. És a dir, no naixem ensenyats. Mm. Aleshores, està molt bé que el coneixement ens arribi per l'acadèmia, diguem, per l'escola, la universitat, les lectures, tot això és fonamental, però, en fi, l'experiència i el veure amb els propis ulls és essencial. I si tu no coneixes, és molt difícil que puguis comprendre. Mm. I si no comprens, doncs és difícil també que puguis acceptar determinades coses, que quan dic acceptar, ho dic amb la boca petita, perquè nosaltres hem d'acceptar i els altres han d'acceptar. O sigui, no és que nosaltres estem en possessió de la veritat. Mm. I aleshores, tot aquest joc s'ha d'aprendre des de petit i s'ha d'ensenyar des de petit. És important que la informació faci la seva part.
0: I com més informació o com més viatges, ara en parlarem, menys prejudicis teus, fins i tot,
1: totalment,
0: com a persona.
1: Totalment, totalment, perquè clar, una de les grans lluites, diguem, com a periodista, i crec que com a ser humà, no? Però com a periodista és la teva obligació, és no deixar, no, que les teves, els teus prejudicis, els teus estereotips, les teves ideologies, no, enmascarin la realitat, modifiquin la realitat, no? O et facin amagar allò que no t'agrada. Mm. Aquest és la principal lluita. I tu t'has de sortir de tu mateixa.
0: De tu mateixa.
1: No, per realment ser capaç de veure el que tens al davant, escoltar, perquè sobretot el periodisme és escoltar en els altres, i per tant, això que ja ho deia el director que va tenir el diari de la República italià, doncs que és explicar tot el que aquesta gent explica que els hi passa, no? En els que t'escolten, perquè no sabrien, sinó, què és això que els hi passa. I provocar que es facin preguntes. Mm. És a dir, que tu, els elements de coneixement que tu proporciones és el que ha de fer que la ciutadania es faci preguntes. O sigui, tu planteges el més rigorosament, el més honestament, fins al més a prop de la veritat, que la veritat és una paraula molt gran, però almenys el compromís amb la veracitat, no? Els fets, tot això, és a dir, que la persona que no té l'oportunitat d'estar allà ho tingui a l'abast i amb això es pugui formar una opinió. No? I aquest és el pont que has de fer, perquè tu no ets més que un intermediari. No?
0: Els has comptat, els països als quals
1: sí,
0: estàs?
1: Sí, tant, perquè sí. Només me'n falten 10.
0: Només me'n falten 10, eh?
1: Més fàcil comptar els que em falten.
0: Hi ha 194 països 190, al món?
1: Bueno, sense... depèn de les llistes. Yeah. Perquè, a més, com que ara cada vegada en surten de nous aquests darrers anys, i m'estan fent que la llista...
0: m'estan allargant.
1: Em trontolli una mica, no? Sí. Però hi ha una llista que és la que... 196.
0: 196 països. I has estat a 186.
1: A 186, exacte. Que la quantitat en si mateixa... doncs esclar que és valuosa,
0: home,
1: no? Perquè, en fi, no conto quan només he estat a l'aeroport, ja. Hi haig d'haver estat almenys doncs, una setmaneta, sí. Doncs, en llocs que són així més petits. I no dic més fàcils, perquè no per petits són més fàcils. Però sí que és veritat que una mica de... I sí, jo crec que això és el que és fonamental, és veure, moure't, parlar amb la gent i saber. I el saber, doncs, és el que et fa lliure, perquè realment és el que et dona la possibilitat, no? de tenir doncs, aquests elements. I sí, jo ara segueixo viatjant moltíssim perquè espero que... És el que més m'agrada i el que més disfruto. O sigui, és igual, em pujo qualsevol cosa que es mogui, des d'una tartana en fi, el supersònic últim model, i ja estic encantada de la vida, perquè ja començo com a donar-me'n compte com que estic respirant una cosa nova, no?
0: Què ve primer, la vocació de viatjar o la vocació de periodista, la vocació d'explicar coses?
1: Jo crec que sempre ha sigut el viatjar, sí, sincerament. Eh? I crec que després, això, en fi, són coses que ho elabores, no? Però jo, la meva família ja era viatgera, era gran lectora, però el meu avi matern ja viatjava molt. Aleshores, tot això crea una mica una espècie de brou que tens a casa, no?, de xup-xup, que, en fi, de fet, tota la família, el meu germà doncs, és tècnic comercial de l'Estat, o sigui, diplomàtic per economia, pandèmia i, per tant, ha estat sempre fora. Tots els meus nebots estan fora. Ara un està al Japó, l'altre als Estats Units, l'altre està a Mèxic. Vull dir que sí, tots estem fora. El meu germà està ara torna, però està a Miami. És a dir, que, en fi, que tots voltem. I això crec que jo ho tenia, no? I sempre, i a casa, doncs m'ho fomentaven, no m'ho tallaven, sinó tot el contrari.
0: De fet, també han estudiat fora, molt
1: jove,
0: molt joveneta.
1: O sigui, l'any 59. Nina tenia 14 anys, bueno, era l'any dels 14 als 15, no? I sola, una nena, en aquella Espanya.
0: En aquella Espanya.
1: No, en fi, a França, per descomptat, a l'Escola Internacional de Vichy, en fi, tot bastant controlat, evidentment, però sola. O sigui, em van ficar en un tren a la Junquera carregada de papers i del revisor que m'havia d'entregar en el revisor francès. I, en fi, tot perquè havíem de canviar de tren.
0: Anava a dir, tot més complicat que ara, clar.
1: Molt més complicat que ara. Però, d'altra banda, a veure, com que era tan insòlid, no tan poc habitual, doncs s'ocupaven molt de tu. De fet, em vaig quedar en aquell viatge, va haver-hi un problema d'horaris i tal, i em vaig quedar, que no estava previst, que em quedés tenint que esperar un tren a l'estació de Nimes a la nit, i llavors el revisor del tren francès em va deixar a la cantina de l'estació, amb la cantinera, amb la senyora que estava allà. Aleshores, avui, imagina't, això seria absolutament impensable, no?
0: De fet, t'hem llegit en algun lloc també que el primer llibre que et va llegir el teu pare és l'Odissea.
1: Sí, bueno, que jo recordi.
0: Que això ja et condiciona a viatjar, eh?
1: Molt, a veure, que jo recordi, perquè suposo que em devia haver llegit altres coses, contes i tal, però sí que sempre eren contes que tenien algun, que no era només, no sé, la Putxeta Vermella, no? Que també no està malament, o sigui, sempre que li donem el sentit que ha de tenir, exacte, però ara no entrarem en aquest... amb aquesta polèmica. Sí. Però sí que és veritat que, efectivament, hi ha un segon glob d'aigua...
0: Sí, veu, tranquil·la. Sí, això, que els que ens agrada xerrar, això i amb els aires acondicionats, passem malament.
1: És horrorós, les meves pobres cordes vocals. I no, i sobretot perquè normalment xerro bastant. Sí. Les esgoto, les pobres, al cap del dia. Sí. I aleshores sí que recordo l'Odissea, perquè, a més, doncs em fascinava la mitologia grega. I sí, és a dir, hi havia alguna cosa. I el que he hagut de reconèixer és que sempre quan vaig pensar a pensar què vull fer, no, a la vida, perquè per fortuna també tenia una família meravellosa que des de petita sempre em van deixar ser i fer el que volia fer i ser com volia ser, no, que no em van tallar les ales, doncs sempre penso que vaig escollir... Primer vaig escollir dret i vaig fer dret, però amb la idea de fer carrera diplomàtica, que de fet vaig començar fins i tot a fer la preparació de l'escola diplomàtica, però alhora vaig començar a fer periodisme també, i aleshores el periodisme ja vaig veure que m'agradava molt més i que podria fer més el que jo volia, però sempre enfocada a la informació internacional. O sigui que aleshores ja dic, haig de confessar obertament que tenia clar que el que volia és una feina que em deixés i em fes viatjar.
0: Ara que dèiem de l'Odissea, clar, l'Odissea al fons és la història d'un retorn, molt més que no pas d'un viatge, és d'un retorn. No sé si has vist la pel·lícula, per cert.
1: No l'he vist. No. L'haig de veure, sí, perquè estic fora i ara l'estiu faig modo lectura absoluta i modo repòs, però vindré a veure.
0: Anava a preguntar això, eh? Sabem no fer res?
1: Ah, sí. Ui, sí. Sí, sí.
0: A veure... No, gràcies perquè ho has dit molt convençuda.
1: Sí, sí, sí. No, a veure, potser fa uns anys no t'ho hagués dit tan convençuda, sí, eh? No gaires, eh? No gaires. Mm. Però sí que és veritat que sí. Jo, per exemple, no he tingut mai cap problema en viatjar sola, per exemple, que segueixo viatjant sola, molt, a vegades el meu marit, però normalment no, sobretot amb aquests viatges que faig de coses que, bueno, que en tot no hi vol, que tinc, però què vas
0: no
1: a
0: vol
1: fer?
0: Venir.
1: Vull dir, què hi vas a fer allà ara? Yeah. I tot això. Aleshores, no i m'agrada molt, no sé, estar passejar, doncs, per exemple, sola, i bueno, sola, amb amics, no? Però parlant i tal. Sí, no fer res. Però no fer res fent, no fer res...
0: Badar no en sabem. No.
1: Això, badar davant d'alguna cosa que m'emocioni molt. Però sempre ja té darrere alguna altra qüestió. Sí.
0: Abans, quan parlàvem del Premi Nacional de Televisió, dèiem algunes de les coses que reconeix el jurat. Una altra de les coses que reconeix és una mirada feminista diversa, capaç d'anticipar temàtiques i estils de plena actualitat. I hem recuperat una entrevista que et feien al 71, quan tu tenies 26 anys, i començaves en aquest... Bueno, començaves, Déu-n'hi-do, però on et preguntaven això?
2: ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista?
3: Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error.
0: T'hem sentit dir que l'entrevistador encara ara se t'està disculpant.
1: El meu estimadíssim amic, el Paco García Novell, sí, que és moltes persones, en fi, ja d'una certa edat el recordaran molt bé de la ràdio aquí. I realment sí, perquè sempre em diu, mare de Déu, però és que ens hem de posar en el context, no? Això està clar. I sí, em fa gràcia, esclar, sentir-me... Però és veritat que el mateix que deia aleshores és el que penso ara. El que passa és que aleshores, clar, sembla estrany, no?, que hagis de dir el fet, doncs, que la televisió és important, o sigui, perquè, evidentment, com a mitjà de comunicació, després, doncs, que hagis de dir aquestes coses, no?, de dir que les dones, doncs, no estem només per el que normalment se'ns pensa que és el nostre nicho, no?, o sigui, d'activitat. Ara és evident que ja no hauria de dir tant, això, però no és que no hagi d'insistir, perquè, a més, venen mal dades, o sigui, que més val anar-ho recordant.
0: Venen mal dades, eh?
1: Sí, em temo que sí, malauradament, amb moltes coses, amb tot el que té a veure amb els drets, és a dir, no només el gènere. El que passa és que, evidentment, el feminisme i el gènere, doncs, és una de les dels segments, diguem, més emocionals, no?, que es poden manipular molt fàcilment, no? I bueno, doncs, a fi, al cap, vivim en una societat que continua sent patriarcal, que evidentment, doncs, continua sent molt, molt, molt masclista, i per tant, doncs, tot això té una gran facilitat de penetració, i s'ha invertit moltíssim, o sigui, en destruir, diguem, tota aquesta, diguem, possibilitat de que continuéssim anant endavant, perquè queda molt per fer, però s'ha fet molt, és evident. O sigui, jo quan entro a Televisió Espanyola a Miramar, doncs no hi havia cap periodista, no hi havia cap dona. Hi havia unes companyes presentadores estupendes, però no hi havia dones fent la televisió, no? I això era l'any 70, tampoc fa 200 anys, no? Per tant, imagina't, ara és el contrari. En nombre, són molt més, hi ha moltes més a les redaccions, més dones que homes a les facultats, etc. A la opinió i la jerarquia, és a dir, i a la direcció, ja no tant, no? O no tant, no ja no tant, sinó no tant, sí. I no és proporcional, però és evident que estem anys lluny, no? Però clarament, doncs, hi ha una voluntat, però ja dic, no només contra el gènere. El gènere, el que passa és que ja dic, és molt, molt fàcil i molt visualment doncs impactant, no? I per això, doncs, es va contra el feminisme, que el feminisme no és més que reclamar un dret d'igualtat, de que tots els seres humans som iguals, però és que imagina't, això està passant, doncs, amb el feminisme, està passant. Jo dic que a mi m'han tocat tots els ismes durant tota la meva vida, no? Perquè des d'evidentment les èpoques del colonial, doncs el colonialisme, el racisme, per tant el sexisme, en fi, tots. I ara l'edatisme, que també en podem
0: també
1: parlar.
0: Eh?
1: Sí, sí, absolutament, perquè aquesta és una altra, jo ara estic molt ficada amb això, no?, amb la lluita contra l'edatisme, que vol dir la defensa dels drets de les persones grans, no?, i els drets en el sentit de comptar amb les persones grans, perquè, a més, és poc intel·ligent no fer-ho, no?, perquè és malbaratar, doncs, una experiència i malbaratar uns coneixements i per tant, doncs, una societat que no se'n doni compte que això ho ha d'aprofitar, i que, a part, les persones grans han fet moltes coses i, per tant, tenen drets a moltes coses, també. És un joc, no?, d'equilibris, però que és important que els tinguem clars, perquè és evident que els, ja dic, no es respecten. No?
0: Anava a dir això, creus que els aparquem, encara, a la gent gran?
1: S'aparquen, ens aparqueu, o sigui, jo ara ja acabo de fer 81 anys, o sigui, jo ara ja dic que ja en tinc 82, perquè ja hi vaig cap als 82, no? Aleshores, i clar que t'aparquen si et deixes, o sigui, el que passa és que, clar, tota l'estructura està preparada, no?, amb una sèrie, com abans deies, no?, de prejudicis, estereotips, un imaginari, no?, que tot el que et volta t'arracona i t'arracona cap a un, doncs, a un lloc on, bueno, doncs ets anecdòtic, ets a vegades ridícul, o sigui, perquè es ridiculitza, a vegades càrrega, absolutament intranscendent, és a dir, tota una sèrie d'adjectius que són absolutament injustos i que, a més, no són reals, perquè el col·lectiu de les persones grans és molt heterogeni, no és un col·lectiu homogeni. I dintre d'aquest col·lectiu, les dones, evidentment, ho patim doblement, no? I amb tot el, hi ha una quantitat de microedatismes, també, no? Com la gent et parla, que com si fossis idiota de cop, no? Si, vull dir, parlen com si fossis una nena petita, no? Que no has d'entendre el que t'estan dient. I amb bona fe, amb cuidado, en aquests casos, la majoria de les vegades. Llavors, hi ha molta cosa per dir i és un tema que hauria d'estar al debat públic, és a dir, el que s'està fent a les persones grans i com no s'estan aprofitant. I en el tema del gènere és una altra vegada el mateix, perquè el feminisme no és més que una reclamació d'un dret humà, no?, a la igualtat i, per tant, a les mateixes opcions, a les mateixes valoracions. És a dir, que no és res que no sigui de sentit comú. I també que, des del punt de vista social, és molt idiota i poc intel·ligent voler prescindir de més de la meitat de la població, perquè sempre farem una societat millor si comptem amb tothom. No perquè una meitat sigui millor que l'altra meitat, sinó perquè hi ha millors i hi ha pitjors en els dos costats. Mm. I aleshores, doncs, el que no té cap sentit és que, per una estranya, diguem, raó, que no és tan estranya, sinó que és de poder, privilegi, etc., doncs, es continuï mantenint això, no? O sigui que, de fet, la lluita en aquest moment està pels drets. O sigui, els drets humans bàsics, és a dir, els drets de la dignitat com a persona. I no sé, jo ara sempre dic que ara estic en plan, doncs, agitadora de consciències humanístiques, no? Mm. Que la revolució ha de ser humanística, ara. Mm.
0: Perquè venen maldades, com deies tu.
1: Sí, perquè cada vegada ja ho veiem, no?, que les persones, és a dir, la persona, P majúscula, compta menys. Mm. És a dir, en el món del treball, no? És a dir, abans, doncs, el treball tenia un valor. En aquest moment no en té cap. És a dir, aleshores, tot això vol dir que estem atentant contra bases que han de ser, que pensàvem que les havíem ja aconseguit consolidar molt, no? Jo crec que ha estat molt culpa també de les nostres, la meva i altres generacions posteriors, que hem donat per fet que moltes lluites i moltes assoliments que hem arribat a tenir a les mans, que ja no tenien marxa enrere, no? I clar, això és un error terrible, perquè els drets sempre poden anar enrere, mai te'ls regalen. És a dir, si mirem la història de la humanitat, sí, sempre els han hagut de guanyar lluitant, no?
0: Vàries vegades.
1: Mm. Perquè vas endavant, però sempre que hi ha una gran reforma, sempre hi ha una sèrie de forces, no?, de contrarreforma. Mm. No? I ara, doncs, estem una mica amb això.
0: I per fer servir un altre isme, però radicalment diferent, i el periodisme. Perquè jo recordo quan et van donar el Premi Nacional de Cultura, que tu, en la teva intervenció, vas dir: alerta, perquè hem de també estar molt atents perquè no es converteixi en una altra cosa, el periodisme.
1: Mm-hmm. Sí, exactament.
0: S'hi ha convertit ja una mica?
1: Ja s'hi estan convertint molt, afortunadament, no, perquè hi ha, doncs, moltíssima gent, molts companys i companyes i professionals, i moltes persones que realment fan un esforç, no?, per informar-se bé, perquè s'ha de fer un esforç avui en dia, eh? I doncs no es pot ser, no vull ser apocalíptica, perquè tampoc seria real, no? Però sí que és veritat que ja des de ja fa bastants anys, o sigui, no és una cosa nova d'ara que hagi sortit del no-res, no? Et diria que això comença ja als anys 80, a finals dels 80, es comença ja a intentar soscavar, no?, la qualitat de la informació, com la qualitat de l'educació, és a dir, s'intenta anar caminant, doncs, cap a una ciutadania que sigui més vulnerable, és a dir, més manipulable, és a dir, que cada cop, doncs, tingui més dificultats per tenir sentit crític, no?, que és el que realment et fa, doncs, pensar, no? Mm. Pensar abans de decidir, i per tant, quan tu decideixes coses que tenen a veure amb el disseny de la societat que volem, no? I tot això es ve fent, primer, molt calladament, no? I que no ens n'hem donat compte. És com l'Ignasi Ramonet, que va ser director de Le Monde Diplomatique, deia ja fa temps, fa anys, deia que era una doctrina viscosa. Mm. Era, saps allò, com quan tu tens unes estovalles i cau alguna cosa i dius, això és res, una taqueta de aquí. I després, al cap d'una estona, dius, ui, i ja està tot absolutament impregnada i ja estàs enganxat, no? Vull dir, com les mosques en les cintes escaroses aquelles de l'estiu en els patis, no? Doncs és una mica el que ha passat, no?, que s'han anat introduint. I ara ja ho veiem directament. O sigui, ja veiem que els fets no compten, és a dir, que cada cop el periodisme rigorós independent és més atacat, no?, és més amenaçat, cada cop es deixa que s'apropi menys en els fets, en les fonts, en les a les fonts de poder, no? O sigui, realment sigui del tipus que sigui. I hem passat, doncs, de la importància de la política en quant a la gestió d'ideologies, etcètera, a que l'economia bueno, tingués una importància extraordinària i es mengés a la política, no? I, per tant, doncs, ja el que primava doncs, era protegir els mercats, en fi, no vigilar-los, sinó protegir-los. Tot això, i ara aquesta fase actual és la tecnologia la que s'ha menjat a l'economia i a la política. I ara estem en mans, diguem, no? de tots aquests tecno-oligarques, o digue'ls-hi com vulguis, no? I que estan volen fer un gir absolut en el model social, no? I tot això ha anat arrossegant la qualitat informativa, com dic, per tant, el periodisme cada cop està més arraconat, perquè cada cop, ja dic, els fets, el periodista està més lluny dels fets, cada cop pots confirmar, contrastar, no tens temps, no hi ha recursos, i en canvi s'inverteix moltíssim amb la desinformació. Per tant, abans, si recordes, es deia allò de la informació és poder.
0: Sí.
1: No, ara la desinformació és poder, no? Directament. No? I això ho estem veient contínuament. No?
0: A més, jo recordo una xerrada del David Simon, el que va fer The Wire, que havia sigut periodista,
1: i
0: una vegada li preguntaven per les retallades dels diaris locals, per la precarietat dels diaris locals,
1: clar.
0: I ell diu, realment estem a l'època daurada dels polítics corruptes, no hi ha una època millor per ser polític corrupte, perquè generalment els polítics corruptes, qui els enganxen, són periodistes locals. Sí.
1: No, jo sempre ho he dit, jo crec que amb tots els premis que m'han donat, sempre que faig... que tinc més de 2 minuts per parlar, i fins i tot amb els 2 minuts, ho intento. Sempre és el meu homenatge en el periodisme local, perquè per mi és el més difícil. És a dir, que sempre ens emportem una mica la mística, no?, i el glamour, doncs, el periodisme internacional i els corresponsals, els enviats especials...
0: Però també és local, l'internacional.
1: Quan tu vas
0: a Buenos Aires, fas periodisme local, argentí, diguem-ne.
1: Sí.
0: Per un públic de fora, per no deixar de ser públic.
1: Evidentment.
0: La base és la mateixa.
1: Però
0: no?
1: Jo me la jugo menys que un periodista argentí.
0: Yeah.
1: És a dir, jugues fora de casa. I per tant, doncs, tu estàs... I això és important tenir-ho en compte. Per això tot comença sent local, a més. I realment, ja dic, el periodisme... En fi, les companyes i companys que estan en el periodisme local, jo sempre els dic, el meu homenatge és per vosaltres, perquè totes les pressions que tenim, que té la premsa, no? Perquè, en fi, al cap, la premsa el que ha de fer, doncs, és mostrar el que no es vol que es vegi i explicar el que es vol que es calli. Per tant, sempre tindràs interessos a davant que no voldran que facin la teva feina, doncs, que això, quan tu estàs fora, doncs també les tens, però les tens més diluïdes. En canvi, quan ets local, i quan més local, pitjor, aquestes pressions les tens te les trobes a la cua del súper.
0: Ah, reps de tot
1: arreu. I a la barra
0: del
1: bar.
0: Sí.
1: Vull dir que, per tant, és molt més complicat, o sigui, encara fer periodisme local. I ara ja dic, és complexa, perquè no es pot generalitzar, ja dic que afortunadament hi ha moltes bones feines, però s'han de buscar. I sobretot em preocupen molt, doncs, la gent més jove, i que, clar, no tenen tantes eines, és evident, no?, perquè no naixem ensenyats, i per tant el fet que s'utilitzi la xarxa, que els hi dic sempre, és fantàstic, perquè és l'eina millor que mai hem tingut per tenir el millor coneixement, en tots els sentits. Ara, això si s'utilitza bé,
0: clar. Perquè
1: si s'utilitza malament, té la mateixa força per ser la millor eina pel més gran desconeixement que haguem tingut mai. No?
0: I a més, la xarxa és el que deies tu abans, juntament amb la precarietat laboral, que les xarxes ho han accelerat tot molt. Ara hem d'anar tot molt de pressa, amb menys eines que abans, per contrastar la informació.
1: Clar, perquè el tema és aquest. O sigui, és a dir, que tot el que passa, sempre hi ha hagut mal i bon periodisme, sempre hi ha hagut periodistes bons i dolents, en fi, com a totes les professions, no? Però és evident que ara la lluita, ja dic, és molt desigual, perquè... La velocitat, l'amplitud que té. És a dir, tu abans, bueno, la gent llegia un diari, escoltava una emissora de ràdio, però és que ara, o sigui, tens, en segons, o sigui, milions de persones poden assabentar-se de qualsevol cosa que sigui veraç o que sigui mentida. I la mentida és molt més fàcil de vendre, de crear. Mentir és facilíssim. Vull dir, ja està.
0: I més llaminera.
1: I més fàcil de comprar, també, perquè normalment està molt ben elaborada, no? Perquè s'inverteix molts diners amb això.
0: I perquè alimenta els prejudicis que deies tu abans.
1: Va a buscar el pitjor del ser humà, que... que tots tenim. És a dir, està tot molt, molt ben estudiat. Clar, el desmentir és molt més car. O sigui, es necessita temps, es necessiten recursos i és molt més complicat. Per tant, sempre jugues amb desavantatge. La xarxa, ja dic, i la red, en fi, la tecnologia, no? La intel·ligència artificial, doncs és evident que tot això és una cosa nova, que no ho és tant, però que t'has d'adaptar, i com tu havies dit, va tan de pressa, és molt difícil seguir el ritme, no? Perquè quan comences a agafar-li una mica ja, doncs, per on te l'has d'agafar, ja t'ha passat una altra cosa per sobre, no? Que llavors això crec que és un debat, l'alfabetització mediàtica en les escoles, en els centres cívics, perquè clar, ja no és només, principalment, per descomptat, adolescents i joves, no? I tota la polèmica que hi ha ara, doncs, en prohibir, a mi les prohibicions en general no m'agraden, vull dir, han d'estar molt ben explicades i en aquest cas és fàcil explicar-ho realment, no? Però una altra cosa és que es vulgui entendre, perquè clar, ja està molt, molt arrelat, no? Però tot això s'ha de tenir molt en compte perquè clarament té uns efectes positius extraordinaris, però també els té negatius molt terribles. I podem acabar construint una societat que no sigui de ciutadans, és a dir, de ciutadans amb coneixement, amb opinió i, per tant, amb capacitat de defensar drets i llibertats, no? Sinó que tinguem una societat de consumidors, no? De plataformes, d'aplicacions i d'uns propietaris, o sigui, d'unes persones, que sempre hi ha hagut aquestes persones que ja dic que han volgut influenciar, no?, en el model i crear un model a la seva mida. Però és que ara és molt més fàcil perquè tenen aquestes eines que tenen aquesta potència tan extraordinària que com a ser humà, clar, ets arrossegat amb una facilitat, és una onada que és molt difícil de que tu sol. No, per tant, el col·lectiu és molt important.
0: I a més perquè el poder que tenen, econòmic, i és molt més gran. Un dia llegia que si tu compares la fortuna que tenia Rockefeller en comparació als diners d'Estats Units amb la que té ara Elon Musk en comparació als diners d'Estats Units. Li dona 10.000 voltes, diguem.
1: No, aquest és el problema. Per això et dic que, clar, l'economia, la política, tot això, ara en aquest moment ha estat tot supeditat perquè, efectivament, tenen les eines i tenen la capacitat econòmica. I llavors, és clar, tot això, el problema és l'ètica. No? I clar, quan els sents parlar amb molts d'aquests individus i aquests líders autoritaris que com ells volien i ja deien en els anys 90 i per descomptat a principis dels 2000 que el que farien era col·locar líders autoritaris en el poder per les urnes, és a dir, legítimament, més o menys, perquè, clar, evidentment, si es vota sense saber el que es vota, doncs està clar que has manipulat abans, no? Però, des d'un punt de vista material, han arribat votats, no?, per la ciutadania. I això ja ho deien, que era el que... I per què? Per destruir la democràcia entesa com ha de ser, és a dir, que és com a distribució, defensa de drets, de llibertats, protecció dels més febles, en fi, la justícia social, no? Doncs realment això no és el que els interessa. Llavors és més fàcil destruir tot això des de l'interior, i això sempre ho sabem, no? Vull dir que és més fàcil un cop estàs a dintre que des de fora. I això és el que no, jo crec que hem estat molt ingenus, sincerament, i no hem vist venir... És a dir, hem vist que venia, però no pensàvem que tan ràpid. I ara, doncs... Però, en fi, crec que el que és important és saber-ho. És el diagnòstic, com en tota malaltia, no? Sí. És a dir, si estàs malalt, has de saber què tens. Si no saps què tens, ja malament. Però si ja saps què tens, llavors diuen, i ara això, com ho podem arreglar? Ja sabem, també, per on hem d'anar per arreglar-ho, no? Doncs vinga, som-hi, no? Perquè, i sobretot, no resignar-te...
0: No defallir.
1: És a dir... actuar, no?, i ser conscients de que com a persones tenim un poder, no?, evidentment, però l'hem de saber exercir i, clar, intentar no caure'n a les trampes, no?, de tot això.
0: Rosa Maria Calaf, moltíssimes gràcies.
1: Doncs a vosaltres. I
0: felicitats,
1: en fi, no sé,
0: pel premi de nou.
1: Així com avui al dematí, tot això...
0: Està molt bé.
1: No sé, pobres, els que han estat escoltant.
0: Segur que, vaja, jo m'ho he passat molt bé, com a mínim. Mil gràcies, de debò.
1: A vosaltres.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
9: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
10: DJ Trapella.
11: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
9: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
12: Crec que ens hem perdut.
13: Sí, sort que he portat festucs.
14: La teva vida necessita Alesto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
15: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
16: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
17: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
16: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
17: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
18: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
19: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
20: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
16: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
21: Hi ha persones que habiten més un món...
16: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
23: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
22: Linkat.
24: Comença la temporada del 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Propostes i experiències per celebrar la música amb tots els sentits. Amb Patti Smith, El Petit de Calaril, Mazzoni, Sara Blanco, Fanfare Chocarlia, Estrella Morente, Francesco Tristano, Anna Ferrer o Chucho Valdés, Royal Quartet. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
22: Linkat. A Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Seguim al matí de Catalunya Ràdio i ara, com cada dimecres a aquesta hora, la Mireia Muñoz. Què tal, Mireia, com estàs?
25: Hola, bon dia, molt bé.
0: La Mireia és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parelles, director del Centre de Psicologia en Línia que porta el seu nom, per tant, Mireia Muñoz. Amb la Mireia, un cop per setmana desmuntem mites relacionats amb el sexe o amb la parella. Avui parlem de allò, no em sento valorat, dins de la parella. Aquest és gros, eh? Bueno, tots ho són, eh? Però aquest, déu-n'hi-do.
25: Aquest donaria per debatre bastanta estona,
0: sí,
25: sobretot perquè entren tants factors en joc que anirem comentant. Al final, el tema de la valoració és una perspectiva subjectiva, però basada en unes emocions, en uns sentiments, en unes creences, que moltes vegades no estan clares, no estan conscients, que no hi ha un treball per identificar. A vegades és la típica frase de necessitem canviar alguna cosa, necessito, quan a vegades venen a parella, a la parella a la consulta, un dels dos diu, necessito que ella canviï o que ell canviï, però que canviï el què, com, de quina manera, i a vegades tenim molt clar el que volem aconseguir, l'objectiu, però no la font des d'on està passant, la base. I aquí es fan moltíssimes interpretacions i quan un acaba la conclusió de que no em sento valorat, és directament doncs, una competència dintre de la relació que s'acaba, bueno, la parella acaba entrant en una dinàmica conflictiva moltes vegades, de retret, de desgast, on ens perdem i ens desconnectem emocionalment.
0: Una competència que es desemboca en aquests retrets. Dius, aquest és l'escenari a evitar o a corregir.
25: O a corregir o a buscar altres alternatives. Al final, quan sentim aquesta frase, és una frase que tots en algun moment hem pogut connectar, i no sempre des d'una guerra. A vegades ha pogut ser des de la tristesa, des de la buidor, des d'una sensació de no entendre què està passant. I és que en realitat el reconeixement dintre de la psicologia, dintre d'un vincle afectiu, és una base important, perquè tots d'alguna manera, si tenim una relació de parella, és una persona amb qui estem construint un projecte, amb qui tenim una relació molt personal, amb qui podem mostrar la nostra vulnerabilitat, i per tant poden connectar molt més les nostres pors o les nostres inseguretats. Necessitem sentir-nos reconeguts dintre d'aquella relació, i la manera de sentir-se reconegut és la que pot variar molt segons la persona, i també pot passar que al final estiguem entenent la relació de maneres diferents i que aquest reconeixement no es doni perquè simplement tenim una perspectiva oposada o diferent de la relació.
0: Clar, i això costa de veure, suposo. És a dir que ara parlàvem dels prejudicis, eh? Vull dir, que tu prenguis la consciència de dir, escolta, és que senzillament no valorem el baròmetre que apliquem per valorar la relació, no és el mateix.
25: Sí, mira, ara quan venia cap a l'estudi, justament estava he passat pel carrer i hi havia un senyor que estava amb el telèfon. M'ha fet molta gràcia perquè pensaves que ara qualla completament amb el tema que estem parlant avui, però deia alguna cosa així, bueno, no tinc notícies teves, era per preguntar si està tot bé, si he fet alguna cosa malament, què et passa, i pensava, és que tantes vegades que ens quedem amb una sensació estranya dintre del cos de que alguna cosa potser no està succeint com nosaltres esperem, i poden passar diferents coses. Una, que ens la guardem i ens quedem amb una sensació totalment negativa de pensar ja no l'interesso, ja no li agrado, segur que està amb una altra persona, segur que té altres coses millors a fer. L'altra, que anem amb un conflicte directe, una confrontació. I l'altra, que potser ho parlem, però que potser no estem obrint un diàleg per realment aprofundir. És a dir, potser no és un retret directament des del conflicte, però potser doncs, li diem, ai, sembla que no m'has escrit, passa alguna cosa, no, tot bé, i aquí queda el tema. I potser falta dir, mira, a vegades m'agradaria tenir espais on poguéssim parlar més de les nostres coses. M'agradaria que ens poguéssim abraçar una mica més perquè trobo faltar més contacte. M'agradaria saber com t'ha anat el teu dia. Potser falta aportar més solucions i no tant posar, doncs, això, una tireta com per sortir del pas.
0: I sempre, que això ho has dit tu moltes vegades quan hem parlat sobretot de sexualitat, sempre en positiu. És a dir, buscar la manera, no?, de quan tu dius trobo falta alguna cosa dins de la parella, de traslladar-li en positiu. El que has dit tu ara, m'agradaria més això, no camuflar-ho de retret perquè llavors és malament rai.
25: Sí, és que al final, mira, la tècnica que algunes vegades hem parlat molt d'assertivitat, la tècnica del sàndwich, sempre ho comentem, no?, de dir, a vegades anem a l'altre i diem, no has fet això? T'has deixat això aquí a la cuina sense recollir, o aquí has anat a tal lloc i no m'ho has comentat? I moltes vegades ens falta com el punt aquest de dir, mira, quan passa això jo em sento d'aquesta manera, què et semblaria, i aportar la solució. Jo comento com em sento, no ataco a l'altre dient tu fas això, i on hi ha una culpabilització, verbalitzo la meva emoció, que és totalment vàlida i no vol dir que l'altre s'estigui equivocant, simplement és com jo ho percebo, i aporto una solució. Llavors, no és tant caure en una part positiva de que tot estigui bé, sinó és com transmetem el missatge, perquè el nostre cervell està dissenyat perquè quan se sent atacat es protegeixi o es defensi. En canvi, quan verbalitzem com ens sentim, obrim una porta al diàleg. És més, hi ha algunes vegades que quan un s'obre, i aquí entra la part de vulnerabilitat, que és un dels grans factors que a vegades crea una distància emocional. Si jo amb l'altra persona no em puc mostrar jo, si l'altra persona no es pot mostrar de forma autèntica, ens acabem distanciant emocionalment i podem tenir molt bona predisposició, però hi ha tants detalls que m'estic perdent. I exposar la vulnerabilitat és un tema avui en dia, perquè al final moltes vegades sentim que és una arma de doble fil on ens poden ferir, on poden saber debilitats, que és com nosaltres ho podem interpretar, tot i que no és així, nostres, i al final és donar-li l'oportunitat a l'altre a que ens conegui. Part del que ens passa i quan tenim conflictes és que no ens coneixem prou. Si ara mateix hi ha un conflicte i no entenc per què has reaccionat de manera impulsiva, pot ser que darrere hagi connectat amb tu una ferida del teu passat que jo no en tenia ni idea. I en el moment que te l'exposo, no és que canviï la situació, canvia la manera de veure't, perquè veig que ja no és contra mi, sinó que és una reacció, que podem parlar, depèn de la reacció que sigui, però que té un sentit i ens apropa a poder-nos acompanyar i sostenir millor.
0: Clar, és a dir, per exemple, dèiem això, eh? És a dir, avui el mite que volíem desmuntar, vaja, el mite, la creença que volíem desmuntar és això de no em sento prou valorat, que això passa sovint a les parelles, sobretot si no hi ha aquest diàleg que tu dius, de dir, oi, sento que jo dono molt, que rebo poc, amb coses petites, mitjanes o grans, no? Ara que, per exemple, estem a l'estiu i molta gent fa vacances, és molt habitual que les parelles hi hagi un que digui, noi, és que sempre ho he d'organitzar tot jo, és que si no organitzo jo el viatge, si no m'hi poso jo, que no aniríem enlloc, no? I això, clar, amb els anys pot ser un factor que erosioni, no? Pot ser un factor que pesi.
25: Clar, aquí jo crec que sempre és molt important parlar que amb una parella ha d'haver-hi reciprocitat, com diem sempre, però que al final no és una equitat. No és equitatiu matemàticament.
0: No és simètric, clar.
25: Exacte. Mm-hmm. No té per què haver una igualitat matemàtica, perquè podem estar portant, primera, perquè pot haver vegades que potser no portem el mateix. Això de que sempre hagi de ser el 50% és impossible, perquè potser hi haurà un dia que un dels dos estarà més cansat, estarà malalt, estarà trist, estarà desgastat, i també està bé que l'altre pugui posar una mica més, i a vegades a l'inversa. L'altre, perquè també pot, el que pot passar, com estem dient ara, és que cadascú aporti des de vies diferents. Com tu dius, un organitza i l'altre aporta una altra cosa. Aquí el problema és que jo arribi a la conclusió que el no tenir això que per mi estic exigint d'alguna manera, la resta no compta. Jo puc demanar, mira, per mi això és important, però no puc invalidar i tirar per terra tota la resta que està proposant l'altra persona. I aquí entra el que tantes vegades hem parlat dels llenguatges de l'amor. És a dir, quan realment hi ha una persona que és més d'actes de servei, o més, com tu dius, d'organitzar, realment està predisposant el seu temps a cuidar-te, a fer coses per tu, a buscar un espai que potser es posa a netejar i que sigui còmode, a que tu estiguis a gust a casa, i potser per tu, per exemple, en el meu cas, que jo soc, sempre ho he dit, soc molt de paraules, m'agrada que hi hagi aquesta verbalització de paraules afectives, que potser l'altre no és tan expressiu verbalment, però no vol dir que no m'ho demostri. Ara, vol dir que jo m'he de quedar, doncs, per exemple, amb una insatisfacció? No, jo li puc comunicar, mira, per mi és important, cada vegada que em dius paraules, m'encanta, em fa sentir d'aquesta manera, però no puc invalidar el que l'altra persona m'està portant a la seva manera, perquè també és el seu llenguatge de l'amor.
0: Clar, això és molt interessant, perquè això fins i tot passa amb, ja no només amb parelles, sinó amb amics, no? Per exemple, no, és que sempre sóc jo que truco, no em truques tu mai, tu no em dius mai res, vull dir, només parlem quan et truco jo. Penses, bueno, és a dir, és un sentiment vàlid, suposo, pel fil del que dius tu, però és intentar ampliar el focus i veure l'altra persona, potser no em truca tant, però aporta altres coses doncs, en aquesta relació, en aquest cas d'amistat o de parella, les dues coses.
25: Sobretot perquè el resultat al que arribem, quan jo tinc aquesta primera conclusió de no li importo, és molt desoladora, és dolorosa. Arribar a la conclusió de que l'altra persona no li importo, no m'estima, prefereix altres coses abans que a mi. És a dir, aquí ja estic interpretant. I realment hem de diferenciar entre emocions, com deia, interpretacions i evidències. I en psicologia qüestionem moltíssim les creences irracionals. El 90% de pensaments que tenim no estan succeint, són irreals. I contínuament...
0: Un 90, sí?
25: Sí. O sigui, hi ha moltes coses a nivell de conclusions, em refereixo, no a nivell de pensaments que puguem tenir. Tenim moltíssims pensaments que ens passen pel cap que en realitat són producte de la fantasia. Quan dic que no són reals, no vol dir el 100%, és a dir, pot haver perquè sigui real, sinó que hi ha algun detall que se'ns està escapant. Sobretot quan dic això és en situacions de malestar. És a dir, quan estic en sentit més tranquil, no tant, per què? Perquè tinc la lucidesa, la calma mental per poder veure-ho des d'una perspectiva més àmplia. Però quan hi ha malestar i angoixa, la ment comença a fer de les seves. Llavors ja comença a interpretar que no vol dir que sigui s'estan anant amb una altra persona o m'està enganyant. Pot ser que simplement sigui de doncs igual avui està menys content, igual avui està enfadat, igual avui li passa alguna cosa. És a dir, pensaments d'aquest tipus en tenim un milió cada dia. I aquí per això és important anar a l'evidència de quines proves tinc, en què em baso i d'alguna manera arribar a contemplar altres alternatives i el que dèiem sempre de la comunicació i el diàleg. I aquí quan entrem en la comunicació vull fer un incís. Parlem molt de comunicació i parlem poc d'escoltar. Llavors moltes vegades hi ha moltes persones que em diuen no, jo em comunico molt, però hem de veure com és la comunicació, la qualitat i sobretot us esteu escoltant? Perquè jo he vist moltes parelles a consulta que parla poc. O sigui, realment es trepitgen l'un a l'altre i un està esperant que l'altre acabi la frase i a vegades ni això per d'alguna manera aprofitar per treure el seu tema, no? Yeah. Llavors, estem com tan preparats per defensar-nos, com deia, que no estem escoltant la necessitat i el que l'altre ens està comunicant des de la seva part emocional. I aquí és més difícil arribar a un diàleg, a un pont que puguem crear conjuntament.
0: En definitiva, fer un exercici real d'empatia. És a dir, d'intentar realment veure les coses des de la perspectiva de l'altre.
25: És que, clar, l'empatia és molt fàcil dir-ho. Podem sentir i podem pensar que som molt empàtics, de fet.
0: Per això deia real.
25: Clar. I de fet, hi ha moltes persones que poden pensar que són molt empàtiques perquè estic convençuda que si els hi passa alguna cosa a alguna de les persones properes del seu nucli o desconeguda, sentiran empatia. Ostres, puc connectar amb la tristesa que sent aquesta persona, que malament ho deu estar passant. Hi ha una empatia més favorable, més fàcil, entre cometes. L'empatia més complicada és aquella que he de sortir de mi, de les meves ferides, per entendre el que l'altre m'està comunicant, que no és prioritzar l'altre, és ampliar la visió per poder veure un escenari diferent.
0: Sí, sobretot en aquests casos, quan tu tens la sensació, escolta, jo li dic molt t'estimo i ella no m'ho diu mai, doncs, bueno, igual aquella persona, has de fer un gran esforç per veure quines altres maneres ella té de, o l'altra persona, de demostrar-m'ho, no?
25: I què li està passant, també.
0: I què li està passant.
25: Perquè potser aquí obrim un meló i quan obrim aquest debat arribem a la conclusió de que porta una temporada trista o trist, que no ho ha pogut verbalitzar, hi ha una part també de pors o d'històries que potser no estan explicades i que potser no ho ha fet per por a com l'altre s'hi podrà entendre'l, s'hi podrà validar-lo. Llavors, en aquest cas, és important doncs, tenir aquesta conversa.
0: Mireia, moltíssimes gràcies.
25: A tu.
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Cabassers, Margalef i la Bisbal del Montsant, tots tres municipis del Priorat, volen més quota d'energia eòlica de la que li preveu el Plater, el Pla Territorial per la Generació d'Energia. La comarca és l'única que ha fet un estudi previ sobre on i com implantar instal·lacions d'energies renovables. El Consell Comarcal reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi al document final. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Bon dia. Al Priorat hi ha discrepàncies sobre com es reparteix l'energia eòlica. L'Oficina de Transició Energètica va fer un plantejament per a la implantació de les renovables. El Consell Comarcal demana que respecti tant això com la voluntat última dels pobles. Els tres casos, Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant, són casos que o ja tenen molins al terme municipal o els tenen a tocar. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal, i Àlex Vilà, alcalde de Margalef, a tots dos, en declaracions a la CNN.
3: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi.
4: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant.
2: També avisen que el Plater marca territori que formaria part del Parc Natural de la Muntanya de Prades com a apte per instal·lar-hi aerogeneradors. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Més notícies, Marta Prat.
5: Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que es tracta d'una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Segons expliquen el periòdico i La Vanguardia, una setmana abans de la caiguda mortal, la testimoni va passejar per la muntanya amb Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare. Va explicar que Jonathan Andic havia rebut instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare, fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven. En total, va declarar fins a dues vegades davant els Mossos i va aportar tots els missatges i àudios que havia intercanviat amb la psicoanalista.
1: Aquesta matinada ha començat l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i la Vall d'Hebron. L'obra comporta el tall de la via durant la nit, però no afecta la circulació durant el dia. Els treballs que s'hi fan consisteixen a col·locar les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fan amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això, com dèiem, obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs i a habilitar els dos sentits de la calçada del costat de muntanya de tot el passeig.

0: Ha mort als 51 anys Joan Roca, el baixista i membre fundador d'Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
1: Dolça besada, de gust et assetjava.
0: Joan Roca va formar part d'Antònia Font des de la seva creació al 1997, juntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon. El seu baix va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical, combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i a la identitat mediterrània. Després del comiat de la banda el 2013, Roca va tornar a reunir-se amb els seus companys el 2022 per publicar Un minut estroboscòpica i començar amb una nova etapa marcada per l'èxit de públic i crítica. Així explicava el mateix Joan Roca en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la il·lusió que li feia tornar als escenaris.
2: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
0: Antònia Font ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria, entre ells el Premi Nacional de Música de Catalunya i també diversos premis en The Rock. I als esports, Ernest Macià.
3: El seleccionador eslové de bàsquet Aleksandar Sekulić serà nou entrenador del Barça les dues properes temporades. El Barça ho acaba de fer oficial fa 3 minuts. Sekulić ve de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai Bàsquet i aterra el Palau Blaugrana amb un Barça que ja ha fet 6 incorporacions. El Barça femení de futbol acaba de fer oficial també el fitxatge de la central neerlandesa Rein van Asten. Firma, signa fins l'any 2030. El Barça ha d'anunciar oficialment avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Adeyemi va arribar fa unes setmanes ja a Barcelona, però la incorporació encara no s'ha anunciat. El Barça també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges, Jesse Bissou, de 18 anys, un jugador belga, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè els de Santpedor es faci càrrec de la selecció del país transalpí. Avui l'Espanyol posa punt i final a l'estatge de pretemporada que ha fet a Nevat a l'Alt Empordà durant aquesta última setmana. Ahir els blanquiblaus van guanyar el segon amistós davant del Pau de la segona divisió francesa per 4-0. Avui, qui juga un partit amistós és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Cort Inglés amb fins a un 50% de descompte. Tenim tot el que necessites per estar en forma, sigui quin sigui el teu esport preferit. I en una gran varietat de marques, la setmana de l'esport en les rebaixes del Cort Inglés. No te la perdis, fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
9: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
10: Enric Auqué.
11: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
12: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
15: Primer ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros.

0: texans per a ella 10 euros i pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic! Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. Del seu Primark.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 11 i 10 minuts, Trini Gilbert, com estàs? Molt,
1: molt bon
0: dia.
1: Molt bé, bon dia, estic molt bé.
0: El que menjarem amb la Trini... Aviam, ha començat la barema ja.
1: Ha començat aquesta matinada.
0: Però aviam, espera't que miri. Tema 22 de juliol encara,
1: 22
0: no?
1: 22 de juliol. No,
0: pensava, dic, una mica de sort, haurà avançat el calendari, però no, continua, estem al 22 de juliol.
1: Jo tinc relacionat amb els mesos de setembre, no? Aquella imatge de que els carros de raïm anessin al mes de setembre carregats, i no, en el setembre ja queda com per a la història. Potser és que ens hem fet grans, o potser si no és que ens hem fet grans, sinó que tot canvia.
0: Anava a dir, tot s'ha girat. Tot s'ha girat una mica, no? Ha capgirat una mica tot?
1: S'ha capgirat. Aquestes calors d'aquests mesos és el que ho ha accelerat. La vinya s'estava madurant en excés. I mira que això, que era un any que tot pintava molt bé, que anava bé, però de sobte amb aquesta calor s'ha hagut de girar.

0: Allà, Trini, avui volem mirar una mica el que passa al Penedès, no? Sí. Amb les denominacions d'origen i una marca, una mica radiografia de la zona, eh?
1: Exacte. Situem-nos on som. Som en un territori en què hi ha dues denominacions d'origen i una marca. Les dues denominacions d'origen són la Deo Cava, la Deo Penedès, la marca és Corpinat. I, a més, tenim bombolles que s'inclouen a dintre de diversos noms. Una és Cava, una altra és Clàssic Penedès, que fixa't que no te l'havies mentit. Clàssic Penedès pertany a la Deo Penedès i Corpinat.
0: Sí, això ja m'ho has explicat l'any passat, és complicat de seguir. Tenim el Cava, tenim el Corpinat, i ara el manifesteixes un, el Clàssic Penedès, que aquest no el tenia controlat, i entenc que són diferents, clar.
1: Són diferents, cadascú té una normativa per la qual es regeixen, i veuríem moltes diferències, eh? Per exemple, a Corpinat, la verema és a mà. Clàssic Penedès, la Deo Cava, no ho tenen amb aquesta indicació. La poden fer, però o no. El Cava, a l'hora també de reposar, doncs la Deo Cava hi diu 9 mesos, Corpinat en diu 18 i Clàssic Penedès en diu 15. Fixeu-vos, eh? Més coses que van canviant. N'hi ha moltes més. Corpinat, per exemple, té com a reglament que tota l'elaboració ha de ser integral, és a dir, que el mateix celler se n'ha d'ocupar de tot.
0: De tot el procés.
1: De tot el procés. En canvi, doncs, els altres no és així ben bé, sobretot en la Deo Cava, que poden comprar el vi base a fora. Són d'aquestes diferències que al final, quan anem al mercat i anem a comprar-ne, si n'hi ha un que ens agrada més que l'altre, jo crec que no la sabem dir, perquè tenir el reglament de dues DOs i una marca és molt difícil, però sí que ens indiquen aquella diferència com a consumidor.
0: Clar, a més, el que ha estat notícia en els últims anys, i recordo que l'estiu passat en vam parlar també, és el dels moviments, no? Els traspassos. Cellers que han passat de la denominació d'origen Cava en el Corpinat, que ara són Corpinat.
1: Sí, sí, a més, recordo que l'any passat, Freddy, van fer aquesta broma de territori efervescent.
0: Això mateix.
1: No? Més que mai, perquè hi ha molts moviments. Corpinat ara mateix agrupa 23 cellers. Aquest any també n'hi ha hagut més moviments. L'any passat vam parlar-ne del de Cripta, però aquest any n'hi ha hagut. L'1 d'abril hi va haver Jové i Camps, que va abandonar la Deo Cava i va entrar a Corpinat.
0: Cert.
1: Aquest any un celler del Baix Penedès, que no per primera vegada treia bombolles al mercat, no és que n'abandonés cap altra marca, sinó que quan entra al mercat per primera vegada, doncs decideix fer-ho per Corpinat. És a dir, ara mateix, Corpinat agrupa 23 cellers amb un volum d'ampolles que arriben gairebé als 6 milions. Mentrestant tenim la Deo Cava, que tenen 190 milions d'ampolles, i a Clàssic Penedès, és a dir, tot està en moviment, tot està en moviment, mai s'ha de dir d'aquesta manera, jo crec.
0: Per tant, aquesta és un procés que és complicat, tot això que estem comentant, eh? No és fàcil.
1: Bueno, jo sempre he pensat que deu ser molt complicat perquè tots són veïns, tots es coneixen i viuen molt a prop. I llavors, deu estar baramant la vinya fent-ho a mà, i el del costat deu estar fent amb el tractor, i tu li deus estar mirant i dient, veus, així no m'agrada com ho fas tu. Em faig broma, eh? Em faig broma perquè jo ho exagero, però és un territori petit per a tantes diferències. I a part, també el Penedès actualment plana una altra idea, que és que l'any passat hi va haver sobrant de vinya, també hi va haver sobrant de vivasa, i això és un problema molt greu, perquè el viticultor s'ha de guanyar la vida, el viticultor ha de tenir aquesta il·lusió de que cultivar tot un any aquests ceps perquè aquest raïm es baremi a l'estiu, el 22 de juliol, li doni a ell una manera de viure, perquè no li podem demanar que ens cultivi aquest pulmó verd que és el Penedès, a canvi de res. I més quan té una pressió entre Barcelona i Tarragona molt a prop, que ja ho sabem com acaba aquesta pressió demogràfica, industrial, acaba molt ràpid amb plaques solars, polígons industrials, ens hi podem imaginar tot, de tot. En canvi, a nosaltres ens agrada molt quan hi anem al Penedès. Veure tota aquella vinya, passar per aquells camins, tots
0: és un
1: verds.
0: Pulmó, allò.
1: Doncs valorem-ho, perquè al darrere hi ha un viticultor que s'ha de guanyar la vida, que paga les factures igual que tu i que jo, que també ha de menjar cada dia i no li ha de sortir en va poder-ho fer, això.
0: Doncs aquesta radiografia que hem començat a fer del Penedès ens porta a parlar de la barema, el que dèiem al principi, no,
1: Exacte.
0: Trini?
1: Exacte. Sí. I jo crec que aquí ho hem
0: començat,
1: de fer...
0: Ha començat amb aquesta matinada, a més a més, eh?
1: Ha començat aquesta matinada i tenim molta sort aquest matí, perquè sí, sense gairebé dormir ens acompanya la persona que l'ha començat al Penedès.
0: Que és el Roc Gramona, del celler Gramona, de Corpinat. Roc, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt content.
0: Confirmem, no, jo, nosaltres encara més, perquè, pobre, t'hem fet dormir poc, eh?
2: Potser estic una mica espès, però crec que sí. Amb l'emoció que suposa i tota aquesta adrenalina segur que anirà bé.
0: Perquè a quina hora us hi heu posat a fer la barema?
2: Avui hem començat a les 3 de la matinada. De fet, ho fem per dos motius. Primer, perquè amb aquestes calors, precisament, volem buscar que aquests treballadors que estan fent la barema, doncs, que tinguin millors condicions, no? Que puguin fer la barema en temperatures més moderades, que no arribin a aquests 35 graus. I després, també, doncs, el raïm que collim durant aquesta... De 3 de la matinada fins a les 11 del migdia, doncs arribem en millors condicions, perquè les temperatures són més baixes del raïm, no hem de refredar aquest raïm, per tant, millora la sostenibilitat, i després, a nivell enològic, doncs és molt millor.
0: Deies el sama 22 de juliol, quan comença, és a dir, en un any normal, quan hauria començat la barema?
2: El problema és que la normalitat ja l'hem oblidat.
1: Ja és aquesta.
2: Sí que és veritat que, justament, avui estava parlant amb el viticultor, amb el David Altés, que és un viticultor de tota la vida de casa, que, quan ho dèiem, no?, aquesta vinya, que és una vinya de Chardonnay, que ell normalment la baremava el 15 d'agost, doncs ja ens hem avançat 3 setmanes, no? Aquesta barema, com avançàveu, no? Tenia una bona previsió, perquè havia plogut molt l'any passat, havia plogut durant l'hivern, i sí, teníem una previsió d'una barema generosa, no? Però aquests cops de calor d'aquests últims dos mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat, doncs, que el cicle s'avanci, que la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la nostra barema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment, doncs, tinguem... Creiem que tornarem a batir el rècord, perquè
0: sí,
2: si tot segueix així, tot s'anirà avançant.
1: És a dir, que potser l'any que ve estem aquí parlant amb el Fred i dient que hem començat a principis de juliol?
2: Ens comença a passar cada any, no? Si no recordo malament, fa 2 anys o 3 anys.
1: El 2023?
2: Amb la Trini vam començar el 26 de juliol, per tant, és que anem avançant cada any el rellotge, no?
0: Sí,
2: per tant, sí, hem d'intentar adaptar-nos a aquesta realitat climàtica. Per això també, la veritat que ens agrada molt i que podem fer vins de qualitat, aquest Chardonnay, que de fet va al Cupatge Imperial, que és un dels nostres vins més emblemàtics, doncs hem d'anar mirant com podem anar substituint aquestes varietats per altres igual d'aptes i que ens ajudin a poder retreçar el cicle i trobar, doncs, moments de maduració més òptims.
0: Clar, anava a dir això, és a dir, ja no és només un tema de calendari, sinó que el propi raïm també heu de buscar que s'adapti, perquè amb aquestes temperatures també queda afectat, no?
2: Exacte. Al final la qualitat serà molt bona. De fet, la pressió, no hi ha pressió de fongs, serà una molt bona barema. L'afectació principal, que també deriva una part econòmica, és que hi haurà menys raïm, o sigui, hi haurà menys volum. Hi ha una molt bona fertilitat per planta, per cep, però sí que és veritat que no s'engreixarà aquest raïm. Però sí, hem d'intentar buscar al màxim retreçar que aquestes maduracions, en lloc de coincidir el juliol, que coincideixin a l'agost o al setembre, que és quan podem començar a recollir alguna pluja, i aquesta aigua ens ajuda, no, a regular la temperatura de la planta i retrasar el cicle al màxim possible.
0: I ho deia perquè jo recordo que... Em sembla que vam parlar l'any passat també, però jo recordo haver llegit que fins i tot hi ha marques de xampany francès que han comprat camps a Anglaterra, perquè ara allà fa la temperatura que hi havia a França fa 20 anys, diguem.
2: Exacte, ara el xampany dels anys 80 o 70 és molt similar al que s'està elaborant a Anglaterra. I diria més, algo molt que a mi m'enorgulleix també, és que a la Xampanya estan plantant xarel·lo. Estan plantant xarel·lo a nivell experimental per veure com s'adapten a aquesta realitat climàtica amb varietats que són més sofertes, que són més resilients amb aquesta...
1: Que ho hem demostrat, que les nostres varietats locals, al final, que durant molts anys han estat menys tingudes, perquè, diguem-ho, vam passar una època com molt enlluernats per les franceses, i ara hi hem tornat, justament, per aquestes temperatures. La Chardonnay no resisteix al Penedès a aquesta temperatura, i, en canvi, les altres locals sí que ho fan.
2: Tenim la gran sort que l'extensió del Penedès, aquestes 25.000 hectàrees, hi han vinyes encara molt vàlides de Chardonnay, per tant, podem seguir elaborant grans vins de Chardonnay, però sí que és veritat que ens hem anat adaptant, i de fet amb Corpinat ja hem posat un termini, no? El 2035 ja no podrem fer servir ni Pinot ni Chardonnay, preveient que això ens anirà més, no? Però tot i així, haig de reivindicar que encara es poden fer bons vins amb
1: aquesta varietat. No poder-ho fer servir vol dir que arrencareu la vinya?
2: Doncs mira, avui ho parlàvem, aviam si arribo a convèncer el viticultor de que l'arrenqui i implanti un altre, no? Però sí, eventualment s'haurà de fer. Sí, sí,
0: l'has de convèncer, vols dir que no li sembla bé, de moment.
2: Exacte. I sobretot si òbviament és rentable i surt bona qualitat, no? Però sí que és veritat que la normalitat tendirà doncs, a plantar xarel·lo, malvasia de Sitges, varietats que crec que s'adapten millor.
0: Trini.
1: Molt bé, jo li volia preguntar, aquesta varietat exacta que avui heu baremat, cap a on va parar, exactament?
2: Doncs, mira, aquest és el Chardonnay, va parar bàsicament a l'Imperial. L'Imperial és el on és la referència del vi més conegut de casa nostra, i sempre el Chardonnay entra amb un 5-10% com a màxim dins l'assemblatge. I res, avui hem collit, justament el fet de collir de nit ens permet que just collir ja podem prensar i entrar al raïm al celler.
1: És a dir, que avui ja estareu fent això, aquest procés?
2: Ara mateix ja estem prensant, per tant, això també ja podem provar el most, podríem provar el most del Chardonnay que estem obtenint. I també el que ha comentat la Trini, no? És molt important, a Corpinat i, òbviament, a casa, doncs tot ho collim a mà, que nosaltres creiem que és l'única manera de fer vins escumosos de qualitat. La verema mecanitzada permet moltes facilitats, permet no? tindre una més flexibilitat, collir més ràpid i, òbviament, doncs, abaratir costos, però no pots fer vins tan qualitatius com és collir a mà i prensar el raïm sencer, que és una manera d'elaborar molt concreta.
1: I una altra pregunta. Si avui heu començat la verema el 22 de juliol, això què vol dir? Que en un mes ho teniu acabat? En menys?
2: Si no plou i tot segueix amb aquesta tendència, en un mes haurem acabat la verema, en el cas de Gramona, en el cas de casa nostra. Es preveu que a mitjans d'agost hi hagin pluges, de fet, sempre a finals d'agost, principis de setembre, sempre plou. Si hi hagués, eventualment, aquestes pluges, retrasaria tota aquesta verema i potser l'arribaríem a allargar fins a 2 mesos. Tot dependrà de la climatologia, que això fa que aquest negoci sigui tan interessant i que depenguem, no?, del dalt, que diem.
1: Has de mirar el cel, has de mirar.
0: Sí, clar, però anava a dir, sempre ha estat així, però clar, ara el repte és superior, diguem-ne, ara ja és de nota, això, no?
2: Sí, perquè cada any ens ho posa més difícil. Crec que, de fet, fa 2 setmanes vaig estar a Sud-àfrica, precisament, per intentar amb zones, amb climes que són més extrems que els nostres, com ho estan fent per adaptar-se, no? Per tant, la sequera ja era algú que tenia més o menys, estava més o menys acostumats, però la realitat de les temperatures elevades ens exposa més, és molt més difícil de resoldre. Treballar amb cobertes vegetals, l'agricultura biodinàmica ens ajuda, no? I l'ecologia ens ajuda a poder treballar amb aquestes cobertes, que fa que la temperatura del sol disminueixi, no irradiï tanta calor al raïm. Treballar amb encoixinats, nous dissenys de plantació, això ens ajuda a poder encarar a futur, doncs, a poder que aquesta temperatura no sigui tan elevada.
1: I és així com ho està fent Sud-àfrica?
2: A Sud-àfrica realment ja treballen molt amb encoixinats. L'encoixinat és a reutilitzar aquestes restes de poda, ja sigui de bosc o de sembra, que es fa, bàsicament s'escampa a les vinyes, i és un coixí, de fet, un encoixinat, un mulching, que el que fa és un aïllant, provoca un aïllament de manera natural perquè el sol no s'escalfi. No?
1: Clar, perquè estigui humit, no?, constantment, com si diguéssim.
2: Exacte, jo crec que això és una estratègia que ha de ser de país, perquè precisament veiem que tenim un problema amb els boscos, i tota aquesta resta vegetal, si hem de netejar boscos, hem d'utilitzar aquesta biomassa, no? I una manera molt lògica d'utilitzar-la és aplicar-la a la vinya, que ens fa falta.
0: És al·lucinant, de tota manera, això d'haver d'anar a Sud-àfrica a fer un seminari, diguem-ne, perquè ells estan més acostumats a cultivar amb altes temperatures que aquí. Em recordava que un company que dona classes de periodisme als Estats Units em deia, estem convidant, salvant les distàncies, estem convidant a periodistes que treballen en règims autoritaris, perquè nosaltres als Estats Units no ens hi havíem trobat mai de tenir un govern a la contra, no? Per tant, com ho feu? Salvant les distàncies, nosaltres estem a unes temperatures que no havíem vist mai, nois, com ho feu, no?
2: Estem en una situació crítica, però sí que és veritat que tenim la gran sort que no som els que estem en una pitjor situació.
0: Clar.
2: Tenim també, dins la mateixa península ibèrica, veiem doncs, les zones com Jumilla, com Alacant, com Toro, no?, que ja s'estan adaptant amb aquesta realitat climàtica. Per tant, només mirant cap al sud, doncs, ja, podem treure molta informació. Per tant, hem de sortir de casa, hem de veure maneres, no?, de poder resistir, perquè, òbviament, nosaltres som del Penedès i no ens volem moure gaire lluny.
1: Roc, deixa'm que et pregunti, ara que has dormit poc, jo crec que et puc enganxar amb aquesta pregunta, però noto que per tu la verema és un moment molt emotiu, potser més que elaborant els escumosos o el vi, o no sé, què em diries?
2: Al final és el moment de quan més estem feliços, no? Perquè és quan culmina tota la feina d'un any de sequement a la vinya, des que podem en verd, fem els tractaments necessaris, no? I es recull els fruits de tota aquesta feina. Hi ha molts nervis, de fet estic molt nerviós perquè hem de planificar tota la setmana que ve encara i hem de veure com evolucionarà, però és molt gratificant, no? I a més és el moment, la meva responsabilitat és el moment d'ajuntar, no? Coordinar tota la collita de vinya, veure quines són les qualitats i quin és el potencial de cada un d'aquests vins i després elaborar, no? I juntar aquests dos universos, que és la viticultura i l'elaboració. I aquí és on em sento cofoi, feliç i nerviós, també, eh? Però això em permet no dormir gaire i tindre energia.
0: Però això que has de muntar, exactament, què és el que has de muntar? Em dius ara, per exemple, de la setmana que ve hem d'organitzar diverses coses.
2: Exacte.
0: Què és el que realment s'ha d'organitzar, els que no hi entenem?
2: Clar, aquí organitzem... hem de coordinar quin és el moment de collita, quants quilos ens porten cada viticultor per cada dia, quin és no, l'ordre que volem que segueixin a cada un d'aquests viticultors. Això provoca que abans hem de començar a mostrejar. De fet, avui la Maria, una noia de l'equip, no? I jo mateix ens estava mostrejant a les 6 del matí també diferents parcel·les per poder planificar aquest ordre, no? Veure quin és l'estat sanitari, veure quin és el potencial d'aquestes vinyes, i després aquesta part logística, no? Tant d'entrada de raïm com després d'elaboració celler, no? Com ens organitzem dins de la bodega per poder fer-ho el millor possible, perquè al final tots aquests processos són una mica més lents. El fet de premsar el raïm sencer, per exemple, és un procés molt qualitatiu, però és bastant més lent i comporta una logística pues, una mica més complicada.
1: Si poguéssim fer una comparació, podríem dir que és el moment de festa major, la verema.
2: Festa major, de fet, avui hem, amb totes les precaucions, perquè òbviament estem amb risc d'incendi, sí. Però hem tirat un petard perquè, perquè és, òbviament, és el tret de sortida i hem de celebrar-ho. S'ha de celebrar, sempre s'ha de celebrar, i hem corpinat millor, no?
0: Anava a dir, corpinat, això és important, eh? És a dir, Ramon ara està dins del paraigües corpinat, i de fet tu ets vicepresident de corpinat, eh?
2: Sí, nosaltres hem sigut fundadors, de fet la família, el pare i el Xavier van participar molt activament en el seu moment, i ara doncs tinc l'honor de compartir la vicepresidència amb el... jo soc vicepresident i el Pere Llobert és president de corpinat.
0: Però encara es deu passar que la gent li diu un cava. El Gramona.
2: Sí,
0: un Gramona Imperial i vaig a comprar un cava.
2: Sí, ens costa dir escumós, ens costa dir corpinat. A l'avi encara li diu xampany, per tant...
1: Ah, mira, molt bé, escolta, veus? Això és que al final és
2: no
1: una...
2: No ens oblidem que al final sí que ha costat canviar a cava, però sí. Crec que és qüestió de temps de que canviem la mentalitat, no? Però sí que aquesta diversitat, aquest territori esferorescent que tenim, doncs ens ha de començar a plantejar de que el cava no només és un mètode, sinó que és una denominació d'origen, i després hi ha altres realitats de vins escomosos al territori que s'han de tindre en compte.
0: I per què Corpinat, és a dir, per què us, en el seu moment, quan hi ha la decisió de passar-vos el paraigües Corpinat, perquè us hi passeu? És un mètode, com deia la Trini, amb el qual us sentiu més còmodes? És una manera de fer que us agrada més?
2: Sí, crec que són una sèrie de valors que nosaltres crec que hem de reivindicar. Abans ho ha anticipat la Trini, I al final la figura que està amb més risc del nostre negoci és el viticultor, i on crec que hem de protegir-lo més és amb ell, no? Per tant, el primer punt és que nosaltres hem de conrear vinya, no podem comprar vivàs ni altres productes semiacabats, sinó que ho hem d'elaborar nosaltres. Podem comprar raïm a viticultors i hem de procurar que tinguin un preu just, no? De fet, nosaltres paguem un preu just que està a 0,95 euros al quilo, és a dir, que és un preu que dins del preu de mercat és prou elevat. Ens obliga a tindre també contractes a llarg termini amb ells, que això també fa que assegurar una mica la viabilitat de la seva feina, i després tot una sèrie de criteris d'elaboració que considerem que són importants a respectar si volem fer vins de llarga criança i vins que al final puguin parlar del nostre territori, de les nostres veritats i de qui som. I òbviament, doncs, després tot això agrupat en una sèrie de valors que volem transmetre i arribar doncs, arreu com a vins escumosos de qualitat fets a casa nostra.
1: Corpinat continuarà creixent, Roc? Tindrem més cellers a dintre la marca?
2: N'hi haurà més, jo crec que aquest any hi haurà alguna incorporació més, i l'any que ve n'hi haurà alguna més. Òbviament, Trini, ja saps que no puc parlar més del compte.
1: Llàstima,
2: ja
1: estava aprofitant aquestes 3 hores.
0: Això t'anava a dir, la Trini estava explotant la falta d'hores de son, a veure si traiem algun titular. Però, de fet, jo anava a preguntar el mateix, perquè abans ho era la Trini, és a dir, la notícia quan Juve i Camps passa a ser Corpinat va ser un xoc, i jo recordo que també jo tenia un amic que em deia, i espera't.
2: Jo també dic el mateix. Al final és una realitat. Crec que totes les realitats del nostre territori són importants i són més que respectables, però crec que el projecte Corpinat és un projecte de futur. La feina feta dels socis fundadors i també de part de la família, no? De part de casa a Gramora, doncs fa que veiem que si això és un projecte de futur, hi ha moltes empreses elaboradores escumós que s'hi estan adherint perquè veuen que és l'única realitat qualitativa que pot haver-hi dintre el nostre territori. Hem de respectar la resta de realitats, som conscients que el Penedès són 25.000 hectàrees, que hi ha molta vinya i que, òbviament, no tot pot ser corpinat, però, malgrat això, el sostre, a mi em costa ara mateix veure quin és el sostre de casa de Corpirant, no?
0: El que passa és que suposo que un cop us feu, ja teniu més socis, diguem-ne, suposo que el repte també és més gran, que tothom mantingui l'estàndard original del segell de marca, no?
2: Exacte. Sempre ens hem basat en el rigor i en l'exigència, i aquí hi ha una sèrie d'auditories que cada vegada s'estan endurint més. De fet, tant el Pere com jo derivem d'aquesta part tècnica i ens enfoquem molt ara a protegir i a cuidar aquesta marca col·lectiva perquè és això, no? Ara estan venint més cellers i volem sobretot vetllar per aquesta qualitat, vetllar perquè aquests valors es compleixin i no renunciar-ho, no?
1: A part de reptes d'aquest tipus de la qualitat, amb aquestes auditories teniu també altres reptes, no? També com a marca, que és aquí potser algun dia aconseguir que més que una marca sigueu potser una denominació d'origen.
2: Sí, està clar que la situació de les denominacions d'orígens a casa nostra és complexa, no? Dins el territori Penedès hi han dos denominacions d'orígens que permeten fer escumós, però hi ha una altra que és Catalunya que permet fer vi tranquil i després hi ha una marca col·lectiva, no? És a dir, hem de posar ordre, és evident que hem de posar ordre al nostre territori, però estem, de fet, en ple debat a la marca col·lectiva, Corpinat, de si realment és necessari. Formar part d'una DO et pot donar una sèrie de garanties, però també, per exemple, amb una DO no pots protegir el preu mínim de quilo de raïm, i crec que és algo molt essencial. Per tant, ens estem plantejant ser DO o no, és un debat obert, però crec que sí o sí, si som DO, ha de canviar la manera de pensar i d'estructurar les denominacions d'origen. No podem seguir fent servir el mateix format perquè estem veient, doncs, que hi ha altres exemples d'altres denominacions que no estan evolucionant. Potser era la millor manera que ens esperàvem, no?
0: Roc Gramona, del celler Gramona, moltíssimes gràcies per no dormir per nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Podrà ser migdiada o no, avui sí?
2: Ara faré un parell de cafès i seguirem.
1: No,
0: no,
1: sí,
0: ni no migdiada ni, cafè, ni res.
1: Imagina't.
0: Sí, sí. Caram, pensava que em diria ara farem una becaina i em diu no, dos cafès
2: després
0: i seguir.
2: Després de dinar s'agrada. Després de dinar s'agrada.
0: Molt bé. Trini, tu ets d'espumós o no? Que no
1: sí,
0: preguntat.
1: Home, i tant. No, home, sí, sí. I a més, és que jo penso...
0: Jo soc molt més d'escumós que devia.
1: Clar, i sobretot a l'estiu, i a part l'escumós té una cosa, Fred, i que ho hem de dir, que és que va lligat amb la festa, amb la celebració. No hi ha celebració, no hi ha festa d'aniversari, que no hi hagi bombolla.
0: Sí, però ja, ara, perquè ja acabem, però ja recordo l'any passat, jo defenso fer l'àpat amb escumós, jo defenso fer la...
1: De principi
0: a fi. I ara, no és perquè estigui davant, jo defenso fer tot l'àpat amb un Gramona Imperial, Vull dir, perquè a vegades et trobes a gent i et diuen, no, això al final, què cony al final? Jo tot l'àpat amb això,
1: a mi m'agrada molt. La meva mare, amb 87 anys, ho fa. Des de principi a fi. No vol vi, no vol cap altra beguda, no vol vermut. Ella des de casa seu a taula vol la copa de bombolles.
0: El Bernat de Déu m'està aplaudint des d'allà. Un altre que tenim fitxat. Roc, mil gràcies.
2: Un plaer.
0: Descansa una mica, si pots.
2: Farem.
0: Trini, fins la setmana
1: molt
0: que ve.
1: Bé, que vagi bé. Adéu, Roc.
2: Gràcies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
6: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
7: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
8: Comença l'espectacle.
9: Serà genial.
7: Aquest estiu, tots som súpers.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
12: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
13: No podem acceptar que hi hagi...
12: I en temps de cultura, comença un dels festivals més destacats dels estius.
14: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
10: Catalunya Migdia.
3: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
16: Vols dir que hi ha gent que va lligar al rocòdrom més que escalar?
15: El 90%.
16: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
17: Què vols dir?
16: No, res. Ah. No, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
17: Roswell.
3: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Arribarem fins les 12 amb la mal anomenada música clàssica. Bernat de Déu, com estàs? Aplaudint, a part d'aplaudir la idea de fer tot un àpat amb escumós, amb cava, amb xampany, amb corpinat, el que sigui.
20: Mira, aplaudiments sonors des de casa de Bernat de Déu, tot i que no, el meu psiquiatre no em deixa ingerir alcohol.
0: Ja.
20: Quan ho feia, a casa sempre fèiem amb xampany.
0: Tot l'àpat, eh?
20: Sempre un Villecar Salmón, un Roser...
0: Villecar és molt car. Sí, sí. M'ho fet estar un dia.
20: A la Vila Viniteca teníem compte obert, nosaltres. Sí, sí, però a més és que és molt, molt més tranquil
0: home,
20: el cava.
0: Home. Aviam, amb música.
20: Sí.
0: Avui, música de què? Quin fil conductor ens portes?
20: Un fil conductor dolorós per mi, perquè aquesta setmana per molta gent ha estat eufòrica.
0: Sí?
20: Pel
0: Mundial, vols dir?
20: I per tant vull parlar d'eufòria.
0: Ja vas dir que anaves amb Argentina?
20: Sí, més que amb Argentina anava amb Messi, perquè tant Espanya com Argentina són dos països que odio amb tota la meva profunditat.
0: L'altre dia, no se me'n recordo qui era, que deia, diu, ara que Messi deixa la selecció argentina, deixaré de sentir-me brut.
20: Exacte.
0: Per anar amb Argentina.
20: Exacte, no, vam confiar en un equip de gent de l'Atlètic de Madrid. És a dir, ser català i secessionista és una cosa altíssimament dura. Ens obliguen a anar amb una gent espantosa. Yeah. Però bé, és el drama que tenim. Hi ha gent que neix coixa.
0: Saps el que ets animal,
20: va. Hi ha gent que neix coixa.
0: Sí, sí.
20: No té cap culpa, la gent que neix coixa.
0: No, ja, va. Escolta.
20: Llavors, música d'eufòria, però ja veureu que amb un twist una mica curiós.
0: Vinga.
20: I començo amb un compositor que escoltarem moltes vegades.
0: Per tant, perdona, l'eufòria és el fil conductor d'avui.
20: Eufòria és el fil conductor. Però ja veuràs que també eufòria... amb un twist simpàtic, eh? Perquè l'eufòria no sempre és alegre,
0: sí.
20: Diguem-ho així. Hi ha eufòries estranyes.
0: Alerta.
20: Ara. Llavors, comencem, jo diria, amb el compositor més eufòric que conec, que era Franz Joseph Haydn, que conec, no el conec personalment, però diguéssim que he estudiat, per dir-ho així, perquè és un gran eufòric de la música. Escoltarem al final del primer moment de la sinfonia, de la seva sinfonia 96. Ell en va fer 100 i escaig, va ser un compositor amb una producció molt prolífica, i jo diria que és el primer sinfonista que utilitza la cadència, que ara explicarem què és, al final de la sinfonia, per crear un ambient, diguéssim, de bacanal. Escoltem-lo.

0: Si mai teniu un mal dia o esteu baixos d'humor, Haydn és una medicina, vaja molt millor que el Tranquimacín i que l'Escitalopram. Aquesta és la Sinfonia, repeteixo, 96, final del primer moviment, interpretada meravellosament per el director Nicholas Harnoncourt. És una sinfonia del grup de sinfonies que Haydn va fer per Londres. Haydn va tenir la sort de treballar tota la seva vida per una família noble, els Esterhazy, que era una família que el va cuidar molt. Li va permetre fer un munt de sinfonies, òperes, música de càmera, jo diria que és dels autors que té més producció. I recordem una mica, perquè estem fent un curs de música estival, que una sinfonia és una sonata per orquestra i una sonata és una peça instrumental que després es va passar a una orquestra cada vegada més àmplia. Ara, escolta, avui escoltarem orquestres molt bèsties, que bàsicament és una forma tripartita entre una exposició, un desenvolupament i una recapitulació. És a dir, una forma tripartita que va portar...
1: La construcció és el que marca que sigui una sinfonia.
0: Exacte.
1: Eh? Allò, introducció, nus i desenllaç,
0: exacte,
1: que dèiem.
0: I el desenllaç que tingui relació. La recapitulació vol dir que al final sentim aquells temes que havíem escoltat al principi. Jo dic sentir i escoltar indistintament. L'Aliec diu que s'ha de dir sentir, però a mi m'agrada més escoltar. Aquí sempre incomplim les normes, ja ho saps, és marca de la casa. Però Haydn, curiosament, es concep que Beethoven va ser el gran revolucionari de la música del classicisme i postclassicisme, però jo crec que aquest és un títol que hauria de tenir Haydn, perquè va ser el primer músic que va utilitzar les cadences al final de la sinfonia. Llavors, al final d'una sinfonia, sobretot si és de to menor, com aquesta, que és en re major, acostuma a ser un moment, diguéssim, de despiporre, que diria en català incorrecte, no? I els finals de Haydn són una autèntica meravella. Això és una cosa que a través de Beethoven i a través d'altres compositors s'acaba fent, per dir-ho així, una norma, que la cadència, és a dir, que al final sigui, per dir-ho així, un moment de conclusivitat.
1: D'èxtasi.
0: Això passa, per exemple, en una altra sinfonia que a mi m'entusiasma, ja entrem al període més romàntic i clàssic, que és la 8a sinfonia de Borja, que també acaba amb una autèntica bacanal.

0: Toma ja, eh? És a dir, això també és, sí. és per passar-se
1: bé. Déu-n'hi-do, eh?
0: Forja, que és un compositor que m'entusiasma, i aquí ve la primera cleca als nostres programadors. Vinga. Perquè sempre escoltem...
1: Ja trigaves.
0: Sempre escoltem la seva novena sinfonia, el Nou Món, sí. la sinfonia més coneguda, però tot el corpus sinfònic de Borja, que és una autèntica meravella. Aquesta és una versió de la vuitena de Herbert von Karajan amb la seva Filharmònica Berlín, que és una, són els moments, els anys més bons de la Filharmònica Berlín, que era una autèntica tanc, des d'aquells tancs alemanys que quan agafa una direcció no la, sí. no la treu. Tota aquesta idea de la cadència espectacular és una idea, com que et deia, més o menys inventa Haydn, després Beethoven arriba i hi ha unes cadències allà que no s'acaben mai, i que els altres compositors... també importen. Unes altres coses que sí que s'importen de Beethoven és el fet d'acabar les sinfonies amb un últim moviment on s'inclogui el cor. Aquest és un patrimoni que Beethoven no és el primer que ho fa, però l'institucionalitza la seva novena sinfonia amb el conegudíssim L'Alegria, però que acaben fent compositors del romanticisme i postromanticisme. És el que fa, per exemple, Mahler en un dels grans moments d'eufòria, que és el final de la seva segona sinfonia. Moltes vegades es fa la sinfonia segona de Mahler, que és una sinfonia que requereix moltes veus, una orquestra pràcticament de 150 músics, i aquesta és una sinfonia que va popularitzar sobretot el meu estimat Leonard Bernstein. Home. De fet, si mireu l'espantosa pel·lícula que va fer aquell actor, que ara no me'n recordo com es
1: Bradley
0: diu...
1: Bradley Cooper. És espantosa, no l'he vist.
0: És molt dolenta. Sí, realment és meritori i agafar un personatge tan interessant i fer-lo tan avorrit, diguéssim. No? Però, és però una de les escenes boniques, perquè ell es va preparar amb el Yanni Nesetzegen, que és el director de l'Orquestra Metropolitana de Nova York, de l'Òpera Metropolitana de Nova York i també de l'Orquestra de Filadèlfia, si no recordo malament. Ell va fer un conxing per tal de fer veure que dirigia. Yeah. I una de les escenes més boniques de la pel·lícula és quan ell dirigeix aquest final de la segona de Mahler amb una interpretació que Leonard Bernstein va fer a Viena, justament en un moment que escoltarem ara, que és el moment de màxima eufòria de la segona.

0: Estic segur que hi ha molts orfeonistes que ara ens estan escoltant al cotxe, que estan cantant aquest Auferstern, no? Aixequeu-vos, no? Que és aquest moment tan bèstia, al final de la segona de Mahler. Vaja, tots de petit hem dirigit la segona de Mahler davant
1: del mirall
0: o a la dutxa, i hem acabat només dirigint-la davant del mirall, com és el meu cas. Jo us recomano molt que escolteu la versió de Bernstein, que és també la que us he posat. En aquell cas, amb la Filarmònica de Viena, aquesta és amb la seva estimada New York Philharmonic, perquè Bernstein literalment s'està morint. És a dir, està vibrant tot ell. No fa les sinfonies de Mahler més perfectes, hi ha altres directors que les fan més perfectes, però és que el tio es mor a cada nota, sua, canta, crida, es posa vermell. És extraordinari veure dirigir a Bernstein. És una cosa que jo no he pogut fer per edat, però que m'hagués agradat molt. Aquesta és una sinfonia més molt interessant a nivell filosòfic, perquè Mahler la va compondre quan va morir un director d'orquestra llegendari, amic seu, Hans von Bülow, i al seu enterrament justament va sentir un fragment d'aquest text de Klopstock, d'un poeta germànic important, sobre aquest tema del renaixement després de la mort. És una sinfonia molt mística. Mahler era un paio amb unes creences religioses molt curioses, jueu, evidentment, de naixement, però una espècie de panteista, aquesta idea de, no, que quan morim retornem a un altre tipus de vida, no? Hem fet un repàs, clar, molt, molt sumari de molts anys de sinfonies,
1: molts anys,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: hem passat de sinfonies del segle XVIII d'una sinfonia ja pràcticament postromàntica. Però també volia tornar, com que m'agrada tant Haydn, voldria també posar un altre final eufòric de Haydn, i aquí ve un altre segon eclec als nostres programadors, perquè si sentim poques sinfonies de Haydn, encara sentim menys de les seves obres mestres principals, que són les misses. Oh. Ara els oients em diran, oi, missa, quin rotllo, no? Perquè,
1: sí,
0: clar, tots els que hem anat a missa de petits, allà aguantar aquells bancs de fusta que et deixaven les natges com si fossin, bàsicament,
1: sí,
0: pedra. Però molts compositors que havien de fer, fins i tot els que havien de fer misses per obligacions, com va ser el cas de Mozart, doncs aprofitaven també els moviments de la missa, que són una cosa més estricta, més concreta, per fer part de la seva millor música. I és el cas d'una de les últimes misses de Haydn, que és la que escoltarem, al final de la Nelson Mass, fet en honor de l'almirant Nelson, perquè Haydn la va escriure durant les lluites postnapoleòniques al seu país, a Àustria, i veureu que el final d'aquesta missa també és un final que té molta canya, és una missa molt dramàtica, perquè està escrita en re menor, que és un to generalment mortuori. El Rèquiem de Mozart està escrit en re menor, Don Giovanni està escrit en re menor, després escoltarem una mica de Don Giovanni, si no escoltéssim Don Giovanni no seria jo, però fixeu-vos quin final de missa més meravellós.

0: aquest final de la missa el donen Obis Pacem, que és una part del, de l'obligat de la missa, aquest dona'ns la pau.
1: Anava a dir, és el don... sí, quan doneu-vos la pau.
0: Doneu-vos la pau. Ja. Aquest moment en el qual a la missa doncs, tothom es dona la mà. En aquesta versió del Trevor Pino, que és una versió extraordinària amb la seva orquestra, fixa't, quin final meravellós. Són extraordinàries les misses de Haydn. Durant l'existència del Festival de Música Antiga de Barcelona n'havíem escoltat alguna, festival, per cert, que es va acabar, com totes les coses bones que s'acaben, i que s'hauria de ressuscitar, perquè Barcelona té un públic molt fidel de música antiga.
1: Ah, sí,
0: eh? Sí, és una ciutat que, bueno, hem tingut aquí amb grans músics com el Savall, molts descendents que estan fent música antiga, des de contratenors com el Xavi Sabata fins al Dani Espasa amb Vespres d'en Radí, que és una orquestra de música antiga important. Tenim molta gent, tenim cantants, tenim l'Esperium 21 d'en Savall i la Capella Real de Catalunya, però ens caldria potser una programació més estable de música antiga. No ens podem queixar en aquest aspecte. No? Doncs ara, clar, hem escoltat diguéssim, coses molt bèsties, no? Mm. Però, clar, l'eufòria fins i tot es pot transformar en coses com una música que s'escoltem en una guitarra o en un piano, no? I en això, clar, el meu amic Wolfie és especialista, perquè us volia...
1: Dir Wolfie és Mozart.
0: Exacte, sí. Wolfgang Mozart. Això d'Amadeus és una xorrada que podem...
1: Per què és una xorrada?
0: Perquè Amadeus és una traducció francesa de Gottlieb.
1: Sí.
0: Llatina, perdó. Amadeus de Gottlieb, que era un dels seus noms, però ell mai es deia a si mateix Amadeus. Ell es deia Wolfgang Mozart. Yeah. Diguéssim, el que passa que tenia uns quants noms, entre ells hi havia Gottlieb, i a vegades molts dels seus editors signaven per fer una mica més florit, però ell es deia Wolfgang Mozart.
1: Diguéssim. I l'Amadeus ha passat a la història.
0: I l'Amadeus ha passat a la història com...
1: Però per la pel·lícula o ja abans de la pel·lícula?
0: Abans de la pel·lícula ja es feia. Però bueno, és una autèntica xorrada, però a vegades la història, les xorrades s'estratifiquen, no?
1: Oi tant.
0: Escoltarem un moment també molt eufòric que m'imposa allò cachondo, per dir-ho així, amb molta plata, que és el final d'una sonata molt coneguda, que és la seva sonata número 11, on hi ha allò que es coneix, ho hauríem de dir una mica millor, però que es coneix com la marxa turca. Mm. Escoltarem aquest final interpretat per un dels meus pianistes favorits, el Friedrich Ulde, que és un dels meus ídols, després t'explicaré per què, però també és el final d'una sonata que a mi em posa d'un humor, vaja, collonut. Escoltem-la, va.

0: És una autèntica orgia, eh? És una autèntica orgia. Durant molt de temps les sonates de Mozart van ser tocades per allò que el meu mestre de guitarra, Manel González, anomenava músics de verduretes.
1: Músics de verduretes?
0: De verduretes.
1: A vegades per què verduretes?
0: Verduretes és...
1: Allò...
0: Verduretes.
1: Sense substància.
0: Sí. I... Saps?
1: Nye.
0: I Gulda, que era un tros d'animal, va arribar i va agafar això i ho va convertir en el que són, en un Rolls Royce. Yeah. Pel lluïment de l'intèrpret i pel lluïment d'aquesta música. I fixa't com fa els acords, eh? Que sembla literalment que estigui fornicant amb el piano. Gulda, un home grandiós, com una campana, estava.
1: Ah, sí?
0: Un geni, molt a favor, perquè va fingir moltes vegades que es moria. Enviava notes a la premsa perquè el deixessin en pau, dient que havia mort, fins que, clar, fins que es va morir. Que al final... Però llavors, quan es va morir, ningú va fotre
1: ningú
0: cas.
1: Ningú va fer cas, clar.
0: Un artista, un tio molt curiós, que va fer coses de clàssic, evidentment, un dels grans pianistes del segle XX, després va tenir un grup de jazz, que eren uns autèntics pirats, que feien improvisació. Feia uns concerts que anomenava, posava sonates de Mozart i en fotia 10 o 12 fins que la gent es cansava i se n'anava perquè portava 3 hores tocant. Un gran
1: déu.
0: I aquesta sonata és una de les grans sonates de Mozart. És una sonata de l'any 84, quan justament arriba a Viena i es vol promocionar com un gran compositor, sobretot per fer òperes, que era el que volia acabar fent Mozart. De fet, ja estrena les noces de Figaro 2 anys després. I, per tant, és una de les sonates que formen part del book que portava Mozart abans d'arribar als llocs. I això del book ho dic de veritat,
1: sí, eh?
0: Perquè els compositors... Clar, els compositors... ara no hi havia Spotify al segle XVIII.
1: No, clar.
0: Per tant, quan arribava a una ciutat... A vegades, mesos abans, feien una sinfonia per quan arribessin la gent sapigués de què anava. O sigui, yeah. La gent no escoltava. La gent, clar, molta gent... Clar, això és una cosa que val la pena explicar-la. Molta gent, abans del segle XX, potser escoltava música una vegada a la seva vida, o zero. O escoltava música, doncs, de tambors, una música molt, molt local, de diguéssim, molt rudimentària. Mm. I t'estic parlant d'Europa, ni et dic el món. Mm. Llavors, clar, quan un compositor arribava a una ciutat... tot i que fos molt culta com Viena, doncs havia de portar literalment un buc de partitures, no? Ja que estem amb Mozart, no seria jo si no us posés una mica d'òpera, avui acabarem amb molta canya i molta òpera, perquè hi ha un moment netament eufòric, dels més eufòrics que hi ha a la història de l'òpera, que és la que es coneix, i a més, mira, no estava preparat això,
1: sí.
0: Com l'àrea del xampany.
1: Ah,
0: abans que parlàveu del Parvillat. Mozart no la va titular així, és una àrea que es diu Finca del Vino, de l'òpera Don Giovanni, que notareu de seguida que és una àrea literalment eufòrica.
2: Sta a preparar centro di piazza con quel ragazza te con quella cerca menar e

0: Ecco, in questa quella bomborrejar. Suposo que no cal traduir.
1: No cal traduir. Em sembla que ho he entès.
0: Ja, l'italià és un idioma germà. Una de les àrees més conegudes del Don Giovanni, amb aquest text tan bonic de Lorenzo da Ponte, un dels millors llibrets de la història de l'òpera i l'obra musical i artística més important que ha fet la història de la humanitat. Una òpera simplement perfecta d'aquest seductor que no és que estigui eufòric, és que ell és l'eufòria, no? I aquesta àrea bàsicament és un retrat existencial del seductor, no? Del paio que no té límits, que vol estar amb totes les dones, que s'hi ha de travessar parets per seduir les
1: travessa.
0: I Mozart fa aquesta àrea que és pràcticament d'un minut i poc més en el qual el baríton o el baix que canti Don Giovanni literalment no té temps per respirar, per tant, és d'aquelles àrees que t'has d'assenyar
1: sí,
0: i resar perquè les puguis cantar. Sí, tens molt poc temps per respirar, clar, literalment, perquè Mozart no et deixa. I amb aquests cops de l'orquestra, que és aquesta idea de la testosteronisme de Joan, no? Per tant, però també una versió, per això us deia l'eufòria, sí, l'eufòria, però una versió molt cruel, perquè, clar, Don Giovanni sempre s'ha mirat com el seductor, però poc s'ha pensat en les dones que seduïa i deixava tirades, eh? Mm. Per tant, l'eufòria, per això us deia que moltes vegades...
1: Va per barris.
0: Com és el cas, també, l'òpera... És curiós perquè l'òpera, l'eufòria, trobem molts moments d'eufòria, però a vegades l'eufòria també és una mica estranya. Com en aquest fragment? L'escoltem primer, perquè és una cosa que s'ha d'escoltar gairebé sense parlar, gairebé com si estiguéssim a missa, perquè escoltareu la millor soprano de tots els temps. Escoltem-la, va.

0: És que la Montserrat no cantava, la Montserrat flotava. És que
1: és, la cavaller, eh?
0: És increïble, és increïble. Això m'ho deia, el meu professor de guitarra, sempre em deia, el Manel, em deia, el nostre objectiu és que quan estem tocant la gent no vegi que estem tocant un instrument, sinó que vegi la música. Això és, això és el que fan els grans músics, és el que li passa a aquesta senyora. Això no és, no hi ha una persona, això és una veu, és una animalada. En aquesta escena d'eufòria, però eufòria i follia, perquè una de les coses que passen molt sovint a les òperes del bel canto, per tant, estem al segle XIX ja, no estem al segle XVIII com abans, en Don Giovanni s'estrena el 1787, a Praga, estem a una de les escenes de follia de la Lucia de Lammermoor, segurament l'escena de follia més coneguda, quan Lucia enfollida fa una cosa que no recomanem que feu a casa, que és matar el marit, tot i que a vegades
2: en tinguem
0: moltes ganes.
2: O s'ho mereix.
0: Però què són les escenes de follia? Doncs un tòpic de l'òpera del bel canto, que són aquests moments on algú enfolleix, fa alguna cosa de la qual, diguéssim, no se n'hauria d'enorgullir, però hi ha aquest moment pràcticament de deliri on la soprano, en aquest cas, canta com si estigués literalment anada de l'olla, diríem avui, no? Aquesta és una de les grans escenes, com us deia, d'aquestes escenes de follia, literalment, que es diuen, no? Per tant, l'eufòria, en el cas d'aquestes òperes, doncs, són moments pràcticament de deliri, no?
1: D'accés.
0: I és molt curiós com en la història, al llarg de la història de l'òpera, al final l'eufòria es torna fins i tot crueltat, com, no sé si tenim temps
2: per un moment. Sí, tens un minut.
0: Doncs us disparo un últim fragment i ho expliquem molt breument.

0: Aquest és el final de l'òpera Electra.
1: Aquí és un altre accés, també. Eh?
0: Aquí és un
1: altre
0: moment d'accés en el qual Clitemnestra i Electra finalment vengen la mort del seu pare matant la seva mare, d'aquí el complex Electra, del nostre bon amic Freud, i és un moment literalment on Strauss aconsegueix que els cantants literalment cridin i que l'orquestra es torni literalment boja. Si voleu experimentar, no utilitzeu substàncies prohibides, escolteu el final d'Electra, que és una cosa absolutament delirant, perquè us deixarà esbaterats. Novament, al principi començàvem amb una eufòria col·lectiva molt naïf, si ho vols. Al segle XX, a vegades profèticament, perquè Strauss escriu això a principis de segle, ens porta a una eufòria més aviat macabra.
1: Recargolada.
0: Recargolada, exacte, exacte.
1: Bernat, mil gràcies, fins la setmana que ve.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des d'una presó catalana. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia una arma de guerra, un llançacoets. La investigació va començar el gener d'aquest any i va culminar a principis de juliol, quan es van fer les detencions i els escorcolls que han permès localitzar, a més del llançacoets, 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic i un miler de bales de diferents calibres. Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge o gestió dels pagaments. Un cop rebien una comanda, l'organització utilitzava canals discrets de comunicació per localitzar i adquirir les armes de foc i enviava fotos i vídeos als potencials clients. I encara una altra detenció, Marta Prat.
4: Sí, en aquest cas, la d'un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat, aquest cap de setmana. El foc va posar en risc alguns habitatges de la població. Les investigacions dels agents rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable dels incendis. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats.
3: I aquest any la barema de raïm serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona de Corpinat.
5: Aquests cops de calor d'aquests últims 2 mesos, de juny i de juliol, aquestes calors extremes sense tindre aigua ha provocat doncs, que el cicle s'avanci, la maduració s'acceleri, i sí, estem amb la nostra barema rècord. Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
4: L'arcabisbat de Barcelona intervé la Fundació Sant Josep Oriol per irregularitats en la gestió, segons avança Religión Digital i confirmen aquesta emissora fonts de l'arcabisbat. Aquests greus problemes econòmics són fruit de la gestió de les residències geriàtriques que té adscrites i a la compravenda d'edificis de la seva propietat. Aquesta intervenció arriba després d'una llarga investigació per aclarir la situació econòmica de la Fundació, una de les més importants de la diòcesi. Segons aquest mitjà, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros i l'arcabisbat ja ha acomiadat 2 dels administradors de la Fundació.
3: L'administració Trump anunciarà avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços bilaterals en un context de

0: Festa de la Mercè, els pregoners Toni i Meritxell Falguera, amb local al barri de Sants i que representen la tradició del comerç de la ciutat, i un cartell obra de l'artista visual Cinta Vidal, que presenta una ciutat amb moltes mirades i perspectives. Tot plegat.
1: I als esports, Ernest Macià.
2: El Barça anuncia aquesta tarda el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que va arribar ja fa una setmana a Barcelona, però encara no s'ha incorporat i no s'ha anunciat la seva incorporació. El Barça també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiou, de 18 anys per 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Emerick Laporte, segons va poder verificar i Catalunya Ràdio, s'ha ofert al club blaugrana. El Barça femení acaba de fer avui aquest matí el fitxatge oficial de la central neerlandesa Rien van Asten. En firma, signa fins al 2030. En bàsquet, el Barça ja té entrenador. Es tracta del seleccionador eslové Aleksandar Sekulić. Signa per dues temporades. Sekulić ve de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai Bàsquet. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempedor es faci càrrec de la selecció italiana. L'Espanyol avui acaba l'estaig de pretemporada a l'Alt Empordà. Els blanquiblaus van jugar ahir el seu segon partit amistós, superant el Pau de la segona divisió francesa per 4-0, però qui juga avui en partit amistós de pretemporada és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte.

0: ¿Forma una familia o no? ¿Das idiara o aspara? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
3: Saps que t'estimo?
4: Són amics.
3: Només amics.
5: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
4: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
3: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
4: Vull que deixis de veure-la.
3: Si no, què?
5: Ben Affleck.
4: No tens por de mi?
5: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
7: La Vermella és el meu podcast preferit.
8: Sabies que La Vermella és el llum que s'encena una sala de doblatge?
9: Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català?
10: Poca gent sap qui som.
11: El doblatge és cultura.
12: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
6: Avui dimecres, a la mitjanit.
9: La Vermella
13: comporta una gran responsabilitat.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Amb motiu de la mort de Josep Vallverdú, escriptor i degà de les lletres catalanes, us oferim la reemissió d'aquest divan amb Sílvia Coppolo, emès originalment el gener del 2024. Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Compromès. Des de l'acció que brolla de l'observació i el pensament reflexiu. Amb la paraula. La paraula sempre, la llengua, el català. Guerriller de la llengua li agrada definir-se. La creativitat per la fidelitat al país. El testimoni i l'obra són monumentals, amb la constància d'una vida sencera. Hem de donar-li les gràcies i sentir-nos en alumnes. Aprendre. Aprendre'n. Avui al divan un gran autor vocacional de la literatura catalana que ha compaginat la docència amb una intensa feina de producció de literatura majoritària, que inclou la narrativa per a persones adultes i especialment la infantil i la juvenil, l'assaig, el teatre, la poesia, les memòries, els articles i les conferències, i encara podríem afegir-hi els pròlegs i els pregons. Filòleg, docent, traductor, dibuixant i, sobretot, escriptor. Essencialment, un home de lletres. Més de 300 títols, optimista sempre i molt humà. Diu que escriu per divertir-se i divertir. Avui al divan som a Balaguer, al Museu de la Noguera. Feliços de poder conversar amb una persona a qui admirem. Una persona jove de 100 anys de vida, amb l'honor de conversar-hi, també en homenatge. Senyor Josep Vallverdú i Aixalà, gràcies per rebre'ns i ser avui al divan de Catalunya Ràdio.
2: Encantat.
3: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
1: En el moment que som, ja s'ha acabat oficialment aquest any Vallverdú. Com s'ha sentit? Com li ha anat?
2: Ha estat una experiència molt rodona, perquè d'una banda hi ha la fatiga, és un any fatigós, sobretot per una persona doncs, ja d'edat, però al mateix temps molt ric d'experiències humanes. És a dir, jo el que m'enduria és l'efecte que he trobat a tot arreu. És a dir, la gent venia, que li xingressis un llibre o venia a saludar-te, o simplement em mirava contenta que hi fossis, a tot arreu, a pobles petits, a pobles grans, amb institucions. O sigui que ha estat una sorpresa per a mi perquè, home, tens tendència a pensar que ara ja era escarpa. No, no, tothom estava absolutament convençut que allò era positiu. Alguns perquè havien llegit llibres, altres perquè eren d'infants ho havien fet, alguns perquè n'havien sentit a parlar, altres perquè eren amics d'amics meus. I com que quan he anat als llocs, jo he residit en 6 llocs diferents a Catalunya, i en llocs no me n'he anat de pressa i corrents amb la cua entre cames. Els 6 llocs m'han fet fill adoptiu, tots, excepte Lleida, que m'ha hagut de fer fill predilecte, perquè hi vaig néixer.
1: L'efecte el que subratlla, l'efecte és essencial a la seva vida? Vostè, que té 100 anys de joventut, com ha aconseguit arribar-hi? Per l'efecte?
2: Jo crec que sí, que he donat bastant i naturalment he recollit bastant. Tothom té experiències negatives, experiències desagradables, però si passes ràpidament una cortina per sobre, tornes a trobar l'aspecte positiu de la qüestió.
1: És a dir, ara que llegim tantes coses de psicologia positiva, si vostè hagués de dir què ha estat l'eix que li ha permès, que avui el veiem amb aquests 100 anys, que ha entrat aquí aquesta, a la biblioteca del Museu de la Noguera, més de pressa que nosaltres, diu, no s'ha entretingut amb les coses negatives de la vida i l'ha enfocada sempre a la vessant positiva.
2: Sí, però no he estat sempre actiu. I això és molt important.
1: Actiu, actiu, actiu, què vol dir actiu?
2: No paro mai, encara ara. És a dir, quan deixo de llegir, o em poso a escriure, o em poso a veure si alguna cosa es pot aprofitar de la televisió, o em poso a dibuixar, o em poso a repassar coses, o a fer alguna cosa manual.
1: I el repte? Té reptes encara a la vida, vostè?
2: Tota cosa és un repte. La persona que ve pel carrer i no, de moment no sap, no recorda si la coneixes o no, i et saluda, i dius, ei, perdona, no, però sí, és que escolta, i aleshores comences a... Tot és una història, tot és una història.
1: I com encara ara, el dia a dia, té 100 anys de vida, pensa en el que farà avui, el mes que ve, l'any vinent, té projectes engegats?
2: No. A veure, sempre hi ha alguna cosa, com les budistes, sempre hi ha alguna cosa empastada. Jo ara he descobert que tenia per dins de l'ordinador, un arxiu, he descobert un quadern de Balaguer començat, va ser un dietari, que l'havia començat i em va arribar l'any 19 i es va quedar parat. I va veure que tinc 75 pàgines a un sol espai.
4: A un sol espai?
2: A un sol espai.
4: Déu-n'hi-do.
2: Ah, i surt l'any 19 i encara em pot explicar moltes coses, però no són les memòries, són com si fes articles. Jo ara deixaré de fer articles a la premsa, ho he decidit, això, tant la digital com l'escrita. Articles a la premsa, no.
4: Per què no?
2: Prou, ja estic cansat de fer articles a la premsa. Ara em faré un dietari amb articles per a mi, allò que havia de publicar al diari. Per exemple, hi ha un científic francès que ha decidit finalment que Déu existeix. Però a veure quin Déu existeix. Diu que l'univers, amb la seva complexitat i la seva magnitud i la seva creixença infinita, no pot ser produït si no és per una ment que sap totes les matemàtiques possibles i imaginables.
4: Uh-huh.
2: I aquesta persona és un Déu. Ell no és un Déu de la Bíblia. Aleshores ha sortit aquest senyor després de tants ateismes com hi havia. És una forma de deificar la creació, perquè és un tema molt interessant, aquest.
4: Permeti'm un momentet, perquè ara, arran de que vostè diu això de Déu, vostè m'està parlant del llibre de Michel Yves Bolliv.
2: Oui.
4: Clarion. Déu, la ciència, les proves, és a dir, la manera en què acaba demostrant que no és possible que Déu no existeixi.
2: No és possible que un Big Bang hagués sortit tot això tan complex. Això està ordenat, ja s'està ordenat per algú que sap totes les matemàtiques possibles i per a bé.
4: I vostè creu en Déu?
2: No tinc necessitat de creure, puc creure en un ésser superior. Jo el que no crec és amb la transcendència, és a dir, amb la resurrecció dels morts. Per tant, malament, eh?
4: Malament.
2: Ah, em diran que sóc un ateu, si no crec en la resurrecció dels morts.
4: No, és una mica escèptic, no? Diríem, pot. Sí. Llavors, què pensa que fem a la vida? Quin sentit té la vida o quin sentit li ha atorgat vostè?
2: Si tu tens al final la sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. José Manrique ho ha dit molt bé, hi ha tres vides. La vida de la glòria, que és quan se veuen a Déu, la vida terrenal, que s'acaba amb la mort, i la vida de la fama, és a dir, el bon record que deixes amb la gent. Pots recordar que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
4: Vostè en alguna ocasió li he sentit que li agradaria que el recordessin com una bona persona, però això és molt poc per a definir-se. Què li sembla que és el millor que ha fet vostè al llarg de la vida?
2: Doncs no porta massa a la contrària.
4: No porta massa a la contrària?
2: No.
4: Perquè a vostè no li agraden les discussions.
2: No, discuteixo mai. Sóc un veït perfecte.
4: I això és el millor que ha fet?
2: No, però...
4: No, digui-m'ho.
2: És una bona fórmula per anar pel món.
4: No, però si se m'està aquí, aniríem escapant,
2: no, no,
4: eh?
2: No, no, no, no, escapant. Suposem que sóc en un lloc i allí hi ha una discussió, sí, entre dos bàndols. No hi intervinc, generalment. Diguem, sembla que tu tens una mica de raó i tu també una altra mica. I s'acaba. És veritat, a més.
4: Vostè és un home de pau.
2: Sí.
3: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
0: Quinzena temporada.
3: El valor de la conversa.

0: Josep Vallverdú ens ha triat aquest concert per a violí en re major de Beethoven. Per què? Què li recorda? Què el fa sentir?
1: A mi m'agrada molt. És una peça que, de vegades, alguns crítics han dit que era massa efectista. Però jo em sembla que és una peça molt ben construïda i no entenc de música. Però a mi em complau la totalitat del concert.
0: Vostè escriu amb música de fons?
1: De vegades sí, però sempre amb música instrumental, mai coral.
0: Música clàssica?
1: Sí. Sí, sí, jo soc dels clàssics, amb literatura i amb música.
0: Vostè és un clàssic.
1: Jo, no ho sé, però jo Bach, Beethoven i Mozart. I després, doncs, Corelli i molts altres, eh?
0: A la vida ara, què l'inquieta?
1: La intel·ligència artificial.
0: I com se la mira?
1: Molt malament.
0: Per què?
1: Perquè és excessiva. Perquè és capaç d'alimentar-se ella mateixa. M'han provat tres corporacions americanes de parar les màquines i resulta que les serien parades, però van descobrir que continuaven alimentant-se. És a dir, adquirien més possibilitats. Jo vaig fer la prova amb una noia que tenia entrada a la intel·ligència artificial, el clic que fos. I li vaig dir, a veure, fes-li fer un article firmat per mi sobre la vinya i el vi, un article curt, un foli. I la màquina va, perdó, el telèfon mòbil va trigar 8 segons a posar-se a treballar. I aleshores, amb un català perfecte, va fer un article amb els meus girs sintàctics, amb paraules que ho sé jo, i em vaig quedar amb una esfera de farina.
0: El va suplantar. Vostè no l'ha fet mai, aquell article, però, en canvi, deuria ser un GPT, havia pogut veure tot el que estava publicat de vostè i agafar-li l'essència i construir una cosa nova, en realitat, recrear.
1: Suposo. Aleshores, per què cal fer un examen, si te'l fan?
0: En realitat, diríem, el perill és que la intel·ligència artificial pot prendre decisions?
1: Ah, penso que sí. Recordeu la guavició de l'espai? I quan la màquina diu que no li va la gana de treballar, s'ha acabat la bronca.
0: Clar, i allò era, diríem...
1: És un perill, però potser es podrà dominar, no ho sé.
0: Això l'inquieta. Sí. I què l'empeny, què l'il·lusiona del món ara?
1: Bé, hi ha una altra cosa que m'inquieta.
0: A veure.
1: I és la poca empatia que hi ha moltes vegades entre les persones. És a dir, les persones no connecten tant com abans. Possiblement perquè si estaven amb el telèfon mòbil o per moltes altres, però no cohabiten tant com abans. Això em preocupa bastant. La gent ha d'estar més en contacte.
0: Clar, vostè parla de la presencialitat,
1: de
0: tocar-se,
1: no? De l'efecte. O de la companyia.
0: Ah, no, els especialistes, precisament, amb el món digital, penso en alguns psicòlegs, diuen que aquesta connexió suposada digital, quan ja arriba a ser una sobreconnexió, acaba provocant una solitud enorme, un aïllament enorme. Vostè té telèfon mòbil, però.
1: Sí.
0: El fa servir gaire?
1: Molt poc.
0: Per què?
1: Jo envio whatsapps i envio algun dibuix i el faig servir per telefonar. Però moltes coses que no sé fer, igual que amb l'ordinador. Penseu que jo vaig entrar a l'ordinador l'any 1999. Vaig adquirir el primer ordinador. I que em van dir, això s'engega i això s'apaga. I no vendien res més. I després he hagut d'anar aprenent les coses. No he fet cap curs d'aquestes coses. O sigui, jo estic amb l'ordinador, envio missatges, envio correus electrònics, però res més.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.

0: Gershwin i la rapsòdia en blu. Què li suggereix? Per què ens l'ha triat, senyor Vallverdú?
1: Bé, Gershwin, aquesta m'agrada tot ella. Concerts de piano, els altres concerts. Si m'hi sé diu Gershwin, i em poso a escoltar-lo de seguida. M'atreu perquè, a més, és una forma de jazz molt senyora. El jazz lent i el jazz sinfònic a mi m'agrada molt. Perquè més enllà del jazz, ja no... Més ensany, que m'agrada gaire. Per exemple, la música rock no m'agrada.
0: No ha ballat mai el rock, vostè?
1: No he ballat mai res. M'ho han fet a ballar, però no sé ballar ni sardana.

0: Sant Martí del Canigó, Pau Casals, Catalunya. Com analitza ara la situació, senyor Vallverdú?
1: El Canigó de Catalunya el recordo el Casals. El Casals era un gran personatge. Potser l'exemple més bo que es va donar va ser el seu patriotisme, vull dir, la seva declaració de català davant del món, en uns moments que convenia molt això.
0: L'hem acabat a l'home, sí.
1: Sí, tot allò de l'ONU i així. Casals és un personatge important. Els catalans universals, que són bastants, per això, vull dir, i abans que convenia molt això.
0: L'hem acabat a l'home, sí.
1: Sí, tot allò de l'ONU i així.

0: Casals és un personatge important dels catalans universals, que són bastants, per això. I a més que convenia molt, això.
1: Oh, ja m'ha quedat a l'home, sí.
0: Sí, tot allò de l'ONU i així. Casals és un personatge important dels catalans universals, que són bastants, però en el món del català, de Catalunya. Bé, sembla un moment crucial. Jo no crec que hi hagi tanta perspectiva positiva com sembla, en el sentit que el govern espanyol, és a dir, el govern espanyol, és en què només són les anècdotes meves des dels 4 anys en contacte amb la llengua. Les fi viscut.
2: Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
1: Agafo la llengua viscuda el 14 d'abril de 1931 i diu, escriu, Josep Vallverdó. El 14 d'abril de 1931 jo renejava als 8 anys d'edat. La meva còrpora es recobria d'una lleugera capa de greix que m'arrodonia les faccions i em presentava al món amb un aspecte més corpulent que no corresponia al meu esquelet. Era un xiquet cooperatiu de natural, però també obedient per un elemental sentiment d'autoprotecció i necessitat d'espai íntim, característica que no ha variat. Obrant tot hora dòcilment, m'estalviava renys, problemes, especialment controvèrsies domèstiques. He defugit sempre les discussions, els diàlegs allargats. M'agradaven les estones de soledat, que omplia llegint, dibuixant, retallant, construint-me joguines, de sobrepuig. Del col·legi arribaven setmanalment unes prometedores bones notes, notes escrites en castellà, la llengua de les escoles, en el meu cas particular dels germans maristes de Lleida, la ciutat on vaig néixer. I després ens parla del pare i ens parla del rei Alfons XIII.
0: No es troben persones avui dia que hagin vist el rei Alfons XIII marxant?
1: No.
0: O per la proclamació de la República. A vegades no sé prendre perspectiva, eh? Em poso a parlar amb algú i dic, però si aquesta persona va néixer l'any 60 i tant, no. Als 60 i tants jo havia passat totes les trifulgues del món amb la postguerra. I aleshores em trobes que no. Ells una persona gairebé d'una altra època, una altra època, és tot això.
1: Vostè ha estat i és un activista cultural, un guerriller de la llengua.
0: M'agrada dir activista cultural, sí, o agent cultural. Perquè tot arreu, una funció que he fet és aquesta. Jo vaig viure a Sant Feliu de Guíxols, es començava a despertar la ciutat després de la immediata postguerra, i va intervenir de seguida en tot això que pugui ser culturalment útil a la comunitat, pensant en la comunitat.
1: Que, per cert, també l'han fet de fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols.
0: Sí, amb un esplendor extraordinari, ja, perquè penseu que allà sí que me'n vaig anar l'any 56. El 56 vaig sortir de Sant Feliu, i he anat alguna altra vegada més, però ara els fills i els nens dels que han desaparegut ja de la meva època, em recordo que...
1: Entre la decepció i l'esperança pel que fa al català, decepció, esperança, vostè on se situa?
0: O em situo en una situació de guerriller, almenys s'ha de guanyar la batalla del català. I només es guanyarà si parlem català sempre.
1: Ho fa vostè?
0: Sí, sí, jo parlo català. I si vol convé, llavors sedueixo. Sí.
1: I però hem anat endavant o hem anat endarrere? Vostè que defensava que s'havia de poder utilitzar en totes les situacions, en tots els registres.
0: O bé, però això depèn de la població. La població, la més jove, no té el sentit de supervivència, de necessitat de supervivència que teníem nosaltres. He trobat joves, allò que se'n diu, suficientment preparats, perquè ens entenguem, capacitats, inclús amb càrrecs directius. Joves que parlen i escriuen perfectament el català, el castellà i l'anglès, però no donen preponderància o preferència al català. És igual. És una llengua instrumental. Les llengües no poden ser només instrumentals, han de ser sentides.
1: Vostè...
0: Amb un independentisme, el que sigui.
1: Veu possible que Catalunya sigui independent?
0: Oh, si no, no perdria el temps per sentir. Les independències, aquests optimistes, no saben que el Quebec fa 70 anys que està demanant la independència i perden sempre per un parell de vots. Aquí tenim un 48% de gent que potser podria ser independent, potser menys, eh? Doncs així s'ha de guanyar la batalla a poc a poc. Però em fa l'efecte que la joventut, i els més joves, jo no hi penso en tot això. I per tant hi ha d'haver unes campanyes que els hi facin pensar.
3: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya

0: Més endavant es va edificar l'Escola del Treball, més endavant a la Rambla de Ferran. Lleida què és per vostè?
1: Lleida és allò com vaig néixer, però el fet que jo hagi viscut a 7 llocs diferents a Catalunya ha fet perdre l'encantament sobre Lleida. És a dir, Lleida no és la ciutat estimada, estimadíssima. És la ciutat on vaig néixer, la ciutat que desitjaria que estigués més completa. Jo, quan es va crear l'Orquestra Simfònica de Lleida i es va fer universitat, vaig pensar, ja teniu una ciutat europea, però ha de madurar més, ha de fer les coses més ben fetes. En aquest moment, Lleida està bastant apagada. No vull dir que no hi hagi activitats culturals ben bones, però són activitats culturals que no corresponen al conjunt. No se sent una orquestra simfònica, se senten solos. Un cercle artístic per una banda, doncs un òmnium cultural per l'altra, que té molts socis a Lleida, per cert. Hi ha gent d'aquesta que va treballant, però ni el comerç, ni l'urbanisme, ni res. Lleida és una ciutat que ha perdut bastant. Si la comparem, per exemple, amb Girona. Girona ha sabut fer molt bé les coses, eh? A Lleida encara falta netejar el nucli vell de la ciutat, falta fer moltes coses. Jo no soc polític, però...
0: Li hauria agradat dedicar-se a la política?
1: No, de cap manera.
0: De cap manera?
1: De cap manera.
0: Vostè és escriptor vocacional.
1: I a mi m'havien proposat ser nadador i no sé quantes coses i més.
0: I ha anat dient que no.
1: No, però educadament. No, és que no és el meu camp, aquest no, perdoneu.
0: Quin record té de l'ambient familiar, vostè?
1: Excel·lent.
0: Excel·lent.
1: Jo tenia un pare i una mare, vagin morir joves els dos, la mare va morir als 44 anys, que és una edat escandalosament jove, i el pare als 59. Aleshores, jo soc un orfe de llarga durada, oi? I com que he viscut tants anys, he estat tants anys sense pare i mare, que els hi lloro molt i els poemes surten sovint. El pare i la mare.
0: A la mare la va dibuixar un cop sí. Havia mort, no?
1: Sí, perquè no teníem càmera fotogràfica i jo volia conservar el record de la mare, per tant, a vegades la família em diu, però escolta, quin estómac tenies, home, quin estómac. La mare molt tallada allà al llit i jo em vaig tancar amb ella. I aquelles dues hores van ser un diàleg fantàstic. La va dibuixar molt bé.
0: De Lleida en van marxar perquè queien les bombes.
1: Sí, queien les bombes l'any 37. Teníem a casa amagat el padrí, que era carlí, i l'havien detingut, però el meu pare no sé com no el va poder treure de la presó. Era el moment que els mataven sense judici, eh? I el va poder treure, el vam tenir amagat, i nosaltres tots vam marxar l'any 39, l'any 38. Estaven a punt de... Penso que els franquistes eren a Fraga, vull dir, com un sol. I les bombes ja queien, ni la meva mare estava malalta del fetge, ja, va dir, escolta, fugim. Vam agafar un taxi gran i ens vam refugiar amb Penurgell, amb cases dels parents. Jo dic que érem uns refugiats sense casa, però sortosament, quan ets refugiat a casa dels parents, al camp, on sempre hi ha menjar, nosaltres no vam passar la gana que passava el tager, vam estar refugiats còmodament. Després vam anar a Barcelona i llavors l'any 40 el pare va trobar feina ja i jo vaig aprofitar per anar a la universitat, fer el servei militar i fins a l'any 50.
0: Abans d'això i de l'any 40, és clar, vostè cantava amb una altra lletra l'himne de Riego, que ho sé.
1: Sí.
0: Què cantava?
1: Això per això, era corrent, hi havia unes postals i tot que ho farien. Si el reina vol corona, corona li donem. Que vingui a Barcelona i el coll li tallarem.
0: Sí, això com qui fa... No, o potser ara l'haurien jutjat, per dir aquestes coses.
1: Sí, possiblement.
0: Hauria anat a la presó, potser.
1: Potser n'hauria fet un rap.
0: A Barcelona, vostè hi va anar l'any 40. Què va representar per vostè anar a l'edifici històric, al Pati de Lletres? Encara el deu recordar, no?
1: Bé, és que jo era un nen de províncies, un nen llest de províncies, però aquest llestet de províncies a Barcelona no brillava, perquè els meus companys eren tan llestos com jo, o aproximadament, però a més tenien més vida social. És a dir, jo tenia, quan deixembles, que eren de família burgesa, vaig anar a l'Institut de Nen d'Espelayo, la qual cosa vol dir que érem dels barris de per dalt, Via Augusta, Campdamunt de Balmes, allò, aquella gent que venien doncs eren fills de fabricants, fills d'industrials, fills d'intel·lectuals o notaris, i per consegüent eren uns nois que tenien greix al Liceu, per exemple, no? O que tenien una vida social d'un cert nivell que jo no havia conegut perquè jo venia de la burgesia baixa de Lleida.

0: Ara se'm vaig desvetllar més, també. Quan deixem els meus com Jordi Carbonell, o com Miquel de Palol, no Miquel, Pere de Palol, el pare del Miquel. I gent d'aquesta, doncs, em van ajudar a desvetllar-me més.
1: A desvetllar-se, Déu, I treballava, havia de treballar, podia treballar alhora?
0: A veure, jo estudiava, jo el que havia de fer era estudiar. Durant la carrera jo vaig estudiar a fons. Vaig estudiar a fons perquè la meva tendència era estudiar. Havia estat sempre un bon estudiant, ja. Després presumir, però treia bones notes. Ara, una característica meva també. Els baristes, per exemple, ara parlo dels baristes que ens feien repassos a batxillerat.
1: Sí.
0: Aquesta gent tenia la dèria de fer cada setmana un rànquing de veure quins eren els alumnes que havien tret més bones notes. Jo estava sempre entre els quatre primers i mai vaig fer un sprint per ser el primer. No volia ser el primer. És que ho relativitzava. És a dir, érem 45 a la classe. Si de 45 jo estava entre els quatre primers...
1: Ja n'hi havia prou.
0: Ja n'hi havia prou. Alguna setmana, per xamba, era el primer. Però, en canvi, els altres tres eren patètics.
1: De competitius.
0: Gràcies, cosa, vull mirar.
1: Això té a veure amb el seu caràcter, no? Que diu, clar, jo no vull discutir, per tant, jo vull estar en un lloc amb bo que hi arribi còmodament, però no hi vull perdre l'alè. I va anar a fer de professor després. No, em sembla que no li agradava gaire fer de professor.
0: La veritat és que jo, així com em vaig casar amb una dona, que ho deixem la meva, la Isabel Berger, que va ser una gran pedagoga, de la mia, la Marta Mata, però ella havia estudiat amb l'Encarna, amb l'Elisandre Galí, Jaume Vicenç Vives, que tenia 20 anys aleshores, i la Carme Sabella em demana tota aquesta gent, I ella està ben buida d'aquest llibre. Però mira, aquí a prop de Lleida va fundar una escola molt bona, que encara existeix. Jo no, pedagogia no. Però, clar, com que sóc un orador, és a dir, sóc un conferenciant, jo si hagués anat a la universitat anglesa hauria estat un teacher, no un tutor. De tutor no volia saber res. Jo feia la classe amb una puntualitat extrema, molt ben feta, molt ben preparada.
1: No li acabava d'agradar la relació amb els alumnes?
0: Això no sabia quin problema tenia l'alumne a casa, que potser s'hauria de saber això.
1: Potser és una altra manera també d'enfocar-ho, no? Perquè llavors es pot anar més a la persona i no tant als coneixements.
0: Parleu amb la Carme, que havia estat deixable meva.
1: Parla de la Carme Vidal, de la comissària.
0: Sí, sí.
1: D'aquest any, Vallverdú.
0: Bueno, ella la vaig tenir que devia tenir 16 anys, per exemple, vull dir, els últims cursos. I llavors, els fèiem un sistema més o menys socràtic, explicava la meitat del tema, i l'altra meitat s'havien d'espavilar ells.
1: Ah, sí, perquè el que vostè feia és que els alumnes s'espavilessin, és a dir, muntava un debat, però això és una magnífica manera d'aprendre.
0: Clar.
1: Avui som al divan amb en Josep Vallverdú.
2: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: El veig volant, aquí amb Eduard Grech, no?
0: És la millor cançó del món.
1: La cançó de Sol Veig, per què li agrada tant?
0: M'agrada molt.
1: L'emociona,
0: Sí, és una cosa extremadament romàntica.

0: Ha parlat de la Isabel, la seva primera muller. Com era la Isabel?
1: Era un caràcter. Era una dona molt, molt dolça, molt suau, molt ferma, molt catalana, i a més va demostrar tota la seva vàlua en l'educació del fill. Nosaltres vam tenir un únic fill amb menys validesa psíquica, però que havia estat una dissort absoluta si ella no s'hagués emprès de redreçar algú, Va ser ella que va fer un home que ara té 71 anys, i té curiositat per tot, d'escriu i parla, etcètera, etcètera, però ha d'haver acompanyat, perquè és molt innocent. Però ella va ser la que el va, jo no hauria tingut tanta força d'aguantar-la d'ella. No li va ser a música.
0: Ho diu amb admiració, Admiració.
1: Estupenda. El que passa és que, esclar, jo no sé, ja va morir grave, 88 anys, però potser li puguin viure més.
0: I l'Eloi, el seu fill, com està ara?
1: Està molt bé, a mi va parlar,

0: El veig poc, eh? Ho fem expressament. Ell ha d'estar en el seu centre. O sigui, ha d'haver-hi poc, perquè abans se'n marava, si venia, i diuen, ai, és que no ve, que no ve, doncs ara no ve, no ve, que sé mai. Jo ho veig dues o tres vegades l'any.
1: I prou?
0: Sí, sí, per Nadal. El veig. Ara, li escric un text, o conte o anècdota cada setmana. Allí li passen de l'ordinador a paper i li donen. I després ho comenta, em telefonem. I telefonem dues vegades a la setmana i aquesta li escric. Telefonem el dimecres i el diumenge. I el divendres li un text. I això fa temps, fa anys que dura.
1: Per vostè...
0: Ah, per Nadal bé, per Nadal bé, dos dies, sí.
1: Per vostè, diríem, estar tan ferm, continuar amb vida, també és una manera de poder estar vetllant per al seu fill Eloi?
0: Sí, perquè és que quan va morir la Isabel, ho vaig dir, ara està sol, només tens l'Eloi. L'Eloi està per cert que hi ha un organisme molt bo, que és Aspros. I Aspros té dues fundacions, una de gestió i una altra de... pels jubilats, diguem-ne, pels més grans. Ja està ja a la fundació dels més grans. Per tant, estan previst tot per testament i per compromisos que en el moment que jo defalleixi mentalment o mori, la pàtria potestat no se la queda la meva dona actual. Va a la fundació. És a dir, dependrà de la fundació.
1: Hem parlat abans de la Isabel i ara s'ha referit a la seva dona actual, que ha dit vostè, l'Antonieta, que avui ja l'hem vista entrar. Això de una història d'amor, una seixantena de cartes i casar-se als 89 anys, em té el cor robat.
0: La seixantena de cartes és la preocupació del Puyol.
1: La concortina. Que li va enviar vostè per conversa.
0: Bé, 62 cartes de... Ah, però, sí, anem segell, perquè l'Antonieta no tenia ordinador. A veure, l'Antonieta la coneixia feia 50 anys, la veritat és aquesta. Jo vaig venir a Balaguer una primera vegada a l'Institut Laboral de professor. Aleshores vaig conèixer el marit de l'Antonieta, que era un advocat, gestor cultural també i catalanista, pensava fer... A l'any 56, això, ja venia recomanat pel Pep Espar i pel Jordi Pujol. Tant, ja l'havia venit bé. I aquest noi estava a punt de casar-se amb l'Antonieta. La coneixem des d'aleshores. Era molt amiga de l'Isabel i molt amiga meva de sempre. Quan va morir el seu primer marit, l'Antonieta la vam tenir l'Isabel i jo un mes a casa, un mes. Això vol dir que és una amiga íntima de sempre. Digo, bé, però era una amiga i una sortida com respondria. I aleshores jo li vaig parlar a veure si de les viduetats en podíem fer amb el temps, una convivència, vull dir que s'ho havia de pensar. Molt bé. Aleshores vaig començar a fer cartes perquè ella se'n va anar a Barcelona i era l'Espluga de Francolí.
1: Havia enviudat de Joan Oró.
0: Havia enviudat de Joan Oró, però ja feia 10 anys que havia enviudat.
1: Havia enviudat. I ella...
0: Ella era company meu, d'estudis.
1: D'entrada no va dir que sí, doncs.
0: No va dir que sí, no va dir que no, va dir que s'ho havia de pensar. S'ho havia de pensar, feia patir una mica perquè podia dir que no.
1: I per tant les cartes eren perquè...
0: Les cartes d'un senyor corrent, amoroses, són sempre estupendes. Les cartes d'un escriptor amb ganes, doncs són molt més intenses. Ella diu que sí, que li van causar un efecte molt... Jo crec que per dir ja estava convençuda. Les cartes feien el seu efecte, evidentment, eren molt divertides, a més a més, que sempre les rellegeixo, estan molt bé.
1: I vostè està enamorat, ara?
0: Sí. És un cascabell, per començar. És un bon extraordinari. Segur, de moltes condicions, a veure, domèstiques, per dir-ho així, el regiment d'una casa el porti bé, també dues persones soles no té tanta dificultat o no té tanta complexitat. L'Eloi he procurat que ella no se n'hagués de preocupar mai. Estem molt bé aquí, ella, a Balaguer, diu la parelleta.
1: La parelleta.
0: La parelleta.
1: I vostè és feliç, ara?
0: Oh, sí, molt.
1: Però vostè és feliç per una actitud vital seva?
0: Suposo que és una cosa congènita, la tendència a l'equilibri en mi.
1: Vostè és una persona equilibrada?
0: Tinc tendència a l'equilibri.
1: El busca, l'equilibri.
0: Esclar, perquè si no t'enfonses...
1: Com l'aconsegueix, aquest equilibri?
0: No ho sé.
1: Perquè mindfulness, de ioga, aquestes coses, no. va caminar pel bosc?
0: Sí, perdó, camino bastant. Camino bastant perquè ara l'activitat que em demanen els metges i el massagista meu és que camini. És el més que puc fer. Si faig una mica de gimnàsia sueca, és poca cosa.
1: I quants quilòmetres camina cada dia?
0: Un quilòmetre i mig o dos.
1: Josep Vallverdú, al divan.

0: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Les variacions Goldberg de Bach se'ns enduen, eh?
2: Sí.
1: Què el fan sentir?
2: La podem tocar. Bach és tota la música.

0: Quines persones han estat clau a la seva vida?
1: A veure, el meu pare, sí, molt. El meu pare era un comerciant amb pocs estudis, però molta lectura. I, a més, molts anys al taulell. El taulell ensenya molt, Per tant, era un home pont. Enllaçava immediatament amb la gent, li agradava que li presentessin persones. Jo sóc un home castell.
0: Què vol dir un home castell?
1: Una persona que és molt individualista. En una reunió no demano mai que em presentin aquella persona, però ho va fer altra, no? No em preocupa això, no?
0: Josep Vallverdú avui és al divan i fem com una volta per la seva vida i per qüestions que ara li puguin interessar. La sostenibilitat, a vostè, li diu alguna cosa?
1: Sostenibilitat? Però en quin sentit?
0: Econòmica, social, mediambiental...
1: Mediambiental, sí. Sí. Social també, és a dir, la societat, com més cohesionada sigui, millor. I com més variada al mateix temps sigui, també. Sí, la societat ha de ser molt variada, però ha de tenir cohesió amb uns temes bàsics. La convivència, el progrés, l'urbanisme, la neteja del mig ambient, això del medi ambient sí que em té preocupat.
0: Les guerres, per esmentar les que culturalment més ens toquen, Israel, Hamas, Palestina, Rússia, Ucraïna...
1: Són unes bestieses absolutes.
0: Vostè creu en el ser humà?
1: Jo crec que el ser humà pot ser molt millorable, vull dir, cadascú pot ser millorable. Si tots poguessin ser millors, cadascú respira-lo, milloraria tot.
0: I quina opinió té del feminisme?
1: Del feminisme? És que no sé el que és el feminisme. És a dir, que hi ha un moviment en què les dones diu que han de tenir més protagonisme perquè durant la història no l'han tingut. Naturalment que sí. Que ho estan aconseguint? Em penso que sí, I per tant s'hauria d'arribar a un equilibri perfecte. Jo no m'he esperat mai perquè diu que volen que amb una companyia hi hagi d'haver els marcs dirigents, en els quadres dirigents, tants homes com dones. Em sembla un absurd que es vulgui fer a la força, això. Si en una companyia hi ha 70 dones que valen més que els 30 homes restants, fantàstic. Si hi ha 60 homes que valen més que les 40 dones restants, fantàstic, també. Es vulgui fer a la força la igualtat, no té cap mena de sentit. Mentre es vagi avançant, mentre es vagi progressant en el sentit de la igualtat, fantàstic.
0: Torno enrere, li deia quines persones havien estat importants en la seva vida.
1: Sí, el meu pare, un d'ells, i després persones que he conegut que m'han impressionat pel seu saber, per la seva profunditat de pensament. Gaziel, per exemple.
0: Gaziel.
1: El vaig conèixer molt bé, era de Sant Feliu de Guíxols, i venia i em buscava sempre per parlar. Perquè el vaig enlluernar la primera vegada quan li vaig dir que jo, que tenia 26 anys, havia llegit unes obres que poca gent d'ell havia llegit. Com que ell estava, aleshores, estava sota la persecució que li feia la Vanguardia i el procés, doncs el va semblar... Em va agafar molta simpatia. Era un home molt equilibrat, d'una intel·ligència fantàstica, un gran periodista. Així, la intel·ligència la va aplicar al periodisme, ell. Però, de fet, ell volia ser professor de filosofia. Passa que les oposicions van fallar dues o tres vegades, que aleshores la vaig cridar a la Vanguardia i li vaig dir que no volia després escriure, i va començar. I després va dirigir a la Vanguardia molts anys. Quan durant la guerra, ell va dir que quan s'acabés la guerra només escriuria en català. I havia escrit sempre en castellà. I tenia un català meravellós. Després, el doctor Rubió. El Jordi Rubió i Balaguer era director de l'Escola de Bibliotecàries i catedràtic, però el Franco, doncs, aquests els va decapitar tots, els va fer uns. Els frits no podia anar a la universitat i treballava a Can Salvat. Però ell, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, continuava buscant documents i cultura de medievals. En els registres de Cancelleria, que són les cartes dels reis copiades, que se'n conserva un milió. I aleshores necessitava algú que l'ajudés. I un dels que va triar va ser jo, perquè jo havia fet clàssiques i podia llegir les cartes en llatí. I vaig anar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó tot un any treballant amb ell. I quan anava a casa seva a explicar-li la feina, parlàvem. I parlar amb el doctor Rubió era com anar a la universitat, molt més que anar a la universitat. Aquest va impressionar força, també. El meu avi, també, el meu padrí. Tenim un carlí d'idees oposades a les del meu pare, pare era republicà, i hem fet sempre unes propagandes militaristes i del Kaiser i tot això, però em va ensenyar la segona part de la meva cultura, la rural. Jo tenia una cultura ciutadana amb el meu pare, ciutadana i civil, i amb el pedrer i la cultura rural. És a dir, el coneixement de les eines del camp, el coneixement de l'hort, jo sempre he fet hort. Ara no, perquè visc en un pis. Però a mi em donen una feixa de terra i jo hi faig un hort i perfecte. I el coneixement dels animals, tota la vida del camp, tota. Des de les abelles, a les serps o a la polla d'aigua.

0: Li hem demanat a Josep Vallverdú també que ens triï alguns llibres que per ell són de referència i ens ha triat, per exemple, El Quixot, de Cervantes. Per què?
1: Perquè és un clàssic extraordinari i perquè té una llengua fantàstica. I perquè, com deia el Maurice i Sereim, si ho analitzem bé, els que entenen més mil Quixot són els catalans. Perquè aquella ironia, aquella enfumbrescent del poder, allò és típic, típic dels catalans.
0: L'Odissea d'Homer, vostè que és un enamorat de Grècia.
1: Sí.
0: Per què ens l'ha escollit també?
1: Perquè, clar, és un gran poema èpic. L'Odissea és magnífic. Èpic, el mateix, és molt humà, eh? Ulisses, es diu Odisseus, és l'home sublimat. És l'home, el mateix, és allò que té de divi l'home.
0: Els Wonderbrock, de Thomas Mann.
1: Sí, perquè és una novel·la. Jo perquè vaig conèixer un traductor, que es deia Francesc Pallarols, un traductor professional, molt bo, que va dir que va suar molt perquè les Wonderbrock, que és una novel·la que la família Wonderbrock, per al llarg de diverses generacions va bimbant fins a ser no res. Però aquestes generacions comporten que diversos membres de diverses regions d'Alemanya conflueixen a la família. I cadascun parla el dialecte del Palatinat, el dialecte de Baviera, el dialecte... I ell havia de traduir això coneixent els dialectes alemanys. I per aquesta importància vaig llegir amb més atenció els Wonderbrock, en versió, jo no puc llegir l'alemany.
0: I les memòries d'André Maugois, El reim de la ira, de John Steinbeck, Five, de Doris Lessing, L'estepa, d'Anton Chekhov, Balanç fins a la matinada, de Pedrolo, Lo somni, de Bernat Metge, Retorna, Brideshead, de Evelyn Waugh, perquè vostè és un gran lector.
1: Bé, llegeixo, més aviat rellegeixo.
0: Què rellegeix ara?
1: El clàssic, clar.
0: La matinada, de Pedrolo, Lo somni, de Bernat Metge, Retorna, Brideshead, de Evelyn Waugh, perquè vostè és un gran lector.
1: Bé, llegeixo, més aviat rellegeixo.
0: Què rellegeix ara?
1: El clàssic, clàssic, clàssic. A la guanyera. I després alguns d'aquests dietaris.
0: Aquest, clar, aquí en tinc una pila, de dietaris. I ara m'ha dit que n'està fent un altre de dietari.
1: No, que vaig trobar un...
0: Aquell que s'ha trobat que es tenia a mitges.
1: No, a mitges no, però vull dir...
0: Començant.
1: Un quadern de Balaguer, se'n dirà quadern de Balaguer. Però no parlo tant de Balaguer com de qualsevol cosa. He tingut un sistema digressiu, jo. Sí, per exemple, llegeixo una mateixa liana que... Abans d'ahir vaig sentir per televisió que en comptes de grans animals són més aviat els insectes els que perceben els raigs ultraviolats. Jo no ho sabia, això. Es veu que les mosques són uns grans receptores dels... Això dona per un article. No científic, això ho puc fer, però...
0: Però aquells articles que vostè es fa per vostè mateix, eh?
1: Sí, sí, ja.
0: I, clar, m'estava mirant la llista de condecoracions, premis, etc., que li han atorgat al llarg de la vida, l'últim aquí amb el president de la Generalitat, aquesta medalla que es va posar com si en fos un pirata a l'ull i li va dir gràcies, noi, al president de la Generalitat, no? Medalla centenària, però, per dir-ne alguns, el Premi Martí Gasull, la medalla d'or de la Generalitat, el Premi Canigó, Jaume Fuster, la trajectòria, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil de les Lletres Espanyoles, el Ruïra,

0: etc. Se sent reconegut?
1: Sí. Però molt, Escolta, he tingut les màximes distincions, jo. Hi ha algun premi, com per exemple el Memorial Joan XXIII, em va fer molta gràcia, perquè el Memorial Joan XXIII és un premi que es dona a algú que has fet per la quitxalla, però amb sentit ètic. És a dir, que perquè de la quitxalla s'ha instruït delitant, no?
0: Sí.
1: Doncs, siguin, quan acabin de llegir, siguin millors. És a dir, aquesta literatura infantil i juvenil meva, el protagonista, quan acaba el llibre, és més persona, s'ha enrobustit més que al començament. I aleshores, això, si ho agafa el lector, pot ser que em prengui exemple. Instruir sense... Instruir deleitant-ho, però no, deleitar.
0: Arribat ja a l'americana, aquí al trau de l'americana, i porta la bandera catalana.
1: Sí, perquè no he trobat cap insigne que em fes gràcia, vull dir, de tantes que en tinc. I com aquesta és l'associació turística de tal, no, aquesta...
0: Les associacions turístiques no, s'ha posat la de Catalunya.
1: Sí.
0: Ja, el veig amb una gran fina ironia, eh? Per què? Du Catalunya al cor, vostè?
1: Sí, esclar. I aquí va bé, perquè no és massa d'exhibició, però...
0: No es cridaré
1: fins a cert punt.
0: Però hi és.
1: Però es veu per on va aquest senyor.
0: Es veu per... Clar, la primera arribada. Acabem, senyor Vallverdú, i li vull donar les gràcies. Imagini's d'aquí 100 anys, que ja no sé si serà la intel·ligència artificial, la computacional, o quina serà, que se'ns torni a reinventar. Si vostè s'hagués de definir amb una línia i mitja, fes un diccionari autobiogràfic, què hi posaria vostè?
1: Es fa difícil, això, amb una línia i mitja, però posaria que he estat una persona de sentiment positiu, treballadora perquè no ho ha pogut evitar, activa, i que ha procurat que, sense necessitat de voler donar exemple, la seva línia de conducta hagi estat aprovada per la societat.
0: Demà, quan es llevi, per què pensarà que s'ho val viure?
1: Estic sempre llevat, jo.
0: Quan es llevi, pensarà què? Avui s'ho val ser aquí, per què?
1: Ah, sempre tinc coses... Jo sóc un mal dormidor, desperto molt matí, ja tinc temps d'haver pensat al llit què és el que faré o què deixaré de fer, o les coses que tinc per fer. I tinc una cosa a mitges, m'agrada acabar-la.
0: Que bé, no?, arribar als 100 anys amb aquesta coherència i volent-se divertir.
1: El Gaziel em deia sempre, i amb això volia acabar, que a la vida ens fem una mena de projecte i treballem en aquell sentit. I al final de la vida, quan és molt gran, el 20% o 15% del que tu havies projectat ha estat fruit del teu esforç i de la teva previsió i del teu programa. Però el 80% restant ha estat fruit de l'atzar.
2: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total, s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
2: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet de Llobregat i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i els escorcolls. El principal escorcoll a casa del líder, un habitatge ocupat al municipi del Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar que estava aparcat al carrer. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'han trobat.
3: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
2: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies amb Natàlia Ramon.
4: El Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat. A partir d'ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport necessari perquè sigui ella qui prengui la decisió. Fins ara, en alguns casos, aquestes decisions es podia prendre una altra persona. Ramon Espadaler és el conseller de Justícia.
5: Aquí es reconeix la capacitat de tothom i el que es fa és donar suport en aquesta presa de decisions en lloc del que fèiem fins ara, que era de substituir-los en aquesta presa de decisions. Aquest és un canvi de fons, és un canvi important.
4: La reforma també reconeix els suports que ja presten familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assenyala el president espanyol Pedro Sánchez com el màxim responsable dels casos judicials que envolten el nucli del PSOE. En una roda de premsa de balanç del curs, Feijóo avisa Sánchez del cost que pot patir el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
6: La zona cero està en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
4: El preu del petroli ha superat avui els $95 al barril arran de l'augment de la tensió a l'Orient Mitjà. És el preu més alt de l'últim mes i mig. L'exèrcit dels Estats Units ha completat la seva 11a jornada consecutiva d'atacs contra l'Iran en el marc d'una ofensiva que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio admetia que el conflicte es pot allargar.
7: En aquest moment el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a l'alçada de les parades de metro de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà a partir de la setmana que ve 10 nous punts de parada d'autobusos interurbans. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol esponjar una via per la qual passen cada dia uns 1.800 viatges d'autobús. Barcelona, Anna Escura.
8: Bon dia. Fins ara hi havia parades que concentraven 40 línies d'autobús. A partir de la setmana que ve es passarà de 13 a 23 parades diferents, de manera que cap punt no tindrà més de 20 línies. Tot plegat estarà en marxa a partir de dilluns. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transport de la Generalitat.
9: El que notarà l'usuari és que alguna parada haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors.
8: Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.

0: Els casals de gent gran formen part de la xarxa de refugis climàtics de la ciutat. Els veïns, com el Juan, hi venen a buscar el que no tenen a casa, aire condicionat i temperatures raonables.
1: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. En la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cuando entras aquí ya estucha, madre, cambia tu cuerpo ya.
0: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Els esports amb Ernest Macià.
3: Dia d'anuncis, el Barça femení de futbol ha fet oficial el fitxatge de la central neerlandesa Ren van Asten, signa fins al 2030. Aquesta tarda ha d'anunciar que signa a l'extrem alemany Karim Adeyemi, provinent del Borussia Dortmund. D'altra banda, fa poca estona el Barça també ha anunciat quin serà el seu nou entrenador de bàsquet. És el seleccionador eslové Alexander Sekulic, que entrenarà el Barça les dues properes temporades. Sekulic ve de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai Bàsquet i aterra per la Blaugrana amb un Barça que ja ha fet 6 incorporacions. Notícia de fa pocs minuts, Joel Parra i Darío Brizuela han entrat a la llista d'Espanya per les finestres FIBA de l'agost, on Espanya jugarà contra Portugal i contra Grècia. Ara mateix en Waterpolo s'estan jugant les superfinals de la Copa del Món, tant masculina com en aquest cas femenina. Està jugant la selecció femenina a aquesta hora, amb 13 catalanes a l'equip. Està jugant contra Hongria, els quarts de final comença l'últim quart amb empat a 6. I el Tour de França avui s'ha de fer la 17a etapa, l'última en perfil pla, abans que arribin les etapes dels Alps. Ahir, Remco Evenepoel va guanyar la contrarrellotge individual, però només va retallar 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar, que treu més de 4 minuts a Evenepoel.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
6: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
7: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals...

0: d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
2: A la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'alimentació i salut amb l'Adam Martín. Descobrirem com menjar millor sense renunciar al plaer i quins són els hàbits que ens poden ajudar a viure amb més qualitat. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos alguns d'aquells plats. Aquest sí, avui estic veient aquí pel d'això. Aquest encara que t'has posat avui a la part més lluny, veig el títol, eh? Avui, mel i mató.
1: Sí, avui, mira, havíem parlat de plats que no es troben a restaurants com és l'arengada en suc, doncs avui al revés, mel i mató jo crec que és superfàcil de trobar, perquè és molt fàcil de fer, però això no vol dir que no sigui un plat nostre i que no l'haguem de tenir també inclòs dintre de la nostra guia, no?
0: I deixa'm dir una cosa, perquè hi ha matons i matons, i després deixa'm trencar una llança amb les mels del territori. Perquè, clar, a veure, hi ha mels i mels, I, escolta'm, portar una mel amb un potet d'aquells així, de tipus de marca blanca, que no saps d'on ve ni on et va, sabent que a Catalunya tenim grans artesans i artesanes del món de la mel, hem de reivindicar, així com també reivindiquem l'oli d'oliva verge extra al damunt de la taula, hem de reivindicar una bona mel quan mengem una mel i mató.
1: És absolutament necessari, perquè, a més, a part, hi ha molts motius, A part de per afavorir, doncs, que pugui guanyar-se la vida, és perquè aquesta mel, com bé has dit, saps que és mel. Ja sabem que no es tracta pas de dir que la nostra mel és la millor del món. Hi ha moltes mels pel món, però la nostra és tan bona com la que qualsevol altra. I quan és nostra, és de qualitat, perquè és acollida d'aquí. I si és mel catalana, no venen barreges estranyes. Igual que l'oli, quan és nostre o d'una cooperativa nostra, no està barrejat amb segons quines coses, doncs una mica va per aquí la cosa. No vol dir que sigui la millor mel del món, però és la nostra i és una garantia de qualitat. A partir d'aquí, doncs, endavant.
0: A partir d'aquí, podríem dir tants restaurants que avui hauríem d'acabar ja el programa aquí i només allò aniries dient nom de restaurants que tenen mel i mató, però va, volem llocs on fan un mel i mató amb identitat. I bo, que també són molts.
1: Mira, a mi m'agrada molt el que fan el Set Portes, que és un mel i mató, però perquè el Set Portes és una mica un restaurant emblema. Algun dia parlarem del Pijama, que va néixer als Set Portes. És un restaurant que és molt important i que tinguin un mel i mató crec que està molt bé. A Can Moreu, a Centelles, a Osona, que és una masia de cuina tradicional catalana, doncs fan un mel i mató, em diràs. Però és un mel i mató que té alguna característica especial? Sí, que és un bon mató i és una bona mel. No li demanis res més en aquest cas. Que el voleu amb una cosa més gastronòmica? Doncs podeu anar al Bages 964, que fan servir mató a Cal Pujolet amb un sorbet de mel i les nous que li posen per sobre estan garrapinyades. Aquí hi ha una mica de volteta gastronòmica. A Cal Estavet de Barcelona tornem al mel i mató de tota la vida. Al Fontaner dels Germans Roca fan una reinterpretació gastronòmica i refinada, sense perdre l'esperit. És un mel i mató amb figues, que el mató al final és un mató de drap. Vull dir que estem parlant ja del límit mató amb recuit, estem parlant una mica, i la mel és seva, fixa't, la mel és seva de les seves, no són granges, però són dels seus ruscs, no, diguéssim, fets per ells, i la posen en figues amb conserva i fan un cruixent també de la mel. I aleshores tenim el mel i mató, diguéssim, de tota la vida tradicional, molt bo, i també versions més gastronòmiques.
0: La mel i mató. El mel i mató, el recuit amb mel. Escolta'm, dues versions, més de milers de restaurants que ho fan a tot Catalunya, i sobretot això, reivindiquem que el mató i la mel tinguin identitat.
1: Totalment. Això és una obligació que tenim i a més ho fem perquè estem convençuts. La Fonda.

0: ens cuini de meravella, perquè la cuina de les àvies és cuina que toca el cor. I avui tenim a la Sònia Castel de Gran Mascó aquí en Barcelona. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Pep.
0: Escolta'm, quina recepta ens portes avui?
1: Mira, avui una recepta que també et pot resoldre un sopar d'aquests d'estiu, que potser fas a la terrasseta de casa i que no tingui massa feina ni tampoc et resulti massa cara de fer.
0: Podrem menjar amb els dits aquesta recepta o no?
1: Sí, aquesta permet menjar amb els dits i fins i tot llepar-se'ls.
0: Doncs va, vinga, títol de la recepta.
1: Mira, és una quiche de porro, formatge brau i codonyat.
0: Ah, carai, amb aquesta agafem energia, eh?
1: Doncs sí, clar, perquè el formatge blau, la veritat, és un d'aquests formatges que tenen moltes calories, i el codonyat, doncs, evidentment, també.
0: Mira, té tantes calories com bons són aquests formatges blaus. Què necessitem? Quins són els ingredients?
1: Mira, per fer l'equips de porro ens caldrà una massa que puguem comprar ja feta. Francament, avui dia n'hi ha de molta qualitat, a la venda, per tant, no cal perdre temps preparant la massa. D'altra banda, doncs, 2-3 porros, formatge blau que sigui de qualitat i un codonyat també. Poder ser que sigui de qualitat, fet de manera artesanal.
0: I com ho farem, això, a veure?
1: Mira, es tracta de posar la massa, millor si és tipus brisa, que no pugi, amb un motlle rodó, que sigui fàcilment desmotllable, i enfornar-la a 180 graus, per exemple, 6 minutets. Mentre que s'està enfornant la massa, batrem 3-4 ous i en una paella posarem els porros a que es vagin fent poquet a poquet.
0: Així, tallat a rodelles.
1: Tallats a rodelles i ofegant-los, posant una tapa perquè amb el mateix vapor es vagin estovant. Un cop els tenim estovadets, doncs el que farem és barrejar aquests porros amb els ous, que ja els tindrem batuts, li afegirem el formatge blau, ben xafadet, ben, tot ben barrejat, i finalment uns deuets de codonyat. Traurem la massa del forn, que faltarà doncs uns 10 minuts, un quart d'hora per acabar de fer, posarem aquesta farsa i res, al forn i fins que estigui la superfície ben torradeta.
0: I aquí el porro amb el formatge blau i el codonyat i els ous fan aquesta màgia de fer-nos aquesta quiche, que ara et vaig a dir una cosa, tu la fas allò avui al vespre per menjar-lo a les 8, la fas a les 6, que ja hagi perdut una mica aquella temperatura, i tan calenta com a temperatura ambient, és una delícia aquesta quiche.
1: Doncs sí, i la veritat és que mentre que no venen els convidats, doncs pots perfectament mirar la teva sèrie preferida, parlar amb alguna amiga, que no tens l'estrès de preparar a última hora una recepta que s'hagi de fer en l'últim moment i que hagis d'estar amb l'estrès de que venen els convidats.
0: Doncs, Sònia Castel, escolta, una gran àvia, una gran Mas Cooking Barcelona, que ens has portat avui aquesta quiche de porros amb formatge blau i codonyat, que jo, mira, jo ja me la menjaria ara mateix.
1: Doncs mira, estàs convidat. A la terrasseta falta gent, Pep.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale el carnisser Enric Torrent de Can Palai de Sant Climent Sescebes. Enric, per esmorzar, dolç o salat?
2: Salat. Un bon pa de pagès amb un cap de llom ben curat.
0: Del mar?
2: Gambes de roses.
0: De la terra?
2: La botifarra fresca a la brasa.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
2: Mongeta tendra.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
2: Xocolata negra, però la guardo al rebost.
0: Un producte sobrevalorat?
2: Xocolata Dubai.
0: Quin és el que et menges d'amagat?
2: La botifarra dolça.
0: Un sabor aroma de la teva infància?
2: Ai, el Tigretón.
0: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que vas sempre que pots?
2: M'agrada molt l'Hotel Durant. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: El flam d'ou que fa la mare.
2: Un producte que no suportis?
3: Bledes.
2: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Doncs mira, aquell peix fermentat que fan allà al nord d'Europa.
2: Hòstia, allò ha de ser dolent, eh?
3: Molt, molt.
4: Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. Us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la ruta dolça per Catalunya ens n'anem cap a Cadaqués, perquè no em direu que no heu anat a Cadaqués i no us n'heu emportat una caixa dels tradicionals taps de Cadaqués. Els taps són una d'aquestes especialitats dolces molt conegudes a la Costa Brava i que, per exemple, en podeu menjar uns de molt bons a la carta de postres del Motel Empordà. La seva característica forma de tap de suro dona homenatge a una activitat que durant molts anys va tenir una gran importància econòmica a l'Empordà i que avui són presents a moltes pastisseries i restaurants convertits, això, en unes postres representatives de la vila. Els tapers s'elabora amb una massa lleugera i esponjosa, una mena, podríem dir, un cosí germà del pa de pessic enriquit, que un cop cuita adquireix, quan puja, aquesta forma tendra i delicada, forma de bolet, forma de tap. De la seva forma cilíndrica recorda clarament els taps de les ampolles de vi, de cava, d'escumosos, que s'han fet famosos a tota aquesta comarca de l'Empordà. La tradició diuen que els relaciona amb altres dolços europeus, elaborats, això sí, amb una massa semblant, amb el brioche, que en sortir del forn es banyen amb almívers aromatitzats en licors. Però a Cadaqués, segons les pastisseries o la recepta familiar, es pot acabar amb una miqueta de sucre llustre o amb un almívar lleuger o amb un bon rajoli o una copeta o un rajolí de ratafia que li donarà la seva personalitat, el seu aroma i la seva humitat. I és que unes postres elegants i golafres, com els taps de Cadaqués, són per una sobretaula tranquil·la i pausada d'una tarda d'estiu.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
0: Avui obrim la fonda parlant d'una cosa que ens afecta cada dia, com a mínim, tres vegades al dia. I sovint no hi pensem prou. L'alimentació i la salut. En un moment en què rebem tot tipus d'informació constant sobre dietes, superaliments, restriccions, modes nutricionals, volem posar una mica d'ordre i, sobretot, sentit comú. Per això avui conversem amb el periodista i nutricionista Adam Martín, una veu que fa anys que aquí a Catalunya Ràdio ens ajuda a entendre què mengem, per què ho mengem i com l'alimentació pot ser una eina real per viure millor i envellir amb salut. També parlem d'això, de l'anti-aging. Tots volem arribar a més de 100 anys, això sí, amb salut. Parlem de ciència, parlem de mites, d'hàbits quotidians i d'aquesta gran pregunta que cada vegada ens fem més. Com podem fer anys mantenint energia, plaer i qualitat de vida? Adam Martín, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Pep, com estàs?
0: Tu, tan guapo com sempre.
3: Faig el que puc. Això és genètica, no és mèrit meu. En tot cas, si és que tens raó.
0: Que crec que sí. Escolta, però què vol dir això? Que no t'alimentes bé per ser tan alt i tan eixorit i tan forçut, això? O aquí hi ha molta feina a fer?
3: No, jo em cuido molt, ja ho saps. El que passa que el que un es cuida i després com és, hi ha una relació, però no és una relació directa. Entren altres factors. Però sí que és veritat que l'alimentació és... Jo no diria que és el 90%, però el 70% segur.
0: Què has esmorzat avui?
3: Doncs avui no he esmorzat, avui m'he pres un cafè només. És una cosa que faig bastant sovint, no esmorzar. Però depèn del dia. Però avui no he esmorzat, per exemple.
0: Però va bé això que de no esmorzar, allò que ara també està molt de moda, això de sopar molt aviat i passar moltes hores sense a menjar, això del dejuni intermitent. Això, científicament, està demostrat o no, Adam?
3: A veure, el dejuni intermitent és una cosa que li hem posat nom a un fenomen que jo crec que els éssers humans hem fet sempre. De fet, la facilitat amb la que cedim aliments avui en dia no l'hem tingut sempre, i d'això ens oblidem, eh? Ara tu baixes al supermercat i te'n compres qualsevol cosa. Normalment de mala qualitat, si és al supermercat, però no sempre. Fa 200.000 anys, 100.000 anys, 80.000 anys, la gent està acostumada a fer... a tenir moments en els quals no podia menjar. I el cos s'ha acostumat a això, a no menjar. Però això no vol dir que sigui bo. ni que sigui necessari ni que sigui indispensable per tenir una bona salut, això del dejun intermitent que li hem posat aquest nom. Però sí que és veritat que, per exemple, l'hàbit d'esmorzar és un hàbit relativament recent a dins de la història. Jo no m'imagino un senyor de fa 100.000 anys aixecant-se al matí dient «Vaig a esmorzar una mica de cèrvol que he caçat», no? Jo crec que funcionàvem d'una altra manera. Però tenim tendència a posar etiquetes a tot i a penjar-nos, a trobar solucions màgiques a tot arreu. El dejun intermitent no és una solució màgica. La ciència ens diu que pot ser útil per a algunes persones en moments molt determinats, per exemple, quan tu vols perdre pes, el que sí que sabem és que és important fer dèficit calòric, no? És a dir, gastar més calories de les que ingereixes. Això es pot aconseguir menjant menys, fent exercici, menjant menys i fent exercici alhora, que és l'ideal, o no menjant. Clar, d'aquestes tres opcions, potser la pitjor és no menjar. Sí que és veritat que algunes persones que tenen dificultats per menjar menys els pot anar bé. Però els estudis també ens diuen que una dieta convencional i el dejun intermitent i qualsevol altra dieta, totes, al final funcionen més o menys igual, i a la llarga el que funciona és canviar els hàbits i ja està.
0: Clar, és que aquí hi ha una cosa, massa informació ens desinforma una mica, no? Que si xarxes socials, que si ara tothom té la frase màgica, no? Que tothom té el seu mètode i aquestes coses. Tu, en quin moments creus que estem des d'un punt de vista nutricional com a societat?
3: Jo crec que estem en un moment de bogeria amb tot, eh? S'emmarca en un moment en què la gent creu cada vegada menys en la ciència, curiosament, eh? El segle XXI és molt fort que haguem de dir això, amb tot el que hem lluitat per dir que la Terra és rodona i que gira al voltant del Sol i no al revés, i al final hi ha molta gent que s'ho està replantejant, això. Si ens ho replantegem amb la Terra, imagina't el que passa amb l'alimentació, és espectacular. De cop i volta estem reinventant la roda nutricional. Ja sabem com hem de menjar. Coi, portem 300.000 anys d'Homo sapiens aquí i hem arribat bé, amb dèficits històrics, però sempre que hem menjat malament ha sigut perquè no hi havia menjar disponible. No perquè el menjar disponible no fos saludable, no? I ara tenim tot el menjar a la nostra disposició, al nostre abast, i comencem a fer el burro amb no, menja, no mengis hidrats, menja més greixos. No, la proteïna, més alta en proteïna. No, fes dejun intermitent. No, a la nit no sopis fruita. Totes aquestes barbaritats que en alguns casos molt puntuals poden tenir una funció, com dèiem abans amb el dejun intermitent, o com dèiem abans, o no sopar en un moment determinat, però en general no serveixen. Estem en un moment de bogeria, d'infoxicació, i on els dietistes nutricionistes que segueixen l'evidència científica, com que expliquen coses que ja sabem, no? Menja una miqueta de carn, menja llegums, menja verdures, menja fruit... És molt avorrit.
0: Clar, és que aquí hi ha una cosa, Adam, i és que no ens en donem compte de que cadascú... És a dir, per una banda, la informació és genèrica, però clar, aquí cadascú té un cos, té una història, el seu cos té una memòria, no? I llavors aquí és on hi ha el quid de la qüestió, no?
3: Clar. Hi ha una cosa que, en català, no sé com dir-la, però en castellà diuen a mimefuncionismo, no? Que intentem a imitar allò que li funciona als altres. I el que funciona als altres normalment no té per què ser bo per nosaltres, tampoc, no? La veïna del quart segon ha fet la dieta del carxofa, li ha anat molt bé, la vaig a provar jo, no? I és un error absolut. Sí que és veritat que cadascú té el seu cos, cadascú té el seu metabolisme, cadascú té els seus hàbits, però en general, els consells nutricionals que són vàlids per tota la població, en general, serveixen per cada persona. El que passa que després hi ha circumstàncies concretes, per exemple, una patologia, no? Jo, no sé, no puc menjar fructosa, doncs aleshores no pots menjar fruita. Però és, si jo que no puc menjar fructosa et dic, és que m'ha anat molt bé no menjar fruita, mira. Oh, doncs jo també ho faré. Home, no, tu tens un altre metabolisme, un altre cos, passa exactament el mateix amb el gluten, amb moltes coses, no? Però, insisteixo, les recomanacions que fan les autoritats sanitàries, basades en evidència científica per la població general, serveixen pràcticament per tothom. I els que no, tenen una patologia. I el que estem fent és patologitzar l'alimentació. Ens mengem tots com si estiguéssim malalts. I això és un absurd total.
0: Què és el que t'amoïna més dels hàbits, diguem-ne, que tenim actualment?
3: El que m'amoïna més? Moltes coses. M'amoïna sobretot... De fet, jo, per exemple, a Sants i Estalvis sempre, i tota la meva feina de divulgació l'he orientat sempre a que la gent prengués decisions informades, només. Llavors, em sap molt de greu que algú inverteixi temps, sobretot diners, i que de vegades perdi salut perquè està prenent una decisió no informada, basada en una moda, en una tendència, en el veí del quart, en qualsevol cosa d'aquestes, no? Perquè si és com fumar, no? Avui en dia, la gent que fuma ja sap que fumar és dolent, ja sap que està incrementant el risc de tenir un càncer de pulmó, etc, etc, no? Ja ho sap tothom. Fa 80 anys, la gent no ho sabia, i fumava. Fins i tot hi havia recomanacions de salut que deien: si no tens gana fumar, t'obre la gana. O si no tens gana fumar, tot servia per tot, no? Els ciclistes fumaven de vegades abans de pujar un port perquè deien que els obria els pulmons, no? Tot això sabem que no funciona, no? Per tant, a mi em sap molt de greu la gent que es pensa que està fent una cosa que és sana, que és saludable, perquè ha llegit un article en una revista sense evidència científica, perquè ha escoltat un influencer a xarxes sense evidència científica, perquè no sé qui, sense evidència científica, està donant un consell que no és útil, en el millor dels casos només perd diners, però en el pitjor dels casos pot perdre salut. Això passa moltes vegades. I això és el que em sap més greu de tot.
4: I ho veig molt, i de fet, mira, aquí molt a prop d'on estem, hi ha un supermercat aquí al costat de casa teva, que no direm la marca, eh? Però mira, justament he deixat el cotxe aquí a prop, i sortint he vist uns familiars, pares i fills, que el fill portava l'esmorzar, no?, i portava una beguda d'aquestes isotòniques, no? I penso, ostres, tu, no sé si anem prou bé. És a dir, hem agafat la beguda isotònica com un refresc, i les begudes isotòniques, en principi, no són un refresc, no?
3: No són un refresc. Tenen un sentit que és per esportistes en moments molt determinats dins de l'esforç, no? Durant la pràctica esportiva, perquè les begudes isotòniques, a banda de l'aigua, també tenen minerals, també tenen una quantitat determinada de sucres que serveix per mantenir o per millorar el rendiment, tenen una funció. És el que passa, que agafem productes, sobretot productes alimentaris, begudes d'aquest tipus i altres tipus de productes, que serveixen en un context molt concret i l'extrapolem al nostre, no? Per exemple, com menjar proteïnes en pols, no? Que està bé, té una funció, però la majoria de la gent ho necessita? No ho necessita pràcticament ningú. Algunes persones que per la seva activitat física superextenuant i superintensa no arriben a la quantitat de proteïna que necessites cada dia, amb els àpats, amb el menjar, o per comoditat, perquè van tot el dia amunt i avall i no poden menjar-se el que sigui de proteïna, porten aquest plus de més. En aquest cas concret, molt concret, serveix. Però clar, no tots som esportistes d'elit, no tots som culturistes, no tots fem exercici de força superintens cada dia, i ens pensem que sí. És a dir, en comptes de fer l'exercici, ens mengem la proteïna, saps? Pensant que aconseguirem allò que aconsegueix aquella persona que hem vist a xarxes, que està superforta, que a més també ingereix proteïna, no? Però està fort perquè fa exercici, no?
4: Home, sí que és veritat que la gent gran cada vegada té més tendència a que li falta proteïna, no? Una persona de 60, 70 anys que pesi 70, 80 quilos, segurament que la seva manera d'alimentar-se, molta gent té un dèficit de proteïna, no? Aquí està clar, no? És a dir, que moltes vegades, evidentment, no escoltem el nostre cos, però tampoc mirem allò que mengem, no? Mengem més, diguem, el pol ple de menjar, que això els catalans ja ho tenim, de que ens agrada molt la gastronomia, eh? I en canvi llavors no pensem què mengem, no?
3: Clar, a veure, a mi em sembla superimportant menjar per ple, també. Em sembla fonamental. Si menges molt saludable però estàs patint, hi ha alguna cosa que estàs fent malament. Si menges tot perfecte però estàs migrant tot el dia perquè no has menjat no sé què, hi ha alguna cosa que estàs fent malament. Això està claríssim, no? Pel que fa a la gent gran, sí que és veritat que l'evidència ens diu que tenen una demanda de proteïna una miqueta superior a la normal. Se sol dir que nosaltres necessitem entre 0,8 un gram de proteïna per quilo de pes, no? És a dir, una persona que pesa 70 quilos necessita uns 70 grams de proteïna al dia, val? Com a referència, 100 grams de pollastre tenen 25 grams de proteïna, val? Doncs en menges entra molts factors en joc, i en aquests casos podria ser una ajuda per comoditat prendre, no sé, un batut de proteïnes. Però vaja, jo crec que estem, una persona gran està 1,2 o 1,4 grams de proteïna per quilo de pes, més o menys, de mitjana, que és el que necessita, que és una miqueta més. Però en comptes de 300 grams de pollastre, serien 400. que dividits o de carn o de peix o del que sigui, una mica més de llegums, no? Però tot això dividit en 3 o 4 passatges del dia és facilíssim, no? Perquè una ració normal de pollastre ja són 150-200 grams, no? Tu que ets cuiner ja ho saps, no?
4: Què és més important, el que mengem o com ho mengem? És a dir, com ho cuinem? Perquè moltes vegades potser tenim un bon producte, però després el sabem o el cuinem malament.
3: No sé què és més important. Jo diria que les dues coses. Primer, el que és més important és cuinar. És bastant difícil tenir una alimentació saludable si no passem una estoneta a la cuina. Quanta estona? Ja dependrà del nivell culinari que tinguem, no? A nivell de cuina que tinguem, de coneixements de cuina. Pots bullir unes mongetes o pots fer una elaboració més complexa a les mongetes. 6 minuts o 15, no? Per fer les mongetes, en funció del que facis. Sí que és veritat que, de vegades, agafem un producte meravellós, com poden ser, mira, parlant de les mongetes, que en aquest país les tendim a bullir en excés, i aleshores agafem un producte que té vitamines, que té minerals, que té fibra i tal, i el reduïm a una cosa grisa, sense gust i sense, no? Que a més ha perdut pràcticament totes les vitamines que té, no? Però fins i tot en aquest cas és millor menjar una mongeta rebullida que qualsevol ultraprocessat, també t'ho dic, eh? Però fixa't, parlant del plaer, no? Què ens agrada més en general? Des del punt de vista gastronòmic, eh? Una mongeta cruixent, verd, de color verd intens, o una mongeta bullida de color gris que porta 20 minuts amb la patata, que se't desfà la boca i que té fins i tot una qualitat organolèptica una mica, no? Què preferim? La mongeta ben cuina. Quan anem a un restaurant de 3 estrelles, si ens donen una mongeta bullida 14.000 hores, la tornarem segurament, no? Per això que lliga una mica, curiosament, moltes vegades el plaer té a veure també amb la manera òptima de cuinar per preservar al màxim els nutrients. De vegades no, eh? Però en aquest cas concret sí, no? Però sí, cuinar, superimportant, amb producte de qualitat, i si podem cuinar bé les coses encara millor, perquè podem agafar, jo què sé, un salmó que és molt ric en omega-3 i el fregim durant massa temps i aquell omega-3, que és un greix de molt bona qualitat, es torna un greix de mala qualitat per l'excés de cocció, no?
4: Bueno, a vegades fem incoherències, com per exemple parlaves de les verdures, doncs mira, bullim les verdures, llencem l'aigua de coure les verdures i llavors anem a comprar un brou concentrat o un brou de verdures, no?, quan l'acabem de llençar. A vegades fem moltes incoherències a les cases, eh?
3: Sí, perquè tu deies abans, hem d'escoltar el cos, no? I és veritat, però és tan difícil escoltar el cos ara i associar-ho amb els aliments que tenim a l'abast, no? Perquè abans, la gent, quan escolta el cos, no, el cos no li està dient necessito proteïna, necessito hidrats, necessito greixos. No et parla així, només et diu tinc gana. I aquesta gana és una gana fisiològica, és una gana real. Després hi ha altres tipus de ganes, no? Emocionals, impulsives, adòniques i tot plegat. Però la gana fisiològica real és necessito calories, les que siguin, dona'm calories. Clar, fa 50.000 anys, la necessitat de necessito calories venia donada pel teu entorn. Anaves i menjaves el que hi havia, no? I ja està, no passava res. Ara, quan tens aquesta demanda de tinc gana, no pots anar i menjar qualsevol cosa que et trobis. Perquè qualsevol cosa que et trobis segurament serà un ultraprocessat, que és el pitjor que pots fer si ho menges de manera regular per la teva salut, no? Per tant, sí que és veritat que fem coses molt estranyes perquè hem perdut la relació instintiva amb els aliments i hem perdut la relació amb la cuina, que és el que ha fet que arribem fins aquí, també, no?
4: Clar, i en canvi, és això que moltes vegades, si ens en donem compte, i si tan sols, diguem-ne, utilitzéssim una mica d'aquest temps que molta gent utilitza per veure, doncs, sèries que ara ens passa molt això també amb les plataformes, que moltes vegades no mirem la tele, no?

0: Allò, la tele és allà i a vegades no li fem cas. Ostres, és com aquell que llegeix un llibre, però el llegeix, però no assimila, no? Ara estem tan davant de la televisió que moltes vegades ja ni mirem la sèrie, van passant els capítols. Abans, quan tu i jo érem joves, no?, i feien dales a TV3, veies un capítol el dimarts i t'havies d'esperar. Ara no, ara es pot veure tots de cop, no? Clar, ens passa una mica també això, no?, que avui en dia banalitzem tant la cuina moltes vegades que no ens en donem compte, o sobretot les verdures, que les verdures, si les tractem cadascuna per separat i mengem cada verdura a vegades per separat, no?, perquè som d'una tendència a que som de l'època nosaltres de la patata i mongeta, de l'ensaladilla, no?, i para de comptar, no?, que moltes vegades, hosti, tu, puc fer un plat només amb col i que sigui bo, no?, puc fer un plat només amb pèsols i que sigui bo, però, clar, precisament, no?, aquesta mentalitat una mica culinària japonesa de donar-li la mateixa importància a 200 grams de mongetes que 200 grams de caviar, no? Estic exagerant, no, Adam?
1: Sí, totalment, totalment. Però em fa molta gràcia això que dius de com consumim avui en dia les coses, perquè el mateix que fem aquesta consum compulsiu que fem de sèries, de música, de tot, també passa amb l'alimentació, no? I la manera com consumim, en aquest cas, sobretot si ajuntem, per exemple, sèries i menjar, tot simultàniament, se'ns posa pitjor el menjar. Però això no és una opinió meva, això hi ha molts estudis que diuen, si tu quan estàs menjant no estàs una mica concentrat en allò que estàs fent, i estàs mirant la tele, o estàs mirant no sé què, o estàs dret, corrent, menjant de pressa i corrent i tot plegat, és el que algunes vegades en diuen menjar, alimentació conscient, no? Agafar i dir, bueno, mindful eating, no? Menja concentrant-te en allò que estàs fent. Això és molt útil per a les persones que tenen problemes de relació amb els aliments que consumeixen, no? Quan tu menges molt ràpid, el teu cervell no registra que estan entrant calories, perquè el temps entra que l'estómac envia el missatge al cervell de dir, ja anem a menjar prou, són 20 minuts, triga uns 20 minuts. En 20 minuts, tu i jo podem menjar un primer, un segon, un tercer, un quart, dues postres i quatre cafès, sí o no? Si estàs tranquil i relaxat, en 20 minuts no podríem menjar tot això, no? I aleshores, això, si aquesta conducta repeteix dia a dia, cada dia, al final què fas? Ingereixes el doble de calories o el triple de les calories que necessites i acabes tenint problemes de sobrepès, d'obesitat, que, per molt que diguin, i això és molt greu dir-ho, però, coi, tenir obesitat és un problema de salut. Ara sembla fins i tot lleig dir-ho, no? Però això és així. Altra cosa és que menysprem a la gent que té sobrepès o que té obesitat i que pensem que és culpa seva. Això és una altra discussió. Jo crec que no és culpa de les persones que tenen problemes amb el pes, no és culpa d'ells, perquè vivim en un entorn obesogènic que ens convida contínuament a menjar, no és el seu problema. Però tenen un problema. És a dir, és un problema de salut. I si no l'enfrontem, què ens passa? Doncs que anem amb aquest bonisme per la vida de no, deixa que mengi, perquè està... ara no podem dir que una persona obesa té un problema de salut. Home, sí, el grau de problema de salut quin serà? Doncs dependrà de molts altres factors. Dependrà de si, a més, també fa activitat física, de si beu, de si fuma, de si només menja molt o si no. Tot això també entra a dins, no? Però en general, coi, a mi em posa molt frenètic aquest bonisme que hi ha amb l'obesitat. Jo no em fico amb la gent obesa, em fico amb l'obesitat, que és un altre tema. És com, jo no em fico amb un heroïnòman, saps? Perquè no controla allò que està fent. Em fico amb l'heroïna, que és un problema, o no ho és, no?
0: Adam, tan important és això de la microbiota que en parlem tant? Perquè, clar, hem portat molts anys dient allò de que som el que mengem, no? I ara és allò de, bueno, som el que mengem o som el que digerim, no?
1: Sí, mira, això de la microbiota, jo que feia més de 20 anys que estic amb el tema de la nutrició, fa 15 anys no en parlàvem tant. Es deia flora intestinal, no? Però no sabíem la importància que tenia. És a dir, no ho sabíem sobre el paper. En realitat, ho hem sabut sempre, perquè l'alimentació normal, la dieta mediterrània, allò que hem menjat sempre, ja és una bona dieta per a la nostra microbiota. Val? El que passa que ara sabem com manipular-la una mica més, però la microbiota ara sabem que és fonamental que recordem-ho de cara als oients, són els bacteris, fongs, però sobretot bacteris, microorganismes que viuen als budells, a dins del cos, a la pell, a la boca, però sobretot als budells, sobretot a l'intestí gruixut, a la part superior del colon, i que conviuen amb nosaltres. I tenim més bacteris que cèl·lules a dins del cos. Aquests bacteris s'allotgen a dins nostre i nosaltres, a canvi d'aquest allotjament, esperem que ells facin una feina per nosaltres, no? Generen àcids grassos de cadena curta, tenen molts beneficis, entrenen el nostre sistema immune, fan moltes coses per nosaltres, no? Si no estan còmodes, aquests hostes es rebel·len i es carreguen l'hotel on estan vivint, que som nosaltres, no? Com fem que estiguin bé? Doncs primer, els hem de donar aliments que els agraden, que són els de tota la vida, no ens hem de complicar gaire, que són els prebiòtics, no? Els cereals integrals, els llegums, la fruita, tot el que tingui fibra, la verdura, etc. I després, de tant en tant, hem de menjar productes fermentats, que també n'hi ha hagut tota la vida de productes fermentats, no? I que no cal que sigui un kimchi, que està molt bé, perquè la gent, no, fermentat, no m'agraden els kimchi. Les olives també són productes fermentats, no? Els cogombres aquests que hi ha als supermercats, els de bona qualitat, també són fermentats. La xocolata també està fermentada. Hi ha un iogurt, és un producte fermentat. Ja no cal que sigui un iogurt que té bífidos, no sé, no, un iogurt normal també, no? Si el donem el que necessita, fa bona feina per nosaltres i redueix molt la possibilitat que tinguem una infinitat de malalties que tenen relació amb el mal estat de la microbiota, malalties físiques i malalties mentals també.
0: Sabem què és el que hem de menjar perquè ens vagi bé, però moltes vegades ens oblidem què és el que mengem i no ens va bé, no? Quins són els grans errors que fem a l'alimentació, que fem a la cuina, que diem, hosti, tu, això no ens va bé?
1: En general, l'error més gran que fem fora de la cuina és menjar ultraprocessats, menjar-los en excés. Que menjar-los en excés és menjar-ne molt poqueta quantitat, això ja és en excés. A dins de la cuina, sobretot, el que fem és segurament fregir massa, perquè un fregit de tant en tant i un fregit ben fet, submergint tot l'aliment a dins de l'oli, no és el mateix que un fregit mal fet, on tenim la croqueta surant per sobre, i llavors l'oli va penetrant i tot plegat. Amb oli refregit i tot plegat. Aquests olis, per exemple, són olis que són de mala qualitat, es converteixen en trans i ens fan malbé la salut, quan en realitat un oli, sobretot un bon oli d'oliva verge extra, és extraordinari per la salut, però si el refregeixes ja és un desastre, no? Però jo, sobretot, diria que fregir massa, perquè tot l'altre, per exemple, afegim sucre a moltes receptes. Per mi això no és un problema, afegir petites quantitats de sucre a les receptes, sempre que no entri sucre d'una altra banda, també. Sempre que no entri, també és els ultraprocessats. El problema és que ens entra sucre a la cuina, perquè posem una mica de sucre per baixar l'acidesa del tomàquet quan fem un sofregit, perquè posem una mica de sucre perquè m'he passat amb la sal i com ho arreglo, poso sucre. Perquè la recepta ho porta, no saps per què, el que sigui. Això no és dolent, però clar, si és aquest sucre, més el de la Coca-Cola que t'estàs prenent, més el del tigretón que t'has menjat i tal, al final t'has menjat 70 grams de sucre en un dia, no?
0: Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, que és a l'hora d'anar a comprar, que ara en parlàvem, no? Si ara agaféssim, i avui que estem aquí a casa teva, obríssim la nevera, què hi trobaríem, Adam, a la teva nevera avui?
1: La meva nevera... és una mica trista, la meva nevera, però sempre hi ha verdures, bastantes verdures, la fruita no, perquè la tinc a fora.
0: Ho veig aquí, eh? Aquí, bueno, mira, tomates, tens pomes de diverses varietats, bé, déu-n'hi-do, no? Anar per la Day Keeps the Doctor Away, no? Diuen.
1: Sí, és que m'agrada que menjar menys fruita de la que vull menjar, perquè no m'agrada gens la fruita freda, i a dins de la nevera es conserva millor, però és freda i no m'agrada. No.
0: I perd el gust.
1: Per sabor, però clar, no tenia fruites aquí perquè la teníem un bol de vidre i se'n feia malbé molt ràpid. Al final he comprat un bol d'aquests metàl·lics per on circula l'aire i no se'n fa malbé. Veus, això és important. Per menjar les coses han d'estar a la vista. Les bones i les dolentes, també. Si tu tens tigretones a la vista, te'ls menjaràs. És millor no tenir-los. Així t'evites la temptació. Com a mínim has de dir, vaig a baixar al supermercat a comprar-los ara, quin pal, no? Però el mateix serveix per les coses bones. Si les tens a la vista, com la fruita, ara, si jo tinc gana i tinc una poma que estirant al braç la puc agafar, menjaré una poma i no... On està el tigretón? Ah, no en tinc, no? Però bueno, a la nevera tinc peix, sobretot tinc molts productes congelats, que malparlem dels congelats, però, hosti, salven la vida. Uns pèsols congelats, per exemple, són meravellosos, mongetes, carxofes, peix, carn, totes aquestes coses que van molt bé tenir-los i que, a veure, en el cas de les verdures, les qualitats organolèptiques són una mica diferents, però en termes nutricionals, de vegades són millors que les fresques, perquè les cullen i de seguida les ultracongelen, i en canvi les que mengem fresques de vegades les han collit fa 3 dies, te les compres i te les consumeixes al cap de 3 dies més. Per tant, són 6 dies que estan perdent nutrients, no? Amb el congelat no passa.
0: No, a veure, i amb el congelat hem de trencar una llança aquí també, perquè hi ha congelat i congelat, com tot a la vida. És a dir, mira, una de les coses que jo sempre a vegades em parlo, això dels fruits secs, no? És a dir, tens un fruit secs que poden ser molt saludables i un fruit secs que poden ser una bomba, no? Tu agafes aquells cacauets fregits amb no sé quines espècies i potenciadors del sabor, que aquells cacauets no són de color marró clar, si són de color taronja, que a més pica ni d'allò, això és una cosa. Si et menges aquelles avellanes, no? Que no són ni torrades, no? Que els esclovalles tu, no? Aquesta tendència, a casa ho tenim, d'agafar fruits, fruits secs, i haver-te'ls a trencar, que així està bé, en menges menys, perquè, clar, això de la grana de capellà, als catalans també ens agrada molt, però, clar, també és veritat que, home, gaire també, el que passa que és una cosa més saludable, no?, la grana, el postres de músic.
1: El problema del postres de músic és que va acompanyat sempre amb un vi dolç,
0: O la ratafia, no?
1: Una ratafia, per tant, però sí, home, sí, tant, clar, mil vegades millor un postre de músic que una comtessa, per exemple, no? O qualsevol producte d'aquest tipus. Però jo crec que tot té un paper, Vull dir que... ostres, a mi m'agrada anar a dinar i a sopar, ja ho saps, i fer el full equip, no? Però ho has de fer de manera puntual, has de gaudir de l'alimentació, has de tenir una relació relaxada amb l'alimentació, saps? Unes postres, sí, per què no? Per què no, saps? Si tinc una vida saludable en general, si faig esport, si em moc, no estic tot el dia al sofà, tot el sol em toca, no?, que és molt important, respiro aire saludable, tot això és molt important. I l'alimentació, com deia just al principi, coi, és important, però tot l'altre també té el seu paper, no?
0: Si ens alimentem, diguem-ne, relativament bé, amb sentit comú, tot això també, aquesta moda que ara hi ha dels suplements, són necessaris o no? Hi ha algun suplement d'aquells que dius, mira, tot i això alimentar-nos d'una manera més o menys gradualment bé, això hi fallem aquí?
1: Mira, he fet un article fa poquet sobre els suplements, especialment sobre els suplements naturals, entre cometes, que és un adjectiu que no vol dir absolutament res, però la gent té la percepció que un producte, un suplement natural és més saludable només perquè és natural. Vull dir, la radiació també és natural, saps? Natural no vol dir res, i sintètic tampoc vol dir res realment, no? Vull dir que si jo dic àcid ascòrbic, la gent oh, Déu meu, àcid ascòrbic! I dius vitamina C, i va, això ja em sembla bé, no? Una taronja té àcid ascòrbic. Ah, té vitamina C. Sí, és que és el mateix. Àcid fòlic, B9. Però anant al tema dels suplements, en general hi ha alguns suplements... Primer, no són indispensables per tenir una vida saludable. Cap no és indispensable. Això ho hem de tenir claríssim. El que passa que alguns, en alguns moments concrets, poden tenir una utilitat. Per exemple, dona embarassada, durant l'embaràs, se suplementa amb àcid fòlic. Per què? Perquè hem descobert que això va molt bé pel fetus i per tant, no? Pel que sigui, he menjat malament o absorbeixo malament el ferro, tinc el ferro baix, doncs em suplemento un ferro, no? Pel que sigui, em passo el dia tancat a casa, no em toca el sol, em suplemento amb vitamina D. I d'aquests hi ha uns quants exemples, no? Però sempre, sempre, insisteixo, amb supervisió d'un professional. Encara que sigui natural, no vol dir que sigui innocu, perquè el ferro és natural, però un excés de ferro dins de l'organisme és dolent. Un excés de vitamina A dins de l'organisme és tòxic. No tot s'elimina perquè sigui natural. Hi ha coses que s'acumulen. La vitamina A s'acumula. El ferro s'acumula perquè és una cosa que necessitem. El cos és savi. L'acumula perquè la necessita i perquè és difícil de trobar i perquè és difícil de digerir i de metabolitzar i tal. Per això l'acumula. Però l'acumulació és dolenta. I el cos no està acostumat a obtenir ferro de píndoles. Ostres, el ferro que jo obtinc de menjar-me, no sé, 300 grams de carn vermella, el tinc amb una pindoleta que me l'empasso en un segon. Això és bastant heavy pel cos. Llavors, en alguns casos poden tenir utilitat, però no t'arreglaran res. Sense una bona pauta alimentària, sense exercici, sense uns bons hàbits, per molts suplements que prenguis, no arreglaran res. I si tens tot això que dic, si fas activitat física, si menges bé i tal, normalment no et caldrà pràcticament cap suplement, a no ser que t'ho indiqui un metge, perquè tens una deficiència, no?
0: Totes les masses piquen, està clar. Si ens haguessis de donar per acabar un únic consell per viure més i millor, és a dir, per poder arribar als 117 anys com va arribar aquella senyora d'Olot, quin consell ens donaries?
1: Ui, fa de mal dia, però... Jo diria que menja amb sentit comú, gaudeix de la vida i mou-te. Som una societat molt sedentària i és un assassí molt silenciós, el sedentarisme. Però el conjunt més potent és menja més o menys bé en general i mou-te. I amb això, no sé si arribaràs als 107 anys, però arribis a l'edat que arribis, arribaràs bé, que és el més important.
0: Avui hem parlat de nutrició, però sobretot de vida, de com allò que posem al plat cada dia és molt més que calories o nutrients. És cultura, és hàbit, és salut i també és futur. Amb l'Adam Martín hem entès que menjar bé no és seguir una moda ni buscar la perfecció, sinó de recuperar el sentit comú, la cuina i el producte real i el plaer de compartir taula. Perquè fer anys, com diu, no és només sumar-los, sinó viure'ls amb energia, amb autonomia i amb ganes. Nosaltres avui ho deixem aquí, això sí, suposo que em portaràs a dinar a algun lloc, no? No sé, per aquí aquest barri que si es menja a algun lloc que es mengi allò saludablement bé. Perquè el que deies, tenim molts llocs a Catalunya, però molt de fregits i això.
1: Sí, però els restaurants bons es menja bé. Si ara portaré un vegetarià, que sé que t'agrada molt, només menja verdures.
0: Mira, per cert, va, acabem aquí. Digue'm tres llocs on es mengi des d'un punt de vista saludable, evidentment i gastronòmic, molt bé. Va, mulla't.
1: Uau, mira, la meva memòria funciona molt malament per aquestes coses, però et diré que a qualsevol restaurant bo trobaràs coses de molt bona qualitat i ara, per exemple, s'estan treballant molt bé les verdures en molts llocs, des del restaurant del Xavier Pellicer, per exemple, que aquest pica, però és boníssim.
0: Clar, és que les coses bones valen diners.
1: Però n'hi ha molts, fa de mal dir, però qualsevol restaurant que estigui bé... Es podràs trobar opcions molt saludables, seguríssim.
0: Doncs va, anem al Xavier Pellicer, no?
1: Vinga, va, pagues tu per això.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.

0: des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
1: El greix arreu, tot rellisca, la vida llisca. El porc és mort, oh quina alegria, oh quina tristesa. La carn enganxada al fetge és ben tendra. Gorgil, budells de baqueta, la sang corre. Cap, frixa, melsa, ossos, pernils i conna. Què n'has fet dels ronyons? Escaldar, ben netejar la llengua, repassar narius, pastar fuets, embotir, penjar, l'aire fa la resta. El perol fumeja, la botifarra endreça. Les de fetge ja són a punt. Les de sang, aquest any, són més vermelles. Tornarem a aprofitar-ho tot, com feia l'àvia Manela. El porc és mort. Oh, quina alegria. Oh, quina tristesa.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la terra no especula, alimenta. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Com vas camuflar la intenció?
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Cop al tràfic d'armes a Catalunya. Desarticulen una xarxa que venia armes a grups criminals. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
5: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, un arma de guerra, un llançacoets antitancs.
4: Barcelona, Miquel Jarque.
6: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
4: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
5: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
4: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
5: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
4: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
5: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
4: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
5: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
8: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta. Doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això sembla que no tingui d'aturador i ens condiciona la maduració també.
4: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
5: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
9: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després.
4: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
10: Bon dia.
4: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
10: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Aasten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora, retencions. A la P7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. A la 2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat. I a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, de mores també. De mitja hora els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. I des d'ahir, recordem-ho, a la R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons.
4: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
13: Molt bon dia.
4: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
13: Va millorar, va millorar.
4: Va millorar, a poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
13: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla

0: 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitari a l'Hospitalet, i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
2: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
1: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
2: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
5: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara, jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la Judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
6: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
5: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i diligent.
3: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
0: De tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar, en aquest cas, al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
7: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts per Catalunya i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
9: Si Sánchez afronta su último verano en la Mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
8: I ha dit que quan ell governa, cosa que ha donat per fet, haurà de fer una neteja a

0: fons, una reconstrucció, ha dit, al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
1: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
0: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
1: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
0: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells. Ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
1: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
0: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
2: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançava en La Vanguardia i el Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
3: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i el Periódico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
4: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot.
2: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
5: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio la filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
6: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara ben poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
5: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
5: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
8: Catalunya migdia. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
2: Catalunya migdia. Passant gairebé 2 minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
9: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran, desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
10: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
9: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
2: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
9: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
11: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
9: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
2: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
11: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa, amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
12: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
11: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
2: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Preitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
14: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
13: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
15: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que al davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
13: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser es reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
2: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
16: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
17: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
16: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
2: I també al Parlament de Catalunya...
18: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
2: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024, Mar Riera.
19: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
20: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
21: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar, ni per què es van mantenir durant tants anys.
22: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
19: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
2: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
0: Bon dia. Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el Casal de Gent Gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
1: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome, cambia tu cuerpo ya.
0: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
3: Bueno, per ell, perquè com que fa molta calor, i les parts normals i fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
0: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
2: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
23: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció de partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
24: Adaptar-nos com sigui amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
23: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
2: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. Toni.
16: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica, ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
25: És imperatiu que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
16: D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
2: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
26: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Serres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
26: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
5: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
26: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, una cosa que si tira endavant el parc quedarà descartada.
2: Lleida serà un referent a la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
6: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del sol, i les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís. El nou equipament científic s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio, un centre de recerca que dirigeix José Antonio Bonet. Explica que, a diferència dels processos transgènics, que és quan s'introdueixen nous gens als organismes, aquí es tracta d'accelerar les adaptacions als canvis del clima.
7: Seria un avançament i un reduir temps en el que seria la selecció genètica natural. Com que el canvi cada cop són més grans, amb tot el tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, d'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc. No?
6: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una 50ena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
2: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
9: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
8: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
8: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
2: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
19: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
27: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
6: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els quatre corredors, per tant també a la Meridiana, també al corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
6: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
2: I una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
12: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
13: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
12: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
14: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
12: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
2: Passant 7 minuts de 2:15, 30 segons de publicitat i la cultura.
15: Catalunya migdia.
17: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Catalunya migdia. Passant 8 minuts de 2:15, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. I a més la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
18: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
20: Ens preguntem què vol dir ser canària, no? Volem que la canària sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
18: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susan Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
2: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
28: Dolça besada, de gust que s'allava.
2: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
29: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
30: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antoni Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
29: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardine, de jazz experimental, la seva petita joia.
2: I una cosa més, abans dels esports.
0: És la mà que mai se'm mai.
2: Comencem a saber detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valeria Obereda.
27: El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
1: Jo crec que serà una de les coses que explicarem o pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
27: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
3: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
27: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
2: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Avui ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i una altra a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora del Barça femení i el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a PAMS. Ramon Salmurri, després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi, finalment avui, es farà oficial com a fitxatge del Barça.
4: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar sent oficial.
2: Sí, que m'estàs dient que després d'una setmana serà avui, igual demà, és demà.
4: Igual és de demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Adeyemi viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi de Birmingham.
2: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René van Aston, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts que ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
15: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys. De fet, és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i, en aquest cas, de l'equip femení. Sentim a la jugadora que després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030, en feia aquesta valoració.
16: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
15: René van Aston es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
2: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
21: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar classificar-se pel play-in. Finalment s'hi va classificar el Barça i, això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan i, per tant, podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos i que, per tant, és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Euroliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té, des del 2020, i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové i també del Dubai Basket, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
5: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
21: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
2: Però a banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Salmoro ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
4: El primer, Jesse Bissibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació. L'acord és total. El Barça pagarà al conjunt belga 8 milions i mig d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Bissibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dorsal del filial. I dos noms més que sobrevolen a l'actualitat blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al tot costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar a la porta al Barça i que, a més, s'ha trobat que de moment la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha d'intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
2: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara, faltant 13 minuts per arribar a les 3... Per exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Nevat, a l'Alt Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
15: Els blanquiblaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al Municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar cedit al Mirandès i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
7: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
15: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que, com va usar, torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada també al Mirandès, en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
8: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
15: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harkett.
2: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
15: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3. Després d'empatar dissabte davant a l'Al Kadàcia Catarià, el conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació Salou. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
2: El el futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després, però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
21: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48. Es van jugar 104 partits. Això tampoc era una cosa que estàvem acostumats a veure. Hi han hagut jugadors destacats, alguns per trencar rècords, com Mbappé, per exemple, que ha superat el rècord de màxim golejador que tenia Klose d'Alemanya amb 22 gols. Leo Messi, que ha superat en assistències a Maradona, 12 assistències. Recordem també la imatge del porter de Cap Verd, Bosinha, que va fer unes aturades que van permetre, doncs, al seu país arribar a 700 a final per primer cop, o també jugadors, doncs, que s'han fet virals perquè va aconseguir que milions de seguidors a xarxes, doncs, seguissin un repte que ell havia iniciat. Ara, moments molt potents a nivell sonor, per exemple, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai.
6: Ahora tiene que ser, va, Canale!
21: Va ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va viure unes quantes, Cap Verd, Egipte o...

0: Per exemple, Anglaterra.
1: Aguetano Chelsea!
0: Segurament, al marge dels narradors sud-americans que són, han fet escola, una altra de les coses que es recorden més a nivell visual és veure tota l'afició de Noruega i els jugadors remant en el que és una celebració que s'ha fet viral. En una ru vol dir rema, en una clara al·lusió als vikings. Doncs realment ha sigut una de les imatges, com també a nivell sonor, les cançons argentina. I una cançó que finalment no va trobar el que buscava, la cançó de la quarta estrella dels argentins.

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: I no només el Poble Nou, hi ha tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, i segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. I després també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar.
2: And I was forced to call Gianni and just make a recommendation.
0: Diu que va trucar al Gianni Infantino i li va fer només una recomanació. I efectivament el jugador doncs, se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entenen una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació, que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4 quarts.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé, aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial, el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions, de fet, del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix, el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el de Santpedor accepti o no l'oferta italiana, Montserrat.
3: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat a les últimes hores que mantenen converses amb el tècnic català, tot i advertir que l'operació és complicada i que ara mateix no pot encara donar garanties que arribi a bon port. En aquest sentit, la setmana passada, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La preferència de Guardiola passaria més per la selecció anglesa que per la italiana, per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda, deixem el futbol, vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
4: Catalunya migdia.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin als Alps.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les 3 pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
12: Bona tarda. No hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat 2 ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat. Sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent l'etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
12: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els titulars que ens anuncia a Catalunya Ràdio, això és el que ens deia.
13: Demà, que és un dia així que no se sap tampoc molt, però després venen 3 dies superdurs abans de París, així que, bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica de misèria, però crec que normalment se'm dona bé les últimes setmanes a la Gran Volta, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
12: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
13: El meu objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
12: Després de la d'avui venen tres etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després dos finals d'etapa a l'Alpe d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
1: Doncs vaig traient la maleta del cotxe. No, no me'n vaig cap allà. Gràcies, Isaac. Bona tarda.
12: Adéu.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
14: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip més el tècnic Jordi Valls han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf va fer la portera del Sabadell, Martina Tarré.
15: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles, quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
14: L'equip espanyol femení jugarà a les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
1: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, queden 25 segons. Per tant, de seguida fem un repàs del que hem explicat a la primera hora i afrontem la segona d'aquest Catalunya Migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals a Catalunya. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. S'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes al Penedès i a Barcelona. S'han decomissat 38 armes curtes, revòlvers, escopetes, un escut balístic, una granada, un miler de bales de diferents calibres i, fins i tot, tenien llest per vendre un llançacoets antitancs. També us hem explicat que Donald Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que aquest país tingui un programa nuclear civil pels pròxims 30 anys. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra amb l'Iran i, de passada, dotar el règim saudita de la mateixa capacitat nuclear que aparentment ja té l'Iran. Tot això, segons els experts, farà incrementar encara més el risc bèl·lic a l'Orient Mitjà. I ens hem fet ressò de l'aprovació al Parlament d'una reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o aquelles que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. A partir d'ara, s'elimina la substitució d'una altra persona a l'hora de prendre decisions i es contempla, però, l'ajuda en cas de necessitar-la. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que s'ha arribat a la recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy, acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz assegura que l'exministre n'estava al marge i nega que hi hagués cap operació il·legal.
3: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
2: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, Francisco Martínez. Per a l'excomissari Villarejo han sol·licitat 19. I ara hem sabut que el Producte Interior Brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, segons l'Eurostat. Això és el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,4. Amb aquest resultat, l'Estat se situa com la 7a economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i també Lituània. Les dades de l'Oficina Estadística Europea mostren que el creixement el 2025 forma part d'una recuperació començada després del fort impacte de la pandèmia. I la Generalitat Valenciana, en mans del Partit Popular, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos, amb el suport del partit Vox, a canvi de posar per escrit i per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
4: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
2: El govern de Juanfran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional impulsat per l'extrema dreta, que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials per llogar un pis, per exemple. El govern del Partit Popular ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I Suma ha anunciat un acord amb el PSOE perquè el govern espanyol torni a aprovar un nou decret que promogui el preu dels contractes de lloguer fins a l'any 2028. En un comunicat, el soci minoritari del govern espanyol assegura que ja tenen un acord amb els socialistes per prorrogar-los fins a aquesta data. Recordem que el Congrés va tombar un decret similar amb els vots del Partit Popular i també de Junts fa només unes setmanes. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text, ja que la setmana vinent, i tornar-lo a portar al setembre al mateix Congrés dels Diputats. I la Comissió Europea suspèn oficialment la subvenció de 2 milions d'euros a la Bienal de Venècia. Això per no vetar la participació de Rússia en el certamen. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El govern comunitari diu en un escrit que els diners dels contribuents europeus han de finançar esdeveniments culturals alineats amb els valors democràtics, el diàleg i la llibertat d'expressió. I Brussel·les considera que amb la presència de Rússia a la Bienal de Venècia, tot això queda en entredit. Els organitzadors del certamen avisen que ho portaran als tribunals, però alhora diuen que perdre aquesta subvenció de 2 milions d'euros tampoc tindrà un impacte significatiu en el seu pressupost. La Bienal és una de les cites culturals més importants del món, on es fan, per exemple, exposicions d'art, projeccions de cinema o representacions de teatre. Cada país hi té un espai per exposar les seves novetats i la Comissió Europea fa mesos que mostra en públic el seu malestar pel fet que enguany els organitzadors hi convidessin Rússia per primer cop des que va començar la invasió d'Ucraïna.
0: Passant 5 minuts de les 3...
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
8: Què tal?
0: Com esteu?
2: Bé. Molt bé.
0: Us posaré un negatiu, perquè és la primera tertúlia d'aquesta setmana que no porta ningú unes pastetes per acomiadar la temporada.
2: Jo
0: ho he pensat. Escolta,
2: sí, és greu, és greu.
0: De pensar-hi no ens alimentem.
2: O sigui, sí, és greu.
0: Dilluns vam tenir galetes de Marcos Lamelas. Dimarts vam tenir magdalenes de Mònica Sabata. Dimecres...
2: Hem punxat aquí, nois.
7: No, sí, no. Hem punxat.
0: No hem portat res.
2: Perquè Santi Villas no havia hagut de salvar-nos, eh?
0: No, Santi Villas... Hi ha hagut algú que ha entrat ja a l'estudi assenyalant el buit que hi ha...

0: els ha deixat enregistrats. Per tant, a veure el que explica.
1: Hola, què tal? Bueno, és que avui no puc venir, ja ho sento, no puc venir a l'última, perquè tenia preparat un tema boníssim, estructurat, 6 fulls, escrit, i només em feia falta llegir-lo. Però una vegada que ho tinc, doncs tinc ara a Madrid a una reunió i llavors doncs no puc venir. De totes maneres, aprofito per dir-li a l'Alícia que si puc, crec que sí que tindré un rato, passaré per parla, a veure com estan les obres, i ja t'enviaré un emoji amb un ditet cap a dalt, cap a baix o al mig. Em fa molta pena no poder-me acomiadar del guapet, ara el crucificarem una vegada més, perquè com que som el programa líder, doncs podem fer el que vulguem, i si no, doncs ja saps, com deia aquella, que no es etxe, perquè ara hagués començat a treure tota la robeta d'estiu, saps? Els pantalons curtets i totes les cosetes. I el Lluís López Alegre, doncs, escolta, crec que aquest any, no sé on vas de vacances, però et recomano que facis una cosa exòtica, com per exemple, jo què sé, doncs passar un cap de setmana a una piscina municipal i a veure si ens ho expliques després. I a l'Òscar, doncs res, que vagi bé les vacances, que estàs fent les mateixes vacances, que són soles, que només et duran un mes. I a Bota, doncs no ho sé. Bota suposo que deu ser dels que se'n van lluny a conèixer món. I al resta de l'equip, doncs no ho sé, perquè com que estan tots els torts, ara me'n vaig, ara vinc a la tarda, són funcionaris, doncs escolta, és aquesta vida que s'han de cobrir uns als altres. Res, que vagi molt bé. Jo crec que no faré vacances, així ho dic, amb tota la llàstima i tota la pena. Però bueno, si les feu per mi, ben fetes estaran. Apa, escolta'm una cosa. Això ja és una píndola, d'aquelles de l'Ostrell. 2 minuts he fotut,
0: 2 minuts ha fotut. Té encàrrec per parla, per si necessites alguna cosa.
2: Els hi exigim als oients un nivell de conèixer a la
0: diccionari,
2: robot.
0: De diccionari. En quin mal moment vas esmentar que estaves treballant algun projecte a parla? Perquè t'ha estat recordat dies i dies, L'Oriol, el guapet no porta pantalons curts.
3: Quan es va treballar, és estrany portar pantaló curt.
0: Oh, aquí a la redacció hi ha algú,
4: Mal fet.
3: A mi no em sembla bé.
5: És que perquè Macià Alavedra no ho hagués fet.
0: No, ell... I et dic una cosa, els divendres també s'ha convertit en un running gag de la tertúlia, perquè Pere Rossinyol ja ha reincidit.
3: Vale.
0: Han vingut 2 o 3 dies en pantaló curt i l'altre dia Jaume Clotet també va venir els dos en pantaló curt. Dos de tres.
3: Sorprèn, No, Jaume Clotet.
0: 2 de 3,
3: Que mira que és endreçat.
6: Però jo m'he trobat el Pere Rossinyol amb traje a l'AVE. És molt sorprenent.
0: Si va amb traje és que va demanar diners, em va dir un dia.
4: Doncs sempre que va amb el dit va demanar quantos.
0: Per tant, escolta'm, és probable. I a tu, Lluís, perquè durant tot l'any m'ha estat canviant el nom a mi, sort dels cartells, que veu que em dic Òscar i que veu que amb els cartells, que és Catalunya a migdia, avui, com que no devia tenir cartell, t'ha dit Lluís en lloc de Joan. Però
4: tinc que dir-li una cosa. Dos, de fet. La primera és que ja que ho ha fet per telèfon, espero que no li paguis, ell que sempre parla de quartos. Doncs el primer és que espero que no li paguis i el segon és que sols aniré a una piscina municipal si ell m'acompanya.
0: Home, doncs, perdona, és que estic per enviar una unitat mòbil de Catalunya Ràdio per seguir-vos els dos, perquè els comentaris que faríeu tots dos, l'un i l'altre, sobre el que hi trobeu a la piscina i sobre vosaltres, també tots dos, gairebé tenen un reportatge, un podcast.
3: Oh, l'altre dia va venir amb aquell cistell de color blau,
4: sí.
3: Que tenia molts forats, era un cistell que el podia haver portat la iaia Remei l'any 50.
5: I ell devia pagar 100 pavos.
3: Sí, com a mínim, perquè era l'exposició, no estava a la venda, una cosa una mica estranya. Allò quadra per anar a una piscina municipal per posar la tovallola, una gorra, les cremes solars, i ho podries portar tu, Joan, et quedaria molt bé aquest cistellet.
4: No. Em veig abans en una piscina municipal que a la piscina municipal amb aquell cistell.
3: Està bé.
0: Jo tampoc no t'hi veig amb aquell cistell, segons com. No. M'agrada molt que hagueu encetat el fet de rostir a qui no hi és, És a dir, de criticar el Santi, aprofitant que avui no s'hi pot tornar i que, a més, com que comencem vacances, doncs mira, durant moltes setmanes no el tindrem, però bé. Bé, doncs el Santi Villas, que tenia compromisos a Madrid, també a més, és boca d'última hora i, per tant, s'ha excusat amb aquesta nota de veu.
4: Això apunta bé a la nova temporada televisiva. Sona rumore, rumore.
0: Ui, no, em sembla que no. Em sembla que és... anava a dir un team building, però no és ben bé un team building, però, en fi, coses, escolta'm, de les majors televisives. Però bé, passen 12 minuts de les 3, per tant, entrarem en matèria més d'hora del que és habitual un dimecres.
3: Sí, avui hem de treballar.
5: Sí, avui hem de treballar.
4: Cobrarem el doble?
0: Ja no, escolta'm, sí, el que no li pagarem al Sant...

0: donatius i els repartireu vosaltres. Una mica això, però bé. Escolta'm, una setmana després de la sentència de la justícia europea sobre l'amnistia, els tribunals espanyols frenen per ara la seva aplicació. Ho va fer primer l'Audiència Nacional, en el cas dels CDRs, acusats de terrorisme, que deixen la decisió per després de l'estiu, i també el Tribunal de Comptes, que té la causa de la trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. En aquest cas, el tribunal ha fet cas omís de la sentència europea i ha tirat endavant la causa en què hi ha, recordeu, els expresidents Carles Puigdemont o Artur Mas. Aquest últim, Artur Mas, ha demanat avui al Constitucional que obligui la resta de jutges a aplicar l'amnistia immediatament. Ho ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Tot plegat poques hores després que la defensa de l'expresident Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig hagi denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no haver aplicat encara la llei d'amnistia. Ha passat una setmana. És veritat que ja dèiem en el seu moment, quan es va conèixer la decisió, que era important, però que no era immediata, perquè, entre altres coses, el Suprem ja va dir que ells, fins després de l'estiu, això ja s'ho rumiarien. Però no sé si preveieu que hi pugui haver sorpreses o que hi hagi alguna manera de pressionar, tenint en compte les dates que som, ja l'agost és inhàbil i, per tant, ens anem al setembre, més aviat octubre o novembre, o vés a saber quan.
2: Sí, jo no preveig que hi hagi novetats, i si són seria una gran sorpresa. Sabem que el recurs d'empara de Jordi Turull al Constitucional es començarà a debatre el 22 de setembre. Això vol dir que comptem que hi haurà algun dia de debat i a partir d'aquí el que digui el Constitucional sobre aquest recurs d'empara ja serà jurisprudència pels recursos que han de venir, entre els quals el de Carles Puigdemont, i sí que hem vist tot tipus de maniobres dilatòries d'alguns tribunals que haurien d'estar aplicant l'amnistia i que no tenen cap ganes de fer-ho, com és el Tribunal de Comptes. I després hi ha una qüestió que crec que futur és el més important de tot, que és què farà el Suprem en el moment en què el Constitucional comenci a resoldre, si és que ho fa, favorablement els recursos d'empara dels dirigents independentistes. En el moment en què el Constitucional digui la malversació s'ha d'amnistiar en base a la llei d'amnistia i en base al que ha dit la justícia europea, veurem si el Suprem se sent interpel·lat o no, perquè el Suprem la setmana passada vam saber ràpidament, després de la sentència europea, que Pablo Llarena, per exemple, no tenia intenció de retirar l'euroordre contra Carles Puigdemont. Per tant, aquí crec que el que s'està coent és un xoc de legitimitats o de legalitats, o com li vulguis dir, entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, i en funció del calendari que surti de tot això, veurem si Feijóo s'ho troba a la Moncloa o s'ho troba en campanya electoral.
3: Bueno, No, sisplau.
4: No, jo anava a dir que és veritat que sembla que no tindrem novetats fins a la tardor de la resolució del Constitucional. Ara, és molt evident que un cop el Constitucional resolgui, si el Suprem no ho acata, s'enfrontarà a possibles conseqüències penals. Per tant, a mi, o sigui, això, Oriol, que tu aquest tema el domines molt, o sigui, no entenc fins a on preveieu que hi pugui haver-hi una revelació... Rebel·lió, exactament, del Suprem, quan realment, si el Constitucional resol favorablement, tu no et pots atrinxerar ja més. O sigui, llavors ja és un nivell... Bueno, això tens conseqüències penals davant d'això.
2: Alguna cosa pots fer, que és que el Suprem enviï qüestions prejudicials a Europa. Mm. I això fa que hi hagi...
0: Diferents de les que ja va enviar.
2: Exacte. Sí, que sí, i això fa que el rellotge torni a començar, diríem. Però és veritat que és una situació molt anòmala.
3: Bueno, jo crec que hi ha diverses coses amb tot el que ha passat aquests dies que com a mínim a mi em sobten. Jo com a prèvia, crec que això ja ho vaig dir, soc de l'opinió de que a tothom, i quan dic a tothom és a tothom, a Puigdemont, a Junqueras, al govern de la Generalitat, al govern espanyol, a l'oposició, al PP, a tothom li convé que aquest tema s'arregli, es liquidi i es tanqui la carpeta quan abans millor. Dit això, hi han coses que hem de dir, que hem d'explicar. El Tribunal de Comptes, l'únic que té de tribunal és el nom.
0: Sí.
3: És un organisme que no és jurídic, és un organisme que el nomena l'Estat i és un organisme que a dia d'avui té 7 representants anomenats per el govern socialista i 5 anomenats per l'oposició. Per tant, el que hem de dir és, quan dic coses que sobten, és sorprenent que un organisme que no és jurisdiccional, sinó que està format per gent, permeteu-me l'expressió, que és l'últim dia de programa, random, que proposa el govern a l'oposició, amb una majoria del govern, estigui posant pals a la roda a una decisió que el govern ha celebrat com si fos una espècie de victòria futbolística. És, com a mínim, sorprenent, i crec que ningú li ha preguntat encara ni a Bolaños, ni a Sánchez, ni a Illa. Escolti, vostès no han parlat amb els representants que han nomenat a proposta del seu partit en el Tribunal de Comptes per què estan fent això? Perquè, des del meu punt de vista, aquesta és una pregunta molt interessant. Després, una altra cosa, que és, tothom estem ficant l'accent en el tema del Tribunal Constitucional i que a partir del que digui el Tribunal Constitucional tindrà que obeir el Tribunal Suprem. I a Madrid, i això poder la gent que tenim a Catalunya Ràdio Madrid ho podrien explicar millor que jo, hi ha gent que comença a dir, ull, que el president del Constitucional està al final de la seva carrera. Hi ha molta gent a Madrid que diu que aquest senyor no vol passar la història, permeteu-me, enteneu-me l'expressió, com a un llepabotes, com a un sicari, com a algú que s'hagi enullat davant del poder executiu i del govern espanyol, i que ull que no posi més pegues i més entrebancs al Tribunal Constitucional que no al Tribunal Suprem, que ja sabem que amb tot això es beligeren, perquè ells defensen la posició aquells que creuen que judicialment és la correcta de l'aplicació de la llei de la llei d'amnistia. I Conde Pompidou, en canvi, es pot posar estupendo i pot no voler passar per aquí i li pot posar pegues el que vingui, perquè no només és el que ells han fixat data i ho han fet molt ràpidament el 22 de setembre, sinó que després ells han de veure un grapat de recursos que han presentat un grapat de comunitats autònomes i tenen que fer, tu Oriol, això rectifica'm si no ho dic bé, tenen que fer un dictamen de cada una de les resolucions. O sigui, no poden fer un cap mas de dir, escolti, m'ho invento, Aragón, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia i no sé qui més, han presentat recursos i jo de tot això dic patatim, patatam, patatum i m'ho liquido amb el paper, sinó que té que haver-hi fallos de cada una d'aquestes resolucions. I aquí veurem quins són els matisos que introdueix el Constitucional que estan per veure.
2: Sí, això ha de ser en cascada, per entendre'ns, sí que se sent una mica de jurisprudència quan el Constitucional tomba el recurs més important fins ara, que era el del PP, sí que s'estableix uns arguments que poden servir de plantilla, diríem, pel que ha de venir, però és veritat que s'ha d'entrar al fons de la qüestió de cada recurs i les autonomies del PP ho han recorregut i, per tant, això s'ha d'anar resolent. I estic d'acord amb una cosa, que és que al final sempre s'ha donat per fet que el Constitucional avalaria l'amnistia. Ahir el mateix Conde Pompidou va dir davant del rei que molt bé que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia, però tampoc crec que ningú es vulgui jugar la seva carrera al final.
0: El que va dir ahir Conde Pompidou és que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. És a dir, fa una mica la línia del govern socialista, que d'altra banda no sorprèn, diguem.
2: No sorprèn a ningú, i de fet, quan es negocia l'amnistia, Conde Pompidou podríem dir que va tenir accés privilegiat a l'esborrany.
3: No vull, òbviament, i Déu me'n lliuri, equiparar a un representant en el Tribunal de Comptes amb un membre del Tribunal Constitucional, que són nivells de l'escalafó de l'Estat absolutament diferents. Però la mecànica i la persona que decideix els nombraments del Tribunal de Comptes és exactament la mateixa persona, i la mateixa mecànica és la vinculació i l'adscripció partidària en el Tribunal de Cuentas i en el Tribunal Constitucional. Només vull dir això. Per tant, jo crec que no hi ha un guió escrit que doni per garantir, perquè el del Tribunal de Comptes és com a mínim molt sorprenent el que està passant.
2: És sorprenent, i crec que la Fiscalia sí que ha demanat en el Tribunal de Comptes que acceleri la causa perquè les persones que encara estan pendents d'aquests diners, que són uns quants, són milions d'euros, puguin acabar amb el seu expedient liquidat, per entendre'ns.
3: Però estareu d'acord amb mi que si el Tribunal de Comptes tingués una majoria pepera, ens estaríem tots estirant els cabells i fotent les mans al cap, però això és com quan surt que hi ha poca inversió de l'Estat a Catalunya, com que aquí mana tot arreu els mateixos, tothom calla i no li donem importància, i si passa amb els altres, tindríem una manifestació al Passeig de Gràcia d'aquí 5 dies muntada, amb una gentada, i tothom fotent-se cops al pit.
4: Bueno, això és un tema més complex, en tot cas. Però sí que és estrany això que dius del Tribunal de Comptes. Jo, en aquest tema, que vosaltres dos el coneixeu en profunditat, o sigui, quin és llavors l'escenari que ens depara a finals d'any? O sigui, jo llegia fa 5 dies aquestes declaracions del Jorge Buxadé de Vox, eurodiputat de Vox, que deia, bueno, que animava el PP aquesta idea com de revertir l'amnistia al mandat que ve, preveient que tindran majoria absoluta. És això una possibilitat? És en el fons només com una bravuconeria? O realment, jo pel que entenc, anem a un escenari en el que al PP també li interessa que els constitucionals es pronunciï positivament i el Suprem no s'atrinxeri, i per tant aquest tema a finals d'any, al desembre, pugui quedar pacificat, potser no és la paraula, però em compreneu.
3: L'obra és un meló interessantíssim que jo crec que dona, no per un programa d'últim dia, sinó quasi per un especial.
4: que és amb un
3: possible, jo crec més que possible, futur govern de coalició en aquest país entre PP i Vox, quina és sobre aquesta matèria i moltíssimes altres matèries, la posició que pot mantindre el PP i la que pot mantindre Vox. O sigui, en aquí jo crec que veurem moltes topades de trens i moltes controvèrsies. En el cas de Buixader no és un qualsevol, a part de ser el cap de la delegació europea de Vox, és un senyor que és català, que és advocat de l'Estat, que és la persona que va portar el recurs contra aquell referèndum a la protohistòria d'Arenys de Munt, i ell és qui, com a advocat de l'Estat, va portar aquest tema, i per tant, si ell diu que això es pot revertir, com a mínim coneixement jurídic per defensar-ho en té.
0: Veurem després quina seria la voluntat, i de fet també aquest és el desig de molta gent, que s'apliqui ja l'amnistia, perquè d'aquesta manera és molt més difícil revertir-la que no passi encara no s'hagués aplicat. Bé, veurem què és el que acaba passant. D'aquí a 100 minuts seran 2:15. Encara sobre l'actualitat política. Abans, però, deixeu-me dir que tenim un incendi que crema a aquesta hora a Cervelló, al barri de Vall del Sol, a tocar de Vallirana, al Baix Llobregat. Hi treballen 19 dotacions terrestres dels bombers, 8 dotacions aèries més. El foc és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bassons i enfila muntanya amunt. La complicació principal d'aquesta zona és que hi ha moltes cases i moltes urbanitzacions. Per aquest incendi, el telèfon 112 ha rebut més de 300 trucades, perquè, a més, és molt visible des de molts punts del Baix Llobregat. Per tant, de moment, el que fan els bombers, com de fet ja ens estan acostumant, és actuar-hi molt ràpidament i amb molta contundència, amb moltes dotacions, tant terrestres com aèries, per intentar evitar que el foc se'ls escapi de les mans i que afecti, com dèiem, a moltes urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, insisteixo, entre Cervelló i Vallirana, amb aquest incendi que tenim ara mateix en marxa. N'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Però dèiem que tornàvem sobre la política, perquè avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una mena de balanç del curs polític, podríem dir. Ha passat de puntetes per l'amnistia en el seu balanç, però ha insistit a suavitzar el seu discurs sobre Junts per Catalunya. Diu que Partit Popular i Junts han votat plegats en 170 ocasions i els ha estès la mà per futurs acords en el que queda de legislatura.
5: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
0: A més, ha tornat a insistir en carregar contra Pedro Sánchez i el situa com la X, com el nexe de tots els casos de corrupció que afecten el PSOE.
5: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos, y no falla, Sánchez es el nexo político corruptor.
0: Doncs insistint en que Pedro Sánchez està al centre, ha inclòs també específicament el cas de Rodríguez Zapatero, i després també aquesta mà estesa a Junts per Catalunya, que si fos per Núñez Feijóo votarien plegats amb més votacions. Recordem que Junts per Catalunya vota aquelles mesures que li sonen bé, entre cometes, però sempre ha fugit d'un acord estable amb el Partit Popular.
2: Home, clar, hi ha votacions en què Junts li tira més anar a fer mal al PSOE que no vas votar al costat del PP, i no és cap secret que hi ha qüestions ideològiques que PP i Junts estan més o menys d'acord en matèria fiscal, en matèria econòmica, en matèria empresarial. Doncs és evident que hi pot haver una certa sintonia. A partir d'aquí, a mi em sembla que Feijóo avui portava un lema al darrere que em sembla que deia la cuenta atrás o alguna cosa similar a això. Ell es veu a la Moncloa, ell es veu amb eslògans una mica grandiloquents de que haurà de fer neteja. El que sí que grinyola una mica és que ell parli de que la decència tornarà a la Moncloa, quan precisament l'últim president del PP que hi va haver de marxar a través d'una moció de censura perquè el seu partit havia estat condemnat per corrupció, com és el cas de la trama Gürtel. Per tant, la decència, podríem dir que com a bandera del PP, no sé si és la millor, havia estat condemnat per corrupció, com és el cas de la trama Gürtel. Per tant, la decència, podríem dir que com a bandera del PP, no sé si és la millor bandera per brandar. Al mateix temps, és veritat, lligant amb el que dèiem abans de l'amnistia, semblava que s'acabava el món quan Pedro Sánchez va, i ara Sánchez el que li fa mal són els casos de corrupció oberts, perquè això serà un degoteig fins a final d'any. Com a mínim tindrem més revelacions sobre l'empresari Julio Martínez, que aquesta setmana ja s'ha encarregat d'implicar pràcticament fins al moll de l'os a Rodríguez Zapatero, seguint l'estela del que marca la sentència de Koldo i Ábalos, que és que el podríem dir que la persona que col·labora amb la justícia, en aquest cas Víctor Daldama, té premi judicial. Sabem que hi haurà el judici contra la seva dona i sabem que d'una manera o altra encara hi ha causes pendents com la de Santos Cerdán, l'Eire Díez, una investigació que es secreta a l'Audiència Nacional que pot impactar en el finançament del PSOE. Per tant, Núñez Feijóo l'únic que ha de fer és parlar poc i seure en un sofà prou còmode i no repetir els errors que va cometre

0: fa exactament 3 anys, en l'última setmana de les eleccions espanyoles del 2023, que fa una campanya nefasta, aquella última setmana, minimitzar els errors, i si els minimitza, podrà arribar còmodament a la Moncloa, i llavors només haurà de decidir quin preu està disposat a cobrar-li a Vox per entrar a formar part del futur executiu espanyol.
1: Jo crec que Junts, i en aquesta relació amb el PP, ja ha votat més de 100 mesures a favor, en els propers anys haurà de fer una reflexió sobre quina és l'estratègia que ha triat. L'estratègia dels últims 3 anys de Junts, de per una banda, bueno, en el seu moment, deixar que Sílvia Orols fos alcaldessa de Ripoll, amb l'impacte mediàtic que això ha tingut, i després aquesta estratègia de votar en contra totes les mesures socials, des de la pròrroga de lloguers, la jornada laboral de 37 hores i mitja, l'aturament dels desnonaments per gent vulnerable, bueno, ens ho ha dit el CEO, té un trasbàs de vot enorme cap a Aliança, però no només cap a Aliança, també cap a Esquerra Republicana, no? O sigui, hi ha un desnortament majúscul, i per tant els propers anys els hi venen grans reptes. Ara, Feijóo, ell es veu molt com a president de la Moncloa, bueno, no sé, jo el que han de minimitzar errors, però l'únic que porten fent en els últims mesos és maximitzar errors. Cada batalla que es tria és una batalla que acaba sent, bueno, des del tema de les baixes, els no-nats. Aquest diumenge, després de guanyar el Mundial, la portaveu del PP al Congrés va fer un tuit dient: Espanya vuelve a conquistar Amèrica. O sigui, unes coses que dius, una manera de perdre el relat, i malgrat tenir casos del PSOE que estan fent realment, com Zapatero o Ábalos, que la seva imatge estigui esfondrant-se, probablement estem davant d'un dels PPs més fluixos de les últimes dècades, incapaç de dir qualsevol altra cosa que no sigui la corrupció, el sanchisme, una capacitat nul·la de proposar un projecte de país, i per tant, bueno, no sé, una dificultat d'anar més enllà, que a veure com ho aconsegueixen sobreposar-se per poder tirar endavant i enfrontar-se a unes millors generals.
2: Clar, el PP comet errors. Sí, sí, sí, efectivament. Jo no estic d'acord amb el que va dir Borja Sémper. Suposo que ell també, influenciat per la malaltia que malauradament ha patit i que afortunadament ha superat, que no és la millor comparació, la del càncer, amb el tema de les baixes. Però, en realitat, per ser sincers, les ficades de pota que pot fer Feijóo, comparat amb el que estem visquent en aquest país a nivell de corrupció, de paràlisi administrativa i de governança, queden amb una autèntica broma i com a quelcom irrellevant. I jo, que sóc una persona gran, més gran que tots vosaltres, tot aquest debat sobre si l'oposició està preparada o no per governar, ja la vam viure amb José María Aznar. Sí, José María Aznar era un senyor que venia de Valladolid, si era un tipus petit amb bigotis, si era una persona enfadada, si no tenia carisma, si l'equip era molt ultra, el vídeo del Doberman del PSOE... O sigui, la idea de parlar de l'extrema dreta i de la poca preparació de l'oposició, aquell vídeo ara sona a broma, però aquell vídeo de Miguel Bosé dient: en realidad nos conviene que estén 4 años más en la oposición porque así se preparan para gobernar. O sigui, és una mica un déjà vu. Que Feijóo és una persona que sembla que porta amb una certa mandra estar a Madrid i fer oposició, jo crec que això és evident i que no se li escapa a ningú i que ho veu tothom. Que ell va fer un final de campanya, i que en general el PP té una última setmana de campanya que és com els últims 5 minuts de l'Espanyol, pues, escolta, estic absolutament d'acord amb vosaltres.
3: I ho diu un perico, eh?
2: Ho dic jo. Però en realitat, tot el que passa en aquest país és tan gros que jo crec que, inclús encara que el PP presentés en l'alcalde del poble més petit d'Espanya en aquests moments com a candidat a la presidència del govern, tot l'altre és tan bèstia que igualment el Partit Popular guanyaria les eleccions, perquè igual que jo crec que en el seu moment les va perdre González amb el cas Guerra, amb el cas Roldán, amb Filesa, amb tota la corrupció, jo crec que Sánchez també és ell qui s'està fotent fora a si mateix per tolerar, permetre i tapar tot el que està passant en aquest país. I per tant, jo crec que això serà quan vulgui Sánchez, que és l'última decisió que ell pot prendre, però succeirà indistintament del que faci Feijóo. Això és, i després una altra cosa és el de Junts. Feijóo, que és un senyor que ve de Galícia, És un senyor que ell constantment està fent el que va fer Aznar també en el 96, i perdoneu que viatgi en el temps, però és que jo crec que hi ha moltes similituds ara que s'han fet amb el Mundial, que és, escolta, jo em vull entendre amb el PNB i em vull entendre aquells moments en Convergència, i no vull que el meu únic interlocutor i el meu únic soci sigui Vox. I en aquí, igual que Sánchez no controla ja què passarà amb ell, jo crec que Feijóo tampoc ho controla, perquè al final quina mena de relació pot tenir el govern amb Junts o amb el PNB en el futur la decidirà Vox. I per tant, o comencem a tenir en compte que Vox té un pes important a l'equació de la governança d'aquest país, o ens equivocarem en els nostres anàlisis.
3: Ara, sento el teu, només deixa'm dir que Protecció Civil ens anuncia que s'ha enviat un S-alert per ordenar el confinament de les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires a Cervelló per aquest incendi forestal proper que us explicàvem. Tanqueu portes, finestres, no sortiu al carrer, seguiu les indicacions de les autoritats, és el text de l'S-alert que s'ha enviat en aquesta zona, en aquestes dues urbanitzacions. Com dèiem, és un incendi que ara mateix no és que sigui molt gros, però sí que efectivament està en una zona en què hi ha molta població, hi ha molta casa, molta urbanització, i per tant amoïna els bombers que l'estan atacant, insisteixo, amb totes les dotacions de les que són possibles per intentar evitar que s'estengui més i que acabi afectant a més gent. De moment aquest és alert per a aquestes dues urbanitzacions de Cervelló, Can Paulet i les Rovires.
0: Ah, seguint amb el que deia el Joan, és interessant fer, ara que s'han complert 30 anys del pacte del Majestic, és interessant analitzar què ha canviat i què no. I crec que el que ha canviat, o principalment el que ha canviat, és que ara existeix Vox, i que abans el PP o José María Aznar o qui fos podria plantejar-se en un escenari d'alternança amb el PSOE anar combinant socis. Pujol havia pactat 3 anys abans amb Felipe González i no havia passat res. Al cap de 3 anys és el mateix González qui li diu potser ara toca que et posis d'acord amb Aznar, i així sorgeix una mica la idea de fer el pacte del Majestic amb unes sessions que estan molt per sobre a nivell pràctic, de fet, de les que li va arrencar Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, però això és una altra història. En aquest cas, no, per això...
2: Dius, és una evidència.
0: Sí, sí. No, això és una evidència, ah. I és veritat que sí, sí. Per mi és el millor pacte autonomista que s'ha fet mai, bàsicament perquè els seus negociadors tenien clar què es podia fer i perquè es van decidir a fer-ho ara. El nivell, podríem dir, que no és el mateix 30 anys després, ni molt menys. El que passa és que en una tessitura en la qual hi ha Vox, tot això deixa de tenir un cert sentit. Vull dir, qui vulgui romantitzar la idea d'un PP que pugui aliar-se amb Junts i prou, doncs això no passarà.
2: T'ha equivocat.
0: Quan Gabriel Rufián diu que s'està coent un pacte entre el PP, Junts i Vox, jo crec que està equivocat en la mesura que ni Junts vol formar part de qualsevol equació que hi hagi Vox, ni Vox vol que en qualsevol equació, de la qual ell formi part, hi hagi Junts al costat. Per tant, a mi em sembla que és un escenari completament irreal.
1: Per això, a mi m'estranya quan tu dius, Joan, aquesta cosa de que s'ha de tenir en compte que ara Vox, o sigui, que és imprescindible per la governabilitat, que és evident, l'últim CIS li dona 80 diputats, o sigui, és un nivell d'importància elevadíssim, però això en com es tradueix? Perquè les úniques, o sigui, sembla impossible pensar que hi pugui, o sigui, que o hi ha majoria absoluta de PP i Vox, o si Vox està al mig no es podran arribar a entendre amb Junts, si les declaracions que tens ara, que tens la resolució de l'amnistia, és Buixader dient-te, vinga, PP, anem a tirar endarrere l'amnistia.
2: Jo crec que la idea de que Junts voti una investidura de Núñez Feijóo, des del meu punt de vista, és inimaginable. És inimaginable, perquè hi hagi una investidura de Núñez Feijóo, es tindrà que pactar una mesa del Congrés, es tindrà que pactar un programa de govern, es tindrà que pactar un Consell de Ministres, i aquí no hi haurà Junts. Una altra cosa és que tu diguis, escolta'm, Junts, que no ho oblidem, Junts sembla que vingui de no sé on, Junts és un partit que fins que el van expulsar per pressió de Ciutadans i per temes de corrupció estava a la Internacional Liberal, o sigui, no és un partit que vingui ni de la Internacional Socialista ni de cap lloc estrany, ve de la Internacional, Liberal, no oblidem d'on ve l'antiga Convergència, o sigui, del que és un partit d'ordre de tota la vida i del pal de paller de qui mana Europa. I que Junts pugui tenir coincidències amb un futur govern espanyol en matèria de política industrial, en matèria de política fiscal, en matèria de política d'habitatge, pues exactament igual com es va tenir en el moment del Pacte del Majestic, que hi ha coses que a mi em semblen autènticament aberrants i que ho han sigut per la història posterior que ha viscut Espanya, però que en matèria econòmica no hi ha cap mena de dubte que estrictament en matèria econòmica el Pacte del Majestic del 96 li va donar a Espanya, estadísticament parlant, els 4 anys de creixement econòmic més importants dels últims 50 anys del nostre país. T'agradi o no? A mi el Pacte del Majestic em sembla un dia funest i negre, però en matèria econòmica el resultat va ser el que va ser.
1: No hi ha conseqüències econòmiques dels pactes. Les conseqüències econòmiques són a mig termini.
2: Del programa que es va pactar.
1: Sí, però no funciona així. Sí, és que les aplicacions de les lleis tenen com a efecte en més llarg termini, i en el fons el 96 estàvem en el boom del Punt.com. O sigui, no té a veure el creixement aquell anys del pacte del Majestic, més enllà de que, com diu l'Oriol, és probablement el pacte amb què a nivell autonòmic més s'ha aconseguit, saps? Però bueno, tornant al tema en si, per mi el dubte és aquest, saps? O sigui, que jo entenc quan tu parles, Joan, que l'únic escenari possible que s'observa és aquesta majoria absoluta entre PP i Vox i que, per tant, en certes coses tu puguis comptar amb Junts, però d'una manera molt menys innecessària, perquè si és necessària, tornarem a repetir probablement, o no, un escenari com el que tenim ara, que és una ingovernabilitat màxima, no? Pot ser que Junts acabi decidint investir el PSOE o el PP, però després no hi haurà cap majoria parlamentària com per poder tirar endavant res, com s'ha vist aquesta legislatura, que a nivell legislatiu... Bueno, ha estat mínima.
2: El primer que pots veure en un futur govern és un acte de condescendència del PP cap a Junts, perquè si les enquestes ho encerten i Junts es fum la patacada que totes les enquestes auguren, el CEO de l'altre dia li donava a Junts entre 3 i 4 escons al Congrés dels Diputats, el qual vol dir que el Partit Popular li tindrà que cedir diputats a Junts per Catalunya per poder formar grup parlamentari. Sí. O sigui que a sobre veuràs un acte de condescendència de Núñez Feijóo volent quedar bé amb Junts en aquesta matèria.
3: Passant 8 minuts de 2:15, anirem a publicitat i canviarem totalment de tema, però deixem recordar d'una banda aquest incendi que tenim a Cervelló, amb dues urbanitzacions que estan ara mateix confinades, i d'altra banda, Adif informa ara mateix que està tallada la circulació de Rodalies entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per una incidència a la infraestructura. Això afecta les línies R2 i R2 Nord de Rodalies i també els trens de mitjana distància entre Barcelona i Figueres-Portbou. Tots aquests comencen el seu itinerari a Granollers Centre. Per tant, no surten de la ciutat de Barcelona, els que van a Figueres i Portbou, sinó que surten des de Granollers per evitar aquest punt en què hi ha aquesta avaria en la infraestructura, una incidència que està tallada la línia entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant,
2: Tu que, com diu el Santi, manes molt, no podries fer que fos notícia el dia que tots els trens funcionen i no el contrari?
3: El dia que tots funcionin serà notícia.
2: Exacte,
3: mentre hi hagi incidències les hem d'anar explicant perquè la gent que ens escolta que vol agafar els trets sàpigui quin és el pa que s'hi dona. Ara mateix tenim aquesta incidència. Passen 9 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida... Veieu aquella televisió d'allà? És el Carlos Baraibar que ens està escoltant des de la televisió. El que passa que està massa a prop de la càmera i per tant no el veiem sencer. Ara sí, ara sí.
0: I per què té el logo d'Esport 3 al darrere?
3: Ara li pregunto. Mira, si ha de parlar d'esports farà tàndem amb Joan López Alegre i seran més perigos que mai. Ara, després de la publicitat, dinem. Catalunya migdia.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Catalunya migdia.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
9: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
9: També del Girona i del Sabadell.
8: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
9: A més del mercat de fitxatges.
8: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
9: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre. Ara saludem al Carlos Baraibar. Carlos, bona tarda.
12: Què tal, bona tarda.
3: Aquí hi ha moltes preguntes a fer-te. Oriol, quin dubte? Bé, ja l'has sentit, el dubte.
0: No, sí, sí. Et veig aquí amb el logo de l'Esport 3 al darrere i penso, per fi has arribat al pic de la teva carrera.
12: Estem fent allò que a l'audiència agrada tant de parlar coses que no veuen, eh?
0: Sí,
12: però bé,
0: exacte.
12: Estic entrant des d'una cabina que està a la seu de TV3 a Sant Joan d'Espí i hi ha una cabina que és la que fan servir habitualment els companys d'esports, entenc, per fer les seves entrades. centres als programes. N'hi ha dues, una que no té res, unes màquines darrere, i aquí hi ha un plafó amb Esport 3.
0: Et queda molt bé, estàs
12: sí,
0: a punt d'entrar a l'11.
12: Que necessites saber de fitxatges.
2: No, jo tinc ja tot davant, tot l'espoiler és, aquest any jugarem la Champions, pots donar la notícia?
12: Hòstia, no diguis això, Joan, per l'amor de Déu, que estem ja en descens. Només per aquest comentari ja estem en descens.
2: Que la trava farà 20 gols aquesta temporada. Apunta.
3: Que la trava és aquest jugador que ha fitxat l'Espanyol del Castelló.
2: Sí, del Castelló.
3: Ho ha patat a segona divisió, a veure si també fa el mateix rendiment a primera. Bé, escolta'm, tanquem el parèntesi esportiu i perico, perquè el Catalunya Migdia no és un programa d'esports. El Carlos Braiber ens vol parlar de coses com aquesta.
5: Lo más peligroso para tu cuerpo no es el alcohol, tampoco es el azúcar y mucho menos la carne. Se queda atascado en tu cerebro y te hace daño. Se queda atascado en tu hígado y te lo
3: aquest que sentim és Paco del Campo. Si sou usuaris de xarxes, potser us sona el nom. És un avi entranyable que acumula més d'un milió de seguidors a Instagram en només un mes i que es dedica a donar consells sobre alimentació i sobre salut. El Paco fa els vídeos des d'una cuina antiga, molt bonica, bucòlica. Sempre porta una armilla, una camisa de quadros. El problema és que el Paco del Campo no existeix. És un avatar creat amb intel·ligència artificial molt ben fet que ens amaga qui hi ha realment al darrere i que pretén vendre'ns un llibre de remeis tradicionals que no se sap qui ha escrit. Perquè ell segur que no l'ha escrit, perquè insisteixo que no existeix. Aquest és només un de la desena de perfils anònims fets tots amb intel·ligència artificial que han proliferat a Instagram els últims mesos i que milions de persones segueixen per escoltar els remeis i els consells teòricament de la saviesa popular, de les iaies, què feien les nostres àvies, com es cuidaven. I això, que té molta predicació, doncs fa que molta gent segueixi aquests consells que, insisteixo, estan fets per IA i que busquen al darrere vendre't el llibre. Com són aquests perfils, Carlos, o quins són aquests perfils?
12: Mira, n'hi ha, com dèiem, una desena com a mínim que hem detectat, evidentment n'hi poden haver més, però que tinguem controlats, per exemple, Paco del Campo, Manuel del Campo, Los Remedios de Vicente, El Abuelo Boticario, La Abuela May, Jesús Consejos, i el perfil és aquest que deies. Tots aquests reuneixen més de 5 milions de seguidors, o sigui, pràcticament 5 milions de seguidors, o sigui, és una burrada, i el número de visualitzacions ja és pràcticament incomptable. Per tant, molta gent està mirant aquests vídeos, i el que tu deies, Paco del Campo, tot just fa un mes, ja té més d'un milió de seguidors a Instagram, i tenen tots en comú aquesta imatge, doncs, carinyosa, llenguatge proper, escampen aquests consells tradicionals, que, de fet, ja estan per tot internet, de fet no fan res de nou, i al final és van des de com conservar el formatge millor a la nevera, com saber si un ou s'ha fet malbé o no, però el que passa és que pel aquí al mig hi colen altres continguts que aquí sí que poden ser una mica més complicats, perquè si no, fins aquí tot seria normal, és a dir, una gent que escampa remeis naturals, de fer-te una camamilla per curar-te, per trobar-te millor si has menjat no sé què, però clar, va una mica més enllà, primer de tot, i primer fre que ens hauria de posar, no? D'entrada, la majoria de tots els que miren, només un, i són una desena, cap d'ells diu que són fets amb intel·ligència artificial. A més, el que fan és, aquests avatars parlen en primera persona, no? I et diuen això. Intenten vendre aquest llibre de 150 remeis tradicionals, coses d'aquestes, i et diuen que et redirigeixen a una pàgina on pots comprar aquest llibre, que són uns 15, 20 euros, alguns 30, 40, i que, per si teníeu algun dubte, no és un llibre, és un PDF que t'envien directament, o sigui, no està ni editat, val? Però vaja, ja hauràs pagat 15-20 euros per aquest llibre, que tampoc saps qui ha escrit, perquè en els vídeos el Paco del Campo diu que ell l'ha escrit amb el saber que acumula de molts anys i la seva experiència, però evidentment el Paco no existeix, no? Llavors, en aquests webs no hi ha cap nom reconeixible enlloc, és a dir, no pots trobar una empresa que hi hagi al darrere, l'editorial del llibre, perquè, com diem, no estan editats, i només si et preocupes a buscar, i només en alguns casos, en l'avís legal del web, hi pots arribar a trobar un nom propi, una adreça de correu, o potser fins i tot un nom, si se l'han deixat per allà, però amb tota la intenció queda bastant clar que la intenció és que no trobis aquest nom, és a dir, no està allà que posis, envia un correu a aquesta adreça si tens algun problema, si has pagat i no t'ha arribat, no sé, alguna història que hi doni una miqueta més de pes. I a banda de tot això, entremig d'això, doncs alguns recomanen coses fins i tot com deixar de prendre algun medicament o algun tractament. Tinc un exemple per aquí de l'Abuela May, que és un perfil que juga amb l'aspecte oriental de la protagonista, el nom japonès i que a més té accent argentí. Sentiu-la.
11: Nunca más una endoscopia, mi gente. ¿Sufres de la bacteria Helicobacter pylori? ¿Sientes ardor en el estómago, reflujo o ya te diagnosticaron gastritis? ¿Probaste varios tratamientos y nada ha funcionado? Entonces escúchame bien, porque tengo un consejo que puede cambiar tu día a día. día. Acá está, página 83, bálsamo reparador gástrico. Esta combinación se usa hace siglos en la medicina natural para apoyar
12: bé,
11: la digestión.
12: Bé, segurament és un altre accent, però vaja, llatí, el que sigui, i també fa gràcia que a mitja vídeo canvia, no?
3: Quan sí, comença... no, perquè de sobte ha deixat sí. de parlar en sud-americà.
12: En accent, no? Exacte. És quan parla del llibre i surten imatges del llibre. Bé, aquesta escampa desinformació, com sentíem, no? No et facis mai més una endoscòpia, parla dels remeis dels paracetamols, el que et fan i el que et poden fer i que vigilis, etc etc. I llavors tots barregen aquest llenguatge doncs, afable amb aquest alarmista i una mica per seduir-te que diuen les farmacèutiques no volen que ho sàpigues, si les farmacèutiques, si sabessis això, deixaries de prendre la meitat dels remeis, pren-te aquesta història que l'àvia i tots abans se sabia i ara no se sap, i amb això juguen i van amassant aquestes grans quantitats de seguidors. A banda, entre alguns dels que hem trobat, per exemple, el Manuel del Campo i Remedios de Vicente, la web que tenen per vendre llibres, el llibre del Manuel i el del Vicente, la web és clonada, és la mateixa exactament, fins al punt que tenen les ressenyes també calcades amb, llibre, amb noms diferents de llibres, o per exemple ara hi ha els vídeos del Paco del Campo estan a TikTok que els penja un tal Manuel Huertas, però és el mateix, exactament el mateix contingut, el que ara el Manuel Huertas té un bigoti i li ha canviat una mica la cara.
3: Mentre parlava el Carlos Weber, l'Alicia ha anat a mirar a Instagram a veure com són aquests vídeos, estan ben fets.
1: Doncs mira, dues reflexions. El Paco del Campo acabo d'escriure a ma mare, en plan, mama, com és que segueixes el Paco del Campo?
3: O sigui, el seguia ta mare.
1: No, sí, he vist 11 gent del meu voltant seguir aquest Paco del Campo, per tant, és veritat que té bona entrada. I després, sobretot, l'abuela May, bueno, ara sembla una experta, només perquè he mirat aquí, jo no hagués reconegut que és intel·ligència artificial, i això és el que comença a fer por, que jo, que sóc una persona molt digital, o sigui, no sé com dir-t'ho, en plan, que no sóc la meva àvia, en plan, jove, TikTok, tal, no sé què, i arriba un punt en què la intel·ligència artificial està tan ben feta que no sé què et diguin, contingut creat amb intel·ligència artificial, que jo entenc que és cap a on hem de caminar legalment, que és que tot allò creat amb intel·ligència artificial sigui obligatori posar continguts sensibles, no sé com posen, amb intel·ligència artificial, perquè jo aquí, per exemple, no m'hagués adonat que és intel·ligència artificial. I això fa cert respecte, realment. Mm.
3: Perquè, a més, no tots els consells que donen, Carlos, són nocius. És a dir, alguns consells són innocus, blancs.
12: Clar, és això, si vas a comprar, vigila amb això, això que deia abans, no? El formatge en paquet a l'així, etcètera, etcètera. Però, clar, entremig, és on ens trobem això que sentíem, no? No et facis només una endoscòpia, el paracetamol et pot fer això, i, a més, també, de contingut que et diu la carn, no sé com, és feta al laboratori, o aquesta poma és transgènica si la trobes d'aquesta manera, cosa que tampoc és certa, i és a dir, que desinformen segons com, i a més, és que quan ja tens aquesta gran quantitat de seguidors ja pots dir exactament el que et doni la gana perquè ja tens allà l'entrada. El que deia l'Alicia ara, clar, aquest tema, que també n'hem de parlar, evidentment, no? Què passa si, per què no està indicat? De fet, és que és molt estrany aquests casos, perquè les normes pròpies d'Instagram t'obliguen a indicar si un contingut és fet a mi, si vol suplantar la realitat, és a dir, si vol ser realista, és a dir, si és un vídeo d'algú muntat a sobre d'una gallina corrent per un camp, no cal, perquè és molt evident, però en aquests casos, com que vol fer la sensació de que és real, és obligatori. Per tant, no sé què ha passat, o evidentment li està passant per a la meta això, i és possible que en els pròxims mesos o dies, això, si ho reporten molts usuaris, doncs acabin desapareixent perquè és obligatori indicar aquests perfils. Mentrestant, no sé quanta gent haurà comprat ja els llibres.
2: Mm-hmm. Però jo no vull fastidiar-vos, amb el que estem parlant.
3: Una mica el teu paper a la tertúlia és aquest,
2: Però, a veure, en realitat és un debat, és un debat que no és debat, perquè la regulació sobre què es pot publicitar, què és veracitat en matèria de salut, en matèria alimentària, en moltes altres matèries, està absolutament regulada, i és igual que la informació la doni una intel·ligència artificial, que si la dona, permeteu-me una comparació segurament tonta, Mickey Mouse, o un dibuix animat, o un personatge que sigui un personatge de ficció, perquè de cop i volta apareix a l'Alcàntara, que sabem que és un senyor que no existeix, que és un actor d'una sèrie televisiva, però que no és Imanol Arias, recomanant-nos que ens prenguem un producte determinat. Per tant, la mateixa regulació que hi ha perquè pugui fer publicitat un actor o algú que no és un personatge de veritat, és la que té que aplicar-se a un producte d'ahir.
3: Però en aquest cas, que hi ha la regulació, que és, escolta'm, si tu fas un vídeo amb intel·ligència artificial fent veure que és realitat, ho has de marcar. i aquests vídeos i aquests canals i aquests continguts no estan marcats. Per tant, s'estan saltant aquesta normativa. I el que no sabem és el perquè. Si suposem que Meta no arriba va més ràpid els que creen els comptes que no pas
2: pues
3: Meta perseguint-los.
2: Si Polito no ha fet la renta durant 4 anys i ningú ho ha pillat, imagina per controlar tots els vídeos d'Instagram.
3: Carles?
12: Sí, no, d'entrada hi ha la normativa d'Instagram que se salta, però després també hi ha altres coses una mica més complicades, diguéssim, a nivell legal. Per exemple, el cas de Fray Lorenzo, que aquest és una altra mena de contingut, hi ha un frare franciscà, he estat consultant la sotana i vol ser un frare franciscà, i el que fa és consells espirituals, que els barreja una mica amb aquest coaching barat de psicologia, d'aquesta de creixement personal, etc etc. I a més, també et reenvia una web en la qual et ven un llibre, i en aquesta ja no hi ha ni un NIF de referència, ni un nom, ni qui ha hostatge aquesta web, ni res de res, i el que sí que hi ha és una adreça de La Rioja que coincideix amb la mateixa adreça d'un altre perfil que a TikTok es dedica a vendre consells financers i que té també un llibre en el que diu com fer-te ric, etcètera, etcètera. És a dir, Fray Lorenzo et dona consells espirituals per una banda i Sofia Levy, que així es diu l'altre perfil, et diu consells de com fer-te ric, segurament és la mateixa persona que viu a La Rioja fent aquesta mena. És a dir, és evident que és aplicable la legislació que hi ha darrere d'això, perquè és molt evident la intenció de no donar cap referència i de, bé, el que tu deies, no? Quan és publicitat, saps que és publicitat, que en aquell moment t'estan venent no sé quina història. El que passa és que això, aquests perfils ho intenten evitar i amagar de totes, no?
3: Bé, doncs aquesta realitat amb la que convivim i que cada vegada és més difícil, com deia l'Alícia, discernir quan ens estan enganyant o quan és realitat. No, és que ha passat algun pensament pel cap, perquè t'he vist la cara.
0: Sí, tot el que puc dir limita amb el codi penal i per tant no, prefereixo no dir-ho. Estic intentant trobar la manera educada de dir, primer, això últim, el Fray Lorenzo aquest, si tu, no sé com dir-ho, Instagram hauria de lluitar contra les estafes, una forma d'estafar és ser coach, per tant Instagram hauria d'actuar contra els coaches. Jo sé que acabo defendre un col·lectiu, però no m'importa, perquè jo crec que el coach el primer que has de fer quan hi ha algú que t'ofereix els seus serveis és posar-te la mà a la cartera perquè no te la fotin. I la segona, ara seriosament, que és que cada vegada hi ha, a través de les xarxes i tot tipus de perfils, abans et podien estafar per correu postal o et podien estafar en una agència de viatges o et podien estafar en un lloc físic, i ara les estafes no descansen. Les estafes et poden arribar...
3: I t'arriben a la butxaca.
0: Quan estàs a punt d'anar a dormir i mires algú que diu que et farà ric i quiero que ganes mucho dinero y por lo tanto necesito tu dinero, per entendre'ns, i després gent que t'ofereix una sèrie de serveis que no estan ancorats en la realitat i que la traçabilitat, com deia el Carlos, també és difícil, perquè tu has d'anar a demostrar que en aquella adreça s'està cometent un frau i anar a perseguir quines activitats hi ha al darrere. Per tant, no és tan senzill. També és veritat que Instagram és molt hàbil a l'hora de censurar segons quin contingut, i si tu penges un pit a Instagram al cap d'uns segons ja te l'ha buscat, potser amb les estafes també seria important que fes una activitat
1: més ràpida. Però més que estafes és que posin què està fet amb intel·ligència artificial, perquè tu ets lliure de voler comprar un llibre de Fray Lorenzo, però vull saber si ets real o si, saps, en plan, si no ets real.
2: El més trist d'això és que al darrere d'aquests enganys, això sí que està molt, molt estudiat i molt pautat, el que hi ha amb un percentatge elevadíssim de casos és persones que viuen soles i que viuen soles no voluntàriament. I jo crec que es parla molt de malalties mentals i d'històries d'aquestes, però crec que la soledat no voluntària és el que hi ha al darrere de moltes d'aquestes coses, malauradament.
3: Carlos Barevar, gràcies. Bona
12: gràcies a vosaltres, que vagi bé.
3: Ara dones les notícies sobre els fitxatges de l'Espanyol abans de la pretemporada. 5 minuts per arribar a les 4.
2: Camí de la Champions.
3: Ens queden 5 minuts per acabar i acabarem igual que hem començat. Perquè tornarem a parlar d'amnistia i de l'aplicació de l'amnistia. Perquè tenim una última hora des de Brussel·les. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal Europeu favorable a la llei d'amnistia. Última hora, com dèiem, des de Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Òscar. Sí, la Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge directe als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells, als tribunals espanyols, aplicar la justícia, les sentències de la justícia europea sobre l'amnistia. Brussel·les apel·la, refereix en concret al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional, perquè aquests dos tribunals són els que han remès a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en aquestes dues sentències favorables a la llei d'amnistia. Diu la Comissió Europea de forma velada, es refereix a ells perquè diu que els tribunals al·ludits, els tribunals referits per aquesta sentència de qüestió prejudicial del TJUE són ells ara els que han de moure fitxa aplicant aquesta sentència favorable a la llei d'amnistia que afectaria en la causa del Tribunal de Comptes els líders independentistes que estan acusats de desviament comptable, d'haver desviat diners públics per finançar el procés i el referèndum de l'1 d'octubre, i a l'Audiència Nacional Espanyola la causa afecta a la dotzena d'activistes del CDR acusats per un delicte de terrorisme. En tots dos casos, la setmana passada, la justícia europea va deixar via lliure perquè tots dos tribunals poguessin aplicar la llei d'amnistia.
3: Molt bé, doncs és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les amb el Bruno Fortea. Gràcies, Bruno. Bona tarda.
13: Adéu, bona tarda. La justícia europea va deixar via lliure perquè tots dos tribunals poguessin aplicar la llei d'amnistia.
3: Molt bé, doncs és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les amb el Bruno Fortea. Gràcies, Bruno. Bona tarda.
13: Adéu, bona tarda.
3: No sé com ho veieu.
2: Ànimo de la Unió Europea. Espanya és el país més incomplidor de totes les resolucions, directives, etc. Amb una distància...
0: La classificació sempre d'Espanya. És veritat que això hauria de tenir alguna translació directa. No tinc en forma de sancions o del que sigui, sinó d'interpel·lar directament quins són els tribunals, quins són les causes que s'han de resoldre, perquè si no serà una mica complicat de portar-ho a la pràctica.
1: Sí, però sí que es fa més real que mai aquesta... Bueno, més real que mai. El tuit que va fer l'altre dia l'Òscar Puente d'animar el Puigdemont que tornés, no? Com de dir, bueno, ara que tens l'Amparo, fes-ho i així poses fins les cordes, entre les cordes, al Suprem a veure si realment et pot detenir. I realment, bueno, clar, és que si cada cop es fa més evident que Brussel·les ho exigeix, doncs, si segueixen atrinxerats, quelcom haurà de passar.
3: Però és veritat que s'esperava, com a mínim, que la Justícia Europea o que la Comissió Europea digués alguna cosa, tenint en compte això, no? Que el TJUE fa el seu dictamen i aquí sembla que no ha passat res.
0: Una setmana després no hi ha hagut cap decisió de la justícia espanyola que hagi anat en la línia de beneficiar les persones que, en teoria, ja estan emparades per Europa en el cos legal del que deia una llei que, recordem, es va aprovar l'1 de juny del 2024. Per tant, atrinxerar-se d'aquesta manera em sembla que no pot tenir res de bo, sobretot quan Pedro Sánchez sempre treu pit d'aquell índex de qualitat democràtica, ja sigui el de The Economist o d'altres, que situen Espanya com un dels principals estats de drets del món. Per tant, jo diria que aquí hi ha un decalatge entre els fets i entre la realitat.
2: Ens ho passarem molt bé, perquè quan Puigdemont pugui tornar veurem si aleshores vol tornar.
3: Carai.
2: Tindrà gràcia, no estar en el seu dret de quedar-se allà un cop ja se li apliqui l'amnistia.
3: Home, tornar potser sí, després veurem amb quin
2: ell
3: paper
2: serà.
3: Amb quin paper, però tornar sí, no? A ningú li agrada estar fora de casa.
2: No sé, falta veure si ell voldrà seure com a líder de l'oposició al Parlament.
3: Per això et dic, bueno, que una, cosa és, una altra cosa és per fer què.
2: Tot
3: però...
2: això serà un capítol apassionant.
1: Per tornar, sí.
0: Jo, perdoneu que torni les meves obsessions, però sí que hi ha gent que li agrada estar fora de casa, com Anna Gabriel, per exemple.
1: Oh, què dius?
0: Que no es va exiliar a Burundi, va anar a Suïssa. Això sempre és important recordar-ho.
3: Però cadascú tria el que vol.
0: Sí, no? Cadascú tria viure on vol, però...
3: Ara no tinc temps per rebatre...
0: I així que tria viure fora de casa, també està bé. Està en el seu dret.
3: Sí, però... Ah, però es va veure obligada a marxar. Una altra cosa és que després va triar on, però a marxar sí que va marxar.
1: Per favor, exactament.
3: A ningú li agrada que et facin fora d'un lloc. Després, un cop has de marxar, doncs tries on creus que estaràs més còmode, però...
0: No sé si...
2: Ella no tenia cap reclamació judicial, si no ho recordo malament. O sigui, se'n va anar realment de colònies.
3: Home, no.
2: No la reclamava ningú.
1: Bueno, però justament hi havia una situació de perill per tots els costats.
2: Però ella no tenia cap perill.
1: Ja, però la gent s'havia de poder protegir.
3: Però ja es va demostrar que això no sabia ser el que tenies avui, no el que tenies demà.
2: Ja no estava cap govern.
3: Ho hem de deixar perquè en queden 15 segons per arribar a les 4. Oriol, Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima, bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon estiu.
3: Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu i els blocs del 3Cat Info. Fins demà a les 2. Adéu.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
15: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. La Comissió Europea defensa l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia i recorda als tribunals espanyols que l'han d'aplicar. Tot plegat hores després de l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, en què demanava que els tribunals espanyols estan esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. La Comissió Europea recorda que les sentències s'han de complir i llança un missatge als tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells aplicar les sentències de la justícia europea sobre l'amnistia. De forma velada, Brussel·les es refereix en concret al Tribunal de Comptes espanyol i a l'Audiència Nacional, perquè aquests dos tribunals són els que van enviar a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en les dues sentències favorables a la llei d'amnistia. La Comissió els diu, aquests dos tribunals, que són ells els encarregats d'aplicar ara el pronunciament favorable de la justícia comunitària. Bruno Forte de Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.

0: concentració de cases i urbanitzacions.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 31 anys que va agredir a cops de puny dues persones de 72 i 68 a l'estació del metro del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els fets van passar el 12 de juliol i, segons la policia, les càmeres de seguretat de TMB han estat clau per identificar-lo. Les imatges es van fer virals a les xarxes socials per la brutalitat de l'agressió. L'home va fer caure a terra les dues persones agredides que van quedar ferides en estat menys greu.
0: Un nou model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha provocat un atac sense precedents a una altra plataforma. Segons admeten els creadors de ChatGPT, estaven provant les noves creacions en un entorn suposadament aïllat, però la gent dia en qüestió va aconseguir accedir a internet i entrar sense que ningú hi demanés a una plataforma d'aprenentatge anomenada Hugging Face. Es tractaria així d'un dels primers exemples coneguts d'un ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà.
1: I la cineasta Carla Simón presidirà el jurat de la 23a edició de les Jornades dels Autors Venecians, que se celebren de forma paral·lela al Festival de Cinema de Venècia entre el 2 i el 12 de setembre. La directora catalana, autora de pel·lícules com Estiu 1993 o Alcarràs, és molt coneguda en aquest certamen venecià, on el 2022 hi va presentar el seu curtmetratge Carta a mi madre para un hijo, en la selecció de dedicada a històries femenines. Avui arriba al Teatre Apolo de Barcelona la companyia japonesa de tambors tradicionals Yamato, amb l'espectacle Inotori, les ales del Fènix. És un espectacle carregat d'energia en què els músics ofereixen un so explosiu. Sofia Filión García és la productora i tour del mànager de Yamato.
2: Lo que realmente sorprende de Yamato en realidad es esa energía brutal que tiene, es una explosión de energía. No solo impresiona por la capacidad física que tienen los músicos, porque son tambores enormes y requieren un entrenamiento muy fuerte, ¿no? Pero aparte, tienen una precisión impresionante y es muy divertido también, ¿no? Porque incluyen mucho al público y tienen partes de humor también.
1: A l'escenari, els músics toquen més de 40 tambors taiko. El més gros i impressionant està fabricat amb la fusta d'un arbre de més de 400 anys. Fa 2 metres de diàmetre i pesa 500 quilos. L'espectacle transmet la capacitat humana de reneixer i continuar endavant i es podrà veure fins al 22 d'agost dins la programació del Festival Grec. I als esports, en Joan Fitó.
3: Alexander Sekulić és nou entrenador del Barça de bàsquet. Sekulić té 48 anys i l'última temporada ha dirigit al Dubai, amb qui va ser campió de Lliga. A més, és l'actual seleccionador eslové i signa Sekulić per les dues pròximes temporades. També al Barça, René Van Asten, central de 19 anys, és nova jugadora del club blaugrana. Signa fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax. Van Asten és el primer fitxatge del Barça aquesta temporada. El Girona, per la seva banda, de jugar aquest vespre contra l'Olot, el segon amistós de la pretemporada. El partit és a les 8 i el podreu seguir en directe a Sport 3. El Tour en marxa, la 17a etapa, pràcticament sense muntanya, falta de 61 quilòmetres. Un grup de 19 corredors roda 30 segons per sobre del gran grup, on hi ha tots els favorits. Tadej Pogacar segueix amb el mallot groc de líder abans d'arribar a les 3 jornades decisives pels Alps. I a Sydney ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo. Espanya, amb 13 jugadores de 14, s'ha classificat, catalanes, s'ha classificat per les semifinals, després de guanyar per 8-7 a Hongria.
4: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: última hora.
1: Mariona Córdoba, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda per vosaltres, també.
1: I Aleix Figueres, molt bona tarda, també
3: per tu.
1: Què
3: tal? Com esteu? Ha sigut tot el contrari a nosaltres. Nosaltres hem arribat pràcticament sobre allò que dirien la botzina.
1: Sobre els pitus.
0: Sí, anaven a tancar la porta i espera que encara d'entra gent aquí. Ja arribaran.
1: Sí, hem dit, falten companys, deixeu obert que puguin entrar. Per cert, estic veient que TV3 ja estan fent una nova sèrie als migdies. Això vol dir que ha començat la programació d'estiu. I al mateix temps, això vol dir que aquesta nit vam tenir el capítol final del Com si fos ahir.
3: Exacte, aquell capítol que es va endarrerir de dilluns cap avui perquè no coincidís amb tot allò de la celebració de la Roja i aquestes coses, doncs aquesta nit, per fi...
1: Aquesta sí, eh?
3: Aquesta nit sí, capítol finalíssim de temporada, aquest final de temporada esperat del Com si fos ahir a partir de les 10 i 5, com passin 5 minuts de les 10, després del Telenotícies Vespre.
1: Que és pràcticament un doble capítol, no?
3: Exacte.
1: Perquè n'hi ha un que estava pendent d'emetre's i llavors sí que s'emetrà l'últim, per tant, seran pràcticament 2 hores.
3: Home, jo crec que tranquil·lament...
1: Una hora i mitja, segur.
3: S'aproparà cap a la matinada. Jo crec que cap a mitjanit acabarà aquest especial del Com si.
1: Molt bé.
0: El veureu o no?
1: Jo, és que clar, com que no l'he seguit molt,
0: clar,
1: llavors seria
0: com
1: molt
0: estrany
1: que me'l mirés, no? O no, o no seria estrany.
0: Potser
1: no
0: el veus tan que decideixes començar des del principi.
3: Què al farem? Final són aquests capítols, no?, que sembla una mica com que són senzills de trames, t'hi pots enganxar fàcil. Un dia agafes i t'hi poses,
0: home,
3: mira,
0: sí,
3: el Manel...
0: Potser, potser no caldria començar per l'últim, no?
3: No, bueno, sí, eh?
0: Bueno, no,
1: o sí,
0: que dèiem,
1: per quedar absolutament aquí, enganxat, sí. No?
3: Hi ha gent que comença els llibres pel final i si al final no li agrada,
1: sí.
3: Ja...
1: I és veritat que el Com si està preparat perquè tu puguis entrar en qualsevol
3: exacte.
1: Moment. Vull dir, perquè és que seria una bestialitat haver d'anar a 9 anys enrere.
2: Ja,
1: per començar una sèrie.
2: És d'aquestes sèries que quan les pilles a la televisió t'hi quedes perquè a tothom li interessa una bona trama d'amor o una bona trama d'alguna amistat.
3: Clar.
2: Que s'està a punt de trencar, no?, de cop i volta.
3: Clar, és que això de 9 anys enrere, que deuen ser uns mil i escaig capítols, no?, com a mínim.
0: Més?
1: No, clar, no t'ho sé calcular, però
0: ho
1: podríem mirar. I què estan fent a TV3? Sabem què és? Bueno, sí, ho podem buscar. És que jo també vaig fent preguntes.
2: Ho he buscat, ho he buscat.
1: Què estem fent ara mateix?
2: És una sèrie que es diu Crida a la llevadora.
4: Entrem a casa.
1: Traient una persona malalta d'un cotxe.
3: És ja aquesta, la de Crida a la llevadora? Perquè
1: no, perdona, comença d'aquí mitja horeta. Comença i 35, Mariona.
0: Mosca, sí.
1: És la d'abans de Crida a la llevadora.
2: Aviam...
3: Què hi ha abans de Crida a la llevadora?
2: Abans de Crida a la llevadora és Últim Tango a Halifax.
1: Vale, doncs tenim posat aquí l'estudi
3: de l'Últim Tango.
4: Potser t'hauríem de portar a l'hospital.
1: Bueno, espero que no estic bé.
3: Home, jo el veig apurat, eh?
1: I després, quan comenci l'altre, mirem a
3: veure
1: de què va.
0: La família dels cargols.
1: I si ens interessa.
0: Jo m'he quedat...
1: Sí, i s'ha escrit un crim, no?
0: Sí.
1: I en Colombo, vols
0: sí.
1: Que et posin després.
0: A mi és el que m'agradaria, però bé, no sóc jo qui programo.
1: Bé, dit això, de seguida repassem l'actualitat que ens ha deixat el dia. Abans fem una mirada al temps, perquè avui tenim una nova tarda de sol a pràcticament tot el país, i és probable que es vegi el cel terrós per la presència de pols en suspensió, que està deixant els cotxes guapos aquests dies.
3: Tinc el cotxe que fot fàstic.
1: Els cotxes foscos que tenen tota aquesta pols del Sàhara.
0: Ens agrada la teva confessió.
1: Està molt bé, Aleix, perquè ens representes a molts.
3: De veritat, que està per fora, que és blanc i no ho sembla.
2: Com si hagués anat al Dakar,
3: no? Totalment.
1: Aquesta tarda també s'esperen nuvolades al Pirineu i al Massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada. I per la seva banda, atenció, perquè Protecció Civil fa una crida a la precaució pel màxim risc d'incendi forestal de demà dijous, que es preveu que s'allargui fins al cap de setmana per la combinació de calor i baixa humitat. És veritat que les temperatures aniran baixant els propers dies,
0: sí,
1: ens ho explicava ahir la Gemma Puig, però clar, el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana amb una entrada del vent que dificultarà la situació. Per tant, precaució a tothom, que hi ha risc molt alt, el més alt de tots, dels incendis a tot el país. I dit això, Marta, temperatures que tenim a aquesta hora?
0: Mira, teòricament...
1: Sí.
0: Teòricament...
3: Què vol dir, teòricament?
1: Aviam, és que ja... Com m'ho heu mirat, ja?
3: On no has buscat?
0: No, perquè, bueno, doncs el Meteocat...
3: Ah, llavors,
1: doncs ja està,
3: teòricament
1: llavors,
3: no.
1: Sí, eh?
0: A Berga tenen 33 graus.
1: Però per què aquesta, com inseguretat, de sobte, dir les temperatures de Berga, en principi?
3: I sí, no?
0: I era allà, durant el cap de setmana, i tinc la família...
3: I creus que feia més temperatura?
0: Com a mínim, 38. Com a mínim 38.
3: Però hi ha aquella cosa del que parlem sempre amb en Roger,
0: de la sensació tèrmica. Doncs la sensació tèrmica era de 45.
2: També és veritat que entre avui i ahir es nota una baixada de temperatures, així que potser sí que estan als 33 graus.
1: Sí, però aviam, el Meteocat què diu?
0: El Meteocat diu 33.
1: Doncs ens ho creurem, clar.

0: Home.
1: Doncs el Mediocat diu també que a Badalona 28 graus, uns quants menys, i a Mollerussa 36 graus.
0: Molt bé, a tot això avui l'actualitat del dia passa de nou pel cas Endic. Ens havíem quedat a l'eix amb la terapeuta, el psiquiatre i el paper que havien jugat cadascun d'ells en la relació pare-fill. Llavors, on som ara mateix i quines són les novetats del dia?
2: Exacte, sí, perquè ens hem d'anar posant una mica al dia, perquè aquest cas és molt ampli, molt extens. Ara mateix hauria aparegut un nou personatge, per tant, anoteu aquí un nou personatge en aquesta història, en aquest col·laborat dels Endic. En aquest cas, es tracta d'una professora d'anglès, col·laboradora de la terapeuta. Recordeu aquesta terapeuta, Maria Júlia Luderwald, que és aquesta terapeuta dels rics, de l'alta societat catalana. Tal com publica avui La Vanguardia, una dona s'hauria personat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell per explicar, segons relaten, allò que hauria callat durant un any i mig i que l'impedia dormir tranquil·la. En concret, van ser 2 hores de declaració en la primera, després hi va haver una segona declaració de 4 hores, on aquesta persona hauria portat tota la informació que tenia ella relacionada amb aquest cas Endic. Ho explicava així aquest matí el periodista de La Vanguardia, Toni Muñoz, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Els va ensenyar tota una sèrie de missatges que s'havia intercanviat amb Maria Júlia Luderwald, que és aquesta polèmica terapeuta de la família Endic, i els hi va mostrar tota una sèrie de missatges que ara són molt valuosos per a aquesta investigació. Coneixem almenys 2 casos que busqués rutes per la muntanya per posar els pacients d'aquesta terapeuta en situacions extremes. I ella és qui troba aquesta ruta de Collbató i la primera vegada que la fa Jonathan Endic la fa acompanyada d'aquesta professora d'anglès.
0: Que et diré una cosa, Elis, si vols seguir i estar al dia d'aquest cas, has de començar a fer una mica de llegenda i anar apuntant una mica de qui són els personatges, qui apareix, què fan, perquè...
2: T'has d'agafar una pissarra de Vileda, una pissarra de Vileda, un rotulador i unes quantes fotos i anar fent línies perquè ja no saps on ets.
4: I d'això jo us dic que se'n farà una sèrie, però n'estic convençudíssima.
0: Absolutament.
4: Espero... Igual que se'n va fer del crim de la
2: Guàrdia Urbana. Home, dona ja per trilogia, això,
4: sí,
2: ja.
4: Sí, sí, i tant.
0: Espero que deixin passar també... un temps, eh?
2: Home, sí.
0: Perquè, vull dir, que això ha passat de veritat,
4: sí, sí,
0: i ha passat no fa gaire, llavors.
4: Però bé,
0: no sé si ha d'estar a Netflix ja, però sí.
4: Tenim aquest nou element, no? Aquest nou personatge que apareix a la trama.
2: Exacte, sí, tenim aquesta professora d'anglès que, com ens explicava en Toni Muñoz aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, doncs ara els Mossos d'Esquadra podrien saber d'on surt la idea doncs, de fer aquesta ruta pel camí de les Feixades de Collbató, per sota Montserrat, que no hauria nascut, sembla, del propi Jonathan Endic, sinó que vindria d'aquesta doncs, estreta col·laboradora de la terapeuta de la família.
4: Una cosa més rara.
2: Sí, sí, totalment. A més, això, una professora d'anglès que és col·laboradora de la terapeuta...
4: Col·laborador? És que...
2: No, és tot força rocambolesc. Una ruta que haurien fet plegats 7 dies abans de la mort del fundador de Mango, d'Isaac Endic. Ara bé, no sé si us heu quedat amb un detall, eh? Aquesta col·laboradora, que recordem que és professora d'anglès, com dèiem, el que proposa als pacients de la Maria Júlia Luderwald són rutes extremes.
3: El que no tenim és les instruccions directes que li diu a Jonathan Endic, però sí que li comenta, és a dir, aquesta terapeuta amb aquests missatges de WhatsApp, parla sobre quina són la intenció de la seva teràpia envers Jonathan Endic. El que li diu és que vol que Jonathan Endic es posi en una situació extrema, i aleshores aquí hi ha una instrucció que no sabem si és per Jonathan Endic o perquè Jonathan Endic la fes amb el seu pare, que és posa'l a la vora del precipici i fes veure que el tires d'alta a baix.
0: Uau.
2: No, clar, és...
4: És com una teràpia de xoc,
2: és que per mi és més que extrem, això, directament. Però vaja, és una opinió personal,
4: és
2: totalment.
4: És que hi ha moltes preguntes i hem d'anar amb
0: no,
4: peus
0: no,
4: de plom.
0: Sí, exacte. Sí.
4: Però vaja, clama el cel tot plegat, eh?
2: Bé, el que nosaltres ara sentíem, no?, és aquest fes veure que el tires d'alta baix, segons explica La Vanguardia, amb aquesta mena de teràpia es volia escenificar una mena de mort del pare, no?, perquè el fill d'Isaac Endic alliberés els lligams emocionals que l'impedien avançar en el seu dia a dia. Per tant, aquesta col·laboradora, no?, hauria portat una mica a l'extrem el que a teràpia treballaven amb la terapeuta Maria Júlia Luderwald, els Endic, a la consulta. Però l'intercanvi de missatges no queda aquí. Tal com ha relatat el periodista Toni Muñoz al matí de Catalunya Ràdio, el dia en què es coneix la mort d'Isaac Endic, un missatge destaca en la conversa entre la col·laboradora i la terapeuta.
3: Quan ja tothom té coneixement del que ha passat i aquesta professora d'anglès té coneixement que Isaac Endic ha caigut per un barranc a la mateixa ruta que havia fet ella, li diu, escolta, què ha passat? I la terapeuta li respon i li envia un missatge que ara està en poder dels Mossos d'Esquadra en què li diu, quasi que prefereixo no saber-ho, a veure si la propera seré jo.
4: Uau.
2: No, et deixa glaçat, eh?
4: Uau.
2: Realment, aquesta resposta, que com deia ara Toni Muñoz, està en mans dels Mossos d'Esquadra i que, per tant, doncs, intentaran esclarir què va passar realment en aquest camí, de Collató, sota les muntanyes de Montserrat. Doncs bé, veurem si això ajuda una mica més a saber què va passar. Tot plegat, com dèiem, un nou testimoni que torna a regirar aquest cas i que ha sorprès una mica la defensa de Jonathan Andic, ja que suposaria, doncs, una nova contradicció en el relat del fill del fundador de Mango. En aquest cas, Andic, que de fet crec que encara... Jo crec que escriurem més capítols.
5: No, home, no, és que jo crec que no estem ni a la meitat, perquè amb les trames que van sortir
4: i
5: la professora d'anglès i aquestes declaracions que hem sentit...
4: perquè en principi complica. Hi ha secret de sumar, el que passa és que, com passa normalment en casos com aquests tan mediàtics, la informació al final s'acaba filtrant, però nosaltres l'hem coneixent amb comptagotes. Segur que hi ha molta cosa que ja se sap, però que encara
2: seguríssim.
4: No ha transcendit, i que a poc, amb la feina de periodistes com Toni Muñoz o altres companys de la casa i d'altres mitjans, doncs segur que ho anirem sabent.
0: Bé, estarem al cas de tot plegat. Passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda i atenció amb l'estampa que es va viure ahir al vespre a Ribes de Freser, perquè aquesta sí que no l'havien vist venir.
6: Jo estava a la porta, al costat de la terrassa, i va passar tota la manada de vaques i el toro es va quedar una mica arrasarat, una mica despenjat. Va anar desviant, va anar vinguent cap allà amb nosaltres i jo pensava que en algun moment giraria. Mai em vaig imaginar que s'arribaria a fotre dintre del local. Va entrar, es va ficar cap a darrere, el pastor va entrar i es va posar per la part de davant per protegir una mica els clients si el toro s'esbarava, i un camarer nostre pues, va anar per la part de darrere i el va anar aixutxant una mica sense posar-lo nerviós, intentant estar el més calmat possible i que es girés a poc a poc i treure'l, i és el que es veu a les imatges.
4: Meravellós, aquest que sentia més en David Torrecillas, propietari del bar Gusi de Ribes de Freser, on ahir al matí, ja ho sabem, tio, un toro va fer cap dins del local.
2: Exacte, sí, tal com ens explicava fa uns instants, tot va passar molt ràpid, es van endur tots un bon ensurt, perquè, clar, ells estaven allà al bar com cada matí i, de sobte, un toro que va perdre el ramat va fer cap dins del bar. I és que, lluny del que podríem imaginar-nos, l'animal va entrar al bar força tranquil, va anar a parar al menjador i, en veure que el cambrer li barrava el pas, va girar cua, no es va posar gaire nerviós, i el cambrer tampoc, el cambrer, allò, amb sang freda,
4: ara
2: es va posar davant del toro.
5: Posa't al davant i comunica-li que no és benvingut al bar.
2: Exacte.
4: I tu allà fent que fem llet,
2: li va assenyalar el cartell aquell de reservat el dret d'admissió.
5: Vostè, com a toro, no és benvingut aquí, si pot tornar.
2: De fet, a les imatges de les càmeres de seguretat que corren ja per les xarxes socials, es veu com a la porta del local el pastor esperava la sortida del toro per poder controlar-lo i que no es posés nerviós i, per tant, no fes cap sobre de ningú, que no hagués estat agradable per cap dels clients. Tot i que en cap moment es veu l'animal que estigués, com dèiem, gaire preocupat per l'escena curiosa que havia muntat en pocs segons. Tal com ha explicat el pastor a 3Cat Info, el toro probablement es va desorientar, ja que per culpa de la sequera els animals han començat a baixar abans de la muntanya i, bé... aquesta és una mica l'escena. No sé si heu vist les imatges vosaltres.
5: Sí, és una escena que si
2: curiós.
5: La vius directament...
2: Ni puta gràcia, no?
5: No fa cap gràcia, però vista com des de casa, des d'allà al menjador
4: fa
5: i el vespre, que tothom s'estava passant aquest vídeo, dius, que divertit, arribes de Freser, però
4: al
5: bueno.
4: Al final ningú va prendre mal, per tant.
5: Exacte.
4: Però queda una anècdota gràcia. Divertida.
7: Tu imagina't allà amb el teu cafè amb llet, acabada de llava pràcticament, i de cop veus la imatge d'un toro i dius, crec que encara estic al llit dormint, sí, perquè això no té cap mena de sentit.
5: Crec que m'està passant alguna cosa, crec que sí.
2: De vacances arribes tan tranquil i... Au, un toro.
0: A tot això, mentrestant, a França, el govern d'Emmanuel Macron prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a partir de l'1 de setembre.
8: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
2: Així, doncs, ho anunciava el mateix president de la República Francesa, Emmanuel Macron, després de l'aprovació per part del Senat i l'Assemblea Nacional del text que prohibeix als menors de 15 anys fer ús de les xarxes socials. D'aquesta manera, França s'erigeix com el primer país d'Europa a limitar l'accés a les xarxes socials als menors, una de les reivindicacions que el país fa temps que arrossegava, tot plegat amb l'objectiu, diuen, de protegir la salut mental i el benestar emocional dels menors d'edat. Ara bé, l'executiu francès s'ha mostrat satisfet per l'aprovació de la norma, que tot i això és una mica menys ambiciosa que la que es plantejava en un inici perquè... Doncs primer, tot plegat passava per prohibir l'accés a tot l'entorn digital. Tot i això, la Comissió Europea va fer un advertiment a l'executiu de Macron i, per exemple, sí que es permetrà l'accés a WhatsApp o YouTube. Ara, doncs, caldrà veure com es durà a terme aquesta verificació de l'edat dels usuaris, que més haurà d'anar a càrrec de les pròpies empreses tecnològiques com Meta
4: o TikTok.
2: A veure,
4: un moment, fem una petita pausa. Oh, és que agafem aquest titular aleshores amb bastantes pinces. O sigui...
5: És a dir, ho volem fer, però no sabem exactament com ho farem.
4: No, i a sobre els assignem la tasca de controlar
1: controlar l'accés a les empreses que són les primeres interessades a captar tot aquest públic, perquè són els qui, no sé si els que més s'hi enganxen, però vaja, no ho sé, em sembla bastant, bastant qüestionable.
5: Però jo entenc que tecnològicament ho han de fer ells, no?
2: Clar,
5: de fet, com, de dir...
2: Tu com a govern, quines barreres hi poses i com les poses, no? És a dir, ha de ser la pròpia plataforma que ha d'aplicar
5: doncs filtres... I tu el que pots fer és multar, no? Entenc, la companyia, si no veta l'accés o prohibeix l'accés a menors de 15 anys.
1: Que això ja s'ha fet en algun altre país, em sembla que és Austràlia, i després feta la llei, feta la trampa.
5: Ah, bueno,
1: que a
5: l'hora
1: de la veritat posa certes traves, però el menor que vol tenir un perfil a Instagram o a TikTok el té. Ja està, ja
5: feta
1: està.
5: La llei, feta la trampa, veurem primer si la llei ho aconsegueix el que pretén i llavors què és el que passa.
2: De fet, ara ho deies, Austràlia va ser el primer país del món a prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. La llei va entrar en vigor el desembre del 2025, és a dir, fa escassos 7 mesos, però doncs s'ha constatat el poc efecte que té la normativa en els adolescents. Davant d'això, el govern australià preveu doblar les multes a les plataformes i les situarà per sobre dels 60 milions d'euros. És a dir, que les plataformes s'hauran de fer càrrec sí o sí de verificar l'edat d'accés dels menors a les xarxes socials i, si no, doncs hauran de fer front a aquestes multes.
5: Ens quedem a França, Marta.
1: Doncs sí, perquè gairebé un any després del robatori de pel·lícula que s'hi va viure, segurament el recordareu, la galeria d'Apolo del Museu del Louvre ha tornat a obrir les seves portes.
2: Exacte, de fet és la sala on s'exposaven des del 1889 les joies de la corona francesa. Els fets van provocar una greu crisi de reputació del Museu del Louvre i va posar de manifest els greus problemes de seguretat que patia la institució.
9: Hi ha algunes càmeres perimètriques, però el parc és molt insuficient i no cobreix el conjunt de la façana del Louvre. I malauradament, a la banda de la galeria d'Apolo, l'única càmera que hi ha, estava encarada en direcció a l'oest i no cobria el balcó implicat en el robatori.
2: És una mica rocambolesc, sí. Que les càmeres de seguretat miressin cap a una altra banda. Allò, com si no volguessin mirar cap a l'escena, en aquest cas del robatori. Ara bé, la galeria d'Apolo, com dèiem, reobre sense les joies, tot i la detenció dels autors dels fets. I és que, malgrat l'esforç de les autoritats, les joies no s'han pogut recuperar encara a dia d'avui. Ara, doncs, es vol aprofitar per destacar els murals pintats i esculpits en la sala per dotar-los doncs, del valor artístic que els correspon. De fet, la Galeria d'Apolo és una de les sales més emblemàtiques del Palau del Louvre. Ara bé, en paral·lel s'ha reforçat la seguretat d'aquesta ala del museu posant reixes a les finestres, que va ser doncs, per on van accedir els lladres per endur-se el botí que buscaven. Per cert, que si no us veu al cap, us recordo una mica com va anar aquest robatori. Va ser totalment de pel·lícula. Quatre homes van utilitzar motos per arribar fins a aquest punt de la façana que dona el riu Sena. Van fer servir també un muntacàrregues per arribar fins a l'altura de la galeria i allà, amb una radial, van perforar els vidres exteriors. El robatori es va completar en uns 7 minuts, per tant, estava pràcticament mil·limetrat, calculat al segon, i els objectes robats van ser 8 joies en total, com dèiem, de les joies de la corona francesa, collarets, tiares, reliquiaris, fermalls, i en fugir els va caure la corona de l'emperadriu Eugènia. Per tant,
5: les presses,
2: una d'aquelles coses que va caure pel camí. Ara bé, econòmicament, el botí, tot i no endur-se aquesta corona, sumava 88 milions d'euros. Res.
5: Posa-te'ls a davant, no?
2: Exactament.
5: 88 milions d'euros. En fi, deixem França i viatgem un moment fins a Austràlia.
1: I ho fem perquè s'ha viscut un naixement insòlid. Atenció, el de 4 quadrigèmines idèntiques i concebudes de manera natural.
2: Exacte. De fet, això, sobretot aquest últim detall, és el més, doncs, podríem dir, inèdit, perquè podria passar en una in vitro, no? En una fecundació d'una manera doncs, no natural, però en aquest cas és un embaràs poc comú i s'ha considerat de risc extremadament alt, el d'aquesta mare australiana, com dèiem, que va donar llum el passat 14 de juliol. Les quatre nenes que van néixer per cesària a les 28 setmanes eren quadrigèmines monozigòtiques, és a dir, que un únic òvul fecundat es va dividir en 4 embrions, un fet que només passa en un de cada 15 milions d'embarassos. Ara bé, no sé què us passaria pel cap a vosaltres si us donessin una notícia com aquesta.
1: Uf!
5: Jo espero que me la donguessin com molt a poc, no? I com avisant. I dient-me, avui n'hi ha dos que em truquessin al cap d'una estona i dir, bueno, crec que són tres.
1: És
5: i llavors quatre, perquè
1: a mi
5: em diuen quatre de cop.
1: Quan vas al ginecòleg i et diu, espera, que n'hi ha més d'un, ja t'agafa.
5: Clar, ja
1: però, clar,
5: tens un cobriment de normal.
1: Però quan
5: dos,
1: et diu que n'hi ha quatre...
2: Jo només m'imagino aquella ecografia que probablement s'ha de veure en IMAX, com l'Odissea.
5: Segurament.
2: que tu et quedes que no saps on posar-te.
5: És a dir, el silenci de la persona que està fent l'ecografia en el moment que ho veu, abans de traslladar-te la informació, i quan ho està païnt, a tu ja t'ha de fer veure
1: que aquí alguna cosa està passant.
5: Però que et pots posar molt nerviós.
1: Absolutament.
5: Perquè en aquests casos clínics, un silenci gaire llarg fa patir, eh?
1: Sí, sí. I ara
5: perquè li dius què veus, què passa aquí.
1: En el lloc dels progenitors, clar, si és el teu primer embaràs, a veure, no és que n'esperis quatre, però encara, però t'imagina que vas a buscar el segon.
7: O el tercer.
1: O el tercer. I també l'en quatre de cop. Mira,
2: clar, és que en aquest cas, Marta,
1: ja és això, eh?
2: Anaven a buscar el cinquè.
1: Oh, què?
2: Ells anaven a buscar el cinquè, o no sé si el buscaven o no, clar.
1: Però és que també s'han fet noticiable, anar a buscar el cinquè.
5: Sí, és a dir, tenien ja quatre criatures, estaven embarassats d'una cinquena criatura.
2: Exacte. No
1: I ara tenen
2: si
1: gairebé un equip de futbol, eh?
2: I clar, ells tenien quatre fills i es van endur una sorpresa majúscula, en aquest cas, quan els van comunicar que l'embaràs venia ben carregat amb quatre criatures més. Ara, però, les petites hauran de ser a l'unitat de vigilància intensiva neonatal de l'Hospital Australià fins que aconsegueixin doncs, que el seu desenvolupament estigui ja del tot complet, tot i que actualment es diu que es troben extraordinàriament bé. Per tant, la mare i les nenes estan fora de perill.
1: Fantàstic.
2: Per cert, que els altres fills de la parella tenen entre 1 i 10 anys. Mm. Per tant, ja...
1: Un any?
2: Fa dies que la cosa anava.
5: La Marta està empatitzant d'una manera perquè és una mica el que té casa i ara t'imagines tu ara 4 de cop.
1: 4 bebès recent nascuts?
5: És que depèn on visquis, no hi caps.
2: No, clar.
5: Bueno, segurament bé, clar, la majoria de gent no hi cap.
2: Les cases australianes són grans. Tu les veus a les pel·lícules?
5: Ah, sí, bueno, clar, si mires les de les pel·lícules, sí. Són molt grans.
1: Les poses quatre bressols, ja. Bé, és igual, no, és el mínim dels problemes, aquest, en fi.
2: De fet, i tant si és el mínim dels problemes, perquè la mare ha hagut de llançar una campanya virtual de recaptació de fons...
1: No m'estranya.
2: ...per poder ajudar a comprar una furgoneta amb almenys 10 places. Clar.
7: És que porta un bus escolar, aquesta dona, pràcticament.
2: És un equip de futbol, això, directament.
5: Sí, sí, sí, sí.
2: És el seu petit equip de futbol. Nosaltres hem volgut preguntar a la Mar Benassar, que és metge especialista en medicina fetal de l'Hospital Clínic, escolta, si això ens passés, esperem que no, quins riscos estem assumint?
10: Doncs la taxa de gestacions quàdruples és molt infreqüent. Hi ha dades poblacionals, però estaríem parlant d'incidències per sota de 1 en milions de gestacions. Estem parlant de que en triples, per exemple, un 30% doncs, poden tenir una prematuritat bastant important i en quàdruples doncs, encara més, no? Perquè hi ha també més distensió, més volum, més pressió sobre el coll de l'úter i, a més, doncs, les dones amb gestacions de gran ordre tenen més complicacions en el moment del part, més hemorràgies postpart, més atonies, que l'úter no s'acaba de contreure i que això requereix a vegades cirurgies o inclús la necessitat d'una histerectomia postpart, la necessitat d'extreure l'úter si hi ha una hemorràgia massiva.
1: Clar, és que hi ha la qüestió també de salut per la mare.
5: No, absolutament.
2: No, és que és totalment...
1: És bèstia.
2: No és allò un embaràs de risc, sinó del risc,
5: és del risc, és un fet excepcional de possibilitat entre milions, no?
2: Per sort,
5: entre 15 milions.
1: Jo, de fet, estava buscant què era més probable, si que et toqués la loteria o que...
5: Ah, i què?
1: Mira, és que depèn de la loteria... Mira, em surt...
5: Bueno, és que segons què diguis, deixaré de jugar a la loteria.
1: No, perquè... Mira, la loteria del Nadal...
5: Sí. El Niño.
1: La probabilitat que toqui, no, la del Nadal, el Niño és el dia de Reis.
5: El Gordo és la grossa.
1: El Gordo,
5: grossa.
1: Bueno, la probabilitat
5: bueno,
1: que
5: la grossa
1: toqui...
5: no, la grossa és la nostra.
1: La loteria de Nadal espanyola...
5: Estàs molt justet de loteria.
1: La probabilitat que toqui...
5: Quina?
1: Un número complet és d'una entre 100.000. Això m'està estranyant,
2: encara?
1: Eh? Sí, un 0,001%. Per tant, és més fàcil que toqui el Gordo... que ja és difícil...
5: Que toqui un dècim, no?
1: Que toqui un dècim, que no pas que et neixin quadrigèmins.
5: I mira'm l'Euromillón, que a vegades sí que faig alguna tiradeta.
2: Això crec que està una mica més complicat,
1: No, més difícil. La probabilitat que toqui, sí.
5: Quan és?
1: És a dir, és més probable que et toqui... Ah, no. Mira.
5: Quadrigèmines
1: perdona,
5: era
1: no,
5: una entre 15 milions.
1: Sí, sí.
5: Era.
1: La probabilitat que toqui l'Euromillón és d'una entre pràcticament 140 milions.
2: Per tant, pots tenir abans quatre de cop.
5: Quatre vegades, no? Quatre vegades quatre criatures, que no pas que et toqui l'Euromillón.
1: Sí, per tant, conclusió, deixa de fer l'Euromillón.
5: Deixaré de fer l'Euromillón i deixaré de fer tot. De fer tot, perquè no passi res. Passen 2 minuts a 2:15.

0: sense tu.
1: I notícia trista, la que hem conegut aquest matí. Ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista i membre fundador d'Antònia Font, després d'una llarga malaltia, Mariona.
2: Joan Roca ha format part d'Antònia Font des de la seva creació el 1997, juntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon. El seu baix ha suposat una peça clau en la identitat musical de la banda mallorquina, que inicia el seu èxit el 2001 a Rússia i que es va consolidar amb el seu reconegut àlbum A

Combinant pop, humor, ciència-ficció i moltes referències a la identitat mediterrània, han acumulat moltes cançons que ja formen part de la banda sonora del nostre país, algunes com Guayé, com Dins d'aquest iglú o com Calgary 88.

Després de 13 anys de trajectòria, el 2013 el grup es va separar, van decidir fer una pausa que va durar 8 anys, però el 2022 van anunciar el seu retorn amb un minut estroboscòpica i des de llavors han pujat a grans escenaris com són el del Primavera Sound, el del Liceu o el del Palau Sant Jordi. A més, a banda de ser el baixista d'Antoni Afont, Joan Roca també va desenvolupar altres projectes com el trio de jazz experimental Geometrical Sardin amb Jaume Rosselló i Pep Aspas. I el pròxim concert d'Antoni Afont estava previst per aquest dissabte a Mallorca a la Momo Fest, coincidint a més amb el desè aniversari del festival, però tot apunta que serà suspès arran de la seva mort. Joan Roca, que amb el seu perfil discret, deixa un gran buit en la música en català.

0: Per altra banda, avui, Chayanne actuarà a Barcelona. I ho parat al Palau Sant Jordi.
1: El concert forma part de la seva gira Bailemos Otra Vez Tour 2026 i sobre l'escenari el cantant porto-riqueny regalarà als seus fans un repàs per la seva llarga trajectòria. Chayanne porta més de 40 anys de carrera en solitari i en té 58. Per tant, molts shows sobre les espatlles i també una llarga discografia. La seva carrera musical comença en un grup juvenil, Los Chicos, que va tenir molt d'èxit a Amèrica Llatina, sobretot, però el 1983 decideix deixar-ho i començar una carrera en solitari. Els 90 arriben i amb ells el seu gran salt al mercat internacional amb el disc Atado por tu amor, Atado a tu amor, perdoneu, i cançons com Salomé o la gran balada Dejaría todo.

0: Per què la sentim tan a dintre les cançons de Chayenne?
1: No ho sé.
0: Perquè ara us estava mirant a tots i com amb el front una mica arrugat, saps? Com aquesta cara com de patiment.
1: Intensa,
0: de sentir-la
1: no?
2: Cap endins, no?
0: Cap endins. No ho sé, és un misteri.
1: Ella ha tingut molt d'èxit a Amèrica Llatina, però també molt d'èxit a Espanya. De fet, aquestes dues cançons, tant Salomé com Dejaría Todo, han estat aquí hits, indubtablement. I, a més, van encapçalar totes les llistes musicals, sobretot Salomé, consolidant-se això com un artista molt reputat al país. Però la fàbrica d'èxits no para i el 2002, mm-hmm, publica I tu te vas... I la cançó que sé que tots esteu esperant.
2: Home, per favor.
3: Ja dèiem, per què no l'està posant?
1: No sé si esteu preparats, però ha de sonar per aquí ja. Torero.

0: Això sonava ahir a Ribes.
1: Sí, la banda sonora d'ahir al vespre.
2: Al cambrer.
3: Pobrets, l'ensurt. Només faltaria que, a més, estigués xaiant per allà cantant
2: Torero. Un altre disgust.
3: Sí que és veritat que aquesta cançó ens ha donat moltes alegries a les pistes de ball, però també és veritat que és una producció que ha aixecat polseguera més d'una vegada perquè es pot considerar un enaltiment de la tauromàquia. De fet, fa 2 anys, per exemple, la PETA, el PETA, que són les persones del tracte ètic dels animals, una associació internacional que vetlla pels drets dels animals, va demanar-li a Chayanne que canviés el títol de la cançó de Torero a Bombero.
1: Doncs...
0: A veure, per síl·labes doncs... quadra.
1: Sí, no, és que ara ho estava fent mentalment, hay que ser bombero.
2: A mi m'agrada més en bombero.
1: Poner el alma en el ruedo. Doncs podrien
0: encaixar. Llavors, què deixen els nostres... Poner el alma en el fuego.
1: Home, que també encaixa, no? Sí, també encaixa.
2: I són els nostres herois, els bombers.
0: No, i tant.
1: Sí. No, no sé si des de bombers se'ls sentirien com un himne dedicat a ells o no, però bé, en tot cas, això...
2: Però jo preferiria cantar... Bombero que torero.
0: Com un bon bombero,
2: concepte, eh?
3: També et dic, hauríem de parlar amb bombers, a veure si els agrada la idea o no. Voy

0: bo aquest concert d'aquesta nit. És que serà molt bo.
1: A mi serà...
0: Vaig a mirar si hi ha alguna entrada.
2: Ara hi vols entrar. Jo ho
3: he mirat, Roger.
1: És una sessió de zumba en tota regla, eh?
3: Sí, sí.
1: Això és una classe de zumba.
3: Sort que han baixat les temperatures,
1: no,
3: perquè
1: totalment.
3: Ja et dic que al Palau Sant Jordi estaran tots suant.
1: Espero que tots hi vagin amb malles, com a mínim, perquè no pots anar amb texans en aquest concert.
3: Què, Roger? Què? Queda alguna, ja?
0: M'ha deixat entrar, estic entrant. Això ho porta la productora de Project. Entrades des de 66 euros.
3: Molt bé.
0: Estic mirant les sessions.
1: Poc em sembla.
0: Diu, queden poques entrades.
2: Oh, però queden,
0: però encara me'n queden.
1: Quina, quina.
0: Deixa'm
1: quina
0: mirar. Això sí que no pots triar gaire la zona, perquè
1: tot,
0: està tot, ja tot molt agafat. Hi ha els sectors 200 i pico, que això seria segona graderia al fons.
1: Que el veus com un Lego.
3: Però aquest concert, que simplement has de ballar i passar-ho bé,
1: no,
3: pots estar lluny, no passa res.
2: Va, vés, vés i ens fas demà una crònica, Roger.
0: No, no ho descarto, perquè ara m'heu emocionat moltíssim. M'ho acabo de mirar.
3: El que no sé com ho farà Chayanne per resumir 4 dècades de carrera musical i 15 àlbums d'estudi, perquè té les hores que té per donar el show,
1: no, clar, màxim,
3: de la seva vida.
0: Grans hits, grans hits.
1: No? Màxim, sí. Un parell
0: d'hores, grans hits. Home, amb un parell d'hores t'hi entren ben bé unes, què?
1: 40 cançons?
0: Clar.
1: Tranquil·lament, no?
0: Amb això em pots passar via, eh? Pots
3: doncs
0: passar
3: mira,
0: via.
3: Haurem de veure avui al Palau Sant Jordi quines sonen i quines no.
0: Molt bé. Tot això, Chayanne no és l'únic que actuava que actua avui a Barcelona, perquè tenim un vespre ple de concerts.
4: A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol.
3: Maria Hein oferirà un concert molt especial al Museu d'Història de Catalunya en aquesta nova edició de les Nits d'Estiu del Museu, un escenari, ja us dic, únic, amb vistes privilegiades a Barcelona, que s'espera que sigui increïble. Però, mentrestant, el poble espanyol...
1: Això és un... Bolo,
3: és
1: però...
3: increïble.
1: Espectacular, eh?
3: La cantant argentina Maria Becerra torna a la ciutat al Festival Bars amb el seu nou àlbum Quimera, que és coneguda com La nena d'Argentina i repassarà algunes de les produccions més conegudes del reggaeton actual, per tant, també s'hi suarà la gota gorda. Aquí.
2: Aquí està quedant una cosa molt eclèctica, perquè hem passat d'Antònia Font, a Chayanne, Maria Becerra...
0: Maria Becerra, que jo la tinc poc controlada, suposo que...
3: No. Entre els joves és tot un èxit.
1: Sí, de fet, sí. Va estar el Cruïlla, si no m'hi vol fer... No,
0: aquí sí que noten una mica de gap generacional. És que tampoc sóc consumidor de reggaeton. Llavors em perdo coses com Maria Becerra, no? Entenc?
1: Sí, clar, exacte. Sí, sí, sí,
3: ara per l'estiu entra molt bé un concert de Maria Becerra. Jo us la recomano moltíssim. Però si no us funciona i voleu sortir de Barcelona...
2: El Roger de Chayanne, ja t'ho dic.
0: Sí, Chayanne, ja no sé que em venguis ara alguna cosa molt guapa i jo em quedo un Chayanne.
1: Ui, doncs ojo, eh?
3: Crec que no estàs preparat perquè a Tarragona avui es ballarà ritme de Juan Luis Guerra.
2: Ho han posat difícil, Roger,
0: vaig a mirar quina hora, perquè potser sí que arribo
1: a alguna
0: cançó.
1: Però s'anaria amb la Mariona, eh? La Mariona hi va,
3: perquè jo, quan surti d'aquí a les 7, agafo el cotxe i me'n vaig pitant a Tarragona a veure Juan Luis Guerra.
0: Demà crònica, sisplau, perquè és que és un artista que, no, no. Que m'encanta a mi, Juan Luis Guerra.
2: Ara, poca broma, ves tu a Chayanne, la Mariona, que vagi a Juan Luis Guerra, i demà ens expliqueu què tal.
1: Tu i jo anem a veure la Maria Becerra.
2: Ja està. Bueno, m'hauràs d'introduir molt a mi, eh?
1: O vols anar tu a la Maria Hein i ja vaig jo a la Maria Becerra.
2: I així ho cobrim tot.
1: Ja ho cobrim tot.
0: Molts anys de carrera, Juan Luis Guerra, que veig que té 69 anys.
3: Sí, jo tinc moltes ganes de veure què tal es desenvolupa l'escenari amb...
0: Segur que fantàsticament
3: bé. Aquesta edat.
0: Ho porta dins.
3: Però, a més, és especial perquè la cita d'aquesta nit a Tarragona és al CaixaBank Tarraco Arena i és l'única oportunitat de veure Juan Luis Guerra a Catalunya en aquest tour que està fent ara. Un espectacle que repassa també moltíssimes cançons, espero que les més importants hi siguin, i on l'acompanya la banda habitual, que és el 440, i jo em moro de ganes.
4: Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina.
0: Bé, 3 minuts, arribem a 3 quarts de 5 de la tarda. Jo la deixaria sencera, però hem de fer més coses. Ai. I tenim anuncis. Una pausa i tornem.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
7: Guardar un secret. No planta cara.
8: Parlis així, ho sents?
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Et puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant.
13: Nico!
7: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: I després, quan guanyes, què més hi ha?
17: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
18: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
19: I el moment de retirar-se va ser complicat?
18: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
20: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
18: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
22: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
18: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
23: L'estiu és tu.
24: Catalunya Ràdio.
23: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu.
18: L'estiu ets tu.
23: Quan em mires i somrius.
18: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3:45. Bé, ja sabeu que aquest estiu en aquest programa hi tenim quatre grans protagonistes. Són quatre nens de 8 i 9 anys que ens parlen sobre les grans qüestions de la vida i la humanitat. No sé si tu, Marta, has tingut grans converses a vegades amb nens i nenes que et sorprenen i
2: és
0: dius...
2: És bestial.
0: Uau,
2: i a més et fan molt de mirall.
0: Sí.
2: T'adones de moltes coses que fas, de moltes coses que dius, de moltes coses de les que tu no ets ni conscient, perquè ells...
1: Et psicoanalitzen, eh?
2: Bueno, és que et fan de mirall. De cop sents que diuen determinades coses que dius, però tu això? I dius, ostres, això ho dic jo. O veus que tenen conductes i dius, merda, és que ho han tret de mi. O a vegades, a mi m'ha passat, de dir-te, mama, per què estàs enfadada? I dir, ostres, és veritat, estàs enfadada, no? Encara no,
0: vaig jo
2: no
0: era... Vaig d'una mala folla per la vida increïble i m'ho ha hagut de dir al meu fill. I també a vegades que et fan preguntes com molt directes perquè encara no tenen activat aquest filtre, diguéssim, de la, saps?
2: Sí, sí.
0: Del que sigui, i et fan unes preguntes que dius, a veure com anem a respondre això, però ara en aquesta personeta. Per tant, Mariona, m'imagino que has seguit parlant i filosofant de la vida amb ells.
3: Efectivament. He tornat a anar cap a Girona, concretament al Casal Pla de Girona, per tornar a xerrar amb aquests quatre nens que comentàvem, que ja són els meus millors amics, l'Elsa,
2: els nostres amics, Mariona.
3: Els nostres, els podem compartir, d'acord? Al pati jugarem tots.
1: Sí, no siguis filla única,
3: Jo sóc molt filla única, això ja ho sabeu. Però bé, parlarem amb l'Elsa, l'Iker, la Nora i el Luca, i ara, com deies, Marta, els nens són un mirall, però molt precís, de, per exemple, els pares, i ho veurem perfectament amb el tema que parlarem avui. Primer vull recuperar, no sé si veu sentir la setmana passada, que
2: home,
3: vam parlar...
2: Érem aquí, Mariona.
3: ...sobre les normes, exacte. I durant aquella estona que vam passar plegats, els vaig plantejar un repte que avui recuperem, que és quina norma aprovarien ara mateix si fossin el president o la presidenta de Catalunya?
25: No hi ha regles. Bueno, menys no robar.
26: Pues jo posaria sense normes, igual que el Luca, però no es pot robar ni tirar bombes ni guerres.
27: No, i que no hi hagi bullying.
28: Millor, els pares no poden mirar el mòbil entre setmana.
29: Que mirin 10 minuts. 10 minuts.
28: Vale, 10 minuts.
29: O 5 hores.
1: 10 minuts.
26: Si pogués posar totes les regles, posaria que en dona el tram anés a la presó.
0: Val, una mica de tot, però m'he quedat que fora el bullying i fora les bombes. Amb això ja milloraríem bastant el panorama actual,
2: Home, i amb els 10 minuts de mòbil?
0: També, molts pares ho passarien malament,
3: Clar, és que jo el que m'he volgut fixar en totes aquestes respostes que han dit, a banda que a mi m'ha encantat la resposta de la Nora dient Donald Trump en presó.
2: Meravellós.
3: Li pregunto per què i em diu, és dolent i em cau fatal.
0: Molt bé,
3: i
0: doncs.
3: Dic, clar,
1: ho té claríssim, eh?
3: Suficient per portar algú a presó, m'agrada. Però bé, a mi m'ha agradat sobretot fixar-me en una cosa que comenten en Luca i l'Iker, que exigeixen restringir l'ús dels telèfons als seus pares. Diuen, no el poden mirar entre setmana i com a màxim, maximíssim, 10 minuts. Llavors, m'ha servit molt per preguntar sobre uns dispositius que ens acompanyen massa en el nostre dia a dia, que són els mòbils. Sovint els adults intentem ser un bon exemple, ens esforcem moltíssim per no utilitzar el telèfon massa davant de les criatures, però quina percepció tenen els infants sobre tot això? Creuen que els pares miren massa el telèfon?
4: Sí. La meva mare, quan està al llit, l'únic que sap fer és tindre el mòbil.
6: La meva mare a cada 2x3 està amb el mòbil. Yeah. I el meu pare a cada 4x3.
7: No, perquè no es diverteixen, estan tot el dia amb el mòbil i...
6: Li diuen que hem de jugar i diuen esperen i al cap d'una hora venen.
26: Doncs pues els meus pares, la veritat és que no miren tant el mòbil com a la mare de l'Iker. Els meus pares miren poc el mòbil.
7: Però és que el meu és pitjor. La meva mare, mòbil, tele, mòbil,
0: i tele, també.
7: Tele, mòbil. I a dormir.
0: Al final, gràcies a Déu.
2: Qui deia això, Pierre Bells?
3: Aquest és l'Iker.
2: Ai, Iker.
3: Que pobra, la mare de l'Iker quan...
2: Tot el nostre amor a la mare de l'Iker.
0: M'estic imaginant els pares d'aquestes criatures dient, a veure, anem a sentir què van dir els fills.
1: Jo estava pensant en la Marta, que s'està posant les mans al cap ja, de què diran els meus fills d'aquí a un parell d'anys.
2: Quin horror, eh?
3: És terrible.
2: I després, com els hi dius tu a ells, que no els dones mòbil... Que...
0: Ah, pensava que anaves a dir que no ho expliquin. Que no ho vagin explicant.
1: També.
0: Com perquè, els hi dius?
1: Perquè
0: feu-me un favor. I tot això que veieu a casa, sisplau, no ho digueu a ningú.
3: Si ve una desconeguda amb un micròfon i us pregunten, no li dieu res.
0: Que la mama es passa les nits amb el mòbil.
1: Veia neteja de drets bruts han fet aquí.
2: Els nens seria capaç de dir, la mama m'ha dit que no t'ho expliqui.
1: Però jo t'ho explico.
3: No, t'haig de dir que són bastant bons aguantant les intimitats a casa, perquè en algun altre moment els hi vull preguntar per això, perquè jo soc molt afanyada. I deia, a casa què? I deia, no, a casa això no ho podem comentar. Però bé, ells encara, com sabeu, no tenen mòbil, és el que em van dir ells, però el que els he volgut demanar és què creuen que tenen aquestes maquinetes de l'infern perquè nosaltres ens hi passem tantes hores.
6: Perquè estan obsessionats, diguent... Hola, tio, amb els seus amics. I jo diré coses.
7: Jo ho tinc clar, perquè estan viciats.
0: És que...
6: Sí. Jo, a vegades, li deixo tranquil. A vegades és bo, perquè li envien un WhatsApp si poden quedar, si no poden. A vegades això.
0: Bueno, que té una utilitat per quedar amb la gent, però no ens passem.
3: Majoritàriament una visió negativa sobre aquests dispositius. Estem tots viciats, però en Luca també es va anar volent i diu això, no? A vegades va bé perquè pots comunicar-te amb els teus amics i dir-li, ei, tio, aquí
2: no. Aquí no acabem. Que el problema no és l'eina, és l'ús que en fem. Això ho tenim tots claríssim.
3: Totalment, però clar, sabent que els pares estan tan enganxats, ells volen tenir un telèfon aviat i sobretot m'interessava saber a quina edat.
26: Pues jo la veritat és que ara mateix no ho he mòbil. M'ho passo més bé sense pantalles. Però quan sigui més gran segurament ja voldré mòbil.
6: A mi no me'l deixen. I no és només que no me'l deixin, és que jo no vull. No sé, ja tinc altres coses per fer. Estar amb el mòbil tota l'estona i va malament pels ulls.
3: A quina edat creieu que hem de tenir mòbil?
6: Jo... 18 anys o 14.
7: Jo els tinc... 14. És que jo tindré ja el mòbil...
6: Amb 12 anys. Amb 12 també.
26: Jo 14.
7: Un amic meu que va 6è té 12 anys i té mòbil ja.
6: Ja.
0: Entre la franja dels 12-14, creuen que ells, que ara no el volen encara. Són conscients que poden ser feliços sense pantalles.
3: Ells diuen que tenen moltes coses a fer i que s'ho passen millor sense el mòbil, però saben que en un moment o altre tindran aquest dispositiu a les seves mans i que, per tant, li donaran una utilitat, no?
2: El que és molt bèstia, si tenim nens petits a la vora, és la capacitat que tenen sense ells tenir un mòbil propi d'agafar un mòbil... obrir-te la càmera...
0: Manipular-lo com si tinguessin un mòbil des de fa anys.
2: En quin moment? I és per imitació absoluta. Ells veuen com els fem servir i de bo agafes un nen petit de 3 anys i t'agafa el mòbil, sap què ha de fer, on ha de moure el dit, o com va buscar les fotos...
1: És literalment això del nadiu digital.
2: Absolutament.
1: És que han nascut amb això al voltant i tan integrat que per ells és com... el més habitual.
3: Però m'ha sorprès molt que els interessés tampoc tenir telèfon. M'esperava que em diguessin, sí, jo vull un telèfon ja per jugar, per fer
1: coses,
3: no?
1: Perquè no veuen els seus amics que en tinguin tampoc,
3: clar.
1: Però en el moment en què comença un...
2: I tant de vols durés més aquesta innocència, aquest no voler pantalles, que després... Ara em quedarà... Ja va quedar un comentari molt viejo. No dic, només porten que desgràcies. Aquests parells.
3: Això sí que t'ha quedat molt de mare,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, t'ha quedat molt de mare.
3: Però és el que deien, no? Els 18, 14, 12 anys eren algunes de les respostes que donàvem per l'edat, tot just avui, que a més explicàvem que França s'ha aprovat aquesta llei que prohibeix els telèfons mòbils als instituts i que regula l'accés dels menors a les xarxes socials. Fins als 15 anys no hi podran entrar. A Austràlia, per exemple, el límit és als 16, com també es vol aprovar aquí a Espanya aquesta tardor. A mi em sembla difícil que els adolescents, sobretot, aguantin fins tan tard sense tenir l'interès de fer-se un perfil o de parlar amb els seus amics.
1: I ja hi han entrat, com els fas sortir. Vull dir, hi haurà adolescents amb 14 anys...
0: Que els hi diràs ara, te'l traiem durant un any,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
3: És complicat, si més no. Clar, jo, per exemple, a Twitter me'n recordo que m'ho vaig fer amb 12. Amb 12.
0: Que no tocava.
3: Mi mare no ho sabia, jo vaig agafar l'ordinador amb una amiga de Magadotis, ens vam crear un perfil conjunt i, òbviament, posar l'edat que tocava.
0: Aquest és el tema, el tema de l'edat. Quan es pugui, diguéssim, validar l'edat que té l'usuari que registra de veritat,
3: serà la
0: llavors
3: manera
0: sí que es podrà impedir doncs, que la gent es faci un perfil i pugui utilitzar les xarxes.
3: Però bé, tornant als mòbils, aviam. Si ells en tinguessin, si ells poguessin fer ús d'aquest dispositiu, per què l'utilitzarien exactament? I creieu que pensen en això que dèiem ara, en obrir-se un perfil o en les xarxes socials?
26: Per parlar amb els meus amics i trucar.
27: Ja està. Jo trucar, jugar i perquè si em perdo ja puc trucar al meu pare.
29: Per trucar als meus pares.
27: I als meus avis.
29: I per jugar a jocs.
27: I per treballar,
29: a vegades.
27: Bueno, també per treballar.
29: Però per jugar a jocs del mòbil, no. Jo pinto.
3: M'ha sorprès, perquè els bàsics sí. Sí que és veritat que l'Els estava completament en contra de jugar amb el telèfon mòbil, però ells en cap moment m'han dit mira, jo vull tenir telèfon per tenir xarxes socials i poder doncs, seguir a la gent que m'agrada o parlar amb els meus amics a través d'Instagram, de TikTok, i saben perfectament què són aquestes plataformes, no? Però no són tan conscients encara de com de viciat segurament estarà d'aquí uns anys.
0: Dóna'ls un parell d'anys, no?
2: Per llançar-los un cable als pares d'aquests quatre nens i nenes tan meravellosos...
0: S'està fent bona feina.
2: Que està fent bona feina, que malgrat que no potser siguin el prediquin amb l'exemple, però que, com a mínim de discurs, ho estan fent molt bé perquè els fills encara no tenen aquestes ànsies ja de tenir mòbil i estar a xarxes socials.
0: Vosaltres recordeu el primer mòbil que vau tenir i a quina edat va ser? I quin us en fèieu d'aquell mòbil? Perquè, clar, són d'edats força diferents.
1: Eren pedres, el mòbil.
2: Clar, no hi havia xarxes socials, no hi havia internet, era un telèfon que et permetia trucar i enviar SMS que tenies caràcters que havies d'escriure allò amb...
0: Som generació, tu, Mariona, no ho sé, però nosaltres dels Nokia 3310.
2: Exacte,
0: eren aquells Nokias de l'Snake.
1: Va ser el primer, el meu primer va ser aquest.
0: I dels missatges, que eren uns missatges que et valien 20 cèntims cada missatge.
2: Ho havies d'escriure tot amb consonants.
0: Que per això som una generació que encara fem servir la lletra K per dir què, no? Perquè escrivíem així per abreviar.
2: I
0: exacte. I també era l'època de les trucades perdudes, no sé si les havia utilitzat, que l'altre dia jo li estava intentant explicar a gent que no ha fet trucades perdudes què eren i per què servien. I llavors em vaig veure jo com amb una mena de silenci, pensant ben bé per què servien, i era com per dir...
3: Hola.
0: Hola.
1: Sí.
3: Era com picar.
0: I l'altre, si te la tornava molt ràpid, era com que també estava pensant en tu molt ràpid, no? I el gran problema era quan feies una trucada perduda, que no costava diners, però et saltava el contestador automàtic.
3: Ui. Bueno, i clar,
0: aleshores, aquest era el drama.
3: I a més, tenies el saldo, que tu tenies uns diners que podies gastar, no? I llavors podies enviar X missatges escrits, utilitzar X caràcters, no? Era bastant guai. Jo també he viscut aquesta època i el meu Nokia, sí que ja a terra, també trencava el terra de casa.
0: Però com pot ser que tu visquessis aquesta època si ets com molt més jove?
3: Perquè a l'smartphone com a tal... O sigui, quan jo anava a l'institut, començava l'època de BlackBerry, i llavors després ja van venir els smartphones.
0: Clar, els smartphones era tot molt similar.
3: Sí, ja. Sí.
0: Funcionament era aquest.
1: Jo recordo que quan vaig entrar a la universitat va arribar a WhatsApp, que això era el 2010, més
0: i
1: o menys.
0: I això sí que ens ho va capgirar tot de dalt a baix. Bé, deixem aquí els mòbils, els nostres amics, que la setmana que ve doncs, els hi preguntarem més coses, i ara fem una pausa i just després del butlletí anirem fins a Girona, una ciutat gairebé saturada de rodatges, perquè fa molts dies que estem parlant dels rodatges.
2: Jo li trauria el gairebé.
0: Que hi ha a la ciutat. Jo em vull esperar a saber què diuen els veïns i què diu l'Ajuntament i què diu tothom. Fem una pausa i després del butlletí anem fins a Girona.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
12: A Catalunya Ràdio.
14: L'estiu ets tu.
15: Catalunya Ràdio.
14: La llum.
12: Som 3K.
15: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i avança cap a l'urbanització de les Rovires, on viuen 300 veïns. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Per tot plegat, Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament dels nuclis de Camp Paulet i de les Rovires. Unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Maria, bona tarda.
16: Bona tarda. L'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs s'obrin. Per això, els mitjans aeris hi fan descàrregues constants amb retardant per reduir la combustibilitat. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera fins a dalt i avança cap a l'urbanització de les Rovires, una zona precisament complicada perquè hi ha nuclis de població, ho ha explicat a 3Cat Info l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
24: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires, és una zona molt muntanyosa. L'aire que hi havia doncs, ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant. S'està controlant perquè no arribi a les cases i també per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
16: L'alcaldessa ha demanat també a la població seguir els canals oficials. Unitat Mòbil, Pep Casanovas i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló. Música.
5: Més notícia, Roger Santaló.
17: Amnistiats, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 6 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Segons l'exconsellera d'Esquerra, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Mas, i l'advocada Marta Alsina. A tots ells se'ls va jutjar i absoldre el 2021, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els van voler aplicar l'amnistia.
5: En clau internacional, Donald Trump amenaça l'Iran de bombardejar un pont o una planta energètica cada vegada que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units renova d'aquesta manera el seu missatge coercitiu a la República Islàmica. En les últimes 24 hores, de fet, tant l'exèrcit nord-americà com la Guàrdia Revolucionària iraniana s'han continuat atacant. El preu del barril de petroli Brent s'ha enfilat durant unes hores fins als $95.
17: Els treballadors de Pascual Agurb tornen a fer vaga aquest dijous. El comitè d'empresa considera insuficient la indemnització que els ofereix Pascual, que ha arribat a un acord per vendre la planta a Casa Tarradellas. Els treballadors es mobilitzaran per denunciar que a 2 dies que s'acabi el període de negociació encara no se'ls ha concretat quants llocs de treball oferirà Tarradellas ni en quines condicions. Per això no descarten judicialitzar l'acomiadament col·lectiu que afecta uns 80 treballadors. Coincidint amb la vaga de demà, el comitè d'empresa ha organitzat un desplaçament fins a la seu central de Pascual a Madrid, on està convocada una concentració.
5: El Teatre Nacional de Catalunya, el TNC, tanca la temporada amb més de 117.000 espectadors i un 76% d'ocupació. Dels 32 muntatges estrenats, més d'una vintena han estat d'autoria i de creació catalanes. Amb una programació dedicada a les dones, l'equipament ha combinat l'autoria clàssica i contemporània amb grans noms del repertori universal a través d'una proposta integrada per 32 muntatges amb 7 produccions pròpies, 19 coproduccions i 6 companyies convidades. De la trentena d'estrenes, 22 han estat d'autoria i creació catalanes. Esports, Joan Fito, bona tarda.
18: Bona tarda. El Tour de França, el tram final ja, la 17a etapa, l'últim abans d'arribar als Alps. Isaac Vilalta, Boagrón, bona tarda.
19: Bona tarda. Més d'uns aquí per a Jasper Stuyven. El belga és cap de cursa solitari. Li treu 40 segons a un grup de 43 ciclistes, entre els quals hi ha Mathieu van der Poel, Mats Pedersen o el català Balderston. Stuyven, que busca en solitari la victòria d'etapa. Veurem si arriben els del darrere. El grup, el gran grup, amb Tadej Pogacar i tots els homes de la General, rodant a més de 6 minuts. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Barón.
18: En bàsquet, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça. Sekulić té 48 anys i en l'última temporada ha dirigit el Dubai, amb qui va ser campió de Lliga. Sekulić, a més, és l'actual seleccionador eslové i signa per les dues pròximes temporades. També el Barça, René Van Asten, central de 19 anys, és nova jugadora del club blaugrana, signa fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax. Van Asten és el primer fitxatge del Barça aquesta temporada. El Girona, per la seva banda, juga aquest vespre contra l'Olot, el segon amistós de la pretemporada. El partit és a les 8 i el podreu seguir en directe a Sport 3. I a Sydney ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo. Espanya, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha classificat per les semifinals després de superar per 8-7 a Hongria.
20: Fins aquí les notícies.
21: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
22: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
23: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
22: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
25: Jo encara tinc les de l'any passat.
22: Però premiades?
25: No, sense premiar.
22: Collons, doncs llença-les, hòstia.
25: Jo, tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I ja encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
21: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. La tarda de Catalunya Ràdio.

0: Alguns potser us sonarà. Això que estem sentint és la banda sonora de la pel·lícula d'animació de Disney, Embolicats, Enredados en castellà. Hem de dir que va estrenar-se el 2010 i com que no va haver-hi versió doblada al català, hem posat aquesta versió no oficial que van fer uns seguidors, la Janel García i el Jaume Casanovas.
1: I molt ben feta, eh?
0: Està molt bé. Home. Sí, sí, jo la
1: desconeixia. Perquè ho hem descobert que no s'havia fet el doblatge al català, però aquesta és bastant

0: també té afectacions, i a la plaça de la catedral també hi hem vist que hi estan muntant coses, furgonetes, material que descarreguen. El muntatge és gros, eh?
1: A més, hem vist algunes imatges, que hi ha molt de sacracisme, però hem pogut veure algunes imatges a xarxes i es veuen coses al voltant de la catedral. No sé si... què han canviat exactament de la catedral de Girona?
0: A veure, si aneu avui, jo hi he passat el migdia, això va canviant, eh? I van muntant i desmuntant coses. Però hi he passat el migdia i des de fora a la plaça què hi veus? Doncs a les escales... Abans d'ahir hi havia com uns plafons de fusta, doncs hi estan posant ara una catifa de vellut, groga i blava, molt de Disney, eh?
2: És que ho estàs definint i dic, hosti, estic veient una escena 100% Disney.
0: La Bella i la Bèstia. Sí, és una mica així. També les connexions de cables, és a dir, al costat de del lateral de la catedral hi ha els cables, no?, d'electricitat, doncs hi estan posant canaleres daurades... de cartró o de plàstic per tapar-les, i a l'interior també hi ha cortines, els arcs, alguna escenografia amb trons d'aquests com de fusta, escultures de lleons, però des de fora es veu perfectament, ara ja.
2: Clar, i aquí hi ha el tema dels veïns. No sé si això fa molta il·lusió, fa una mica de mandra, si els molesta, i fins quan els condicionarà aquest rodatge.
0: Mira, a veure, n'hi ha que es queixen, perquè, clar, són ben bé el rovell de l'ou, el centre ben bé històric de Girona. També ens deien alguns, clar, que ens afecta també temps de flors, no? Per exemple, durant una setmana també tenen tots els carrers engalanats, tallats, al festival estrenes, també hi ha concerts allà a les escales de la catedral. De fet, alguns, ho hem vist avui, han posat pancartes als balcons, que diuen som barri, no som un decorat, o menys rodatges, més serveis. Què els hi passa? En aquesta zona mateix, fa 10 anys es va rodar Joc de Trons, també, a la mateixa zona. Per ells, clar, són molèsties. Hi ha recollida de residus, per exemple, porta a porta. Doncs alguns han de deixar la brossa d'altres llocs. Parlàvem l'altre dia amb la propietària d'un bar, ben bé allà a la plaça, que ens deia, he de tancar 2 dies. Deia, espero que serveixi d'alguna cosa aquest enrenou, perquè ara hi ha gent, clients que venen, turistes, que demanen per escenes de Joc de Trons. Deia, a veure si això també serveix perquè d'aquí un temps vingui gent a demanar-nos doncs, per l'escenografia, no?, d'aquesta pel·lícula, perquè ho dèieu, 500 persones de muntatge, i els afectarà fins al 3 d'agost. Encara en tenen una setmaneta i mitja.
1: I Laia, se sap quines escenes es rodaran aquí?
0: Què va, hi ha molt secretisme, molt, molt, molt secretisme. De fet, vam fer un càsting, no sé si ho recordeu, que també ho vam explicar a Catalunya Ràdio el 27 d'abril.
1: Sí, sí.
0: Buscaven centenars de persones, sí. El parc de la Devesa es va col·lapsar de gent, perquè no deien exactament el perfil que volien, si valia una mica tot. I clar, jo entenc que tota aquesta gent ha signat un contracte de confidencialitat, perquè se'n desprenen res. No, no, secretisme absolut.
2: Clar, aquí a mi em farà il·lusió veure la pel·lícula, evidentment, quan saps que s'ha rodat a Catalunya i en un indret com Girona, a veure si és reconeixible, perquè sé que amb Joc de Trons, tot i que van rodar a la catedral, llavors van fer un muntatge que crec que es veia al mar, davant de la catedral, i llavors costava molt identificar. En aquest cas, bueno, ja ens has donat una pista important per la pel·lícula, que és quan veiem aquesta
1: catifa,
2: Super Disney, voldrà dir que allò s'ha gravat a la catedral.
0: Sí, jo tampoc m'imaginava, pensava, no? Jugaran molt més amb el que... Vaja, després ho veurem, perquè potser hi juguen moltíssim. Però pensava, potser no ho decoraran tant, no? Però de moment sí, de decorat se n'hi veuen. I a l'interior també les cortines de l'interior de la catedral, a tres que t'info ja penjada la notícia, també són espectaculars, eh?
1: I Laia, clar, ara això de moment afecta Girona, però ja ho hem anat explicant, això també afectarà a la Garrotxa.
0: Sí, també. El 30 i 31 de juliol tallaran el pont de Besalú, la Garrotxa. Aquests 2 dies, segur, però dies abans i dies després també hi haurà el muntatge. I aquí també va canviant d'ubicació, perquè, per exemple, els jardins de la catedral, o la pujada de Sant Domènec, o la muralla de Girona, doncs també hi faran rodatges a partir d'aquests dies, aquesta setmana que ve. Per tant, va canviant una mica també aquí el centre de Girona, a més, de Besalú, la Garrotxa, sí.
1: Doncs res, haurem d'esperar a veure la pel·lícula. No sé quan s'estrenarà aquesta pel·lícula. Hi ha informació, no?
0: No ho sé, això, quan s'estrenarà, no.
1: Crec
0: no,
1: que ja ho tindrem una mica oblidat, eh? Serà
2: bueno,
1: divertit
2: allò
1: després.
2: Que diuen d'aquí 2 anys, clar, no? S'estrenarà, llavors direm...
3: Com a mínim,
2: no? Perquè segur. Si tots ho estan rodant i tot...
0: I... Sí, després hi tornarà a haver el boom i tornarem a mirar a veure si es veu o no. Però vaja, esperarem tots aquestes, no? Aquesta catifa de vellut a les escales. De la
2: exacte,
0: catedral.
2: Aquesta és l'escena clau que ens ha dit la Laia i que ens hem d'apuntar tots per identificar Girona quan s'estreni la pel·lícula.
0: Ens truquem, eh?
2: Sí, exacte, sí, diem, Laia, la teva escena.
1: I a veure si aquesta vegada la doblen al català, ja ho veurem.
0: Exacte,
2: estaria molt bé.
1: Però bé, estaria bé, sí.
2: Laia Claret, des de Girona, moltes gràcies, parlem aviat.
0: Bona tarda.
2: Que vagi molt bé. Bé, 2 minuts i arribem a 5:15 de la tarda. Aquest juliol, Catalunya Ràdio ha estrenat un podcast molt interessant. Es diu La flora i la fauna, i el presenta la sempre fantàstica Flora Saura.

0: De què va, Marta, per la gent que no l'hagi pogut escoltar encara?
1: Doncs mira, és un podcast que parla de drogues i d'addiccions, però ja us ho dic, ho fa sense caure en el tòpic de les drogues són dolentes i, a més, evita estigmatitzar els que n'han consumit. De fet, els protagonistes dels diferents capítols són personatges públics, són persones que tots coneixem i que s'obren en canal amb la Flora en un exercici de gran sinceritat i honestedat. I el que volem fer ara, sense tampoc destapar la profunditat de les converses amb els diferents convidats, que valen molt la pena, és posar-hi una mica el nas. Sira Cusiné, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Tu ja l'has escoltat tot, ja has posat el nas, la cara sencera, te l'has empassat de dalt
0: a
1: baix.
0: Home, jo la veia a la redacció amb els auriculars posats, que hi ha bons auriculars, mirant fixament. Endavant.
1: I allà menjant crispetes, eh?
0: I escoltant, molt atentament.
1: Què t'ha semblat?
2: Sí. M'ha agradat molt. M'ha agradat molt perquè, sobretot, es nota molt la complicitat entre la Flora i els seus convidats. I em dóna la sensació que tots estan en una conversa molt còmoda, en la que es poden esplaiar, parlar d'una experiència que segur que no ha sigut difícil... Ai, no ha sigut fàcil en la majoria de casos... Llavors,
1: i a més ho fan sense caure en tòpics, no? Perquè sembla que parlem de drogues, de tal, que no és que ara diguem que les drogues són bones ni molt menys, perquè és com molt fàcil caure en els típics missatges i aquí van una mica més enllà i són missatges una mica més... Bueno, i converses una mica més profundes, no?
2: Sí, total.
0: Converses amb qui, per exemple?
2: Doncs mira, per exemple, una de les persones que va parlar amb la Flora és el Bernat de Déu, filòsof i escriptor, que parla sobre el seu alcoholisme, que ara ja ha substituït per l'aigua amb gas. I es nota, com deia, no?, que la Flora i el Bernat fa anys que es coneixen, 25 anys, i, esclar, havent compartit addicció, també han compartit al llarg dels anys molts espais, sobretot nocturns. Ara que, doncs, això, cap dels dos ja toca aquests llocs, coincideixen menys, però ho fan durant el dia i conservant la seva complicitat que, com deia, es nota de seguida. Yeah. Així és com la Flora, doncs, aconsegueix que el seu convidat li expliqui les intimitats.
3: Per què tenim la necessitat d'embriagar-nos, els éssers humans?
4: Per sortir de nosaltres mateixos. És a dir, la necessitat d'intoxicar-se, que és com ho coneixen els estudiosos de les drogues i els filòsofs de les drogues, és inherent a l'ésser humà. Els homes i les dones sempre ens hem drogat. Perquè la consciència és avorrida. Què és la consciència? Allò que hi ha dins del cervell o de l'ànima que et porta cap a tu mateix. Clar, això és molt ric, però a vegades és molt avorrit, perquè sempre hi ha el mateix. Llavors, de tant en tant, vol sortir. I viure una realitat que és mentida, però que és una mentida fantàstica. Per què? Perquè quan tu estàs drogat estàs més simpàtic, et penses que lligues més, et penses que ets més guapo...
1: Clar, Sira, quan deixes enrere una addicció... també has de deixar enrere, en part, un estil de vida. I segurament això és el que fa difícil desintoxicar-se, no?
2: Exacte. Tot i això, doncs, hi ha aquestes formes de vida que, encara que, doncs, això, per ells ja són llunyanes i s'han esgotat, d'alguna manera fa il·lusió recordar-les, no?, i inclús una mica de nostàlgia.
4: La nit és la gent que hi ha. A Barcelona encara hi havia molts catalans, cosa que cada vegada passa menys. Ara a l'ascensor hi ha molt, com tots els bars, hi ha molt més guiri. I era un bar on sempre s'hi han trobat, doncs, gent del món de l'escriptura, gent del món de la música, era un bar de gent interessant. I jo vaig viure una nit molt rica de Barcelona, d'una ciutat que encara vivia el procés i, per tant, d'una ciutat que estava en efervescència.
2: I tal com al llarg de l'episodi expliqui l'inici de l'addicció, el Bernat també, doncs, dona detalls del seu final. Us en donem només una primera pista.
4: Per això una mica també vaig deixar el mam, no? Perquè, clar, ja fas una nit així, després fas una nit així, després fas una nit així, saps? Sempre puges. I al final hi ha un moment que la novetat dius, ja m'he fotut 20 còctels, ja he fotut 3 polvos, ja m'he fotut 70 ratlles. Ja... Hi ha un moment que dius, bueno, what else?
1: En parles sense embuts, eh?
0: Sí, sí, i que bé que hi hagi gent que decideixi posar-se davant d'un micro
1: sí,
0: i explicar sense embuts, doncs, com m'ho va viure, qui és el que feia, i que t'ho expliqui i t'hi posi xifres.
2: La veritat també és que tots els episodis són bastant sense embuts. Si aconsegueix que parlin amb tota la tranquil·litat, sense cap tabú, o sigui, una mica com aquest tall.
1: I això també es merita la Flora, eh? Perquè aconseguir, és a dir, ha d'haver-hi la predisposició.
0: Sí. No, tenir-hi bona relació.
1: Exacte.
0: I que tinguin ganes de...
1: ser capaç de crear un clima de confiança com perquè s'obrin i t'expliquin aquestes intimitats.
0: Absolutament. Mira, una altra estrella, en aquest cas de la cuina, que va decidir també passar-se a l'abstinència, va ser l'Ada Parellada. Ella ho ha explicat més d'una vegada. I malgrat que reconeix plenament el gran paper del vi en la gastronomia mediterrània, juntament amb l'oli i el pa, diu ella, va decidir, un bon dia, deixar l'alcohol.
2: Sí, tal com la Flora, l'Ada va ser una de les primeres dones que va dir públicament que deixava de beure.
1: I deixa'm dir, Sira, que és que és, o sigui, hem anat sentint homes, no?, que han explicat el seu alcoholisme, però en dones ha estat un tabú durant molt de temps. O sigui, sembla que si ja podia ser una vergonya ser alcohòlic, si a sobre eres dona, encara hi havia un doble estigma.
2: Mira, justament parlé d'això.
5: Som valentes d'admetre-ho, som valentes d'enfrontar-ho i som valentes de dir-ho, perquè fa molta vergonya. Fa vergonya. I a vegades, ara diré una cosa que potser... les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
6: Ja.
5: Saps? El meu entorn també ha passat vergonya de que jo ho hagi dit.
6: Sí.
5: O sigui, han passat vergonya de tenir una germana o una cunyada o una amiga que estava a les portes de l'alcoholisme si no estava, ja tenia un peu dins.
2: No obstant això, com a cuinera i sempre reivindicadora dels orígens de la cultura gastronòmica del nostre país, doncs ella explica que no podem apartar l'enologia de l'equació i en el seu cas ho ha fet perquè, si no, no se'n sortia d'aquesta addicció, però com ella diu, és una pena haver-s'ho de perdre.
5: No hem d'oblidar que nosaltres vivim en una cultura on el vi té una importància capdalt i, per tant, no ens podem carregar una pota d'aquesta cultura. Per tant, el que hem de fer és saber beure i saber-ho apreciar. Penso que seria d'una insensatesa absoluta carregar-nos la cultura enològica d'aquest país on vivim.
2: És molt fort això, perquè el dia que l'Ada va adonar-se que tenia un problema amb el consum d'alcohol va ser la nit prèvia al seu 44è aniversari. Allà ho va veure tan clar que va decidir que s'estaria un any sense beure i aquest any doncs, es va convertir en el que ara són 14.
5: I entre les tres ens vam beure tres ampolles de vi, de les quals hi ha una de les tres que beu molt, de manera molt moderada i, per tant, jo devia beure'm dues ampolles fàcilment. I, clar, vaig arribar a casa absolutament al revés. I quan vaig arribar a casa em vaig trobar que els meus fills m'havien fet un regal per al meu aniversari, havien fet unes galetes amb l'edat, 44, o sigui, en forma de 2-4. I ho vaig veure i vaig pensar, però que ets nècia, dia.
1: Uau. Estàvem escoltant ara aquest testimoni de aquí a l'estudi, ens hem quedat tots... Bueno, és que és el que passa, és el que té les addiccions, que et vas perdent coses del teu voltant i moments. Bé, però a part del Bernat Adéu, de la de Parellada, amb qui més ha parlat la Flora, Sira?
2: Doncs mireu, l'Avelino Piedad, actor de Cádiz, i l'Emmanuel de Martino, escriptor de Buenos Aires, són també uns dels seus convidats, i ells són equip professional i també a la vida personal, perquè són parella, i en la seva obra teatral El G parlen del chemsex, l'ús de les drogues per intensificar el plaer que el sexe ofereix. Ells dos també hi expliquen molt bé el component, doncs això, temptador i addictiu d'aquest format, diguéssim, que és el que aporten les drogues. Aquí un petit tall.
7: El consumo de sustancias muy involucrado. Pero al final hay algo de, en esto empatógeno que te da ciertas drogas y esta posibilidad de continuar que te dan ciertas otras.
6: Sí, sí, desinhibició y resistencia.
7: Exactamente. Que hace que este espacio, en un grupo, que quizás tuvimos una infancia en el cual no pudimos expresar nuestra sexualidad y nuestra expresión, se hace muy tentador porque al final es, hostia, estoy en ese sitio donde quise siempre estar.
2: Ells doncs, parlen molt de tot, del tipus de droga que es pren, què produeix cada droga, de què serveix a l'hora de tenir sexe en grup, les dosis, les advertències, els riscos... Vaja, ens donen tots els detalls, però també ens parlen molt seriosament del fet de tornar-se addicte al chemsex, perquè una persona doncs, té la necessitat de recórrer a les drogues per tenir sexe en grup de forma tan recurrent.
8: A ti què te passa en tu dia a dia? Què hi ha en tu dia a dia o en tu ser a la hora de relacionarte con los demás o a la hora de estar en el mundo, que hay algo que esto te mete en la espiral y no se te ocurre nada mucho mejor que hacer que esto. Igual no puedes salir de ahí, por muy funcional que tú seas y por muchos años que tú puedas mantener esa adicción de una forma en la que nadie te diga nada. Es un tema tan profundo que afecta a tantas cosas que no solo es tener sexo y drogas. Es quién soy yo con los demás y qué heridas tengo yo a la hora de relacionarme con los demás.
0: Segurament molta gent ara sentint l'Avelino i l'Emmanuel està descobrint el terme aquest del chemsex, no? Que dius, potser sí que l'havia sentit alguna vegada, però no sabia exactament què és el que era.
2: Si ho voleu saber, aneu a escoltar el capítol, perquè realment en expliquen tots els detalls, perquè doncs, es nota que parlen d'una cosa que han conegut.
0: Bé, la Flora també té una conversa ben llarga amb un company de la casa, que és en Jair Domínguez, que és presentador de l'Està passant, és guionista i, a banda, és un escriptor fantàstic, que si no heu llegit un llibre seu que es diu El Xiprés, us animo a fer-ho, perquè està molt ben escrit i emociona bastant. Aquests dies que estem parlant de llibres amb la Marina Porres i la Núria Joanico,
1: que l'estiu acompanya a la lectura.
0: El Xiprés, una mica de drama, una cosa que acompanya molt. En tot cas, Cira, què ha explicat en Jair?
2: Doncs mira, ell no només ha abandonat el consum d'alcohol, sinó que ho ha canviat per l'alta muntanya i les sensacions fortes. En el seu capítol, amb la Flora, doncs comencem parlant de com en Jair va començar a introduir l'alcohol a la seva vida.
9: Sempre m'ha agradat molt la música i els concerts. Els meus amics també eren tots músics, o volíem ser músics, o havíem muntat una banda quan teníem 15 anys i ens seguíem veient. Llavors, a Barcelona era fantàstic perquè sempre hi havia concerts. Cada dia hi havia concerts, i de dimarts a diumenge hi havia concerts, i llavors hi anàvem, no? I evidentment, doncs bevíem també. Bevíem de manera no professional.
2: Ell, quan ja portava anys amb l'alcohol, més que normalitzat a la seva vida, finalment va decidir deixar-ho quan li va deixar de veure el sentit, no? I llavors, un cop presa la decisió, es va començar a sentir molt millor en diversos àmbits de la seva vida.
9: Ho he notat fent esport. Bevia i anava a córrer igualment, i ara vaig a córrer. Es nota un canvi físic, de que no et canses tant, això és evidentíssim, i respires millor. Vaig notar que em costava escriure sense tenir alcohol a l'abast. Va ser el principi. Al principi ho notava, perquè era una cosa com matemàtica, que m'agafava una beguda i anava a escriure i tot anava bé. I llavors notava com una... no sé si dir-li ansietat.
1: Quanta franquesa, quanta sinceritat que tenen tots aquests testimonis, ho hem anat dient, que són alguns dels personatges que apareixen en el podcast Flora i Fauna. Hem fet aquest tastet, Cira, però nosaltres també hem volgut parlar amb la Flora Saura perquè ens expliqui tots els detalls que hi ha darrere de la creació d'aquest podcast.
2: Exacte, recordem que doncs, la idea d'aquest podcast ve després del documental del Sense Ficció de 3CAT sobre l'alcoholisme que ella mateixa va encapçalar. Es diu No penso tornar a beure mai més, i allà també hi va compartir la seva pròpia experiència.
10: Jo sempre explico que jo no bevia més que les meves amigues, que només bevia socialment, que de fet les borratxeres les recordo divertidíssimes, i que mai bevia més de 2 dies seguits, perquè, entre d'altres coses, patia unes ressaques que a mi em deixaven destrossada. Però que també és cert que, a poc a poc, el consum d'alcohol va anar afectant el meu dia a dia i vaig anar perdent com el goig de viure. Això és un procés lentíssim, però és com que a poc a poc se t'espatlla la capacitat d'estar bé si no és que tens una copa de vi a la mà.
1: Clar, és que a més pensem molts cops en les addiccions, com si et lleves un dia i ets addicte, no? I segurament, clar, és una cosa que el més difícil és prendre'n consciència, adonar-te'n que tens un problema.
2: Doncs amb la premissa d'això del seu propi alcoholisme i després d'haver-lo superat amb l'ajuda de professionals, el podcast parla no només d'alcohol, sinó de tot tipus de drogues, i ho fa amb un punt de crítica a com es solen tractar les addiccions.
10: A la Flora i la Fauna parlem de drogues, perquè les drogues formen part de la nostra vida, no? En totes les cultures tenen una substància psicoactiva al centre. En la nostra és l'alcohol. De fet, els mitjans, quan parlen de drogues, no? sempre ho fan com des d'una narrativa alarmista, que sembla que busca l'espectacle, el sensacionalisme, i focalitzada sobretot en l'àmbit de la criminalitat o de la crònica de successos, no? Això em fa l'efecte que fa que l'espectador, no?, que prengui com una distància condescendent.
2: I és clar, doncs, al tenir personatges tan interessants, al final acaben parlant de moltíssimes altres coses que, si bé semblen desconnectades de les drogues, no ho acaben estant tant.
10: No només parlem de dependències, eh? Reflexionem sobre molts altres temes amb personatges molt, molt diversos, perquè parlem de cultura, també parlem de música, parlem de la vida en general, parlem del plaer, parlem de les pors, que tenen molt a veure amb el consum de substàncies, parlem també de neurociència, del cervell humà, fins i tot parlem d'allò transcendent.
1: Doncs quines ganes, Roger, no?
0: No, està tot penjat a 3Cat, ho podeu trobar, el nou podcast de la Flora Saura, que es diu La Flora i la Fauna, amb tots aquests testimonis que ara sentíem i unes converses que, escoltades amb tranquil·litat, conduint, prenent la fresca o com vosaltres vulgueu, doncs jo penso que són molt interessants. Cira, moltes gràcies. Fins ara. Farem una pausa i arribarem a 2:15 i just després... Prepareu bé el volum de la ràdio, dels auriculars...
1: Moment perquè de Ràdio Fórmula, Catalunya Ràdio.
0: Sentirem moltíssima música amb una de les persones que jo diria que més hi entenen en aquest país, que és en Jordi Cubino. La setmana passada ja vam repassar les millors cançons pop de la història i l'encàrrec d'avui és les millors cançons rock. Per tant, guitarres,
1: molta guitarra,
0: distorsionades, bateries i tot el que ens expliqui en Jordi Cubino. Una pausa i el saludem.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
12: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Capravo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Enric Auqué.
15: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
14: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Ocasión Plus.
17: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
18: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
19: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
18: D'acord. El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
20: Conxita Badia, us sona?
18: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
22: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
21: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu.
11: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Jordi Cubino, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, com esteu?
0: Jordi Cubino, productor musical, el coneixereu per Eufòria i també per, bueno, he col·laborat amb molts artistes molt importants, molt importants. Avui rock, Marta?
2: Avui... Avui ballarem. Bueno, ballem i cantem sempre, eh?
0: Avui guitarreta. Perquè una cançó sigui rock, què ha de tenir? Perquè no sé si els gèneres, al final, amb els anys, han anat barrejant tots entre ells, que ja costa molt com marcar una barrera.
1: Bueno, els inicis del rock, que van començar als anys 50, previ 40, 50, sí, 50, abans d'Elvis Presley, que va ser poder el rock and rollero, però no va ser això, perquè primer va venir de la música negra, va ser una evolució de la música negra, no? Del bebop, de molta part de la música negra. El rock el que va portar són aquestes guitarres trencades, distorsionades, i sobretot aquest ritme molt accelerat, no? Sobretot el que marca més el rock and roll és la guitarra i distorsionada.

0: Els amants del rock diuen que el rock no morirà mai, però és veritat que potser no estem en el millor moment, no? No acaba de ser... O sigui, és molt popular, però vull dir... comercialment no s'està fent molt rock ara, o almenys no el sento a la ràdio.
1: En aquest país no, en altres països sí, Estats Units sí que segueix en boga, evidentment, i Anglaterra sí. És que cada país és un món, tot s'ha, diguéssim, diversificat molt en el món de la música. Evidentment que no són els mateixos moments que teníem abans, però sempre que hi ha una bona banda de rock o una bona cançó de rock, la gent la canta, des d'un Highway to Hell fins a això que estem escoltant.
0: Bé, viatgem ara fins a l'any 1975.
1: Wow, la meva banda preferida.
2: Genollem-nos.
0: I posem cuit.
1: Aquesta cançó té-la, ara explicarem.

0: És una cançó molt llarga molt. I una cançó que en el seu moment entenc que va sonar diferent a tot el que coneixíem.
1: Sí, per la manera en què es va concebre aquesta cançó. Aquesta cançó, que és el que comentava, abans he comentat alguna vegada, està feta a trossos. És a dir, són diverses composicions que tenien Freddie Mercury i va decidir ajuntar-les totes amb una. Uh-huh. Va dir, per què no ajunto aquestes 6-7 composicions amb una cançó? Ell era un gran forofo saber de l'òpera, d'aquí la seva gran admiració per la nostra Montserrat Caballé, i va voler fer una gran peça sinfònica que agrupés tot això, no? La gravació no va ser gens fàcil, no es va gravar en un estudi convencional, es va gravar a diversos estudis durant 3 setmanes i, a més, per parts. O sigui, no es va gravar d'un cop, no? Inclús va haver un moment, sobretot el tros que entren les veus després, quan canta tots els coros, el Mamma Mia, va arribar un moment que estaven fent tantes proves de veus i tantes capes de veus, i han fins a 25 capes de veus, que la cinta, que nosaltres utilitzàvem fa molts anys, que ara s'utilitzen els ordinadors, es anava desgastant. I el tècnic va dir, parem, perquè és que ja no puc, se m'està desgastant la cinta. O sigui, això és una anècdota molt bona de Queen, no? Escoltem-ho.

0: Això és una altra peça, es nota clarament. Canvi. Too late, my time is come. No veient, no, els canvis de peces?
1: Sí.
0: Com es va composar?
2: Clar, em presentem no com una cançó de rock, però aquí hi ha una mica de tot.
0: Això és
2: una
0: òpera,
2: hi ha balada, hi ha, no? És que clar, hi ha molts gèneres en aquesta cançó.
0: Són moltes cançons enganxades amb clar. Una, de fet, com es va composar. Entra la guitarra. Entra la guitarra. Brian May.
1: Arriba el rock.
0: Guitarra.
1: Arriba el rock.
0: Sí. Aquí comencen les harmonies vocals. La guitarra. És molt important la guitarra de Brian May perquè ell sempre treballa amb guitarres que només n'hi ha una al món. Li fabrica un luthier per ell mateix, per aconseguir aquest so.
1: Aquest so únic,
0: únic
1: i seu.
0: Sí, sí.
2: Però no hi ha una tornada clara en aquesta cançó,
0: no,
2: eh?
0: És que sí, són moltes cançons enganxades.
1: No,
0: ara, de sobte, heu vist ja tres cançons enganxades amb una. Ara, quan comença el Mamma Mia, és una altra cançó. Fixeu-vos. Ha canviat.
1: Totalment.
0: És una altra cançó.
1: És que és estructura de medley, no?
0: Correcte. Típic medley,
1: que vas enllaçant
0: cançons.
1: És un medley.
0: Són ells, eh? Els cànons són preciosos.
1: A la pel·lícula es veu com a la discogràfica, el dia que senten aquesta cançó, és com un... Això crec que no,
0: esteu
1: no publicarem, no?
0: Sí, sí, perquè eren quasi 6 minuts i pico de cançó i van dir, això és impossible que soni a la ràdio, que ens posen com a molt 2 minuts, 30, 3 minuts. Fins que un DJ a Londres va començar a punxar-la i es va convertir en un èxit del boca a boca. I ara és una de les cançons més importants del rock. Heu dels estèreos? Fixeu-vos.

0: un altre
1: canvi, no?
0: Correcte. És una altra cançó. És important saber com s'han composat les cançons per després donar-li la seva dimensió, no? I aquesta cançó realment es va fer així. Venen trossos de cançons enganxades i van crear una cançó de vàries. La gent es pensa que era una cançó de... No, no, està enganxada.
1: Va bé saber això perquè llavors ja la pots escoltar diferent, no?
0: Clar.
1: I vas entenent tots aquests canvis...
0: És una sinfonia.
1: ...que et sobten.
0: És una sinfonia.
1: Tal qual. Mira, aquesta s'editava el 75 i només un any més tard, Hotel California.
0: Bo. Fixeu-vos tot, sobretot, el joc de guitarres. És impressionant.

0: Té un punt de reggae, inclús, eh?
1: Sí. Ens estàvem movent aquí amb un punt... un punt reggae. Això m'ho diràs tu, però... té una producció com senzilla? És a dir, hi ha poca cosa en aquesta cançó?
0: No, és fàcil aquesta producció. És una producció
1: que... aquí unes guitarretes.
0: Sí, i... bueno,
2: és que a vegades el difícil és fer senzill.
0: Fer les coses senzilles.
2: Exacte.
0: No, no, aquí harmònicament hi ha un arranjament superben fet. A més, ells utilitzaven guitarres de 12 cordes. Hi ha acústiques de 12 cordes, no sé si les coneixeu, que és el mateix, són dues cordes doblades a cada... És a dir, les cordes en mi, si sol, re, la, mi, que són les habituals de la guitarra, són dos mis, dos sis, o sigui, són doblades. I fa aquest efecte de guitarra tan especial. Parlo de les que fan l'arpegi, eh? I harmònicament les veus, el que dèiem. Pff, és una obra d'art.

0: Moltes guitarres fent moltes coses.
1: Moltes coses. Hi ha moments que hi ha 5 guitarres fent coses. Hi ha 2 guitarres distorsionades doblades fent terceres. Hi ha 2 d'arpegi, una de rítmica, a més en aquest moment. O sigui, n'hi ha 5.

0: En aquesta casa hi ha molt fan del Bosch de Bruce Springsteen, i entre
1: també.
0: Ells el cap d'informatius, que és l'Òscar Fernández. Jo crec que alguna vegada que n'he parlat amb ell, em diu que el Born in the USA no és de les seves preferides, que en té de molt millors, bueno, de cançons.
2: Totes els talibans de Bruce Springsteen, sempre les cançons més comercials se les carreguen.
3: No, tu ets un o no? Ets un talibán del Bruce?
2: Jo soc superfan del Bruce, però de tot el seu univers. I penso que, bueno, tampoc són un talibán, no? Però jo crec que ho fan. Clar que els agrada, però no els agrada reconèixer que aquesta cançó, que ha sigut un himne mundial, sigui així. Que no va començar sent així. Aquesta cançó va començar sent una balada. El que passa és que durant les últimes sessions de prèvies a la gravació, la E Street Band va començar a tocar-la més feeling i li va afegir al teclista aquest polifònic que hi ha un sintetitzador, i el Bruce va dir, ostres, m'agrada més ara, i la van canviar. Era una cançó dedicada, crítica, sobretot als excombatents del Vietnam.

0: ja ha estat un dels grans representants, no, del rock modern, sí. El Boss, sí, sí, amb tants anys a l'escenari.
1: Jo crec que ara mateix és el Boss, per això té aquest nom del Boss, no? Jo penso que ho demostra, i ara mateix que es porten tant els concerts, que no són concerts, sinó són, va ser un espectacle, una experiència, que en diuen ara, veure un concert del Bruce Springsteen s'agraeix perquè és un concert amb una banda que ho fa tot en directe, que no hi ha res gravat, i que és ell, amb 70 i pico d'anys que té, donant-lo tot, no?
2: Això t'anava a dir, és que ja té els seus anyets,
1: eh? Déu-n'hi-do,
2: eh?
0: Sí.
1: És meravellós, és meravellós. Perquè aquests que critiquen després acaben cantant el Born Identity.
0: Sí. Ah, Covino, ara has obert un meló que últimament se n'està parlant bastant. Dius, ell sí que té una banda a l'escenari que toquen en directe.
1: Sí.
0: Cada cop hi ha més artistes pop internacionals que tu els veus sortir a l'escenari, veus molt pocs instruments.
1: Sí.
0: Ja no sé que estiguin al fosso com un musical tocant. Això vol dir que algú està tirant alguna base o alguna cosa.
1: Bueno,
0: com funciona això?
1: Aviam, de fet, hi ha moltes bandes molt grans, com U2, com Coldplay, que part ho porten gravat perquè és impossible reproduir la producció que es fa en un disc en directe. És impossible, perquè estan cantallats de coses doblades. Seria un poll, un cristo important. Això és què fa? Quasi tot funciona amb una claqueta. Els músics anem tots amb claqueta a l'oïda, i hi ha part pregravada, i el que fa la banda és tocar a sobre d'aquestes parts pregravades.
0: Una claqueta seria allò que porta el ritme?
1: El metrònom, sí. Seria, tu sents... Vas sentint això, vale? Tu sents un, dos, i entres... I va seguint el ritme. I les parts pregravades van sonant també, i la banda toca a sobre. Perquè, però no perquè no vulguin tocar o vulguin enganyar el públic, perquè és impossible reproduir certes produccions en directe, sobretot aquests grups, U2, Coldplay... El que passa és que aquest, precisament, no porta res gravat. És tota la street band en directe.
0: Del 84 al 87.
1: Bueno,
2: ens posa tontos aquesta cançó, eh?
1: Obra d'art,
0: eh?
1: És una obra d'art.

0: and I wait without you.
1: Jo recordo que el meu mestre de música de primària ens va ensenyar la importància del baix i com sonava un baix, precisament amb aquesta cançó que sona molt ja al principi i que notes molt bé quan entra.
2: Però el secret d'aquesta cançó no és el baix. Ara, si voleu, no he volgut tallar res, perquè si no allà estan al cotxe em dirien
3: calla, Cubino!
4: Que la
2: mira, si podem sentir l'entrada, t'explicaré on està el secret
1: al principi,
2: cançó.
1: La tornem a posar.
2: Mira,
1: val.
2: És a dir, aquesta cançó portava molts mesos treballant-la i no trobaven el punt. Uh-huh. Fins que va arribar Brian Eno, va portar una idea d'una cosa que és el guitarrista i una cosa que és l'Infinite Guitar. Fixeu-vos en la gràcia d'aquesta cançó. Escolteu la guitarra, aquestes notes.
1: Aquesta nota allargada.
2: Sí, això són guitarres. Amb un efecte. I és el que li dona l'atmosfera. Si tu treus això, se'n va al Norris a l'arranjament. És simplement un baix i un arpegi, fixa't. I com sota, ara, mira. Segueix per sota.
1: Sí.
2: Va canviant. Ara para. Torna a obrir-se.
1: Ara més aguda, no?
2: Correcte. Però és el que li dona la personalitat. És un detall tan senzill que li dona la personalitat. A part, evidentment, de la veu meravellosa.
1: Sí, sí, sí.
2: Però fixeu-vos, eh? Que és com un xiulet, però és una guitarra. Sí. Segona guitarra.
1: Se m'escapa el riure, uau, perquè en Cubino té aquesta habilitat que d'il·luminar-nos,
4: sí,
1: instruments
4: ara
1: i sons.
4: Ara jo, ja m'he avisat el que a vegades em costa.
1: Mira, ara la sento tota l'estona, saps? Mm. M'ha
4: aparegut
1: aquí.
4: Ja no podré tornar a escoltar aquesta cançó,
2: és
4: igual,
2: que,
4: eh?
2: És el que la fa volar, la fa flotar, la cançó, és això. Són guitarres doblades.

0: Bono espectacular.
1: És una cançó de viatjar i que va pujant, pujant, no? I se't va emportant fins que acaba, doncs, explotant.

0: La deixaria tota, però és que llavors no podríem anar a les altres.
1: Hauríem de dedicar una tarda sencera només a escoltar música amb Jordi Cubillo.
0: Exacte. Va, anem fins al 86 un moment. Això és Bon Jovi.
2: Uau.
3: Aquí està la gràcia de la cançó. Ara us explico què és.

0: fas allò que a l'inici ja saps quina cançó és, no?
1: Correcte. I, a més, és molt innovador i tampoc s'ha fet servir tantes vegades, que és el Tollbox. Què és el Tollbox? El Això que sentiu és un instrument, si vols dir-ho d'alguna manera, és com un tubo connectat a la boca de la, amb la guitarra. Aleshores, sona conjuntament el que estàs tocant amb la guitarra amb el que tu cantes a la boca.
2: Wow.
1: I fa que t'he fet com a... De fet, el guitarrista va cantant la melodia junt quan fa el solo. Fixa't, que és la gràcia. S'ho posa a la boca, és un tubet petitó, i va cantant mentre toca. Sentiu la veu, no? A sota està la guitarra, també. Ho veus?
0: Em sorprèn molt que sigui fet amb la boca. Em pensava que era com...
1: Està fet amb la boca, amb la guitarra, doblant, sí. Es feia servir, fa molt temps que no es fa servir, però és molt interessant.
2: Anem fins al 72, Deep Purple.
1: Aquest riff el sap tocar tothom amb la guitarra.
3: Mira, t'anava a dir, qualsevol que hagi fet classes de guitarra són els primers acords que hem tocat tots.

0: La de tutorials que hi ha a YouTube, que t'ensenyen a tocar aquests acords.
1: Aquest riff, aquest
2: riff. Alguns ens quedem amb aquest riff i ja no evolucionem, i d'altres, doncs...
1: I això va néixer d'un exercici d'escalfament del guitarrista, del Richie Valmore. No anava a la cançó. Aleshores, ell va començar a fer aquest riff d'escalfament i van dir, ostres, mola molt aquest riff. I mira, s'ha convertit en un dels més famosos de la història del rock.
0: Ara em deia el company en Campi, de so, que pot ser que sigui la quinta de Beethoven a la inversa, aquests acords.
1: Aviam. Bueno, podria ser, no ho hauria d'analitzar. El que sí que puc dir-te és que, clar, sí, són quartes quintes, sí, podria ser harmònicament. Ho hauria de veure, no m'ho havia vist mai des d'aquest punt de vista. De fet, la guitarra són dos cordes només tocades. El rock és molt normal tocar no l'acord sencer. Quan toques distorsionada, toques dos notes, generalment quartes o quintes. Quartes vol dir que és una mica complicat d'explicar per la gent que no sap música, però un do, un fa o un do, un sol. No és una quarta o una quinta.
0: I per què dues, només?
1: Perquè l'efecte es funciona molt bé. És a dir, quan tu li fots el distorsionador, tens aquí a força.
0: Ja queda molt ple,
1: sí,
0: no?
1: Si tu fessis l'acord sencer, les cordes de baix, sobretot les més agudes, embrutarien bastant. I sobretot es fa servir també, però el força del rock són sempre quartes i quintes.
0: Any 1991, Nirvana.
1: Wow.

0: espectacular la veu que tenia aquest senyor, és una passada.
1: Perquè és com que cridés sense cridar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però a més canta molt bé, és que a nivell de Mònica és genial. I ell acostumava a fer una cosa que fan molts cantants, que és doblar-se la veu. Moltes vegades els cantants es doblen la veu. Doblar la veu, què vol dir? Cantar dues vegades el mateix una sobre de l'altra. I dona aquest efecte com de gruixudesa de la veu, es fa molt sovint. No, no, no ell ho fa, el 60% de les cantants.
2: Però sonen literalment una al damunt de l'altra,
0: sí,
2: la vegada,
0: les mateixes, sí, no? La mateixa, tot igual. Però ho ha de cantar dues vegades. Ara sí que pots fer-ho un plugin, clar, però lo autèntic és fer-ho doblat. O sigui, cantes un track i quan tens el track bo definitiu, la dobles a sobre i agafa aquest efecte com de gruixudesa, es fa doblant la veu, això. I és el que utilitzava bastant aquesta cançó.

0: m'encampi, vibrant aquí, que perforarà el vidre...
1: Està sobre la taula.
0: I en Cubino anar fent així, movent la mà, dient quina barbaritat.
2: Ja estic segura que els oients, estiguin, estiguin escoltant-nos, estan flipant.
0: No, no, no, se'ls ha dit que són seguidors de Nirvana, vamos, d'aquí a Pequín. Escolta'm, acabem amb Oasis, va.

0: Clar, aquí hem començat amb una guitarra i una veu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una guitarra i una veu, sí, sí.
0: Directament.
1: Està doblada la guitarra, però sí. Ara entra corda. Fixeu-vos que hi ha com un cello, està doblant tot, que li dona aquest punt com més místic, no?
2: Però què vols dir doblada, la guitarra? Quan dius doblada?
1: Les guitarres les
0: acostumem a doblar. Que la veu que
2: sí, el mateix, eh?
1: Sí, les acústiques acostumem a doblar les productors de majoria i les posem en estèreo. És tocar el mateix dos vegades.
2: Vale, vale,
1: però dona aquest efecte, sí, sí, que és molt maco, realment. Està doblat dos vegades. És molt recurs, molt

0: Me llevo al cello. Pandereta una altra vegada. I entra corda, a part d'uns coros.
1: Estic descobrint la importància de la pandereta.
2: Importància,
3: no, és molt important.
0: Aquests, quan no s'estomacaven, feien grans cançons, eh?
3: Tu els has vist en directe?
0: Sí, sí que els he vist en directe.
3: Enveja.
0: Sí, la veritat és que penso que són... crec que estan fent una gira ara de retrobaments.
3: Sí, sí, sí. Per això. No
0: I sé... són una referència al pop britànic. Més que rock, és pop britànic, no? I, i aunque vagin de durs, té una base com molt pop, eh? Aquesta. El que passa és que ells és tan descarat cantant que té aquest punt rockero que li dona aquest feeling, no? Però, bueno, són grans compositors, eh?
1: Cubino, la setmana que ve més i haurem de fer més rock, eh?
3: Seguim amb
1: més
3: rock.
1: Vinga,
3: volem
1: sí,
3: més guitarres.
1: Exacte, guitarres.
0: Atoplades,
1: pandaretes.
0: Us ha agradat.

0: 3 minuts i les 6. Deixem la música i anem-nos preparant entre tots, perquè ara haurem de parlar de llibres a partir de les 6, però no de llibres qualsevol, sinó llibres que fan plorar.
1: D'aquests que acabes drames. Bramant, encara que estiguis a l'autobús, a la sala d'espera del metge, és igual, perquè t'ho fan treure tot de dins.
0: Que hi ha gent que a mi em diuen, a mi m'agrada molt, per exemple, llegir llibres que facin plorar o que m'emocionin i que em caigui alguna llagrimota, saps? Mentre estic llegint. Hi ha gent que no li funciona, en canvi.
1: A mi m'encanta, el que passa és que jo crec que t'ha d'agafar en un moment de la vida que estiguis fort emocionalment i que no tinguis allò l'empatia a flor de pell. Jo ara estic en un moment que ploro amb qualsevol cosa, llavors no sé, no és el meu moment. No és el meu moment, clar.
0: Però tu vas llegir un llibre que a mi em va obsessionar, jo crec que deu fer 3 estius, i que jo crec que potser te'l vaig recomanar i tot, que és un llibre que es diu Tan poca vida, que és bastant grossodet, que explica un drama bèstia, però que és molt bonic al mateix temps i que molta gent acaba bramant pels descosits amb aquest llibre.
1: És espectacular, aquest llibre. Me'l vas recomanar tu, me'n recordo perfectament, i a més he tingut la gosadia de regalar-lo, que no és un llibre per regalar. És un llibre perquè és un totxo enorme i que et fa plorar i et fa treure el
0: tot. I has de triar molt bé a qui el regales.
1: Sí.
0: Doncs bé, parlarem de llibres que fan plorar d'aquí uns moments amb la Marina Porres i la Núria Joanico. Ara tornem.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
6: Comença l'espectacle.
7: Serà genial.
5: Aquest estiu tots som supers.
8: Jo t'estime l'herència.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: L'estiu ets tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
11: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
12: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i obliga a confinar els 300 veïns de dues urbanitzacions. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Segons les dades inicials dels agents rurals, les flames afecten una superfície d'unes 10 hectàrees de moment. Unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Bona tarda.
13: Bona tarda. Els bombers treballen perquè els dos flancs de l'incendi no s'obrin. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera amb...
14: que ha evolucionat més ràpid a impactar el que és la part alta de les Rovires. És molt dret, hi ha molta pedra solta.
13: Per aquest incendi, Protecció Civil ha enviat un SLE per confinar l'urbanització de les Rovires i el Palauet, el Paulet, on hi viuen en total unes 300 persones. Al foc hi treballen 38 dotacions terrestres i 10 aèries. Unitat mòbil, Pep Casanovas, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
12: Més notícies amb Cèlia Forment.
6: Sumar i el PSOE arriben a un acord perquè el govern espanyol prorrogui 2 anys el preu dels contractes de lloguer. El soci minoritari del govern espanyol assegura que la pròrroga arribaria fins a finals de juny del 2028. Recordem que el Congrés va tombar a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i de Junts i l'abstenció del PNB. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text ja la setmana vinent i tornar-lo a portar al setembre al Congrés, on els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornarien a ser claus per aprovar-lo. Fons del Ministeri d'Habitatge insisteixen que ara la seva prioritat és tancar un acord amb els grups parlamentaris. El futur decret llei del govern espanyol també inclouria, segons fonts de Sumar, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, l'augment de tributació dels pisos turístics fins al 21% d'IVA i un enduriment de les sancions per fer publicitat a les plataformes.
12: Els Mossos d'Esquadra busquen un pres del centre penitenciari de Quatre Camins que es va fugar ahir durant una sortida programada de la presó. L'home està complint una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquarterar el seu company de pis a Barcelona. Els fets van passar el novembre de l'any 2022, quan el condemnat va llogar una habitació en un pis de la víctima. Segons la sentència, l'home va matar violentament la víctima i uns dies després la va esquarterar per posar el cos dins d'una maleta i llançar-lo en un contenidor de Barcelona. Els Mossos han engegat un dispositiu per localitzar-lo. Un nou model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha provocat un atac sense precedents a una altra plataforma. Segons admeten els creadors de ChatGPT, estaven provant les noves creacions en un entorn suposadament aïllat, però l'agent d'intel·ligència artificial en qüestió va concedir accedir a internet i entrar sense que ningú li demanés a una plataforma d'aprenentatge anomenada Hugging Face.
6: Es tractaria així d'un dels primers exemples coneguts d'un ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. La companyia afectada diu que va aturar l'acció i que des de divendres passat, quan van passar els fets, està en contacte amb OpenAI.

0: De fet, remarca que es creu la seva versió, que no hi va haver cap mala intenció i que el model DIA va actuar pel seu compte. Pel que fa a la companyia de Sam Altman, diu que investiga com va anar tot, però malgrat admetre que es tracta d'un incident sense precedents, afegeix que possiblement passarà en altres ocasions en un futur perquè els models autònoms estan evolucionant molt ràpidament.
1: I ara... I ara els esports amb Joan Fitó.
2: El Tour de França ha acabat fa poca estona la 17a etapa, l'última banda abans d'arribar als Alps. Isaac Vilalta, Boeron, bona tarda.
3: Bona tarda. Jasper Philipsen s'ha imposat a l'etapa d'avui després de ser més ràpid de la fuga, una fuga nombrosíssima, amb més de 40 unitats, entre les quals hi era també el català Abel Balderston i Mathieu van der Poel, que ha fet un llançament perfecte per al seu company d'equip, i Philipsen tan sols ha hagut de rematar amb la victòria d'etapa. Els homes importants de la general avui han arribat a gairebé 9 minuts i això fa que no hi hagi canvis substancials. Tadej Pogacar manté el mallot groc amb 4 minuts i mig respecte de Remco Evenepoel. Etapa per Philipsen, Pogacar es manté líder demà passat, i l'altre, 3 etapes consecutives de muntanya als Alps. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Foron.
2: En bàsquet, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça, té 48 anys i en l'última temporada ha dirigit el Dubai, a més és el seleccionador eslové. També el Barça, René Van Asten, central de 19 anys, és nova jugadora del club blaugrana, signa fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax. El Girona, per la seva banda, juga aquest vespre contra l'Olot, el segon amistós de la pretemporada. El partit és a les 8 i el podreu seguir en directe a Sport 3. I en tennis, victòria de Paula Badosa, als 16ens de final del torneig d'Hamburg. La de Begur s'ha desfet en 2 sets de la polonesa Kawa Badosa, jugarà ara als 8ens contra l'hongaresa Utbardi, número 71 del rànquing mundial.
4: Fins aquí les notícies.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crims.
5: És un vell que sortia de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
4: I per què?
9: No ser perquè cogi el martillo i le pegue...
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marc.

0: Marina Porres, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I Núria Joanico, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Aquest estiu ens estem dedicant a fer recomanacions de llibres temàtiques i la setmana passada vam fer llibres per viatjar a mons estranys. I la temàtica d'aquesta setmana, jo sé que no és molt alegre, però a mi m'apassiona.
1: Tot ho fa molt per tu, eh? Això... Però és que va molt a gustos. O sigui, hi ha gent que està molt a favor d'aquest tema i hi ha gent que està molt en contra d'aquest tema i que no li entra per pell, pel que sigui, no.
2: Però els que estan en contra, jo els convidaria que donessin una oportunitat als llibres que portem avui, perquè més enllà de la temàtica, que diguem-la, no?
1: Sí,
2: drames
1: sí.
2: que fan plorar...
0: I és molt important això que dius, que facin plorar. És a dir, perquè hi ha drames que no fan plorar.
1: És així.
0: I jo estic buscant...
1: Tu vols...
0: Trencar-me en llàgrimes. I aquest era l'encàrrec
1: d'avui. Vols utilitzar el Kleenex, eh?
0: Sí, sí, sí, i tant, perquè em
1: doncs
0: relaxa,
1: preparem-nos avui.
0: Fa
1: jo...
0: sentir coses.
1: També va a èpoques, això. Ja no només a persones, sinó hi ha èpoques
2: també.
1: Que estàs més predisposat a això, i èpoques on dius, jo ara mateix no vull plorar amb ficció.
0: És
1: no
0: la
1: vull.
0: Teva.
1: És la meva. Passes

0: Vaig preparant els clínex avui.
1: A veure, estem fent un recorregut també al llarg d'aquest estiu per diferents llibreries de Catalunya i que ens aporten les seves recomanacions. Avui a quina llibreria, per quina llibreria passarem, Núria?
2: Avui hem anat fins a l'Escala i hem parlat amb la llibretera Gemma García de la llibreria Vitela.
3: A mi els drames que em fan plorar i que em persegueixen en el temps són aquells que tenen a veure amb aspectes de la maldat de la condició humana. Estic pensant en Charlotte de David Fonquinos, o també els que tenen a veure amb la vulnerabilitat o la fragilitat a què per circumstàncies inesperades estem exposats, com és el cas de Virgili, de Quim Espanyol.
1: Val, apuntats, aquest parell de drames. No sé si anaves a dir alguna cosa, tu,
4: no,
1: tu,
4: anava Marina. A dir que la Gemma, clar, és difícil fer-la parlar de drames perquè és des d'una de, segurament, dels llocs més privilegiats que es pot tenir una llibreria en tot Catalunya. La Gemma té una llibreria molt bonica, amb un escenari espectacular davant del mar.
2: I ara deu tenir una feinada, que no vull ni pensar-ho.
4: Ara deu tenir una feinada immensa. Jo alguna vegada, per això, hi he anat a l'hivern, i és veritat que es deu fer una mica difícil en segons quins mesos, però, ostres, baixar allà i poder estar treballant amb aquelles vistes fa enveja, eh?
1: Li hem demanat precisament com és treballar a l'estiu a l'Escala.
3: Nosaltres som una llibreria de costa i, és clar, l'estiu és un canvi brutal en comparació de l'hivern. Tot el dia oberts, de matí a tarda, de dilluns a diumenge. És un recuperar els lectors que venen cada estiu, és un no paris, però també és un estiu que vivim amb molt de gust perquè el públic lector és un públic molt agraït, és un públic molt educat, un públic que li agrada molt que li recomanis i que retrobem cada estiu. I l'estiu és, en el fons, el que ens permet tenir una llibreria tot l'any oberta en un poble de costa.
2: És el seu Sant Jordi, no?
1: Absolutament.
4: Totalment. I hi ha aquesta cosa bonica, en realitat, també, de que si una llibreria que any a any es van retrobar la mateixa gent, que ha passat un any, s'han de posar al dia... Perquè, clar, nosaltres, o sigui, la llibreria a vegades em passa per Nadal, no? Gent que torna a casa per Nadal i llavors és com, ah, torno a veure aquesta persona que fa un any que no veiem i tal. I llavors això també té una cosa molt bonica.
1: És que la relació dels lectors amb els llibreters, jo penso en el meu, que és una gent de la muntanya de llibres, per exemple, i clar, d'alguna manera saben molt de tu, de la teva vida, perquè no, cada cop que hi vas, vull dir, busques algun llibre, però ja et demanen, t'ha agradat aquell, per què estàs llegint aquest? Jo els explico les meves obsessions i dic, a mi em fan com una mica de psicòleg, gairebé els meus llibreters.
4: La meva mare té una llibretera, té una història boníssima, perquè nosaltres tenim una foto de casament feta a la llibreria perquè uns nuvis van venir dient, clar, és que ens vam conèixer aquí.
1: Uau! Ostres,
4: aleshores era com per commemorar, saps, de dir, clar, fa gràcia i sí, sí, és un record molt xulo, clar. Vull dir que passen moltes coses a la llibreria.
1: Bé, avui drames que fan plorar i començarem amb La pell, Marina.
4: Hosti, comencem durs, eh? Avui, canvi de tot total. La pell, Curzio Malaparte, amb traducció de l'Anna Casasses i publicat a La segona perifèria. Un llibre molt important, eh? Per això és una de les novel·les més famoses de Malaparte, que és aquest escriptor no prou reivindicat i molt important per la literatura italiana. Malaparte és, com en aquest llibre com a personatge i la vida real, va ser corresponsal de guerra, i això aquí som a la Segona Guerra Mundial a Nàpols, val? I ell és l'oficial d'enllaç amb les forces americanes que venen, diguéssim, a moltes cometes, a alliberar la ciutat. Per tant, això és com el final de la guerra, no? Quan els americans entren a Nàpols i diuen, això ja serà l'end of the free. I llavors, per tant, aquesta és una crònica de guerra, però d'una manera molt peculiar, perquè l'explica ell en primera persona, que és el protagonista com actiu del llibre. És un llibre molt dur, molt extrem, perquè Malaparte fa una cosa que és que canvia la perspectiva històrica de tota la segona meitat del segle XX, no? És a dir, què fa? qüestiona aquesta visió heroica dels americans alliberadors, parla de les ferides històriques europees, de la relació dels homes amb la guerra i del concepte de vencedors i vençuts, no? De com no és el mateix, en realitat, viure com a europeu vençut a Nàpols que en un altre...

0: qualsevol altra ciutat d'Europa, de fet. Aquesta està escrita, aquesta novel·la, en forma de reportatge. Té una prosa molt vertical, molt directa, qui vulgui, un estil molt particular ha d'anar cap aquí. És un llibre molt cru, molt cruel. I, clar, el porto avui que parlem de drames perquè les estampes de Nàpols durant la guerra, us podeu afigurar, no són gens agradables. És a dir, aquí surt doncs, molta pobresa, prostitució, robatoris, a una ciutat arrasada. Aquí hi ha una cosa molt interessant que fa mala part, que és que ell és capaç de lligar la història dels individus amb la història de la ciutat, no? Com una cosa que passa a algú, no només és que li està passant en aquell algú, sinó que té efecte sobre la seva família, sobre la seva comunitat i, per tant, sobre la seva ciutat. Un llibre molt interessant, però que, clar, que té moments que estàs llegint escenes sobre... Bueno, hi ha com una escena molt mítica d'uns senyors que, clar, s'estan menjant... Bueno, un peix que diuen com la sirena de Nàpols. No saben què és, no saben si s'estan menjant un peix o una persona. Bueno, wow. No és una cosa pur extrema. Jugant amb tot això molt a lo bèstia. I clar, hi ha escenes molt impactants. Més que de plorar, impactants.
1: Però entenc que està basat en experiències pròpies.
0: Sí, ell, mala tot, part, és corresponsal. Sí, va ser corresponsal de guerra. Llavors, clar, és supercru com ho veus allà, com... Sí, plasmat.
2: I és difícil en literatura trobar algú que sàpiga arribar al punt just, no?, a l'hora d'explicar. O sigui, que davant de tanta cruesa, a vegades potser ens passem una mica de frenada, no? Hi ha llibres que dius, home...
0: Ah, exacte, sí.
1: No calia ser tan explícit, potser, no?
2: Llavors, pel que dius tu, en aquest cas, no, sí que està ben escrit.
0: Sí, molt ben escrit, una prosa, això, molt vertical, molt dur. És un tio molt dur, molt cru, llavors és com que està... o sigui, sap què està fent amb el dolor de la gent que explica això. És molt difícil.
3: Núria, ens has portat a la natura, les coses simplement creixen.
0: Uf!
2: Ai, ai.
3: Aquí, quan ha entrat per la porta, la Marina, i t'ha vist aquest llibre,
0: hòstia, és
3: ha fet
0: que
3: això
0: jo...
3: mateix.
2: Jo compleixo encàrrecs, em vau dir, llibre, drames, hòstia, que fan plorar.
3: Totalment.
0: O sigui, a mi, és que...
3: Et va destrossar, aquest llibre?
0: Home, sí. Sí. Bueno, és que expliques.
3: Val, aviam.
2: A veure, a la natura, les coses simplement creixen, de l'escriptora xinesa, instal·lada als Estats Units des de fa molts anys, Yi Yun Li, que ha publicat l'altre editorial amb traducció de Marc Rubió Rodon. Us ho dic així d'entrada, sí, perquè tampoc cal...
1: Va, sense preàmbuls.
2: Yi Yun Li és una escriptora xinesa, viu als Estats Units i va perdre dos fills. En Vincent va morir el 2017, quan tenia 16 anys, i en James va morir el 2024, quan en tenia 19. Tots dos eren nois extremadament intel·ligents, fills d'una família de classe i benestant, amb uns pares que s'estimaven amb bogeria, i tots dos es van suïcidar.
3: Uau.
1: No puc llegir això.
0: No, realment,
1: no
0: puc. És difícil.
1: Sento explicar-ho, t'ho prometo, que ja tinc ganes de plorar només de sentir el que acabes de dir. T'ho prometo?
3: Sí, no és per tu aquest llibre, vull dir, ho veig jo i tot, Marta, vull dir, no... Ni una pàgina, vull dir, aparteu-li, sisplau, que no vegi ni la portada.
1: No, però és fort, perquè hi ha un punt d'atracció, hi ha un punt de...
0: Què ha passat? És el joc terrible d'aquest llibre.
2: Què ha passat aquí, no? És un llibre, per cert, deixeu-me dir que va guanyar el Pulitzer, i és la resposta de la mare davant d'aquesta tragèdia tan absoluta, és a dir, davant del dol, davant de l'absència, ell el que fa és escriure. Mira cap endins i es fa grans preguntes sobre la maternitat, sobre la salut mental i sobre la vida, bàsicament, amb frases tan colpidores com «Els fills es moren, els pares segueixen vivint». És dificilíssim escriure sobre això, però Yi Yun Li és boníssima, és intel·ligent i se'n surt. D'entrada, perquè ho dèiem abans, no? És una escriptora que fuig del morbo, fuig del melodrama i el que fa és utilitzar una veu narrativa amb una distància i fins i tot a vegades amb un punt de fredor que dius...
0: Totalment
2: com pots
0: fredor.
2: Estar parlant d'això des d'aquesta llunyania, quan t'ha passat a tu? Però és, jo crec que una de les grans claus perquè aquest llibre funcioni.
0: Bueno, és l'única manera perquè ho em distancio d'això que
3: clar,
0: faig, o sigui,
3: se'm
0: menja. Sí. És molt bèstia, sí.
2: Això no vol dir, per això, que no transmeti dolor, que no transmeti la incomprensió, la tristesa davant de tot això, no? Però sí que hi ha com una serenitat que ajuda a que puguis seguir llegint, perquè si no és el que deies tu, llegeixes una pàgina i dius, no puc, prou, ja està. És un llibre que neix com a resposta de la mort del seu segon fill. Amb el primer, ella també va escriure un llibre, era un llibre de ficció, i aquí parla, doncs, de que en el cas del Vincent, el primer fill, quan es va suïcidar, sí que ell explica que ho va veure venir, que era un noi a qui van intentar, doncs, ajudar de moltes maneres, van posar-li doncs, molts terapeutes, van intentar doncs, que se'n sortís, un noi precoç, molt intel·ligent, etc, que malgrat tot es va treure la vida, i que, en canvi, la mort d'en James, el segon fill, li va agafar completament desprevinguda i per sorpresa. Com a mare, ella d'entrada es pregunta què he fet malament, què he deixat de fer, però no ho fa des de la culpa ni des de la culpa, sinó des de la voluntat d'entendre, que això és molt interessant. Ella parla de les intuïcions que tenia i arriba a conclusions molt lúcides, com per exemple, una mare pot fer totes les coses humanament possibles per un fill i tot i així no pot entendre mai la incomunicable amplitud i estranyesa del món que sent aquest fill. Una mare no pot mantenir un fill viu.
0: És que bàsicament és un llibre també sobre la idea de suïcidi, no? És a dir, què significa que algú digui fins aquí, no? Amb un tema tan delicat com això, però clar, des de la figura de la mare... També es fa tot més complicat. També ella explica com ella ha tingut antecedents de malalties mentals, o sigui, com de... que d'alguna manera és com que tota la història, saps que ella és molt conscient d'algunes coses, també, doncs això, portant els seus fills a teràpia, aquestes coses, saps?
2: I també és molt interessant el que diu de... Jo estimo els fills, però per estimar els fills els he d'entendre. O sigui, vull comprendre i vull acceptar que hagin pres aquesta decisió.
0: Uf, quin... No, és que per això et dic que sí.
3: Rotllo com que es vol perdonar d'alguna manera.
0: Bueno, sí, clar, és que no és ni feina... Saps? És que no hem de perdonar, perquè algú pot decidir de dir, vale, és que no vull viure més, saps?
1: Però és una mirada tan generosa, és a dir, jo crec que no? I si tens fills, que et surt aquesta cosa egoista de pensar que tu no vols perdre aquestes persones que tant estimes i fer aquest exercici de dir, al final, és la seva vida i he d'entendre i acceptar les seves decisions...
0: No, més clar, que també et planteges com tota la seva experiència, perquè clar, ella, o sigui, clar, diu, bueno, jo he d'acceptar el fet de que cada dia de la meva vida pensaré en això. Cada dia de la meva vida, per tota la meva vida, fins que em mori, jo pensaré en això. I clar, penses, salvatge, no? També, perquè... Sí.
2: Sí, absolutament.
0: Sí. I per això, clar, és tan interessant que s'ho agafi amb aquesta distància, no? amb aquesta frase, no? de la filosofia grega, de dir, a la natura les coses simplement creixen. I és que em vaig quedar jo, sí.
2: És duríssim, però està ple de saviesa, de debò, que jo li donaria una oportunitat perquè t'endús moltes coses d'aquest llibre sobre maternitat, sobre... Fins i tot si no tens fills, sobre la relació amb els altres...
0: No, sobre la vida i el suïcidi, totalment.
3: Qui vulgui un bon drama, té per on agafar-se aquí.
0: Sí.
3: Marina, què, una mica de Faulkner?
0: Sí, una mica de Faulkner. Som-hi. Sempre és una bona idea.
3: Un cop l'any, Faulkner.
0: A part,
3: no?
0: Drames, doncs ja ho tinc fàcil, perquè realment el senyor es prestava en això, no? Faulkner, em feia la broma, el Roger, és un dels meus escriptors preferits, és l'escriptor segurament més famós del sud dels Estats Units, marca tot el segle XX, i clar, els seus grans temes, doncs la violència, el destí, la raça, la família... I com que sempre ho fa des d'una perspectiva dura, en realitat sempre és un drama. Per tant, podia portar jo qualsevol Faulkner que volgués aquí. I el que he fet és portar l'últim que ha publicat edicions de 1984, que estan rescatant tot el seu catàleg amb aquestes traduccions sensacionals de l'Esther Tallada. I aquest últim es diu Els Invictes. És un llibre molt interessant que està ambientat en plena guerra de secessió, que és l'única guerra que els soldats americans han perdut mai en tota la seva història, per tant, que són, i és important això perquè és la màxima noció de perdedors, la saben explicar al sud dels Estats Units. Els seus personatges són aquests perdedors, com sempre, no? Els sudistes, i els seus protagonistes són uns nens que... en realitat, amb la seva innocència, encara no veuen com els afectarà aquesta derrota que estan vivint els adults en una guerra que és seva, però clar, no és seva, no? I Faulkner explica molt bé aquesta idea de l'herència i el llegat, no? Com aquests nens, sense saber-ho, portaran a la sang i a la consciència aquesta derrota tota la vida. Llavors, a partir d'aquesta idea, el que fa Faulkner sempre és com desplegar un univers a partir d'això, per tant, tenim uns nens, una àvia, que acaba fatal, les dones del poble, els militars revoltats, coronel Sartoris, no? I aquesta història se'ns explica a partir de la història d'un nen que va fent-se gran mentre transcorre la novel·la, no? I un nen que, com sempre, intenta sortir d'aquest ambient i, com sempre, en Faulkner, i per mi aquest és el veritable drama, de dir, no pots escapar del teu destí, no pots escapar de casa teva i no pots, diguéssim, jugar una cosa que va per damunt de tu mateix. I, clar, això és el drama més gran del món, perquè et queda atrapat i et destrossa. I, a més, clar, hi ha aquesta cosa de que, com que els protagonistes són nens, tot fa una mica més de pena.
1: Vale, el tipus de llibre, que no puc llegir, ja està.
3: Bueno,
1: ja,
3: si
1: ja està, no passa res.
3: Aviam si t'agafes a l'últim, Núria, que és Encara hi són tots.
2: Encara hi són tots, de Liadan Nichuin, publicat per la Segona Perifèria, amb traducció d'Ariadna Pous. Això és un debut, un llibre de contes, també, com el que presentava la Marina, que és el debut d'una persona irlandesa que firma sota el pseudònim de Liadan Nichuin. Dic persona perquè estem davant d'un d'aquells casos en què no sabem res de qui ha escrit el llibre, només fa entrevistes per correu electrònic, no ha ensenyat mai la cara, no sabem si és un home, si és una dona.
1: Segurament és una dona.
2: No ho sé, no? Sincerament no ho sé.
0: Haver-lo llegit?
3: Per, sí, és una per persona... la manera d'escriure i tal,
0: ai,
3: tu tens una sensació.
0: Jo si estic a mitges, però m'ha donat molt això, sí.
2: L'únic que sabem és que va néixer a Irlanda del Nord el 1998, però això ja és significatiu perquè aquell any va ser l'any que es van firmar els acords de pau per, suposadament, posar fi al conflicte nord-irlandès, i justament d'això van els contes d'aquest llibre. És un tema que se n'ha fet molta literatura, hem llegit el Patrick Radencliffe, per exemple, però el que diferencia Nichuin d'aquests dels altres és que és la mirada, no? Com aborda el conflicte. I ara la Marina parlava, no? De no pots fugir del teu llegat, no pots fugir de l'herència. Aquest llibre parla d'això, de com generació rere generació anem heredant una violència. Les societats que han viscut en guerres recents, no? Anem heredant aquesta violència i aquest trauma generacional i aquest dolor que els nostres avis potser en van parlar, potser no en van parlar, i que a poc doncs, van traspassant a totes les generacions que van venint. Són contes impactants que deixen una sensació d'incomoditat i d'inquietud, però que reflecteixen molt bé doncs, això, no? Què està passant a Irlanda del Nord i com encara hi ha ferides molt obertes que no s'estan resolent. Per exemple, hi ha una història d'un estudiant d'anatomia que es troba en unes pràctiques de la universitat, tota una sèrie de cossos que han estat donats a la universitat, que han de fer unes pràctiques. I a partir d'aquí té una angoixa molt forta i no pot parar de pensar en qui són aquells cossos, per què els estem remenant, qui ha donat el cos, d'on ve, si ve del conflicte d'Irlanda del Nord o no, etc. I fins que arriba un punt que diu, tinc moltes preguntes i ningú me les respon, perquè les persones que ho van viure no en volen parlar. Per tant, com bé veieu, ens ressona una mica segurament amb coses que hem viscut a casa nostra.
3: Sí, els nostres avis.
2: També parla molt del fet de ser còmplice davant de la violència. Hi ha una història també molt, molt inquietant d'un taxista que porta dues noies, travessa el país amb dues noies, un viatge que li demanen, i que sap que les ha de deixar al sud del país, i a partir d'allà les deixa i no sap què passa amb elles, no sap si ha estat còmplice d'algun acte de violència o no, se'n va a casa a dormir i no pot dormir pensant què haurà passat amb aquestes noies que jo he traslladat fins allà. Són contes molt demolidors i que, a més, acaben amb tota una sèrie de pàgines que documenten els centenars d'execucions i d'assassinats de ciutadans nord-irlandesos a mans dels soldats. La gran majoria eren nens i van morir només perquè els britànics volien sembrar el terror entre la població. Llavors, és un llibre que parla d'una ferida que encara està molt oberta i que a més ha revolucionat la crítica anglesa.
3: Jo m'haig de reconciliar una mica amb els llibres de contes, perquè em costen molt en el sentit que quan estic a dins se m'acaba, saps? I a mi m'agradaria que continués a aquell conte. I llavors és com un... haig de fer l'esforç de passar pàgina i comencem amb una cosa completament diferent.
1: És completament diferent i no, perquè al final totes les històries tenen un mateix context.
3: Però és com m'agradaria que continués aquest personatge, que ara ja me l'estimo. Saps? Ja me l'estimo.
0: Tots tenen un aire aquí, és com si no els acabessis.
3: Exacte. Bé, doncs fins aquí els drames. La setmana que ve intentarem que la cosa tingui un altre aire.
1: Jo de debò us dic que m'agradaria llegir-ho, simplement potser hauré d'esperar un temps a trobar el meu moment per llegir-ho, que no em quedi allà colpida durant setmanes després d'haver llegit un sol capítol.
3: No es plan aquest.
1: Ja està.
3: A Marina Porres i Núria Joanico, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Fins ara.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
6: Guardar un secret. No planta cara.
7: Parlis a 500.
8: On és la Zoe?
7: A tu què t'importa?
9: He de fer una cosa molt, molt important.
6: Fer-se enrere.
10: Puc comentar una cosa?
6: Tota acció.
10: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
6: Té una reacció.
11: Ens encanta sentir els teus consells.
6: I tota història té un moment culminant.
12: Nico!
6: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
16: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
15: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
17: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
18: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
19: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
15: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
20: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Passa un minut de 6:45 de la tarda. Marta Montaner, bona tarda.
0: Molt bona tarda.
22: I Jaume Miranda, molt bona tarda.
23: Molt bona tarda.
0: Ja com comença a repetir samarretes, Jaume Miranda?
23: Escolta, m'estàs dient guarra.
22: No, no. No, molt a favor de repetir samarretes.
0: Absolutament, però vull dir que durant uns dies, cada dia, era un nou showroom.
23: Sí.
0: I ara dic, mira, aquesta ja la tenia.
24: Això és, això és com a les cites, eh? No, que quan estàs quedant amb una persona, al principi estàs com estrenant sempre.
0: Desplegues el teu
24: a cada trobada i arriba un punt que dius, aquesta ja me l'has vist.
22: Exacte. Bueno,
24: ja
22: no sé si estrenar
23: sempre. He de dir en el meu favor, o bé, vaig a descriure la meva circumstància, jo vinc que peu mitja hora en aquestes temperatures, llavors me pos roba que sé que quan arribi aquí no faré olor a nyu podrit.
0: No, sabem que fas olor a nenuco.
23: Gràcies, m'enteneu?
0: Sí,
23: llavors,
0: sí.
23: La meva roba es disminueix, perquè hi ha una certa roba que no puc caminar mitja hora i fer bona olor.
0: I la setmana passada era nova, ens ho vas dir, que tenia un blanc brillant i ara ja es veu que ja ha passat per la rentadora.
23: Ja està usada, ja. Molt bé.
22: Bé, m'ha
23: tornat a dir guarra.
22: Un cop, no! A veure, un dia més que hem de parlar de l'altre protagonista musical del Mundial, amb permís sempre de la Shakira, i estem parlant de la catalana Aitana Ocaña.

0: del 0 al 10, com l'odieu, Superestrella, a aquestes altures?
1: Se m'està fent molt difícil, ja.
0: Sí, ja?
2: A mi no.
3: A mi m'encanta.
2: A mi em segueix encantant.
0: Potser perquè l'estàs degustant ara. Quan va sortir fa un any i mig o fa un any i poc, no...
2: Sí,
0: et va passar una mica
2: no
0: per
2: alt? Sí, no la vaig cremar, aleshores.
0: Doncs sí, nois, hem de parlar de l'Aitana Ocaña, l'encarregada de posar la banda sonora cada partit on Espanya eliminava alguna selecció al Mundial, amb aquesta cançó que sona Superestrella, que ja s'ha convertit en l'himne no oficial del Mundial 2026, i que, atenció, segueix escalant els rànquings mundials, tot i que ja fa més d'un any de la seva estrena, perquè, mira, segons publicava Chartdata, Superestrella ja ocupa la posició 69 al llistat d'èxits mundials de Spotify. Tu digue-li a l'Aitana fa un any, això. No s'ho hauria imaginat gens.
2: I a més, ara que les cançons a més es cremen tan ràpid, és bèstia.
0: És bèstia reviure-la. Bueno, de fet, jo diré que no ha mort aquesta cançó, que ha seguit sent el top 1 també a la gira, que la gent li ha donat una vida a través de xarxes socials que no sé ben bé com s'explica. Però més de 1.600 milions de reproduccions acumula. És una bogeria.
1: Molt.
0: I és una cançó, nois, que no està exempta de polèmiques.
2: Ai.
0: Com sempre passa, amb les coses que tenen èxit, hi ha d'haver alguna polèmica pel mig, també.
3: Clar, algun volto.
0: Algun volto. Recordem el volto que va passar fa un mes, Jaume?
3: Uf, pelos.
0: Quan el cantant colombià... Sí. Mira, i a tu t'encanta, en Sebastián Yatra, de manera inexplicable.
3: És que té molt bona dentadura.
2: Bé, que... és el millor que pots dir d'ell.
0: Sí, perquè el que no fa bé és deixar les nòvies.
3: Això segur que no.
0: Ho fa per telèfon, es veu. Sebastián Yatra, el pitjor exnòvio de l'Aitana, recordem què va fer fa un mes... I és que va publicar un TikTok cantant amb to burleta i en un estat presumptament etílic el hit de qui va ser la seva parella durant més d'un any.
1: Uau.
2: A més, dius, xaval, aprèn-te-la com a mínim, no?
1: No, fent veure que no se la sap,
0: sí,
1: que és pitjor.
0: Sí, fent veure, Superestrella, tal, no
1: clar
0: sé què és.
1: Clar que te la saps.
3: Com en rient-se una mica de l'energia femenina d'aquesta cançó, no? En plan, soc un mascle alfa i això està per davall de mi.
0: Va ser horrorós.
3: Sí.
0: Sort que internet es va encarregar d'humiliar en Yatra per aquest vídeo i l'Aitana també, en un concert de la seva gira. Però el cas és que Superestrella encara ha portat més cua. Una cua recent. I per posar context a aquesta polèmica hem d'explicar amb qui està sortint des de fa un any i mig la nostra Aitana, que la tenim ben enamorada. Està sortint amb el youtuber Plex, conegut entre d'altres per haver publicat vídeos fent la volta al món. I en Plex enguany és un dels participants del torneig aquest que es va inventar l'Ibai Llanos, que tant de bo no existís, el torneig, l'Ibai sí, que es diu La Velada del Año, on diverses personalitats es peguen en combats de boxe amateur. I la gràcia és veure qui guanya i veure tot aquest xup-xup que es genera durant gairebé tot un any, mentre s'anuncia qui lluitarà després.
3: Clar.
0: Aquest diu que les apostes diuen que l'altre no sé
3: què. Que tots els youtubers fan contingut entrenant durant tot un curs escolar, diguem, de boxa.
0: Correcte.
3: Per ensenyar-nos com estan evolucionant.
0: I que han de perdre pes o han de guanyar pes,
1: clar,
0: han de guanyar múscul.
1: Clar, tot el procés
0: múscul.
1: Ja forma part del show. L'heu vist mai, vosaltres,
0: no,
1: la Vella?
0: No,
3: jo l'he
1: vist. No he vist ni un vídeo.
0: En Víctor, Navarro domina molt el tema.
1: Sí, l'altre dia li deia...
3: Ell hi va presencialment, de fet, en
1: sí.
3: Víctor Navarro.
0: Sempre fa, bueno, s'ha fet conegut també per treballar la Velada de l'Any, Víctor.
1: Treballa allà. Jo li demanava l'altre dia, però, Víctor, vols dir que això encara té èxit i tal? I em va dir, si hi ha molta gent que li encanta veure els seus ídols fotent-se hòsties. I em va semblar com una descripció tan bèstia, però sí.
0: A mi em semblava
1: literal,
0: com una cosa desinflada al nivell de la Kings League, d'allò
1: sí,
0: que es va fer una gran bombolla i em pensava que ja no tirava tant, però resulta que sí.
3: No, clar, però és que la gent que participa té molts seguidors, gran part d'ells, a tot el planeta Terra, almenys de parla hispana.
0: Sabeu
3: llavors,
0: qui,
3: és que ja només amb això...
0: Sabeu qui participa, que ho he estat mirant aquest any? L'Edu, aquell del Chiringuito... Aquell que és amic de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre.
3: Sí, que surten a la realitat de Georgina.
0: Correcte, i que sempre va a Portugal per animar en Cristiano, que és qui li ha aconseguit les entrevistes per al Pedrerol.
2: Quins criteris has de complir per participar en això?
0: Que tria i balla, no suposo.
3: En general són youtubers i streamers, però de cop foten algun nom inesperat, un poc per fer aquesta cosa fenomen meme, perquè, per exemple, un any hi va haver Bustamante.
0: És veritat!
3: És com un poc per jugar en el xup-xup a xarxes que riguin una mica amb aquesta temàtica i se parli al final de la velada, no?
0: I amb la broma ja van per la 6a edició, que se celebra d'aquí 3 dies, dissabte, a l'estadi La Cartuja de Sevilla, amb totes les entrades exaurides. I com dèiem, aquests dies estan fent rodes de premsa i molt contingut a xarxes per fer bullir l'olla. I una de les preguntes a la roda de premsa que li fan en Plex, nòvio de l'Aitana, és sobre la seva nòvia i el seu gran hit.
4: A ver, la gente pide mucho superestrella que está de moda con España, hay que decirlo, ¿eh? Yo he de decir que estoy enganchado, ¿eh? La verdad. O sea, es que es la canción de la selección.
5: Si gano, ¿tú me dejas poner superestrella?
4: Sí. Si ganas, el combate.
5: Sí.
4: Sí, hombre, claro. A ver, yo superestrella cuando quieras. Es que yo estoy muy enganchado a ese tema ahora mismo. Me encanta. Te lo digo de verdad, es que es la canción de la selección. Si ganas, Plex, podemos hacerlo. La pregunta es, ¿vas a ganar?
5: Sí. Yo creo que sí.
4: Vale.
0: Llavors, si en Plex guanya, que això no està clar, sonarà superestrella. Fins aquí tot en ordre. Però qui ha de vèncer perquè això passi dissabte vinent? Doncs un streamer que es diu... Perdó, perquè és que jo no domino gens això. Fernan Flo, jo no el conec, del Salvador...
3: Vos pega molt a lluny.
0: No, és que no... Bueno, sí,
2: no, perquè una foto al guió.
0: Té més de 50 milions de subscriptors a YouTube.
3: És una barbaritat,
0: en
3: això.
0: En canvi, en Plex en té 15, i per mi en Plex sí que és famós. Doncs imagina't aquest tio, Fernan Flo.
1: Sort que no lluiten els subscriptors, perquè perdria.
0: Seria una pallissa bastant bèstia.
2: Quin contingut fa, aquest Fernan Flo?
0: Doncs ni idea, i no crec que ho miri, tampoc. Es preveu que sigui un dels combats més morbosos de dissabte, i aquest Fernan Flo ja s'ha encarregat d'escalfar el duel abans, perquè fa unes setmanes ell va publicar un vídeo entrenant amb superestrella de fons. També amb aquest to una mica com en Yatra, un to foteta, com burlant-se de la cançó, no sé si burlant-se fins i tot dels protagonistes. I ara en Plex, davant d'un detector de mentides, perquè això també forma part de l'escalfament de la velada, fan preguntes, hi ha un detector i un senyor que diu això és veritat, això és mentida, en Plex ha revelat ara que aquest gest el va fer enfadar.
6: ¿Te molestó que Fernan, es decir, el mismo, usase una canción de tu pareja para un TikTok? TikTok que, para dar contexto, es de hace ya bastante tiempo.
5: Saltando la comba.
6: Saltando la comba con superestrella, ¿no?
5: Sí. Sí. No mucho, pero sí.
7: Lo suficiente para que sea verdad.
5: Sí.
6: ¿Por qué, concretamente?
5: No lo sé, tío. Simplemente lo vi y me dio un poco de rabia, ¿sabes?
6: Oh, pero me gusta Plex, o sea, va sincero.
5: Sí, prefiero decirlo yo a que lo diga la máquina.
3: Per això és un pop parafernàlia per fer xup-xup, també, no?
0: Segurament, i a mi no em deixa de semblar com aquesta cosa prehistòrica o medieval de dos homes pegant-se i posant al mig una noia que només està fent la seva feina, però, en fi, l'ambient està caldejat.
3: I triomfant com una porca, ella.
0: Ella, exacte, que parlin.
3: Clar, clar.
0: Que vagin bordant, que jo vaig cavalcant. La part bona és que en Plex té un skill, té una habilitat de cara a aquest combat que l'espera, que crec que en Fernan Flo no té. I és que en Plex es troba en un punt àlgid del seu enamorament amb l'Aitana. I ja sabeu el que diuen, que l'amor tot ho pot.
6: ¿Estás enamorado?
5: Sí.
7: Parece que sí.
8: Para mí Plex está en la etapa de enamoramiento total, ¿eh?
7: ¿Lo sabe ella?
5: Sí.
6: Del 1 al 10, ¿cuánto Plex podríamos decir?
5: 11.
3: Oh. O sigui, jo estic molt content perquè estigui enamorat, perquè però... contingut pre-la velada... Afirma que la velada és una merda. O sigui,
0: a part,
3: això és avorridíssim.
0: Si et pregunten de l'1 al 10 i respons 11, estàs automàticament deixat.
2: Què vols
0: dir? Has de començar a dir un superlatiu molt més bèstia, és a dir, 15.000.
2: T'has quedat curt una
1: hora. Marta, jo em pensava que havies com de dir, no pots demostrar la debilitat de dir que estàs 11, sinó que has de tirar una mica més avall.
2: Com et diria això, Marta?
1: No ho sé, per això em sorprenia. Llavors, si no dius 15.000...
0: Punt àlgid de l'enamorament, no pots dir 11.
2: Un 11, sí.
1: No, no hi ha prou números per aquell moment.
0: Molt bé, Roger. És que ho hauries fet tan bé, tu. Hauries respost molt bé. Tot mentida perquè no...
1: Tot
0: mentida perquè no estàs enamorat.
3: Pitaria sa màquina.
1: Ara no.
0: Quantes vegades estàs enamorat?
1: La resposta és tan delicada...
0: Que no la pots dir per la ràdio,
1: pot
0: ser, no?
1: A gent, no ho sé.
2: Bueno, o no, perquè encara que diguis una...
3: Pots dir un número sense dir noms.
2: Cadascú pot pensar, no?
3: Clar.
0: Tira per llarg, potser. 4?
1: Entre 2 i 3, va.
0: Pobre tercera, jo ja sé qui és.
1: Bueno, potser era més 3 que 2.
0: Potser jo crec que és 3,
1: Roger,
0: d'acord?
1: Fa tants anys, era una altra època, tot. L'amor era diferent.
0: Sí, i el problema d'en Plex és que, ara et salvo...
1: I el meu problema, ara.
0: I el teu problema, no, perquè tu no ets tan soso com ell. Ell és un peix bullit, un lluç sense sal. I alguns seguim pensant que no li arriba ni a la sola de les botes a la nostra Aitana. Però sort, nois, que avui han sortit unes fotos de la revista 10 Minutos... que ho han millorat tot una mica.
3: Oh, wow.
0: Home.
1: Ens les has posat aquí.
2: Home.
1: quines fotos, nano.
0: És que suposo que heu anat al quiosc a comprar la 10 minuts perquè...
1: S'ha de veure en HD, eh?
0: Aitana i Plex, passió a Eivissa. Aquesta és la portada de la revista que hem comprat a primera hora del matí al quiosc, on veiem l'Aitana i en Plex a bord d'un iot de luxe, valorat, atenció, en 200.000 euros la setmana si el llogues. I jo, Roger, sé que agrairàs aquesta informació més tècnica. Estem parlant d'un megaiot de luxe.
1: Ara. De quan?
0: De 5 cabines, camarotes, capacitat per 12 persones, sense comptar els 8 de tripulació.
3: Sí, totalment 20.
9: Ens ha faltat els metres d'eslora, eh?
0: Doncs aquesta informació, Marta, aquesta, jo no la tinc.
1: Marta, però... te la busques.
9: Sí, no. És que parlava amb un home, no, parlava amb un home per
0: sé
9: un tema
0: d'aquest. Sé que és important, però jo no domino.
9: I em deia, i m'ha dit la xifra exacta, diu, per parlar de superiot de luxes, que just avui parlava d'això, m'ha dit els metres, diu, a partir d'aquí ja es considera de luxe. I no sé si m'ha dit 50 o 70 metres.
1: Però que necessitis 8 persones de tripulació perquè allò es mogui. Imagina't. I et demostra que uns quants metres per persona li toquen.
3: Sí.
0: A mi això no m'importa tant, el que m'importa saber si entre ells hi ha passió, nois. Uf. Són fotos de fa uns dies i els veiem ben torrats pel sol, amb banyador tota l'estona, com és normal, remullant-se l'aigua, ben arrambats a la moto, fent-se petons... Ella, en un moment, grapejant-li el cul a ella. Clar. I estan enamorats, en definitiva. I deixeu-me llegir un tros del reportatge, que ja ni ho signa ningú. Posa redacció 10 minuts.
1: Perquè ho pensen tots.
3: És estiu, hi ha becaris i ja està.
0: És una redacció col·lectiva.
1: La redacció pensa això.
0: Exacte. Ens diuen, entre rialles i alguna onada traïdora, la parella va demostrar la complicitat que existeix entre ells i com de bé s'ho passen junts. Estan fets l'un per l'altre.
1: És un plaer mirar aquestes fotos i veure
3: és
1: gent que
3: fort,
1: està tan
3: si
1: bé.
3: Si hagi quedat tan bé, sent sí. Fotos improvisades.
0: Doncs sí.
3: Estan mega sexys.
0: Jo crec que ells no sabien que els estaven fent aquestes fotos i si en Plex perd dissabte, no importa, perquè haurà guanyat en una cosa. Que és en la vida. Està amb l'Aitana. És que, què vols?
9: Sí, escolta, amb un 11, però...
0: Que... Amb un 11, exacte, que és un 15.000.
1: Són uns fotons que estic segurs que ells s'hauran anat a comprar la revista, perquè han quedat perfectes. Jo me la compraria per mi.
0: Jo
1: me
0: les demanaria.
9: Que et passin a fer un rol.
1: Que te les passin, clar.
0: Un WeTransfer ben maco.
1: I em passes aquí totes les fotos.
3: I s'ha de dir que l'Aitana ara està més calmada en sa premsa rosa, però moltes vegades és conflictiva en quant a li fan fotos i s'enfada, etc. I ella insisteix en anar cada estiu a Eivissa estiuetjar, poguent anar a Torrelodones o a Torrevieja, que no hi ha ningú fotògraf.
9: Però esteu convençats que són robats, eh? O sigui, són robades les fotos, eh?
3: Sí, són robades, però dic... Tu quan vas a Eivissa en juliol i agost, cada tres ciutadans, dos són paparazzis i estàs sent a Paris Hilton. Llavors, és que no sé què fas a Eivissa si no vols fotos.
1: No, ja ho acceptes i saps que et faran fotos, no?
3: Sí.
1: I ja està.
3: M'agradaria pensar que ella ja ho ha acceptat i assumit. Si va a Eivissa passa això.
1: Jo crec que sí.
0: Ara que et fan fotos, t'hi poses bé i ja està.
1: Clar, i mira, surten fantàstics. Són 6:45 de la tarda, ara farem una pausa, però abans obrim el concurs 932017474. En joc, un pack de nevera per portar tàpers i una polla tèrmica de 600 mil·lilitres, que és un pack d'aquests per dur el dinar, els tàpers, i la teva ampolleta, i guardar la temperatura. Tot això és de la col·lecció Gelato de la marca Culinarium. Fem una pausa i buscarem guanyador.
10: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: Saps que t'estimo.
15: Són amics.
14: Només amics.
16: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
15: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
14: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
15: Vull que deixis de veure.
14: Si no, què?
16: Ben Affleck.
15: No tens por de mi.
16: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
18: La Vermella és el meu podcast preferit.
19: Sabies que La Vermella és el llum que s'encena una sala de doblatge?
20: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
21: Poca gent sap qui som.
22: El doblatge és cultura.
23: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
17: Avui dimecres, a la mitjanit.
20: La Vermella
24: comporta una gran responsabilitat.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Ets tu.
1: 93201-7474. Tenim en joc un pack de nevera i una ampolla tèrmica de 600 mil·lilitres de la col·lecció Gelato de la marca Culinarium. I al telèfon, la Mariluz. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Des d'on truques, Mariluz?
7: Soc de Sabadell.
1: Molt bé. Com portes el tema música?
7: Bueno, m'agrada molt la música.
1: I la música clàssica?
7: Pues lo típic del cole de monjas, allà que... que ens posaven els clàssics, poca cosa, però bueno.
1: Per exemple, aquesta sí que us la posaven, no?
7: A veure...

0: Estem parlant de les quatre estacions, que és una peça que es va estrenar l'any 1725 a Amsterdam, i la pregunta és... qui la va escriure? Ara la Marta et donarà tres opcions.
1: Vinga, Mariluz. A. Johann Sebastian Bach. B. Antonio Vivaldi. C. Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Vivaldi.
1: No has dubtat, eh?
2: No.
1: Doncs sembla que...
0: la resposta és correcta.
2: Molt bé!
1: Les monges et van ensenyar bé.
0: Que jo l'he comentat aquest matí, he descobert que Antonio Vivaldi és efectivament el compositor de les quatre estacions, jo fins aquí arribava, i llavors he descobert que és una peça que el va fer molt ric i molt famós, però que amb els anys es veu que la seva música va passar bastant de moda i l'home es va quedar sense feina, es va arruïnar, i va acabar enterrat en una fossa comuna l'any 1741. Per tant, la història d'un geni que va acabar fatal, i llavors al segle XX es va redescobrir la seva música i va tornar a triomfar. O sigui, m'ha semblat una
3: història tràgica. Era el seu superestrella, no?
0: Absolutament. Ah, wow. Era la cançó pop del moment.
3: Molt bé.
0: Mariluz, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. 10 minuts i les 6 de la tarda. Jaume, teníem pendent encara... comentar un tema, herència de la ressaca del Mundial,
3: sí.
0: Que ahir et vas comprometre a no parlar més del Mundial.
3: Sí, però és que
0: no
3: és important, és important.
0: Perquè és un tsunami que ens està passant per sobre. El tema és que semblaria que Ferran Torres ja podria tenir alguna història amb una persona molt coneguda de l'estat espanyol.
3: Sí, ja sabeu que dilluns hi va haver aquesta ronyosa festa de benvinguda a la selecció espanyola a Cibeles, una de les celebracions... Però... t'agradà?
1: Que lluny... no, gens.
3: Ah, no, perquè va ser horrible, va ser antitelevisiu, avorrit.
1: No, perquè em queda molt lluny de cop i volta, ja, és com que ja havia passat. Bueno, segueix, segueix.
3: Jo crec que estem tan saturats del Mundial,
1: sí.
3: I d'aquesta ressaca que ja no podem més, no? Jo parlaré ràpid d'això i ja està.
1: Ara que sí que sí, ja està.
3: Se acabó la fiesta.
0: Ferran Torres, relacionat amb una persona, interessa molta gent, això.
3: Clar, de fet, t'he de dir que després d'aquesta festa de Cibeles, els futbolistes van seguir de farra per Madrid i la cosa va continuar a dues discoteques separades. Uns van anar a la sala Fitz i uns altres a Bandido. Una d'aquestes afterparties, com vos dic, se va donar a la sala Bandido fins a les 7 del matí. Estava prohibit fer fotografies si entraves i entre els campions assistents hi havia en Nico Williams, en Pau Cubarsí, en Pedri o en Ferran Torres. Però també moltes celebrities, com per exemple una cantant que havia estat animant en els festeigs de Cibeles hores abans, una estrella d'espop amb qui ara vinculen en Ferran Torres des d'aquella nit, degut a la seva bona química nocturna. Ella és Nana Mena.

0: A veure, tot va iniciar-se perquè hores abans Nana Mena va sortir a cantar a Cibeles amb el número 7, dorsal d'en Ferran Torres, cosa que, evidentment, una vegada més he hagut de buscar perquè jo no ho sabia. Aquestes coses la gent les sap?
1: Hi ha gent que sí.
2: Sí, sí.
0: Bé, en Roger jo no ho sabia. Ok, bé, idò, jo és una cosa que he descobert avui. Mira quina il·lusió, ja puc anar a dormir. Bé, idò, molts ja varen fer saltar les alarmes d'un interès especial, almenys d'ella, cap a ell. Ara són diverses les persones que insinuen que ja dins la sala Bandido va passar alguna cosa entre aquests dos. Un dels principals instigadors ha estat en Gerard Romero, el reconegut streamer i periodista esportiu.
3: Anoche en la fiesta, donde estaba Ozuna, donde estuvo Mike Towers, donde estuvo Lolas, donde estuvo Ana Mena. ¿Qué camiseta llevaba Ana Mena por la tarde? ¿Qué dorsal llevaba, Borrás?
4: Hostia, no sé.
3: Ferran.
5: Espera, espera, Ana Mena.
3: Ferran.
4: Ah, Ferran. Bueno,
3: yo solo diré que hubo muy buena química. Y hasta aquí mi información para Javi Hoyos.
2: Patam.
1: Uf.
0: Bé, i he de dir que més enllà d'en Gerard Romero, altres figures mediàtiques han apuntat cap en aquest possible afer entre aquest parell. Com, per exemple, Namor Romeira, que probablement alguns no sabreu qui és, però és una col·laboradora habitual de programes de Telecinco i amb molts bons contactes entre els futbolistes. De fet, perquè moltes vegades ella ha confessat que se n'ha fornicat a molts, bàsicament.
1: Mira.
0: És així. Paraules seves, eh? Bé, Namor Romeira hi va publicar el següent text. Entre en Ferran i Nana, confirm que hi va haver Roneo i Tonteo. No he sabut traduir com acertadament aquest Roneo i Tonteo.
2: Que el Roneo és que m'està agradant, un Roneo. No és el que fan els gats?
1: Els gats.
0: Sí, és com...
2: De quan estàs bé...
1: És com un flirteig, no?
0: Un flirteig, però com una cosa bastant guarra i animal, no?
2: Com un Roneo. Amb un punt felí, amb un punt felí.
0: Clar, és que penses en felins.
1: Sí.
0: Bé... Ella confirma que hi va haver Roneo i Tonteo i diu que van estar tota la nit junts, amb molta connexió, era com si estiguessin sols a una cita. Uf. I la meva informació, diu Namor Romeira, va a missa.
1: Uah.
0: A veure, no tenim més informació que aquesta. Jo és vera que he parlat amb una persona propera a l'equip de la selecció i me diu que efectivament tothom comentava que en Ferran i Nana Mena hi va haver alguna cosa en aquesta discoteca.
1: Roneo.
0: Un Roneo, com a mínim, i que ja se veurà, que tot quadraria, perquè mos consta que en Ferran Torres ara mateix no té parella i Nana Mena tampoc. Ho va deixar fa cosa d'un mes amb Oscar Casas. Sí,
1: ella, ella té un perfil de tio, eh?
2: Sí, eh?
1: I encaixa, sí, i encaixa que... Ferran Torres en aquest perfil. Sí, pensa que el seu ex és l'Oscar Casas.
0: O sigui, Quillos.
1: Germà de Mario Casas.
0: Sí.
2: No, i segurament...
1: I gent que... Bueno, és igual, no parlaré ni de gorres, ni de pulseres, és igual.
0: Ah, bé, clar.
1: No.
0: Tema delicat.
1: Tema molt delicat.
0: Ho deixarem amb Quillos, que crec que no té per què ser despectiu si ho uses bé, perquè per jo no és una cosa pejorativa.
1: Jo anava a dir, típic tio, que te'l pots trobar sempre sense samarreta. Doncs és una mica aquest prototip, també.
0: Sí, exacte. De fet, no sé quina roba usen ningú dels dos. Ell, per mi, deu ser camiseta del Mundial.
6: Veus? I jo, que parlava de les teves samarretes, perquè n'hi ha que no em porten mai.
1: Exacte, Marta.
0: A mi així no m'hi veuràs, eh?
6: No, per això. M'agrades amb samarreta.
0: Moltes gràcies.
2: Jaume, hem de parlar també de la revista Semana, que ha publicat unes fotografies d'una altra parella formada per un futbolista i un artista, en aquest cas el jugador del Betis, Héctor Bellerín, i l'actriu Carolina Juste.
0: Sí, la Semana publica fotos d'aquest parell i són ben explícites. Se'ls pot veure caminant plegats amb menjar per emportar sa mà a un parc indefinit que no sé ben bé si és Barcelona, Madrid o una altra ciutat, honestament. Segons relata sa publicació, abans els dos van disfrutar d'un dematí d'escalada a un rocòdrom, que jo me deman si això és gaudible o no. O sigui, bé, no sé.
6: Això seria el teu pla, no?
0: Jo una vegada hauria pujat, m'hauria tirat per avall per oblidar el que estic visquent, sincerament. Bé, idò, després d'aquesta activitat esportiva van anar a fer un berenar a l'aire lliure i aquí és on hi ha les fotos determinants, perquè hi ha varis primers plans morrejant-se de valent i queda constància de que alguna cosa, per petita que sigui, està passant.
2: Bé, és una parella que almenys hi ha tres persones d'aquest estudi
1: que no ens
2: sorprèn gens, perquè això ja fa molt temps que es va comentar.
1: I nosaltres ho havíem dit al programa, fins
2: exacte,
1: i tot, que
2: no
1: avui en Javi Hoyos ja feia... No, sorpresa, parella sorpresa, parella bomba. Doncs perdona'm, aquí ja fa temps que en parlem.
0: És que, de fet, he investigat el nostre propi currículum, diguem, i he vist que no sortir d'aquí, ho varen comentar per gener-febrer.
1: Imagina.
0: Aquesta història. I, de fet, a mi me consta que ella va estar rodant a Barcelona La Roja entre gener i març, que és aquest nou film d'en Marcel Barrena, i en el rodatge, Héctor Bellerín hi va assistir com a voyeur en clau de relació evident amb na Carolina. Això sí, me varen apuntar que, almenys fins en aquell moment, la relació no era ni monògama ni tancada. No sabem en quines condicions i pactes està ara mateix aquesta relació, el que és segur és que segueixen junts i que com a mínim duen mig any.
2: Molt bé, doncs ho anirem seguint i celebrem doncs, que estiguin junts i que estiguin bé de la manera que vulguin.
0: Clar.
2: I acabarem, Jaume, amb una nova polèmica del cuiner Jordi Cruz.
0: Sí, ja sabeu que en Jordi Cruz és un expert en controvèrsies quan se posa davant el micro i sovint el seu to vehement i rotund li juga males passades. I de bé, aquesta vegada s'ha assegut en el podcast Better a divagar sobre cuina i sa vida en general.
4: I con todos ustedes...
5: Jordi
4: gran...
5: Cruz.
4: Hola, ¿qué tal estáis?
5: El gran Jordi
4: Cruz. No, que sumo, gente, que no soy nada a discutir.
0: És una conversa molt llarga, d'una hora, on dialoguen sobre gastronomia, negocis, televisió, fama, etc. Però el que més ha sobtat en els mitjans ha estat una frase dedicada a la seva recent paternitat. En Jordi Cruz és pare de dues criatures, de 3 i 1 any, juntament amb la seva dona, Rebeca Lima. I de bé, en Jordi xerra així del sentit de sa pare.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que a mí lo de ser padre no es que no quisiese, pero me venía grande. El síndrome del Peter Pan absurdo, imagino. O sea, no veía que fuese el momento. Hay que tener hijos, aunque sea uno, aunque no te guste, porque te da una... En esa segunda etapa de la vida, donde la química ya no es la misma, donde las prioridades no son... No eres tú... ¡Ay, qué aburrido sin eso! ¡Qué complemento tan bueno! ¡Qué bonito! Con tu sangre, con tu... ¡Joder! Mola, es muy necesario. No obligatorio, ¿eh?
1: I encara dispensi, està... mans al cap. Què?
2: Mans al cap a l'estudi.
1: Aquest senyor?
6: És molt fort.
1: Com que un complement?
6: Cuando la relación ya...
0: Bueno, és com una solució per quan se parella no té química.
6: No,
0: això és el que no entenc que diu, no?
6: Els fills no uneixen, lliguen. Mm.
0: I a part també s'acaba fent un embull perquè usa imperatiu de forma constant en quant s'han de tenir fills, com a mínim un, tota
1: final,
0: la gent que no en volem.
1: No és obligatori, diu al final. Merci, Jordi, gràcies.
0: Jo he acabat molt angoixada quan he vist aquest vídeo. Tot i així, la cosa horror. No acaba aquí, perquè en Jordi Cruz s'esplaya comentant que ell és feliç sent pare, però que sa dona el va obligar.
4: A mi me obligó mi mujer a tener hijos.
5: Te obligó a ella.
1: Oh, no.
4: Ella marcó todo, ¿eh? Aquí nos vamos a casar, aquí vas a decir que sí, aquí vas a desbuar...
5: Pues sí, beca.
4: Yo soy... O sea, ya sabes, sí. Yo soy muy bien mandado.
7: Es verdad, yo que eras un soldado. Antes
4: soy un soldado, yo soy un soldado.
7: Para esto también has sido
4: soldado.
7: Cuando
4: yo formo parte de un equipo, mi obligación es cumplir y tal. Pues mira, este día vamos a hacer un niño y tú vas a poner todas tus ganas. Yo, ¡sí, señora! Y así es.
0: Mira, el tema de parlar en conceptes bèl·lics, en plan, sóc un soldat abatut, per parlar d'aquest tipus de coses que ja m'ha deprimeix tant.
1: Sort que no queda temps, perquè les diria
2: molt grosses. Les diries grosses, eh? Jo ja veig, Marta, que t'estàs...
1: M'estic mossegant la llengua.
2: Mossegant la llengua.
1: Vaig tirant.
2: Ho deixem aquí. Ara arriba el Tot Costa i la tarda torna demà a partir de les 4 de la tarda.
6: Fins demà!
8: Tot Costa.
9: La lesió de Frenkie de Jong reobre la polèmica sobre una possible operació del jugador. La situació física del neerlandès torna a convertir-se en focus de preocupació a Can Barça, i no és la primera vegada. En aquest cas, per la conveniència de passar pel quiròfan o no. De seguida posem llum a una qüestió que també tindrà per força un impacte directe en la planificació esportiva de Flick.
8: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
9: Comencem, com sempre, repassant tots els aspectes principals de l'actualitat esportiva d'aquest dimecres, 22 de juliol, amb el Pau Dax. Pau, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda,
9: què ens
10: Sergi.
9: Expliques?
10: Mira, doncs que el Barça de bàsquet ja té oficialment nou entrenador, Alexander Sekulić. El club blaugrana ho ha explicat en un comunicat, aquest matí. L'eslové de 48 anys, que també és seleccionador del seu país, firma per dues temporades. Sekulić substitueix a la banqueta blaugrana Xavi Pasqual, que marxa al Dubai Bàsquet, l'equip que precisament va dirigir l'eslové en els últims mesos de la temporada passada.
9: Mentrestant, el Barça, el futbol masculí del Barça, compàs d'espera.
10: Exacte, compàs d'espera perquè es facin oficials dos fitxatges que el club té tancats. D'una banda, l'extrem alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, que recordem, signarà fins al 2031 per 22 milions d'euros, més 7 de variables. Tant el comunicat públic de la seva incorporació com la presentació estan previstos finalment per demà. D'altra banda, el club també té un acord total amb el Bruges pel fitxatge d'un altre extrem, Jess Visibu, de 18 anys. Arribarà per uns 8 milions i mig d'euros i el Bruges ingressaria un 20% d'una futura venda del jugador. La seva incorporació, però, encara no és oficial.
9: Ara parlem, ara posem sobre la taula tots aquests noms propis de l'actualitat del futbol blaugrana, on també inclourem, evidentment, el de Frenkie de Jong. De seguida saludem el Ramon Salmorri. Al femení sí que tenim un fitxatge oficial.
10: Pau. Sí. Sí, sí, el de la central neerlandesa, René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça per 4 temporades. Van Asten ha estat la jugadora revelació de la Lliga neerlandesa aquesta temporada passada, en què ha guanyat el premi Johan Cruyff com a talent de l'any. La defensa també ha debutat amb la selecció absoluta dels Països Baixos.
9: I d'aquí una estona tenim partit del Girona, el segon amistós de la pretemporada.
10: Els de Quique Álvarez s'enfronten avui a l'Olot a les 8 del vespre al camp dels Garrotxins en el segon amistós de la pretemporada. El Girona no va passar de l'empat a 0 dissabte en el seu primer duel de l'estiu contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. El partit contra l'Olot es pot veure en directe per Esport 3.
9: I l'Espanyol, que torna cap a casa després de l'estatge a Navata, amb una victòria més.
10: Els blanquiblaus han arribat aquesta tarda a Barcelona després de golejar ahir 4-0 al Pau de la segona divisió francesa en el segon amistós de pretemporada. Van marcar Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Sabadell al Ciutat Esportiva Dani Jarque.
9: A la Ciutat Esportiva, 2:15 del matí, que finalment van canviar l'horari d'aquest amistós que havia de ser inicialment a la tarda. I el Tour no es mou ni ho farà la classificació general d'aquí fins al final, eh?
10: Hem tingut victòria de Jasper Philipsen a l'etapa entre Chambéry i Voiron en un recorregut de 174 quilòmetres i molt poc desnivell. La victòria de Philipsen no altera la classificació general, com deies, amb Tadej Pogacar amb 4 minuts i mig de marge respecte al belga Evenepoel. Queden 4 etapes de competició, les 3 properes a partir de demà i consecutives d'alta muntanya.
9: Ens en parlarà l'Isaac Vilalta d'aquí una estona, que ens arribarà en protagonista i dels importants en aquest Tour. Ha arrencat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo, Pau.
10: Sí, amb victòria de la selecció espanyola femenina de Waterpolo sobre Hongria en els quarts de final. Les de Jordi Valls, amb 13 de 14 jugadores catalanes, entre les quals ha destacat la portera Martina Terrier, jugaran demà les semifinals contra Rússia. El combinat espanyol masculí jugarà també demà els quarts contra Austràlia.
9: I en tenis, què ha fet avui Pau Lavadosa?
10: Doncs s'ha classificat pels vuitens de final del torneig d'Hamburg després de derrotar la polonesa Katarzyna Kawa per 2-7-0, 7-5 i 6-4. La bagorenca jugarà demà contra Panna Udvardi, una setmana després d'haver-la eliminat als quarts de final del torneig Diashi a Romania.
9: I per acabar, tornem al bàsquet, perquè Luis Olinde no continuarà al Manresa.
10: Així és, l'alè pivot alemany acabava contracte i es desvincula del club del Bages.
9: Què preguntem avui, Pau?
10: Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet. Us convenç? Opcions? Sí? No? No el conec.
9: Gràcies, Pau. Fins ara.
8: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
9: Després llegirem els comentaris dels oients al voltant del nou tècnic del Barça de bàsquet, però avui ens acompanya una persona que també és públic de Palau, és el Sergi Soler. Sergi, com estàs?
5: Bona tarda.
9: Ja en parlarem d'aquí una estona, però fes-me un titular. Molts no el coneixíem. Segurament els que sou més fidels al món del bàsquet el teníeu més present, però no, vaja, no és un nom molt conegut.
5: Jo no tinc tantes referències, no. Sincerament, perquè jo m'empapo molt d'Eurolliga i no... Eurolliga, ell ha arribat aquest any al Dubai al final de temporada i va guanyar la Lliga, però Eurolliga no el tinc tan vist.
9: A la Gemma Mallorca li preguntarem, Gemma, què tal, com estàs?
11: Què tal, bona tarda.
9: Li preguntarem, d'aquí una estona també ho farem, per aquest nou fitxatge del femení del Barça, que arriba procedent de l'Ajax. Contenta? T'agrada d'entrada?
11: Sí, és una de les futures promeses del futbol. Al final crec que és l'aposta del club actualment per, evidentment, un tema econòmic, però sí que és veritat que molts clubs la pretenien i al final qui se l'ha endut és el Barça i, per tant, són bones notícies.
9: Vinga, va. Són alguns només, n'hi ha molts, de noms propis de l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Dolça pesada,
8: de gust et assetava. A Catalunya Ràdio, tot costa. Conte principi de viure sense tu. Amb Sergi Andreu. I arriba

0: lamentat, malauradament, la mort del baixista d'Antònia Font, Joan Roca. Volem retre-li el nostre petit homenatge a un grup que és de capçalera per nosaltres i per molta gent. Doncs el suport a tota la família de Joan Roca. Amb Antònia Font avui comencem. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I amb un nom que no sé si ens portarà cua, però vaja, del qual ja n'hem parlat sempre, aquestes últimes setmanes, sempre porta cua, sempre. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong portarà cua.
1: Ja riu, Mallorca, ja riu.
0: No riguis. Perquè vaja, torna lesionat del Mundial, i ara aviam què fem amb De Jong.
1: A veure, anem a explicar una mica l'estat de la situació amb Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que aquest divendres està citat a la Ciutat Esportiva del Barça, i és el dia per acabar de decidir com procedir en la seva lesió al genoll. L'opinió del Barça sempre ha estat molt clara. Quiròfan i a resoldre aquests problemes que té el genoll. Però això és una decisió on, òbviament, el jugador ho té tot a dir. I Frenkie, fins al moment, ha volgut explorar totes les opinions i garanties abans de tirar endavant amb l'operació. Hi va haver una primera trobada quan va venir a fer les proves mèdiques el dia del retorn als entrenaments del primer equip. Allà es va destapar aquesta lesió que es va produir durant el Mundial. Allà ja es van dibuixar els possibles camins. Hi va haver una segona trobada, una segona reunió a finals de setmana, on les dues parts es van asseure i van posar damunt la taula les opcions i quin havia de ser el camí a triar. Aquí, el Barça li va traslladar a Frenkie que estava convençut que el quiròfan era la millor solució. A partir d'aquí, la decisió és del propi Frenkie de Jong. Quan, com, on i amb qui. I tot això són incògnites que Frenkie ha de pair i ha de resoldre. Les qüestions mèdiques, òbviament, sempre són complicades i són delicades. Cada jugador és un món, té la seva pròpia mirada, i no oblidis que, en el cas de Frenkie de Jong, venim d'aquells problemes al turmell, que el van tenir molt temps fora de l'equip. De fet, en l'època de Xavi ja hi havia hagut també alguna situació que envoltava l'estat físic de Frenkie de Jong. Per tant, tot això vol dir que és una conversa que no és fàcil, que és una conversa delicada. I, a més, hi hem d'afegir un desgast evident en les relacions entre Frenkie de Jong i el club a tomb del Mundial i d'aquesta lesió. El Barça està molt enfadat per com s'ha produït aquesta lesió i com s'ha gestat la lesió de Frenkie de Jong. Per tant, diguem-ne que ara mateix aquest seria el

0: Hola, bona tarda.
1: Tu has treballat amb Frenkie de Jong?
0: Sí, molt.
1: Què et sembla el que estem vivint ara amb Frenkie? Et sorprèn?
0: No em sorprèn aquestes coses, perquè en aquests casos, més enllà, van treure el diagnòstic exacte, no?, de la lesió. Era una lesió lligamentosa.
2: No encara, de moment no ha sortit publicat.
0: No ha sortit publicat. Quan, suposo que quan te'n vas aquests mesos estàs parlant d'una lesió lligamentosa, del lligament, entenc jo, perquè si se'n van aquests 4 mesos, doncs suposo que...
2: Sí, lligament o menís. Lligament o menís.
0: Menís, que hi hagi una sutura meniscal. A veure, si realment és un menís i s'ha de fer una sutura meniscal, s'anirà aquests mesos, no? I és sí o sí. I si hi ha una lesió, pot ser que el dubte que puguin tenir, o no el dubte, dubte o no dubte que sigui una ruptura del lligament creuat anterior, si realment fos aquest, i que no sigui total, sinó que sigui parcial, ¿vale? I aquí estigui el dubte, de dir, no hi ha una ruptura total i se li hagi plantejat al jugador, i són els dos casos, a no ser que també hi hagi una lesió associada de cartílag, que a vegades també hi són, és a dir, que quan entres dintre del complex del genoll hi ha moltíssimes lesions a valorar. Clar, si no tenim aquest diagnòstic que ha donat el Barça, doncs és difícil potser d'anar a valorar tot. El que valorarem, doncs, en aquests casos, una miqueta entre cometes a cegues, és degut al temps. Quan estem parlant d'aquest temps, doncs, evidentment, 4 mesos per una lesió de menís no seria correcte, perquè s'ha d'operar sí o sí. Si hi ha una ruptura meniscal, doncs s'ha d'operar sí o sí. Vull dir que no hi ha més, perquè 4 mesos, si està trencat, el menís no regenera. Per tant, el menís s'ha de suturar,
2: fora,
0: si està trencat.
2: Des de fora, sí. Frenkie de Jong fa la sensació que és un futbolista que necessita molta seguretat en els processos de recuperació. Tu, l'experiència que has tingut amb ell és aquesta? És un jugador que diguem-ne, que l'has d'anar convencent molt, molt a poc, i que té aquest procés de recuperació on ell necessita sempre sentir-se molt segur i amb moltes més garanties?
0: No tinc aquesta sensació que a mi em passés quan va estar lesionat. No tinc aquesta sensació. Sí que és cert que té opinió, però saps què passa? Que aquests tipus de jugadors, els grans problemes que a vegades teníem en el vestidor és que tenen opinions de la seva federació més la de l'equip, més del club, no? I llavors cadascú, doncs, bueno, igual la federació també es vol defensar de que va estar jugant amb unes condicions, i probablement, doncs, diu la seva, i el club diu l'altre, i llavors ell ha de prendre decisions. Ell és una persona que té molta seguretat en si mateix, això sí que us ho diré. Vull dir que ell té... que vol, tindre seguretat en si mateix no vol dir que les acerti totes, un jugador. Vull dir que tu pots tindre molta seguretat i dir, ostres, però vaja, el que està clar és que aquesta disputa entre el club, que li diu que s'ha d'operar, i ell que diu que no, en 4 mesos, i un jugador d'èlit, si realment estàs plantejant aquests terminis, jo crec que pot ser que la cirurgia estigui indicada. Perquè són molts mesos, i anar a buscar un conservador en 4 mesos i no n'estàs molt segur, espera't en 4 més de cirurgia. I no va bé, m'entens? Vull dir que s'ha d'anar alerta. Ara, que ell té opinió, sí. Que ell té... que es coneix, doncs sí, evidentment també. El que passa és que, torno a dir, quan estem parlant de 4 mesos has de filar molt prim amb si realment tu vols fer una cosa sí conservadora o sí quirúrgica. Una cosa, doncs... No comporta l'altre, però estem parlant de que és una lesió certament important. Entens?
1: Sí, Juanjo, però que 4 mesos seria... És a dir, el temps de recuperació, si passa pel quiròfan o no hi passa, és diferent en aquests casos, eh?
0: Bueno...
1: O varia
0: sí,
1: poc?
0: No, en alguns pot variar. El que passa és que, lògicament, quan tu vols passar pel quiròfan és per restaurar l'anatomia. M'entens? Que probablement un conservador no te la restaurarà igual de bé que una cirurgia, no? I per això prova d'això és que de la mateixa manera que a vegades, doncs, hi ha cirurgies que recauen. També és cert, vull dir que estàs davant de programes i de coses d'aquests espais d'incertesa, no? Però que clar, si és tret un diagnòstic correcte, o sigui, un diagnòstic exacte, podríem valorar aquests 4 mesos de lo que són, m'entens?
1: Sí.
0: I el menís, perquè el menís també es pot trencar de moltes maneres. m'entens? I cadascú té un diagnòstic. I llavors, quan, ara, quan tu parles de que un menisc te'n vas a 4,

0: o a 6 mesos és perquè s'ha de suturar. Perquè si tu has de fer una meniscectomia, és a dir, retallar només una miqueta el menís, els passos no són aquests, són molt més curts. M'entens? Sí, que quan sí. Tu parles que hi ha una lesió del menís i te'n vas a 4 mesos, vol dir que, o 5 mesos inclús, o més, pot ser que, vol dir que aquest menís s'ha tingut que entrar a quiròfan per suturar-lo. D'acord? Sí. I aquí t'allargues molt.
1: Tu deies, Juanjo, és un jugador que es coneix molt a si mateix i que no recordo la frase exacta com ho has fet anar, però has dit una cosa així, que és un jugador molt segur de si mateix. Com condiciona, com afecta això en un procés de recuperació? Perquè entenc que no és el mateix agafar un esportista que et diu diguem-ne sí a tot, d'entrada i sense posar cap dubte, que agafar un altre esportista que et diu, no, jo vull tenir tot l'escenari controlat, explica'm constantment per què, que no sé si és aquest cas o no, però com condiciona això en la recuperació? No sé si des del sí. punt de vista del recuperador això té una incidència.
0: Sí, sí, totalment. Hi ha una que has d'anar molt alerta. I sobretot és amb molts jugadors que es pensen que perquè estan fent ja entrenos amb l'equip i no tenen dolor, que ja són aptes per competir. I això tampoc va per aquí, perquè hi ha un procés biològic. Cada lesió té un procés biològic. Per tant, hi ha jugadors doncs, que al cap de poc temps d'una lesió doncs, estan asimptomàtics i, a més, doncs, estan fent coses parcials amb equip i molts ja inclús comencen a fer entrenament total a l'equip. Però això no vol dir que estiguis apte per competir, perquè els estímuls de la competició no te'ls dona l'entrenament. Per tant, hi ha moltes més coses aquí a valorar. Llavors, aquest procés biològic a vegades s'allarga doncs, una miqueta més perquè entres en competició. Això, i molts jugadors es pensen que perquè estan en aquesta situació, que són aptes, moltes vegades aquestes són les recaigudes, de pensar que, bueno, que estàs bé. Hi ha un procés biològic que s'ha de respectar i aquest ja, doncs, els teixits tenen un procés, els lligaments en tenen un altre, tots en tenen un. Llavors, l'altre és convèncer, l'altre és fer-li veure doncs, que realment aquest jugador no està apte per competir, tot i que estigui entrenant. És on teníem més hàndicap els readaptadors, de dir, escolta, doncs espera't 2 setmanes més, anem a treballar molt més tota una sèrie de condicions, de capacitats condicionals per poder jugar, per poder competir, i tenim que passar doncs, 2 setmanes més o 3, però perquè puguis fer entrenaments amb unes certes garanties per poder competir. Aquest és el hàndicap que es té quan estàs davant d'un jugador lesionat. I després també tens un altre hàndicap, que ara hem vingut i prova d'això és que passa d'aquestes i que ja han tingut jugadors en aquestes situacions que van vindre lesionats, molt lesionats del seu Mundial, com van ser doncs, en el seu moment Vermaelen, com en el seu moment Umtiti, m'entens? Que ja van vindre lesionats. Per què? Bueno, perquè aquests jugadors, en una competició com aquestes, es deixen fer qualsevol cosa per continuar jugant. Ells no miren a l'endemà. No miren el que passarà demà. Ni aquí, m'entens? Ells volen jugar en aquell moment. I tu quan veus un jugador que comença a estar jugant amb aquestes tires de colors als genolls i que comencen a fer embenats i tot això, vol dir que aquest jugador... a part d'això estem fent alguna cosa més, no, perquè aquestes tires no solucionen res, m'entens? Sí. Per minimitzar el dolor, sinó que darrere de tot això hi ha moltes més coses.
1: I com tu dius, això, diguem-ne, que ha passat cíclicament i seguirà passant. O sigui, això és gairebé el pa de cada dia quan hi ha futbol de seleccions i es combina amb el dia a dia dels clubs. Tu com a readaptador et trobes en una situació en la que hi ha conflictes per tot arreu. És a dir, hi ha un conflicte del club amb la lesió, d'un conflicte del club amb la Federació Holandesa, el jugador amb dubtes, l'entrenador, que el considera un jugador important i que, per tant, et dirà, escolta, jo aquest tio el necessito el més aviat possible. Què és el primer que un ha de gestionar en una lesió com aquesta? Perquè hi ha molts factors que l'envolten.
0: El club. El jugador és propietari del club. I les conseqüències les pagarà el club. M'entens? Per tant, aquí jo sempre... Jo perquè, a veure, us parlaré del meu cas, jo perquè sempre he sigut una persona de club. I jo, per sobretot, estava als interessos del meu club. M'entens? Jo defensava el meu club i amb el jugador li podia dir qualsevol cosa, però sempre mirant els beneficis del meu club i així ho feia saber. M'entens? El que no es pot estar jugant a benefici del jugador, de dir, bueno, va, fem... Perquè no, el club és el més perjudicat tot això perquè és el propietari. I ara tot això, doncs, ens ho menjarem al club, no? Perquè totes aquestes coses... I en tenim unes quantes de coses que han passat amb les seleccions i que les ha pagat el club... M'entens? I aquestes coses... La prioritat aquí ha de ser sempre el club. Evidentment que el jugador és el que mana, que tots els còdics són els seus, que al final ell prendrà una decisió. Sí, això estem d'acord, perquè el jugador sempre té la seva decisió. El que passa és que, bueno, què passa ara? Doncs que aquest jugador, un jugador important al Barça, doncs que podrà estar, no sé, 3, 4, no sé, els mesos que han dit que pot estar sense que el Barça pugui comptar amb ell. M'entens? És a dir, i passen aquestes coses, passen aquestes coses, i el més perjudicat sempre és el club. Sempre és el club. I el club, doncs, en aquests casos, tindria que tindre més autoritat i poder, doncs, fiscalitzar molt més un jugador quan està lesionat. I tindre l'autoritat d'aquella lesió és igual que quan el jugador es diu, bueno, és que la federació et pot reclamar el jugador perquè si el convoca te'l pot reclamar i fer una revisió. Escolta'm, per sobretot està el club i el jugador també ha de tindre el poder de decidir, i el que no es pot estar quan estàs tocat és estar a tots els llocs. Tindries que fer una miqueta de valoració, de dir, realment, perquè al final perjudiques a la selecció i perjudiques al club si tu vols prendre una determinació, perquè no vas amb les millors condicions a jugar. M'entens?
2: Sí, sí. I tu, Juanjo, que coneixes molt bé les dues parts, del club com el jugador, què diries, és difícil, suposo, però què diries que s'imposarà?
0: Aquí, el criteri del jugador.
2: Si s'acabarà fent el que vulgui el jugador.
0: Sempre. Perquè és el pacient, perquè és el que té la decisió. Clar, és que és el pacient, sempre té la decisió.
1: És qui té la lesió, sí.
0: Clar, és el pacient, llavors el pacient sempre decideix el que vol fer. És que el club no té armes, El club no pot, per descomptat, és que ningú pot fer, operar un jugador, obligar un jugador a operar-se, això no pot, però és que no. Dintre del codi deontològic d'un metge ja no te l'operarà, és que el jugador no vol, és que no. Tu no pots obligar el jugador a que s'operi. No, ha de ser ell. Ara, també depèn una miqueta de la confiança que pot tindre el jugador amb els serveis mèdics del club o amb els serveis mèdics de la federació, i pot ser que, doncs, que, bueno, que tingui, jo que sé, que tingui amb un dels dos més confiança, i que la selecció els hi digui, per exemple, si és la selecció o la federació el que té la confiança, que li digui, doncs jo no m'operaria, m'ho faria conservador. I el jugador tirarà, doncs, perquè tingui confiança, o pel que li doni el missatge menys agressiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Llavors, clar, si el club li diu amb el jugador... per això sempre em vaig ficar, quan estava al club, amb els missatges que ve de gent de fora. Quan dic gent de fora, dic fora del club, no? Aquests missatges que moltes vegades deia, és que m'heu sentit dir que moltes vegades el jugador té un entorn tòxic, però no tòxic per quan, sinó que a vegades dos missatges oposats amb el jugador li crees un caos, sí, sí. Perquè ell sempre triarà el més fàcil, i el més fàcil potser no és el millor.
2: Sí, sí.
0: M'entens? I si el club en aquests moments considera que aquesta lesió és quirúrgica, és perquè està valorant doncs llarga vida aquest genoll, no? És a dir, que vol un jugador per temps i que el més lògic és que superi. Això és el que jo dedueixo des de fora, perquè si no ja fas un conservador, m'entens?
2: Sí, sí.
0: Clar, i tothom, el que vinc a dir, el que et sobta, i és veritat, nosaltres ens vam trobar, si us en recordeu, amb la lesió vam fer la recuperació amb el Gerard Piqué, del seu genoll.
2: Sí.
0: I també hi va haver-hi, doncs, metges que van decidir, doncs, que es podia ser quirúrgic, i altres que van dir conservador, no? I al final es valoren tota una sèrie de coses i vam decidir que fos conservador. Doncs, bueno, i vam fer-lo conservador, i va continuar jugant, i cap problema. I vam fer conservador una cosa que hagués pogut ser perfectament quirúrgica. Però què passa? Doncs que el Gerard en aquests moments, doncs, va confiar més en el que va ser l'entorn del club, i vam decidir aquestes coses, no? I passa això, però en aquests moments que no us càpiga cap dubte que la decisió sempre la té el jugador, a no ser, doncs, que el que li ha d'explicar realment la lesió li faci visualitzar una situació que, si no anés a una cirurgia, doncs que el pugui perjudicar amb un llarg plaç. No? Que jo crec que ha d'anar per aquí el discurs. És a dir, aviam, escolta'm, que no estem mirant a veure si són 4 mesos o 5, si t'operes o no, és aquest genoll, quines conseqüències pot tenir si no t'operes. Perquè aquí està el missatge, és a dir, que pot evolucionar cap aquí. I això pot ser que, si no va bé, doncs hi haguin aquestes conseqüències. O que fins i tot la lesió s'agreugi molt més, perquè es poden lesionar altres estructures en funció de lo que tingui. És a dir, clar, a partir d'aquí sí, és fer-li veure al jugador de lo que és realment la conseqüència que pot tindre si això no evoluciona bé.
2: Mm-hmm. Molt bé. Juanjo, t'agraïm moltíssim que vaja, que ens hagis il·luminat i que ens hagis aportat tota aquesta informació que tu tens de primera mà després de tants anys al club, com a readaptador, com a físio, bé, com a moltes coses. Gràcies.
0: Jo sempre dic una cosa, sí. que el club sempre és el que té més interès, sempre és el que té més interès el que les coses es solucionin. Sempre. I sempre s'ha de donar aquest punt a favor de la gestió que es fa des del club, perquè és el propietari del jugador. I a vegades sempre torno a dir, perquè jo m'hi vaig trobar, que et venen informacions de fora que al final el que fan és que aquest missatge doncs, vagi en contra dels interessos del club. I això a vegades doncs bé, ens porta conseqüències de que hi ha jugadors doncs, que es pot allargar més del compte per culpa d'això.
2: Molt bé. Juanjo Brau, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies. Gràcies. Adéu. A vosaltres. Una abraçada.
3: Tot costa amb Sergi Andreu.
2: Gemma, Sergi, què us ha semblat el que ens ha explicat el Juanjo Brau?
4: Primer, molt interessant, sí, no? Perquè costa molt, no?, veure aquesta visió tan propera al que pot... perquè al final estem molt allunyats del que és l'entorn del jugador, moltes vegades, potser els mitjans de comunicació una mica més a prop, però ja com a aficionats, etcètera, estem sempre molt allunyats del que pensen els jugadors. A mi, personalment, amb el tema Frenkie de Jong, em preocupa que sigui ell el que tingui la potestat de decidir si vol un tractament conservador o un tractament quirúrgic. Perquè és el que explicava el Juanjo, que, ostres, el club és el que sempre estarà pensant en el que li pot anar millor a l'equip. Mm. És a dir, voldrà que Frenkie de Jong es recuperi el més aviat possible. Si tot el club està d'acord que ha de passar per quiròfan, a mi que després prengui la decisió de que vol fer un tractament conservador, em preocupa, en grinyola. Evidentment, no pots posar ningú dins d'una sala d'operacions perquè és il·legal, és evident. Però sí que és veritat que a més, justament amb aquest jugador, amb tot el rebombori que hi ha normalment temporada rere temporada, em causa una mica d'incertesa.
2: Sergi?
5: No, jo crec que plou sobre mullat, com diu la Gemma, i en el cas de Jong em recorda el d'Umtiti que ha anomenat el Juanjo Brau, sí. Que és aquella lesió que ell ja va arribar justet al Mundial 2018, el va guanyar, això ja no li trobarà ningú, però va acabar arrossegant aquella lesió al cartílag que se li recomanava per activa i per passiva que superés i bueno, va acabar com va acabar la cosa i
4: va tancar la carrera
5: en un exjugador amb un contracte alt, sí. Perquè havia acabat de renovar just abans del Mundial, si mal no recordo, més de maig del 2018, i en el cas de De Jong, doncs, bueno, ja venim de l'Eurocopa, que ell públicament ho va dir, jo forçaré per jugar aquesta Eurocopa, no la va jugar, aquella Eurocopa que es va perdre per les lesions constants, no?, el turmell dret, l'última va ser el dia del Barça-Madrid, aquell dia que ens roben un gol que s'ha de recordar tot, sí. Que la pilota entra i la càmera no funciona, el 3-2 contra el Madrid, perquè, bueno, hi ha una pilota que li no? Fica el peu, sí, molt fort d'això, i aquell turmell no havia funcionat durant tota la temporada, no? I ara tornem en un moment que les seves sensacions, després de lesionar-se a finals de febrer amb el Barça, ja no va arribar a temps contra l'Atlètic de Madrid a l'eliminatòria de Champions, i les últimes jornades, que teòricament havien de ser per rodar-se pel Mundial, no juga, i aleshores ja començaves a pensar una mica malament. I el que deia el Juanjo, no?, que es comencen a posar aquestes tires, en el cas de Frenkie de Jong, sí. No ho van veure, perquè el vanatge que portaven els dos darrers partits amb els Països Baixos era de color carn.
1: Sí. Uh-huh.
5: I això ho van veure ara amb les fotos de quan posàvem quan va tornar lesionat, que veiem que les fotos, ampliant-les, es veia clarament un vanatge bastant aparatós. El qual jo crec que si des del club se li recomana que faci net, amb una operació, jo crec que hauria de fer-ho, perquè si no, potser el que deia el Juanjo, que
1: jo
5: les seves sensacions, bueno, sí, estic bé, no estic bé, i també això l'ha acumulat, i després, potser al desembre, t'has d'operar. Amb la qual cosa, has perdut la temporada, ja vas perdre de la temporada passada la meitat, de la última de Xavi, cada dos mesos estava lesionat, amb la qual cosa, de les últimes quatre temporades, només haurà jugat bé la primera de Flick.
1: Jo estic 100% d'acord amb vosaltres, però per intentar, diguem-ne, tenir tots els focus o intentar posar-me també en la pell de Frenkie de Jong i entendre per què vol optar, crec que hi ha alguns matisos que no podem obviar. Òbviament, ell és un futbolista especial en aquest sentit i estic convençut i no tinc cap dubte que els serveis mèdics del Barça, que són extraordinaris, busquen el millor pel seu jugador. Però també és veritat que Frenkie de Jong ha tingut al costat companys com Ousmane Dembélé o com Ansu Fati, que seguint els consells del club, dels responsables mèdics d'aquell moment, les coses no els hi han anat tan bé. Ho dic... Sí, sí,
5: Ansu Fati podríem entrar amb ets i uts, cirurgians i no cirurgians, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, però al final es va acabar
1: 100%,
5: 100%, 100%. Operant amb el cirurgià del seu representant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat, és veritat. Però vull dir que no sempre és tan fàcil com dir, vale, m'estan dient això, aquesta és la bona, i estic segur que a ell li passen moltes coses pel cap i que això és una qüestió que entre els jugadors parlen. Tots els jugadors tenen metges de confiança, tenen gent... Vull dir que crec que és més complexa que el club em diu això, doncs això és el que em toca fer. Tot i que estic d'acord amb vosaltres que hauria de ser així.
2: I escolteu una cosa, deixeu-me ampliar una miqueta més el focus a la qüestió esportiva. La jerarquia que ha tingut sempre Frenkie de Jong en Flick, pot canviar això? És a dir, es pot veure alterada la planificació de la propera temporada? Perquè ara, clar, si acabaran 5-4, que potser reapareixerà Frenkie de Jong amb el canvi d'any, gairebé, com aquell que diu, no? El desembre.
5: Passaran al davant.
4: És que jo crec que aquesta és el... O sigui, amb l'empipada que deu portar Hansi Flick, de que Frenkie de Jong hagi forçat com ha forçat el Mundial, etc, i que l'aposta serà, evidentment, Marc Bernal, o Gavi, estem allà. Crec que, a més, són dos noms que Flick ja els ha posat damunt la taula moltes vegades i que és una de les grans apostes que té com a futur, però ara que hauran de ser com a present. Per tant, entra empipada... I si Marc Bernal, que és el primer any que farà net després de la lesió, i Gavi, que també ha tornat al seu nivell, fan un bon paper, jo crec que Frenkie de Jong potser aquesta jerarquia que tenia fins ara no hi serà. Sí, sí. Espero que sigui així.
2: Sí,
5: ja li va costar entrar quan va tenir una lesió també aquesta temporada. I, vaja, a més són dos jugadors protegidets pel talent que tenen, sí. Cadascú amb les seves coses, les seves virtuts futbolístiques, però Bernal i Gavi estan molt ben considerats a dintre del club.
2: Molt bé. Salmo, a veure, dos quarts i dos minuts de vuit. Demà, finalment, dia Adeyemi, que em fa de dies...
1: Et prometo que de demà no passa, però
2: no, tu,
1: no m'arriscaré tant.
2: No faria...
1: No, a veure, demà és la presentació oficial d'Adeyemi, demà al migdia serà la presentació, a hores d'ara encara no tenim oficialitat del seu fitxatge, però sí que està previst que demà al matí es faci oficial aquesta incorporació i després al migdia tinguem la presentació.
2: Com l'hem esperat, Adeyemi, Gemma i Sergi.
1: Ell porta a Barcelona des de la setmana passada, que ja va passar la revisió mèdica.
2: Però escolta'm, però es pot entrenar o no? Perquè no s'entrena.
5: No, a la gespa no.
2: A la gespa, sí.
4: Deu anar al gimnàs.
2: Deu anar a la Sagrada Família, deu anar al Parc Güell, a passejar...
1: Sí, conèixer la ciutat.
4: Decidir on viurà, potser, la zona. Potser ja ho havia decidit una mica abans, però està bé fer una mica de turisme abans d'endinsar-te del tot. Però jo crec que Adeyemi és molt bona notícia, tenint en compte també com està el mercat de fitxatges actualment, no? que és tot altíssim. I després que és una aposta de Hansi Flick. Hansi Flick l'ha entrenat, ha estat sota les seves ordres. Si fa l'aposta per Adeyemi és per algun motiu.
2: Sí, sí.
4: I és un jugador que fa tres temporades, tothom veia els seus highlights, no? A les xarxes socials. Jo me'n recordo que Adeyemi va sonar o la gent demanava que el fitxessin. Però al final potser ha baixat una mica també el nivell. I jo crec que si hi ha un entrenador que pot fer que torni al seu millor nivell és Hansi Flick.
2: Demà en parlarem, i els propers dies. Fem una petita pausa i abordem l'altre gran nom propi del dia, Alexander Sekulic.
3: Tot costa, amb Sergi Andreu.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
11: Increïble!
10: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
11: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
12: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics. Espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
13: Com més calor fa,
14: més fresca et fem la tarda.
13: Les millors tardes d'estiu
14: són les que es passen en bona companyia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Tu, deixa't sorprendre.
15: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
14: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
16: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
17: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
18: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
16: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
19: Hi ha persones que habiten més un món...
16: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Tot costa. Amb Sergi Andreu.
2: 2:15 de 8 del vespre, ara us ho dèiem, és un dels protagonistes del dia. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet, signa per 2 temporades, un perfil, diria que pràcticament desconegut a casa nostra, ha estat seleccionador d'Eslovènia, ell és eslové, però gairebé sense experiència o pràcticament nula a l'Eurolliga i tampoc a l'ACB. Fa uns mesos va dirigir l'últim partit del Dubai Basketball a la fase regular de l'Eurolliga, també a la Lliga Adriàtica, i ara doncs el volem conèixer una mica més. Tenim amb nosaltres l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
22: Com estem, Sergi?
2: A veure, Ernest, d'un cas curiós, arriba un entrenador al Palau que molts dels que hi van habitualment diria, a més són gent de bàsquet, que probablement potser no el coneixeran.
22: No, no, és un perfil, diríem, no baix, però mig baix. El que passa que, clar, ell sempre podrà dir que és el seleccionador d'Eslovènia, que en bàsquet és una potència des de fa, més a més, 6 anys, i que, a més, doncs bé, ha entrenat un partit d'Eurolliga, que va ser l'últim partit de l'any passat. Amb el Dubai.
2: Va ser un partit transcendental o no?
22: Sí, sí. De fet, ens va estranyar molt que el Dubai es pentinés a falta d'una jornada i encara amb opcions de prendre-li el play-in al Barça, perquè depenia de que el Barça perdés el seu partit si no entrava a Dubai. Van buscar assegurar aquesta última victòria, passa que el Barça va guanyar també, i per tant el Barça es va quedar a play-in, és a dir, repesca de play-off, i el Dubai no.
2: No va entrar al play-in.
22: No, va ser a la desesperada, i a part, després sí que és veritat que es va quedar per al final de Lliga i van guanyar. És a dir, Dubai, que és Orient Mitjà, participa una lliga que és una lliga, diguem-ne, de la geografia europea, que és la Lliga dels Balcans, la Lliga Adriàtica. I sí, sí, va arribar a la final i la va guanyar contra el Partizan. Vull dir que a nivell de Balcans, bé, el millor. Però si mirem enrere, doncs, en fi, jo no li recordo grans èxits.
2: Seleccionador d'Eslovènia, dius?
22: Sí.
2: I què més? O sigui,
22: a veure...
2: Entenc que d'haver estat en altres equips, a banda de...
22: Ha estat al Nimburg, aquí sí que va deixar bon regust, a la República Txeca, i fins i tot va guanyar la Lliga, i 2 lligues, i vull dir que bé. Però sí que és veritat que després ha passat sense pena ni glòria pel Lokomotiv Kuban, pel Zenit de Sant Petersburg. És a dir, no dona la sensació de ser un entrenador top. Ara, tampoc és un mal entrenador, és a dir, és una gamma mitja, i el tema... és que...
2: De quina edat estem parlant?
22: 48.
2: 48.
22: 40. És un entrenador jove. Sí que és cert que, pel que em diuen jugadors que han estat amb ell, doncs que és una persona de molt bon tarannà, i doncs és un entrenador que prioritza el jugador i que a partir del jugador ell va adaptant els seus sistemes de joc. No és un entrenador molt dens a nivell tàctic, i per tant, doncs, bé, té les seves coses, però en general podríem dir que és un entrenador més per sistemes de joc, podríem dir-ho així. Té una filosofia de joc més, en diuen, moderna. Jo entenc que això de ser modern o no, que guanyi o que no guanyi.
2: Sí, al final els resultats són els que marquen el camí.
22: Però no és un entrenador de sistemes rígids, dona eines als jugadors doncs perquè segons com va el partit ells decideixin, empodera els jugadors, diguem, els prioritza que cada jugador interpreti, llegeixi el joc, més que no pas que els jugadors s'empollin jugades abans. i per tant ell vol que els jugadors, més que executar, sobretot pensin.
2: Escolta, m'has parlat amb una persona, amb un jugador que el coneix molt bé.
22: Clement Prepelic.
2: Clement Prepelic.
22: A tu et sonarà de la penya,
2: sí,
22: segurament.
2: Sí, això t'anava a dir.
22: De la
2: sí.
22: penya, del Madrid, sí. fins i tot, sí. al València.
2: I on està ara? Estava al Dubai?
22: Està a Dubai.
2: Està a Dubai,
22: és actualment, és jugador de Dubai i també de la selecció eslovena, perquè és eslové també,
2: sí, val? Sí, per tant, l'ha tingut a ser Gulic, encara que sigui, durant poc temps.
22: Exactament, exactament. No, poc temps, i a la selecció ja fa més temps, fa com 15-20 anys que el coneix, val? Uh-huh. Per tant, el coneix, però també és part implicada d'això, perquè, clar, si vol, suposo que si vol ser convocat no pot parlar malament de l'entrenador, clar. Però, bé, ens parlava primer, jo sí que destacaria que he parlat amb diversos jugadors que parlen de que a nivell humà és un paio que val molt la pena.
0: Alexander és una persona extraordinària, és una persona que, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende el... És un entrenador de nova era, players coach.
22: I amb la selecció d'Eslovènia sí que ve com a assistent, no? Va guanyar el 2017 l'Eurobàsquet i ha sigut assistent de molt bons entrenadors.
0: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
2: Fantàstic, Ernest.
22: Em deixes dir una cosa
2: més? Tant.
22: No, avui ha sortit la selecció espanyola. A finals d'agost hi ha finestres
2: sí,
22: FIBA.
2: Sí.
22: I confirmo que hi ha un mal moment del bàsquet català a nivell de jugadors de talent o que hi ha altres zones de diguem-ne, de l'estat espanyol que tenen millors jugadors, perquè només hi ha un català, que és el Joel Parra. Després hi ha Brizuela del Barça no n'hi ha gaires tampoc, ja. Per tant, no seria el millor moment. No hi ha Riqui, no hi ha cap altre jugador català, i per tant, doncs... I després Lluís Riera, el Manresa s'ha fitxat sí. un assistent que ja ha passat per la Penya i pel Girona, i que també doncs, és un bon fitxatge pel Manresa. O sigui, serien els temes una miqueta de bàsquet que et puc oferir avui.
2: Passem revista amb l'Ernest, sí. com cada dia. Fantàstic, Ernest, que vagi bé.
22: Gràcies, Sergi.
2: I justament avui demanàvem als oients si els convenç el fitxatge de Sekulic, Pau Dax, què diuen les xarxes, l'audiència, el tot costa?
5: Mira, podem dir que majoritàriament no acaben de tenir ubicat el tècnic eslovè.
2: Perquè les opcions que donàvem, quines eren?
5: Sí, em sembla bé, em convenç, vaja, no, i no el conec.
2: I sorprèn-me.
5: Sí, mira, anem a pams. Un 23% ens diu que sí, que el convenç el nou tècnic blaugrana. No, un 12%. No el sol pes, un 12%. I atenció, perquè un 65% de la gent que ens escolta i ha votat no coneix Alexander Sekulic. Mm. Per tant, insistim, s'imposa el desconeixement de la figura del nou tècnic blaugrana. En els comentaris a Twitter, en Damià Feixas apunta que no el coneix prou, però que les seves referències no són gens dolentes i considera que, vaja, que pot funcionar. I anem amb un altre oient, poc familiaritzat amb Sekulic, que també aprofita per carregar, així en global, contra la política de fitxatges de la secció de bàsquet blaugrana. És en Francesc Claret, que a Instagram ens ha dit: no el conec, però pensava que aquest any fitxaria amb figures i, de moment, res de res.
2: Què hauries votat, Sergi Soler, a l'enquesta?
21: No, el que t'he dit, que no el conec suficientment. No sóc una persona superentesa del bàsquet, del coneixement del mercat ampli, segueixo molt, però ja et dic, segueixo molt l'Eurolliga i ja sé bé, el que passa que jo crec que s'ha de donar un marge després de 3 anys perduts a la secció de bàsquet i tota la il·lusió que teníem quan va arribar Pasqual al novembre, no? Clar, tot això canvia quan ell decideix marxar a Dubai i per mil factors, externs, interns, el que sigui, però bueno, jo crec que és un tornar a començar, crec que s'ha de donar un vot de confiança. Aquí s'hi ha implicat el president Laporta, que de bàsquet no n'entén molt, però a vegades de sensacions amb entrenadors, ell sap fitxar entrenadors de futbol, ho ha fet molt bé. I després és aquesta idea que sempre diem: ostres, és que el València, el Baskonia, Unicaja, com pot ser que facin amb un pressupost menor plantilles amb jugadors tan competitius i que puguin guanyar títols? I el Barça, a vegades, amb més pressupost, fitxa a vegades més per nom que per una altra cosa, no? Sí. Bueno, veurem tots aquests jugadors que que vindran, però sí que és veritat que, clar, el pagament de la clàusula de Moses Wright, això és un cop duríssim pel Barça, perquè era la pedra filosofal en la qual s'havia d'estructurar l'equip, no? Aleshores veurem qui serà, qui porti els galons de l'equip.
2: Mira, deixa'm preguntar-li al Fitó, el Joan sí que és home de bàsquet, a més hi juga. Què hauries votat, Joan, tu, a l'enquesta?
1: Jo estic amb la línia del Sergi, que no el conec, però sí que és veritat que té una trajectòria, al final ha entrenat a grans jugadors, s'ha relacionat amb, és bon amic d'Obradovic, s'ha relacionat amb Kokoškov, que al final era el seleccionador d'Eslovènia que va guanyar la medalla a l'Eurobàsquet del 2017, llavors li hem de donar un punt de marge per veure què planteja, almenys. Vull dir, portem 2 anys amb entrenadors que coneixíem, Peñarroya, Grimau, no han sortit bé, doncs donem marge a un entrenador que no coneixem, però que potser fa la feina ben feta.
2: No sé si caldrà que li donem gaire marge a la següent protagonista. Només vull
4: sentir-ho. Tot costa.
2: Perquè el Barça avui ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Parlem del Barça femení. Joan, és la central neerlandesa. A veure si ho dic bé, eh? René Van o Van Asten.
1: Molt jove, té 19 anyets només, Van Asten, nascuda l'any 2006, arriba de l'Ajax, ha estat una de les revelacions de la temporada passada, és central, fa 1,72 d'alçada i ha jugat 24 partits aquesta temporada amb l'Ajax. Avui l'han presentat i ha explicat Van Asten què va sentir i atent, perquè és potent que, quan va rebre la trucada del Barça.
2: Aviam.
7: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
1: Estava molt contenta, sí. Emocionada per la trucada del Barça. Crida l'atenció l'explosió que ha tingut a Holanda. Va debutar amb l'Ajax encara no fa un any, el 6 de setembre del 2025. Va debutar amb el primer equip de l'Ajax. S'ha convertit en aquest any en internacional absoluta amb els Països Baixos. Ha jugat 3 partits, ha fet un gol. De fet, el dia que va debutar a l'abril. Avui, primer dia com a blaugrana, evidentment, amb visió màxima.
7: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: Signa fins al 2030. Demà, per cert, es farà l'acte de renovació de Graham Hansen. Va renovar la setmana passada 2 temporades més fins al 2028.
2: Perfecte. Gemma, és un bon fitxatge, Van Asten?
23: Sí, sí, perquè és una de les grans promeses del futbol, ho explicava ara el Fitó. Ha estat la gran revelació a la Lliga neerlandesa. Molts clubs d'Europa li anaven al darrere i al final em fa feliç veure que el Barça encara provoca aquesta emoció en jugadores. Això significa que la feina continua ben feta, perquè venen d'on venen, evidentment, de guanyar tots els títols de la temporada. L'escola neerlandesa sempre ha respost bé amb el Barça femení. És més, sense anar més lluny, ha estat un fitxatge molt encertat. I a més és una jugadora que no només et pot jugar de central, si ho necessites et pot jugar de lateral, també de mig centre. És molt jove, això és així, però sí que és veritat que pot tenir un paper clau després de la baixa de Mapi León. Veurem si hi ha algun fitxatge més en defensa, que hauria d'arribar alguna
2: més. Se n'hauran de fer, no? Perquè...
23: Sí. En teoria, Martina Fernández està també a tocar, per tant, també és una incorporació molt potent per al Barça, perquè, com dèiem, ha estat un any ple de baixes i de titulars que han estat titulars a la final de la Champions que han marxat finalment.
2: Ens passarà una mica com el que deia el Sergi, no? Que els que no controlem de forma exhaustiva el mercat del futbol femení, per molts és una jugadora no gaire coneguda, però vaja, la posarem a l'aparador ara acabada d'arribar al Barça. 12 minuts, les 8, més coses. Van passant els dies, de fet ja en fa 3 que va acabar el Mundial, però encara cueix en pau alguns aspectes que ens va deixar, entre altres coses, la final del Mundial de diumenge.
5: Sí, tots recordarem la picabaralla que hi va haver un cop finalitzat el partit, i és això que encara cueja. Recordem sobretot les imatges de Paredes encarant-se amb Eric García i després aquell moment en què llença a terra Gavi. Doncs bé, ahir el migcampista del Barça s'hi va referir des del seu poble, Los Palacios, a Sevilla, i va treure ferro el tema. Sentim-lo.
6: No, la verdad, te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre, fútbol.
5: De costat argentí, qui ha parlat és l'exjugador del València i integrant de l'estaf d'Scaloni, Roberto Fabián Ayala, que se les va tenir amb Dani Olmo. Ayala ha negat que donés un cop de puny al jugador de Terrassa i també ha volgut enviar un missatge, diguem-ne, conciliador.
8: No fue un puñetazo, como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Y quedó ahí. Pero bueno, fue una reacción a un dicho, pero ya está, por eso. Yo lo veo a Dani Olmo, obviamente, que le pediré las disculpas en persona. No tengo la posibilidad en estos momentos, pero bueno, ya está, ha pasado.
5: Ja ho veus, Sergi, en definitiva sembla que entre uns i altres intenten apagar les brases i passar pàgina.
2: Sí, no sé si voleu afegir alguna cosa a tota aquesta polèmica del Mundial que ja ens comença a quedar enrere, però vaja, avui volíem sentir Gavi i també les declaracions d'Ayala. Sergi fa una mica...
21: No, que van quedar retratadíssims sí. Els jugadors argentins i amb la seva actitud postpartit. Eren els jugadors espanyols els que havien d'anar a saludar alguns jugadors argentins. Em va sorprendre molt a Messi, també, que Messi amb els seus galons no intervingués amb les picabaralles i que no saludés i felicités els jugadors del Barça quan estava allà assegut a terra i havien d'anar ells a buscar-los, i que membres de l'estaf liderat per Scaloni, jo crec que és un senyor. Scaloni s'allunya de tot aquest tipus de coses, d'aquestes formes xolistes, que el que és el Simeone dintre del camp jo crec que és també bastant denunciable, però en canvi quan hi ha els partits de l'Atlètic de Madrid amb el Barça i el Barça guanya l'Atlètic de Madrid, el Simeone és el primer que surt a felicitar els jugadors i a reconèixer virtuts de futbolistes tipus Rafinha i Lamine i molts altres, no? I clar, veure Ayala dir que... Bueno, en fi, jo crec que han quedat a ulls de tot el món a l'altura de l'espectacle futbolístic que van donar, que va ser perseguir sombres durant tot el partit dels jugadors de la selecció espanyola.
23: I crec que és important tornar a posar el focus de que això és el gran aparador del futbol mundial i que això ho veuen molts nens i nenes a casa seva. Llavors, veure els seus ídols que no tenen un bon perdre, doncs acabes, no?, veient això com una referència que no s'hauria després de portar a la teva vida quotidiana.
2: Per cert, que avui hem conegut ja finalment l'11 definitiu que ha triat Déu-n'hi-do, l'11 definitiu del Mundial, el millor 11 del Mundial. Res, molt ràpidament, no anem gairebé de temps, però si voleu dir alguna cosa, us dono 10 segons a cadascú perquè us queixeu. Bosinha a la porteria, defensa de 4, Emporro, Lisandro, Upamecano i Cucurella. 3 al mig del camp, Rodri, Olise i Bellingham. 3 al davant, Messi, Haaland i Mbappé. Alguna cosa a dir, Sergi?
21: Del davant no, del darrere ni Laporte ni Cubarsí, no s'entén.
23: Sí, jo, el meu titular seria on està Cubarsí.
2: Sí, sí.
23: I ja està.
2: Vinga, va, un apunt de Guardiola i anem al tour. Fitó, que ara que s'ha acabat el Mundial hi ha ball de banquetes i un dels noms importants és el de Pep Guardiola.
1: Sí, perquè la setmana passada hi va haver reunió de Guardiola amb la Federació Italiana. Maldini, Paolo Maldini i Leonardo van ser a Barcelona per convèncer i oferir-li la banqueta italiana Guardiola la possibilitat de ser el nou seleccionador italià.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí. El tema és que Guardiola té una altra proposta.
2: Exacte.
1: Que és la d'Anglaterra. I la valora per sobre de la italiana per diversos motius. Guardiola ha dit a Anglaterra que s'esperin,
2: sí,
1: perquè no ho té clar, però en cas de que Tuchel surti de la selecció anglesa, vol ser el nou seleccionador anglès. Tuchel té contracte fins al 2028. Prefereix Guardiola a Anglaterra que a Itàlia per una qüestió competitiva, diu Guardiola, perquè coneix els jugadors i perquè són més competitius.
2: Vinga, fantàstic. En res, telegràficament, on creieu que anirà Guardiola, Sergi, a Anglaterra o a Itàlia?
21: El seu somni és Anglaterra. Jo crec que hi ha un any d'impàs amb això del Nations League,
9: veurem.
2: Vinga.
23: Jo diria Anglaterra, també.
2: Perfecte. Gemma Mallorca, Sergi Soler, gràcies per ser-hi un dia més. Anem al tour.
10: El seguiment del tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com ha anat l'etapa d'avui? De seguida ens ho expliques, de seguida, que tenim protagonista que ens espera, Isaac.
1: Sí, el director esportiu, el segon de l'estructura de l'equip Red Bull, és a dir, l'equip de Remco Evenepoel, sí, és el Zach Dempster, un australià que parla català, ell ens ho explicarà, i sí, que vaja, avui a Test Catalunya Ràdio.
0: Vale, ara el de seguida el sentim. Explica'm abans, molt resumidament, Isaac, com ha anat l'etapa d'avui.
1: L'ha guanyat Jasper Philipsen a l'esprint, s'ha format una fuga, ha costat molt que es formés la fuga, però al final han estat uns 40 homes i d'aquests s'han jugat la victòria d'etapa. Philipsen tenia Mathieu van der Poel, company d'equip, que li ha llançat l'esprint final i ho ha fet de meravella i l'ha deixat gairebé que només havia de rematar. En aquesta fuga hi era l'Abel Balderston, gent important, amb Mats Pedersen, que s'ha assegurat pràcticament el mallot verd. A 8 minuts llargs ha arribat el gran grup, amb Pogacar no hi ha canvis a la general.
0: Molt bé. I el que us deia l'Isaac, és un dels homes importants d'aquest Tour, no us ho perdeu, perquè és australià, oi, Isaac?
1: Sí, sí, correcte.
0: Però escolteu bé el català que té Zach Dempster. Aquesta és la conversa, la que sentireu ara, de Zach Dempster amb l'Isaac Vilalta.
1: Zach, què tal, com estàs?
2: Bé, content amb les últimes dues etapes i a veure què ens espera en els pròxims 5 dies, no?, del Tour.
1: Ara preguntaré per això, però ets un australià amb accent olotí, sí, no?
2: Ja, yeah, bueno, jo vaig passar 10 anys allà, perquè la meva dona Cristina és del Grotxa, de l'Olot, doncs per això.
1: Ara ho deies, primer any aquí al Red Bull Board, aquí al Tour de França, i esteu en una posició immillorable amb el Remco. Quina valoració, encara no s'ha acabat, però quina valoració en fas?
2: No, estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar. Ara estem segons i a veure com farem els últims dies.
1: En això del ciclisme, l'alegria completa és complicada, perquè dues etapes seguides amb el Remco, però amb la retirada, amb la caiguda de Florian Lipovic, com ho heu viscut, això dins l'equip?
2: Ja, yeah, bueno, era una situació molt raro, perquè, clar, ja estàs content per la victòria de Remco, pues també ja estàs pensant en Lipo, no? Perquè al final, sobretot l'etapa 20, en Alpe d'Huez era una etapa per ell 100%, doncs, què vols dir? Això és ciclisme i això és la vida, no? I siguem en contacte amb ell i estarem per als pròxims passos perquè torni a entrenar primer i després a correr i l'any que ve hi ha un altre Tour de França i estarem aquí amb ell.
1: Queden tres etapes d'alta muntanya amb el Remco a la segona posició, amb marge respecte a la tercera. Difícil guanyar, difícil superar Pogacar. Quin és el pla?
2: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
1: Aquest pla contempla atacar a l'Alpe d'Huez, per exemple, o Orsier Merlet?
2: Bueno, al final, quan estàs en el moment, clar, si tens pates ja pots atacar. El que passa és que, clar, l'altre dia ja tothom estem esperant la bomba de Pogacar, pues al final no va fer res. Jo crec que per nosaltres és més clar, perquè tenim Remco allà i ja està, no? Ja, a veure què ens espera. Jo crec que Remco està bé i si hi ha un oportunitat, jo crec que farem alguna
1: cosa. Zach, moltíssimes gràcies i felicitats perquè català.
2: Però, per l'accent, sap greu per nosaltres.
0: L'Isaac Vilalta, amb aquest protagonista d'excepció del Tour. Isaac, etapa important demà, molt breument. Què ens espera? Què ens depara el dia de demà?
1: Mira, 185 quilòmetres, Voiron, Orsiers, Merlet, un port de primera, un de segona, un de tercera i un de primera, en un final dur, és a dir, que demà poden passar coses, perquè després venen dos dies amb l'Alpe d'Huez.
0: Gràcies, Isaac, demà en parlem.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Vinga, un minut i arribem a les 8. Com ho rematem, Fitó?
4: Doncs mira, explicant que el Girona juga el segon amistós de pretemporada d'aquí exactament 45 segons contra l'Olot, el municipal d'Olot. El Girona, amb noms importants a l'11 titular, Arnau, Fran Beltrán, Abel Ruiz, per exemple, que va estar lesionat al tram final de temporada, a l'Olot, i juga el germà d'Arnau Tenas.
0: Home.
4: És el davanter centre titular de l'Olot, Marc Tenas.
0: Molt bé, doncs mira, ens agradarà veure'l també.
4: El partit, per cert, el fan en directe a Esport 3.
0: Esport 3 el podem veure, i tant. Com tots els partits del Girona i de l'Espanyol d'altra banda. Gràcies, Fidó, i gràcies a tots els que ens seguiu cada dia. Això és el Tot Costa. Arribem a les 8, demà hi tornem. Més coses a partir de les 7. Gràcies a l'Andy Franco, a la producció, i al Sam Silva, al control de so. Adéu-siau.
5: Apareix un esvoranc a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada. Bona tarda, són les 8.
6: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
5: El que sabem tot just a aquesta hora és que pel forat hi ha caigut una grua i que no hi ha persones ferides. Tècnics de DIF estudien ara mateix què és el que ha passat i avaluen també l'impacte que això pugui tenir en l'estabilitat del terreny, tant pel que fa a les vies de Rodalies, ara mateix suspeses la circulació a la R2, a la R2 Nord i la R11 en aquest tram, i també l'estabilitat pel que fa als veïns.
7: La idea es hacer una, esta primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero, y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
8: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
5: Hem sentit primer el portaveu de DIF i després, ara mateix, Clara Latorre, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona. De seguida ampliarem aquesta informació perquè DIF ha ofert una roda de premsa, una atenció als mitjans allà mateix a Montcada fa tan sols uns pocs minuts. A aquesta hora, a Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre, també pendents del foc que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. Maria Costa.
9: Un foc que evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu. Ha començat el camí al peu de la muntanya i ha arribat fins a l'urbanització de les Rovires, tot i que s'ha contingut. Ha afectat a dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i tres vehicles. Aquesta urbanització continua confinada, així com la del Paulet.
5: Gràcies, Maria. Tot això el dia que la Comissió Europea ha recordat a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència del TJUE sobre l'amnistia. I tot això passa molt poques hores després que Carles Puigdemont hagués denunciat que el Tribunal de Comptes es nega a aplicar-li l'oblit judicial. Al Catalunya Vespre també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització familiar que traficava amb armes i municions per a grups criminals.
10: Diverses escopetes, un llançapuets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
5: I també sorprèn que el CAP era un reclús que operava des de la presó de Quatre Camins. En total hi ha 9 persones detingudes. I atenció al gir que ha fet el cas Mango. Hi ha un nou testimoni inesperat. Una dona que ha explicat als Mossos que va rebre l'encàrrec de la terapeuta familiar de buscar rutes extremes per portar a la pràctica la seva teràpia de confrontació entre pare i fill, i que va acompanyar Jonathan Andic a fer el recorregut pocs dies abans de la mort del pare. I entrevistarem l'experta en intel·ligència artificial, Karina Giver, per saber més del que ja es considera el primer atac autònom i no controlat d'un model d'intel·ligència artificial de la creadora del xat GPT. La màquina s'hauria revelat, segons la companyia, i va atacar una empresa rival, un incident sense precedents de ciberseguretat.

0: El grup Antònia Font perd un dels seus membres fundadors i baixista, en Joan Roca, que ha mort després d'una llarga malaltia. Va contribuir a la creació de la identitat musical única del grup d'Antònia Font. I al llarg d'aquest Catalunya Vespre, avui també recordarem Joan Vallverdú, l'il·lustre de les lletres catalanes, que va morir ahir als 103 anys. Abans de començar, titular d'esports, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no hi ha manera que Karim Adeyemi sigui oficialment jugador del Barça. Haurem d'esperar finalment a demà. Estava prevista la seva oficialització avui mateix, però uns problemes amb uns serrells burocràtics entre advocats endarrereixen l'anunci oficial. Demà mateix el presentaran, el dia que el femení blaugrana també reforça, ha fitxat l'extrem neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. Les coses no
0: són fàcils per ningú. I el temps. Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui ha afluixat una miqueta la calor, tot i això hem arribat als 39 graus, però tenim per davant dos dies més amb aquest pic de calor, demà i demà passat, sobretot demà, dijous, és quan tindrem aquests valors més elevats, amb màximes que poden superar els 40-42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, demà s'intensifica la calor en un dia molt estable, però la bona notícia és que continuem anunciant que aquest cap de setmana finalment es normalitzaran els termòmetres.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Un dels pous de les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, segons acaba d'informar Adif, però sí que ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Insistim que és una informació de la qual n'acaba d'informar fa ben pocs minuts Adif i, per tant, busquem l'última hora des d'aquí, des de la redacció. Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què ha passat?
2: Doncs mira, primer de tot hem d'anar fins al moment en què ha tingut lloc l'incident, que ha passat quan faltaven 10 minuts per les 2 del migdia. Pel que informa Adif, hauria cedit parcialment la paret d'un d'aquests pous per on es duien a terme les obres de soterrament d'aquestes vies al municipi de Montcada i Reixac. I ha fet caure cap a dins de l'esvoranc una grua de pes considerable que era just a sobre. Hem de remarcar això, que era en una de les, dels pous de les obres que es feien per aquest soterrament i no a les vies de tren per on en principi han de circular els trens de les línies R2 i R11. Ara mateix, però, es desconeixen quines han estat les causes de l'incident, tal i com explicava fa pocs minuts en una compareixença el subdirector de construcció d'obres de DIF, Arturo Pastor.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: Ara mateix els tècnics de DIF avaluen quines han estat les afectacions que ha provocat l'ensorrament i quina és l'estabilitat del terreny, sobretot perquè hi ha aquestes obres que s'estan duent a terme a Montcada i Reixac i també per les edificacions que hi ha a l'entorn. Ara, això sí, segons Pastor, les vivendes no haurien quedat afectades.
3: La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
2: De moment, el que diuen és que van solucionant els problemes sobre la marxa els tècnics de DIF. De moment, hi estan injectant formigó per garantir aquesta estabilitat del terreny. Fins al lloc dels fets també hi han anat els bombers de Barcelona. Clara Latorre, cap de Guàrdia dels Bombers, doncs, ha explicat quines han estat les seves tasques en aquest incident.
4: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
2: Des dels tècnics informen que hi ha un canal obert amb els veïns per explicar contínuament quines són les incidències que ha provocat aquest incident, per si caldria fer alguna actuació preventiva en pos de la seguretat, que doncs, si pot estar compromesa la seguretat del terreny. I Renfe recomana als viatgers, pel que fa a la incidència ferroviària, que facin transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest altre punt i acabar d'arribar així fins a Barcelona.
1: Gràcies a Roger Santaló. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora d'aquest esvoranc que ha aparegut, recordem-ho, en les obres de soterrament de les vies de tren a l'altura de Montcada i Reixac, que és un esvoranc de grans dimensions. Encara s'està estudiant què és exactament què és el que ha passat, per tant, al llarg del Catalunya Vespre i de les següents apunts informatius aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, mirarem d'ampliar aquesta informació també per tot allò que pugui afectar els veïns de la zona. Bé, a aquesta hora també estem molt pendents d'un incendi que s'ha declarat a Cervelló, això és el Baix Llobregat, i que a hores d'ara continua actiu. El foc ha obligat a confinar uns 300 veïns de dues urbanitzacions i ha cremat 3 cotxes i també 2 parcel·les. Els bombers, tot i que encara no l'han estabilitzat, sí que confien a poder-ho fer en les properes hores. S'investiga, de fet, a aquesta hora també si l'incendi ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Bona tarda.

0: 80 persones. El foc ha començat al camí de les Rovires i ha avançat muntanya amunt en direcció a l'urbanització que porta el mateix nom, on s'ha aconseguit contenir les flames.
1: Han estat, diguem, dins del que seria el perímetre, un parell de parcel·les, seria alguna construcció de fusta i alguns vehicles afectats, entre Rolocs i altres vehicles. Però diguem-ne que el foc, el que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, ha estat continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
0: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara continua oberta.
2: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
0: El foc ha cremat fins ara, segons l'última actualització dels agents rurals, 14 hectàrees en una zona potencial de 400 més.
3: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Hem d'afegir que el risc d'incendi de cara a demà encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al parc de Montserrat ni tampoc a la serra de Montsant, a més dels 5 espais que avui ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. El pic de calor arriba demà a Catalunya, justament per això aquest augment del risc d'incendis. S'arribaran a màximes de 42 graus a Lleida i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. La calorada està sent generalitzada, però ara apuntem una dada nova. A Barcelona ja s'ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de que tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat els 25 graus i avui, compte, se n'hi pot sumar una més. Montse Poblet, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Barcelona no havia viscut mai tantes nits tòrrides a aquestes alçades de l'any, però hem de dir que no és l'únic punt del país on les nits són terribles.
4: Exacte. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. A Barcelona, en concret a l'estació de Can Bruixa, a les Corts, ja en porten 29, 6 més que el 22 de juliol de l'any passat, i si les previsions es confirmen, avui en sumaran una més. Si mirem les gràfiques anuals, a la mateixa estació, la de Can Bruixa, el rècord de nits amb els termòmetres per sobre de 25 graus és del 2003, quan n'hi van haver 51, seguit del 2023 amb 47 nits tòrrides, i l'any passat, que en tot l'any se'n van registrar 36. I si... Ara, només a 22 de juliol, ja estem a 29.
3: Ai, perdona, Montse, si ara mirem les temperatures diurnes, tampoc no hi ha gaires bones notícies.
4: Doncs en els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa ha estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de mal dormir i dies amb temperatures extremes en els que la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
5: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
6: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
4: Amb l'escalfament global als 40 graus i les nits tòrrides que fa només unes dècades eren excepció, ara s'estan tornant norma.
3: Un quart de nou de la nit, nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats pel procés. Ara, la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els pertoca moure fitxa. El govern comunitari reacciona d'aquesta manera a l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, que ahir, ho explicàvem també aquí, denunciava que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forteamir, Mires, bona tarda.
7: Hola, Agnès, bona tarda.
3: En concret, la Comissió Europea es dirigeix a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, que de moment continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders independentistes perseguits per les despeses del procés.
8: Sí, la comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'adreça directament a aquests dos tribunals espanyols perquè són les dues instàncies que en el seu dia van consultar a la justícia europea els

0: dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb la sentència de la setmana passada a la mà, Brussel·les els demana que es moguin per aplicar els pronunciaments favorables a la llei d'amnistia.
1: I a banda d'això, la comissió també confirma que ha rebut la queixa presentada ahir per l'expresident Pujol i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
0: Sí, tots ells, per cert, encara a l'exili. En l'escrit, l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig denuncien l'incompliment de les seves amnisties i per aquest motiu demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol. Avui, Brussel·les es limita a dir que examinarà aquesta queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: Qui ja ha amnistat la justícia són els síndics del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i pràcticament una setmana després de l'aval europeu a la norma. Txell Vallespí, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El periple judicial dels síndics de l'1 d'octubre ha estat llarg i enrevessat.
2: Doncs sí, llarg, podríem dir, i ple de girs de guió fins que avui finalment s'ha reconegut, l'oblit judicial a l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, a l'advocat Marc Marçal, al diputat de Junts, Josep Pagès, al catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i a l'advocada Marta Alsina. Fa 9 anys la Fiscalia de Barcelona es va querellar contra ells per formar part de la sindicatura electoral de l'UO, l'òrgan creat com a junta electoral pel referèndum independentista del 2017. En primera instància, el 2021 se'ls va absoldre, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici. Ho va fer a petició de la Fiscalia, que va sol·licitar per ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Després, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els ha volgut aplicar l'amnistia. Pel catedràtic i síndic de l'UO, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions a 3Cat Info.
3: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
2: Per tot plegat i com apunta Catalunya Ràdio, l'advocat penalista Ramon Sató, que va representar tots els síndics de l'UO al principi del procés, la sensació que els queda és agredolça.
4: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat avui una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quin arsenal d'armes ha destapat aquesta investigació?
5: Doncs el cas va començar a principis d'any després de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios de l'Hospitalet de Llobregat i va acabar a principis de juliol amb la detenció de 9 persones, com deies, vinculades a l'organització criminal. El dipòsit principal d'armes s'hi ha trobat a casa del líder de la banda, que és un habitatge ocupat al Pla del Penedès, i era aquest arsenal a dins del vehicle familiar de la família. El sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu detalla quines armes s'hi han trobat.
6: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar, doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
5: Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes de les armes de guerra també podrien arribar fins als 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i també de l'abast de grups criminals.
1: Gràcies, Cèlia. I atenció al gir que fa el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andica a Montserrat formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la seva relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar familiar davant dels Mossos. Oriol Pujadó, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
1: El seu testimoni s'ha incorporat ara a la causa.
7: Sí, la testimoni hauria explicat també que va acompanyar a l'acusat, el principal acusat, Jonathan Andic, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Salnitre, Collbató, el 7 de desembre de 2024. Això és una setmana abans d'aquella fatal caiguda, aquella caiguda mortal del fundador de Mango. La testimoni hauria explicat que de vegades feien aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i que les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els conflictes que patien. La defensa ha reconegut que Jonathan Andic va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè aquell dia feia mal temps. A partir de les declaracions d'aquesta nova testimoni, els Mossos estan confeccionant ara una ampliació dels atestats policials sobre el cas i així poder-los remetre a la jutge instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que ara la jutgessa citi aquesta ajudant com a molt aviat al mes de setembre.
1: Avui hem conegut una notícia que ens fa pensar en un escenari una mica de ciència-ficció, i és que dos models d'OpenAI, que estaven fent proves, han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma, de forma autònoma i no controlada. Es tractaria d'aquesta manera d'un dels primers exemples coneguts de ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. Txell Garriga, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara, de fet, no han publicat, juntament amb la versió més nova del sistema, ChatGPT Sol 5.6, haurien provocat un ciberatac sense precedents a la plataforma Hugging Face. És una plataforma de codi obert per la intel·ligència artificial i també per l'aprenentatge automàtic.
1: I com ha estat aquest ciberatac? Què en sabem? Què buscaven?
8: Doncs segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat i amb un accés restringit a internet. Els dos models haurien explorat les vulnerabilitats del sistema per acabar accedint doncs, a internet, sortint d'aquest entorn aïllat, i un cop a internet haurien deduït que les solucions als problemes que els plantejaven els enginyers les trobarien a aquesta plataforma, a Hugging Face, i per aquest motiu haurien atacat la web fins a aconseguir-ne l'accés. De fet, Hugging Face, aquesta plataforma, ha reconegut que la setmana passada ja hauria rebut un atac en el seu sistema, però en aquell moment sí que el van poder contenir.
1: Què en diu OpenAI? Aquest és el resultat que esperaven?
8: Doncs en un comunicat, l'empresa admet que és un fet sense precedents i que ho estaven, diuen, estudiant. També admeten, però, que possiblement passarà en altres ocasions en el futur, perquè els models autònoms que estan desenvolupant estan evolucionant molt ràpidament. El cert és que el model no hauria del tot desobeït com a tal. L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats d'alt risc, perquè els d'OpenAI intentaven esbrinar aire, precisament, doncs, fins on podien arribar les seves capacitats.
1: Gràcies, Txell. Per respondre alguns dels dubtes que ara mateix ens venen al cap, truquem Carina Gibert, ella és catedràtica de l'UPC, doctora en informàtica i experta en estadística computacional i intel·ligència artificial. Bona tarda, Carina. Et sentim molt fluixet, em sembla que ho podem arreglar. A veure, Carina, bona tarda.
9: Si m'acosto més, em sentiu millor.
1: Potser sí, no sé si és si t'has d'acostar tu o hem de pujar...
9: M'he acostat més el micro.
1: Ah, molt bé, doncs fantàstic, jo crec que funcionarà millor. A veure, quan diem que una intel·ligència artificial ha atacat una altra plataforma per voluntat pròpia, què estem dient realment? És una decisió autònoma? És una manera d'explicar un comportament que no estava ben previst, no estava ben programat? De què parlem?
9: En realitat, aquestes bèsties de voluntat no entenen. No? El que passa és que en aquest cas estem parlant d'un experiment de laboratori, d'un producte que està en proves perquè encara no s'ha fet ben mercat, s'estan fent totes les avaluacions per veure com es comporta abans de posar-la al mercat, i el que ha passat és que aquesta prova doncs, ha mostrat un comportament que no era l'esperat. No? És com si hagués fallat la validació en aquest cas. I el que passa és que estaven testejant fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial podia penetrar o fer hacking, com si diguéssim, amb un altre sistema. El que passa és que aquestes proves normalment es fan en entorns de laboratori. O sigui,
1: espera, Carina. Carina, hi ha algun moment, t'estem sentint més o menys bé, però hi ha algun moment en què el micròfon potser te'l tornes a allunyar i aleshores et perdem pràcticament, no, eh?
9: Ara sí que no, eh? Ara sí que no me moc el micròfon aquí davant del nas i no... I no
1: els... Mira, doncs fem una cosa, perquè és molt interessant i ens ho estàs explicant molt bé i ens perdem alguns detalls. Farem ara una pausa per la publicitat. Són 2 minuts i aleshores aprofitem per tornar-te a trucar. Gràcies, Carina.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
12: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
11: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
13: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
14: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crims.
14: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: I per què?
19: No ser perquè cogi el martillo i la pega...
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Dos minuts i mig i arribarem a 8:45 de la nit. Abans de la pausa per la publicitat estàvem parlant amb Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, per donar context en aquesta notícia que ens ha fet pensar en un escenari més aviat de ciència-ficció, com dos models d'OpenAI, d'intel·ligència artificial, doncs han provocat un atac sense precedents, de manera autònoma, de manera no controlada, segons ha informat la companyia. Carina, bona tarda de nou.
20: Hola, bona tarda. Em sentiu millor ara?
1: Una mica millor, sí. Dèiem que bueno, no és que les màquines actuïn per voluntat pròpia, sinó que hi ha hagut doncs, una programació que no ha estat validada, no?
20: Clar, en realitat el que passa és que ells estan provant fins a quin punt aquest producte d'IA que estan assajant... Esteu aquí?
1: Sí, som aquí.
20: Esteu aquí o no?
1: Sí. Quina és dificultat. No sé. Em sents o no?
20: Sí.
1: Endavant, Carina. Sí. Doncs mira, realment tenim problemes de connexió amb Carina Gibert. Mirarem de fer aquesta entrevista en els pròxims minuts amb una mica més de garanties. Minut i mig i arribarem a 8:45 de la tarda. Des de les 8, des que hem començat aquest Catalunya Vespre, estem molt pendents d'aquest esvoranc que ha aparegut a les obres de soterrament de les vies de Montcada. És un forat pel qual hi ha caigut una grua de grans dimensions i que, segons ha informat Adif, no ha provocat persones ferides, per bé que es desconeix l'origen de tot plegat. Ara mateix, a aquesta hora, podem saludar a Zaida Palet. Ella és veïna de Vallbona i activista. Bona tarda, Zaida.
21: Hola, bona tarda, Agnès.
1: Què us han explicat a vosaltres, els tècnics de DIF, del que està passant?
21: No, els tècnics de DIF no ens han donat cap explicació. Ha sigut l'Ajuntament de Barcelona, que ha vingut la Plana Major, regidor i alcalde, donant-nos explicacions. Segons informació que ens han donat ells, el que ha hagut el tema de la terra, que s'ha desprendit de la zona del pou, que ja estava fet. Vale? I per aquesta situació s'havia ensorrat una grua i diverses maquinàries dintre. Però és aquesta informació que ens havien donat. Però resulta que fa uns minuts un company vostre de TV3 s'ha facilitat una imatge de que rondava per la xarxa, que s'havia fet per el dron, que realment el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, que ja estava fet. Uh-huh. Vale? Per tant, la informació no ha sigut clara per part de l'Ajuntament, perquè en un principi ens havien dit que el que s'havia enfonsat havia sigut el pou ja fet. I realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany al costat del pou. Mm-hmm.
1: És una imatge, efectivament, en què es veu a vista d'ocell un forat molt ben perimetrat, no? Que Exactament. És el pou de les obres, i hi ha un forat de les mateixes dimensions al costat, efectivament.
21: Uh-huh. Bueno, la qüestió aquí, Agnès, és que ens sentim una mica enganyats per part de l'administració, perquè si al principi te diuen que ha sigut en el propi pou i te dones compte que no, que ha sigut un esborrany, que el que s'ha provocat és un altre forat, vale? Això tampoc ens dona cap credibilitat per part de l'administració pública. També tingues en compte que al costat, encara que és una obra que la majoria es fa en la zona de Montcada, en la zona de Barcelona, en el barri de Vallbona, també tenim afectació, una afectació bastant important de les obres. Uh-huh. I justament on s'ha produït l'esborrany tenim un bloc de pisos. Per tant, la principal preocupació ha estat que l'edifici no quedés afectat per aquest esborrany. Ens han assegurat als bombers de Barcelona que l'empresa constructora es farà càrrec del seguiment diari de l'edifici. Actualment, aquesta obra del soterrament està dividida en dos trams. Una, que és la porta una empresa, una UTE, i l'altra part, que és la part nostra de Vallbona, la porta una altra empresa. Precisament, l'empresa que porta les obres en Vallbona és la que estarà fent el seguiment de l'edifici, de la seguretat de l'edifici, perquè ja té instal·lat uns sensors de moviments. Mm-hmm. Vale? Mm. Però, bueno, la preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de la R2. Mm-hmm.
1: Ens deies al principi, Zaida, que ha vingut el mateix alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el regidor a donar-vos explicacions aquí al barri de Vallbona,
21: Sí. Mm-hmm. Però aquí ha sigut una Sí, estic aquí.
1: Digues.
21: Però ha sigut una informació errònia, perquè ens havien dit que l'esborrany s'havia produït d'un desprendiment de terra dintre del pou, que ens havien comentat. Mai ens han dit que el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, de quasi 40-50 metres d'alçada.
1: Uh-huh. A quina hora us han fet aquesta atenció?
21: Doncs pues mira, precisament eren entre les 6 de la tarda, precisament. Uh-huh. Sí, 2:15.
1: I quan heu tingut constància vosaltres que havia passat això?
21: Doncs pues mira, al mateix moment, perquè justament jo arribava de la feina, que eren les 3:30 aproximadament, que ens hem trobat que les coses no podien accedir a una part del barri perquè havien tallat la circulació, i a l'arribar-hi, he preguntat, m'he apropat a l'obra i al veure tot el desplegament de bombers, Mossos, Guarda Urbana, hem trucat a la regidoria del districte i perquè vinguessin que donessin explicacions què és el que havia passat. I ha vingut el gerent del districte, el regidor, i després més tard ha vingut l'alcalde. Però que és això, que la informació que ens han donat no era la real, mm-hmm. la que realment havia passat. No mm-hmm. sé per què ens havien amagat aquesta informació. No sé per què ens han dit una cosa que no era certa.
1: Mm-hmm. Sabeu quan tornareu a tenir una actualització de l'estat de la qüestió, de l'estudi que Adif explicava, doncs encara no fa una hora, que efectivament s'estava avaluant l'estabilitat en el terreny. Això ha passat en l'entorn de les obres, no ha afectat directament el sòl de les vies ni tampoc de cap edifici, però sí que s'està avaluant, lògicament, l'estabilitat de tota aquella zona. Us han dit quan tindreu una actualització de com estan les coses?
21: No, cap. per part d'ADIF, els veïns no s'han donat cap explicació, que és una de les coses que estem reclamant des de que va començar les obres. No tenim cap oficina d'informació d'ADIF en el barri. Només n'hi ha una que està ubicada en Montcada. Van reclamar que tinguéssim aquí una i es lo van denegar. I l'Ajuntament de Barcelona només ens dona informació cada 6 mesos quan hi ha consell de barri i quan demanem que estigui dintre de l'ordre del dia. Que si no, per part de l'Ajuntament de Barcelona, la informació és totalment insuficient. I a més, encara més, que te donen una informació que no és correcta. Venen aquí per fer-se la foto amb els mitjans de comunicació locals, te diuen que sí, que tot està controlat, i després, a l'hora de veritat, quan t'han d'informar realment què és el que ha passat, et menteixen per la cara i te diuen que és dintre del pou, quan realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany, que n'hi ha un altre forat, amb unes dimensions bastant importants.
1: Estem parlant amb Zaida Palet, que és veïna de Vallbona, molt pendent de com es desenvolupen aquestes obres de soterrament llargament reivindicades a la zona de Montcada i Reixac, i que ens atén per, en fi, saber què els hi han dit a ells les autoritats, els veïns afectats per aquest esborrany. Zaida, moltes gràcies.
21: No, de res, a vosaltres.
1: Seguirem en contacte. Estem explicant des de les 8 que a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha obert un esvoranc pel qual s'ha esfondrat una grua de grans dimensions. És un incident que no ha provocat ferits, però sí que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu, a Barcelona. Els fets s'han produït a 2:15 de la tarda. S'ha suspès de forma preventiva la circulació ferroviària i s'insisteix que no ha provocat danys personals com a conseqüència d'aquest incident. Sí que com a mesura preventiva i per analitzar detingudament què és el que ha passat, s'ha pres aquesta decisió d'aturar la circulació de trens. Tècnics d'ADIF explicaven pocs minuts abans de les 8 què sabien fins al moment.
0: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
1: També ha atès els mitjans de comunicació una de les inspectores i portaveus per part dels bombers de Barcelona. Clara Latorre.
3: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
1: Doncs mentre es fan aquestes feines, ara mateix també ens diuen des de DIF que aquestes declaracions són les que valen també a aquesta hora, 9:15 del vespre, que no poden afegir cap detall nou. Per tant, s'està mirant d'avaluar què és exactament el que ha passat i l'abast en l'estabilitat del terreny. D'altra banda, sí que ens confirmen des de l'Ajuntament de Barcelona que tant l'alcalde com la tinenta d'alcaldia Laia Bonet i el regidor de Nou Barris s'han apropat al barri de Vallbona, de Barcelona, a tocar d'aquesta zona per conèixer de primera mà la situació i estar en contacte amb els veïns, tal com ens explicava també aquesta veïna de Vallbona, activista Zaida Palet, amb qui hem parlat en els últims minuts. Bé, 21 minutets, arribarem a les 9 de la nit, això és el que sabem d'aquest extrem. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la resta d'informacions del dia.
10: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
24: Guardar un secret. No planta cara.
25: Parlis així, ho sents?
26: On és la Zoe?
25: A tu què t'importa?
27: He de fer una cosa molt, molt important.
24: Fer-se enrere.
28: Et puc comentar una cosa?
24: Tota acció.
28: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
24: Té una reacció.
29: Ens encanta sentir els teus consells.
24: I tota història té un moment culminant.
30: Nico!
24: un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir, capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: L'estiu és tu.
6: Catalunya Ràdio.
5: La llum és dels meus ulls.
2: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Mentre els Estats Units mantenen ofensiva contra l'Iran per impedir que la República Islàmica arribi a tenir mai una arma atòmica, Washington permetrà a l'Aràbia Saudita, una altra potència regional a l'Orient Mitjà, desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad donarà llum verda a la monarquia ara, per tant, per enriquir urani. Ignasi Abad.
8: Sí, a priori, l'Aràbia Saudita, que és el principal país exportador de petroli al món, no li cal l'energia nuclear perquè té reserves de sobres de petroli i de gas. Però els plans econòmics del govern saudita preveuen una reducció de les emissions de carboni de cara al 2030 i així és aquí és on entraria en joc el nou programa nuclear. L'acord entre Washington i Riad preveu limitar les verificacions dels inspectors internacionals. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, però això no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
9: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
8: En canvi, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que el programa nuclear saudita tindrà conseqüències a la regió.
11: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
8: Segons els termes de l'acord entre Washington i Riad revelats per la cadena CBS, les companyies nord-americanes podran gestionar plantes nuclears en territori saudita i la monarquia del Golf Pèrsic podrà enriquir urani pels seus reactors nuclears.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat avui com a comissaria de la policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador i els actes d'exaltament del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció d'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
12: El ministre de l'Interior a Àustria no inaugura totes les comissaries. Avui, però, n'ha inaugurat una que no és una comissaria qualsevol. És la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889. L'any 2016, després de molts estira i arronses, l'estat austríac la va expropiar. Hi havia una associació que cuidava minusvàlids, però la casa necessitava reformes substancials. Avui s'ha estrenat com a comissaria. L'objectiu, dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, el fenomen va a la baixa.
8: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
12: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra que potser atrau simpatitzants d'extrema dreta, però el seu missatge és clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
26: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
12: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
7: Catalunya Vespre.
1: I el Parlament de Catalunya ha acabat fa ben pocs minuts el ple en el qual Salvador Illa ha situat l'assumpció de noves competències en immigració, també l'ingrés mínim vital i el sensellarisme com a principals nous reptes del Departament de Drets Socials després del relleu al capdavant de la Conselleria. Joan Vilaplana.
6: Sí, Illa ha comparegut per explicar aquest relleu. El president ha explicat que l'arribada de Raúl Moreno com a conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo és només un canvi de nom i no representa una modificació de les polítiques del departament. I sobre l'assumpció de noves competències en immigració, una demanda de Junts al govern de Pedro Sánchez, Illa ha dit que treballa per aconseguir-ho.
13: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
6: Per la seva banda, des de Junts i Esquerra han coincidit a tornar a demanar al president Illa una modificació més profunda de l'executiu. Sentim els presidents dels dos grups parlamentaris, Mònica Sales, per part de Junts, i Josep Maria Jové, per part dels republicans.
14: Ha perdut una oportunitat per resoldre els problemes que té el seu govern, per afrontar de cara la crisi que té el seu govern. S'ha vist obligat a canviar una conselleria quan el que havia de fer era una remodelació profunda.
15: Creiem que ha deixat perdre l'ocasió de fer de la necessitat virtut i aprofitar el canvi forçat per la decisió de la consellera de Drets Socials per afrontar una remodelació més profunda del seu executiu.
6: Des del PP han qüestionat que Mònica Martínez Bravo deixi la conselleria per motius personals, com ha al·legat el govern. Sentim Lorena Roldán, és la portaveu dels populars al Parlament.
16: Esa versió és una tomadura de pelo i que no se cree absolutament nadie, com acaba usted de comprovar hace unos minutos.
6: I des dels comuns socis d'investidura, juntament amb els republicans, han demanat un canvi d'orientació en les polítiques del govern. Acabem amb la CUP, que han qualificat les explicacions d'Illa sobre el relleu al Departament de Drets Socials de milongues i han remarcat que el canvi en el govern transmet que l'executiu fa aigües.
1: Gràcies, Joan. Expliquem també que a Madrid el PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. El text s'haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu, mentre que Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini la llei del sòl del decret, els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser clau per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
17: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: Josep Vallverdú, que va morir ahir a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics, institucions, sí que li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Montse Mas, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més, oi?
18: Exacte. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant, i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia el Matí de Catalunya Ràdio.
19: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló, amb elles etern, però Hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
18: I per l'escriptora de literatura infantil i juvenil Maite Carranza, Vallverdú va ser un pioner, com també explicava aquesta emissora.
0: Quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
18: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final, gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil.

0: Ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, és un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar també a convertir-la en un autèntic fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua. Ens n'informa la Caterina Carmany Jaume.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental, amb molta il·lusió, la seva petita joia.
3: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.
0: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi actuen aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona. Interpretaran de forma íntegra el repertori dels dos discos que han publicat de forma conjunta. Marc Ruiz.
4: Ja fa 14 anys que la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Roger Mas van editar el primer àlbum conjunt. Aquell primer treball, acompanyat d'una gira que exhauria entrades arreu on anava, contenia versions de cançons de Roger Mas, però també peces escrites expressament per aquell projecte, i d'altres de tradicionals d'arreu del món. El 2024 en van publicar el segon volum, i aquí demostraven com s'entenien, que acceptaven més riscos i que se'n sortien amb nota. El gust per la tradició de Roger Mas s'hi suma el so del tible, la tenora, el fiscorn, la trompeta, el trombó de pistons, el flabiol, el tamborí i el contrabaix, que hi afegeix una clara mediterraneïtat. La combinació és fantàstica, amb resultats que van des de la sardana èpica El dolor de la bellesa, o la seva versió en tonalitat major, Massardana, fins a la cançó francesa, la italiana o el bolero. D'aquesta manera demostren un cop més no només les mil vessants de la veu dúctil de Roger Mas, sinó la gran versatilitat de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Mas i la Cobla els acompanya al piano el fidel col·laborador i arranjador del músic solsoní, Xavier Guitó.

0: Catalunya Vespre.
1: I arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal?
1: Anem amb la informació esportiva. El primer de tot que explicarem és que el Girona està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
2: Ho fa el Camp de l'Olot, al Municipal Olotí. Al descans, el Girona domina 0-2 amb un doblet de gols de Kim Min-soo, el sud-coreà, als minuts 9 i 42 d'aquest partit, per tant, el Girona que encara positivament aquest partit de preparació.
1: Molt bé. Hi ha moviments de nou, avui en tornem a parlar, a Can Barça, amb el tema fitxatge.
2: Què
1: està passant?
2: Ho apuntàvem abans als titulars, que és que queda encara per concretar oficialment el fitxatge de Karim Adeyemi, l'extrem alemany, que un dia més doncs no és anunciat com a jugador del Barça. Serà finalment demà, per qüestions legals entre advocats, serà el mateix dia que se'l presenti. El Barça femení sí que hi ha fitxatge confirmat, el de la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030.
3: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent, de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
2: Van Asten ha debutat ja amb la selecció absoluta dels Països Baixos i també el Barça femení. Recordem que demà es farà la signatura de renovació d'una de les jugadores importants, que era Erling Graham, per dues temporades més.
1: L'equip de l'Espanyol ja és a Barcelona després de finalitzar l'estatge a Navata, a l'Alt Empordà.
2: Sí, sí, ha estat una setmana, ha jugat dos amistosos amb dues victòries i ara el següent partit de preparació del conjunt blanc i blau serà dissabte vinent contra el Sabadell, ja a la seva ciutat esportiva, la Dani Jarque, dissabte al matí.
1: El president de la Federació Italiana de Futbol, que admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador.
2: I fins i tot que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar Guardiola. Recordem que la selecció italiana està necessitada perquè porta 3 edicions de la Copa del Món sense participar-hi.
1: Doncs a veure si es concreta o no aquesta proposta. Deixem el futbol. Obrim bloc poliesportiu. Bàsquet, primer de tot, David.
2: Sí, perquè el Barça ja té nou entrenador confirmat oficialment, el que s'havia anat explicant en les últimes setmanes. Després de l'arribada dels 6 fitxatges, ara sabem que Aleksandar Sekulić, l'eslové de 48 anys, serà el nou entrenador del bàsquet blaugrana per les properes dues temporades i fa precisament el camí invers de Xavi Pasqual, perquè Sekulić ve del Dubai, que és on anirà a entrenar Pasqual la temporada 20. Qui coneix molt bé Sekulić és un jugador eslovè que ha militat, entre d'altres equips, al Joventut de Badalona i que ara actualment juga precisament al Dubai, d'on ve Sekulić, un jugador internacional com és Klemen Prepelić.
4: Aleksandar és una persona extraordinària, és una persona que, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como un entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende, es un entrenador de nueva era, players coach.
2: Sekulić, que precisament compaginarà el càrrec al Barça amb el de la banqueta de la selecció del seu país, Eslovènia. Afegim en bàsquet també que Joel Parra i Dario Brizuela, dos blaugranes, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per jugar a les finestres FIBA del mes d'agost i que al Manresa, Luis Olinde no continuarà al club del Bages un cop s'ha esgotat el seu contracte.
1: El Tour de França, triomf per a Jasper Philipsen a la 17a etapa.
2: Un dels millors esprintadors del món, al qual li ha costat molt aconseguir la primera victòria parcial en aquesta edició del Tour, ha estat en un esprint reduït de la nombrosa escapada del dia després de 175 quilòmetres entre Chambéry i Voron. Tadej Pogacar, tot i que ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor d'avui, manté lideratge amb el mateix avantatge respecte de la resta de favorits, entre els quals el segon, que és el belga Remco Evenepoel, que està a 4 minuts i 32 segons de l'eslové. Demà tindrem la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya ja entre Boron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra sanció de primera a l'inici de l'etapa, un port de segona i un altre de tercera.
1: Gràcies, David.
2: Fins ara.
1: I abans d'arribar a les 9, com sempre, el temps, Gemma Puig.
5: Avui la calor ha afluixat una miqueta. Igualment, però, hem arribat a aquests 39 graus, però hem deixat enrere, ni que sigui per un dia, els 40, amb 39 a Cardona, Llimiana, 38 a Valdomar, a Lleida s'ha notat una miqueta més el descens de la temperatura cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en una tarda estable, amb alguna nuvolada cap al Pirineu i alguna gota que sí que s'ha deixat escapar entre el Baix Ebre i el Montsià. Els 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o els 2 litres en Posta. Aquesta propera nit i matinada no no serà tan càlida com les anteriors. Igualment, però, els valors no baixaran dels 20-22 graus al prelitoral, també cap a Ponent. Algun valor de nit tòrrida cap a la costa central o cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. I aquest dijous tindrem un nou pic de calor. S'intensificarà aquesta calor al migdia amb temperatures més altes i les més altes superarien els 41 o 42 graus. Poden arribar fins i tot cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avisos de calor a moltes comarques de la meitat oest, principalment. Per tant, aquesta calor que s'intensifica. Encara al matí hi ha pols sahariana, però després també aniria a la baixa aquest cel terrós que aniria desapareixent, tot plegat en una tarda amb alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental i també cap al massís del Port. En aquests dos sectors hi pot haver alguna gotellada.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Bona nit, són les 9. Un dels pous de les obres de soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Cèlia Forment.
2: L'ensorrament s'ha produït poc abans de les 2 del migdia i encara no se sap la causa de l'incident, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres d'ADIF, Arturo Pastor, que ha descartat que l'esvoranga hagi provocat cap afectació als habitatges de l'entorn.
3: La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
1: L'ensorrament l'hem conegut pocs minuts abans de les 8 de la tarda. És una informació que els bombers de Barcelona ja han traslladat també als veïns, com ha explicat al Catalunya Vespre Zaida Palet, veïna del barri de Vallbona. Tot i això, Palet ha dit que estan preocupats.
4: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'Arnau.
1: Renfe recomana als viatgers de Rodalies fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar a Barcelona. 300 veïns de 2 urbanitzacions de Cervelló continuen confinats per l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona boscosa del municipi. El foc ha calcinat una quinzena d'hectàrees i ha afectat 3 vehicles i 2 parcel·les. Els bombers confien poder-lo estabilitzar, tot i que l'incendi encara està actiu. S'ha sospita que ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa, endavant.
5: Doncs sí, el foc continua actiu. Sembla que la situació està millorant i estem pendents d'una propera actualització en les properes hores. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha enfilat, ha fet una carrera cap a l'urbanització de les Rovires, que continua confinada, però els bombers han aconseguit contenir el foc perquè no arribés a les cases de l'urbanització. Tot i així sí que ha afectat 2 parcel·les i també a 3 vehicles, que són principalment autocaravanes. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, explicava que la hipòtesi que tenen és que el foc ha estat provocat.
6: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
5: Agents rurals no descarten aquesta possibilitat i la investigació continua oberta. Unitat mòbil, Pep Casanovas i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
1: Gràcies, Maria. I el pic de calor que arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos de calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides d'aquesta constància. Des del començament de l'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot afegir una més.
2: A tot això, de cara a demà, el risc d'incendi encara serà més alt. Els agents rurals registraran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que avui estaven tancats. El nivell extrem per risc per foc afectarà 156 municipis i el nivell alt afectarà més de 400 poblacions.
1: Llibertat amb mesures cautelars pel monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a nens en un casal d'estiu.
2: La jutgessa li prohibeix aproximar-se als menors i comunicar-s'hi i acudir al centre esportiu durant 3 mesos. A més, el jove de 23 anys haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual entre sense penetració a 2 menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on treballava amb nens d'entre 5 i 3 anys.
1: I detingut un home per intentar matar la seva parella a Ganivet. Ha passat a la Canonja, el tarragonès. L'home té 14 antecedents policials. Tarragona, Manel Sastre.
7: L'agressor té 44 anys i, segons fonts policials, hauria intentat matar la seva parella a la Canonja clamant-li diverses ganivetades. Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. Els Mossos han estat requerits pels vigilants municipals que ja l'havien pogut retenir. A la víctima l'han ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no es tem per la seva vida. L'home té 14 antecedents policials i ha quedat pendent de passar a disposició judicial, investigat per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I els esports, David Tubac.
8: Doncs el Girona és a punt d'iniciar la segona part del seu segon amistós de la pretemporada, que està guanyant 0-2 al Municipal d'Olot amb un doblet de gols del sud-coreà Kim Min-su. Al Barça haurem d'esperar demà, finalment, per tenir oficialitat de l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Estava previst per avui, però uns temes burocràtics entre advocats han endarrerit l'anunci. Demà mateix també se'l presentarà. Això el dia que el femení blaugrana ha anunciat la incorporació de la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten, fins al 2030. I al Barça de bàsquet tenim ja nou entrenador confirmat. Es tracta de l'eslové Alexander Sekulic, que firma com a blaugrana fins al 2028, provinent de la banqueta del Dubai.
1: Gràcies, David. Gràcies també per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8, però la informació, com sempre, puntual a les hores en punt a Catalunya Ràdio i també a les mitges hores a 3Cat Info. Gràcies.
0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
9: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
11: Amb el Joan Antoni Fletxa.
12: El més difícil que tenia.
11: I amb la Mireia Benito.
9: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Enric Auqué.
15: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
14: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
17: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
18: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
19: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i fins i tot farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
12: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
20: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
19: Crims. Per què matem?
20: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.

0: seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
1: Ni des de la sala ni des de la prisión se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hostias.
0: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
2: Me siento en el coche. Comprobo el móvil, cargo el arma, compruebo las puertas, abren mal. Dejo bajada media ventanilla del conductor. Dejo preparado el destornillador, compruebo el arranque, bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. Ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
0: El que tenia que romper-le el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
2: Pasa el tiempo, sigue habiendo los 4 Mossos y 2 internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto. Ya me han visto muchas personas y ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los Mossos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un Mosso moreno y una Mosso rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme. Cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están 2, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. Unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
0: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
3: En el hospital se diagnosticó que Manuel Brito sufría una sinovitis capsulitis y le fue inmovilizado el brazo. Los agentes consideraron que el traslado lo podían efectuar ellos en el vehículo policial, que había quedado estacionado sobre una acera a la puerta del servicio de urgencias.
0: una

0: Capsulitis és una inflamació de les articulacions provocada habitualment per un cop. Li enguixen el braç, la qual cosa impedeix posar-li les manilles al pres. Així que, a les 13:30 del migdia, Manuel Brito surt per la porta d'urgències amb les dues mans lliures.
1: És quasi la una i media. Veo salir dos mossos i el Brito con el brazo izquierdo escayolado. Van directamente al primer vehículo. Bajo la cuesta a paso ligero. A medio camino veo a una mozo rubia, regordeta, a la entrada, llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora... El mozo rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El mozo se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la mozo que sigue hablando por el móvil. Diviso a otro mozo moreno al final del pasillo solo. Dentro están los otros dos mozos y el otro interno. Entro en la zona de aparcamiento de no acceso a peatones. Observo sus posiciones. Brito está en la puerta derecha de atrás, que está abierta. El mozo rubio está hablando con él. Al lado de la puerta delantera derecha está el otro mozo moreno mirando para ellos. Miro al otro lado y hay unos 15 metros a donde está la mozo rubia. Nos alcanzará, pienso. Me toco el arma a la espalda. Sé que he de actuar rápido. Y si ella dispara, se acabó. El arma que llevo no acertaría ni a 5 metros.
0: Quan els mossos que acompanyen Brito estan a punt de pujar al cotxe, un paio que porta collarí i el braç en cabestrell se'ls apropa. És Picatoste, i és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
2: Me dirigí al primer mozo de escuadra que vi, estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó. Lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mozo. El segundo mozo dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo mozo que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
0: La escena és de pel·lícula. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
1: Miro a la mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro mozo de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
0: Brito y Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 mossos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
3: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la divisió central d'investigació. I aquell diumenge jo estava sense dormir, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs, el que passava, i llavors, moltíssimes vegades, truca. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu, que s'han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit, i han tirotejat a dos mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem. Començo a trucar tota la gent meva, el meu equip. Érem 8 o 10.
0: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
3: Tot allò que sortís de mare anava a parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot el raro, tot el allò que deien, bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat, perquè la meva unitat, bueno, cony, eren bons, anaven a toc de pitu. A toc de pitu. I per això, la unitat central de delictes contra les persones se n'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
0: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
3: El primer que m'expliquen, a l'Hospital de Lleida han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle, no recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent, que havia estat sostret a Barcelona, i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
0: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
1: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así, hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros, más o menos, paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir. Veo una calle con subida y bajada independientes y un claro arriba. Subo, salto el bordillo y dejo el coche aparcado al lado de otro. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas. Brito se quita la escayola, no tiene el codo roto, salimos a paso ligero, tiro el collarín debajo de un vehículo.
0: I mentre Brito i Picatoste segueixen a peu la seva fugida, a Lleida cada cop hi ha més policia.
3: Clar, havent pràcticament dos Mossos greument ferits, allà va anar-hi tothom. Tothom es va personar, els que estaven de baixa, els que estaven de festa, tots els Mossos, policies locals, tots es van, volien participar. I van començar a cribar tota Lleida. Cribar tota Lleida vol dir que, sense descans, la totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant-lo, per tot arreu.
0: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
4: Era l'any 2001, el cos portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava, llavors els agents eren joves. Bé, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
0: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
3: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots se n'encarregaran de telèfons. Vol dir, portem la màquina dels telèfons al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfons, que serà una petició immediata de dilluns al matí, a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim automàticament dilluns al matí, intervinguts telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam, aquesta, perquè s'ha de trobar.
0: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
3: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la, déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda. De dilluns, eh? Això, a les 4, a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han 4 motxilles. Clar, això et dispara totes les alarmes una altra vegada. 4 motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
0: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
3: Allà hi havia mapes de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i unes brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú.
5: Crims. Amb Carles Porta.
0: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest? A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les 4 motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre, és a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
6: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
0: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
3: Jo els hi vaig dir a la meva unitat, eh? O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic, o sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, després s'ha acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplegi, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa. Oi que no? Treballa.
0: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
3: Lleida ens ajuda i ens diu: nosaltres farem el de dia. A les entre 8 i 10 del matí arribarem, una dotació de 15 homes, ens apostarem pel costat i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crema estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred, pues allò és que no tenim més, el meu superior m'ho va dir, no tenim més gent. Tots els que estaven allà, els vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i amb una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. Bueno, doncs allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles i destrossat, sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons. Per si entren allà, tenir-los, poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema moltíssim.
0: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènech fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
4: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia una assistència, no hi havien terceres persones, no hi havien vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes allò, per l'Horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant que no trobava. Clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar, diguem.
0: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient, però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
1: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano, parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de payeses. Bueno, la odisea de la huida es larga, no hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron cuatro días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata, a oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
0: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Oriols.
7: Caminen de nit i dormen de dia com poden, amagats als pallers i a les barraques d'eines dels pagesos. Ja heu sentit que el mateix Picatoste diu que van ser dies de passar gana, set i son. L'avituallament que Picatoste havia reunit per sobreviure amagats a la natura és en les quatre motxilles que els esperen a la caseta de Santa Maria del Camí, a 80 quilòmetres d'on són ara. Per tant, els queda un llarg camí per recórrer. A més, la policia els va al darrere. Mentrestant, la premsa comença a especular sobre els verdaders motius que han dut els dos delinqüents a fugir de la presó.
0: El que sentireu ara és un fragment d'un article de Javier Ricou i Albert Gimeno publicat a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, dos dies després del tiroteig a l'hospital.
8: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
0: La hipòtesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènech, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
1: Una duda. Ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y dos peines es importante para yo saber què he de mover.
0: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó, comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito es cura de la profunda depressió que pateix.
1: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
0: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
1: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
0: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil. I segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
1: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho. Que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos. Quedaría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
0: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una de les que va fer un seguiment més intens del cas i va tenir accés a les cartes en codi poc després que els fugitius fossin detinguts.
9: Va idear una mena de codi increïble, de que cada paraula clau amb la fugida tenia un simbolisme. Carretera, motxilla, hospital, hora, cada cosa tenia un simbolisme. Picatoste sempre li va dir al Brito que totes les cartes que rebia les havia de memoritzar i destruir al moment. L'aparició de les cartes va descobrir que el Brito doncs, no va complir aquesta petició.
0: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
9: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer escrivia molt menys, el Brito que el Picatoste era duende.
0: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
1: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días, nada grave. Solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
0: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la cel·la de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maica Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
9: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més, de seguida el van poder identificar en fotografies, va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona. I per tant la cosa era, començava a ser rellevant perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat. Per tant, en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
0: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
3: Era brutal. Tot el contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era, i segur que continua sent, un animal, ja està. No té empatia cap a les persones i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dos vegades, no una, dos.
0: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
7: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
10: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina, intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
0: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricó a La Vanguardia.
11: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. Dos Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
0: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins aquell moment.
3: La setmana de Lleida va ser brutal, però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que la gent se'n dona compte de que té una policia. I nosaltres, en aquell llavors, estàvem creixent, estàvem iniciant, però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia, l'ajudem.
0: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
4: Primer i el segon dia, el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs no perillosos i després resulta que eren capaços de... Es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ostenta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són. I la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de els hem vist per aquí, els hem vist per allà... Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? La que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia de dir no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
0: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres. Després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
1: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
0: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste, en la seva carta confessió, no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
3: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
0: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
3: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Nos va a trucar y nos va a decir, oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga. Bueno, pues vamos a anar-lo a veure. Y aquest home ens va a decir, sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros. Ho fan molts, Molts confidents ho fan, això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo, o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, este. Ah, llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula. Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
0: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar. You
5: want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
3: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament, dos, tres de nosaltres, corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir, ves al tanto, ¿vale? I mirar qui ha trucat. Este, pues, aviam, on estan? No són, me cago, hòstia. Marxar. Però, clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí, al carrer Aragó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos a un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet. Ho van fer al Pallars. Envolteu tot el poble. Se'ls hi va dir per telèfon. Envolteu tot el poble. I hasta que anar sortint aquests dos, estic aquí esperant la resposta.
0: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
3: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen, Toni, que són ells, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, eh? El mòbil se'ls hi ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Els vam tenir xerrant pràcticament mitja hora.
0: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny on s'ha esfondrat un pou de les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac, un terreny que està ubicat concretament al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions. Barri de Vallbona de Barcelona, Roger Santaló, bona nit.
2: Hola, bona nit. Les cuves estan entrant i sortint contínuament en aquest punt entre Barcelona i Montcada i Reixac, injectant formigó al forat per evitar que hi hagi més moviments del terreny. En principi, l'esvoranc no ha provocat ferits, ni tampoc esquerdes al bloc que hi ha davant de les obres. Molts veïns han vingut fins aquí preocupats per la situació que viu el barri de Vallbona des de l'inici de les obres i critiquen la falta d'informació de les administracions. Antònia Muñoz és una veïna del barri.
3: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer, aquest bloc que està molt al costat, després, el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar, com ho taparan, què faran, ningú no s'ha donat una explicació.
2: Per prevenció s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a Montcada Bifurcació, però de moment ningú sap dir quan es podrà recuperar el trànsit ferroviari, que podria tardar dies. Roger Santaló, barri de Vallbona, Catalunya Ràdio.
1: I ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i que ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Ara, però, els veïns ja poden sortir de casa. Se sospita que l'incendi ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa.
4: Bona nit, ho acaben de comunicar els bombers tot just fa uns minuts. Durant aquestes darreres hores s'ha aconseguit estabilitzar el perímetre. Encara hi ha punts calents que els bombers estan controlant amb drons tèrmics. Per tot plegat, en els propers minuts s'aixecarà el confinament de les urbanitzacions de les Rovires i també del Paulet. La de les Rovires era l'urbanització que preocupava més els bombers perquè és cap a on avançava el cap de l'incendi. Les flames s'han aconseguit contenir malgrat ha arribat a afectar dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Tot i això, no consten afectacions a les persones. Al llarg de la nit hi continuaran treballant amb dotacions sobre el terreny. Unitat mòbil, Pep Casanovas, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
1: Nicolás Maduro serà jutjat el juny del 2027. És la data preliminar que ha fixat el jutge en la tercera vista del cas que ha tingut lloc aquesta tarda al Tribunal Federal de Nova York. Maduro serà jutjat per presumptes delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. La seva esposa, Cilia Flores, també serà jutjada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. El Disseny Hub Barcelona ha acollit aquesta tarda l'entrega dels Premis Delta 2026, els guardons amb què l'Associació de Disseny Industrial del FAT, el Foment de les Arts Decoratives, reconeix el millor disseny industrial dels dos últims anys. En aquesta edició s'han lliurat 11 ors i 17 plates, amb una tendència clara cap a la sostenibilitat i la millora dels objectes quotidians, com ara bicicletes, cadires, ulleres o panots. Entre els guardonats hi ha firmes consolidades com l'Ecué o Orbea i estudis emergents com Pongo Todo, que aposten per la impressió 3D. Els premis a la trajectòria han reconegut l'empresa centenària Roca, la tasca de l'escola Llotja i el patrimoni industrial de la ciutat d'Eibar, al País Basc. A partir de demà, tots els projectes seleccionats, més de 200, es podran veure al mateix Disseny Hub en una exposició que s'allargarà fins al 6 de setembre. I ara els esports, David Ubach.
5: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. Ha estat un 1-3 al Municipal d'Olot contra el conjunt local. El Barça, mentrestant, l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi haurà d'esperar a demà. S'ha posposat per unes qüestions legals entre advocats, per tant, es produirà el mateix dia que el Barça el presenti com a nou futbolista blaugrana fins al 2031. Mentrestant, el Barça femení sí que ha confirmat una arribada, és la de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que prové de l'Ajax d'Amsterdam i firma contracte fins al 2030. També anunci oficial al Barça de bàsquet, el del nou tècnic, que és l'eslové de 48 anys, Alexander Sekulic, firma fins al 2028, provinent del Dubai. I el Tour de França triomfa a la 17a etapa per al belga de l'equip Alpecin Jasper Philipsen. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, on hi havia també el ballester Abel Balderston del Caja Rural, que ha acabat 15è. A la general, sense canvis significatius, lidera un dia més Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Visca la ciència. Endavant, Barça.
6: El búnquer.

0: 1935. Tupelo, Mississippi, als Estats Units d'Amèrica.
1: Avui em sap greu, però què? No et seguiré el joc.
0: El que vols dir?
1: Sempre dubto sobre el personatge del dia, sempre sí. És allò, aviam qui serà, qui serà... Però avui no podem jugar, perquè si som a Tupelo... Si estamos en Tupelo... D'aquest poble només ha sortit un famós. Diguem-ho ja i no perdem el temps.
0: Ostres, moltes preses, Jair. La gent no sap, la gent no té tant coneixement musical. Potser no saben de qui parlem. Tot just acabem de començar. La nostra història comença un 8 de gener. La Gladys i en Vernon estan esperant el seu primer fill.
1: Sí, ja sabem qui és. Ja
0: no ho sabem, Jair, no ho sabem. El part s'està complicant, però finalment el petit J.C. Garon treu el cap.
1: Com que J.C. Garon? Què dius?
0: Per desgràcia, el nen ha nascut mort.
1: Hòstia, no, estem fent el forat, ja.
0: Sí, noi. No es pot perdre l'estona.
1: Sí, quina baixona.
0: Espera, que en ve un altre, per això. Espera't.
1: A què fa més bona pinta?
0: No hi ha temps per patir pel nadó mort. Acaba de néixer, ara sí, el nostre protagonista.
1: Mirada pura i brillant.
0: Molt brillant.
1: Nom potent.
0: Molt. El petit es diu Elvis Aaron Presley.
1: Ja té aquesta veu?
0: No, home, encara no.
1: Ah. Tot tan Nadal, eh?
0: Tot arribarà, tot arribarà. De moment, el que sabem és que la família Presley són pobres com les rates. El pare és un sapastre. Va de feina en feina, mirant de guanyar-se la vida treballant el mínim possible. Quan l'Elvis tot just té 4 anys, el foten a la garjola per falsificar xecs.
1: Foten a la garjola, l'Elvis?
0: El pare, el pare. El pare, Home, si en 4 anys saps falsificar xecs, nano.
1: Bueno, és el nano aquell de Atrápame si puedes, no?
0: Quin?
1: En Leo DiCaprio.
0: Sí.
1: També feia això.
0: Doncs no, en aquest cas és el pare el que han tancat a la garjola. L'Elvis es passa el dia amb la seva mare, per sort. El seu moment preferit de la setmana és el diumenge, quan van a l'església i pot escoltar com canten els de la coral.
1: Apa, que si el dia millor de la setmana és aquest.
0: A la missa, el diumenge.
1: Que bé diumenge per anar a missa. Ostres. Quines ganes que arribés.
0: Bueno, aviam, avui és,
1: sí,
0: avui
1: sí,
0: és Nadal.
1: És Nadal. És Nadal, el teu cor.
0: És Nadal,
1: quan
0: el
1: somrius.
0: Meu. Content de veure't. Podem fer tota la cançó, si
1: aquesta...
0: vols.
1: Aquesta cançó, de qui és?
0: Aquest dels Glaucs.
1: L'ha fet el nostre convidat?
0: No és dels Glaucs.
1: Ah, no.
0: Jo crec que és, sí. És una cançó conjunta que crec que qui cantava era Jofre Verdagí. És Nadal.
1: És de Josep Tió, poder, aquesta cançó?
0: Podria ser d'en Josep Tió, sí. És altres
1: sempre
0: cançons
1: que hi ha
0: de
1: algú
0: Nadal.
1: De Nadal, dic que és d'en Josep Tió, sí. Perquè es diu Tió.
0: Clar.
1: Seria preciós que en Josep Tió, de segon cognom, es digués de Nadal.
0: Home.
1: Josep Tió de Nadal.
0: O Nadal, tan sols Nadal.
1: Tió ja Nadal.
0: Tió Nadal. I deu haver algun Tió Nadal a Catalunya.
1: Evidentment.
0: Clar. Bé, l'Elvis s'aficiona a cantar. Ho fa tan bé que amb només 10 anys la mare decideix apuntar-lo al concurs de nous talents que fan a la Fira d'Alabama.
1: Ara, Elvis, matxaca aquests putos nens.
0: A l'eufòria d'Alabama.
1: L'eufòria d'Alabama. A nivell...
0: Bueno, és que amb 10 anys és més un menú de les estrelles.
1: Oh.
0: Recordeu aquell programa.
1: No el volem recordar.
0: No el volem recordar, no.
1: Fan algo similar, eh?
0: Ara fan...
1: Aviam, La Voz Kids.
0: La Voz Kids.
1: I vam veure un dia un programa de sevillanes que feien a Televisió Espanyola.
0: Què dius, Anna?
1: Nada menos, el dia de l'horror de la Dana a València.
0: Sí.
1: Bueno, un dia muy triste hoy, pero... ¡Vamos a la porbulería! Esgarrifós.
0: I què sortien, nens ballant sevillanes?
1: No, eren nens, eren ja...
0: I eren gent més grandeta.
1: Però fan unes coses a Televisió Espanyola.
0: Sí, noi.
1: Bueno, no parlaré perquè qui sap. Si
0: no.
1: El dia de demà hem d'anar a buscar feina allà.
0: Home, és el més probable, de fet. L'Elvis puja a l'escenari i canta la seva cançó preferida, Old Ship. When I was a
1: lad, an old ship was... Quin tro de veu per tenir 10 anys, no?
0: Sí, bueno, aquesta la devia gravar més tard. Over hills and meadows. Tampoc devia tenir la veu del Joselito amb 10 anys. Devia tenir ja una veu...
1: Hòstia, la veu del Joselito, nano.
0: Sí. Bueno, no, ja farem la biografia un dia de Joselito, suposo. No l'hem fet mai. La tenim a punt, la tenim apuntada. Se'm
1: ja
0: diu que
1: ja la tenim. Cap al final, perquè la vida de Joselito...
0: Home, necessitem dos programes. En fi, tot i fer-ho molt bé, l'Elvis queda en cinquè lloc.
1: No!
0: El seu pare, que els espera al cotxe bevent una cervesa, li diu: no triomfaràs mai al món de la música.
1: Ostres, és un crac el pare, eh?
0: Sí. L'Elvis sent el coquet de la música dins seu. Es passa el dia escoltant la ràdio i aprenent cançons noves. Però sap que la seva única sortida ara mateix és treballar. Només té 12 anys, però ja sap que no pot comptar amb els penques del seu pare per mantenir la família. Li diu a la seva mare que es buscarà una feina per mantenir-la, però ella li diu que ni parlar-ne, i el matricula a l'institut perquè estudiï i es converteixi en un home de profit.
1: Bona mare.
0: Molt
1: bona
0: bé la mare aquí. Molt bé
1: la mare.
0: Bravo, bravo la mare.
1: Molt bé. Molt bé, la mare de l'Elvis.
0: Molt bé. El primer que fan els nens quan el veuen arribar amb la seva mare és clavar-li una pallissa i fotre-li el cap a la latrina.

0: pel cant. Aquest té una entrevista, eh?
1: Vostè va dir...
0: És un cop molt fort pel jove Elvis. Es tanca a la seva habitació i es passa el dia tocant la guitarra i cantant.
1: Bé.
0: No sap llegir partitures, però aprèn d'oïda totes les cançons que sonen a la ràdio. Pensa dur-li la contrària al seu professor de música i pensa que la millor manera de fer-ho és gravar algunes cançons.
1: Clar que si nano, grava un disc.
0: Vol gravar un parell de cançons, però no té cap intenció de fer-se famós. Són un regal per la persona més important de la seva vida. La seva mare.
2: Evening shadows make me blue. When it's weary day.
3: Molt maco, molt maco, però sona com el cul, eh?
0: Sí,
3: aquesta
0: bueno,
3: guitarra de fons, nano.
0: Cara, acosta-li el micro a la guitarra, nano, per favor. Ho han registrat en un estudi de Memphis amb els diners que ha estalviat treballant de mosso de magatzem, Jair. No, no podem demanar gaire més. L'amo de l'estudi, en Sam, pensa que aquell nano té bona veu i presència i li proposa gravar un disc.
3: Abans les coses eren més senzilles. Ara ja no passa això, eh? No hi ha un caçatalents per... No existeix ja, de fet.
0: No.
3: Perquè tot ho veuen tot a TikTok.
0: És veritat. Sí, hasta els presentadors
3: de la tele. ¿Te saben lo baile de TikTok o no?
0: Sí.
3: I ja està.
0: Mira, podríem fitxar aquest. Què ha fet? Surt al TikTok.
3: Surt a TikTok.
0: Vinga.
3: Cardant-li el cap un altre a l'aigua. Doncs ja està, fitxem.
0: En Sam porta l'Elvis a l'estudi i li diu que canti alguna cosa més moguda. L'Elvis ho prova, però no se'n surt. Al cap d'una estona, en Sam fa venir en Bill i l'Scotty.
3: Que són dos gossos?
0: No, home, no, són dos músics, ja.
3: Ah, val.
0: Dos músics molt bons.
3: Sí que és veritat, Bill i l'Scotty.
0: És veritat que tenen nom sí, de mascota. Tenen nom de mascota.
3: Mascotty.
0: Entre ells i l'Elvis comença a haver-hi química, però no és suficient. En Sam comença a perdre la fe en aquell nano.
3: Quina poca paciència, no, que portem un dia,
0: és
3: no?
0: És un productor ocupat, ja,
3: és veritat.
0: Té feina, té altres músics, té altra gent. Sí. Però quan està a punt de marxar, l'Elvis decideix cantar una cançó que havia sentit fa temps a la ràdio. Ara.
3: Ara, si això és un tema raco, eh?
1: Aquesta està bé,
0: Esta sí, eh?
1: Esta sí, esta és buena.
0: És un tema d'un dels seus ídols, Arthur Crudup. Ho dic bé?
3: Sí.
0: Sí, un cantant negre de blues.
3: Li agrada la música negra, l'Elvis?
0: Especialment, però ell sempre ha escoltat de tot. Blues, jazz, òpera... D'aquest aiguabarreig d'estils n'ha sortit un intèrpret únic. En Sam Phillips, en veure aquell nano cantar i moure els malucs, ho té clar. Ara sí, ha nascut una estrella.
3: Ara sí, perquè si canta bé i prou, no.
0: No.
3: Ara, si te mou els malucs, també.
0: Home, sí. Sí, sí. Graven la cançó i l'endemà el presentador d'un programa de música a la ràdio decideix punxar-la. Comença a rebre trucades dels oients, que han quedat encisats per aquella veu. Durant les dues hores de programa es veu obligat a posar That's Alright Mama una vegada i una altra. Els oients queden meravellats per la veu d'aquell nou artista negre.
3: Què?
0: Què? Bueno, és la ràdio, Jair. La gent dona per fet que aquella veu ha de ser d'un cantant negre. Fins aquell dia els blancs només cantaven country. Durant l'emissió, el presentador fa entrar l'Elvis en directe per confirmar que és blanc. És una entrevista ben estranya, també.
1: Tenim amb nosaltres l'Elvis.
0: Pot dir als nostres oients, sisplau, que vostè és blanc?
3: Sí. Sí, és molt difícil confirmar-ho per ràdio.
0: En aquella època, clar, no hi havia... Ara, perquè tot es grava en vídeo i ho penges a xarxes, però...
3: Si voleu, podeu venir a l'estudi a veure que és blanc.
0: Va, facin cua a la porta de baix. Aneu picant el timbre i aneu pujant.
1: Sí que és blanc, sí!
0: Sí. La gent comença a interessar-se molt per aquell nano de veu poderosa. Només té 19 anys, però se li augura una carrera prometedora. En Sam Phillips vol que signi un contracte per 5 discos i paral·lelament apareix una altra figura, la del coronel Tom Parker.
3: Qui és aquest?
0: Un dels mànagers i representants musicals més important de l'època.
3: Però és coronel?
0: Sí.
3: Coronel de l'exèrcit?
0: Sí.
3: O sigui, com si en Tejero fos el mànager de Búhos. Per dir dos noms a l'atzar.
0: Exactament el mateix que acabes de dir. És això. Sí.
3: Que va en Búhos a parlar de les condicions del Senglar Rock.
0: Sí.
3: I ve en Tejero a negociar.
0: Home, es negocia diferent.
3: Sí, home, sí, home, sí. Ja t'asseguro. Sí.
0: Aquest home tètric mou els fils i li aconsegueix, de la nit al dia, una gira pels millors teatres d'Amèrica i també apareix en prime time a la televisió.
3: Cuidado,
0: molt bé amb el coronel, aquí. Te'n recordes que la gent no sabia si l'Elvis era blanc o negre?
3: Sí.
0: A la televisió ja no hi ha aquest problema. Ah. L'any 1956, el show d'Ed Sullivan es produeix al moment que convertirà Elvis en

0: l'estrella més gran del moment. You ain't not going...
1: No se siente, no se siente. No crideu, que no se sent ell.
0: És que un vol de crit. Ja, és que... Si em dius...
1: Què?
0: Si em dius que al plató del costat ha entrat un eixelebrat amb la metralleta i està morint tota la gent... Sí. Perquè els crits...
1: És l'única explicació.
0: Els crits no s'entenen.
1: O sigui...
0: Oita!
1: Jo no... O sigui, en el moment que els crits tapen la bateria...
0: Ah,
1: és que s'està cridant molt.
0: S'està cridant molt. La gent està boja. Com s'acostuma a dir, la resta és història, eh? Els adolescents embogeixen, les noies s'enamoren de l'Elvis i els xicots volen trencar-li la cara. Les padrines s'escandalitzen i els polítics conservadors volen denunciar-lo per escàndol públic. El seu moviment de malucs és una revolució. En una carta del director de l'FBI, la diòcesi de Wisconsin diu el següent. Presley... és un perill per la integritat dels Estats Units d'Amèrica. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble
1: ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. Un perill, eh?
0: Un perill. Per la integritat dels Estats Units.
1: Per la integritat dels Estats Units. Un tio que fas...
0: Mira.
1: És que abans era tot
0: abans,
1: diferent.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara, clar, en aquell plató, cartes a l'Aitana...
0: Sí. Home, també els amou, els malucs. Sí.
1: Sí,
0: ara,
1: sí, sí.
0: És un perill per la integritat d'Espanya.
1: Hòstia! Bueno, la integritat d'Espanya sempre està...
0: Sempre està a la línia...
1: Cuidado,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: Sí, però no s'acaba de trencar mai.
1: No, la van a romper. Bueno,
0: no
1: a veure, si en Puigdemont ha de trencar Espanya, vol dir que Espanya tampoc.
0: Molt bé hauria de moure els malucs.
1: Ja toca la guitarra.
0: Sí,
1: i canta quan
0: veritat,
1: vol, li falta l'altre.
0: L'Elvis es manté al marge de tota la polèmica. Ell va gravant discos i va fent gires. S'ha convertit en l'artista més important de la seva generació i segurament en l'home més famós dels Estats Units. Però només 3 anys després d'haver començat la seva meteòrica carrera, tot acaba de cop.
1: Ja s'ha mort, sigui una mort per feina.
0: No, home, no. Ah. Som a l'any 1958 i ha de fer el servei militar.
1: Home, però que es faci objector de consciència.
0: No vol.
1: Que es faci insubmís com
0: no
1: a Xoriguera.
0: No vol, Jair. No vol. L'Elvis és un patriota i vol servir al seu país. El destinen a Texas i després a Alemanya. En total, estarà 2 anys fent el servei militar.
1: Molt gros.
0: Jo
1: molt
0: ho trobo temps, molt gros.
1: És l'Elvis, eh?
0: Jo estic en el moment de l'Elvis.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I et veus a venir la morterada de calés que fotràs, la gira per tot arreu, i dius, no, ara per Catalunya? Ara paro 2 anys per fer la mili? Ni Catalunya ni català.
1: Ni català ni res. Ni català ni català.
0: Ni català
1: ni català.
0: Ni català de què, jo? Jo no soy català, senyor.
1: És que ho ha de fer per Catalunya. Bueno,
0: aviam. Ja què ha fet Catalunya per
1: sí.
0: Mi? Moment.
1: Ara, que ve en Jordi Pujol a demanar-m'ho.
0: Bueno, aviam,
1: això és una altra cosa.
0: Parlem-ne. Parlem. Que ve el coronel Tejero.
1: Que ve el...
0: Parlem-ne.
1: T'he explicat que conec un tio que va portar en Tejero dintre el maletero del cotxe?
0: No.
1: Ja en parlarem un altre dia.
0: Jair, això s'ha d'explicar, que és Nadal? Escolta.
1: És veritat.
0: Home.
1: És veritat, i a més era perquè en Tejero volia anar a menjar gambes.
0: Ostres.
1: I el estava a la presó, i el treien de la presó en un cotxe al maletero.
0: Per anar a menjar gambes?
1: Sí, a Roses i tornar.
0: Molt, bueno, mira, no feia mal a ningú.
1: No, a ningú. No va fer mal a ningú. A no ser qui les va pagar, les gambes.
0: En fi, mentre el nostre Miquel Elvis està fent el servei militar, la seva mare...
1: Què?
0: La seva...
1: Sí, l'estimada mare.
0: Mare. La seva estimada mare...
1: La persona que l'ha cuidat.
0: Es mor.
1: Ostres.
0: Noi, com deveu recordar, l'Elvis n'estava molt de la seva mare. Era la persona més important de la seva vida. La seva mort el deixa completament baldat. Quan torna d'Alemanya, després de fer el servei militar, reprèn la seva carrera. Ja no és el jove celebrat que movia els malucs.
1: Ja
0: les seves cançons...
1: Ja no mou tant els malucs,
0: noi. Ara les seves cançons han agafat un caire més sentimental. També hi pot tenir a veure que se'ns ha enamorat. Mentre era a Alemanya ha conegut una noieta, la Priscila.
1: Home, què vols dir noieta? Quants anys té?
0: A veure, no cal posar-nos ara per a punyetes amb l'edat, Jair. Es porten 10 anys.
1: Bueno, no passa res. I quants anys en té l'Elvis?
0: No passa res, hem dit.
1: Que quants anys té l'Elvis? Si es porten 10 anys, quants anys té l'Elvis?
0: Bueno, 10 més que ella.
1: No, però ara no mateix... Ara,
0: ja s'ha explicat.
1: En
0: ja
1: quin punt de la història?
0: No ens encallem aquí, no ens encallem aquí, ostres.
1: Però quants en té? És que no sé per on passem.
0: A veure, ell té 10 anys més que ella.
1: Vale. I ell té?
0: Ell té 24.
1: Això no va, això no. No m'agrada.
0: No, és curiós. És un pèl precipitat, potser. Aviam, s'acabaran casant.
1: Sí, ho sabem.
0: Però després de festejar durant 7 anys. Vull dir que... almenys s'ha esperat.
1: És el que... Bueno, és el que ha passat amb la Beyoncé i l'altra,
0: No sé ni qui és la Beyoncé. No sé... La Beyoncé sí, però l'altra sí que no sé qui
1: en
0: és.
1: En Jay-Z.
0: Ah.
1: Que es veu que es van conèixer que ella tenia 15 anys,
0: Fixa't.
1: Cuidado,
0: I es van esperar a casar-se. Sí. L'Elvis és un ídol, una llegenda. Ara fa pel·lícules. Ah? Potser n'heu vist alguna, però no se n'han recordades per ser obres mestres, tampoc, Tot i així, en aquells moments és l'actor més ben pagat de Hollywood. Cobra $1 milió per pel·lícula.
1: Verge santíssima. Jo, de l'època,
0: A la primera paro.
1: Sí, home, i tant.
0: Quan he fet la primera, dic, ja està.
1: Bello, per aquesta pel·li $1 milió. Perfecte, no, la primera i l'última.
0: Per aquesta i per totes, perquè no en faré cap més. Els seus discos es venen com xurros. Els seus concerts estan plens a vessar i no pot caminar pel carrer sense protecció. L'ha d'escortar la policia, vagi on vagi. Allò fa que comenci a limitar les seves aparicions públiques.
1: S'està grillant ja.
0: Bueno, aviam, no ha de ser fàcil. Tampoc.
1: No, és que quan ets famós t'has de tornar boig.
0: Una miqueta.
1: Sí.
0: L'Elvis s'ha cansat de la seva imatge de cantant de balades per padrines. Vol tornar als orígens, al rock and roll. Per això, el desembre de 1968, prepara un concert especial. Apareix a l'escenari amb una guitarra i vestit de cuir negre de dalt a baix. Una imatge que no té res a veure amb la del nano dels últims anys que enamorava les senyores convergents. One night with you. Opa! Is what I know. L'Elvis està content. Torna a ser ell, un artista enamorat del blues i el rock. Però el seu mànager li diu que... El Tejero. Li diu que molt bé, però que no pot deixar de fer hits. L'obliga a gravar singles sense parar. El ritme d'actuacions i concerts no ajuda i per poder mantenir-se en forma comença...
1: A drogar-se.
0: No.
1: Què?
0: A practicar esport. Jair. Sempre li han agradat les arts marcials, però ara s'hi posa de debò. Arriba a ser 8è dan de Kenpo, una disciplina semblant al karate. No sé què és.
1: El Kenpo?
0: El Kenpo, no sé.
1: Jo em pensava que era una infusió.
0: Per poder mantenir el ritme de gravacions i actuacions, també ha de recórrer...
1: A una dieta equilibrada.
0: No, a les amfetamines, ara sí.
1: Amigo, esport i amfetamina.
0: Ara
1: sí.
0: Home, és de més bon fer l'esport, llavors. Sembla que no cansa tant.
1: Sí que és veritat, sí.
0: Això de la dieta equilibrada tampoc no és el seu fort, De fet, el seu plat preferit és una cosa anomenada Fool's Gold.
1: Quan has dit és una cosa?
0: Sí.
1: Pregunto.
0: És un entrepà que només el preparen a un bar de Denver, a Colorado. A l'Elvis li agrada tant que a vegades agafa el seu avió privat per anar de Memphis a Denver per fotre's el bocata.
1: A veure, espera't un moment. No, perquè quan hi ha de Memphis a Denver?
0: Hi han exactament 4 hores d'avió.
1: Vale.
0: Bueno, t'explico una mica de què va l'entrepà.
1: És que, si no, aquesta història no serveix per res. M'has d'explicar de què va l'entrepà.
0: A veure, és un llonguet de 50 centímetres. Ja comencem bé per aquí. Mig metro.
1: És com un nen.
0: És com un nen petit. L'untes amb mantega?
1: Sí.
0: Per les dues cares?
1: L'entrepà,
0: L'entrepà? Sí, vale. No el nen, no. El nen era una metàfora que ja l'heu d'oblidar. 50 centímetres d'entrepà.
1: Sí.
0: L'obres per la meitat. Mantega, als dos costats.
1: Vale.
0: Cap al forn, 10 minutets. Que s'afongui la mantega.
1: De moment ja em tens guanyat.
0: De moment
1: anem bé. De moment sí.
0: Després, en una banda hi poses melmelada de d'aranyons i a l'altra banda mantega de cacauet.
1: Ja m'has perdut. Perquè em moriria.
0: Falta el millor,
1: Què?
0: Al mig hi fots mig quilo de bacon fregit.
1: Ah, m'has tornat a guanyar.
0: Sí.
1: Ara ja m'arrisco. Ja m'arrisco, me la jugo amb el cacauet.
0: Si amb mig quilo de bacon fregit tens collons de notar la mantega de cacauet...
1: Claro. Hòstia, és que... En mig quilo...
0: És molt.
1: Cuidado,
0: sí, sí, sí. És que és un nen petit. Sí, sí.
1: Ostres.
0: Déu meu, pensa que aquest entrepà estava pensat per 8 persones. L'Elvis se'l cardava ell d'una sola tacada. De vegades se'n demanava un altre per emportar.
1: Hòstia, nano.
0: Me n'emporto un per casa.
1: Sí, un per...
0: Per menjar entrepans de 8.000 calories no és l'única afició de l'Elvis. Ara se'ns ha aficionat també a col·leccionar.
1: Segells. Cartes de màgic.
0: Oh, pitjor. Què? Plaques de policia.
1: Com?
0: Li agraden. Les plaques de
1: policia.
0: Què vols que et digui, no? I una afició com una altra. Com que és tan amic dels policies que porten la seguretat dels concerts, pregunta si li poden fer una placa. Tot comença com una broma, però l'Elvis insisteix i el cap de policia de Memphis li fa una placa a nom seu.
1: et para un poli i et diu los papeles i podia ser l'Elvis.
0: Mira, més o menys. S'hi aficiona de debò, i comença a col·leccionar-les. Arriba un punt que té plaques de policia de tots els estats. Però n'hi ha una que se li resisteix. La d'agent de narcòtics de l'FBI.
1: Home, no sé si li donaran una estrella del rock addicte a les amfetamines. Es fa, home...
0: No fa pinta, no? Per això demana reunir-se amb l'única persona que li pot aconseguir. El president dels Estats Units, Richard Nixon.
1: Hòstia, anem forts, eh?
0: Te comento, faig una col·lecció.
1: Hi ha un senyor... President, hi ha un senyor baix...
0: Que vol parlar amb vostè. Que passi. No, faig una col·lecció, me faria gràcia, em falta una placa.
1: Sí, a veure si vostè me la pot gestionar.
0: D'anècdotes sobre les seves excentricitats, en tindríem per fer 4 búnkers, de manera que us en deixarem només algunes. Per exemple, com que per Nadal, el Nadal de 1970, sí, va comprar per regalar als seus amics $100,000 en efectiu, 32 pistoles i 10 Mercedes.
1: 10 Mercedes?
0: 10 Mercedes.
1: No sé què em preocupa més de tot això, les pistoles, poder.
0: Bueno. Quan surt del concessionari, es troba una dona mirant una limusina groga i li diu, li agrada, senyora? I ella respon, molt, però mai me la podria permetre. L'Elvis torna a entrar, compra la limusina i li regala.
2: ¡Qué bueno, Elvis! ¡Qué generoso!
0: Has d'estar molt de sort, eh? Si ets la dona aquella...
1: Sí. Veure l'Elvis en un concessionari...
0: Josep, baixa, goita quin cotxe. No t'ho creuràs, Josep.
1: No saps què m'ha passat avui.
0: Estava allà, ha passat l'Elvis...
2: Era allà, a la Mercedes de Gurt...
0: I ha passat l'Elvis. I me diu, que t'agrada, nena, aquest cotxe? Dic, home...
1: T'agrada, nena, l'Elvis? Sí.
0: Els excessos, però, i sobretot l'estrès que li provoquen les gires constants i els maldecaps amorosos, el tenen ben embaldat. L'any 1973 l'han d'ingressar per una sobredosi de somnífers i passa 3 dies en coma.
1: Oh, Déu-n'hi-do.
0: El jove ídol que va encisar el món quan tenia 19 anys, de tot allò, ja poc en queda.
1: Però com el tenim ara? Aviam,
0: bueno,
1: dona números.
0: Ara té 42 anys.
1: 42 anys, val?
0: Està bé, 42 anys.
1: Sí.
0: El tema és que pesa 150 quilos.
1: 150 quilos.
0: Sí. Home, hem dit que es cardava entrepans de mig quilo de bacon.
1: Clar, el bocata de mig quilo de bacon no perdona.
0: Pensa, l'únic que fa ara és anar d'hotel en hotel menjant entrepans i mirant la tele. Quan no pot dormir, pren somnífers. Quan no s'aguanta despert, pren amfetamines.
1: Sí.
0: Els metges l'avisen que per l'edat que té no hauria d'estar tan cardat. Té glaucoma,
1: sí,
0: colon inflamat, cirrosi i la pressió pels núvols. Ell els diu a tots el mateix. Soc l'Elvis Presley.
2: Què li has de dir?
0: Què li has de dir?
2: Què li has de dir?
0: Li agrada aquest cotxe?
1: Soc Elvis Presley. Doctor, li agrada aquest cotxe? Però si és el meu cotxe, és el meu cotxe.
0: Hauries de mirar de vigilar amb el colesterol. Calla, tu, t'agrada aquest cotxe?
1: T'agrada o no?
0: El 16 d'agost de 1977, poques hores abans d'agafar un vol, la seva xicota se'l troba assegut a la tassa del vàter.
1: Noia, sisplau, una mica d'intimitat.
0: Tanqueu la porta per cagar, també. Tanqueu la porta, a casa, per més confiança que hi hagi amb la parella.
1: Sí, has tret un bon tema, ara, que no ens estendrem, però...
0: No, però...
1: Tanqueu, per fer segons què, tanqueu la porta.
0: Se'l troba assegut a la tassa del vàter.
1: Sí, ja ho has dit.
0: Concretament, se'l troba mort a la tassa del vàter. Pel que sembla... Mentre intentava anar de ventre, una pujada de pressió li ha aturat el cor.
1: No som res, Peyu.
0: És ben trist morir-te cagant, també. El que probablement va ser l'artista més gran de tots els temps, el rei del rock and roll, o bàsicament el rei, ens deixa amb només 42 anys. Una discografia plena d'èxits immortals. Excessos, dones, entrepans de mig metre i llegendes al voltant de la seva vida i la seva mort. Elvis Presley, aquí, per acompanyar-nos al dia de Nadal. Que el voleu veure?
1: Home, i tant! No me posis la foto de Gordon moribund, eh?
0: No! La foto del bon moment.
1: Jovenàs, el bon moment. Oh!
2: Guapo!
1: Que guapo!
2: Que guapo el Elvis!
1: A veure què en pensa la gent d'Elvis Presley. El rei és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
1: Aquí se li perdona tot.
0: Home!
1: Se li perdona tot,
0: som
1: home.
0: Som a Osona, endavant gran amb el bacon. Vull dir que...
2: L'ha salvat el bacon.
0: Fort aplaudiment per Elvis Presley, que entra al búnquer.
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia. T'agrada l'Elvis?
1: Sí, m'agrada.
0: Era afirmació, no era ni pregunta.
1: Ah, d'acord. Però puc parlar o no?
0: Sí.
1: Vinc a fer preguntes, jo.
0: A veure, sí, sisplau. Coses d'Elvis?
1: Sí. Ja sabeu que l'Elvis ho va petar molt fort. Això ho heu dit, ho sabem molt bé. De fet, va gravar un àlbum de Nadales, que està molt bé parlar de Nadales ara.
0: Sí, clar, toca.
1: Ja som aquí, 25 de desembre, avui. Bon Nadal, per cert.
0: Sí, bon Nadal.
2: Per cert, sí.
0: Bon Nadal.
1: És que, clar, no us ho dieu. Vaig venir jo aquí i dir bon Nadal.
0: Bon Nadal.
3: 25 de desembre estem aquí, que no hem ni dinat.
2: A l'hora de dinar estem, a més.
1: Ja.
2: Ara ens hauríem d'estar fotent l'escudella.
1: Sí, però ara hi anem. No passa res. Bé, doncs va gravar un àlbum de Nadales, que és el més venut de tots els temps. 35 milions de discos.
0: Mare de Déu.
1: 35 milions són molts, eh?
2: Hòstia, per pocs cèntims que et quedi de cada disco. Sí.
3: Si ho has negociat bé, si el coronel ho ha negociat
2: home.
3: Bé.
1: Tot i que va vendre 234 milions de discos en total, no és l'artista que més àlbums ha venut. És el tercer.
2: Hòstia.
1: És el tercer, eh? O sigui que
2: 234.
1: Hi ha molts discos al món.
2: Després, el convidat que tenim avui, li direm a veure què et queda d'això.
1: Sí,
2: ell ens ho sabrà dir.
3: Avui és un bon dia perquè vingui el nostre convidat.
1: Sí. El primer que ha venut més milions de discos són els Beatles.
2: Home.
1: Ja ens ho esperàvem, no?
2: Sí, home.
1: 295 milions.
3: Hòstia, Déu-n'hi-do, hi ha un salt, eh?
2: I el segon?
1: El segon me'l diuen a la gent de Maldà.
2: Ep! Maldà. Avui asseguts a la primera fila del búnquer, gent de Maldà.
1: Vinga, va. Quin d'aquests cantants és el segon artista que més àlbums ha venut de la història? Opció A, Queen. Opció B, Madonna. I opció C, Michael Jackson.
2: És gros, això, eh?
1: Tots tot és gros, tot és gros.
3: Cuidado amb aquests tres, eh?
1: No he posat buos, m'he pensat que...
4: Queen...
5: Jo crec que Queen...
4: Però Michael Jackson...
2: Beatles...
1: Estem entre Queen i Michael Jackson...
0: Lo juro, Madonna, eh?
1: Què us sembla?
4: Michael Jackson...
2: Hauríem de decidir-ho avui, per això, eh?
4: Michael Jackson... Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Michael Jackson.
1: A veure...
2: Correcte!
1: Per tant, tenim Beatles,
3: sí.
1: Michael Jackson amb 291 milions d'àlbums.
2: I Elvis Presley.
1: I després l'Elvis. I llavors l'Elton John, la Madonna i Queen.
0: L'Elton John,
1: va molt més enllà, eh?
0: Carai,
1: Queen està molt més enllà, és una cosa que m'ha sobtat. Bé, seguim. Elvis va néixer a Memphis, a Tennessee.
3: Tupelo.
1: Tennessee.
2: Tupelo.
1: A Tupelo.
2: És molt gros que nascés en un lloc que es diu Tupelo, aquest home. No?
1: Fa molt de riure.
3: És molt gros. Tupelo, tu imagen.
1: Exacte. Tots els espats americans tenen un lema. El de Florida és... En Déu confiem.
3: Sí,
2: molt bé.
1: Nebraska, igualtat davant la llei.
3: Mm-hmm.
1: Texas és amistat. Ja.
3: Ah, sí? Ja el lema de Texas és amistat?
1: Sí, ja molt bé. No són pistoles i...
3: Cuidado, no, és estrany.
1: És amistat. A Catalunya no sé si passa, així els diem que ens mengem els botifarres i deixem els fils. No sé si és lema, això.
0: És lema, home, sí,
1: no sé si
0: és, sí que és lema.
1: No surt de l'escut oficial, però...
3: Quin és el lema de Catalunya?
2: No té lema, Catalunya.
3: Crec que
2: no,
3: diria que no n'hi sempre perdent.
2: Sí? Podria ser.
1: És que ha vist tot el Barça. El Barça té més que un club.
3: Clar,
1: sí. Però Catalunya no...
2: Vic, ciutat de fires i mercats.
1: Mira.
2: Vic, la ciutat dels Sants, és...
3: Però... Aquest poder més, no?
2: No, però hi va... Els que el van canviant, l'eslògan.
1: Ah!
2: Vic, en la ciutat, en la mesura humana, s'havia dit, també.
1: Què dius?
2: Sí.
3: Però, escolta, és de seu, no el canvieu cada any.
2: Noi, jo què vols que
3: digui? No, tu no
2: sóc alcalde de Vic, jo.
1: Des d'aquí, demanem que Catalunya tingui un lema.
2: Necessitem un lema.
1: És que Andorra el té, eh? Andorra. Virtus unita fortior, eh? Carai. Que seria sense impostos, som més rics. Seria... No. La força unida és més fort.
2: És que, de veritat...
1: Va, anem a gra. Tornem a Tennessee. A veure, anem pel lema. A veure, la gent d'Alfarràs, el lema de Tennessee.
3: No, me'l sabrà. Alfarràs és com Tennessee.
1: Quin és el lema de Tennessee? Opció A, amor i pàtria.
2: Bé.
1: Opció B, agricultura i comerç.
2: Preciós.
1: I opció C, Tennessee és una i no 51.
3: En castellà, eh?
6: Home, la C està divertida.
7: La C és molt meme. Però la que em
6: és la A, no?
1: No és possible.
7: Clar, aquí la lògica no és possible.
8: Som molt així, no?
6: No me'n fio d'aquests.
7: La
6: A.
7: La A.
6: Diem la
1: A. Anem a veure si és la A.
2: No!
1: És fort, eh? Ostres, doncs...
2: El lema de Tennessee...
1: És agricultura i comerç.
2: És que, podria ser el d'Alfarràs, tranquil·lament.
1: Sí,
3: tranquil·lament.
1: Agricultura tranquil·lament. I comerç, eh? És com quiosc i...
3: I llibreries.
1: Tenim coses, no sé, és el que
3: agricultura
1: hi ha.
3: Agricultura i comerç.
1: No sé, noi, perquè s'han d'inventar coses si tenen això.

0: Avui sí que puc fer un símil, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, avui tenim entre nosaltres un cantant, podria ser l'Elvis? No és que està mort,
1: home,
0: però...
1: És mort,
0: però és mort, però... és cantant i, a més, és col·leccionista, també. Heu de saber que també és col·leccionista...
1: De què?
0: De figuretes de Star Wars.
1: Ah!
0: És gros, això, eh? No, no, és que...
1: Cuidado, cuidado, eh?
0: Sí, ho dic, ho té tot. Té el mateix que l'Elvis. Bé, és un home que ens ha acompanyat sempre des de fa 20 anys a través de cançons i el més fort és que molts no ho sabíem. Ja sabeu que a les cançons els que coneixem són els cantants, però hi ha persones que produeixen aquesta de darrere.
1: Ara.
0: I ell n'és una d'aquestes persones. Us estic parlant del disc de la Marató, que segur que molts de vosaltres ja el teniu. Darrere d'aquest disc hi ha el nostre convidat. A darrere, vull dir, a darrere d'aquestes cançons. Ah. I darrere escrit també, suposo. A més, aquesta vegada també hi ha cantat aquest any.
1: Ah.
0: Ha cantat
1: ara,
0: el disc
1: ara,
0: de la Marató.
1: Ara.
0: I això que feia molt temps que no ho feia. Perquè a més de produir discos i cantar, també sap tocar el piano, la guitarra i el baix. I espereu que això no és tot. També compon. Compon coses, compon cançons.
1: Sí,
0: per tothom.
1: Interessa.
0: Si mirem més enllà, si posem el focus fora de Catalunya, podem ampliar el nombre de discos que inclouen les seves cançons com a autor o productor de diferents artistes internacionals i creador de bandes sonores per campanyes de publicitat. En té fins a, atenció, més de 22 milions.
1: Mare de Déu, senyor.
0: És molt. Aquest home és a tot arreu sense fer soroll. Ell està per allà, no ho va dir gaire, però és allà. Tot i així, s'ha deixat veure per TV3. Concretament, va començar el 3 de març del 2022 amb el programa musical Eufòria, que abans n'heu parlat. Ja sabeu per on van les coses.
1: Ara sí, interessa.
0: Cada vegada hi ha menys persones al món dels famosos, que siguin productors, compositors coneguts i que a sobre hagin estat Eufòria, llavors
1: sí,
0: ja anem per aquí.
1: Ja el tenim, ja el tenim.
0: Sí, sí, sí. Així que ha treballat amb tot l'equip del programa, però també està acostumat a treballar amb altres persones com aquesta.
1: Aviam, jo només conec una persona que hagi treballat amb aquest home i és Pep Poblet. De moment.
0: Aquesta cançó, que tothom coneix, és escrita i produïda pel nostre convidat, eh?
1: Què dius ara?
0: Sí, hòstia. Només en van vendre 4 milions de còpies.
2: Bueno, a veure. És que clar, quan se'n venien coses,
0: sí.
2: Ja no es ven res.
0: Atenció, perquè també hi ha Luis Fonsi, que ha confiat en ell, Ana Torroja, Manu Carrasco, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Pablo Alborán, Luz Casal, Kate Ryan,
1: prou,
0: que també
1: hi ha prou.
0: Carlos Baute, bueno, molta Niña Pastori, Mònica Naranjo, Lax en Busto i l'Escunaria de Montserrat, també.
1: Home.
0: Que al costat de Luis Fonsi fa bastanta gràcia pensar-ho.
1: S'ha de fer de tot, s'ha
0: sí,
1: de fer
0: sí,
1: de tot.
0: Sí, sí, sí. Bé, millor que ens expliqui ell. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Jordi Covino! Oh!
1: Ostres, Jordi Covino, impressionen fort aquests números, eh?
0: Sí? No.
2: Jordi, on te vas amb tot això?
3: No ho sé, em van fer així quan era petitó i mira...
0: Quina sort, tu!
3: Sí,
1: tu
3: sí.
1: Vas escriure tu Corazón Latino, eh?
3: Sí.
1: La lletra...
3: Sí, sí. Lletra i música, tot.
1: Lletra i música.
3: Sí, sí.
1: Recordes on ho vas escriure, això?
3: Al cotxe.
1: És que ja està, ja s'ha acabat.
3: Sí, sí, ja podem anar, ja s'ha acabat.
1: Final del,
3: ja
1: fins al final del programa aquí encallats, ara, ja veuràs.
3: T'ho explico o no,
1: sisplau,
3: cal?
1: Sisplau.
0: Sí, sí.
3: Aviam, resulta que això era el 2001, crec que era, i recordo que em van trucar a Operación Triunfo la gent d'OT i em van dir, ostres, passa't un dia per l'acadèmia, que vull que vinguis, que estem buscant cançons per llançar els artistes que tenim i tal. Total, que vaig anar, vaig veure'ls a tots allà i vaig dir, jo quiero de los Rizos.
1: El de los Rizos,
3: clar, este lo quiero.
2: Hòstia, no.
3: Aleshores,
1: el que mou els malucs.
0: Sí, sí, el que feia voltes,
3: ho tenia
0: voltes
3: bastant
0: i coses.
3: Clar. I aleshores vaig sortir d'allà, me'n recordo, em va dir, havent recordat, no sé, en 2 o 3 dies alguna cosa, jo, hòstia, demaneu molt, haig d'escriure una cançó en 2 dies, tio.
1: Clar, clar.
3: Total, que vaig al cotxe, això, el plató estava a Cornellà, i jo vaig cap a la zona on visió, que és Visca el Vallès, i resulta que el cotxe se m'acudit, corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel. Se m'acudit això.
1: Hòstia,
3: aleshores, sí, sí. Vale, vale.
1: Se'n va acudir.
3: Se'n va acudir.
1: I els altres, mentre es conduïm, anar a pensar, he d'anar a comprar... Falta paper de vàter, falta... Bueno, mira, cadascú el seu.
3: Sí, total, que se'n va acudir això, i aleshores vaig arribar a casa, ho vaig gravar, perquè en aquella època els mòbils eren molt precaris, encara, no? Ho vaig gravar així ràpid com vaig voler, en un parell de dies se'n va acudir la resta de la cançó. I reals, hi vaig trucar, els vaig dir, tinc una cançó pel David i tal, em va dir, com es diu? Corazón Latino. Me gusta el nombre.
0: Home. Clar que sí. És que ben seguríssim.
3: Sí, el definia bastant en aquella època, sí. Sí, sí. I ja està, i això és la història.
1: Déu-n'hi-do.
0: Està molt bé.
1: Gent
0: de la Garriga, no sé si coneixeu gaire en Jordi Cubino, jo faré una pregunta sobre ell, que és la següent. A veure, en Jordi Cubino té un alter ego quan canta. Com es diu? Opció A, George Q. Opció B, Manu Tenorio. I opció C, David Lyme.
4: Pues ho haurem de fer. Idea, per tant.
0: Ho haurem de fer. Començarà,
4: va.
5: No,
4: no tinc
5: idea. A veure. Jo el tercer, no?
4: Sí?
5: El tres. Queda
4: doncs segur que no ho és, però ho provem.
3: Vinga, va.
1: Quina?
0: Què?
6: La tres.
0: La tres, eh? La tres.
1: La C, David Lyme.
0: A veure.
3: Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé.
0: Sí, sí, David Lyme, que demà... sonaran els seus...
1: Demà sonarà David Lyme,
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, ja en tinc moltes ganes, ja, que arribi demà.
1: Bé, de moment han encertat les preguntes, la primera i la tercera fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
6: Què tenim? Què tenim?
1: Home, home. Què hem de tenir, si és Nadal? Una mica d'escudella de Nadal, uns cigrons...
0: Bé.
6: Meravella.
1: Que seran...
6: Per qui encerti la cançó de la Neus.
0: Però què?
1: Però què?
3: Sí, senyor.
1: Molt
3: bé!
1: Molt bé! Mira, mira la Mireia com l'ha cantat.
3: Contractada pel proper Eufòria. Ja està.
1: Can't help falling in love d'Elvis Presley. Ho han endevinat la Mireia de Maldà. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
3: Molt bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Rere queda ja la I, però...
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Saps que t'estimo.
13: Són amics.
12: Només amics.
14: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
13: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
12: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
13: Vull que deixis de veure.
12: Si no, què?
14: Ben Affleck.
13: No tens por de mi?
14: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Rere queda ja la I, però...
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
16: Hola, trempats. Us volia preguntar. Creieu que hi ha una elit que ens controla? Jo prefereixo pensar que sí, perquè si no vol dir que estem tots en un vaixell i ningú està al puto timó. Clar, jo crec que són dos o tres presidents, dos o tres empresaris i un tio que es dedica a dir bestieses, com fotem a un avi com a president dels Estats Units. Molt bé, doncs ja em direu què.
17: Home, molt bé, el marró per nosaltres.
18: Sí. Ja em direu el què.
17: Una elit que controla el planeta. Jordi, tu has estat més a prop de les elits controladores del planeta.
19: Sí, m'aixeco cada dia amb
17: les elits. No, aviam, explica'ns cosa. A festes xungues, Puff Daddy t'ha convidat a alguna festa?
19: No. No, fotis, no vinguis aquí, que em deixen calçotets blancs donant voltes pel menjador. No. Què va. No, què vols saber? Va,
20: home, a veure, persones que estan a prop de l'elit i que tu hi hagis estat.
19: Ai, molta gent.
20: Molta sí, gent. Digue algun nom.
19: I tinc molta gent. Antonio Banderas, darrerament, que treballa. I treballa
17: darrerament,
19: també,
17: eh?
19: Sí, també l'he produït. Sí, sí, que canta molt bé l'Antonio, eh? L'Antonio,
17: ah, sí?
19: Tothom el té com a actor, i és un tio meravellós. A més, el primer dia que el vaig conèixer, em va convidar a casa seva a Màlaga, vaig estar al seu pis, i quan arribo, diu, passa, passa, passa, i em va fer un té.
17: Passa, passa.
19: I vam estar 3 hores xerrant de la vida, d'explicar-me la seva vida. L'Antonio és un tio com molt proper i molt maco, sí, sí.
20: Ostres.
17: Sí, eh? Sí, sí. És perquè no hem coincidit. Ja,
20: clar,
17: hem coincidit.
20: Clar, clar,
17: no,
20: clar.
17: No, ja ho sé, ja ho sé.
20: Creus que ens podria dominar a tots?
19: Jo crec que és un tio tan catxondo que es dominaria ballant boleries.
20: D'acord.
19: Sí, sí. I a més, estima molt Catalunya. A més, el vaig fer cantar inclús en català. A la
17: mira,
19: no
20: recordo. Sí, els Segadors, va cantar els Segadors.
19: No, home, va cantar una cançó de la Bonnie Tyler, li vaig fer cantar, que em va dir, jo ho faig, jo lo hago, diu, jo lo que quiero pongo voluntad. I ho va fer molt bé, pobret. Ho sé, molt bé.
20: Pobret, eh?
19: Sí, sí. Home. Sí, sí. Home.
17: Sí. Bé, bé, bé.
19: Amb tot el carinyo,
17: Antonio. Antonio Banderas, tu.
19: Sí, sí.
17: Bueno, bueno. I contestant a la pregunta de l'oient, home, evidentment que hi ha algú que ho controla tot plegat. Si no,
21: mal guanyat, que controli, mal guanyada humanitat.
17: Que ho controli bé o controli malament és una altra història i pels interessos d'aquí tampoc ho sabem. Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta.
20: La Mireia de Maldà diu que ens ha portat una cosa, que té anècdota, pregunta...
17: Aviam, Mireia, què ens has portat?
22: Una coseta per a la Neus.
17: Ah, per la Neus?
22: Sí, gràcies. També
17: és una, és una, sembla un anell.
21: És un anell de promesa.
20: No. A veure, espero que t'agradi. Aviam. Són les arracades.
17: Oh!
20: Oh. Mira!
22: Són fetes a mà, les fa la meva neboda, l'Alba.
20: Ala, sí. Gràcies!
21: Són arracades de piano?
22: El Bart... Ah, mira, una mica...
20: Sí, que s'assembla. Home, que guai!
22: Mira, i com que tenen aquest toc vermeller, tenen el vermell que et fa falta per Cap d'Any, per les campanades.
20: Ah!
17: Perfecte.
19: Com t'ho vegi, l'Ildami.
17: Ui.
19: Te les fot, és que te les
20: fot. No, perquè ara se'ls fa ell.
22: L'Ildami en té unes.
19: També li vas donar? Ara el trucaré, aviam. Hòstia,
20: sí, sí, ara se'ls fa ell, però l'Ildami...
21: En Dami amb les arracades. L'hem de portar a l'Ildami un dia.
19: Sí, sí. Bueno, però... Si cap per la porta, sí.
17: És molt alt. És molt alt.
19: Juli, si sal. A mi sempre em foten les fotos al costat d'ell.
21: Sí, malament. Malament, no.
19: És que jo... Fem les fotos d'Eufòria i sempre el Dami i jo. Macho, que haig d'estar tota l'estona fent així.
21: No,
19: a 2,5 metres.
21: Clar, no, home, no.
19: És exagerat.
20: Oh, gràcies.
21: Quedem tots malament.
17: Què ens volies dir, Mireia? Què ens volies preguntar?
22: Sí, mira, nosaltres, amb el meu home, hi va haver una època a la nostra vida, quan començàvem a festejar, diguem, que les nostres famílies patien molt per la nostra integritat, perquè teníem tendència que ens passessin coses. Ens havien de venir a buscar els bombers, o ens havien de rescatar amb motos d'aigua al mar.
20: Bueno,
22: un cop a Canadà vam llogar una barqueta en un llac, i vam començar a donar allò, a remar bé, i dic, va, anem cap allà, i ell, segur? Jo, sí, sí, sí, anem cap... I quan vam ser allà, no podíem tirar ni endavant, ni enrere, ni enlloc. Bueno, vam aconseguir arribar a la riba, agafant-nos com vam poder, ens van haver de rescatar, també.
17: Perfecte.
22: I quan vam anar a tornar a la barca, els lloguers van dir, oh, sí, perquè, a veure, aquí en aquest llac, a vegades hi fan onades de 3 o 4 metres alt, que diu, home, ens hauríeu pogut avisar una miqueta.
20: Sí,
22: vull dir, també. Total, la pregunta era si us heu trobat mai en alguna situació d'aquestes que no us en podíeu sortir sols i heu hagut de demanar auxili per sortir-vos-en.
17: Jordi.
19: A mi m'ha passat alguna divertida, però me'n vaig sortir sol. Hosti, m'ha passat una molt fort. És que no l'hi he explicat mai, em fa
17: vergonya. Home, doncs mira, és el dia. És el dia.
19: Aquesta és bona. No, és no va per aquí, però hosti, és molt bona aquesta. Resulta que em conviden aquest any passat a un sopar de gala on tota la high society de Barcelona aplaudia amb les joies. Clinc, clinc, clinc, clinc, clinc. Aquest rotllo, no? I clar, jo em poso el meu trajo que tenia d'Armani per anar tot bé i tal. Total, que estic pujant les escales. És que no vull dir on era perquè si no cantaran. I tota la gent de la alta societat, vestits, es moquin el meu trajo tot orgullós. I de sobte una senyora li va caure una coseta al terra del bosso. I jo portava una brica a sobre i em vaig ajupir i sento... Cataclàs!
17: Ras, el cataclàs és important al matí, eh? Perquè és només el ras, sinó que hi ha el cataclàs, eh?
19: Ras. Tot el pantaló des d'aquí fins aquí dalt obert.
17: Perfecte.
20: Tot el cul, pel cul.
19: Tot el cul sencer.
20: Ostres.
19: Tot el cul sencer. I em vaig passar tot el sopar amb la brica sobreposada, que em queien les gotes i em diuen, que no tienes calor. No, és que soy muy fredolic.
17: Trajo de color negre?
19: Era un trajo de color negre.
17: I calçotet?
20: Ah, bona pregunta.
19: Els calçotets eren blancs, no t'ho penses.
20: Oh.
17: No t'ho penses. De mal dissimular, eh?
19: Que a més no em volia aixecar, perquè venia la gent a saludar-me i no m'aixecava. Jo deia així, oh, que tinc una mica de mal d'esclar. Ah. Si no, se veia tot el truc.
21: Mal educat, el Covino ni s'aixeca.
17: No es va ni aixecar.
21: Ara que el va parir, va de guais.
20: Ostres.
17: Déu-n'hi-do.
20: Clar, fa d'anar el fet que et vinguin a ajudar amb això, no? Perquè que t'hi ve agut a part del cul, és estranyat.
17: Pots trucar a algú d'urgència que et porti uns pantalons, anar al lavabo un moment, però és complex.
15: El Búnquer és un programa històric.
4: Esclata la Primera Guerra Mundial.
17: Ai, ai, ai.
4: Estic, de veritat, estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
17: Esclata tantes vegades,
4: perquè, ja. Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
17: De veritat que sí.
15: El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
5: Hola, bunquerencs. Soc la Glòria de Sant Sadurní. Què n'hem de fer d'aquesta gent que per rentar-se les mans ho ha de fer amb aigua calenta? Això vol dir obre l'aixeta, raja que raja, sí, i fins que no surt calenta no posa les manetes. Què n'hem de fer d'aquesta gent?
20: Sisplau, gràcies. Hi ha gràcies
4: gent,
20: per dir-ho.
4: Hi ha gent delicada, eh?
20: I tant que hi ha gent delicada. I no, una és aquí en aquesta taula, eh?
17: Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Ah, sí, nen? No t'agrada la freda? No t'agrada?
17: Bueno, ho he fet dues vegades.
20: Ah, sí?
19: Això no és veritat. A TV3 té fama de que només es renta les mans amb aigua calenta. O sigui...
17: És veritat. Mira, l'altre dia em vaig dutxar.
19: A TV3? A tenir valor?
17: Hòstia, sí.
4: Amb aquelles
17: sí.
4: Banyeres de l'any 70?
19: Hòstia, sí.
17: Perquè m'estava dormint, vaig fotre un cafè i dic, no em desperto pas, em dutxaré a les 5 de la tarda.
20: Ostres. I què? Està bé la dutxa allà?
17: Surt molta pressió i molt calenta. Molt calenta, però rotllo molt calenta que et canvies la pell, eh?
4: Pots bullir. Oh.
17: Sí, sí, sí.
4: Jo em rento
17: sí,
4: les mans amb aigua freda, eh? Em
20: jo també. També vas molt ràpida. Sí. Va, ja està.
4: Clar, ja està.
17: Però fregar els plats s'han de fregar amb aigua
20: calenta. Sí, home, sí,
4: sí. Però més que pels plats que per tu, diguéssim.
20: Sí, perquè jo
4: queda
20: llefardó, si no.
4: Perquè amb l'aigua freda no marxa la merda, bàsicament.
20: No.
4: Les mans, bueno...
20: Tu t'has dutxat a TV3, Jordi?
19: No, no he tingut valor.
17: Oh,
19: jo quan...
17: Mira.
19: No, és conya.
17: Endavant.
19: Ara s'emprenyaran amb mi. Però és que és veritat, jo rellisca molt i després, saps que veus, recordo, té una cortina.
4: O sigui, hi ha una cortina.
19: Es m'imagino si hi ha cortina d'aquelles que se t'enganxa al cul quan estàs dutxant-te.
4: És terrible.
19: I llavors és com... Tens
20: molts problemes amb el cul.
19: Clar, sí. Llavors estàs allà i allò sucla... I se't queda enganxat, no? I és molt escarós, perquè dius, a quanta gent se li haurà quedat el cul enganxat?
4: També és el...
19: És veritat.
4: El consol és que tota la gent que li hagi passat el cul per allà són famosos.
20: Això sí.
19: Ah, això sí.
17: És el consol que et queda.
4: Ens queda només un minut per fer-te 4 preguntes, Jordi.
17: No podem, 4 preguntes, perquè acabo de llegir que ja diu Laura Pausini t'ha preparat un plat d'espaguetis.
19: Sí, és veritat.
4: Explica'ns això.
19: Molt ràpid. Vam arribar a Bolonya, que estava gravant, que a més té una casa en plan fancolcrés i té un estudi de gravació que te mueres i tal, perquè volia gravar allà. Bueno, que arribem allà a gravar...
4: Aquí tenia un capritxo. La Laura Pausini tenia un capritxo.
19: No, jo pensava que sortiria el manes i no sé què. I al fons veig tota la família asseguda, que estaven tota la família, la família Pausini.
17: La família Pausini?
19: I la Laura així... Amb això, i diu, ¿quieres espagueti? Diu, bueno, vale, pues sí. I vam anar a la cuina per preparar uns espaguetis abans de gravar.
4: Hòstia,
20: veritat, molt bé.
4: T'has fotut uns espaguetis fets per Laura Pausini.
19: I els fa molt bé, a més a més.
4: Sí,
19: sí els fa molt bé. Mira. A més, una mica picantons, està molt bé.
20: Bueno,
4: ja anirem a sopar.
17: Laura Pausini, aviam si...
19: Aneu a sopar com vulgueu, és molt agradable.
17: Doncs això farem.
4: Bé, si us heu quedat amb ganes de sentir el Jordi Cubino, no patiu, perquè demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Tornarem, com sempre, a la una del migdia al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
6: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
24: Bona nit. Us informa Ignasi Abans. 3 persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia de gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït hores abans. La deflagració s'ha produït a les obres d'accessibilitat de l'estació L3 del metro. A la zona hi han treballat 9 dotacions als bombers de Barcelona per apagar una columna de foc que ha arribat a diversos metres d'alçada. Més notícies, Txell Garriga.
25: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat aquest migdia prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, segons ha reconegut el subdirector de Construcció d'Obres d'Adif, Arturo Pastor.
26: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
25: L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sants de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram.
24: El Parlament de Catalunya conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats en el seu funcionament. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
6: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
25: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sortida a partir de dilluns. Es vol esponjar així un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres, tal com explica la directora general de Mobilitat i Transport de la Generalitat, Susana López.
7: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt.
24: Aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ho provoquen les altes temperatures els últims 2 mesos i la poca pluja caiguda. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona.
8: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
24: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre Paramount i Warner Bros. L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena i destrossaria llocs de treball a més de precaritzar els sous.
25: La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes. Mentrestant, la Comissió Europea ha donat llum verda avui a la fusió amb la condició que Paramount garanteixi la competència en la distribució de cinema a Europa.
24: I els esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové de Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
25: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats.
24: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
25: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 ja al descans.
24: En ciclisme, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar també manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
25: I la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat a Hongria per 8-7 als quarts de final.
23: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
23: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
0: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
23: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més.
23: Ningú t'ho explicarà millor.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
23: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
3: També del Girona i del Sabadell.
2: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
3: A més del mercat de fitxatges.
2: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: 4, 8, 10, 17, 37, sols 5 i 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
13: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
14: Ets tu. Revolution. People that will change the
27: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
28: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
27: Hola, què tal, com esteu? Avui parlarem d'OnlyFans, la plataforma que ha sacsejat el món digital. Nascuda com un espai per compartir continguts de tota mena, és coneguda sobretot pel sexe digital. Què vol dir això, oients? Que molts creadors hi pugen vídeos i fotografies íntimes, eròtiques o sexuals, a canvi d'una subscripció mensual. Els seguidors pagant poden veure des de posats sensuals fins a contingut sexual explícit. També hi ha interacció directa, missatges privats, peticions personalitzades i fins i tot transmissions en directe. Posarem llum sobre què és realment OnlyFans i què s'hi pot veure. De seguida, un debat interessant. OnlyFans, amb tres grans dones, parlarem de sexe virtual que està transformant les relacions personals i, a més, tindrem el testimoni d'una noia anònima que ens explicarà què hi fa dins d'aquesta xarxa, no us ho perdeu. A més, parlarem de què és el món FATE, doncs atents al programa, i l'Esteve Almirall parlarà d'una paraula imprescindible, reinventar-se. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el sexe de demà? Comencem a revolucionar-nos.
29: Dame un grrr.
30: Un què?
29: Un grrr.
30: Un què? Un què?
28: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
27: Com us deia, el fenomen OnlyFans no para de créixer. Gairebé 400 milions d'usuaris, gairebé 5.000 creadors de continguts i un negoci que ja mou, oients, més de 7.000 milions de dòlars. Repeteixo, 7.000 milions de dòlars. Demostren que el sexe virtual és molt present a la vida de moltíssima gent i això segur que té conseqüències al món real. I avui, per parlar-ne, ens acompanyen tres dones que coneixen molt bé tot aquest sector. La doctora Raquel, tu Lleuda, ginecòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Benvinguda, què tal?
1: Gràcies.
27: La Sílvia Catalán, psicòloga especialitzada en sexualitat i relacions, què tal?
1: Molt bé, gràcies.
27: I l'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, què tal?
4: Molt bé, Xantal.
27: Escolta, benvingudes a totes a aquest debat. Clar, està canviant molt les relacions de parella, el sexe virtual. Què us sembla a vosaltres? Primer, cada una, aquest fenomen OnlyFans. Us preocupa?
1: Preocupa sobretot quan té a veure amb la canalla jove, no? Perquè al final la història és que, bueno, ja entrarem ara a parlar-ne, però clar, quan ets jove, no? I el fenomen aquest econòmic i necessites diners perquè no tens diners, perquè no tal, preocupa el fet que puguin veure en aquest tipus d'aplicacions, en aquest tipus de feines, posem-li totes les cometes del món, una sortida, no? Que pugui ser una cosa de futur. Llavors, jo sempre la preocupació, també per la feina que faig, no? És sobretot amb adolescents i amb canalla jove, bueno, doncs això, no? Que acabin entrant en un sistema complicat.
27: Helena?
4: Sí, sobretot perquè estic com molt d'acord, perquè hi ha un altre element que no es té en compte en aquest món en el que sembla que el model és aconseguir diners ràpid i fàcil,
27: sí,
4: no? I sembla que

0: Gent de 20, 30, però també de 60, 70. Com li expliquem què passa a aquesta plataforma perquè ens entengui?
1: Bé, el que succeeix en aquesta plataforma és que hi ha un intercanvi de serveis i en aquests serveis hi podríem incloure moltes coses, no? Per tant, hi ha una qüestió com molt de fons que és de definicions. Tu parlaves de sexualitat en línia, sexe virtual, a vegades ens costa una miqueta posar els límits a què és cada cosa. Si entenem que la sexualitat no és només el sexe explícit, genitalitzat, penetratiu... Clar, sexe és veure com una persona es masturba encara que sigui per damunt de la roba? Doncs, home, jo crec que sí. I, per tant, aquest intercanvi de serveis a través de la pantalla en el que una persona...
0: És virtual, eh? Recordem que és visual, no? Una persona que estigui sola, se sent acompanyada veient com una altra persona s'està tocant, no?
1: Per exemple. Però, clar, al final estem parlant d'un intercanvi d'un servei sexual per diners sota demanda. I... hauríem de veure si això no es pot incloure dintre del paraigües de el que és la prostitució, no? I el que és l'explotació. Per tant, més enllà d'aquesta preocupació, com apuntaven la Sílvia i l'Helena amb molt bon criteri, principal, que és sobre la gent més jove, hi ha una qüestió social, no? De quins són els límits del que entenem que és legítim i que és positiu a nivell de la societat i el que no.
0: Anem a escoltar, vull que a l'Amanda té 34 anys i és un testimoni que hem aconseguit gràcies a la producció de la Júlia García, la nostra productora, i perquè entenguem millor, oients, des del Revolució 4.0, un tema i que comentem amb les nostres expertes, què hi passa a OnlyFans? Amanda, li hem fet unes preguntes i li demanem, explica'ns què fas a OnlyFans i quin tipus de contingut hi ofereixes.
2: Hola, m'especialitzo en contingut fetichista, però sobretot de peus.
0: No cal dir la xifra exacta, però quan guanyes... guanyes molts diners?
2: Doncs depèn del mes, però més o menys entre 1.000 i 2.000 euros.
0: T'han proposat anar més enllà?
2: Uf, sí, la veritat que sí. Molta gent m'ha demanat que faci contingut més explícit, que ensenyi parts del meu cos. Per exemple, la cara. Jo porto una màscara normalment perquè no vull ensenyar la meva cara i molta gent insisteix en que volen veure com és la meva cara, no? I per molt que els dic que no, ja no... sempre hi ha algú que insisteix. També hi ha continguts que jo no faig i que m'he negat més d'una vegada, com podrien ser gent que m'ha demanat que els humili, que els agradi com a persones, que els insulti... Jo tot el que sigui atemptar contra la salut mental no ho faré. I també molta gent m'ha demanat contingut de crashing, que és xafar doncs, bitxitos, des de doncs, llagostes, cucs... i tot aquesta part de per mi, maltractament animal no faria.
0: Per què vas començar aquesta plataforma? Com la vas conèixer o qui te'n va parlar?
2: Doncs aviam, per diners, no? Òbviament. Fora conyes, amb els amics sempre estàvem fent bromes de que algun dia m'obriré un OnlyFans i em faré rica. I bé, doncs, com que em va donar en una temporada en què volia estalviar diners, que volia fer més viatges i no sabia com estalviar, doncs, mira, vaig preguntar al ChatGPT, em pot donar idees de com guanyar diners extres? I entre els meus amics i el ChatGPT, doncs, mira, va sorgir Amanda.
0: Torno a la taula, perquè quan han vist que han preguntat a ChatGPT què havien de fer, us heu espantat. Qui vulgui, Raquel, Silvia, Elena.
3: És que el del ChatGPT també és una història d'aquestes interessants.
0: Què us ha semblat aquest testimoni?
3: Hi ha moltes coses, no? Al final, jo crec que al darrere de tot és el que diem sempre, el capitalisme imperant, no? I aquesta necessitat de guanyar diners i de fer moltes coses, d'acumular moltes experiències cares, que és el que ens diu, no? Això, el capitalisme que hem de fer. I jo crec que, almenys he vist les notes que estava prenent l'Helena, i crec que les dues hem subratllat el tema de creadora de contingut. No, Helena?
4: Bueno, perquè és un paraigües ara mateix. Creadora de contingut, no? Totes ens hem tornat creadores de contingut, no?
0: Amb el crashing he flipat,
4: amb el crashing, jo no sabia que existia, és a dir, és fantàstic descobrir coses, però és curiós, no? Perquè fixa't que... parla de la salut mental quan algú per pròpia voluntat li demana alguna pràctica d'humiliació, no? Que en el fons això pot ser el que desitja algú. Les pràctiques són lícites, ho veurem millor o pitjor, però són lícites, no? I en canvi posa molt clar el límit quan es tracta d'insectes, no? Vull dir, perquè... No vol, o sigui, tots els límits de la salut mental de les persones i la salut dels insectes, aquí no creuem, no? Jo veuria més lògic que cadascú marqui els seus límits.

0: límits en funció del que ella vol, no? El que ella desitja.
1: Raquel?
2: I després hi ha una qüestió de la salut mental dels altres, no? Però justament la salut mental pròpia, quins efectes té això en mi? I com és que jo he acabat... Tu li preguntaves com has acabat aquí? Aviam, he acabat aquí perquè vull diners d'una forma fàcil, sense esforç.
3: I li he preguntat esforç, a
2: ChatGPT. I ràpida, sí, sí. No? Clar, al final ningú acaba aquí perquè diu, vaig esforçar-me en una cosa que quan l'hagi acabat de fer i tingui el meu primer salari, hosti, tindré un subidon d'esforç i de capacitats i d'autoestima? No, no.
1: Anem a escoltar dues preguntes més, gràcies al testimoni de l'Amanda, per saber què passa a OnlyFans. Quan li preguntem què en penses quan algú diu que això és una forma de prostitució?
4: Uf, mare meva, quina pregunta. Doncs aviam, a mi personalment no m'afecta tant que m'ho diguin, tot i que em puc trobar crítiques, òbviament, però més que res perquè considero que com estic fent contingut fetichista de peus, no seria prostitució, perquè no hi ha cap part sexual, no? No se'm veu a mi despullada ni tinc relacions sexuals amb ningú i em gravo, no? Però, clar, sí que hi ha més perfils que són molt més explícits. I considerar això prostitució, jo no ho veig, perquè en el fons tu pots dir que no en qualsevol moment, tu pots parar i dir que no vols seguir. Però és que és complicat perquè hi ha molts factors que influeixen en aquesta pregunta, perquè, clar, què seria prostitució? I, a més, hi ha factors culturals, hi ha la família, els prejudicis, els amics, el teu entorn, l'educació, el tema econòmic... És que hi ha tants factors que podrien influir, que no sabríem molt bé com definir-ho, no? Perquè si ens posem així, llavors, per exemple, la pornografia seria prostitució.
1: Anem a preguntar-ho a la taula, us ho pregunto, no? Si us ve una noia, a vosaltres psicòlogues, i us diu, creu un compte d'OnlyFans, què li diríeu? Arguments a favor i en contra.
0: Potser el primer és, per què ho fas? Jo crec que és evident que tothom ho faria per diners, la majoria de gent treballem per diners, no? Encara que es pugui fer per vocació, a més, d'altres coses. El que potser posaríem el focus és en saber si té clars els límits d'on vol arribar ella i on no vol arribar, no? I, clar, el dilema sobre si és prostitució o no, aquí cadascú posarà la paraula que vulgui, que se senti més còmode. Jo sí que potser diferenciaria el que és explotació sexual, on a darrere hi ha empreses, s'està extorquint a les persones, se les està forçant, i llavors...
1: Hi ha empreses que cobren comissions amb aquestes noies,
0: i tant, i màfies, sí. No? I una altra cosa és que algú, dins d'un marge d'una llibertat, agafada una mica amb pinces, perquè jo crec que no tenim gaire llibertat, segurament poques persones triaríem treballar, no? Sí. Si és que ho triaríem, no? Llavors, dins d'això, hi ha qui decideix treballar a través del seu cos i a través de la seva sexualitat. En el cas del fetichisme de peus, que l'Amanda diu, clar, bueno, són els peus, potser no és tant prostitució com una altra cosa. Clar,
1: que deia que ensenyava els peus, l'única part que ensenyava.
0: Clar, el fetichisme de peus, no?, és aquest erotitzar la zona dels peus i algú s'excita molt, no?, i se li desperta molt el desig a l'hora de visualitzar, tocar o imaginar peus. Clar, això és molt sexual, és molt eròtic, si nosaltres volem que sigui eròtic o si nosaltres ho veiem així, no? Llavors, clar, tot forma part de l'erotisme.
2: Al final, a mi la paraula fetichisme és una paraula que no m'agrada massa perquè sembla que patologitza molt el que pot ser simplement una fantasia o una patència, no? Deixa'm dir-te una cosa, Xantal. Acabo de posar, arran d'això que ens explicava aquesta noia, acabo de posar el ChatGPT. Soc una dona jove i amb un cos força normatiu. Vull guanyar diners de forma ràpida i amb poc esforç. Què em suggereixes?
0: Ai, Déu meu.
2: I em diu... Opcions legals i relativament ràpides. Número 1, modelatge. Contres. Competència molt alta, pressió estètica constant. Número 2, OnlyFans.
0: Sí, no. És el número 2.
2: És el número 2, eh? Pots generar molts diners de forma ràpida, tu decideixes els límits del contingut, però contres pot afectar la teva privacitat i reputació a llarg termini i pot ser emocionalment molt exigent.
5: Uau. Clar, però és que això de posar... O sigui, això
2: número 2, molt fort.
5: Jo volia destacar-ho, precisament, no, perquè ella ho diu en un moment, tu pots parar quan vulguis, i és sí, però no. Perquè, clar, quan tu t'acostumes a viure amb un nivell de vida de que posant no sé quant de temps hi dedica...
1: 2.000 euros al mes, guanyen?
5: Clar, no sé quant de temps hi dedica, però no crec que estigui 8 hores al dia ensenyant peus. Llavors, quan tu t'acostumes a aquest nivell de vida... Després on vas a buscar una feina que et doni 2.000 euros al mes?
0: De fet, és més lògic anar de menys a més que no pas de més a menys. No? I no tothom guanya aquests diners.
5: I a més, això dels límits, no? Acabes, jo crec que el gran perill d'aquest tipus de feines és que acabes relativitzant molt. No? És com, bueno, he ensenyat peus, doncs què passa si ara ensenyo genolls? Bueno, si ensenyo genolls, què passa si ensenyo les mans? I si ensenyo una miqueta el canalillo, no? Allà els pits així una miqueta suggerents, què passa? I al final vas com... Aquests límits es van ampliant...
2: Es van difuminant.
5: I es van difuminant, perquè, clar, quan allà guanyava 2.000, igual ara en guanyo 3.000. I, ostres, doncs mira, 3.000 per ensenyar una miqueta al pit.
1: Clar, perquè vosaltres com a psicòlogues, sexòlogues, clar, quina societat tenim? Tenim una societat amb sexe virtual que lliga també a través d'aplicacions. No sé si hi ha moltes addiccions. Us trobeu també addiccions al sexe? Quina societat tenim?
2: Addiccions, més que addiccions al sexe, que a més a més ja és una etiqueta que està una miqueta descatalogada.
1: O sexe virtual.
2: Addiccions a aquest tipus de continguts i aquesta manera de relacionar-se, no? Persones que ja només saben relacionar-se amb la pornografia, persones que ja només saben relacionar-se amb plataformes d'aquest estil, i en canvi tenen unes dificultats terribles per les trobades en vivo, no? Per les trobades i per erotitzar-se i per seduir a un altre i sentir-se també capaços de seduir amb
1: però,
2: els atributs naturals.
1: Però ara us faig l'altra pregunta, Luca, diu, jo estic molt sol, ningú em fa cas, no tinc parella, és una fórmula per mi? És una bona fórmula per mi, què li diem?
5: Sí, però fixa't, o sigui, al final, tant si entres a OnlyFans pagant, ja no parlo com a creadora de contingut, entre cometes, sinó tu pagant perquè estàs sola, perquè estàs sol. La gran majoria d'usuaris són homes. O bé pagues per sexe en viu. O bé entres a ChatGPT i el fas servir com a terapeuta, que això és un malonarro que algun dia s'hauria de treballar fort.
1: Hem de parlar.
5: Doncs, tant si fas una cosa com l'altra, la qüestió és que tu estàs enfrontant-te a unes situacions en les que no se't posen límits, perquè el ChatGPT et dona la raó sempre.
2: Sempre.
5: Una prostituta...
1: És un pilota, ho hem explicat aquí moltes vegades. És un pilota, el ChatGPT.
5: Llavors, evidentment, no et contraposa, no t'exposes al rebuig de l'altre. Igual que amb OnlyFans, perquè tu pagues i tens el que tu vols. Igual que amb una prostitució, doncs tu pagues i tens el que vols. Per tant, estem portant, no, a la societat a un... s'està retraient aquesta capacitat social i aquesta capacitat d'enfrontar-nos a això, al rebuig.
1: Helena, vull que escoltis aquesta pregunta i la resposta d'ella i que em diguis, li pregunto, tens por d'entrar en una roda de la qual quan t'acostumes a uns ingressos no puguis sortir?
4: Sí, realment sí, perquè ens anem a enganyar. Quan més diners tens, doncs més vols, no? I més en aquesta societat en la que estem ara, que és tan difícil arribar a final de mes, tan difícil tot, i jo, per exemple, tinc 34 anys, tinc dues carreres universitàries i no em puc pagar l'entrada d'un pis. Llavors, clar, si tinc aquest sostén, no, econòmic, que em dona aquesta seguretat a final de mes i em permet viatjar i em permet fer el que jo vulgui, renunciar és complicat.
1: Helena.
0: Mira, doncs encara, perquè té prou consciència aquesta dona, no? És a dir, es planteja la possibilitat de que pugui enganxar-se aquí perquè és conscient d'en quin món vivim. És a dir, un món en el que ara mateix es prioritza més que tu puguis fer 1.000 viatges i penjar unes quantes fotos a xarxes i puguis tenir un aparador ben bonic, més que cultivar l'interior, que fixa't, vull dir, t'està parlant de que té dues carreres, és a dir, no es premia l'aprenentatge intel·lectual i professionalitzador que ha fet, sinó que es premia que pugui tenir uns peus que siguin seductors per cert tipus de públic. I malgrat tot, malgrat aquesta consciència, hi ha el risc de que quedi enganxada perquè el món de moment no té intenció de canviar, se suposa. No. Per tant, aquesta voràgine consumista i capitalista anirà més, no? I llavors aquesta manera d'aconseguir fer diners de manera fàcil, entre cometes, perquè en el fons hi ha seqüeles a aquesta manera de fer diners, doncs és el que es prioritza per davant de moltes altres maneres d'aconseguir diners i treballar, no?
2: Sí, és la immediatesa, no? Una miqueta és fàcil en el moment. De fet, hi ha una cosa que és molt clara, que ho fan moltíssimes noies que tenen xarxa a OnlyFans. El que passa que queda cobert sota aquesta cosa del suposat erotisme, no? O de la seducció, que és, jo no ensenyo la cara. Duc una màscara, no? Que sembla que sigui una cosa seductora d'un ball a Venècia, i no, en realitat és... Soc conscient de que això a llarg termini pot tenir un peatge per la meva reputació i per la manera com em veuen els altres, que no vull pagar. i per tant les conseqüències d'alguna manera es veuen a venir ja des del principi.
1: Per tant, a les tres us faig una pregunta, eh? OnlyFans ha empoderat a les dones que lliurement volen guanyar uns diners venent contingut a internet que creen elles, o és una forma d'explotació masclista? Uf, no és fàcil la pregunta, eh?
0: Jo m'atreveixo, eh?
2: Jo també.
0: Vinga.
2: Aquí mira, diem un, dos, tres i diem la 1 o la 2.
0: Hosti, és que jo crec que no puc dir ni la 1 ni la 2, perquè és si amb matisos.
2: Clar, hi ha matisos sempre.
0: Hi ha matisos.
2: Però si no, diguéssim, estadísticament el que impararia, perquè és obvi que hi ha casos de l'1 i casos del 2, però en línies generals, si tu haguessis de dir, per la majoria de noies que ho tenen, és un empoderament, o per la majoria de noies que ho tenen, acabarà sent una forma d'explotació que els hi cobrarà un peatge important?
1: Sí, és la Sílvia, afecta psicològicament, no? També, clar. És l'altra. És a dir, tu fas aquesta feina, t'afecta psicològicament al final?
0: Sí. El que passa que tampoc podem pensar que la majoria de dones que estan allà són unes il·luses que són poc intel·ligents i que no decideixen.
1: Ja saben el que fan.
0: Per això us dic, és a dir, que en el fons tenim un marge d'elecció relatiu en la societat amb qualsevol cosa, no? Però sí que és cert que en el fons, si mirem qui hi ha darrere d'aquestes empreses, són senyors que s'estan enriquint. No? Llavors, depèn de com tu miris, perquè si penses, si un espai així, amb consciència, està ajudant a enriquir-se segons quines dones i és el seu objectiu, endavant les atxes. Ara, potser ens hem de plantejar quin tipus de societat volem per viure i que potser no imperi aquesta set de diners i que faci que estiguem disposades a fer qualsevol cosa per aconseguir aquests diners, perquè potser, no sé, penso, si jo no m'hi anés la vida i necessités guanyar un sou per sobreviure o per, mira, pel que fos, doncs potser triaria una vocació que m'impliqués, no, una professió que m'impliqués alguna cosa que m'aportés benestar. Possiblement poques persones escollirien una professió on impliqués treball sexual. Algunes clar. Sí, perquè n'hi ha algunes que s'ho passen bé, però clar, són la minoria.
1: Us vull fer una reflexió, és a dir, a banda d'OnlyFans, jo no sé, vosaltres com a psicòlogues, sexòlogues, l'amor i el sexe l'hem frivolitzat a cop de clic, eh? No? Cada vegada més. Llavors us pregunto, no? Escolta, l'amor és molt bonic, l'enamorament, per una altra banda, doncs, algú dirà doncs, el sexe. Clar, avui en dia és molt ràpid no poder tenir sexe a cop de clic.
5: Totalment.
1: Com ens afecta això psicològicament?
5: Això, no?, que al final no ens enfrontem a la cerca, no?, d'aquesta cosa. Una mica el que deia abans la Raquel, no?, ostres, no anem a esforçar-nos per aconseguir un fet, sinó que ho tenim molt ràpidament, que això és molt positiu en moltes coses, vull dir, tampoc no cal aquí posar-nos en una adoració, no?, de l'esforç personal, però sí que és veritat que això ens juga en contra en el sentit de que pensem, no?, i el nostre cervell es configura de manera que tot és fàcil. Mm-hmm. Igual que ara, doncs, els adolescents estudien i fan els treballs a cop de ChatGPT, a cop de clic, i per ells tot és fàcil, clar, després quan s'enfrontin realment, no?, a una situació en la que hagin de doncs, erotitzar-se, en les que hagin de lligar, no?, amb aquestes paraules, doncs els hi costarà molt realment.
0: Que aquí ve, és a dir, la conseqüència és que llavors a consulta ens apareixen perquè en el món de la sexualitat compartida en carn i ossos,
1: sí,
0: no els hi funcionarà.
2: Tot això no encaixa.
0: Clar, llavors necessitaran agents erotitzants que no estaran en el dia a dia, en el tocar-se, i llavors no els hi funcionarà en la seva sexualitat quotidiana, no?
1: Totes tres, un moment, teniu consulta, no? Totes tres.
0: Sí, sí.
1: Digueu-me els dos principals problemes que tracteu, es pot dir?
2: Sí.
1: Quin, a veure si coincideix, cada una.
2: Jo diria que la consulta que jo rebo més, jo el que veig més no són persones joves, que en veig, però veig més persones de 40 cap amunt. Et diria que el problema principal estadísticament que jo veig és la manca de desig.
1: Manca de desig, parelles llargues, sí.
2: I a la segona, en el meu cas, que a mi m'arriben molt les pacients a través de qüestions molt relacionades amb la sexualitat, et diria que la segona per mi és el dolor.
1: Clar. El dolor? El dolor amb les desamor.
2: Relacions. No, el dolor amb les relacions.
1: Ah, dolor,
2: El dolor físic amb les relacions.
1: Que no es porta bé i que... Val.
2: El dolor orgànic, el dolor físic orgànic. Amb la penetració.
1: Ah, clar. Amb la penetració, sí. Val.
0: Clar, jo crec que amb la manca de desig estem d'acord totes. Les dones pateixen una terrible manca de desig i no m'estranya amb el model tan cutre de sexualitat que tenim. I llavors, clar, ens trobem també amb moltes crisis de parella, que passat cert temps, doncs hi ha certs conflictes que no saben resoldre. En el meu cas, si miro homes, per exemple, clar, els homes que a mi m'arriben a consulta són uns homes una mica especials, perquè com que jo vaig amb la cresta feminista tot arreu, no solen venir molts homes, però els que venen sí que tenen ganes de tenir un sexe una mica millor, no, i gaudir més del sexe, inclús entendre's més amb la parella, però llavors es troben amb el topall de l'educació que han rebut, que els és una llosa descomunal, sí. No?
1: En el teu cas?
5: En el meu cas també, en el cas de les dones, normalment és el tema és falta de desig el primer, i després, ara m'estic trobant amb moltes dones...
1: Carai, és el primer tema, això és un temazo, falta de desig. Sí, perquè no és un tema tecnològic.
5: I després ara m'estic trobant molt amb dones divorciades o separades que tenen problemes per lligar. I llavors això ho estic treballant molt, o que estan superant relacions anteriors una miqueta complicades.
1: Mira, un dia podem parlar amb vosaltres, sí, més endavant, de les aplicacions de lligar, no? Que també hi ha molta part de tecnologia.
5: Molt.
1: I hi ha molts temes.
2: Xantal, deixa'm dir-te una cosa.
1: Hem d'anar acabant, que m'encanta aquest debat, hem d'anar acabant.
2: Amb el que comentàvem abans de quines implicacions té això en les relacions del dia a dia, no? Jo crec que hi ha tres paraules que s'entén que no van a dintre de les relacions sexuals normals, que són frustració, esforç i mediocritat, i tot això passa en el dia a dia, mentre que no succeeix a la xarxa.
1: Molt bé. Escolta, m'ha agradat molt aquest debat, espero que els oients també hem après, i aquest és el model que tenim de societat, eh? També el model de sexe virtual que volíem que els oients, doncs, coneixéssiu. Doctora Raquel Tulleuda, Sílvia Catalán, Elena Crespi, un plaer parlar amb vosaltres, i ens emplacem a parlar de les aplicacions per lligar del 50 al 70.
5: Vinga,
1: adéu.
0: I tant.
1: Adéu.
3: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
1: Heu sentit a parlar del món VUCA, oi? Volàtil, incert, complex i ambigu, i del que era la seva evolució, el món BANI, fràgil, ansiós, no lineal i incomprensible. Doncs esborreu, perquè ara parlarem del món, atenció, nou concepte, eh? Fate. Avui, oients, parlarem del món fet. Ja us confesso que jo no n'havia sentit a parlar. Ve un home innovador que en sap molt, Jonathan Escobar, i el coneixeu, CEO d'Acció Global, un gran emprenedor de casa nostra. Què tal, com estàs?
7: Pues Xantal, molt content de ser aquí en la desena temporada del Revolució.
1: Molt bé, contenta. El Jonathan ens ve a expressar i ens ve a presentar el seu llibre, Lead to Beat, liderar per vèncer, és un bon títol, eh? Liderar per vèncer, amb un subtítol que és el ritme del lideratge que dona forma al demà, i on parla de fate. Explica'm què hi ha al darrere d'aquest acrònim. Fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. No és fàcil, eh? Explica'm això.
7: No és fàcil, no és fàcil. Bueno, gràcies a una vegada més per ser aquí. És un honor. I pues, què vol dir el fate? El fate és la reflexió que jo vaig fer quan mirava el món sobretot el que s'ha enfrontat les empreses per les quals treballo, no?
1: Sí.
7: Primer, un món molt fragmentat, on el mercat ja no és un, no?
1: És
7: abans teníem un mercat uniforme i ara tenim moltíssims microsegments, moltíssimes tendències, moltíssims consumidors que volen hiperpersonalització i coses diferents.
1: Sí.
7: Ambigüitat. Les fronteres, Xantal, entre el físic, el digital i el social ja no existeixen. Estan perfectament transformades. Turbulència. Tot pot canviar en un instant, i en aquests últims 5 anys ho hem vist una i una altra vegada. I per acabar, entropia, no? Moltes organitzacions estan dissenyades per coses que en 2-3 anys es queden totalment obsoletes, i moltes vegades creiem en el victimisme. No hem fet res dolent, sí, no hem fet res dolent, però és que el món canvia a una velocitat que mai abans ho havia fet.
1: M'agrada molt, aquestes paraules. Fragmentació, que deia el Jonathan Escobar. Ambigüitat, turbulència, entropia. Què hi ha darrere d'aquests conceptes i com afecta la tecnologia, no? Comencem per la fragmentació. El mercat ja no és un, és molt global i això ha canviat moltes coses.
7: Totalment. Al final, davant de la fragmentació, doncs pots intentar anar a tot o pots intentar posar focus en aquell consumidor, en aquell client, que és el que tu vols guanyar, no? I crec que això és molt important. I davant de la, pues, la turbulència i la resta d'elements, pues, pots córrer com un pollastre sense cap fent de tot o pots realment obsessionar-te amb l'impacte contra uns consumidors que són els que realment a tu t'importen i uns clients que són els que t'ajudaran a créixer i els que podràs servir amb excel·lència. No és impossible servir a tots els clients, a tots els consumidors, amb totes les necessitats que tenen amb excel·lència. Per tant, focalització davant de la fragmentació per poder servir-los i aconseguir èxit amb aquells que tu llegeixes guanyar.
1: Ja, perquè, Jonathan, davant de tanta fragmentació, no? L'ambigüitat, la turbulència, l'entropia, com hi podem reaccionar? Perquè està clar que hi ha moltes empreses que tenen èxit i funcionen i duren molts anys, no? Amb les quals tu col·labores i altres no.
7: Totalment. Jo sempre dic que les organitzacions d'èlit, les organitzacions que guanyen en el mercat i que són sostenibles,
1: què fan?
7: No fan més coses. El que fan és menys coses, però amb una claredat absoluta. Al final, el que fan és obsessionar-se en ser els millors en, contra un consumidor en un mercat determinat. I això és el que fa que les organitzacions, al final, siguin excel·lents a lo llarg dels anys. I ho estem veient, no? Davant de la turbulència que tenim actualment, moltes de les organitzacions a les que nosaltres treballem el que estan fent és tornar a refocalitzar-se en allò en què tenen capacitats diferencials, allò on poden ser els millors del món. Perquè si no ets capaç de ser el millor del món, està simplement competint contra, bueno, amb elements que al final no aconsegueixen aquesta sostenibilitat al llarg del temps.
1: Clar, ara els oients diuen, i com pot ser i com puc ser el millor del món, no? Explica'm amb més detall, el focus brutal, el nom sol ja em sembla molt impactant, no? És a dir, molt bé, tothom vol fer la seva feina el millor possible, siguis una empresa, un emprenedor, un CEO. Com? Focus brutal?
7: Bueno, per nosaltres el focus brutal, que és amb el que comencem qualsevol revolució, perquè nosaltres el que fem és revolucionar les organitzacions, comença amb construint el que diem un wall, un mur, on al final el que fem és que l'equip de lideratge agafi la seva estratègia i defineixi exactament quines són les seves prioritats que no es poden permetre o no aconseguir. Per tant, aquest focus brutal comença per decidir què no farem, en què ens focalitzarem i on posarem els recursos de l'organització. I aquest és l'inici de qualsevol transformació, de qualsevol revolució, de qualsevol acceleració d'una organització líder d'elit en el món.
1: Per tant, suposo que aquest focus brutal són aquells punts forts, no?, que s'han de millorar, no? M'imagino.
7: Que s'han de potenciar i has de tenir l'ambició. És molt important tenir més ambició que recursos en el món actual. Això és clau. Tenir l'ambició de convertir-te en el millor del món. Si no tens aquesta ambició, no ha d'estar en el teu focus.
1: Avui estem parlant amb l'emprenedor Jonathan Escobar del món Fate. Recordem, fragmentació, ambigüitat, turbulència, entropia... Totes les empreses reaccionen igual davant d'aquesta realitat. I quines són les excuses més comunes que sents per no transformar les organitzacions, Jonathan?
7: Ui, mare meva, les he sentit totes ja.
1: Què diuen? Què diuen?
7: Les he sentit totes. Bueno, la que més escolto, si hagués de fer un ranking, la primera és... No és el moment adequat, ara. No és el moment adequat. Sempre dic, bueno, no és el moment adequat mentre els competidors et van passant per sobre. O la de som diferents. No, perquè nosaltres som una cooperativa, nosaltres som un mercat molt regulat, nosaltres al final tenim un mercat molt petit, nosaltres som una organització molt petita. I la meva favorita és la de, ei, si nosaltres ja ens hem transformat, nosaltres ja tenim Agile, nosaltres ja tenim OKRs, bueno... Són, al final, no? Reaccions, no? On la gent, pues, al final, té por davant de l'acceleració, de la revolució d'una organització, i són, pues, reaccions molt comunes que ens trobem en el dia a dia.
1: Clar. En el teu llibre, que avui el recomanem, Lead to It, parles d'exemples molt concrets d'homes i dones que saben liderar en aquest món del qual parlem, no? I sé que no me'ls pots dir tots, però comentem algun, no? Paul Codina o Plàcid Jové, a qui citaries? I quines empreses han liderat?
7: Bueno, doncs el primer, molts catalans i catalanes, que al final s'ha de posar en valor. Has dit el Pol Codina, l'Arantxa García, el Plàcid Jové, la Judit Viadé, la Judit González, la Belén Moreu, la Cristín Dodge-Cardet, David Palleras, Anna Navarro Schlegel. Catalanes, catalans...
1: Amiga personal, també. L'Anna ha vingut moltes vegades aquí, sí.
7: I una gran executiva de Silicon Valley, però és que totes les persones que he dit són, pel final, grans executius pues, d'empreses com PepsiCo, Danone, Fruit Ravage, Teva Pharma, Spotify, Mango... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el talent que tenim i els líders que tenim, que a més apareixen en el llibre Lead to Beat, perquè ells, en primera persona, lideren d'aquesta manera que estem parlant avui aquí.
1: I tu dius que són lideratges que no és carismàtic ni visionari, és pragmàtic i obsessionat amb l'execució, sí? Són pilots?
7: Sí. És un lideratge que no ha de ser ni carismàtic ni visionari, ha de ser pragmàtic, han de ser pilots i no passatgers. Han de posseir la confiança per aterrar a temps aquestes prioritats. Han de fer que les persones assumeixin lideratge. Han de posar l'execució per davant del reporting. Han d'assegurar que els problemes que hi ha les seves organitzacions surtin a la llum per poder-los atacar. A nosaltres ens agrada posar a les organitzacions, Xantal, una norma, que és que els problemes i les decisions no estiguin oberts a les empreses més d'una setmana. En una setmana, els problemes i les decisions s'han de prendre. I això, aquest tipus de líders són líders que estan en el front, estan en el camp, estan en on les coses passen i asseguren que els equips tenen les prioritats clares i que quan hi ha obstacles, aquests obstacles són pues eliminats del sistema amb la màxima celeritat possible.
1: M'agrada molt del Jonathan Escobar, que diu: la IA no és una eina, és un nou membre de l'equip. Jo també ho penso.
7: Així és, ho explico en el llibre. A mi m'agrada parlar de la IA i el CUP, accelerar l'impacte a través de la intel·ligència augmentada dels humans col·laborants amb la intel·ligència artificial. Però és que ho estem veient, és a dir, per nosaltres...
1: Humans que... més IA.
7: Sí, multiplicació, és una multiplicació total, i ho estem veient. Nosaltres tenim equips on la IA és un membre de l'equip més. I, de fet, els equips de... Ara ja només s'ha de fer l'onboarding d'humans, també s'ha de fer la integració de la intel·ligència artificial amb aquests equips. És a dir, els equips d'IT s'estan convertint en equips, deixa-m'ho dir així, de recursos humans, perquè el que estan fent és integrant la IA dintre d'aquests equips perquè sigui un membre més. I no ens ha de fer por, això. I, per cert, estem parlant ara d'IA generativa. No estem parlant ni d'intel·ligència general ni estem parlant d'intel·ligència artificial física, que encara ens queda molt de recorregut.
1: Per tant, avui parlant sobretot d'aquest llibre que us recomanem, del Jonathan Escobar, Lead to Beat, liderar per vèncer, el ritme de lideratge que dona forma al demà. Per acabar, Jonathan, optimisme sí, malgrat que la realitat no sempre és fàcil en aquest món fet. Quin missatge final faries als directius que t'escolten, als emprenedors?
7: Pues mira, Xantal, jo crec que, òbviament, passen en el món moltes coses que no ens agraden, però, al final, hi ha raons per l'optimisme. Estem en un món on, al final, la taxa de pobresa global continua disminuint any a any, i això és important, on cada cop tindrem més persones connectades a internet, i això el que genera és possibilitat de connexió, de que el talent, sigui on sigui en el món, pugui ajudar-nos a construir les solucions que el món necessita, i, sobretot, l'aprenentatge. Vull dir, tenim la possibilitat d'aprendre a una velocitat que mai abans havíem sigut capaços d'aprendre. Per tant, això, per mi, és una molt bona notícia.
1: Felicitats per aquest llibre, on és un llibre inspiracional. Felicitats per tot el contingut. I, com sempre, un plaer que siguis el Revolució. Una persona disruptiva i valenta, jo crec que el Jonathan Escobar. I prenem nota del món fate, que deies, fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. Aquest és el món que tenim. Gràcies, Jonathan.
7: Gràcies, Xantal. Un plaer estar amb vosaltres.
8: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: L'altre dia vam entrevistar el Joan Hernández, un expert en intel·ligència artificial, milers i milers de seguidors a les xarxes, i ens va assegurar que la IA faria desaparèixer en poc temps 800 milions de llocs de treball. Avui volem girar la truita i mirar l'altra cara. Com ens potenciarà professionalment? Com podem convertir-la en aliada i no en enemiga? Sempre l'home vitamina de la revolució, ja sabeu, ja el coneixeu. Professor Esteve Almirall, què tal, com estàs?
1: Oh, bon dia, encantat. Moltíssimes gràcies d'invitar-me a la revolució.
0: Ai, a mi m'agrada molt perquè ets un home sempre content, eh? Oi que sí? Sempre...
1: Home, procurem, perquè les gràcies n'hi ha tantes que a mi està content.
0: A veure, tenim molts temes, però el primer... Opinia, Sora 2, la novetat d'aquesta setmana, què tenim, què ens ofereix? Perquè això sembla, avui ho parlàvem també amb l'Albert Cuesta, al Mercat del Peix, cada setmana, la intel·ligència artificial cada setmana hi ha novetats.
1: Vinga, vinga, vinga, que ho tinc barat, no? Ja, ja, ja.
0: Sí o no?
1: I tant.
0: Què en diries? Què diries?
1: Jo faig un article al Nacional, que és la setmana d'ahir, llavors al principi quan vaig fer-ho, a més vaig començar, em sembla que a l'estiu, i no sé què, vaig dir, hosti, què escriuràs, aquí no hi ha res. Cap setmana he tingut cap problema per un problema article.
0: Sempre hi ha notícies.
1: Sempre hi ha notícies. És una cosa que diu, si això s'acabarà algun dia. No, de moment no. A veure, el Sora 2 és un producte superinteressant, és un producte que genera vídeo, i genera vídeo amb imatges, amb so, i a més doncs, pot posar-te tu davant del vídeo, és a dir, com si fossis un presentador, amb diferents accions, etc. La qualitat és equivalent o millor a VO3 doncs, de Google, que era fins ara doncs, el que tenia més qualitat doncs, avui en dia. A mi la presentació, quan la van fer, em va donar la impressió que això és l'inici de, més que el final de. Ells ho van presentar, ho presenten en diversos formats, de moment només als Estats Units i Canadà, ho presenten amb una app, que volen que sigui una mena Insta, però tu et fas els vídeos i llavors...
0: Però, perdona, qui s'ha de preocupar són les productores que... I també les televisions, no? En aquest sentit, amb aquests oradors.
1: A veure, el primer que patirà més són els publicistes. O els que fan publicitat. Aquests són les productores, ja, no tant. Però el primer que patiran més són els publicistes, perquè aquests petits clips que tu fas doncs, per anunciar una colònia o que hi ha una cascada al Carib i tal, no cal que facis el Carib, allò t'ho solucionava més la vella.
0: No cal que facis el rodatge, eh?
1: Clar, com que allò et dura 10 segons, doncs tampoc em ve d'aquí. Els publicistes seran els primers, no? També presentadors de notícies, cursos, que necessites imatges, tot aquest tipus de coses serà més, no? Dintre de la pel·lícula s'està utilitzant ja, n'hi ha diversos doncs, que han arribat a acords amb Hollywood, s'està utilitzant ja per petits trossos, és a dir, quan has de fer panoràmiques, una pel·lícula...
0: Pagant,
1: sense...
0: no? M'imagino, tot
1: sí,
0: això
1: sí,
0: pagant,
1: clar,
0: eh?
1: Clar.
0: No hi ha res gratis, eh?
1: No. A veure, el Sora 2, l'app és gratis, als Estats Units i Canadà, i és una app tipus Instagram, i després apareix un Sora.com, doncs que allà es poden fer pel·lícules, vídeos i tal, i... La impressió que a mi em va donar és que això és el principi d'una colla de productes que ho faran molt millor i entre ells productes dedicats al món professional, que és el món doncs, que tu dius.
0: Sí, parlarem de Sora 2 i avui amb l'Esteve Almirall vull parlar de la IA com a ajudant o fins i tot com a eina transformadora, no? Mm. Per què ho dius com a ajudant avui o eina transformadora?
1: A veure, hi ha una part de la IA doncs, que probablement es coneix poc, que és aquesta part que no és que faci el mateix que nosaltres fem i ho fa ella i ho fa una mica millor en comptes de nosaltres, sinó que fa coses diferents. Llavors, una de les coses poder més interessants que estan passant és l'ús de la IA a recerca. No recerca petita.
0: Recerca de salut, sí.
1: No recerca petita, recerca de molt alt nivell. No? Llavors, un bon exemple, n'hi ha diversos, però n'hi ha molts, perquè tots la fem servir, jo faig servir la IA amb recerca, n'hi ha molts, però poder un dels més interessants és el que està passant al món del ball o al món de la biologia. I en concret, per exemple, un bon exemple és el de David Sinclair, que és un professor de Harvard, que té un dels laboratoris més anomenats amb això d'anti-aging, que estudia els factors Tanaka, etcètera, no? Tot aquest tipus de factors perquè la gent visqui més anys. No? Aquesta gent està fent servir un model, hi ha tota una colla de models que no són coneguts perquè no són comercials, són prototips, que es diu Cadence, que és una versió específica de Gemini 2.5. Però n'hi ha més, els d'OpenAI també en tenen un que també l'estan fent servir en un laboratori de biologia, etcètera. Això és part del negoci que és poc conegut.
0: Perdona, quan m'has dit de recerca científica anti-aging,
1: sí.
0: Què vols
1: sí.
0: dir? Perquè tots ens interessa viure tants anys com la Maria Branyes, que va viure, recordem, 117 anys, no?
1: Sí.
0: Aquesta recerca científica és per viure més anys?
1: Sí. Aquesta recerca científica és una recerca que està orientada doncs, a poder tenir aquest somni per un cantó de curar enfermetats que venen de l'edat, les catarates, etc. Hi ha tota una colla d'enfermetats que si tu poguessis dir doncs soc 30 anys més jove, doncs ho deixaries de tenir perquè seria adequat. I per l'altre cantó, que els humans visquin aquesta frontera de 120-150 anys que sembla que podria ser assolible. No? Llavors, el que és interessant és que aquests models et fan tota la recerca. És a dir, et fan... Són models que tenen a nivell computacional la part biològica i, per tant, busquen tota la colla de compostos, fan experiments, etc etc, i al final acaben traient els 3, 4, 5, doncs, que funcionen. I el que és més interessant... Bueno, a part d'això, també t'ajuden a fer el paper, a fer l'estat de l'art, però això ho fan molts, no? Llavors, el que és més interessant és que hi ha hagut resultats.
0: Quins resultats, Perquè...
1: Hi ha hagut gent, hi ha hagut
0: identifiquen sí. nous marcadors biològics, sí. no? Posa'm exemples concrets d'aquesta IA que ajuda els científics.
1: Hi ha hagut, per exemple, doncs, un dels resultats més coneguts és doncs, una d'aquestes empreses doncs, que abans coneixien aquests factors d'envelliment que va fer doncs, el primer de Tanaka. Llavors, aquests factors, el que passa és que hi ha molt lents. Bé, n'ha descobert uns, n'ha descobert tres en concret, que són 50 vegades més potents i més ràpids. És a dir, que comencen a ser susceptibles de ser utilitzats al món real, perquè no has de viure 200 anys perquè jo tingui efecte, sinó que realment doncs, et funcionen. No? I aquests d'aquí, el David Sinclair, doncs, també ha descobert tres proteïnes més doncs, que són marcadors biològics que indiquen quan has envellit que abans no coneixíem. I tot això s'ha fet amb ella. I això abans trigava mesos, inclús anys, a fer-se. Ara es fa en setmanes. I probablement d'aquí poc, aquestes setmanes seran dies o hores.

0: Per tant, aquesta intel·ligència artificial ajuda els científics i vol dir que ajudarà també a que nosaltres tots tinguem una vida més llarga i més saludable.
1: Clar, imagina't uns laboratoris que tinguin aquestes eines i, per tant, puguin fer recerca autònoma i no hagin de contactar més científics, sinó més computació. Més ordenadors. Clar, això en pots tenir tants com vulguis.
0: Hem parlat amb l'Esteve Almirall de l'IA que transforma el procés científic. També m'havies parlat d'un altre àmbit, el de la consultoria. Per què dius que també aquest camí és important i molt estret?
1: En consultoria és el lloc on estem veient més moviment. És a dir, fa ben poc veiem, per exemple, que els d'Accenture han reduït amb 11.000 treballadors la seva plantilla.
0: 11.000 treballadors? En sèrio? La seva plantilla?
1: Sí.
0: Tot per culpa de la intel·ligència artificial?
1: Sí. A la seva plantilla hi ha una plantilla de 780.000 treballadors i ara estan a 750.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquest és el principi. Llavors, aquest és un món que s'està canviant molt i és un món, a més, que afecta molt perquè afecta molt els juniors. Clar, la feina que redueix més és la feina dels juniors, dels meus estudiants. Els meus estudiants, ara els costa més trobar feina del que els costava fa un temps. Ara, doncs, és més complicat perquè la seva feina s'han vist reduir. Llavors, estem veient com moltes empreses no només fan servir la IA, que això ja ho sabíem, etcètera, etcètera, no? Sinó que, a més, es reinventen la seva reestructura, la seva pròpia organització es reinventa completament, no?
0: Un exemple. Posa'm algun exemple.
1: Sí, un exemple. Les consultories tenien una estructura tipus piràmide. Molts juniors, molt pocs partners, molt pocs socis.
0: I estan fent servir, posa'm alguns exemples del que fan servir.
1: I ara s'està parlant d'una estructura tipus obelisc, com l'obèlix. Aquestes peces que portava l'Obex. És a dir, n'hi ha pocs a la base, al mig hi ha bastanta gent i a la piràmide segueixen havent-hi pocs. A l'hora de tot
0: Això no canvia.
1: Això no canvia.
0: Vingui la tecnologia que vingui en el món, eh? Això sempre diuen.
1: Tot, n'hi ha pocs.
0: Sempre.
1: No? Llavors, com funcionen aquestes noves? Aquí tenim noves consultores, tenim coses com Disruptive Age, tenim coses com Unity Analyst, que són consultores completament noves, que són equips autònoms, petits, i aquests equips autònoms estan utilitzant moltíssima IA per fer la consultoria i ho fan molt més ràpid d'una manera millor.
0: Pots donar l'exemple de grans firmes, no? Per exemple, McKinsey treballa amb Lili?
1: El McKinsey treballa amb Lili, que és una mena de ChatGPT, però que a més et dona qui ha fet els informes, els de Quatre Cases treballen amb Harvey, els de Boston Consulting Group fan servir Desert, però això és més per fer, doncs, PowerPoints, els de Bain fan servir Sage, tothom té les seves eines, no? Però aquests encara no han canviat l'estructura, les noves que estan sortint tenen una estructura de consultoria diferent de les antigues. Aquests petits equips. I tots tenen una mena d'equips transversals que el que fan és mirar quines eines d'IA poden aportar a tota la consultoria perquè això vagi encara més ràpid.
0: Per tant, tots els juniors que ens escolten que han de saber més d'IA.
1: Si no saben d'IA, no tindran feina. Així és de clar.
0: Si no saben d'IA, no tindran feina.
1: No tindrem feina. A consultoria no tindrem feina.
0: Segons i a programació, quins sectors, no espantem a la gent, tampoc.
1: No, a programació i a consultoria, avui en dia, no en tindrem.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, davant d'aquests canvis, imaginació, clar, què cal? Aprenentatge, no?
1: Sí, clar, has de ser, doncs, el rei del mambo fent servir aquestes eines, com abans, és a dir, si tu volies ser un analista financer i no sabies fer un full de càlcul, doncs què et passava? No tenies feina. No tenies feina. Doncs, bueno, ara passa el mateix amb la IA.
0: Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, un home optimista, un optimista amb arguments, que és el que cal fer, i gràcies per la informació que avui ens has explicat. Una abraçada ben gran.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i, a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Un abraçadota molt gran a tot l'equip.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem el programa, oients, i avui amb una frase d'un home honest, senzill, que va aconseguir una cosa molt difícil al respecte de molta gent, l'expresident de l'Uruguai, Pepe Mujica, i diu així: Al meu jardí, fa dècades que no hi cultivo l'odi, perquè vaig aprendre una dura lliçó que m'imposa la vida, que l'odi acaba estupiditzant perquè ens fa perdre l'objectivitat davant les coses. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que com a mesura preventiva s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuen fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta han estat traslladats al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Un vaixell que transportava petroli saudit ha rebut l'impacte d'un projectil al Mar Roig aquest dimecres, segons ha informat l'autoritat marítima del Regne Unit, que supervisa el trànsit naval mundial. L'explosió ha causat un incendi a la coberta, però no ha provocat danys personals ni mediambientals, segons les mateixes fonts. L'incident es produeix només 2 dies després de l'amenaça dels Houthis d'atacar petroliers saudites. El portaveu militar dels rebels del Iemen ha confirmat aquesta mitjanit que han bombardejat 2 petroliers de l'Aràbia Saudita.
1: Aquest atac es produeix just el dia que els Estats Units han signat a l'Aràbia Saudita un acord perquè Riad pugui desenvolupar un programa nuclear civil amb fins pacífics. Washington assegura que el pacte garanteix els més alts estàndards de seguretat i no contribuirà a la proliferació d'armes atòmiques. En declaracions a Catalunya Ràdio, però, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit que això tindrà conseqüències a l'Orient Mitjà.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Aquest dimecres s'ha obert un esvoranc de desenes de metres prop d'un pou de les obres de soterrament del tren entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident, produït al barri de Vallbona de Barcelona, no ha causat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Adif assegura que controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny.
1: S'ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns a 2 urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat 3 vehicles i han afectat 2 parcel·les. Fons municipals apunten que el foc podria estar provocat. Precisament el risc d'incendi augmenta a Catalunya aquest dijous. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres no es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra de Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels models que encara no han publicat i la versió més nova del sistema.
2: Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho ha explicat a 3Cat Info Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
4: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que les IAs executin activitats d'alt risc, perquè l'objectiu era veure fins a on podien arribar. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia per publicitar la potència dels nous sistemes, com ja va passar amb el model Mythos d'Anthropic.
1: Als esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić és l'obè de 48 anys, prové de Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
2: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, en canvi, pel Barça de futbol, haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats.
1: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
2: El Girona Més Futbol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 i el descans.
1: I en ciclisme, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot groc del líder d'una general sense canvis.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
7: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
6: Donem espai als testimonis en primera persona.
8: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
6: Fem reportatges.
9: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
6: I denúncia.
10: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
6: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
11: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
6: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
13: Si no faig res, morirem tots dos.
14: El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera.
15: Hola, què tal? Em dic Son Goku. Ets tu aquell a qui la gent anomena el senyor? Núvol Quinton, et necessito!
16: Avui ens acompanya una actriu que ha participat en molts doblatges d'animació en català, com Les Tres Bessones, Els Simpson, animes també, com Dom, el petit geni del beisbol, però que segurament reconeixereu sobretot per haver posat la veu a un dels personatges més icònics de l'anime en català, el Goku petit de Bola de Drac. Mònica Pedrós, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
17: Hola, bon dia. Moltes gràcies a tu.
16: Què és per tu el doblatge?
17: Doncs mira, per mi el doblatge és un art meravellós que implica moltíssimes coses. S'han de tenir en compte moltíssimes coses i s'hi ha de posar el cos, l'ànima, s'hi ha de posar tot.
16: El doblatge és cultura?
17: Sí, sí, sí, totalment, per mi sí.
16: Per què?
17: Doncs perquè és una manera d'apropar una sèrie de productes que potser la persona no tindria aquest accés tan ampli, no? O sigui, que pot estar pendent de la imatge, pot estar pendent del so, pot estar pendent de tot, no? Perquè si no, el que moltes vegades passa és que hi ha gent que diu no, tot versió original, i molta gent acaba llegint la pel·lícula, no? I es perd tota la part d'interpretació, que és molt important, evidentment.
16: El Màrius Serra diu que el cinema està fet per ser vist i per ser escoltat, no per ser llegit.
17: Estic totalment d'acord, totalment. Mira quina gràcia. Sí, sí, jo penso exactament el mateix.
16: Com vas començar en aquesta professió, a veure?
17: Mira, vaig començar fa molts anys i Jo estava estudiant psicologia en aquell moment i estava a quart i treballava amb un psiquiatre i llavors una persona que va venir sempre em deia és que tens una veu molt maca, és que parles el català molt bé i diu, i un dia em diu i per què no et dediques al doblatge? I dic, home, ja m'agradaria. Dic, però i això? On es fa, no? És clar, no hi havia internet en aquell moment. I llavors em va dir, jo conec un noi diu que treballa en un estudi, que era el Quim Sota, i diu, si vols et passo el seu telèfon. Dic, i tant. Total, que vaig contactar amb el Quim Sota i en aquell moment estàvem fent... ja havia començat el curs de CEDIS dels empresaris per agafar gent que parlés bé el català perquè TV3 tenia molta feina.
16: Estem parlant dels anys 80, potser, o una mica més tard?
17: De l'any... 80, per ser exactes, jo diria que 86.
16: Mitjans dels 80.
17: Sí, mitjans dels 80, sí. I ja havia començat el curs, llavors vaig anar a l'Ever, que l'Albert Trifol era també qui estava amb els empresaris, i em van fer una prova i em van dir, fantàstic, entra, i vaig entrar a mig curs.
16: Clar, era una època que era gairebé l'inici, no?, del doblatge en català.
17: Sí.
16: I que hi havia molta feina.
17: Molta feina, sí. En aquell moment jo crec que era el boom de feina, per això vam fer aquesta escola, no?, per ensenyar a la gent que érem actors i això, a que poguéssim aprendre la tècnica i poguéssim intervenir en els productes de TV3 i tant.
16: Dius que vas començar, que no sé si vas acabar, a estudiar psicologia.
17: Sí. Vaig acabar.
16: Vas acabar.
17: Oh, i tant.
16: I això t'ha ajudat després en doblatge?
17: Doncs sí, molt. Hi ha gent que em diu, oh, no té res a veure. I tant que hi té a veure, no? Perquè jo, per comprendre el pacient, no?, l'he d'escoltar bé, he de copsar quina emoció està sentint en aquell moment per després, clar, com a psicòloga, poder-li fer una devolució i un acompanyament, però com a actriu, poder-ho sentir jo també en el meu propi cos, saps? M'he de fusionar amb el personatge, no? I amb els pacients, vulguis que no, també t'has de posar la seva pell per veure el punt de patiment.
16: Clar, hi ha un grau d'empatia necessari, i en doblatge encara més, no?, per doblar el que tens a la pantalla.
17: Exactament. És que és imprescindible. És que si tu no empatitzes, si tu no vius l'emoció com l'està vivint l'actor en aquell moment, no donaràs el paper. Qui ho estigui escoltant no s'ho creurà.
16: I quins van ser els teus mestres a la professió?
17: Clar, n'hi va haver molts, i em sabria greu, clar, si me'n deixo, no? Però els que han sigut molt, molt rellevants... L'Elsa Fàbregas era la bruixa avorrida de les Tres Bessones.
16: És veritat que tu allà vas fer la Teresa.
17: Exacte.
12: Un, dos, tres, són tres bessones, us durem, sols una estona.
17: O sigui, va ser amb ella, jo no he sentit tons com els de l'Elsa. Era una cosa, escoltar-la era una cosa fascinant.
18: Una vegada vaig contractar un intercanvi per catàleg. Bruixot busca castell de bruixa a pagès, totalment equipat. A canvi, ofereix un àtic a Nova York.
17: I després he après també molt del Joan Pera, del Vicenç Manel Domènech, moltíssim. El Vicenç Manel Domènech m'ha fet, o sigui, em va fer una cosa que em va semblar magistral. Feia una sèrie que eren, cada episodi era diferent i era com de por. I llavors a mi em va dir,

0: Vora de Drac es va estrenar l'any 1990 a TV3 i tu vas posar la veu al Goku petit en 125 episodis.
1: Allarga't, bastó! Que no em sents!
2: Ah, ets aquí!
1: Ai, el radar! Em falta el radar! Potser m'ha caigut en algun lloc.
2: Com ho faré per trobar la bola de Drac de les 4 estrelles sense el radar?
0: Com et va arribar el Goku a la teva vida?
3: A veure, faig un petit matís que crec que és important. El Goku el vam començar a doblar en castellà. Jo allà vaig fer el paper de la Mai i en català van intentar conservar els que parlàvem català el paper. Llavors jo vaig començar com a Mai. I a l'episodi 26 vam parar i van venir unes vacances i el mes d'agost, bueno, havíem de gravar nous episodis.
0: Perdona, en castellà, per on era? Era per Televisió Espanyola o saps si era per alguna...
3: No ho recordo. Sé que ho fèiem, diríem, al Màrius Vistany, uh-huh. Amb un estudi allà molt lluny.
0: Dobby?
3: Dobby, sí, molt bé, Dobby. Però no recordo per qui era.
0: Uh-huh. I va arribar a l'agost, després d'aquests 26
3: Exacte.
0: Primers episodis en castellà,
3: sí.
0: I què va passar?
3: I què va passar? Doncs que la Maria feia el Goku, els primers 26 episodis...
0: La Maria Moscardó,
3: perdó, sí. I va dir que no, que ella estava fora de vacances, que marxava i que no ho podia fer. I llavors el Joan Pere em va dir, nena, ho vols fer tu? I jo quan ho va dir, mira, encara se'm posen els pèls de punta, vaig pensar... Però si és o sigui, el somni de la meva vida, no? Poder fer el Goku, perquè jo el veia anar a la sèrie i deia... Em sentia com identificada, no? La part de nena que hi ha en mi pensava, uau. I clar, evidentment li vaig dir que sí, i tant.
0: I llavors així et va arribar el Goku, després d'aquests 26 primers episodis, no? On hi havia la veu de la
3: Maria.
0: I llavors tu ja vas fer aquests...
3: Jo vaig fer del 27 al 127, que és quan es casa amb la Xixi.
0: Ah, clar. Clar, clar.
3: I que imagina't, em vaig arribar a casar amb la Xixi allà fent un o deu, intentant fer-la el màxim de greu possible, sí.
0: Què és el que més t'agrada? Ara parlarem del Goku, del personatge, però què és el que més t'agradava així d'entrada del Goku?
3: L'espontaneïtat. Uh-huh. Que era molt fresc, era molt innocent. Bueno, sí, molt, molt. Era amic dels seus amics, era amb uns valors molt bonics.
0: Era un nen molt, molt ingenu, no? Que no havia tingut mai contacte amb adults. Quin és l'episodi que recordes amb més estima? O perquè ja sé que n'has parlat molt del Goku en molts llocs on t'han convidat. Has fet moltes conferències, moltes xerrades, també has participat en moltes entrevistes.
3: Uh-huh.
0: Però què recordes d'algun episodi, alguna trama especial?
3: Mira, jo molt entranyable, molt... L'episodi quan aconsegueix, igual la meva memòria em falla, però quan aconsegueix ajuntar les boles de drac...
0: Per primera vegada
3: era l'Olong, em sembla.
0: Que demana unes calcetes.
3: Sí, no, més endavant, que demana ressuscitar el Krilin, el pare de l'Opà... Oh, aquí, mira, encara ara, o sigui... Pf.
4: Per desgràcia no puc tornar la vida als teus amics. Però sé que en Sheeran, el drac, sí que és capaç de fer-ho. Jo mateix vaig crear en Sheeran i el puc ressuscitar. Ell et complaurà el desig.
1: Sí, de debò el ressuscitarà?
5: Bé, us complauré el desig. Què desitgeu?
6: Voldríem que ressuscitessis en Chaos i el Follet Tortuga.
7: I en Krilin, Bulma, que ja te'l descuides.
8: Espereu un moment! N'hi ha d'altres! En Satanàs va matar moltes altres persones i haurien de ressuscitar!
5: Bé, entesos, és igual que siguin molts, els ressuscitaré tots, sense excepció.
3: Se'm neguen els ulls, sí. O sigui, era un crit tan genuí, tan desesperat, no?, amb uns valors, perquè podia haver demanat el que volgués per ell.
0: I demana...
3: I demana, exacte.
0: Ostres, t'estàs emocionant, Mònica.
3: Sí. Ai, sí.
0: Per alguna cosa personal, també?
3: Sí, clar, evidentment, no? Perquè una situació així, no... Si tens tot el poder del món, no?, i pots aconseguir una cosa així...
0: Clar, ressuscitar algú que no hi és. Clar, això és el màxim, no? Que...
3: Clar, a tanta gent que no donaria abast. La veritat.
0: Quan et vas adonar que allò que estaves doblant començava a tenir molt de ressò?
3: Potser al principi no, però una mica més endavant. Era allò que hi havia gent que...

0: la veia, no? I em deien, oh, que xula la sèrie, no sé què, i tal, i jo deia, sí, sí, sí, i parlava fins i tot amb companys de feina, o gent que em coneixia i que la seguia, i veies que sí que estava agradant molt, no? I que a més també arribava a nivell de notícies fins i tot, no? Que estava tenint com molt d'èxit.
1: I després Bola de Drac acaba i arriba Bola de Drac Z, uh-huh, amb el naixement del fill d'en Goku, que ja és adult, que és en Son Gohan, sí. I llavors, clar, es canvia la veu.
0: Sí.
1: I arriba i el fa el Marc Zani després de casar-se amb la Xixi, no?
0: Exacte.
1: Que és justament els últims episodis de la primera saga, no, diguem, de Bola de Drac.
0: Clar.
1: Com vas viure aquell impàs, aquell canvi de veu?
0: Mira, en aquell moment la dirigia el Vicenç Manel Domènech.
1: Uh-huh.
0: Tot un personatge. I jo tenia molt bona relació amb el Vicenç Manel. És que era encantador. I treballàvem molt a gust, no? Llavors, clar, sí que és veritat que en japonès la mateixa dona que dobla el Son Goku dobla tots els que comencen per Son.
1: Sí, és la Masako Nozawa,
0: sí.
1: M'ho he apuntat, perquè és curiós que ho fa la mateixa actriu, no?
0: Sí.
1: En Son Gohan, en Son Goten, no? La mateixa actriu, i a més també el fa de gran.
0: Exacte. I per la seva cultura això està bé. Però, clar, el Vicenç Manel Domènech em va dir, nena, ho fas tu? Diu, i fas el Son Gohan? I jo li vaig dir, dic, no. Dic, jo crec que no. O sigui, jo no puc seguir fent el Goku gran perquè és que no tinc veu ni cos ni res per poder-lo cobrir, no? I després el petit, jo considerava que aquí era millor diferenciar perquè la nostra cultura és més de diferenciar les veus, no? Que m'hagués encantat seguir, però... I llavors el Vicenç Manel va dir, doncs va, sí, sí, sí, clar, sí.
1: Clar, aquí seria impensable, no?
0: Jo, fins i tot, jo crec que jo no em sentiria còmode fent-ho.
1: Bola de Drac ha sigut un fenomen, m'atreviria a dir mundial. Mm-hmm. S'han obert restaurants de ramen de la temàtica Bola de Drac. Hi ha un marxandatge molt ampli de tot tipus d'objectes, que segur que tu en tens molts, no?
0: Sí,
1: o no?
0: Sí.
1: Quin és l'objecte més curiós que tens o que t'han regalat o que t'has comprat de Bola de Drac?
0: El que més m'estimo i que el porto sempre amb mi és un cromo. No és ben bé un cromo, és com un quadradet que era d'unes patates fregides, venia amb unes patates fregides, i és el Goku i el guardo. O sigui, el porto amb mi, o sigui, el porto a la cartera. I quan els meus nens eren petits, duia les fotos d'ells, que no tenien mòbil, duia les fotos d'ells i la del Goku.
1: Com si fos un fill més o un sant, fins i tot, no?
0: Sí,
1: que t'ha portat molta sort. També s'està preparant, si no tinc mal entès, un parc temàtic.
0: Sí.
1: A Dubai,
0: sí.
1: De Dragon Ball, de Bola de Drac. Les pel·lícules de Bola de Drac són les que generen més ingressos en el món de l'anime. Hey. Per què creus que hi ha hagut aquest fenomen justament amb Bola de Drac i és l'anime que podríem dir que més ha triomfat de tots els que han aparegut?
0: Val, jo crec que potser també ha estat un dels primers on ha estat bastant elaborat el tema del guió, de la història, de la narrativa, no? Sobretot la primera part. I després també perquè transmet uns valors i tot i que, evidentment, aquí podem fer un parèntesi, que hi ha una sèrie de diàlegs, una sèrie de coses que estic d'acord, que potser no són políticament correctes, però sí que si ens basem en la part genèrica, no?, en la visió que pot tenir lo millor un nen, doncs és fantàstic. El punt de curiositat, d'aventura, d'innocència, de complicitat, d'acompanyarisme.
1: Arrel de la notícia que la plataforma 3CAT ara, uh-huh, es tornaven a penjar doncs tot la sèrie de Bola de Drac amb la incorporació del Bola de Drac Super,
0: uh-huh,
1: que és de fa pocs anys, hi havia alguns comentaris que deien que potser els diàlegs, com dius tu, o les escenes o moltes temàtiques de la sèrie, clar, són les de fa 30 o 40 anys, uh-huh, i no se sap ben bé quin interès pot tenir això avui en dia. Tu hi estàs d'acord o no?
0: Buah, jo no sóc partidària de tocar cap obra original, mai de la vida, mai, perquè hi ha hagut al darrere un director que ha donat el seu vistiplau i per mi això va a missa. Clar, i també veig que la lectura d'un adult no és la mateixa que la d'un nen. Llavors, aquí potser es podria...
1: Clar, vaig llegir un comentari que em va agradar molt, que deia, sí, el fullet tortuga, doncs és un vell verd fastigós que reacciona davant de les dones com reacciona, però després, la majoria de vegades, per no dir totes, s'emporta un calbot.
0: Ja, sí. No? Sí, també és veritat.
1: La lectura... Sí. Ja, després...
0: També és... que no és adequat, no? Que està, això està, bueno. Sí, sí, exacte, exacte. I respecte al que has dit al parc temàtic, m'agradaria fer un petit comentari.
1: Clar.
0: Que de debò, que quan ho vaig llegir, o sigui, em vaig quedar amb una cara perquè vaig pensar, perdó, aquí no, perquè aquí no respecten els drets humans. I és una sèrie que com a base, no?, té aquest també entre cometes, evidentment, té una base de respecte molt, molt important, no?, i el valor, doncs això que et deia, no?, de l'amistat, del companyerisme, de l'esforç, de... no vull dir que no s'esforcin allà, eh?
1: La tolerància, fins i tot.
0: La tolerància, exacte, que m'hagués agradat més, que també sé que potser no seria l'ideal, però en aquest cas jo considero que sí que hagués fos a Japó.
1: I després de Bola de Drac Z va arribar la sorpresa. Bola de Drac GT, on el Goku, arrel d'un encanteri, torna a ser petit.
0: Sí.
1: I l'any 1999 van arribar 64 episodis més.
0: Sí.
1: Què vas pensar quan t'ho van dir? Perquè en aquell moment suposo que tu ja t'havies acomiadat del Goku.
0: Clar, jo pensava que ja no sortiria més. I clar, per mi va ser com una injecció d'adrenalina, de dir, uah, que bé, que bé. Sí, molt, molt feliç. A més, va coincidir que els primers episodis de Goku els vaig doblar embarassada de la meva filla gran, i després, doncs... vaig fer un temps de baixa, però després venia amb mi a l'estudi i jo anava treballant i anava doblant.
1: Però ella quant temps tenia? O...
0: Era un bebè.
1: Era un bebè, o sigui,
0: clar,
1: tenia
0: una persona,
1: mesos.
0: Clar, i tenia una persona que se l'enduia a passejar mentre jo treballava, i després quan li tocava menjar, doncs me la duia i paràvem, i el Vicenç Manel m'ho respectava moltíssim. Sí, sí, la veritat és que sí, en aquesta professió m'ho han respectat molt sempre.
1: Ser dona és més difícil que ser home en doblatge?
0: Sí. Sí, per desgràcia sí. Però per què? Perquè hi ha el producte original. Hi ha molta menys dona. Si tu mires el cinema, moltes pel·lícules hi ha de vegades un 80 o fins i tot més d'homes. I de dona hi ha, doncs, la mare del protagonista, la parella i a lo millor alguna infermera o algú altre que surt, però en moltes pel·lícules. I que sortint dones no n'hi ha tantes, sí.
1: I tu vas decidir que, malgrat tenir un bebè, voldries treballar. O com va anar?
0: A veure, treballava menys, sí, i...
1: Vull dir que te l'emportaves a la sala. Que...
0: Sí, a l'estudi hi havia una persona...
1: O a l'estudi.
0: Sí, sí, que amb la gran va ser una germana meva, vale? I després amb la petitona tenia una senyora a casa... I el que feia també era això, ens n'anàvem les tres a treballar. I mentre jo treballava, intentaven que fossin períodes petits, anaven a passejar, a prendre el sol i això.
1: Era habitual, després, això, o no?
0: Amb d'altres companyes jo no ho recordo. Però jo, per mi, el tema de la maternitat i els fills, per mi és prioritari, sí.
1: Continuem parlant de Bola de Drac. Et cansa parlar de Bola de Drac o no?
0: No, m'encanta, m'encanta. I a més, fent un petit parèntesi molt petit, que amb la petita ja havia nascut, però la gran vaig fer episodis estant embarassada. I una altra cosa que jo trobo molt important, tant pels actors d'imatge com pels actors de veu, és jo li anava dient, carinyo, la mama no li passa res, eh? La mama està bé. Crida, però no li passa res.
1: Clar, perquè la portaves a la panxa.
0: Clar.
1: I tu estaves allà fent uns crits del Goku molt forts, no?
0: Sí. Sí.
1: Ostres.
0: I sempre parlava amb ella i li deia, carinyo, la mama no li passa res, eh? Estic bé, estic bé.
1: No et preocupis, és feina, no? Jo no.
0: Tal qual.
1: Clar,
0: tal
1: clar,
0: qual.
1: Perquè, home, a veure, després s'ha demostrat, no?, que els fetus i els... Després tot això...
0: Perceben,
1: clar, perceben,
0: sí,
1: totes les energies. Deia que continuem parlant de Bola de Drac perquè després, anys més tard, van venir als salons del manga.
0: Sí.
1: I el contacte amb els fans i la gent. Recordes el teu primer saló del manga?
0: Sí.
1: Quin any va ser, més o menys?
0: Ostres, l'any no sabria dir-t'ho.
1: Cap als 2000, no? Em sembla? 2005, sí. 2006,
0: sí, sí,
1: potser...
0: 2000 i alguna cosa, potser, sí, sí.
1: Què recordes? A veure.
0: Mira, Recordo que em vaig quedar fascinada de veure la quantitat de gent que hi havia, no? Perquè el doblatge, de fet, és bastant anònim. I, a més, a mi l'anonimat m'agrada, o m'agradava. Ara, tal com ho estic vivint ara, és diferent, bueno, ja en parlarem. I recordo això, que vam fer una xerrada i que van començar a parlar els altres, el narrador i tal, i llavors va haver-hi un moment en el que explicava, que deia, i llavors es va sentir, i era el Goku que deia, allarga't bastó, i llavors el que vam fer, jo em vaig quedar fora de l'escenari i vaig dir, allarga't bastó, cridant i entrant corrent a la sala.
1: Em sembla que parles de l'any 2011, per primera vegada es va fer una lectura d'un guió inventat,
0: sí?
1: De Bola de Drac,
0: sí?
1: Amb els actors de la sèrie,
0: sí?
1: Que interactuaven entre ells. Parles d'aquest moment, no?
0: Jo crec que sí.
2: De sobte apareix un personatge inesperat.
0: I recordo que quan vaig entrar a la sala es va sentir un oh! I molta gent dient la Mònica Pedrós. I jo aquí ja va ser quan vaig dir, que fort! Saps? Aquí vaig, saps, prendre com consciència de la magnitud, també, eh?
3: Hola! Em dic Sao Paco!
4: Ostres! Si sóc jo de per aquí! Però què fas aquí?
5: Pots saber què significa tota aquesta pantomima?
1: Què és el més curiós que t'ha passat en contacte amb la gent? Perquè després s'han organitzat signatura de firmes,
0: sí,
1: amb els diferents llibres i mangas de,
0: sí,
1: Bola de Drac, amb diferent marxandatge, hores i hores, en diferents edicions, la gent apropant-te, coneixent-te, al llarg,
0: sí,
1: dels anys també, no? S'ha sostingut, uh-huh, perquè fins i tot últimament també ho has fet.
0: Això és, de veritat, és una satisfacció molt gran, no? I una sensació d'agraïment tan gran cap a ells, perquè sense ells no tindria sentit tot això que fem, no? Vull dir, formen part d'aquesta màgia. I clar, quan els veus tan implicats, tan il·lusionats i també agraint-te que formes part de la seva infantesa, no? I que ho recorden com els seus millors moments, per mi, clar, imagina't, no?
1: I el més curiós que recordis o que t'hagi passat?
0: Mira, coses curioses que m'han passat pel carrer, m'han passat a les botigues, m'han passat a llocs, a restaurants, no? De cop i volta, de dir-me, ostres, et puc fer una pregunta? I llavors em feien la pregunta i tal, responia que sí. I ara ja quan em diuen, et puc fer una pregunta? Els hi dic, sí, i la resposta és sí. Perquè, o sigui, la gent em reconeix per la veu. I a mi em fascina. O sigui, la gent és que, no sé, té una agudesa auditiva, té una intel·ligència auditiva molt gran. I una cosa molt curiosa que em va passar una vegada amb una noia, recordo que vam parlar perquè m'estava explicant unes coses i jo també parlava, i em va dir, m'està passant una cosa una mica estranya. Diu, i és que et conec i molt, però no em sones de cara. Clar, i després recordo amb una altra persona també que diu, no sé què m'està passant. O sigui, estic parlant amb tu i estic començant a plorar. Diu, perquè m'estàs connectant amb algú molt emocionalment, molt profund en mi, no? I sí, sí, i bueno, clar, llavors després ho explico, no?
1: Clar, ostres, el poder de la veu o de Bola de Drac,
0: de... Sí.
1: O no sé, no? Com,
0: sí.
1: Quina explicació li has donat que connecti amb aquestes parts la veu d'emoció? Gairebé espiritual, fins i tot, diria, amb les persones.
0: Sí, totalment d'acord. I és perquè eren uns moments de la seva infantesa, la seva adolescència, no?, en què per molta gent era el seu moment de pau, era el seu lloc segur, era el seu lloc on allà podien estar... Eren feliços. Saps? Tenien l'espai, fins i tot la gent m'ho comenta, no?, que desapareixien dels parcs. Quan feien Bola de Drac, els parcs, els carrers quedaven buits i tothom anava a casa, no?
1: Encara et passa això avui en dia?
0: Sí.
1: I han passat gairebé més de 40 anys, no?
0: Sí, 34, 33, 34.
1: Ho dic perquè que et passi encara avui en dia la veu, l'instrument. Tu creus que no t'ha canviat tant com altres? O sí que has notat canvi, però la gent, diguem que no l'ha notat tant? Com ha canviat la veu al llarg del temps? Si és que alguna vegada hi has pensat en això, perquè, clar, estem parlant de fa molts anys, no?
0: Sí, jo crec que en mi la veu molt, molt, molt no ha canviat. I més que res també perquè amb doblatge la col·loquem a llocs diferents i això fa que la fem una mica diferent, no? I que puguem recuperar la veu que fèiem. I després també perquè sobretot amb dibuixos animats hi ha una part de la teva ànima. I sobretot amb dibuixos animats japonesos, no? Amb l'anime i això, hi has de posar una part teva perquè ells, la manera d'interpretar és diferent i l'hem de una mica fer-la una miqueta nostra. Llavors jo crec que això també, o la manera de riure, la manera de dir, això arriba molt, li queda a la gent, no? O fins i tot la melodia que fas quan parles. Això la gent és com que ho porten a les seves venes, no? I ho reconeixen.
1: A part d'actriu, també ets directora de doblatge. Has dirigit molt doblatge, uh-huh. I moltes sèries i pel·lícules. La figura del director de doblatge ha canviat al llarg dels anys?
0: Sí. Treballàvem amb un altre ritme, que hi havia un coneixement del producte. A veure, se sabien les pel·lícules de dalt a baix i de dreta a esquerra, t'explicaven molt detalladament, hi havia un acompanyament al faristol per part del director o directora, i realment era un treball exhaustiu que feies, no? I avui en dia sí que és veritat que no, per sort, no tots els productes ni tots els directors, i jo em considero una directora que treballo bastant a l'antiga, es fan molts xurros. Em sap molt de greu. O sigui, jo el de no escoltar l'original és que ho detesto. Ho detesto.
1: I qui va ser Frederic Manescal?
0: Doncs mira, per mi, el meu gran mestre de la direcció. Vaig treballar amb ell molt com a actriu i m'encisava veure com dirigia. O sigui, moltes vegades em quedava allà a veure com marcava els guions, com marcava els gràfics, com portava una xuleta de cada episodi, escrit amb l'argument, perquè quan fas una sèrie, cada episodi, no? Doncs, clar, pot variar, no? I recordar què passava si fas 5 episodis per poder-li explicar a l'actor.
1: Ostres.
0: Ell es feia unes xuletes i jo m'ho faig. O sigui, jo m'he emmirallat molt amb ell, molt. I la manera que tenia d'explicar-te els episodis, d'explicar-te el take, d'escoltar-lo, de... Buah.
6: Qui posaré en aquell avió? Algun pilot novell que encara no sap volar gaire per veure si pot superar el repte? O assignaré la missió al millor dels meus pilots? El més intel·ligent, el més experimentat, el meu as. El millor que tinc.
7: Frederic Manescal va ser un actor i director de doblatge que va néixer l'any 1946 i va fer sobretot personatges secundaris i ambients en sèries i pel·lícules. Provenia del món de la ràdio, on hi va treballar durant molts anys en emissores de l'època, com per exemple Ràdio Reloj o Ràdio Espanya Barcelona, als anys 70 i 80. Amb l'arribada del doblatge en català, als anys 80, va participar en moltes sèries com Jo Claudi, Magnum o He-Man i els Senyors de l'Univers. La seva veu greu i elegant era ideal per a fer narradors o inserts, com a la pel·lícula Desactivador, de l'any 1999.
8: Amb el suport de personalitats com ara Lady Diana de Gales, grups de soldats sapadors d'elit de Cambodja, Alemanya i Anglaterra van anar en missions d'ajuda a països infestats de mines de terra.
7: Va participar en nombroses pel·lícules com Karate Kid, Homes de Negre o Apollo 13, posant la veu al director de la NASA interpretat per l'actor Joe Spano al costat de Tom Hanks amb la veu de Jordi Brau.
9: Et vols carregar la meva tripulació 2 dies abans del llançament?
10: Està qualificat per aquesta missió.
9: És un pilot excel·lent, però quant temps fa que no ha estat en un simulador?
10: Em sap greu, Jim. Entenc com et sents. Però només tenim dues opcions. O retirem en Mattingly i posem en Swigward, o us deixem tots tres per una altra missió.
7: Com que provenia de la ràdio, també li solien repartir papers de periodista o presentador, com a la pel·lícula Batman Forever, de l'any 1995, on va fer el presentador del circ.
11: Senyores i senyors, nens i nenes de totes les edats, benvinguts al major espectacle del planeta. A més de 20 metres de terra, efectuant proeses d'inimaginable destresa aèria, els Greisen Voladors!
7: Va dirigir molts doblatges, com la sèrie Beverly Hills o les pel·lícules Diari d'un rebel, Coses que feia Denver quan ets mort, o Apocalips Now Redux, doblant el personatge Gaston Desmarais de l'any 2009.
12: El seu president Roosevelt no volia que els francesos es quedessin a la Indoxina. O sigui, que els americans van crear el Viet Minh. Ara ocupen el lloc dels francesos. I el Viet Minh els vol fer fora. I què poden fer? Res.
7: Va ser un autèntic mestre per a molts professionals del doblatge de Barcelona. Frederic Manescal va morir el 6 de juliol del 2013, a l'edat de 67 anys. Sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
0: I era una persona molt elegant, era molt alt, amb un plante, amb una cultura. Saps allò que dius? Era un goig treballar amb ell.
1: Havia dirigit molt, també.
0: Sí, no? Havia dirigit molt. Sí, un gran mestre, amb majúscules.
1: A part del Goku, tu has fet molts animes, com, per exemple, la Porch de One Piece...
13: Proves del joc. Es poden fer d'una a tres proves per joc. El meu capitonet és generós i et deixa triar les que vulguis tu.
1: La Keiko Yulimara, de Yu Yu Hakusho.
13: El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera.
1: O la Sílvia, de Beautiful Joe.
14: Segur que en Joe està buscant un cavall blanc. Perquè ell em vol venir a salvar amb un tet en un preciós cavall blanc. Esclar, com que en Joe és el meu príncep blau.
1: Què s'ha de tenir per ser una bona actriu d'anime? Quina diferència hi ha entre doblar anime i doblar personatges de carn i ossos?
0: Vale, bona pregunta. Jo crec que s'ha de tenir aquesta actitud empàtica de poder observar l'original, de que t'arribi el que ells estan volent transmetre, però aquí ho hem de transformar una mica. I crec que sí que és veritat que s'ha de tenir una certa habilitat amb això, perquè si ho copies igual queda una mica estrany per nosaltres.
1: Com és el japonès que et trobes quan vas a la sala a doblar-lo?
0: Clar, és una llengua tonal, llavors és tot...
1: Què vol dir tonal?
0: Doncs que jo que sé, que tot és... Jo no sé, no tinc ni idea de japonès, no? Però fan molts canvis de volum, tots són com allò... com si fos monosil·làbic i ho allarguen, saps? Coses que aquí no acabarien de quadrar.
1: És possible que facin més aguts?
0: Sí,
1: que
0: tant.
1: No pas el que nosaltres parlem normal o la interpretació en doblatge nostra, diguem?
0: Totalment d'acord, fan molts aguts i solen cridar bastant.
1: I com es pot traduir això al català? O com no arrossegar-te, no? Perquè,
0: clar,
1: aquest és un tema. Com fer la veu de nen o de nena, no?, d'aquests personatges, mm-hmm, sense caure en el, no tòpic diré, però en posar la veu molt aguda, no?
0: És un tema importantíssim, perquè hi ha un problema, i és que de vegades quan es posa la veu al cap, no?, acaba, la persona que ho està escoltant a casa pot acabar amb un mal de cap, o com de vegades parlem de nens amb molt inquiets i tal, i dius, a veure, què estan veient? Perquè si tota l'estona estan en personatges que van amb la veu aquí dalt, és que tots acabarem molt alterats.
1: Clar, és una de les coses més difícils, potser, de doblar anime, no arrossegar-te per ells i estar sempre amb una tessitura tan alta, o no? A veure.
0: A veure, hi ha un punt, i és que et deixes guiar per la imatge, per l'expressió de la cara, l'expressió dels ulls et mana molt, i llavors aquí ja ho tens. Tu escoltes l'original per ser el màxim fidel que puguis, però després tot això ja ho adaptes al que seria més la nostra cultura. I, evidentment, estan molt ben dibuixats.
1: Deixem ara l'anime, però no l'animació, perquè també has participat en altres sèries mítiques, com, per exemple, El Simpson. Allà tu feies amb Bart Simpson i Núria Mediavilla, per exemple, la Lisa Simpson.
15: Bart, no hauries de tafanejar les coses dels altres. Has trobat res?
16: Unes senalles de tamany natural. Quines carbasses! Ei, Liz! Bing, bing!
15: Ai, Bart, és una màquina per treure barbs! Uets!
1: Era un doblatge dirigit per Joan Pera,
0: sí,
1: amb Ramon Puig, també, que feien Homer, en Jordi Hurtado, fins i tot, que em sembla que feia el Bay Flanders. Què recordes del Simpson en català?
0: Mira, recordo, i molt divertit, que primer el repartiment va ser jo, la Lisa, i la Núria Mediavilla, el Bart.
1: Al revés?
0: Sí. I vam començar a fer uns takes i va haver-hi un moment que el Joan va dir, surt un moment de sala, i jo li vaig dir a la Núria, Núria, jo no m'hi trobo. I ella em va dir, jo tampoc. Dic, si canviem? I llavors vam intercanviar personatges i vam fer un take, ella fent la Lisa i jo fent el Bart.
1: Sense el Joan a
0: sense
1: sala.
0: El Joan a sala. I quan va tornar, el mira i diu, val, sí. I li diem, Joan, que hem canviat. Diu, oh, està molt bé. Està molt bé, seguim així. Li va agradar molt.
1: I vau haver de refer els que
0: sí,
1: ja havíeu fet, no?
0: No n'havíem fet molts, tampoc. No, era el primer dia, eh?
1: Era el primer dia de sala.
0: Ostres, sí, sí, sí.
1: Que ja he vist el repartiment i potser de les poques vegades que les actrius mateixes, no? Us heu canviat, no?
0: Clar, però jo és que jo dic, és que jo em veig, és que jo sóc el Bart.
1: Clar, però a més el Bart, això va ser abans o després del Goku?
0: Això va ser entremig.
1: Entremig. O sigui que tu ja havies fet el Goku.
0: Ja havia fet el Goku.
1: Res sí. A veure amb el personatge ingenu, innocent que dèiem
0: bueno,
1: fer el Bart Simpson, no?
0: Bueno, no et pensis, també té el seu punt, eh?
1: Ah, sí?
0: El Bart Simpson, sí, que no pilla res i que és molt entremaliat, això sí, que això és el que m'encantava d'ell, això sí. Però que alhora és molt, molt ingenu també, eh?
1: Clar, havies de posar la veu diferent, això sí.
0: Sí.
16: Papa, només és un concurs de popularitat.
17: Només un concurs de popularitat? Bart, de debò penses que pots guanyar?
16: Esclar, per què no?
17: Yo-ho!
16: Sí.
17: Vinga, menja-te'l!
1: Com es posa la veu de noi, en el teu cas, o com ho fas tu?
0: Tancant el coll, sempre dic tancant el coll, jo no hi entenc, però sí que, per exemple, quan dono classes a l'ECAT, no, els hi explico una mica com fer-ho i ho faig perquè trobin el punt. Llavors, clar, depèn de si és un nen més nen, si és una nena, si és un, per exemple, el Bart, que rasca una miqueta més la veu, i que a més és més bastorro, i això, no? I també l'original et dona, tot i que l'original està una mica lluny del castellà. En castellà s'han permès fer una mica de creació. I en català vam intentar ser una miqueta més fidels al que era l'original. Però també era així.
1: Mm. I recordes on va anar aquest, el Simpson en català?
0: Sí, jo crec que primer el van fer per TV2 i després el va comprar, o no sé com va això, Antena 3. Sí.
1: I es podia escoltar amb desconnexió, potser amb el dual de
0: sí.
1: L'època, no?
0: Sí.
1: En català, sí. Perquè la TV3 no ho va fer. I es van doblar poques temporades, no? Que després és una sèrie que ha tingut... No sé,
0: clar!
1: Es va doblar poquet.
0: Sí, jo crec que en van fer 60 i algo.
1: Ara fa un moment parlaves que ets professora a l'ECAT,
0: sí.
1: Que és l'Escola Catalana de Doblatge.
0: Sí.
1: Què és el primer que ensenyes als teus alumnes a l'hora de fer doblatge, quan arriben a la teva classe?
0: Doncs mira, el primer de tot que faig sempre que arribo a un nou curs, dir-los que es presentin amb el seu nom, amb el nom que volen que em dirigeixi a ells, i que em diguin què és el que els ha dut. Què és el que els hi atrau del doblatge i per què estan a l'escola, no?
1: És important, això?
0: Sí, sí. La motivació és molt, molt important. En aquesta feina, la motivació, la il·lusió, tot això és importantíssim. I després, o sigui, ens presentem tots, jo inclosa, el tècnic també. Per mi és molt important la figura del tècnic, o sigui, és un company i tots som importantíssims. I després, el que els hi dic... és que nosaltres hem de ser molt fidels a l'original, sempre. És el primer, o sigui, per mi això, no podem modificar res excepte la llengua. La resta hem d'intentar copsar els mínims detalls i reproduir-ho, tal qual.
1: Parlant de llengua, com veus la salut del català actualment?
0: Mira, ara mateix potser no el veia... tan bé, perquè crec que falta, a l'haver-hi tantes plataformes, hi ha molta gent que tendeix al castellà. Llavors, ara realment estan fent una feina en la direcció de penjar-ho, també amb català, altres llocs que no sigui haver-ho de veure per la tele i de poder-ho veure a qualsevol hora, això està molt bé. I després jo crec que ara, encara no ho estem notant, però crec que ara han comprat molt producte en català i crec que n'hi ha d'haver per totes les edats. O sigui, per nens més petits, per adolescents, per joves, per grans, sí.
1: Parles del doblatge, no?
0: Del doblatge, sí.
1: En general.
0: En general.
1: I la llengua, l'ús que se'n fa, tu has notat un canvi en els últims anys o no?
0: A veure, jo crec que hi ha un sector de la població que el seguim parlant, el parlem bé i el seguirem parlant bé. I som, doncs, bueno, la majoria de catalans, referim-me a gent de família estructura catalana, que també és veritat que ve molta gent, o bé sigui d'Espanya, d'altres països, que també és una apassionada de la llengua i que la respecta i que la parla molt bé. I a més, jo sempre els hi dic, quan diuen, ah, és que no el parlo bé, dic, és igual, el que és important és que el parlis i ja el parlaràs bé. I si no el parles 100% bé, és que també ho comprenem, perquè no és possible, si no has nascut, no?, en un lloc, a lo millor, parlar-la 100% bé. I jo agraeixo moltíssim quan parlen. Llavors sí que veig que hi ha en molts llocs i que hi ha molta tendència de vegades a passar al castellà. I per mi això és un risc.
1: S'ha de mantenir el català.
0: Jo considero que sí. I a més, jo ho faig, jo sóc de les que ho faig, i moltíssimes vegades gent que pensaries que no et respondrien en català et responen en un català meravellós, meravellós.
1: Quina relació has viscut amb el doblatge al llarg del temps? Perquè, no sé si m'equivoco, però em sembla que durant una època pot ser que ho deixessis i després hagis tornat o no. O sempre t'has mantingut?
0: Sí, sempre m'hi he mantingut. Sí que és veritat, al començament jo estava fent quart de carrera i vaig acabar la carrera, perquè ho vaig voler acabar. O sigui, tenia dos camins, no? O em dedicava a la psicologia i seguia per allà, o a la faràndula. En aquell moment vaig decidir la faràndula i no me n'apenedeixo gens, però sí que al cap d'un temps vaig tenir la necessitat vital de tornar a contactar amb la psicologia, perquè és la meva altra passió, i llavors em vaig tornar a formar. No vol dir que hagués deixat el doblatge, però sí que hi dedicava molt de temps a estudiar, vaig fer un màster, he fet molts cursos, tot, i em vaig actualitzar, i llavors ara diríem que combino les meves dues passions.
1: Clar.
0: No puc ser més feliç.
1: De fet, ets psicòloga també i instructora de mindfulness.
0: Sí, molt bé. Sí.
1: Què vol dir això?
0: A veure, instructora de mindfulness vol dir que acompanyo a les persones, no?, amb un procés d'autoconeixement. De fet, quan parlem de meditació, el mindfulness diríem que és la meditació portada a Occident amb un nom que soni bé, no? Però no deixa de ser meditació. És prendre consciència plena del moment que estàs vivint, del que està passant al teu voltant i també del que passa dins teu, que aquesta és una de les coses més importants. I llavors a mi m'agrada molt quan parlo de la meditació, no?, que hi ha una part de meditació que és la meditació sedent, que fas amb silenci i tu sol, que aquesta és la que jo dic, quan tu vols conèixer algú, tu quedes per prendre un cafè amb aquesta persona i xerres i l'escoltes. Doncs fes-ho amb tu. Queda cada dia una estona amb tu. Escolta't, com et sents, què estàs pensant, no? Què és el que t'agradaria. I acompanya't amb totes aquestes emocions. Dona't un espai de sentir-te i d'escoltar-te, no? I després l'altra part, no, és prendre consciència de tot el que t'envolta, perquè la tendència és que quan estem passant moments de malestar només veiem, i té el seu sentit, les coses que no ens estan anant bé, i té el seu sentit perquè a nivell evolutiu estem programats perquè sigui així. Però si aprenem, no, aquesta actitud mindful, que és l'altra part, no? Una seria com si fos la torre de l'ordinador i la pantalla gran a casa, i l'altra seria el portàtil. Tu pots practicar, meditar, fer mindfulness a qualsevol lloc on estiguis, a qualsevol moment del dia.
1: Tens un canal a YouTube amb diferents meditacions guiades.
0: Sí, sí.
1: Guiades per tu, estan locutades, sí, per tu, com per exemple una d'uns 10 minuts anomenada Atenció a la respiració.
0: Exacte. Et convido a fer una pràctica d'atenció a la respiració durant uns minuts. Tanca els ulls suaument mentre vas prenent consciència de la postura, permetent que de mica en mica l'atenció es vagi centrant en el cos.
1: D'on surt la idea de fer aquestes meditacions?
0: Doncs precisament això, de facilitar la pràctica, perquè quan comencem amb la meditació, moltes vegades va bé algú que et guiï, perquè si no el pensament se'n va, i de fet se n'ha d'anar, perquè la seva funció és anar, no? És allò, és el mono que va d'una branca a l'altra. I és la seva funció i és el que ha de passar, que ningú es pensi allò de la ment en blanc, això és mentida. Però sí que és veritat que si tu tens algú que et va parlant, aquest escoltar aquesta veu, pam, et retorna.
1: Clar.
0: I et retorna.
1: Una guia.
0: Clar.
1: Mònica, per anar acabant, què és per tu la màgia del doblatge?
0: Uau! És desaparèixer tu i passar a ser l'altre. I que quan després ho sents, dius, uau, no? És com si estigués parlant l'altre. I això, mira, i m'agradaria, bueno, m'agradaria comentar-te això perquè té a veure amb la Montse Miralles, vale? I també és una manera de fer-li un homenatge, que a la sèrie aquesta que vam fer d'Hotel Voramar, que era una sèrie molt, molt xula, molt bona, amb uns actors boníssims, a mi em va repartir una actriu sensacional, però que se m'enduia. O sigui, acabàvem el take de gravar i la Montse em deia, Mònica, què has fet? Jo li deia, Montse, no ho sé, escoltem-ho. Dic, perquè és com si jo no hi fos. Sí, o sigui, ja era, o sigui, era ella i ni sabia realment per què havia fet allò o per què ho havia dit així, perquè se m'havia... És com si t'arribés a segrestar el personatge i tu acabes a dins d'ella. I amb aquesta actriu em va passar moltíssim, moltíssim, i ho vaig gaudir molt.
1: La Montse Miralles, que és una directora i actriu de doblatge, que ens va deixar fa poc, i que una de les últimes coses que havia dirigit és justament aquest Hotel Voramar,
0: sí,
1: una sèrie que TV3 doncs, va comprar fa un parell d'anys i emetia els diumenges a la nit, i passava doncs, en un petit poblet de Dinamarca, em sembla que era, en un hotel que justament estava al costat del mar, i hi havia doncs, unes cuineres, unes minyones, i tu feies aquesta minyona.
0: Exacte.
1: Tan simpàtica, no?
0: Sí.
1: Clar, i et vas mimetitzar molt amb ella.
0: Molt,
1: i
0: molt.
1: És un dels personatges que més t'ha agradat fer en els últims anys?
0: De personatge real, sí, sí. I a més he de dir que sota una direcció de la Montse, excel·lent. Excel·lent.
1: Doncs amb aquest record a la Montse, acabem l'episodi d'avui. Mònica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que et vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a tu per haver-me concedit aquesta estona i aquesta oportunitat que em feia, bueno, i em fa moltíssima il·lusió. I una abraçada a la Montse, allà on sigui, i a tots els companys que no estan entre nosaltres, que són moltíssims, per desgràcia. I això, i moltes gràcies a tothom. Aprecio el dia a dia, cada nit, cada minut que passa, cada instant. M'adono que tinc al voltant gent fascinant, que m'enriqueix, que m'omple d'amor, que em fa oblidar plors. Trobo regals on potser no n'hi ha. Descobreixo detalls que em creia negats. Miro sense pressa el meu entorn. Aprenc, però també m'entristeixo. Em desenciso. I de nou, tornen les llàgrimes, les d'emoció, les agraïdes. Em fa plorar la generositat, la senzillesa, tot el que és lluny d'aquells castells de naips construïts amb enganys. M'atrapen els cors oberts, aquells que ho donen tot sense demanar res. He après a ser jo, a no dubtar, a dir el que penso, a plorar sense consol, a riure de goig. I és que he après que viure és això, patir, desesperar, però també sentir, estimar. Sí, finalment he decidit que m'agrades. Gràcies, vida, per acollir-me. Què seria de mi si no m'haguessis triat? Aquest poema es titula Gràcies, vida, de Brideshead.
7: La Vermella, un podcast del doblatge en català.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, tot és producte d'una fuita que s'havia produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada quedés afectada per les obres. A quarts d'11 de la nit, quan es continuaven fent tasques de reparació, és quan s'ha produït la deflagració, que ha deixat, com dèiem, aquestes 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia del gas. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. L'Ajuntament de Barcelona assegura que s'havien activat tots els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. Repàs ara a altres informacions, Joan Trias.
3: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres d'Adif, Arturo Pastor.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: La Comissió Europea ha dit aquest dimecres que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i ha recordat als jutges espanyols que els toca mora fitxa. El govern comunitari ha reaccionat així a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que han denunciat que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial.
3: El pic de calor arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això, el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què es té constància. Des del començament de l'estiu, a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus. I avui se n'hi podria sumar la d'aquesta mateixa matinada.
2: El PSOE i Suma han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins el juny del 2028. Això podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes per tal de desincentivar el lloguer turístic. Els esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić és l'obè de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de la banqueta blaugrana amb la de seleccionador d'Eslovènia.
3: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats.
2: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, firma procedent de l'Ajax fins al 2030.
3: El Girona ha guanyat el seu segon amistós a la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 al descans.
2: El Tour, el belga Jasper Philipsen, s'ha imposat a l'esprint dels nombrosos grups escapats a la 17a etapa. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot de groc de líder d'una general sense canvis.
3: La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la suport final de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final.
1: Fins aquí les notícies. Thank you.
0: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
0: La cinta de Möbius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
0: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
0: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
16: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
0: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Quan parlem de lluita antifranquista, la majoria d'imatges encara són d'homes. En els últims anys hem sentit parlar molt, per exemple, de la presó Model, de totes les injustícies que es van viure allà. S'ha parlat infinitament menys del paper de les dones en la lluita. Sense por a equivocar-nos, el relat oficial ha oblidat les dones que van estar tancades per les seves idees polítiques o per simplement voler viure en llibertat i en català. Avui parlarem amb algunes d'aquestes dones que encara alcen la veu per existir.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Avui tocava això, no? No podíem començar amb una altra cançó, el nou tema del disc Lux de Rosalía, que s'ha donat a conèixer aquesta tarda. Ja hem vist el vídeo. Sorprèn, incomoda, provoca estranyesa. Segurament això és fer art, no fer el que els altres esperen de nosaltres. Ser inconformista, com les dones que ens acompanyen aquest vespre. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Durant 20 anys del tardofranquisme i la transició, prop de 6.000 dones van estar tancades a la primera presó construïda exclusivament per a dones en uns descampats del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. Ara, per molts, una parada de metro, no? Ara el llibre Trinitat, la presó de dones ignorada, recupera la història viva d'aquelles preses i la d'un edifici que està desapareixent per fer-hi habitatges socials. Com a curiositat, la presó es va construir on hi havia el que anomenen... Saps allò quan algú diu... allà on Jesucrist va perdre l'espardenya o a la Quinta Forca, doncs allà hi havia la Quinta Forca, perquè allà és on realment doncs, moltes persones van ser executades. Parlem de molts segles anteriors. La que estava més lluny del centre de la ciutat, aquella presó fora muralles i d'aquí l'expressió doncs, popular que tots coneixem. Per parlar de tot plegat, hem convidat a l'historiadora Carlota Falgueras. Com estàs?
1: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Coautora d'aquest llibre del que parlàvem ara i una de les preses de la Trinitat, eh?
2: Sí,
0: això sí,
2: sí
0: que... Sí, no sí. És allò, faig un llibre d'una cosa que no en tinc ni idea.
2: No, no, és allò, el contrari. Faig un llibre precisament perquè sé el que és i perquè no hi havia res.
0: I tant. I l'advocada Pilar Reabaque, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que també va passar per aquesta presó
3: també.
0: I també lluita per mantenir aquesta memòria. L'hem tingut allà algunes altres sí. vegades en aquest programa perquè ella va treballant en tot això.
3: Sí, sí.
0: I bona nit a les dues. M'agradaria que sentíssim, abans de tot, un fragment.

0: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable. El edificio rodeado de árboles y flores...
1: En un ambiente agradable, rodeado de flores, què voleu més, no? Quan sentiu això, què penseu que us passa pel cap? La propaganda del nodo, ja ho sabem. Però, sí, igualment, clar, vosaltres vau estar allà. Sí. Tot això de les flores hi era? I los árboles...
2: A veure, s'ha de dir que sí que era una presó bastant clara, per dir-ho d'alguna manera, en comparació, doncs, a lo que era la Model, per exemple, i a lo que ens han dit altres companyes, perquè les dones, quan van començar, doncs havien estat una temporada a la Model, cosa que tampoc se sap mai. Sempre pensem la Model només per la presó d'homes.
1: No? Sí, sí.
2: I durant 7 anys també va ser presó de dones. Perquè quan les dones estaven, primer de tot, a les Corts, doncs després, i les Corts es va deixar de funcionar com a presó, perquè les monges ho van poder comprar, es van portar a una galeria de presó de la Model.
1: Sí, de fet, va venir l'Anna Sallés, la dona, la vídua del Vázquez Montalbán, que és una d'aquestes dones que va estar en aquesta presó. Però sí, és una cosa de la que se n'ha parlat poc,
2: Molt poc.
1: Tot i així, això que dèiem...
2: I llavors el que et deia, que després, quan es va construir la presó de la Trinitat, la van voler construir com una presó específicament de dones. I llavors sí que era més clara, sí que en un principi hi havia una mica de... Hi havia un pati que hi havia unes plantetes, que de fet no era el que anàvem nosaltres normalment, però hi era.
1: Les plantetes hi eren.
2: Sí.
1: Però clar, agradable, això que acaba de dir el nodo no era.
2: No.
1: És que, quin record teniu vosaltres?
3: A veure, la presó de dones, això que dèiem de les plantes, el pati que jo anava, sí que era un pati molt petit i tenia com una mena de panterres amb unes flores, no flors, amb una mena de plantes. Era el pati on hi havia les finestres dels tallers de les preses. Les preses, que eren les preses que abans eren preses comuns i després eren preses socials. Treballaven i feien flors. Amb unes preses amb les que no podíem parlar per res. O sigui, les polítiques estaven totalment separades.
1: Tu estàs parlant de les preses polítiques i de les preses comuns,
3: Exacte.
1: Clar, vosaltres éreu polítiques.
3: Sí, nosaltres érem polítiques i, per tant, estàvem totalment separades.
1: Que no fos que les esgarriéssiu,
3: Exacte.

0: estaven a fora, diguem-ne, a l'administració i els d'aquests i tal. Però les que portaven l'ordre intern i la regulació interna de dintre de la presó i que es cuidaven, entre cometes, perquè allò no se'n pot dir cuidar, vull dir, més aviat maltractar a les preses, eren una ordre religiosa, no eren monges exactament, sinó, però era una ordre religiosa que eren l'ordre de les cruzades evangèliques.
1: I que eren unes dones seglars, no? De
0: sí,
1: fet.
0: Sí. Sí, però... per això dic que, eren, sí, que no eren, no eren monges, això, sinó que eren una ordre religiosa, però seglar. Inclús no eren realment monges, era una ordre seglar, però religiosa, que feien, havia fet els vots i tot això, és a dir, que no hi ha massa diferència.
2: Bueno, no havien fet tots els vots. No,
0: bueno, el de pobresa, tot, el de castedat, sí, i el d'obediència.
2: Sí, sí, però vaja,
1: ara no. Parlarem de tot el que passava allà dins de la presó, però clar, a mi m'interessa molt saber la vostra opinió. Per què diríeu que, per exemple, han estat tants anys silenciades les vostres històries, no? Perquè potser ara algú està sentint la ràdio i diu, com és que jo no conec totes aquestes dones que van fer doncs, lluita antifranquista, lluita política, i van estar tancades per això, o simplement, com dèiem al principi, per voler parlar català, o per portar una faldilla més curta, o per sortir la nit, eh? Mm-hmm. És que estem parlant una mica com les històries d'aquelles del Patronato, que a vegades són bastant ridícules. Què?
0: Bueno, és que és diferent, una... de totes maneres.
1: No,
0: és diferent.
1: Però...
0: generalment no, sí. És... No. Vull dir, el tema del Patronato és un tema a part. Sí. És molt complicat.
1: Però les vostres companyes, per exemple, o sigui, vosaltres estàveu per la qüestió política, però quins delictes, si voleu anomenar així, tenien les dones que estaven al vostre voltant?
0: No, evidentment. Hi havia una sèrie de delictes que jo sempre ho dic, que avui dia no serien delictes. Eh?
1: Per exemple?
0: Perquè, per exemple, l'avortament, per haver avortat, o per haver ajudat a avortar, o per abandono d'hogar, que deien, així en castellà, m'ha de dir-ho en castellà perquè era una cosa...
2: O adulteri.
0: O, per exemple, infanticidi, quan... És a dir, eren tota una sèrie de coses que realment eren fruit de la tipus de societat, la societat patriarcal que hi havia. Perquè, clar, si amb una dona, per exemple, que vivia a casa seva, doncs estava maltractada contínuament pel seu home, eh? I potser arribava un dia que ja no podia més i se n'anava, doncs l'home la podia denunciar amb ella...
1: Per abandono de l'hogar.
0: Per abandono de l'hogar. Però, en canvi, ell no el penalitzava per haver sigut que havia pallissat a la dona cada dia o que anava begut, diguem-ne, sinó que el que penalitzaven era la dona, evidentment.
2: Sí, jo penso que era no tant la societat, sinó que era la repressió. La repressió del moment. No oblidem que estàvem en una dictadura i aquests eren delictes específics que només cometíem les dones. I, per tant, era producte de la repressió. O sigui, les dones vam patir repressió des de tots els organismes de l'Estat. Per tant, no eren conductes especials, eren conductes delictives productes de la repressió que patíem. Mm-hmm. És que era el franquisme. Era el franquisme.
0: Sí, però també eren conductes... perquè el franquisme justament el que volia és que les dones doncs fossin sumises, fossin fidels en
2: per
0: el d'això,
2: per això va fer les lleis que va fer.
0: Exactament.
2: En relació a les
0: dones. I llavors no, però vull dir que és això, vull dir que realment sortien d'aquestes normes de conducta que ells volien establir, que volien d'això. Llavors, és clar, moltes les detenien per aquests fets. Per tant, vull dir...
1: I vosaltres creieu que precisament per aquesta mirada és per la raó per la que les vostres històries no es coneixen tant? Bueno, perquè no es consideren tan importants?
2: Jo penso que sempre hi ha un biaix de gènere. És a dir, les dones sempre hem estat silenciades. Malgrat les dones, no hem estat mai callades. O sigui, en totes les lluites les dones sempre hi hem participat. I a més, no només hi participaven en les lluites, sinó que a més... en les qüestions de gènere les introduíem en les nostres lluites, també. Per tant, doncs, ha sigut silenciat. Llavors, per tant, tot això ha costat de tirar endavant, però com que les dones no hem callat mai i hem estat a totes les lluites del món, doncs, d'alguna manera, hi ha hagut dones que ens han precedit i a les que sempre hem d'estar agraïdes de tota la seva lluita.
0: Sí, això per descomptat, però de totes maneres sí que és cert que durant molt de temps hi ha moltes dones que han silenciat per una sèrie de qüestions des de, per exemple, o perquè per vergonya,

0: per discreció, per exemple, tot, sobretot, totes les dones que no, no tan clarament polítiques, sinó que han tingut altre tipus de delictes, entre cometes,
1: com aquests, com que dèiem, de l'adulteri i tot això.
0: Doncs això, realment, això ha estat molt silenciat.
1: I també perquè és una cosa que m'imagino que moltes dones no tenien ganes d'explicar a les seves famílies
0: exacte,
1: el dia de Nadal,
0: per
1: no?
0: Això.
2: No, però amb les polítiques no hi havia aquest silenci
1: clar,
2: amb
1: clar,
2: les polítiques.
1: Clar.
2: I, per tant, les polítiques, el que ens silenciaven eren els altres, no nosaltres, en aquest sentit. Em sembla. Vaja, no em sembla, estic segura.

0: Es van mirant amb aquesta música, passant 19 minuts de les 9 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio i estem sentint aquesta cançó d'Elisa Serna, que en algun moment va haver un concert d'aquesta dona. I estic parlant amb la Carlota Falgueras i amb la Pilar Rebaque, que són dues persones, dues dones, que van estar allà, van estar a la presó de la Trinitat i que han fet molta feina, no? I com dèiem, com el llibre de Trinitat, La presó de dones ignorada. Una presó de dones ignorada que va estar en funcionament del 63 al 83, que es diu Aviat.
1: Sí.
0: Cadascuna aquí té una història per la qual vau arribar allà, no? Carlota, explica'ns la teva.
1: La meva és molt simple. Vull dir, jo era estudiant, estava a la universitat, feia el primer curs de la Universitat de l'Autònoma.
0: Història.
1: Història.
0: Com se t'acudeix a estudiar història?
1: la veritat és que en aquells moments el primer i segon curs eren comuns, vull dir que no era específicament història, sinó que era filosofia, lletres en general. Uh-huh. I després ja em vaig especialitzar en història.
0: Això encara és pitjor que la història, ja m'imagino.
1: Sí.
0: Horrible.
1: Sí, i llavors doncs, resulta que vaig començar doncs, a tenir, a relacionar-me doncs, amb la gent i amb els nois i noies més així atrevits i més arriscats i tal. Jo, que de
0: però
1: fet...
0: Però militància antifranquista, no?
1: Sí, però jo, de fet...
0: En realitat, no anàveu a fer cubates.
1: No,
0: però
1: no.
0: També, suposo.
1: Bueno,
0: que...
1: també. I anàvem a ballar...
0: Clar, perquè ho has dit així, semblava que anéssiu, jo què sé, al Sutton, a ballar, no?
1: No.
0: I ve més coses, no?
1: Clar, no, quan dic arriscats em refereixo perquè, a veure, no, no. Justament, vull dir que érem, doncs, que protestàvem davant de les injustícies, protestàvem davant de la repressió policial, protestàvem perquè en aquells moments la policia doncs, atacava moltes vegades doncs, a una fàbrica, a la classe obrera, i a més, doncs, havia matat, assassinat a diversos, en diverses empreses. Uh-huh. I llavors, en un primer de maig, doncs, vam decidir anar junt amb o sigui, obrers i estudiants conjuntament, a lluitar per en contra de l'encariment del transport públic.
0: Això no m'ho imagino jo ara, pràcticament. O sigui, això d'obrers i estudiants, sí. Perquè ara la qüestió de classe jo crec que ens costa, eh?
1: Sí, però és que... Saps què passa? Que ara potser és més la població en general, la ciutadania, quan diem...
0: Això, que ara no anem a manis, ja em sembla.
1: No, perquè no és tant... En aquells moments ja eren més les fàbriques.
0: Sí, una manifestació va ser el motiu.
1: Sí, llavors em van detenir, va venir la Guàrdia Civil, en un moment en què van tocar el pito perquè la gent se n'anés corrents, jo anava davant amb una bandera vermella, i clar, vaig guardar-me la bandera, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I bueno, jo, clar, jo vaig dir que no, que jo passava per ahí, però em van
0: dir... No s'ho van creure.
1: No, i em van dir, aquesta bandera què és? I jo vaig dir, mira, és que m'ha caigut, quan corríem algú l'ha tirat per l'aire i m'ha caigut a les mans.
0: Clar.
1: Ja està, però clar, no s'ho van creure
0: i vaig estar
1: un mes i mig a la presó de la Trinitat.
0: I com va ser allò? Perquè clar, tu tenies 18 anys.
1: 18 anys.
0: Un impacte psicològic bèstia, ara que parlem tant de salut mental. En aquell moment no teníem aquesta paraula, però
1: no.
0: què va significar
1: molta
0: això?
1: Molta por d'entrada. D'entrada, molta por. Allò que arribes, no saps on t'és, no saps què on et porten, no. Tot és desconegut, unes dones estranyes que et venen a dir que jo anava amb pantalons i d'això...
0: Era pecat, però també era delicte, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: no,
0: són
1: no,
0: dues coses que van unides,
1: Sí.
0: El pecat i el delicte.
2: Sí. No, això que diu la Carlota és que no podíem portar pantalons allà dins. I no podien portar pantalons, pensa que no podien portar ni pijama, perquè com que el pijama porta pantalons, tampoc això.
0: Hosti, camisola de perdurament.
2: Camisola. I a més, depèn de l'època de l'any, si t'enganxava a l'hivern, allà feia un fred terrible. I quan dic un fred terrible, vol dir terrible de veritat.
1: Sí.
0: I què recordes més?
1: I clar, vull dir, llavors recordo que em van fer treure els pantalons, que em van portar unes faldilles, elles que eren unes faldilles llargues.
0: Fins al genoll, al turmell, vull dir.
1: No, el turmell no. Sota genoll, a mitja cama. Llavors el turmell era massa hippie, això de portar.
0: Ja, tens raó.
1: I llavors, després, també per dormir, em van donar una camisa d'aquestes del segle passat.
0: Sí.
1: I allà ens van posar en una celda d'aïllament, que diuen que era una celda que petita, molt petita, fosca, que hi ha hi havia una finestreta a dalt, un llit, en allà hi havia un llit, una cadira, un lavabo i un vàter.
0: Clar, del vàter, la mateixa habitació. I tu sola allà dins, eh?
1: Jo sola allà dins. Això durant un dia i pico vaig estar-hi jo. Per sort vaig estar-hi menys, perquè altra gent hi ha estat més, eh? I després ja quan vaig sortir d'allà ens van posar a l'habitació que era més gent. Era com una habitació d'hospital.
0: I com era la vida allà? Perquè m'imagino que us devien fer resar, rebre visites, no m'imagino que gaires... No sé,
1: mira, resar no ens feien resar, no resàvem.
0: És que m'imaginava alguna cosa així.
1: No, perquè nosaltres ja ens declaràvem... Ja d'entrada, la primera entrevista que et feien, et preguntaven si eres... Què creences tenies, si eres creient o no. I clar, vam dir que no érem creients i, per tant, ja no ens feien resar. Però estàvem en una habitació, que era una habitació molt gran, amb 24 llits, i doncs nosaltres en temporades érem 3, després potser havíem sigut 5 o 6 o 7, i els altres llits 8, i llavors havíem d'estar sempre allà, i una vegada al dia ens venien a buscar, obrien la reixa, obrien la porta, ens portaven cap al pati, també ens tancaven al pati i estàvem allà...
0: I com us tractaven aquestes dones, les cruzades evangèliques?
1: Bueno, amb molta... com ho diria? D'una manera molt dura, molt dura.
0: Molta severitat.
1: Sí, molt de severitat, molt, molt. I, a més, tractant-nos com amb molt despreci, amb molt despreci, amb molta duresa, o sigui... Fent-nos veure que si estàvem allà era per culpa nostra, per lo malament que ens havíem portat i per aquest tipus de comportament i això, i que, bueno, que el que teníem que fer era doncs, convertir-nos, i que el que teníem que fer era ser bones nenes i bones fidels i bones...
0: I sobretot no barrejar-vos amb les altres preses,
1: no,
0: com deia la Pilar.
1: No.
0: Pilar, tu com recordes la teva entrada? I
2: mira,
0: també perquè el teu també va ser un cas d'una manifestació,
2: sí,
0: no?
2: Sí, també va ser una manifestació, i era el desembre del 70, el Consell de Guerra de Burgos, i llavors em van detenir en una manifestació als socials, o sigui, la policia social van detenir. Primer em van portar a la comissaria de Doctor Dou i després a Via Laietana. I llavors l'entrada a presó...
0: A Via Laietana hi van passar també, coses,
2: també van passar coses, però...
0: Que aquest és un altre episodi,
2: aquest és un altre episodi, sí. I llavors una vegada a la Trinitat... Doncs també. Quan jo vaig entrar, era molt tard a la nit, a mi ja no em van donar res, ni camisa ni res, em van posar directament a la cel·la d'entrada d'aquelles de càstig que era, i també era això, era un llit, i això, doncs la tauleta de nit, igual que la Carlota. I jo hi vaig estar 2 dies en allà. I després, clar, quan ja em van portar a l'habitació gran, aquesta, que érem 4, m'hi vaig trobar allà dins una companya que havien fet escoltisme juntes. Llavors es va posar els dits a la boca, allò de dir, no diguis que ens coneixem perquè si no et deixaran aquí i et portaran a un altre lloc. Allà era... De fet, les monges aquestes t'havien de reeducar. O sigui, tu... La seva finalitat era aquesta, era reeducar-te, tornar-te pel bon camí, perquè tu, clar, t'havies extraviat, no? I llavors, clar, tot això anava, doncs, de voler-te humiliar, de voler-te, doncs, d'alguna manera...
0: Diries que us vexaven?
2: Ens vexaven. Sí. El que passa que, clar, que nosaltres no podien, tampoc. No podien.
0: Però quin tipus de coses us deien, per exemple?
2: A veure... En general, o sigui, en general, doncs, quan entraves, la roba que portaves, tot això, doncs, era una cosa de despreci, no? És allò, això aquí no, això aquí tampoc. Nosaltres ens dedicàvem, doncs, a fer cada dia instàncies demanant coses, perquè d'alguna manera pensàvem que així les molestàvem i que això, doncs, eren reivindicacions que anàvem fent. L'aigua era aigua freda, sempre. La dutxa era una dutxa a la setmana. I era un termo d'aigua. Això volia dir... I nosaltres anàvem les últimes. Llavors volia dir que quan arribava la dutxa nostra era d'aigua freda. El no poder comunicar-te amb ningú. Amb ningú.
0: Perquè la família, què?
2: La família
0: amb tot aquest
2: era...
0: temps que vau estar tancada.
2: Sí, sí, no, la família, sí. La família venia, però la relació amb la família era... era una reixa, estaves en una reixa, hi havia un passadís, una altra reixa, i la família a l'altra banda. I al mig, una cruzada que escoltava la conversa. amb que tu no podies parlar català amb la teva família, no. I que anava dient en espanyol, en cristiano, primer en cristiano. En espanyol, en espanyol.
1: O en castellano.
2: No, l'espanyol també els agradava bastant, amb aquestes. L'espanyol, l'espanyol, en espanyol, també els agradava. I llavors, clar, era una situació doncs, que, clar, la relació era la que era. I això que deia la Carlota del Resam, jo hi vaig passar el Nadal allà. I llavors la nit de Nadal...
0: Tu quants anys tenies quan 18. Estaves allà? També 18, 18. Eh?
2: Vaig ser els 19 allà.
0: Joveníssimes.
2: Doncs a la nit vam demanar, vam dir, mira, avui sí que volem anar a missa perquè sabíem que feien com xocolata desfeta i xurros, i vam dir, és la manera de poder estar amb les altres preses, no? I ens van dir que no, que anant all, que nosaltres érem atees i que, per tant, ni a llavors, perquè vegis, o sigui, la situació que es creava.
1: I volia comentar una cosa també, que estaves parlant de com ens tractaven, no? Podria donar dos exemples, per exemple. Hi ha una cosa molt clara. Elles no suportaven que nosaltres poguéssim estar alegres, poguéssim estar contentes, juguéssim, féssim el tonto, vull dir, aquestes coses, perquè...
0: Clar, per l'edat que teníeu, no? Que és el que tocava en aquells moments.
1: És el que tocava, no? I dèiem, i ens explicava moltes coses, i perquè, ves, estàvem tot el dia allà tancades, doncs, esclar, no estaríem allò tot el dia amargades i plorant, sinó que... I llavors això no ho suportaven, perquè d'alguna manera havien d'estar allà castigades, allà amb vull dir que
0: no suportaven les rialles, ni la felicitat, ni les bromes, ni tot
1: exacte,
0: això, no?
1: Exacte.
0: Com si estiguéssim a un internat, però més,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I llavors un dia, espera, perdó, sí. Un dia jo me'n recordo que estàvem al pati i estàvem cantant, perquè ens van deixar entrar una guitarra. Jo tocava la guitarra i ens van deixar entrar a tocar la guitarra. Llavors ens vam posar a cantar i cantaven cançons d'aquestes de que llavors es cantaven a missa, les cançons Avui ser lliure, aquestes cançons progres de catòliques progres de l'època. Sí, sí, exacte. I clar, llavors vull ser lliure, tot d'un cop van sortir les monges per la finestra enfadadíssimes, perquè esto, ¿quién nos lo ha enseñado? ¿Quién nos lo ha enseñado? Los rusos, deien.
0: Los rusos. Em fa gràcia el que dieu ara. A vegades, quan parlem també de la memòria històrica, estem parlant de la memòria històrica on esteu vosaltres, on no se us ha tingut prou en compte, on ara la reivindiqueu amb el llibre que has escrit o amb tota la feina que feu habitualment, no? Però aquestes dones, que les cruzades aquestes, no, existeixen, i algunes estan vives i viuen a Catalunya, no? Això és una cosa que m'encuriosigeix molt, també, perquè la transició ha passat per alguns, però per d'altres no?
2: Sí, compte que la transició, que parlàvem abans del patronato, pensa que el patronato el decret que el va abolir va ser el 85, però la competència de justícia a la Generalitat va passar el 81, i vol dir que des del 81 fins al 85, què va passar? Què va passar? Doncs això és el que ha anat passant sempre. És a dir, que la... Diguem-ne que no es va acabar amb el franquisme, que la transició va ser la transició que va ser i que aquesta transició va durar molts anys. Va durar molts anys.
0: I que aquesta gent no han rebut cap mena de càstig, no?
1: Respecte a les cruzades evangèliques... Sí. Les cruzades evangèliques, de fet, van marxar de la presó de la Trinitat a l'any 78. I van marxar perquè el nou responsable de presons...
2: El director general.
1: Director general de presons, que es deia García Valdés, sí. Carlos García Valdés, va anar allà i els hi va dir a veure, que havien de jurar la Constitució, i elles no hi van estar-hi d'acord, van dir que no jurar la Constitució, perquè eren... preconstitucionals, diguem-ne, eren franquistes, no hi estaven d'acord amb... I llavors, doncs, l'altre dia van, vos haureu de marxar. I ells van dir, pues sí, nos vamos. I, de fet, ja tenien preparades les maletes i tot per anar-se'n. Vull dir que ja elles ja ho tenien clar.
0: I estan entre nosaltres, ara.
1: Bueno, no. Ara no, o no ho sabem. Sí. El que sí que sabem, positivament del cert, és que van marxar de la presó de la Trinitat i se'n van anar a Cerdanyola, a muntar un centre de menors,
0: de menors.
1: Un CRAE, un centre de menors, que es diu un CRAE, a Cerdanyola.
0: Segur que ho devien
1: fer molt després,
0: bé.
1: Quan la Generalitat va acollir, diguem-ne, i va agafar les competències, doncs els hi van subvencionar, és a dir, rebien subvencions de la Generalitat.
2: Sí, per cosa de la memòria, i voldria afegir amb això que diu la Carlota de les monges, no només va ser per això, sinó que en una de les visites que va fer el García Valdés a les presons, que és el que va fer ell llavors, quan va arribar a la presó de dones, les preses polítiques, una de les reivindicacions que van fer va ser precisament que no volien estar separades de les altres, que volien estar juntes. Llavors li van posar sobre la taula totes les reivindicacions que elles havien fet. Llavors, d'alguna manera, ell va entomar tot això i entre tot el que li havien explicat i que les monges no volien doncs, acatar els nous principis democràtics que hi havien, va ser quan es va decidir que anaven fora. I... Però no hem d'oblidar la feina de les dones que també en aquest sentit.
0: I escolta,
2: també...
0: que un moment, que tenim a la Marta Flores al telèfon.
2: Molt bé. Sí,
0: i la tenim aquí escoltant, és arqueòloga, forma part de l'entitat Trinitat Uneix, que lluita per la memòria de la presó. Marta, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: És que, escolta, tenen tantes coses que explicar aquestes dones. Sí, estan tres programes. I volíem que participessis tu també, no? Perquè la de la Trinitat és l'única presó per a dones del franquisme que encara es manté dret a tot l'Estat. Creus que la seva desaparició seria un error? Com s'està plantejant el futur d'aquesta presó?
3: Sí, per descomptat que la presó de dones de la Trinitat és un patrimoni democràtic de gènere únic que mereix ser preservat i valoritzat, no? Posat en valor. Nosaltres, des de diversos col·lectius del barri, no? I sobretot també amb el suport d'entitats del districte i la Comissió per la Dignitat, amb el Pep Cruanyes al capdavant, vam presentar una demanda perquè l'edifici de la presó sigui declarat bé cultural d'interès nacional, bé CIN.
0: I com està això?
3: Bueno, estem
0: en lluita.
3: Sí. La demanda es va emetre, diguéssim, a tràmit, s'està estudiant i, de moment, el que hem aconseguit és que no es pugui enderrocar.
0: I això de que es converteixi en habitatges amb objectius socials és una de les possibilitats? No? Se n'està parlant o com està això?
3: A veure, el pla de reorganització de tot aquest sector, no? Que coincide el que es diu Trinitat Nord, però que és bàsicament els espais que ocupava la presó de la Trinitat, pot perfectament harmonitzar i integrar el dret a l'habitatge, que és una lluita compartida per les entitats del barri que també en donem suport a la preservació parcial de l'edifici de la presó de dones i justament la posada en valor, la resignificació i conservació del patrimoni democràtic. És una qüestió de voluntat política i hi ha espai per tot, no? Diguéssim.
0: Falta que en tinguin ganes,
3: Bueno, la demanda diu clarament que es sol·licita una preservació parcial, que nosaltres hem focalitzat en l'edifici, diguéssim, en el que és l'edifici de la façana, amb les dependències annexes, i això simplement, o sigui, hi ha una, diguéssim, una superposició d'una cantonada amb un dels blocs de promoció d'habitatge. Jo, sobretot, vull insistir en això, que és una perversió confrontar el dret a l'habitatge, un habitatge digne, un habitatge social, que és una necessitat evident a la Trinitat i una demanda històrica del barri, amb la preservació del patrimoni.
0: Exacte, o sigui, és, no? I més és que es pot conservar la façana, per exemple, i fer edificis d'habitatges. Vull dir, no, una cosa no treu l'altra, no?
3: És que això, o sigui, són compatibles i el patrimoni, això és un patrimoni únic, és un patrimoni que, com ja heu sentit, no, explica la història de resistència, de resiliència, de lluita de les dones en la història recent del país. Insisteixo, és un patrimoni únic.
0: I que no quedi també com una placa, no? Perquè, per exemple, a la presó de les Corts...
3: No, això... No? Exacte.
0: Castellà, sí. Unes plaques on ara hi ha el Cort Inglés, no? El passat fos de la presó de dones de les Corts ha quedat allà amb una placa d'aquelles que, perdó, però a mi aquestes coses em fan una mica entre riure i vergonya.
1: No, i totalment, a la Trinitat també hi ha un faristol. Mm.
3: Sí, exacte, que ja ha estat vandalitzat algunes vegades, vull dir, això no és suficient.
0: No volem una etiqueteta.
3: No, perquè, a més, sabem perfectament des dels espais de patrimoni i memòria que la materialitat, els elements que físicament, no, estan en l'espai, són essencials per explicar les històries.
0: Sí, sí, sí.
3: I el que hem sentit avui de la veu de les preses, jo, a mi... Mira, les he escoltat, és que són una inspiració total, però és que sempre em commouen, sempre m'ensenyen, és a dir, la capacitat de portar el passat al present és tan gran amb el, justament amb el patrimoni democràtic, té un valor, o sigui, un patrimoni com el de la Trinitat, no, que és, podríem dir que és un patrimoni incòmode, no, que és un patrimoni que
0: no és una església romànica, no, està claríssim.
3: Exacte, no? Que s'allunya dels cànons, no? De lo que és artístic, té la força de les històries,
0: doncs,
3: individuals,
0: escolta,
3: que són històries universals. I aquestes dones són veus universals.
0: Està claríssim.
3: I, Marta, no les podem perdre.
0: Marta, i tant que no. Marta Flores, arqueòloga, forma part d'aquesta entitat que es diu Trinitat Uneix, si teniu ganes de rascar una mica amb el que fan. Moltíssimes gràcies. Merci. Bona nit.
3: Puc aprofitar per recordar que, potser elles ja ho han dit, però que el dia 22 fem un acte reivindicatiu.
0: No, digue-ho, el dia 22.
3: Ja. Doncs el dia 22 de novembre, de 10 a 1, entrem dins de la presó i tothom qui vulgui acompanyar-nos amb una proposta artística que és el Perifèriques 2025 i que justament posa el focus en això, en els processos de defensa i ressignificació del patrimoni democràtic
0: doncs
3: de gènere.
0: Estarem pendents 22 de novembre allà a la presó de la Trinitat.
3: A la presó.
0: Pilar Rebaque, Carlota Falgueres... moltíssimes gràcies a les tres per portar el testimoni i sobretot aneu a Trinitat, aneu a passejar un matí a Trinitat, veieu aquella façana i veureu que el que expliquem no és una cosa només que se sent a la ràdio, sinó que hi ha moltes històries importants darrere. Moltíssimes gràcies a les dues.
1: A tu.
0: I fins aviat.
1: Tornareu
0: a venir,
1: a
0: no?
1: Sí,
0: i
1: tant. Tornareu, sí, tant. Sempre que ens crideu.
0: Podeu llegir el llibre Trinitat, la presó de dones ignorada, també importantíssim, del 63 al 83. Recordeu quan veieu allò a la parada de metro.
1: Sí.
0: Gràcies. Sóc.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Venim de la realitat de la presó de Trinitat i ara doncs, necessitem potser respirar una mica i anar cap a la ficció, que sempre és una bona cosa de fer. I ens acompanya la Marta Armengou. Benvinguda, com estàs?
2: Hola, què tal? Com anem?
1: Ja ho sabeu, periodista cultural, fundadora i directora de Filmtopia, aquesta web especialitzada en cinema fet per dones, que ve de tant en tant al programa i ens parla de pel·lícules i de sèries i del que ella vulgui, perquè ens agrada molt com ho fa. I avui ens vols parlar també, com veníem de sentir doncs, totes aquestes dones, ens vol seguir parlant d'estar tancat i d'ambients claustrofòbics, no? Podríem dir.
2: Exacte, sí. Farem presons, però també farem espais tancats, no?
3: Each day the criminal courts condemn scores of unfortunate girls to prisons that need reforming more than the prisoners.
2: Comencem en el primer cas. No és una pel·lícula dirigida per una dona, en aquest cas és una pel·lícula dirigida pel John Cromwell de l'any 1950, estrenada aquí amb el títol Sin Remission, el títol original és Cage, que està considerada la millor pel·lícula de presons de dones que s'ha fet mai i representa una unió entre el melodrama realista de consciència social amb un retrat de l'espietada maquinària del sistema penitenciari americà amb corrupció, violència, abús sexual i el món més estilitzat del cinema negre. En aquest cas, la protagonista és una noia de 19 anys, interpretada per Eleanor Parker, que és ingressada a la presó per ser còmplice en un robatori, amb armada pel que va amb el seu marit, que mor durant la seva detenció. Un cop arriba a la presó, un examen mèdic revela que està embarassada de 2 mesos.
1: O sigui, l'inici és fort, ja?
2: Sí, sí, sí. És un film molt potent i que també el que ens mostra molt és aquestes dinàmiques que hi ha a les presons, no? Doncs ella com es relaciona doncs, amb la resta de preses que hi ha i també doncs, amb això, no? Amb aquesta visió d'una dona que entra a la presó i lluny de ser un correctiu és més aviat un mitjà corruptor, no?
1: I també un càstig, no? Un càstig que potser a vegades no és directament proporcional al que han fet o com ho viuen, no?
2: Exacte, sí que aquí en aquest cas hi ha una directora de la presó que és sempre d'alguna manera posar una mica de pau i en aquest cas també de buscar una mica de dignitat en el tracte de les seves recluses, però que bueno, diguem-ne que ella sí que apel·la per una política de reinserció social, no? Però
1: pel·li dels anys 50, és
2: sí,
1: fort,
2: sí,
1: això, no?
2: Sí, sí, i veiem com aquesta dona, que en principi doncs, era una dona dolça, tímida, espantada, i es va, doncs, a poc a poc va perdent totes les esperances, es va trencant i convertint-se en una dona dura, freda, ressentida, desconfiada del món.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, aquesta directora de la presó, que és aquesta dona que vol que les seves preses estiguin millor, amb aquest personatge, no?, que deies, que comença feble i acaba fort. Diries que és una pel·lícula amb una mirada feminista, tot i que la va fer un senyor, no?
2: Sí, diguem-ne que és una pel·lícula molt clarament de denúncia en el sentit de... O sigui, però a l'hora d'idees progressistes, perquè veiem tot el sistema penitenciari femení, que també és extensiu al que trobaríem en el masculí, però aquí, d'alguna manera, el missatge és que tal com està muntat el sistema penitenciari, les persones que hi entren surten moltes vegades molt pitjor del que
1: han entrat.
2: Exacte.
1: No? Doncs escolta, Sin Remission, aquest clàssic de John Cromwell, amb totes aquestes dones com a protagonistes, apuntadíssima, ens encanta, i... Anem a parlar d'una altra pel·lícula, no, en aquest cas d'una altra sèrie, famosíssima, que és Orange is the New Black.
4: Get the fuck out the way! I don't give a fuck about money, y'all! My name is Piper Chapman. Time to say goodbye.
5: Thank you so much. Perfect.
4: I carried a suitcase of drug money.
1: M'encanta, perquè jo crec que moltes de les que estem aquí a l'estudi l'hem vista, aquesta sèrie.
2: Sí, és una sèrie d'aquelles que jo crec que
1: han marcat
2: un abans i un després i realment és una sèrie que no ens n'hem d'oblidar, que de vegades sembla que només parlem de les sèries noves i les sèries que de vegades tenen uns anys també val la pena de vegades recuperar, són millors opcions que qualsevol altra sèrie nova que hagi sortit.
1: De fet, t'anava a dir, Marta Armengou, que no sé com si et passa a tu, però jo porto molt de temps que estic orfa, no acabo de veure cap sèrie últimament que m'acabi d'agradar,
2: sí.
1: I penso que ja començo a fer, ja sóc la boomer de les sèries, que començo a dir coses com les sèries d'abans sí que m'agradaven, eh?
2: Sí, o que t'estàs més estona triant,
1: exacte,
2: que no pas veient, no?
1: Exacte,
2: que això també és aquell altre...
1: Fa molt temps que ens costa molt trobar una sèrie que ens agradi. Però vaja, per qui no l'hagi vista, on la pot trobar i què pot veure, no?, amb aquesta pel·li?
2: Sí, aquesta és justament una sèrie que va començar a Netflix quan Netflix encara no era el que realment era ara. De fet, va ser una sèrie rebutjada per molts llocs, però en canvi l'única plataforma que que li va comprar el show va ser Netflix l'any 2013. Jo crec que és una sèrie que també veu molt precisament d'aquesta pel·lícula que comentàvem abans, de Sin Remission, perquè també es mostra molt bé doncs, les dinàmiques que hi ha internes en una presó. No? En aquest cas, és una història basada en fets reals. Tenim la Piper Kerman, que en la ficció es diu Piper Chapman, que va complir 13 mesos de condemna el 1998 per un delicte de drogues, i de cop i volta passa de tenir una vida acomodada i molt bona, doncs, a passar doncs, directament a la presó amb el canvi que suposa doncs, això. Llavors, ella va escriure un llibre i aquest llibre es va adaptar, que a més ella també va ajudar en aquesta adaptació per fer aquesta història, que a més és una sèrie que segurament, doncs, si per alguna cosa també serà recordada, és perquè moltes dones s'hi van sentir representades, no? Perquè n'hi ha de tot tipus. D'alguna manera es volia fer justícia amb les dones de Hollywood, que normalment doncs, les que més havia ignorat.
1: I llavors, primes, grasses...
2: Exacte, aquí tenim pobres, gais, víctimes de malalties mentals, gent més gran, immigrants, negres, llatines, transsexuals... De fet, no hi ha personatges simples i les dones són les reines de la funció perquè els homes sempre queden en un segon terme.
1: I a més també aquí sí que es nota la creadora, que és una dona, la Jenji Kohan.
2: Sí.
1: I això també, aquesta mirada, no?
2: Que... Sí, jo crec que molt clarament, perquè en tots els personatges i amb totes les històries, realment jo crec que això, i a més perquè és una sèrie que també és molt important pel fet de que no va apostar per cares conegudes, sinó per dones molt diverses, de totes les edats, colors, cossos, orientacions sexuals i gèneres.
1: Doncs escolta, l'hem de recordar millor de que a vegades això, no? Que tenim una memòria molt curta i, escolta, s'han fet sèries molt bones, així que potser algú hi torna.
6: ¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor, genera tanta violencia.
1: És una pel·lícula, en aquest cas, Elles hablen, de la Sarah Polley, aquesta dona que vam conèixer primer com a actriu i que ha acabat sent una gran directora de cinema.
2: Exactament, i aquesta és una pel·lícula que en el seu moment jo crec que va passar massa desapercebuda i crec que és una pel·li que val molt la pena recuperar. En aquest cas, la pel·lícula és del 2022, però l'acció se situa aproximadament a l'any 2010 i les dones que integren una colònia religiosa namunita en una zona remota de Bolívia reuneixen per trobar entre totes una sortida després de patir continuades agressions sexuals per part dels homes de la comunitat. Diguem-ne que bueno, la pel·lícula està basada en un llibre que va escriure l'escriptora canadenca Miriam Tous i es va publicar el 2008. I diguem-ne que aquestes dones s'han de reunir per decidir doncs, què fer, no? Si quedar-se i aguantar, si quedar-se i lluitar o decideixen marxar. I durant dos dies doncs, bueno, és aquesta reunió on discuteixen, parlen, s'enfronten, valoren totes les opcions en una reunió feta amb dones també de diferents edats.
1: Però aquí entenc que no hi ha presó, no?
2: No, exacte. En aquest cas ja no estem parlant de presó, però estem parlant de que es reuneixen en un espai tancat i diguem-ne que realment també és l'espai tancat, no només aquest físic del lloc on es reuneixen, que és com que és un paller, sinó l'espai tancat també que suposa moltes vegades aquesta colònia religiosa, no? Amb tot el que això suposa, perquè és una colònia religiosa que està molt... diguem-ne que és, recorda una mica a la pel·lícula aquella del Harrison Ford, no? Que són gent que, diguem-ne, que viu com si fossin molt allunyada de la modernitat.
1: Sí, com si fossin mormons,
2: exacte.
1: O com si fossin una secta, no? Pràcticament.
2: Exacte, sí.
1: Estem, a més, aquesta pel·lícula es pot veure a Prime Video, o sigui que si tenim ganes de recuperar-la és com bastant fàcil. I llavors, estan aquestes dones reunides, doncs, que podríem dir que allà troben potser la manera d'expressar-se, o què són aquestes reunions?
2: Sí, bàsicament és això. Durant diversos episodis s'han anat trobant que hi ha hagut unes violacions directament a la comunitat, amb noies que normalment ho feien de nit, aprofitant que elles dormien, moltes vegades els hi duraven una beguda perquè realment quedessin totalment immòbils i adormides, i llavors el que han de decidir és què fer, no? Què han de fer davant d'aquesta situació en què ja no poden aguantar més i han de decidir què fan, no? Si volen quedar-se i aguantar en aquesta mateixa comunitat, si es volen quedar a lluitar o si volen marxar definitivament.
1: Escolta, que jo he dit abans mormons i volia dir Amish.
2: Amish,
1: sí. Amish, que he dit mormons i volia dir Amish, Són aquells senyors de les trenetes i jo, que van vestits com del segle XIX, una mica abans, amb les faldilles. Aquestes també van així o no?
2: Sí, diguem-ne que, sí, que també vesteixen d'una manera així com
1: molt,
2: molt
1: austera. És molt important perquè així tampoc tens molta possibilitat de moviment, eh? Les faldilles aquestes costa que et moguis. Doncs escolta, apuntem aquest Elles hablen de Sarah Polley i anem a un clàssic del cinema que diuen que és la millor pel·lícula, no?, de la història del cinema, una de les millors...
2: Això diuen.
1: Aquest soroll una mica de cuina, de timbre, de casa, de porta, perquè estem parlant de Jean Dillman, en 23 Quai du Commerce, si vols ho dir en francès, però t'ho diré malament.
2: Sí, és tota l'adreça postal d'on viu aquesta vídua, no?, de mitjana edat, interpretada per Delphine Seyrig, que viu amb el seu fill adolescent mentre realitza tasques domèstiques i es prostitueix a casa seva per poder arribar a finals de mes.
1: Això és molt ràpid, eh? Això és molt fort.
2: Això és molt fort.
1: És a dir, clar, és una senyora que viu amb el seu fill i que per guanyar calés es prostitueix en aquella la mateixa casa.
2: Exacte,
1: i mentre va pelant patates, eh?
2: Exacte, mentre el fill va a classe, doncs ella es prostitueix. Sí, sí, i a la pel·lícula d'alguna manera recrea aquesta monotonia quotidiana que, de fet, es manté immutable fins que alguna cosa que és gairebé imperceptible, però sí que hi ha un petit canvi, que és a la meitat del metratge quan es trenca aquesta estabilitat i entra la inestabilitat en escena, no?
1: Clar, és una pel·lícula sobre la quotidianitat de moltes dones, sobre estar tancat, sobre no tenir sortida, sobre aquest paper doncs, en el que està situada ella i també en un món, quan està gravada, on no hi ha les possibilitats que tenen les dones avui, no? En aquell moment estaven tancades de veritat i potser això, vendre el seu cos, era l'única opció.
2: Sí, tot i que la directora també va dir que volia fer precisament un homenatge, no?, a totes aquelles persones, no?, que d'alguna manera dedicaven la seva vida doncs, això, no?, a la seva casa, no? Però sí que és veritat que és una pel·lícula important en el sentit de que no només hi ha un estudi de personatge molt impressionant, sinó que també hi ha una representació de lo que és el que és el cinema, hi ha una immersió a l'espai interior i exterior d'aquesta dona. Bueno, diguem-ne que és una pel·lícula que representa l'opressió de les dones, però que Ackerman transforma el cinema tantes vegades en un instrument d'opressió de les dones, doncs en una força, en aquest cas, alliberadora.
1: No, jo la vaig veure i reconec que em va crear angoixa aquesta pel·lícula. És a dir, estava mirant-la i pensava, encara que és el que he vist que tota la vida, perquè crec que ho hem vist totes en algun moment, no?, aquella imatge d'algú de la nostra família doncs, cuinant
2: sí,
1: i tal,
2: sí.
1: Clar, en aquell context i amb el que li passa a ella, realment...
2: Sí, però sí, realment l'escena d'ella pelant les patates és una escena mítica ja de la història del cinema i que, bueno, i el fet aquest de veure-la sobretot en temps real, recordem que són 3 hores i 21 minuts.
1: Atenció, presó que és la presó de la vida, no?
2: Exacte, sí.
1: També em crida molt l'atenció en aquesta pel·lícula les converses que tenen amb el fill,
2: sí,
1: que són gairebé, o sigui, com d'ascensor, d'alguna manera,
2: exacte,
1: no?
2: Sí,
1: que és com
2: sí,
1: se
2: sí.
1: senten moltes mares, jo crec, a vegades, quan parlen amb els fills.
2: Exacte, sí.
1: Doncs escolta, si teniu ganes de veure aquesta pel·lícula, Jean Dillman, 23, Quai du Commerce, està filmint,
2: està
1: no?
2: Està filmint, sí.
1: Sí,
2: sí, sí, aquesta es pot veure fàcilment, tant aquesta com moltes altres de la mateixa directora.
1: Doncs, Marta Armengou, ens has donat molta feina, alguna més divertida que una altra.
2: Exacte, sí,
1: però
2: això també.
1: Però si ens hem de quedar a la presó de casa nostra, millor ben acompanyada de bon
2: cinema.
1: Exacte,
2: i tant.
1: Moltes gràcies, merci.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per l'explosió de gas que hi ha hagut passades les 10 d'aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. La majoria dels ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que surt encara de la zona d'obres i que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. És per això que els bombers demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: La previsió és que aquesta torxa de foc que surt del subsol encara trigui hores a apagar-se. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu, i la resta a l'Hospital Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Joan Trias.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha explicat el ple del Parlament.
5: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern, i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
2: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riyadh està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat que ha fet pública aquesta nit el Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
4: Han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida per un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, una al Penedès i l'altra a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales.
2: Els agents rurals tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400. L'últim incendi s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i ha afectat una quinzena d'hectàrees. Els bombers l'han donat per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada treballaran a la zona per evitar revifades. Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar el carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat.
4: La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 o 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
2: Esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
4: L'anunci oficial del fitxatge